0: Rodríguez Picó, sí?
1: La Marta Tips, també.
0: La Marta Tips, sí, sí, ara sí, la sentirem, que la tenim de viatge de noces encara. Quin viatge més llarg, eh?
1: Sí, perquè anaven a dues destinacions
0: paradisíaques. I... Ui, aquesta.
2: Jo no sé ni on està, això.
0: Aquesta, la depressió la tindrà d'aquí 3 o 4 dies quan arribi. La síndrome aquesta patirà durant un parell o 3 de setmanes.
2: Jo fa uns 40 anys des de que vaig fer el primer llibre que mai més he fet més d'una setmana de vacances a l'any.
0: Mai. Mai has fet més d'una setmana de vacances.
2: Des de fa 40 anys.
0: Saps a qui tindrem aquest dimecres? Demà passat, em sembla que el tindrem aquí. El doctor Cugat, el metge dels esportistes, per excel·lència.
2: Sí.
0: És aquell que diu que si et jubiles i deixes de treballar, sí, et mors en 4 dies al cor.
2: Sobretot els que ens agrada el que fem. En canvi, qui fa una feina que no li agrada i la manté per una qüestió de subsistència i autodisciplina, quan es jubila, revifa. Ja. Però quan fas el que t'agrada i et jubiles, o trobes un hobby adequat, o veritablement s'empobreix la teva vida i et pots deprimir fins a morir.
1: Xavi, m'acaba...
0: Alfred Rodríguez Picó, com estàs? Bon dia, Alfred.
3: Hola, hola, bon dia, Xavi i companys.
0: Què dius, Alfred?
3: Boi, si em dius què dic...
0: M'ho imagino.
3: Prepara't.
0: No es pot aguantar, ja, això, Picó.
3: Bueno, és tremendo, és tremendo. És un estiu, o sigui, ha trencat tots els rècords, el maig, el juny, el juliol, l'agost, el setembre. És tremendo. Ja en parlarem aquest dijous,
0: sí,
3: de tot el que ha passat i per què ha passat i si es pot tornar a produir, però ara segurament que em truqueu... perquè demà passat, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el rebombori que tindrem.
0: Arregla'ns-ho, això. Què passarà aquest dimecres, Alfred?
1: Hi ha un punt d'inflexió important, no? Baixen temperatures o què?
3: O sigui, el que passarà és que ja la matinada, la matinada de demà a demà passat... Bé, demà a la tarda ja tindrem alguns aperitius al Pirineu, Prepirineu i Nord de Lleida amb algunes tempestes. Però el més potent és que ens veu una massa d'aire força fresca per capes altes atmosfèriques, xocarà amb aquesta tremenda calor i amb l'aigua del mar, que està amb rècords de temperatura també elevada, i tindrem a partir de la matinada ja, a partir de les 4 o 5 de la matinada, començant per les comarques del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, potser Maresme, Vallès, tempestes fortes. Però al llarg del matí, migdia i fins i tot tarda, aquestes tempestes s'estendran a bona part de les comarques de Girona, continuaran a les de Barcelona, nord de Tarragona, mentre que les de Ponent i Pirineu tindran molta menys possibilitat de tempestes.
0: No, però... Picó, sí, és que sí, ahir no m'ho deien els pagesos, em deien, pregunta-li al Fred, sisplau, si no plou, compta alerta amb la collita d'olives. Que pot ser bona encara, però necessiten l'aigua... Però ja, Alfred, ja.
3: No, si fos per mi, no vegis.
0: Ja ho sé, per tu i per
3: però
0: mi
3: no estaríem tots... No depèn de mi, home, i tant. Però no és una situació de Ponent, no. Té dues cares la moneda, és a dir, per una part, la possibilitat de tempestes a les comarques de Lleida podrien anar acompanyades de pedra. Per tant, no seria bona notícia.
0: No.
3: Però no és una situació de tempestes... a les comarques de Ponent. Potser demà a la tarda alguna, demà a la tarda, vespre, nit, però les més fortes seran Girona, Barcelona i potser ja veurem si alguns punts de Tarragona. Però això sí, seran unes explosions convectives, uns cumulonimbus tremendos, amb l'aigua a la mar que tenim, i algunes tempestes faran mal.
0: Això no ens agrada a ningú, però és que ens agraden les tempestes. Bolinches, tinc l'Antoni Bolinches aquí, Alfred.
2: No, només ens agraden les tempestes emocionals quan plouen a gust de tothom, cosa que no és fàcil.
1: Xavi, em preguntava si l'11 de setembre...
0: Espera, deixa'l acabar amb això dimecres. I ara es diràs la diada.
1: L'any passat va ploure.
0: Sí.
3: No, anava a dir que en aquest país no sap ploure. Ja ho sabem, ja ho deia en Raimon. I ara amb l'escalfament del planeta encara pitjor. No en sap. No estem ni a parvulari. No sap res. Llavors passarem d'un extrem a l'altre. És a dir, que alguns punts podran rebre quantitats de precipitació molt intenses en molt poc espai de temps i ja està alguna riarada, algun desgavell. Això ho passarà. Això serà dimecres. A la tarda podrien continuar, però això és la nit matinada, s'acabarà. Dijous a la tarda podria, o al llarg del dia, podrien quedar restes amb alguna tempesta. Això dijous, que és dia... 10, no? Sí.
0: Sí.
3: Dia 10.
0: Sí.
3: Alguna tempesta residual, Girona-Barcelona, però molt local si és que es produeix. Ara parlem de les temperatures. Mentre que la diada d'entrada es presenta molt tranquil·la.
0: Sí, no plourà.
3: Molt tranquil·la.
0: D'acord.
3: No. Ja. No, no, ja. No, no, no sé què que desestancada la bossa freda, que no ho creiem.
1: Que l'any passat va haver un gran xàfec, eh? Va ploure molt, eh?
3: Bueno, un gran xàfec. Me'n recordo que teníem va coincidir en dijous, estava fent el primer programa de vosaltres, la primera participació. Mare meva, a la part baixa van caure 120-130 litres per metre quadrat, uns aiguats a la part més baixa, sí, sí, ho recordo. No, no, això no, no ha de passar enguany. I pel que fa a les temperatures, doncs avui i demà a continuar suportant aixafogó tremendo, la temperatura baixa una miqueta, avui, demà fins i tot pot tornar a pujar a la costa amb aixafogó. Avui i demà insuportables perquè fa això, l'aixafogó i la calor que no ens traiem de sobre. Però dimecres serà espectacular la baixada. Penseu que, posaré dos exemples, la ciutat de Barcelona, la màxima de dimecres serà de 25 graus a les 0 hores.
0: Carai.
3: Mentre que la mínima serà d'uns 20 o 19 graus a les 24 hores o quan descarregui una d'aquestes tempestes tan fortes. Que fa mesos i mesos que no baixava tant la temperatura.
0: Quina sort.
3: Lleida.
0: Quin luxe, Gerard.
3: Sí, sí, home, i tant.
0: Lleida.
3: Lleida. Lleida, per exemple, tindrà demà una màxima de 37 a 38 graus.
0: Sí.
3: Mentre que demà passat, és a dir, dimecres, tindran una màxima d'uns 28 graus amb mestral, amb serè, yeah. Havent del nord-oest fresquet i agradable.
0: Ja, yeah. És a dir, 10 graus menys de temperatura màxima, menys. De dimarts a dimecres.
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Que bo,
3: sí.
0: Que bo. Sí, sí, escolta'm, sí, sí. I les tendències que el fred?
3: Doncs són
0: que
3: les mateixes...
0: Tenim el mar que bull. Està bullint, això, de l'aigua del mar.
3: Una passada. Ja parlarem dijous del que està passant, del que ha passat a Europa, del que podrà passar i de l'esdevenidor. Però pensa que les tendències indiquen el mateix que dèiem en acabar la vostra temporada a primers de juliol. És a dir, que la segona quinzena de setembre i sobretot octubre continuen indicant precipitacions molt més abundants de les normals. Ah. Per tant, haurem d'anar en compte de possibles danes o aiguats, o jo què sé, ja ho veurem.
0: Ja, que no faci mal, però ens encanta, això. Tant de bo es compleixi. Pel meu gust, eh? No plou mai el gust de tothom,
3: no,
0: però...
3: Des del punt de vista meteorològic no deixen de ser unes situacions molt interessants.
0: Interessantíssimes.
3: Una altra cosa, els efectes que pugui provocar, clar.
0: Doncs sí. Ai, Alfred, quin luxe, eh? Tenir-te una temporada més aquí al matí de Ràdio 4.
3: No, no, per mi un plaer.
0: Moltíssimes gràcies i ens veiem dijous aquí a l'estudi. Després d'aquest fort canvi de temps, empatacada a les temperatures, fortes tempestes, sí. Pedregades, aquest dimecres estarem molt pendents també de la situació meteorològica. Una abraçada gran, Alfred. Parlem.
3: Per vosaltres.
0: Fins adeu. Dijous. Adeu, adeu.
3: Dijous.
0: Mira, passa un minut d'un quart de 12. Bolinches.
2: Digues.
0: Estàs content o no amb aquest canvi de temps? Pot aguantar aquesta calor, home.
2: Aviam, si la xafogó altera l'estat anímic, per una banda et fa més irritable i per altra el to vital és més baix, per la qual cosa hi ha una certa contradicció entre com et trobes anímica i físicament. I està demostrat que l'agressivitat en situacions de xafogó s'agreuja, s'aguditza.
0: Sí, sí. Efectivament, hi ha molts estudis que així ho demostren, ho diuen, com també que aquest vent de ponent, aquest vent de terra cap a mar, també mal humor, malestar general, més agressivitat...
2: Jo recordo...
0: No? Situació meteorològica...
2: Quan era jovenet...
0: Repercuteix...
2: Les persones que tenien un, podríem dir, temperament que canviaven massa fàcilment de... estat d'ànim, se'ls deia que estaven tocats per la tramuntana.
0: Sí, senyor.
1: Molt tocat per la tramuntana, com canta
0: això, el Xupa de Cabra, no? Van cantar aquí el Gerard Quintana en aquest estudi, amb lo Pau de Pons, que per cert el tindrem aquí al matí de Ràdio 4 i parlem, vaja, d'aquí a una estona, perquè continua amb nosaltres, com és lògic.
1: I sempre ens dona temporada. Molta energia positiva amb la seva música.
0: Mira.
1: A veure.

0: tradició.
1: Mira com riu el Bolinches, veus? És important que et facin riure un 7 de setembre quan acabem de tornar tots de vacances. Per això necessitem el Pau en aquest programa, si no això...
2: No, si tots riéssim més i ploréssim més, tots estaríem millor.
1: Estaríem millor?
2: Evidentment, per tant, o sigui, a l'humor i a l'amor tenen una dialèctica de reforç recíproc.
1: Mira, a mi em passa amb el Picó, amb tots, i amb totes. Però la Marta Tips, la doctora Montse Folch... Quan ve lo Pau, aquests em diuen et canvia la cara, Xavi. Sí o sí?
3: Sí, és veritat, és veritat. Sí? Sí,
1: home,
3: sí.
1: És que com no vols que canviï la cara. Escolta'm una cosa. Dius que això de la síndrome aquesta... Ara, per cert, parlarem amb tots aquests, amb lo Pau, però també saludarem a la Povedano.
2: Sí. Més serem, més riurem.
1: La sexòloga que diu que la tardor això també...
2: Això ni sé com va, jo. Ja ni me'n recordo.
1: No ho sé. Escolta, que hi ha sexe a la tercera edat, també.
2: Ostres, doncs... Ens sap greu saber
1: que... Ho diu la Povedano, no ho sé.
2: Ens sap greu saber que no t'ho puc confirmar.
1: Ja, doncs ella diu, a l'estiu tot a cuca viu. Diu, ja ho sabeu, això, abans de marxar de vacances. I l'altre dia, clar, segons la intel·ligència artificial, la tardor, diu que és una de les millors èpoques de l'any pel desig sexual, degut als canvis hormonals, la baixada de les temperatures, que arriba dimecres, ens ho acaba de dir el Picó, i forta, i també per de les hores de llum, que cada cop hi ha menys hores de llum. Sí. Jo pensava que això no afavoria el tema, i es veu que sí.
2: Aviam, hi ha moltes variables. Aquestes poden ser variables, podríem dir, hormonals associades a l'estació de l'any. Però, per exemple, els amors d'estiu, està clar que es produeixen a l'estiu, perquè hi ha un canvi d'hàbitat, un canvi d'estat anímic, un canvi de disposició relacional. Per tant, podríem dir que la millor època per l'amor és aquella que te l'afavoreix en funció de qui ets tu, com estàs tu i on estàs tu.
1: Ja, doncs ara parlarem també amb la Povedano, amb el Reboredo, que és aquest dels trucs. I tant. Aquests trucs que no sap ningú, només sap ell, això.
3: És aquell que ens explica, per exemple, que prement 5 cops el botó d'encendre el mòbil, truques al 112 sense necessitat de marcar el número, o el truc perquè ningú pugui localitzar el nostre mòbil, que ens el va comentar, embolicar-lo en paper de plata, va dir, no? Xavi...
1: Sí, dins el microones i no sé quantes coses més. I la doctora Montse Folch, la nutricionista de les estrelles, diu que ens engreixem de 2 a 4 o 5 quilos a l'estiu. A tu et quadra, això, Bolinches? Tu estàs igual.
2: Sí, igual de malament, sí.
1: No, igual de malament, no. Igual de bé que estaves abans de l'estiu.
2: Doctora Folch, si ella ho diu...
1: Ara la veuràs, ja la coneixes, la Montse.
2: I tant, vam estar a televisió a TV3 amb el programa del Cuní durant dues temporades.
1: Sí, carai, doncs la tenim aquí també.
2: Fa molts anys.
1: Tu, primera temporada, la Montse, la doctora Folch, segona temporada. Bé, ella i jo en portem 40.
3: I en portem unes quantes. Sí,
1: 40 de temporades.
2: No pot ser, perquè ja no pot tenir més de 25 anys.
1: Ja, és que és molt gros, això de la Montse. L'últim dia ballant aquí a l'estudi, nen? És una xavala, és així. Escolta'm una cosa, dius que això de la síndrome o depre postvacacional, diu que de mitjana pot durar un parell o tres de setmanes. Quins símptomes ens han d'alertar? En quin moment m'he de preocupar de dir, home, això potser em tocarà més la pera del que m'imaginava?
2: No, una certa insatisfacció vital. La pregunta recurrent que es fa un mateix una altra vegada el mateix.
1: Yeah.
2: O sigui, clar, quasi sempre fem el mateix. El que passa, el que canvia és la disposició amb la que fem allò que fem. Per tant, quan tu dius nova temporada, no és el mateix que dir una altra temporada.
1: Ja.
2: L'estat anímic amb el que tornem o retornem a la feina, marca la vivència subjectiva que et produeix una certa satisfacció o una certa insatisfacció. I quan tu tornes a una cosa que no t'agrada fer, que només la fas pel principi de realitat que et diu que has de menjar i que, per tant, has de treballar amb una cosa que no t'agrada, a més, la nostra societat ja ens ha condicionat això, que ens diu, ganaràs el pan con el sudor de tu frente. Sí, ja des d'un punt de vista, ja associem des d'un punt de vista religiós, cultural i econòmic, la feina l'associem a un deure, perquè ens conformem a treballar amb el que no ens agrada.
1: Yeah.
3: Perquè aquesta síndrome postvacacional, a partir de quan ens hem de preocupar realment, no? Que passen unes setmanes, que és el que dius
0: pues,
3: que dura,
0: pues mira,
3: i a partir de quan transforma una cosa malaltissa que ens ho hem de mirar.
0: Això és una observació empírica, subjectiva, que encara no la puc ratificar des d'un punt de vista d'estudi experimental. Però per mi ens hauríem de començar a preocupar quan la preocupació de començar a treballar després de les vacances ja ens amarga els últims dies de les vacances. Sí, quan s'anticipa...
1: Amargat no, però una mica baix sí, i mira que ens agrada la feina i som feliços aquí, però els últims dies, nen, com la canalla que no vol una escola.
0: Fixa't que ja has matisat.
3: Sí, però és veritat que...
0: Hi ha una certa ambivalència. Mm-hmm. Els nanos a l'escola els hi preguntes i diuen, home, per veure els amics sí.
1: Sí, com jo, veure els companys i els col·laboradors sí, que som família. De fet, amb alguns ens hem vist durant l'estiu.
0: I a més, fixa't, Javi, que tu mateix has matisat.
1: Ja t'imagines amb qui, no?
0: Tu mateix has matisat. Què m'has dit? Home, amargant no, però... Amargant no, si no, no estaries aquí.
1: No, amargat no, ja t'ho dic ara. I un cop aquí, content... Mira, ara ja com un peix a l'aigua, ja està.
3: Perquè, Antoni...
1: Però és tornar a matinar, tornar...
3: Sí, és veritat que de vegades és més el fet anticipatori, no? Que et preocupes pensant, però una vegada ja hi ets...
0: Exactament.
3: I ja estàs trencat el gel, no? I pot durar doncs, uns dies, unes setmanes. Però torno a fer la pregunta. A partir de quan pot ser això malaltís i ens ho hem de tractar per amb mi? Un psicòleg, no? O...
0: El tret essencial és el que et dic. Sí. Quan ja et comença a afectar abans d'acabar les vacances.
1: Ja, aleshores, què has de fer? Si et passa això, què has de fer?
0: Ja estem en un, podríem dir, moment perillós on ens hauríem de revisar, fer un diàleg intern i preguntar si el que resulta feixuc és la feina que fem o el clima laboral que tenim. A vegades és pitjor el clima laboral que la feina que fem. Uh-huh. Altres és pitjor la feina. I quan coincideixen les dues coses, que ni el clima laboral ni la feina ens agrada, ens hauríem de plantejar seriosament una decisió crucial de canvi.
3: Canvi de feina, aleshores. Sí.
1: Mm. Canvi de feina, canvi de vida. Ja que se'n van a viure a un poble d'aquest de 7 o 8 habitants...
0: I per què no?
1: Van Hortet i diu que la Marta ve, tu.
0: Sí.
1: Ara, entrevistarem d'aquesta gent, eh? Aquests testimonis ens agrada sentir-los en aquest programa.
0: Sí, perquè jo crec que hem de... Aviam...
1: Amb 4 duros passes...
0: En l'estil de vida que portem amb el nostre model de societat, entenent per model de societat el que predomina les ciutats, és neurotitzant. Mm. Ens neurotitza. I si no estem molt assenyats, molt equilibrats, o no ens reciclem suficientment a nivell psicològic, veritablement tot això té un cost emocional.
1: Quin tant percent de la gent està poc o molt tocada en aquesta època de l'any, quan tornem de les vacances i ens reincorporem a la feina? Perquè ho he estat mirant, diversos estudis asseguren que entre el 20 i el 50% de la població té poca o molta
0: jo diria
1: síndrome d'aquesta.
0: Entre el 20 i el 30%. Et dic una cosa, si fos més, seria preocupant des d'un punt de vista sociològic, eh? Mm-hmm. És a dir, que, aviam, la societat té una capacitat de neutralitzar o amortiguar les ansietats personals. Però quan el percentatge de persones frustrades, neguitejades, és alt, aleshores això produeix una contaminació social que es produeixen periòdicament aquests esclats socials de violència urbana que dius, què ha passat aquí? Doncs pues ha passat que una quantitat crítica suficient de persones han estat en un nivell d'alteració de la seva serenor que fa que quan un es dispara això tingui un efecte de contaminació i es produeix un brot de violència social.
3: Yeah. I és un fenomen que va més, diguem, aquesta síndrome
0: postvacacional? Va més perquè la societat va pitjor.
3: I has comentat abans que en el teu cas tu mai has fet moltes vacances.
0: No.
3: Sempre una setmana de vacances.
0: Un màxim.
3: Això vol dir que t'apassiona la teva feina?
0: Sí, sortosament. Si no, als 79 anys que tinc ja no treballaria.
3: I no has tingut mai la necessitat de tenir una mica més de temps de desconnexió? No has pogut o no has volgut?
0: Perquè és quan més a l'estiu és quan començo el nou llibre.
2: cada dos anys començo un nou llibre i els començo l'estiu, perquè tinc menys consultes, perquè no don classes, per tant, tinc més temps per anar d'alguna manera estructurant el que serà el nou projecte. I clar, cada nou llibre és una nova fita, és un nou al·licient. O sigui, és una variable que afegeix estímuls vitals.
1: Quan diu que surt el proper?
2: Ara sortirà
1: com es titula,
2: el mes vinent, a l'Ojalà l'hubiera sabido antes, el llibre que ha fet l'Àlex Rovira, el Francesc Miralles i jo, i a més ho dic per aquest ordre, perquè l'ha fet més a l'Àlex, més al Francesc que jo, encara que són les idees força del podcast que ha tingut tan èxit d'Ojalà
1: l'hubiera sabido antes. Sí. Ja, ojalà l'hubiera sabido antes.
3: Doncs estarem al cas, no?, d'aquest ojalà.
1: Tant de bo ho haguéssim sabut abans.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí o no?
2: Sí, també surt.
1: Encara no estaríem com estem, Molinches.
2: Surt en català i en castellà. Sí, sí, ja tenim més de 800.000.
3: A mi per ojalà em surt ojalà que llueva café en el campo. Que això seria una altra cosa, eh?
2: També ens aniria bé.
1: És més seriós això.
3: Sí, sí, sí.
1: Ho diem tants, això.
2: Sí, metafòricament és una manera de demanar coses que ens agradarien però que no formen part de la nostra realitat. Yeah. Aleshores, jo crec que precisament amb l'inconscient col·lectiu això de tant de bo ho hagués sabut abans, que és com es diu la versió en català.
1: Ja t'ho dic jo que sí.
2: A tot ens agradaria tant de bo de tal o qual cosa jo hagués estat...
1: Mira que ens ho deien, la gent, amics més grans.
2: Sí, exactament.
1: Nen!
2: Sí.
1: Vigila. No t'emboliquis. Sí.
2: Podríem posar-li el nom...
1: Però som així de rucs, els humans. Sí. Te l'has de fotre, en aquesta vida.
2: Malauradament, qui no pateix, no aprèn. El gran problema és que hi ha molta gent que pateix, però no aprèn. Aquí està el problema.
1: Ja.
2: Perquè patir tots patim. El tema és què fem amb el patiment que tenim.
1: Yeah.
2: Aprenem o ens neurotitzem? Si traiem, podríem dir, una lliçó que ens millora, evidentment, el patiment, ja li vaig posar el nom de patiment constructiu, i això ens ajuda a madurar, a millorar, a guanyar seguretat personal. Però si del patiment no aprenem, és patiment destructiu.
1: Yeah.
2: I això ens ajuda a estar pitjor.
1: Escolta, com podem ser més feliços o passar més estones de felicitat?
2: Escoltant-te el programa.
1: Molinches. No, però és veritat. A més, ens passem la vida amb ganes que passin els dies. Dius, això deu ser un error molt gros, també. És a dir, avui és dilluns,
2: sí.
1: Que arribi el cap de setmana.
2: L'altre tema...
1: Nosaltres divendres treballem, oients. Sí, sí. La diada, lògicament, informarem aquí en directe.
2: L'altre tema que dius... La persona que treballa amb l'expectativa...
1: És molt trist, això.
2: D'arribar dissabte a diumenge és una de, podríem dir, les característiques que t'has de fer mirar, perquè això ja et demostra que tu no tens una mínima satisfacció a la feina. A la feina jo he detectat tres col·lectius. Això ho vaig explicar amb el que va ser el meu segon llibre, La felicitat personal, que l'associo a l'amor harmònic i a la realització personal. Realització personal mitjançant la feina, només el 20% ens sentim realitzats. Per sort, el 50% ens senten realitzats parcialment i conformats. Conformats perquè...
1: El 50% fan un de cada dos, al final, tampoc és... No?
2: Sí, fan una bona relació entre temps invertit, cèntims guanyats i una relativa satisfacció no excessiva de com expressen les seves competències amb la feina que fan.
1: És que, Jordi Vila, últimament ho parlem molt amb els amics, això. La vida són dos dies, i un ja passat.
3: Un ja passat, per tant, ens queda només un.
1: I ens passem la vida amb ganes de que els dies passin de pressa, perquè tenim ganes, això, que arribi el cap de setmana, que arribin les vacances de Nadal, que arribin les vacances de l'estiu. Sí. Corre, corre, que passi, però sí que en som de rucs.
3: Però aquesta és
1: si la vida són dos dies i tenim pressa, sentit, volem que passin de pressa aquests dos dies.
2: Però aquesta és
3: la
2: raó. Un vici de maduresa, temps natural.
1: I quan passa això, que a vegades és perquè la feina...
2: És una alerta.
1: Però què aconselles? Si convé al final plantejar-te el que deies abans, un canvi de vida.
2: Sí,
1: però per millorar aquesta sintomatologia, perquè de vegades, encara que t'agradi la feina, també tens ganes que passi ràpid a la setmana per arribar... Dius, que dissabte com a mínim dormiré. I després me'n vaig a la boqueria a comprar i m'encanta.
2: Sí, aviam, amb un dels meus aforismes al respecte, dic que la felicitat depèn més de com vius les coses que de les coses que...

0: hi ha gent d'aquesta que al final
1: sí, dius... malauradament.
0: Potser que m'han allunyi una miqueta, no? Quan estàs envoltat de gent negativa...
1: Saps quin és el problema?
0: Pessimista, que dius, escolta, nen, porta'm gent alegre, mi, com sí, lo Pau de Pons, que d'amargats ja en tenim, ja en tenim a casa.
1: Les persones positives, optimistes, s'ha demostrat que són captadores de l'atenció social, perquè el que volem és un bon rotllo. Per tant, o sigui, quan pitjor estic jo, més necessito bon rotllo, però menys el genero. Per tant, el pessimista és l'enemic de si mateix.
0: Correcte.
1: No només dels altres. Però, clar, com dius tu molt bé, els altres no s'apropen. Si tu em vens a dir bon dia a Toni, jo et dic, home, bon dia, què vols
0: serà
1: que
0: digui? Tu. Bon dia,
1: exacte,
0: serà per tu.
1: Ja està.
0: No n'hi ha de cremats,
1: ja,
0: eh? Que...
1: I tu ja dius, bueno, bueno, ja ens veurem un altre dia.
2: Home, un dels secrets per ser feliços és posar l'atenció a les petites coses del dia a dia, no? Cada dia doncs, tenir un missatge per un amic o una amiga.
1: La importància de les petites coses.
2: De les petites coses, no?
1: Un altre aforisme sí. meu. Mm-hmm. Sempre don un gran resultat.
0: Ja, yeah. Ja. Escolta, tu dius coses molt interessants. La veritat, has vingut alguna vegada en aquest programa i els teus àudios han tingut un èxit brutal, per això aquesta temporada et volem sentir més i més sovint. I dius coses com, per exemple, els homes preferim relacions còmodes mentre les dones necessiten relacions vives.
1: Pues sí.
0: Explica'ns-ho més i millor, això.
1: Sí, això és una aportació a partir d'un estudi de camp que vaig fer a partir del meu llibre Amor al segon intent, que després desenvolupo en un altre llibre posterior, que és Psicoteràpia pel mal d'amor. L'home és més conformista i mentre no estigui malament ja està bé. Per tant, si no hi ha mal rotllo, ja en té prou. Però la dona, si no està prou bé, ja està malament, perquè té una major expectativa amorosa, perquè fa una major inversió emocional. I aleshores, la dona que està amb tu es vol enriquir de la teva companyia. En canvi, tu, amb la teva dona, la teva expectativa és estar còmoda. O sigui, que no et compliqui massa la vida, yeah. Que no et qüestioni excessivament, que no estiguis sempre amb el però, amb qüestionant o demanant explicacions.
0: Ai, sí,
1: o demanant que facis exhibicions de la teva intel·ligència o de la teva gràcia com gran radiofonista. Correcte? Per tant, tu a casa no vols fer ràdio a la ràdio.
0: Correcte, sí, sí. Vols dir que estem fets per viure en parella? Tota la vida la mateixa parella no es pot aguantar.
1: No, estem fets per viure en parella, però no amb la mateixa parella.
0: Ah, per anar canviant cada quan. Cada quan s'ha de canviar això. És com l'oli del cotxe. Cada quan s'ha de canviar això.
1: Sí, potser...
0: Per no prendre mal.
1: És una analogia, potser. Aviam, des d'un punt de vista de la combustió, té sentit, perquè l'oli es canvia quan es crema i les relacions també es canvien quan es cremen, i si no es canvien, s'arriben a cremar. Però es suposa que la fase passional dura 2-3 anys i una relació es va empobrint o es va enfortint. Si s'enforteix, pot durar tota la vida. Entenem per
0: quin tant per cent s'enforteixen de les relacions, no gaires?
1: Actualment depèn de l'edat que comença la relació. Relacions de segona o tercera generació poden durar tota la vida, però ja és mitja vida, perquè aquestes relacions les comences entre els 40 i els 50.
0: Yeah.
1: Les relacions que comencen als 20, n'hi ha només un 10% fan les bodes d'or.
0: Només el 10% de les relacions que comencen als 20 anys arriben a celebrar les bodes d'or.
1: Exactament.
2: Això està relacionat...
0: Una de cada 10.
2: Una de cada 10. I això està relacionat perquè, quan són tan joves, encara tenim molt recorregut per endavant i canviem molt, no? Si la nostra parella canvia i nosaltres també canviem, és possible que agafem camins diferents amb els anys.
1: Hi ha una cosa que és el gran dificultador de la convivència, que la convivència és enemiga de si mateixa, perquè amb la convivència s'activa el principi d'habituació i el de saturació. El d'habituació és sobre les coses bones. Per tant, tu ets molt simpàtic, però la teva dona d'aquí 10 anys ja et dirà que ets un poc assolta o un superficial. En canvi, a les coses dolentes, la parella no s'hi habitua. Si, aleshores, què passa amb la convivència? Si allò que és bo és menys bo i allò que és dolent és pitjor, es devalua recíproc

0: correctament, però no simètricament, la qualitat de la convivència. I aquí, una altra vegada més, la dona, a l'esperar més, és la que es cansa abans. En aquest moment, de cada 5 parelles en crisi, 3 és per iniciativa de la dona. I a més, aquests 3 homes, la seva percepció és que ja estaven prou bé, i la dona els diu, no estava prou bé tu, gràcies al meu esforç per estar bé, però ja m'he cansat d'invertir sense tenir una reciprocitat amb les aportacions respectives. La convivència en parella és molt difícil, sobretot en un món on hem fet que el sexe sigui massa fàcil. I això fa que l'amor sigui cada vegada més difícil.
1: Déu-n'hi-do, Jordi.
2: Déu-n'hi-do. I altres coses que diu el Bolenges, ens ha dit la temporada passada i que volem posar de relleu, dius, després de 10 anys en parella, l'home és infidel quan pot i la dona quan vol.
0: Sí, exactament. Perquè l'home, si troba un subjecte atractiu, disposat i disponible, ha de ser molt madur per dir que no. En canvi, hi ha moltes dones que per fidelitat, encara que puguin tenir una atracció per un altre home, per fidelitat a la família, i perquè necessiten una motivació una mica més sòlida que la masculina per ser infidels, hi ha moltes més dones que eviten les infidelitats que no pas els homes.
1: Ah, sí? Segur?
0: Segur, segur.
1: Sí.
0: Això sí que t'ho puc ratificar. Ja. Amb la mostra clínica.
1: Més o menys sabem quin tant percent dels homes i de les dones són infidels al llarg de la seva vida?
0: Sí, el percentatge s'està igualant. Quan jo vaig fer l'estudi, era 60% dels homes, 40% de les dones.
1: 6 de cada 10 homes posen les banyes, 4 de cada 10 dones, però
0: amb una
1: ara ja pràcticament...
0: Amb una convivència de 10 anys. Però la diferència està amb les motivacions de la infidelitat. Per això són més perilloses la de la dona, perquè la dona necessita quelcom més que l'home per ser infidel.
1: Yeah.
0: No té prou en que només li agradi físicament.
1: Yeah.
0: Si tu no ets molt assenyat i trobes un subjecte eròtic disposat i disponible i aquest subjecte eròtic a tu t'agrada, has de ser molt assenyat per declinar la possibilitat.
1: Es pot perdonar una infidelitat?
0: Es pot perdonar, és més... Perdonar una infidelitat et fa madur. I quan més madur ets, més perdones les infidelitats. Però també, aleshores, més te n'adones que si les infidelitats són recurrents, el que t'has de fer és qüestionar la relació.
1: I no és el mateix una infidelitat que et posin les banyes una nit que no pas que hi hagi un rotllo...
0: Evidentment. Per tant,
1: de mesos o anys.
0: Sí, fixa't, a més, aquí també hi ha una diferència curiosa entre l'home i la dona. La dona li dona més importància a la infidelitat amorosa i a l'home li dona més importància a la infidelitat sexual. Per entendre'ns, quan una parella, un se n'assabenta de que l'altre té una relació alternativa, l'home pregunta, t'has enamorat? I la dona diu, sembla que sí. Però has tingut relacions? No. Ah, encara ho salvarem. En canvi, moltes dones... Saps què fan?
1: Mira. Què fan moltes dones? Què fan? Atenció, Montse Folch, que això va per tu, diu.
0: Sí, moltes dones el que fan... Aviam, has tingut relacions amb aquesta dona, correcte? Però t'has enamorat i algunes dones venen a teràpia i em diuen, jo sé que el meu marit està tenint una aventura, però no sé si s'ha enamorat o no. Jo vull que vostè m'ajudi a esbrinar això, perquè si ara s'ha enamorat i li dic qui ha descobert la infidelitat... El meu home em deixarà.
1: Va per tu perquè parlava de les dones. No sabia pas el que havia de dir. Vine cap aquí, Montse.
3: Sí, sí.
1: Doctora
3: Folch.
1: Sí. Escolta, que t'ha tirat un piropo, l'has sentit o no fa una estona el que ha dit de tu?
3: Sí. Com va això?
1: Home, molt content. Mira, és que què em passa quan arriba? Quan arriba la doctora Folch?
2: No, ja l'he canviat la cara, Xavi Freixas.
1: Aquestes càmeres pararan boges, però noi, que ens segueixin, si volen, tu. A veure si ara hem de... No, perquè... La pobra Marta també realitza la televisió. Ara. No et moguis d'aquí, que no surts al plan. Una mica va amb la bèstia,
0: això. Hem de ser polivalents.
1: Sí o no? A veure si no puc fer 2 petons a la Montse Folch, perquè surto de plano.
3: Només faltaria. Home, el primer dia, a més, és avui, no?
1: Sí, nena, sí.
2: Això diuen.
1: Els bons hi sou tots el primer dia. No, tots no. Tenim de molt bons que no poden venir. Però els saludarem per telèfon.
0: Solidaritat radiofònica.
1: Ah, sí, mira, el Bota.
4: Què tal, Freixas? Bon dia.
1: Com estàs?
4: Com esteu?
1: Aquest és aquell del català, Bolinches. Aquest és aquell del català. Aquest parla del català, sí, de la llengua, perquè ens fa patir això del català.
0: Pues sí.
1: Però no va ni amb rodes, això.
0: Sí, aviam, hi ha una realitat. És que hi ha un idioma universal, l'anglès. Després hi ha idiomes que pel número de parlants, que és l'espanyol, perquè és a molts països, el xinès, perquè són molta gent, que aleshores el principi de realitat fa que tu t'esforces en funció de l'utilitat de l'esforç. Yeah. Aleshores, el català només el podem defensar els que som catalans, però també hem d'acceptar que des d'un punt de vista pràctic i de rendibilitat de l'esforç, evidentment, el que hem d'entendre és que el català és per Catalunya i que pel món necessitem a l'anglès i a l'espanyol.
1: Com ha anat l'estiu, Jordi? Jordi Bota.
4: Molt i molt bé, eh? Sí? Molt bé. Perquè,
1: és filòleg, sí, és periodista, viatjat. Té no sé quants títols, aquest home.
4: Res, ha anat molt bé, perquè
1: Yep. Bàsicament es talla el telèfon. La cobertura, un altre gran problema del segle XX. Mita-ho. Igual que no és a la Xina, eh? Ni a les Seychelles, com la Marta Tips, ni...
0: Mira, a la meva generació tot ho estudiàvem en castellà. Yeah. Quan vaig anar a la universitat, clar, com jo parlava amb els meus pares en català i amb els meus avis en castellà, em vaig voler normalitzar. Aleshores, vaig intentar estudiar català. I aleshores vaig desaprendre el castellà i no vaig aprendre el català. I vaig dir, per escriure bé, amb prou feina s'ho sé fer amb una llengua.
1: Montse Folch, com estàs?
3: Molt bé.
1: Dic, ja em fa... Dic que és la segona temporada de la Montse en aquest programa. Dic, però ella i jo en portem 35 o 40. Diu, si no els té, 35 anys, la Montse Folch.
3: No, estic a la primera volada.
0: Evidentment.
3: Sí. M'encanta.
1: Com ha anat l'estiu? Oh. Estàs guapa, de veritat.
3: Bueno, igualment, eh?
1: És que l'últim dia també, sempre, però l'últim dia també, he vist alguna vegada aquells vídeos ballant per aquí. I dic, la Montse, realment sembla la xavala 20 anys.
0: Mira,
1: Què menges, tu, Folch?
3: Menjo bé.
1: Però menjar bé què vol dir?
3: Menjo bé.
1: A part de fruita, aquestes coses que ja sabem tots...
3: No, menjo molta fruita, molta verdura, això que sí que és veritat, menjo molta fruita, molta verdura, molta aigua, això és així.
1: Per què et copiarem?
3: Doncs molta proteïna.
1: A veure si podem frenar això de l'envelliment. No, perquè no li passa... No?
2: Sí, entrat-hi, sí. Entrat-hi a...
1: És que no està igual, està més guapa la tia.
0: No li podré.
1: O sigui, cada any que passa està més guapa.
3: Escolta, vindré cada dia, encara que sigui un moment. Us posaré l'aigua i me'n vaig.
1: Ja saps que pots venir quan vulguis aquí, que és casa teva i el teu programa, això, Montse.
3: Gràcies.
1: L'estiu bé, dic, en general.
3: Molt bé, sí, molt bé. La veritat és que... Sempre es fa una mica curt, sempre faltaria una setmana. Sí.
1: Veus? Veus, Bolinches, perquè t'hem portat el primer dia? Perquè estem tots...
0: Quin és el problema?
1: Estem com una cabra.
0: Que si féssim aquesta setmana, ens
3: faltaria
0: una altra. Faltant una altra.
3: Sí. El que passa és que aquest any, jo crec que amb aquesta calor ens està costant una mica més això de tornar, perquè dius, amb aquesta calor no toca treballar. Llavors, hem de treballar. Hem de treballar, però no toca que els nens vagin a l'escola amb aquesta calor, que nosaltres treballem d'aquesta manera.
0: Aquesta és la diferència. Hem de treballar o ens agrada treballar. El que ens agrada treballar, perquè ens agrada la feina que fem, però no tenim síndrome postvacacional.
1: Ja. També hi ha gent que no té cultura de l'oci, que només sap treballar en aquesta vida.
0: Sí,
1: aquest i que li fa por no treballar.
0: Sí. Aviam, tot excés és un defecte.
1: Vull dir, estem tots bastant tarats, uns cap aquí, els altres cap allà, però al capdavall...
0: Sí, perquè la societat és neuròtica i és neurotitzant. Aleshores, si no ens treballem a nivell personal, la societat no ajuda al benestar anímic ni a l'alimentació saludable. Ens l'han de fer nosaltres. Ja.
1: A veure, Bota, on ets? A la Xina o on ets tu?
4: No. Sóc a Blanes ara mateix.
1: Blanes.
4: No sé quin problema de cobertura hi ha, però bé, ara mateix.
1: Però hi és.
4: Sí, hi toc.
1: Molt bé. Què faràs aquesta temporada, Jordi?
4: Doncs mira, farem moltíssimes coses. Parlarem de fonètica, de sintaxi. També, com l'any passat, descobrirem l'origen de frases fetes d'una sèrie de mots. També anirem al carrer per veure el tema dialectològic, és a dir, com parlen d'aquí i d'allà. També he de dir una cosa, un matís a Bolinches, i és que, clar, el català sí que és una llengua minoritària, però també es parla o es parlava, clar, al País Valencià, a la Franja, a l'Alguer, a Andorra, que és allà l'única llengua oficial... a la zona de Perpinyà. És a dir, i que les llengües també evolucionen i que, clar, antigament també hi havia hagut el llatí, és a dir...
0: No, i hem de treballar perquè evolucioni, perquè l'estimem, la defensem.
1: Mira que et diu que hem de treballar perquè evolucioni, perquè l'estimem. I l'hem d'impulsar,
0: però alhora, una anècdota, quan publicava l'Enciclopèdia Catalana, a l'editor em deia, Toni, hem de procurar vendre tota l'edició perquè si no, només ens queda Andorra. M'explico?
4: Perquè, sí, clar... No, sí, sí, amb això tens raó, amb el sentit de que el català és una llengua minoritzada, no? És a dir, clar, ja està en desigualtat respecte del castellà i en aquest sentit la idea, no?, és potenciar la nostra llengua, perquè si no ho fem nosaltres, com molt bé deies, qui ho farà, no?
0: Vull dir que... No, i a més et dic una cosa, fer-ho bé com ho fas tu. Aquí està la clau.
4: Intentem fer el que puguem, també t'ho dic, vull dir que... Sí, però... Molt interessant,
1: fa,
4: per cert, el tema aquest de la loteria.
1: Bé, el Bota, i s'ho curra molt, i és un tio que trepitja el país de dalt a baix. Sí? Sí. Tot el dia va voltant per tots els pobles, per tots els racons de Catalunya, parlant amb la gent.
0: La millor pedagogia és la que arriba al cap i també arriba al cor.
1: Sí, sí.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Escolta, Jordi, t'esperem per aquí, al matí de... Doncs quin dia vens? No vens aquesta setmana, ja?
4: Demà.
1: Imagina't. Doncs ja parlem demà, tu.
4: Sí, ens farem una forta encaixada, una forta abraçada.
1: Sí, home, sí, una forta encaixada. Veus, ell, quin català més perfecte que té. No com nosaltres.
4: Doncs
0: exacte.
4: Us heu de faltar aquest estiu,
0: sí,
4: eh?
0: Sí.
4: Que...
1: Ens has trobat a faltar, Bota.
4: Home, sí, clar.
0: Veus que seria més correcte, una forta encaixada o una forta abraçada?
4: Depèn del context.
1: Va. Ai, Déu meu, ja
0: seria,
1: hi som. També ho foteu complicat, això, Bota?
0: Seria més familiar l'encaixada, de més intimitat.
1: Jo dic una abraçada sempre i avall, tu.
0: Val, correcte.
4: No, i una abraçada per tot arreu sempre queda bé. És a dir, és el registre estàndard, vull dir que... Sí.
2: Sona més afectuós. Sona més afectuós. Sí,
1: sí. Ja. Això de merci es pot dir millor gràcies, no en català, que merci?
4: Sí, és que merci no, és gràcies, però sí que merci, clar, com que ve del francès, de merci,
1: ja.
4: Sí. En català també es deia mercès, en català abans, també es deia mercès.
1: Ah, però mercès queda massa, no?
3: Mercè. Es diu molt a Lleida, merci. Merci es diu molt a Lleida.
1: A Lleida es diu molt, això, merci,
4: sí,
1: noi.
4: Sí, no, es diu molt. Sí,
0: sí, però és un galicisme, és un galicisme.
4: Sí, sí, sí, és un galicisme actualment, però que... per què no hauria de ser acceptat, no? Vull dir, una cosa és el que accepten els gramàtics, l'altra cosa és el parlar de la gent. I aquí hi ha una diferència, no?, entre el català escrit, el català parlat, i depèn de quines zones. I això encara ens ho fa tot més complicat, no? I llavors, perquè clar, aquí entrem què és correcte, què no és correcte, i hauríem de dir què és més adequat, què és menys adequat, en quin context, no?
0: Pues o sigui, per això estàs tu per aclarir-ho i afavorir-ho i fer-ho digerible de manera amable i podríem dir fins i tot no diria humorística però amb certa gràcia.
1: Ja. Mira, l'altre dia llegia l'Ara, diu, com s'escriu Déu-n'hi-do? Diu, els 10 dubtes més buscats al diccionari.cat. Això també ho podríem explicar un dia d'aquests. Vota, si vols.
4: També. Doncs mira, m'ho expliquem, si vols.
1: Ara sí. T'ho passo. Va, perfecte. Abraçada, Jordi. Fins demà.
2: Déu, una abraçada, nano.
4: I molta sort. Fins ara.
1: Vinga. Merci, home. Merci, no. Va, és que sóc de Lleida. Sóc dos.
2: Moltes mercès.
1: És una mica massa de llonsis.
2: Ara que s'acosta la Festa Major de Barcelona, està de moda, això.
1: I la de Tarragona. I la Misericòrdia de Reus, tio, que només parleu de la Festa Major de Barcelona, que anem de parlar també i sobretot.
2: No, però per això,
1: però el 23 Santa Tecla,
2: que anem,
1: i després la Misericòrdia de Reus.
3: Hem de fer territori, sí senyor.
1: Sant Miquel, la Fira de Lleida, però... i Festa Major de Balaguer, tio.
2: Que no... Sí, però jo, com que tu dius això, jo dic la de Barcelona.
1: Barcelona.
0: Bueno, quan jo era jovenet, hi havia una certa rivalitat. Ara ja no, perquè ja s'ha definit a favor de la Festa Major de Gràcia, però quan jo era jovenet hi havia una certa rivalitat entre la Festa Major de Gràcia i la de Sants. Jo sóc de Sants.
1: Sí, home, sí.
0: I aleshores era quants carrers quedaven guarnits. Sempre guanyava Gràcia, però evidentment ara hi ha la desproporció, és abismal. Però tot i amb això, els de Sants seguim cantant que els de Sants són ben parits, sí senyora, i eixerits.
1: Sí senyor.
0: El sentiment d'identitat, per mi, per evitar conflictes, hauria de ser concèntric, i que un es pugui sentir de Sants, de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món.
1: Saps que tenim també un dinar-sopar en un restaurant fantàstic per dues persones, a l'oient que endevini, el primer que encerti, el so del dia, que és molt fàcil avui, eh? Pareu bé l'orella, sisplau, perquè és facilet, facilet. Mira, mira.
2: L'has triat tu, Xavi.
1: Mita-les com canten, mita-les. Escolta, escolta. Mira, aquest final... Qui no sap què és això, home, per l'amor de Déu. Va, truqueu al 900-454-455.
2: Que boniques que són. 900-454-455.
1: Fins i tot el Jordi Vila sap què és això, Montse. Tu també,
3: Jo també, crec. Va, El Jordi m'ha dit que sí.
1: Té arrels a comarques, també. No, ara que parlava d'això, de la festa de Santa, les festes, Santa Tecla, la Misericòrdia, una altra de les coses que posa molt en valor la gent, l'audiència d'aquest programa, és que també parlem del que passa més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana. Em diuen, sou els únics. Sí, majoritàriament,
2: l'aposta per
1: si
2: la informació
1: no és una cosa molt grossa,
2: a comarques, a pobles, sí, això també és molt ADN d'aquest programa.
1: Sí, ADN d'aquest programa. I a més, mira, recordo que la Sònia Urbano, la directora, l'altre dia a la presentació, va dir que enguany sempre ho han fet, però encara ho faran més també els serveis informatius d'aquesta casa. Donar més valor i més protagonisme a les notícies que ens arriben de les comarques de Lleida, del Pirineu, de la Catalunya Central, comarques de Girona, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona...
5: Per això som Ràdio 4, no?
1: És que a Barcelona són ja més gent, la primera en català, nen.
5: Jo recordo,
1: aquest any fem 50 anys.
5: No sé si ha canviat, però quan jo estudiava a l'escola deia que Catalunya tenia 4 províncies, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona.
1: Sí.
5: Ràdio 4 és per les 4 províncies, encara que ara el nom no és províncies, ja. Ara són, com podríem dir, els 4 territoris...
1: Demarcacions. Les comarques d'aquí o d'allà.
5: Però el concepte de províncies, veus, està connotat pel franquisme.
2: Correcte, això és veritat. Això és veritat.
1: Doncs aquí també...
5: Però amb l'inconscient col·lectiu de la meva generació, tot això encara hi és.
1: Aquí també ens interessa el que passa més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana. Dius, home, aquí és on hi ha més gent, sí, però molts dels que som aquí venim de fora. Montse Folch?
3: Totalment.
1: I també tenim arrels allà o som directament d'allà, de fet?
3: I també s'ha de parlar del menjar de tota Catalunya, del menjar de territori general de Catalunya.
1: Sí, senyora. Sí, senyora. Sí, senyor.
5: Ja, per això expressament a Lleida menjar cargols.
2: Ja, per exacte. Això, avui anirem a les Terres de l'Ebre, parlarem de l'arròs.
3: De l'arròs. Claro. Mm. Sant Miquel, aviat, ja, claro. Sí. Hem de fer una cargolada.
1: Sí. T'agraden els cargols?
3: Sí.
1: Sí?
3: M'agraden.
1: Ah.
3: I xurrupo el cargol.
1: Sí? Mm. Però com, a la gormanta, a la llauna...
3: M'agrada de tota manera, però sobretot a la llauna.
1: A la llauna, eh?
3: Sí.
1: Ben fets?
3: Sí.
1: A mi també.
5: Tot ara bé. Que dius això dels cargols...
1: Si hi ha aquella bava, no, jo no.
3: No, home, no.
5: Ara que dius això dels cargols, recordava un acudit d'amic meu que em deia, jo em sento cargol. I li pregunto, i per què? Diu, perquè porto banyes i vaig arrastrat.
1: Que bo. És bo aquest. Mira, arrenca la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre. La producció d'arròs allà baix al Delta es preveuen unes 135.000 tones per la collita d'enguany, que s'ha avançat, com la collita d'ametlles, com potser s'acabarà avançant la d'olives, això del canvi climàtic ho fot tot damunt d'avall. Què diu el Reboredo? Com estàs, Toni? Deixa. Què dius, tio?
6: Pues aquí estem. No sé si m'escoltes lluny,
1: sí que et sento,
6: perquè estic
1: sí.
6: molt lluny.
1: Aquí estem a on? A on ets? On pares?
6: Estic a Berlín, tio.
1: Què dius?
6: A Berlín, a Alemanya, aquí al Deutschland.
1: Ja, aquest matí parlàvem justament de la victòria de l'extrema dreta, eh? Per aquí dalt,
6: doncs,
1: en un dels
6: lands. Sí.
1: Escolta'm una cosa, i què hi fas aquí a Berlín, si es pot saber?
6: Doncs tu saps que jo sóc informàtic de professió, de vocació i de cor, no?
1: Sí.
6: I aquí als friquis tenim una cita molt important, que és que cada any aquí es celebra a l'IFA. L'IFA és una fira internacional de tecnologia que es fa aquí a Berlín. Normalment es fa sempre a principis de setembre, comença la primera setmana de setembre, i molts anys vol dir que es fa des del 1924.
1: Què dius? Déu-n'hi-do,
6: sí, que ja porten unes quantes, déu-n'hi-do. I és
1: anys.
6: Una fira internacional, sí, que s'ha anat, reinventant, i aquí enguany és on es presenten els productes tecnològics més importants. És poder semblant al nostre Mobile World Congress. El mobile sí que està més orientat cap a la tecnologia mòbil, els telèfons mòbils, els smartphones, i aquí, en canvi, és un ventall molt més ampli de tota la tecnologia que ha de sortir, que està sortint, i presenten els nous productes.
1: Mira, el Toni Reboredo ens explica els millors trucs tecnològics, allò que no sap ningú i que és superútil i que et quedes flipat amb les coses que explica, de veritat t'ho dic, eh? I agrades, Reboredo? M'han parlat molta gràcies, gent. Maco. És molt bo aquell tio que has portat ara a finals de temporada. Dic, saps què? Fitxem-lo, tu.
2: Que vingui més sovint. Es nota que li agrada explicar les coses, eh?
1: Sí, sí, clar sí. Sí.
2: No, no, moltíssim.
1: Explica'ns alguna cosa, home, d'aquestes així. Mira, em queda un minut i mig només, Toni. Alguna cosa d'aquestes així impactants que dius...
6: Ostres, tinc mil històries per explicar-vos d'aquí de l'IFA, però ho faré quan torni dimecres de la setmana que ve, perquè és que si no, no acabaria. Però mira, això ha sigut tot IA i robots. Mira, fixa't. Tenim mascotes virtuals en via perquè els nens puguin tenir gossos i gats i que la gent sí. Tingui aterrors a passejar. Tenim fins i tot un telèfons mòbils per mascotes. És a dir, el Petphone ha presentat un telèfon mòbil que li penges aquí el collaret al coll del gos i veus tota l'estona on està el gos i li pots parlar i li pots dir. Dyson ha presentat un raspall de dents amb intel·ligència artificial també. Ulleres amb intel·ligència artificial. Bueno, tinc un munt de coses per portar-vos el dimecres de la setmana que ve.
1: Doncs tot això ho descobrirem aquí al matí de Ràdio 4 durant aquesta temporada amb el gran Toni Reboredo. Nen, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Toni. Ens veiem molt aviat.
6: Xavi, gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé.
6: Ara.
1: Mira, que estan a punt de tocar les 12, eh, Bolinches?
0: Pues la nostra generació, la meva generació, necessita el Toni perquè som analfabets tecnològics.
1: Molt tu, si prems, apretes, que no està ben dit, però és igual, prems 5 cops aquest botó d'encendre o apagar el mòbil,
0: sí.
1: Truques directament al 112. Allò que estàs fotut i no pots marcar...
0: Sí.
1: Apretes 5 vegades això, prova-ho.
0: No.
1: I truques directament al 112. Que no marxi ningú, que tornem de seguida. Ara sentirem les notícies de les 12 amb els companys dels serveis informatius. De seguida la Marta Tips, també. I la Povedano, lo Pau de Pons.
7: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 5 minuts. Entrem dins la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4. Jo t'he trobat a faltar, eh?
2: Sí?
1: Sí.
2: Però, clar...
1: Poc. Però no m'has... Sí, ara no exagerem, tampoc.
2: Però no m'has trucat, eh?
1: No. Perquè t'he trobat a faltar però, una mica.
2: Però no li has donat ni un like a una foto meva.
1: Perquè sí. No he mirat xarxes sí. Socials.
2: Vaig penjar una foto meva
1: ah, sí?
2: a Eivissa,
1: sí.
2: Que estic, però guapíssim, eh? O sigui, espectacular, eh?
1: Ah, tampoc et passis.
2: Sí, sí. Oh, passe jo, o sigui, que sóc jo. O sigui, al fondo...
1: Sí, clar,
2: sí.
1: Qui ets tu?
2: Sí.
1: O sigui, dins de la guapura que pots arribar a assolir...
2: Pues és lo màxim.
1: Has arribat a un sí. Grau molt elevat.
2: I no hi ni un corazoncito tuyo, eh?
1: És que no he mirat xarxes, de veritat.
2: No tens cobertura allà on vius?
1: Sí, sí.
2: Però...
3: El que no tenia era ganes.
1: Què dius?
3: El que no tenies era ganes.
1: No tenia ganes.
2: Vale.
1: Saben què farem aquesta primera mitja hora?
2: Jo no. Però jo he vingut perquè m'han dit que he de venir,
1: sí.
2: Però no sé a què vinc.
1: Sí, perquè avui no fa secció.
2: No, jo no porto res.
1: La faràs el dimecres.
2: Jo no porto res.
1: És el dia que fins ara feia sí. Secció l'Ignacio Rigau.
2: L'Ignacio.
1: Aquí, mm-hmm. Ignacio Rigau.
2: Sí.
1: Però l'Ignacio Rigau ara ja no estarà els dimecres.
2: Quin lío.
1: Perquè estaràs tu.
2: Ah, clar.
1: Val? I aleshores sí. L'Ignacio Rigau, si no recordo malament, estarà els dimarts.
3: Així és.
1: Oi? Ignacio, què farem?
3: De fet, ell s'ha quedat al diccionari d'Hortarada i jo ara faig bromes per la ràdio.
1: Home, no.
2: Farem el que molaria, eh?
1: No per res.
2: Podríem fer un dia, això.
1: Seria curiós.
3: Seria curiós.
1: No, seria molt curiós.
3: Un crossover.
2: Jo no sé si seria capaç de fer el que fa l'Ignacio.
3: Jo no seria capaç de fer. Jo sé perfectament que no seria capaç de fer el que fas tu.
2: Jo crec que també.
1: Jo crec que és molt difícil. Jo crec que cadascú ha de seguir fent el que fèieu, perquè fèieu molt bé. Tu faràs diccionari de la Hortarada, però no només diccionari de la Hortarada.
3: No, de fet, he trobat el yin i el yang. El yang de l'Hortarada, que és allò xic.
1: Sí, però jo crec que mentre he entès molt bé el tema de la Hortarada, potser perquè sóc poc xic. Ah. Però és que em vas posar l'altre dia un exemple amb Nadina, l'altre dia l'Ignacio
2: ah,
1: i jo.
2: Però no em vas convidar tampoc,
1: no,
2: eh?
1: Perquè... No, però ho vaig pensar.
2: Ah, ho vas pensar, menys
1: ho vaig pensar, sí. I aleshores em va posar un exemple del que és una cosa xic que jo no l'acabo d'entendre.
2: Clar, xic és una paraula, ara l'Ignacio, que és l'expert, eh? Però xic és una paraula que potser ja s'està fent servir per masses coses
1: potser
2: que
1: sí.
2: Ja no són xic, no?
1: Espera, estic pensant que tenim algú al telèfon que serà molt interessant conèixer la seva opinió sobre el tema. Pepe Ribas, com estàs, Pepe? Bona nit.
4: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit. Com va anar l'aniversari? Que va ser l'aniversari diumenge del Pepe Ribas. Va anar tot bé,
4: i
1: no?
4: I estic a Oporto.
1: Estàs a Oporto ara mateix, caram. Si és que qui és xic i té classe, és xic i té classe. Pepe,
4: no.
1: A veure, ara l'Ignacio farà una secció en la que vol casar, d'alguna manera, conceptes en principi antagònics, podríem dir, no?
3: Exacte. Jo,
4: que bé.
3: Durant un any hem estat explorant el que és l'hortera, però he vist que l'hortera és dissonant amb mals resultats, no? No deixa de ser una cosa que no hauria de ser-hi i que està equivocada. Uh-huh. El xic també és dissonant, però pel millor dels motius.
1: Ja.
3: Ha trobat aquella dissonància que té bon gust.
1: Però l'exemple, puc repetir l'exemple literal
3: sí, tant,
1: que vas posar?
3: Sí, i tant.
1: Vull reaccions a això, eh? L'exemple del Ignacio Rigau és patates fregides del McDonald's uh-huh. amb un xampany francès, per
3: exacte.
1: Exemple. Opinions, Jordi Merca.
2: Jo és que sóc molt fan de les patates fregides del McDonald's,
1: sí.
2: Perquè és una cosa, la patata fregida del McDonald's, no hi ha res més que sàpiga patata fregida del McDonald's.
1: Ja, és veritat.
2: Si no hi ha una altra patata fregida que sàpiga patata fregida del McDonald's.
1: És cert.
2: Amb molta sal, perquè li posa aquella gent se passa de sal.
1: Sí, és perquè sí. Prenguis més Coca-Cola després.
2: Suposo que sí. I el xampan, nye.
1: No? Millor que, cava.
2: Nye.
1: O corpinyat. Pepe, tu què dius?
4: Pues que m'agrada molt el copinyac, més que ara, segons quins xampanys francesos,
1: uh-huh.
4: I penso que ha millorat moltíssim, que ja no té tanta espuma,
1: sí.
4: I que a més és suau i no et don mal de cap.
1: És veritat, això.
4: I les patates de... Aquestes patates, pues a mi, la veritat, és que no m'agraden gens.
1: Molt bé.
4: Però bueno,
1: bé.
4: Si les tinc que prendre, les prendo, perquè jo sempre, un dia a la setmana, vaig a un Frankfurt i m'agraden molt els Frankfurt bons.
1: A mi també.
4: I, bueno, bons. Entens? I ho necessito i ho faig.
1: Està molt bé. El Pepe Ribas estarà cada 15 dies amb nosaltres, com sempre, obrint la finestra de la cultura, que és una cosa que ens agrada moltíssim. Crec que ens ha dit sí, però a partir del 24. Perquè estàs de viatges i coses, no, Pepe?
4: Sí, tinc un mes de setembre... Bueno, jo volia fer vacances, perquè no he fet vacances aquest estiu, he treballat moltíssim, buscant rastres del meu avi, que resulta que és un dels fundadors, bueno, dels que va muntar i inventar l'art nouveau.
1: Caram.
4: A Europa, no aquí. I ha sigut una... Bueno, portem 13 anys investigant, i ja que i ara pues, he acabat... una ponència.
1: Un dia d'aquests, un dia d'aquests en parlarem amb calma. Aprofita aquests dies a Oporto, gaudeix molt, i ens trobem el dia 24 aquí als estudis, que et portaràs una sorpresa, perquè han canviat una mica i estan molt macos. Una abraçada. Gràcies, sí. Pepe, cuida't molt.
4: Vinga, una abraçada a tots.
1: Ignacio Rigau, també et deixem anar a tu, perquè tens un sopar.
3: Efectivament.
1: Tens un sopar, doncs que vagi de gust.
3: Moltes gràcies.
1: M'ha agradat la reivindicació que ha fet el Pepe del Corpinyac.
3: Sí, sí, sí.
1: M'ha agradat.
3: Això és xic, veus?
1: És xic. Gràcies, Ignacio.
3: Un plaer.
1: Fins demà, senyores, senyors, 9 i 11 minuts. I tu els dimecres?
2: Jo, a mi no em deixes anar perquè com no tinc ningú amb qui sopar, no?
1: T'has de quedar aquí.
2: Escolta, què t'anava a dir? Una cosa. Que l'altre dia que vaig veure... Adéu, Ignacio, adéu, que vagi molt bé. Que l'altre dia...
1: Què?
2: L'altre dia vaig veure que vau fer la presentació de la temporada.
1: Sí, sí.
2: Que potser... Que potser sí. Li... Que la... Vaig veure la jefa, que potser no té bé, el meu telèfon no el té ben apuntat.
1: Perquè volies venir.
2: Home, a mi no m'han trucat.
1: És que era molta gent. Home, que... Anàvem els directors.
2: Però que jo sóc l'estrella d'aquest programa, no?
1: No, és veritat. És una de les estrelles.
2: Tu i jo, abans, o sigui, abans d'acabar la temporada, em vas convidar a sopar, em vas dir, Merca, tu ets l'estrella...
1: Jo vaig dir això.
2: Sí, sí, sí. No te recordes, però m'ho vas dir. I vaig pensar, mira, em convidaran... Que va, jo vaig allà a menjar,
1: Va ser error meu, eh? Perquè mira que la directora m'ho va dir.
2: Jo crec que sí.
1: Digue-li al Jordi Merca que vingui.
2: Anava guapa, eh?
1: Anava guapa,
2: I he vist a la Sílvia Tarragona, que guapa.
1: Sí, també.
2: Anava com amb un vestit de... com amb leopardos petits.
1: Sí, però això és molt Sílvia Tarragona.
2: És molt, molt... que guapa.
1: La Sílvia Tarragona, que ara no estarà a les 10 de la nit.
2: Ai, que m'enterat!
1: Que serà la Laura. La Sílvia Tarragona la tindrem els caps de setmana.
2: M'enterat?
1: Això és meravellós, perquè la podré escoltar tots els dissabtes i diumenge.
2: Clar.
1: Està molt bé.
2: Però té una cosa dolenta, que és que no entrarà amb aquell perfum que entrava.
1: És veritat, això.
2: Recordes que estàvem tu i jo aquí com dos jabalís aquí dintre?
1: Sí.
2: Suant, perquè suem molt, tu i jo.
1: Ah, sí?
2: Perquè ho donem tot. Fem ràdio donant-ho tot. Llavors suem. Llavors entra la Sílvia, uau, una bona olor.
1: Amb quina cara t'està mirant la Neus Sala? Que diu aquest home? Hola, Neus Sala, eh?
5: Bona nit. Toni Marín.
1: Ara parlarem, perquè la Neus, a més, s'estrena, reestrena.
5: Em reestrena.
1: Avui aquí el programa estarà amb nosaltres els dilluns, alguns dilluns al mes, perquè estem com acabant de determinar les dates, però apropant-nos al món del que ella és la mestra. Per excel·lència, la Neus Sala és la que més en sap de tot el tema Crònica Negra.
2: Sí. Ah, sí?
1: I tant.
2: Oh, i jo no puc venir els dilluns?
1: Pots venir.
2: Ah,
5: tu fliparàs amb la Neus Sala i la Crònica Negra.
2: Oh, m'encanta a mi, eh? Soc molt fan, eh?
1: Jo
2: sí, és veritat, eh?
1: Jo soc molt fan de la Neus Sala, amb la que ara, d'aquí una estona, farem a més la seva secció, i també d'un home que també estarà amb nosaltres alguns dilluns al mes, que és el Bruno Pérez. Bruno, com estàs?
6: Molt bona nit. Molt bé.
1: Com estàs, Mussol? M'encanta, perquè ell sempre diu això del Mussol. És una cosa... És un segell identificatiu, teu, no?
6: Bueno, sí, fa molts anys que ho dic, això, bueno, me surt. També és una cosa molt d'aquí de l'Empordà, quan algú li vols dir això, ets un Mussol, doncs ho deixes anar i ja està. Saps què passa? Que... És el que us explico, és el meu dia a dia. Jo toco en directe a la víctima i veig les conseqüències de la ciberseguretat i per això m'embalo i m'emociono i vull transmetre-ho i a vegades en surt alguna d'aquestes de paraulotes, d'aquestes així divertides. Però bueno, però...
1: Amb el Bruno...
6: amb ganes de col·laborar i ajudar a tothom.
1: I jo estic molt content que estiguis al programa i ho saps, el Bruno és el megacrac de la vida amb el tema de la ciberseguretat.
2: Sí.
1: El tema de tot, eh? Les contrasenyes, els mails...
2: Los cookies.
1: Són les cookies.
2: Les cookies, allò de... eres un robot?
1: Sí.
2: Allò, eh? Oh, quina ràbia! dime quantos autobuses hay en la foto. Això t'ha passat alguna vegada? Entres a una web, diu, senyala les fotos que hi ha un autobús.
1: És veritat.
5: I el Bruno, a més...
6: O bicicletes. Clar, clar, sí. Perquè tu no saps que d'aquesta manera així tu entrenes a la intel·ligència artificial. Ah. I així tu li estàs dient si és bo o no és bo. O sigui, però tu l'estàs entrenant.
2: Però hi ha un moment que hi ha una foto que només hi ha una roda de bicicleta.
1: Sí.
2: Llavors, allò entra com a bicicleta.
1: Home,
2: o no?
1: És una bicicleta.
2: No ho sé, eh?
1: Si apareix una mà, ets tu o no?
2: Jo me la jugo, sí, sí, a vegades, eh?
5: Només et dic una cosa. El Bruno ha fet de les millors pericials judicials,
1: sí, sí,
5: que hi ha en aquest país. Vull dir que cuidao tu amb el que li demanis, eh? Perquè t'empura ràpid, eh?
2: M'està fent por ara mateix,
1: Bruno, ja en parlarem, eh? Perquè temps tindrem, però hem començat forts amb el tema dels correus electrònics que t'envien intentant entabanar-te, no? Jo en pocs dies he rebut un d'Hisenda dient-me que s'havien equivocat i que m'han de tornar més diners.
3: Sí.
1: T'ho juro.
2: Però aquest no se'l creu.
1: No.
2: No se'l creu
5: aquí
2: ningú.
5: Aquí pica segur, pica segur.
1: No, no, clar, i fan una cosa tan estúpida com que has de confirmar les dades, sí, apretant un botó. Sí. Dius, ui, no, això no. Però ja, he rebut un de la Seguretat Social i un d'Hisenda. Van forts, no?
6: Home, clar, perquè també ells comencen la seva etapa escolar, o sigui, el seu any escolar, ja han tornat de vacances els cibercriminals i bueno, i esclar, i ara a saco paco. Home, penseu que ara mateix és el segon mercat que genera més volum de diners, més que el tràfic de drogues, o sigui, poca broma. El cibercrim està en auge totalmente, i per això les grans bandes doncs es posen amb això i apretaran per tots cantos. Ens ve un trimestre... Ja quan siguem al programa i ja parlarem de les tendències del cibercrim per aquest final de trimestre de 2026, que ja ens podem agafar els calçotets perquè venen pintant bastos.
1: Déu-n'hi-do. Bruno, un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies. Cuida't molt.
6: Al contrari, a vosaltres. Salut, fins aviat.
1: Mira, Jordi, que inicialment, jo quan vaig rebre aquell correu,
2: sí,
1: em va fer il·lusió, eh? T'imagines?
2: Home, però tu
1: que
2: creus...
1: Que Hisenda et digui, no, això que t'hem tornat és, eh?
2: Això no passa mai.
1: Hem de tornar 2.500 euros.
2: I hi havia la quantitat i tot.
1: Sí, tant.
2: 2.000... Home...
5: I per missatge, no?
1: Un correu electrònic.
5: Això no passa...
1: Correu electrònic.
5: Ja, bueno, però és que no passa.
2: Que Hisenda torni diners no sol passar.
1: Ja.
2: Imagina't que s'hagin equivocat.
1: És això el que deien? Ens hem equivocat, hem revisat i ens hem adonat.
2: A mi m'agrada un, m'envien a vegades uns que diuen, hola, me llamo tal, he heredado una fortuna de no sé cuántos millones de dólares y no sé en qué gastar-m'ho.
1: Ja.
2: I vull venir a Espanya.
1: Ah?
2: Sí, sí, algú que diu... I això passa, eh? Això m'ha passat diverses vegades.
1: Jordi Merca,
2: digui'm.
1: I tu què faràs?
2: Pues jo...
1: Tu faràs el mateix, no?
2: És que no ho tinc clar, tampoc, eh?
1: Bueno, és, no... és que si la pregunta és què has fet aquest any passat,
2: sí,
1: també és
2: exacte,
1: la difícil definició.
2: Clar, jo venia a pensar, vinga, va, però que no sé què he fet. O sigui, jo cada dia...
1: Has parlat de coses.
2: Jo m'aixeco al matí,
1: sí,
2: i penso, oi, tinc ràdio.
1: És veritat.
2: És el que em passa, eh?
1: I ara has de fer una secció a correcuita,
2: clar,
1: que la senyora que ve a netejar casa s'espanta,
2: sí,
1: perquè crides molt.
2: Ui, la senyora. Clar, però ara vindrà dimecres. Si jo vindré dimecres, llavors la senyora de que ve a fer feines, que ve dimarts, no m'escoltarà.
1: No, passa-la, digue-li que vingui dimecres.
2: No pot. No té pot, feina, la senyora. A vegades em passa que la Glòria a mig matí em diu, què, la secció? Dic, hòstia! A les 12. Hòstia, la secció!
1: No, però ets ràpid. Es nota,
2: sí,
1: que tu al teatre
2: broma,
1: estàs acostumat.
2: Sí.
1: Ja has començat el teatre?
2: Ja he començat la temporada a Madrid, de moment. He començat molt fort, eh?
1: Sí?
2: Jo l'altre dia ho pensava. He començat la temporada número 9, eh?
1: De jo sobrevivia a l'EGB. Molt bé.
2: Temporada número 9.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: El dia 7 de novembre comencem la temporada 9 de Barcelona, també. Estem a tope.
1: Molt bé.
2: Demà me'n vaig a Valladolid.
1: Molt bé.
2: Perquè són les fèries de Valladolid.
1: Molt bé.
2: Que és la setmana grande de Valladolid.
1: O sigui, avui a la ràdio, demà a Valladolid i l'altra aquí a la ràdio una altra vegada.
2: No tinc res a fer jo, es veu. Es veu que jo no tinc vida. Estic tot el dia cap amunt i cap avall.
1: Cap amunt i cap avall. Escolta'm, hi ha una secció, estic pensant, que t'agradarà molt a tu.
2: Sí?
1: Sí.
2: Més que la de la Crònica Negra?
1: No, també, com la de la Crònica Negra. O sigui, però tu, que ets un home que crees coses...
2: Ai, sí.
1: Li hem demanat... O sigui, em fa una il·lusió, de debò, perquè tenim una col·laboradora.
2: Sí.
1: Que té una veu preciosa, d'altra banda,
2: sí,
1: però que ha escrit no sé quantes sèries de televisió.
2: Onda.
1: Ha participat en no sé quantes pel·lícules. Li hem demanat que ens expliqui com es construeix una història. Com es fa una sèrie? T'imagines?
2: Li podíem haver demanat feina per mi, també.
1: Però... Bé, espera, diguem-li. Carmen Fernández Villalba, com estàs, Carmen? Bona nit.
7: Hola, m'estic fronxant aquí sola, sentim-vos i sentir-te ja que estàs tirant-me aquestes floretes.
1: El Jordi Merca vol feina, no sé si n'ets conscient que ja te l'ha deixat anar.
2: No molta,
7: ja,
2: eh?
7: Ja, ja.
2: Tampoc molta, eh? Que no m'agrada treballar gaire, però bueno.
7: Tampoc molta, però cura molt, no?
2: Això, bueno.
7: O sigui, el que tots volem.
1: Exacte.
2: Exacte.
1: Poca i ben pagada.
2: Sí.
7: Poca i ben pagada. O sigui, això de treballar per amor a l'art és una fal·làcia que no ens agrada.
2: Ja no es porta, això.
7: Ja no es porta això. Ara treballem perquè ens agrada la feina que fem, però volem cobrar, oi?
2: Ah, exacte.
1: Clar. Escolta'm, que guai això de que ens expliquis com neix una sèrie, com es crea una història, no?
7: Sí, doncs, mira, en primer lloc, Toni, jo et vull donar les gràcies per comptar amb mi, perquè he anat venint en les últimes temporades algunes vegades quan tu em cridaves i tal, però ara saber que tindré aquesta col·laboració fixa cada mes, doncs em fa moltíssima il·lusió, i més si és per compartir una cosa que també m'apassiona tant com l'escriptura audiovisual, o sigui que encantada de compartir els meus secrets.
1: Que bé. Oi, m'encanta això que ens diguin que ara compartirem amb tu els nostres secrets.
2: Oh, és molt, és que... Perquè ella en sap molt i sap posar aquestes frases on toca.
1: Home!
2: Això ho dius en un altre context? Tu estàs a la peixateria i dius, vols que et comparteixi els secrets? I no queda tan bé com aquí.
1: Bueno, segons el plat que estiguis cuinant.
2: Ah, també.
7: Exacte.
2: També,
1: no?
2: Exacte.
1: Perquè en un moment donat aquí i també es poden fer coses. Carmen, doncs, escolta'm, ja estem desitjant que arribi el dia i el moment, val?
7: Sí, serà aviat. Encantada de que, a més, ens veurem cara a cara, perquè ara estem parlant per telèfon, però vindré a la ràdio, que em fa moltíssima il·lusió, perquè ja només entrar en un plató de ràdio i posar-me els cascos i tenir el micro davant i tenir la teva presència al costat i la peixera i no sé què, tot això és que em fa una il·lusió que no t'ho pots ni imaginar.
1: I fixa't que en un altre moment jo t'hauria corregit perquè has dit un plató de ràdio. Abans era...
7: No,
1: perdona. És que ara sí que estem en un plató de ràdio perquè han fet obres.
2: Ha quedat boníssim.
1: Tenim, jo que sé, la de càmeres que hi ha aquí. Ho dic també per aquella gent que ens segueix habitualment veient les imatges a través de RTV Play, que si ho veuen, ara tenim càmeres per tots. Sí, càmeres d'aquestes modernes.
5: Sí. Tu ets molt hermano, no? Una mica gran hermano.
1: Una mica gran hermano, sí. Aquestes càmeres que es van movent, que tu dius, qui deu haver-hi al darrere?
2: T'ha quedat molt modern, eh? Això que estàs explicant, diu, aquestes càmeres d'ara que són modernes, que ui, que van soles, eh?
1: Van soles, eh? Van soles,
7: eh? Toni, jo t'he de fer una pregunta. Tu creus que el fet que ara també es transmeti el que està passant en el plató, que ho puguem veure tot, no mata una mica el misteri de la ràdio?
1: Jo no, saps per què? Perquè ens oblidem. O sigui, una de les coses... Mira, en aquest estudi no hi ha un monitor, la qual cosa és molt important. A baix sí que n'hi ha un monitor. A l'estudi 31 sí. Aquí hi ha un monitor. Cada vegada que jo he entrat a fer el programa des del 31, el primer, això t'ho pot dir el Jordi,
2: sí.
1: El primer que he fet sempre és apagar el monitor. Perquè si no, efectivament, hi ha molta gent, i és humà, que s'està veient com surt per la tele i està més pendent de la imatge de la tele que no pas del que està dient per la ràdio, saps?
7: Clar. És que crea aquesta intimitat que crea la ràdio, que és que estàs, diguéssim, com en un espai buit, no? Que emets, ets emissor, també receptor, no? del oient, però en el fons... no jugues amb la imatge, que la imatge és molt poderosa, però al mateix temps t'ho dona tot, no?
1: Clar.
7: Per tant, el misteri de la ràdio també és ocultar la imatge, no?
1: El misteri de la ràdio el resoldrà Neu Sala, que és la que sap d'aquestes coses. Gràcies, Carmen, un petonàs.
7: Vinga, fins aviat.
1: Fins
7: adéu,
1: ben aviat. Adéu, bona nit. Adéu.
2: Lo pitjor... Ara estic pensant que, clar, ara aquestes càmeres són ultra HD, 4K... Això.
1: A tu això també t'acaba de quedar molt modern.
2: Això?
5: Es veu fins a l'últim poro de la pell. I tu no vas maquillat avui.
2: Ui, ja jo ni avui ni mai.
5: Ni jo
2: clar, jo he vingut avui que dic, va, no m'afaito. Jo pensava, ja m'afaito demà.
1: No t'afeitis igual.
5: Ui, com t'estaran posant les xarxes.
2: Clar,
5: ara.
2: I ara haurem de venir ben vestits, eh?
5: I amb gorra.
2: Tu i jo,
5: amb gorra.
2: No, perquè el Toni i jo aquí a vegades venim amb unes pintes...
1: Bueno.
2: Jo a vegades vinc amb el pijama a sota posat.
1: I això, tu, no m'ho diguis mai, això.
2: Sí.
1: En sèrio?
2: Clar, perquè ja arribo a casa, me trec els pantalons i ja me'n vaig a dormir. Perquè és molt tard, eh?
1: Però tu et poses pijama per anar a dormir?
2: Home, clar, amb què dorms tu?
1: Ah, jo, sense res.
2: Sense pijama?
1: Clar.
2: No, home, no.
1: Quan depèn de si fa fred o no, em poso una samarreta.
2: No, home, no.
1: Tu ja està, eh?
5: Si estàs acompanyat o no,
1: Si estic acompanyat...
2: Sense pijama.
1: Ja veurem
2: ni
1: com
2: samarreta,
1: ens agafa.
2: Ni res.
1: Si estic acompanyat, ja veurem com ens agafa.
2: No, home, no,
1: però si estic sol...
2: amb lo maco que és un pijama.
1: Un pijama?
2: És que un pijama és una prenda de vestir molt maca, eh? Un pijama.
1: Ah, sí? Estàs segur?
2: Jo crec que sí. Bueno, bueno
5: després... És una mica Woody Allen, eh? Jo el veig una mica Woody Allen amb, sí, amb aquell pijama...
2: Després, que et quedi bé és una altra cosa. Això ja discutirem, però el pijama és maco. Si el cuerpo...
5: Lo acompaña.
2: Lo acompaña mejor.
1: Bueno, si no, un poco holgado.
2: Un poco... Cómpratelo, siempre pijama una talla más. Això és veritat.
1: Escoltem una cosa. Jo aquest any estic molt content, perquè la veritat és que aquesta cosa d'haver creat seccions que... són més espaiades amb el temps, ens dona la possibilitat de fitxar molta gent que tenia moltes ganes que hi fos, no? I estic molt content, perquè feia molt de temps que no compartíem un micròfon com a col·laboradora del programa, una senyora que, a més, literàriament ho ha guanyat tot. El darrer premi Marquès de Comillas se l'ha endut. Ella és... estic parlant de la Carmen Domingo. Carmen, què tal, guapa?
8: Bona nit, jo estic desitjant saber si arribaré i portaràs pijama o no em portaràs, ja t'ho dic.
1: Home, no, però jo a la ràdio no he fet mai...
8: Fàcil, eh?
1: Bueno, anava a dir que a la ràdio no he fet mai ràdio amb pijama, però estic pensant que va haver-hi una vegada...
8: Sempre hi ha una primera vegada per tot, Toni, no ho diguis, perquè sempre hi ha una primera vegada.
1: Durant el Covid. Durant el Covid vaig estar fent el programa uns dies des de casa i recordo que la primera hora portava pantalons de pijama. I em vaig sentir tan incòmode... Durant tota aquella hora que vaig aprofitar l'informatiu, crec que era de les 5 de la tarda, per posar-me uns pantalons i sabates i de tot.
5: Jo t'he de confessar un secret, eh? Jo en els directes que he fet per Telecinco, per exemple, en el Tsunami, que eren a hores intempestives per mi, de cos cap amunt anava maquejadíssima i de cos cap a baix amb el pijama i les sabatilles directe per anar-me'n al llit una altra vegada. Bueno, clar, a les 5 del matí t'aixeques per fer un directe.
1: Jo crec que tots hem vist en algun moment com algú a mitja reunió s'aixeca i s'havia oblidat de posar-se pantalons o anava, perquè ho hem vist tots, no? Durant el Covid, això.
8: I jo, que sóc a casa meva, no sabeu com vaig, clar.
1: Quan, ara mateix?
5: Ara
8: claro. Carmen, ara no diré res, jo.
1: Carmen Domingo, cuéntanos cómo vas.
8: M'ho heu posat fàcil. No. No diré res.
1: Vas vestida de Domingo?
8: Oh. Voy vestido de
1: Domingo. Oh,
5: qué
2: dolent, eh? Que va, sí. Ni eso, eh?
1: Horrorós, eh? Horrorós. És que em fa il·lusió, és que per fi estic amb vosaltres. Jo m'hi he enyorat molt aquest estiu.
2: Sí.
1: Sí, em sortia allà, mirava el calendari. Ui, que encara no arriba.
5: Sí, no t'ho creus ni tu. No t'ho creus ni tu.
1: Sí, encara no arriba.
5: Estaves allà al bosc vivint la vida.
1: Sí, a les 5 de la tarda semblava que no passava el temps allò. Les 5 i 5, les 5 i 7. Ui, passat i petit. Carmen Domingo, quin gust tenir-te al programa, guapa.
8: Moltes gràcies, i jo també tinc moltes ganes de parlar amb tu un dia al mes.
1: Un dia al mes. Un petonàs enorme. Gràcies, Carmen.
8: Un petó, Toni. Fins ara, adéu a tots.
1: 9 i 28 minuts. Dies.
2: Escolta'm una cosa, que m'estic fixant... Clar, jo no sabia a qui trucaves, eh? Clar, mira, tenim aquí que si Crònica Negra, que si l'advocat que parla de no sé què, ara la de la noia aquesta de les sèries de la tele. Ara, i què pinto jo aquí?
1: Tu ets tu.
2: Sí, tens tothom amb estudis aquí, gent amb estudis, periodistes i experts.
5: Jo dono la info perquè ella faci el guió.
2: I jo què pinto aquí?
5: I tu l'interpretes.
2: Mira.
1: Bueno, però jo crec que tu ets la nostra referència en qüestions més, com dir-ho, més modernes.
2: Sí. Si tu estàs pensant tant, és que...
1: Potser podries fer una secció d'intel·ligència artificial.
2: Ui, no, no.
5: Ui.
2: No m'agrada.
1: No t'agrada?
2: És que m'estic fent gran per la intel·ligència artificial.
1: T'estàs fent gran.
2: Sí.
1: Això és el que ens passa a la majoria de nosaltres.
2: Sí.
1: És per això que li hem demanat... Estic supercontent. Perquè a partir d'avui també s'incorpora al nostre plebé en Josep Maria Ribas, que és el director de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial de La Salle, de la Universitat Rovira i Virgili. Josep Maria, què tal? Bona nit.
9: Hola, molt bona nit, Toni, com esteu?
1: Molt bé, molt contents que estiguis al programa. T'estàvem buscant competència, però crec que...
2: No hi ha manera,
1: s'ha baixat, eh? S'ha baixat a l'últim moment. Jo crec que deu ser un dels homes amb més feina de Catalunya, no, Josep Maria?
9: Amb això de la IA, aquests últims anys, la veritat és que està en boca de tothom, no? Per tant, sí, no ens avorrim.
1: Fixa't que està en boca de tothom i a la vida de tothom, perquè ha arribat un punt en el que la IA ja ha entrat de manera directa a confondre'ns, a no saber a vegades triar entre si el que estem veient és veritat o és una imatge generada per IA. En fi, la cosa està anant molt ràpida, no?
9: La veritat és que sí, i mira, aquests dies crec que ho hem viscut tots, especialment amb la crisi de Ceuta, no? Fins i tot com de nou tornen a aflorar doncs, aquestes notícies, no? Que són ressuscitades del passat i que no tenen credibilitat. No? Ens ha passat cada vegada que hi ha hagut des de grans nevades fins a aquell accident amb l'Irio, no? És a dir, sempre han circulat coses falses, és veritat. I és que, clar, com que la tecnologia cada vegada és més barata, diguem-ho així, no? I és més fàcil de fer anar, això vol dir que los malos ho tenen més fàcil.
1: Aquí és on tenim un dels grans reptes, segurament, no?
9: Home, doncs la veritat és que sí. Segur que tot l'ús ètic, no?, de la intel·ligència artificial és un repte. Ja ens ha passat en el passat, no?, que de vegades la tecnologia aflora d'una forma tan ràpida que fins i tot els reguladors i els bons o mals usos, doncs és alguna cosa que hem d'anar aprenent.
1: Clar. I és per això que és tan important dedicar-hi minuts aquí al programa La intel·ligència artificial i tindrem el millor per parlar sobre aquestes qüestions. Josep Maria, benvingut al programa. Ens hi posem immediatament.
9: Doncs sí, senyor. Em sembla que ens veurem aquest dijous, oi que sí?
1: Aquest dijous, efectivament. Una abraçada. Fins dijous. Gràcies.
9: Fins aviat.
1: Fins aviat. Senyores, senyors, passa un minut de 2:15. Què? Què et sembla el programa?
2: Com pot ser que jo li demani a la intel·ligència artificial una foto meva i dic, ai, això no m'agrada, treu-m'ho. I em fa un escàndol allà, em treu una cama, no sé, em canvia la cara, i després la gent fa vídeos...
1: I li surt tot
2: bé. Jo li demano al meu... Escolta, la samarreta pot ser d'un altre color i em canvia el cabell, em posa un ull aquí al mig...
1: En quin idioma parles?
2: No, el meu xati me toma el pèl i després la gent fa uns vídeos... Mira, el tècnic està dient que sí, és veritat. Fa uns vídeos del Rajoy peleándose con el otro i no sé què.
1: O l'altre dia, que de sobte vaig veure Pedro Sánchez que es posava a fer-se un petó, no me'n recordo qui
2: sí,
1: era.
2: Ai, sí, aquest l'he vist jo també.
1: O sigui que dius, però com ho fan, això? No?
2: Jo li dic, escolta, posa'm una mica... Oh, fot un escàndol allà.
5: Però
2: com pot ser això?
5: Quanta estona t'hi estàs?
2: Poc.
5: Perquè, aquí tens la resposta.
2: Perquè em treu...
5: Aquí tens la resposta. Passa com a mi. Li dius fes això, no ho fa, i dius...
2: És que és veritat que em posa els nervis, eh? Perquè li estic parlant
5: a una màquina...
2: Que
5: jo no li parlo
1: a
5: una màquina.
1: Perquè, a més a més, deixa'm dir-te que quan arriba una època, Jordi...
2: I després surt en vídeo de... Ponle este comando al ChatGPT, veràs.
1: Tu saps que jo t'aprecio de veritat.
2: Sí, per això m'has trucat tot l'estiu, trucant-me.
1: Potser
2: mira quantes trucades perdudes tinc teves.
1: Deixa'm que miri les que tinc perdudes teves jo.
2: Però és que jo no t'he dit que t'he trobat a faltar de moment, eh?
1: Jo sí, no, però... I ara ja no et deia això, ara et deia que t'apreciava.
2: Ah,
1: la cosa és que, arribada a una determinada edat...
2: Ja no.
1: Aquestes coses de... Oi, ponme un brazo.
2: Sí.
1: Ja, potser...
2: No, ja, ponme un brazo, no, però que a vegades surts que dius... Ai, has sortit una mica malament.
1: Vols millorar la...
2: Clar, has sortit malament. I jo, que tu no, però jo sóc un tio de que...
1: I per què li fas fotos a la teva dona? Jo crec que sortirà millor.
2: Perquè no vol sortir al meu Instagram, la meva dona, perquè jo tinc molta gent.
1: Yeah.
2: Jo sóc un microinfluencer ja.
1: Yeah.
2: Jo ja tinc molts seguidors.
1: Molts seguidors.
2: Llavors, la meva vida privada, pues, he de guardar-la.
1: Com vas de temps?
2: Jo bé, jo no tinc res a fer.
1: Vols quedar a la secció de la
5: Queda't.
2: Bueno, dic
1: perquè som les 9:33 minuts, és l'hora d'obrir la secció, vale. Després la podem comentar.
2: Ara mirem.
5: Si no vull pressionar, però igual també un sicari si no et quedes.
2: Clar.
1: M'està
2: passant una cosa.
1: Que sàpigues que ho diu en broma, però podria dir-ho en sèrio.
2: A mi la cara que m'ha fet no era de broma. M'està passant una cosa, amb tanta crònica negra, jo consumeixo molts documentals de crònica negra i assassinats i tal, però m'estic tornant una mica tarat

0: És a dir,
1: tu pots estar al costat d'un assassí en sèrie i no saber-ho.
2: Potser home, fins i tot ara mateix.
0: Jo crec que
2: perquè
0: no.
2: Perquè la Neus... Hi ha una determinada hora que la truques i mai no t'agafa el telèfon.
1: No t'agafa.
0: Jo crec que no em quedo, perquè si no potser després no dormo, eh?
2: Sí. No, home, no.
0: Sí.
2: Anem a parlar... I ara em poso una mica al seriós, va. Perquè anem a parlar d'un tema que efectivament ha cuejat moltíssim durant tot l'estiu. Jo t'he de dir, Neus, que és un tema que a mi impressiona molt, que és tot aquest tema d'Isaac Andic i de Mango, el seu fill, una mica... Tota aquesta història és molt sòrdida, tota aquesta història, no, Neus?
1: Més que sòrdida, diria que és una de les investigacions més complexes a les que s'ha enfrontat el cos de Mossos d'Esquadra, perquè ens trobem en una situació on tenim un cadàver, una muntanya, cap testimoni, i es tracta de construir un relat a base d'indicis que busquen els Mossos i la jutgessa, i indicis que un a un intenta desmuntar la defensa de Jonathan Andic, perquè la realitat és que ningú estava en aquella muntanya per explicar què va passar aquell 14 de desembre del 2024.
2: Sí, sí. La veritat és que hi ha moltes preguntes. Com estan les investigacions ara mateix?
1: Doncs abans de l'estiu vam tenir un boom absolut, perquè va ser el moment en què la jutgessa va decidir prendre declaració a la que ha ocupat tots els titulars i totes les cadenes, que és la famosa terapeuta, la Júlia, amb aquestes teràpies que feia servir, pseudoteràpies, que després la premsa, en el moment en què vam saber per l'auto de la jutgessa que hi havia una psicòloga, vam buscar si aquesta Júlia estava col·legiada, i no està col·legiada enlloc. Qui és? No estava, no hi havia ni una foto enlloc, no hi havia res d'ella. Però sabíem que només s'arribava amb ella si eres de l'alta societat catalana. Perquè et facis una idea, ha sigut terapeuta de la família Vicari i de la família Urdangarín. I arriba a la família just de la mà de la vídua de l'Isaac Andic per solucionar uns problemes que hi havia entre pare i fill per culpa de les desavenences econòmiques en la gestió de Mango. Tot esclata quan aquesta psicòloga, o sabem que una de les teràpies que fa servir, curiosament, és la de matar metafòricament al padre en la teoria freudiana utilitzant el barranc. És a dir, amb una teràpia de xoque radical. Llavors, estàvem aquí, la defensa justificava la presència d'aquesta terapeuta, la terapeuta va donar els seus whatsapps i tal... Però al juliol, quan ningú s'ho esperava, el 29 de juliol, quan estàvem tots, bueno, fins al setembre no reprenem el curs judicial i tal, es presenta a la comissaria de Mossos una senyora traductora anglesa que diu que porta un any que no dorm perquè amb ella la va trucar i col·laborava estretament amb aquesta terapeuta i li havia demanat que busqués una ruta de confrontació on hi hagués un barranc a Montserrat. Yeah. Aquesta traductora confessa davant de Mossos que el dia 7 de desembre havia acompanyat a Jonathan Andic en aquesta muntanya, una setmana abans de que caigués, en aquesta recerca, en teoria, d'un punt de confrontació amb un barranc. El Jonathan no havia dit en les seves declaracions ni a Mossos ni a la jutgessa que existia aquesta senyora. La defensa no ho sabia, per tant, la defensa s'ha quedat una mica fora de juego. I, a més, aporta tota una sèrie de whatsapps que s'havia intercanviat els dies posteriors a la mort d'Isaac Andic amb la terapeuta, amb la Júlia, on ella li diu a la Júlia què ha passat, què ha passat, has vist lo que ha passat? I la Júlia li contesta, no lo quiero saber, no vaya a ser que la próxima sea yo.
2: Claro.
1: Això
2: obre... Aquests àudios existeixen, eh?
1: Aquests whatsapps estan en poder dels Mossos d'Esquadra. Estem ara pendents. Ella, aquesta traductora, diu que ella declara perquè no pot dormir perquè se sent culpable, no sigui cas que. I va amb advocat. La meva lectura és molt diferent. Hi ha un acte del jutge, de la jutgessa, que diu que demana que els Mossos agafin tots els

0: telèfons que es van connectar al repetidor de Collbató els dies en què Jonathan estava en aquella muntanya. Tard o d'hora, el seu telèfon hauria saltat, perquè ella sí que estava en aquella muntanya, yeah, amb Jonathan. Per tant, abans de que la investigació et citi en qualitat de, tu t'avances, vas amb un advocat i dius, escolta'm, que jo no tinc res a veure amb tot això que passava por ahí i que jo habitualment això ho feia amb altres pacients i no sabia que era per una excursió de Jonathan amb el seu pare, però ara, veient el que ha passat, vull venir a declarar. Què ha passat amb la defensa? La defensa ha demanat, això ho publicava La Vanguardia, ho publicava Maica Navarro, que Jonathan Andic torni a declarar. I jo m'imagino que el despatx de Martell haurà estat treballant i no de vacances, no haurà estat mirant les hores com tu, saps? Són les 5 i 1 i 5 i 2, preparant aquesta declaració de Jonathan Andic.
1: És a dir, que tenim setmanes per endavant on aquest tema tornarà d'alguna manera a la primera línia informativa, no?
0: Bueno, seguríssim, perquè ha de declarar també el CEO de Mango, el Toni Ruiz, que recordem que és el que va substituir a Jonathan Andic després de que pràcticament enfonsés l'empresa. I també hi ha d'haver, ha demanat la jutgessa una reconstrucció de la caiguda a la muntanya amb els metges forenses que li van practicar l'autòpsia i amb els Mossos d'Esquadra per veure exactament com va ser la caiguda i per veure si té validesa o no els informes aportats per la defensa.
1: Què et sembla si anem a buscar un parell de testimonis de persones que ens expliquin una mica com estan veient tot això? Són dues persones de confiança absoluta del programa, els quals sempre acabem anant a trucar a la porta. El primer, el del nostre consultor en psicologia legal i forense, Bernat Noel Tifón. Com estàs, Bernat? Bona nit.
2: Hola, bona nit, moltes gràcies.
1: Content, com sempre, que estiguis amb nosaltres. Escolta'm,
2: igualment.
1: Quina història aquesta, no, Bernat?
2: Una història, realment. És ara, justament, el tema candente, justament, de la crònica negra barcelonesa.
1: Clar. I fixa't que, a més, hi ha tantes preguntes sense resposta, i és lògic que sigui així, no? Perquè tenim la família, per exemple, que sembla que en tot moment estan recolzant el fill i germà. Tenim aquests testimonis que ara ens deia la Neus. Que difícil és, segurament, en una investigació d'aquestes característiques, saber destriar el gra de la palla, no?
2: Clar, a veure, clar. Per una banda tenim que la família, com, doncs, des d'un punt de vista de la lògica o de la coherència, doncs, intenta donar suport justament a la persona, doncs, que està actualment en investigació, no? A l'investigat, el Jonathan Andic. I després la resta de detalls que ha anat explicant la Neus, justament, doncs, són una sèrie de detalls que no deixen, doncs, de sorprendre i que fan d'una manera, doncs, que aquest entrellat d'aquestes peces, d'aquest puzzle, doncs, hagin d'encaixar. I encara no encaixen, i per això que d'alguna manera, doncs, els operadors jurídics volen més detalls i que d'alguna manera, doncs, els metges forenses i la policia i els Mossos d'Esquadra puguin justament esbrinar què és el que realment ha succeït.
1: M'estava fent uns senyals la Neus. Creu que tenim un àudio d'això, no?
0: Aviam, Bernat, és que som el Bernat, sí, i jo treballem junts en el podcast Correspondència Criminal, ens coneixem moltíssim.
2: Hola, Neus.
0: Hola, Bernat. Escolta'm, a mi m'agradaria, com a psicòleg forense que ets, que t'escoltessis, que escoltéssim l'àudio d'aquella trucada al 112 el dia que va caure el pare, l'Isaac Andic, perquè tu puguis fer-me una interpretació més professional de com veus l'estat anímic del Jonathan en aquest moment, si et sembla.
1: I tant, escoltem-ho, escoltem-ho.
3: Necessito ajuda, necessito ayuda.
4: Este equipo va corriendo.
3: Mi padre se ha caído. Estamos en Collbató. Se ha caído.
4: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
3: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Bernat, ¿qué dius?
2: Bueno, això és compatible realment amb una persona que està angoixada, està angustiada, justament en aquest sentit, doncs, que està amoïnada i preocupada, doncs, de la caiguda d'un pare, d'un familiar, en aquest cas, no? El pare.
1: Sí, sí.
0: Clar, contrasta perquè una de les tesis que té la investigació, i aquí també t'ho volia preguntar, Bernat, per saber quan dura el xoc, no? És que ell, la primera trucada que fa després de la caiguda del seu pare és passen 4 minuts i truca a la vídua, és a dir, a l'Estefania, que està a baix de la muntanya. I després passen 8 minuts fins que truca al 112. És a dir, és possible que tu et quedis en xoc 8 minuts abans de fer una trucada d'emergències a muntanya?
2: Pot ser compatible, pot ser compatible. Anem a veure. El primer que succeeix és hi ha una estat de confusió, no? Un estat de confusió en què ha passat, no? Què ha succeït. Intentes esbrinar el que hagi pogut. I dintre d'aquesta circumstància, doncs pot ser compatible el fet de que truqui justament doncs, a la primera persona, a la primera família que tingui, i després justament als serveis socials, sanitaris, policials i tot el circuit. De pronto, el primer que d'alguna manera, doncs, habitualment, dit de les regles de la sana lògica, és primer esbrinar què és el que ha passat i què ha succeït, i després ja trucar justament el que són els serveis.
0: Però
2: la resta de serveis, vaja.
0: Bernat, es pot fingir, perquè recordem, els oients no sé si la tindran al cap, però aquella trucada de Breton, després d'haver matat els seus fills, trucant a la policia dient no sé on estan mis hijos, d'una manera angoixada, plorant, després ell els havia cremat vius. Recordem que, clar, una persona pot estar en diferents circumstàncies.
1: No són matemàtiques.
2: No podem comparar una cosa amb l'altra. Jo també vaig intervindre justament en el cas del doble crim d'ASPA a Lleida, de dos agents rurals, i la persona doncs, que va cometre els crims també va trucar a les serveis d'emergències mèdiques i va trucar en una situació d'angoixa, però al cap de 7 minuts. Per tant, és el que diu el Toni, 2 i 2 no són 4. En temes criminològics. Una altra cosa són les matemàtiques i la física, que això és una altra cosa. Que aquí se'n són exactes. Però l'àmbit de la criminologia, de la conducta humana, de la psicologia criminal i forense, moltes vegades intentem establir una relació causal inequívoca i indubtable, que moltes vegades no és així. No és així. Per què? Perquè, d'alguna manera, la conducta humana en sentit normal, sense patologia psíquica, vull dir, ja és, diguem-ne, moltes vegades és biaixada o alterada. I quan la persona té un trastorn mental ja és una altra cosa, ja parlem d'altres termes, no? Per tant, hem de tenir molta cura i hem de respectar, si em permeteu aquesta expressió verbal, respectar els operadors policials, judicials i metges forenses que facin fent i que amb els indicis que vagin esclarint establint, vull dir, arribem a les conclusions finals, no?, en aquest sentit. Per tant, no ens precipitem, vaja, no ens precipitem encara.
1: Bernat, una abraçada gran, com sempre. Cuida't molt.
2: Una abraçada.
1: Cuida't molt.
2: Gràcies, igualment. Adéu, neus.
1: Adéu. Em fa molta il·lusió poder saludar la persona que tenim ara amb nosaltres. Enrique de Madrid, d'Àvila. Què tal, Enrique?
5: Buenas noches, Toni.
1: Oh, qué gusto escucharte. Enrique, qué difícil este tema, ¿no?
5: Sí, difícil y confuso. Desde mi punto de vista, todo el tema de la carga probatoria en el futuro, dentro de un juicio que supuestamente conjurado, todavía no tiene una fuerza determinante para saber los hechos, qué es lo que ha ocurrido. Y a día de hoy yo creo que para declarar culpable más allá de una duda razonable va a ser muy difícil.
0: Este es el puzzle, realmente aquest és el gran trencaclosques que tenen els Mossos i que té la fiscal, perquè estem treballant només amb indicis. I com molt bé ens deia, a arribar amb una condemna ha de ser un cúmul d'indicis suficient com perquè constitueixi prova. Però hem de dir una cosa. La fiscal, Joldi, la fiscal que porta aquest cas, ha guanyat com a mínim 2 casos amb jurat popular només amb indicis i un d'ells sense cadàver. Vull dir, és una fiscal molt preparada per això, i a més, i també li volia comentar al Lluís, no? Aquesta petició de Mossos d'Esquadra de que s'incorpori a la investigació la unitat de desapareguts, que està especialitzada justament en treballar només amb indicis i sense cadàver.
5: Sí, però no olvidar que la otra parte de la defensa está Cristóbal Martell.
0: Sí, sí,
5: estamos hablando también de una primera espada. Yo, una de las cosas, claro, se ha hablado de tantas cosas de este caso que yo va a ser difícil que pueda proporcionar nada nuevo. Pero hay una cosa que no logro comprender, que es, para la cuestión de la defensa, sale rápidamente un vídeo en el cual el señor Andic tropieza haciendo unas conferencias diciendo: tiene problemas en las rodillas para poder caminar y eso podría ser el problema por el cual se precipita después el día de los hechos. Pero entonces, si una persona que está en esta condición, ¿por qué lo llevan por un camino de este tipo? ¿Me explico?
0: El camino es un camino perfectamente transitable, es un camino que hacen niños de 4 y 5 años Y de hecho, hay que salirse del camino. Hay que salirse unos 3 metros del camino para caer por el único punto mortal que hay en ese camino, que es el punto donde cae Isaac Andic. Lo que intenta la defensa es justificar esos 4 pasos de tropiezo, que serían los que justificarían que se sale del camino, y luego se precipita. La defensa con este vídeo también intenta justificar que él no pone las manos, porque la autopsia determina claramente que no hay signos de protección, es decir, él cae en sentido tobogán con los pies por delante, tiene heridas laterales, pero no pone las manos, no intenta en ningún momento agarrarse. Para los Mossos eso es claro ejemplo de un empujón. Para la defensa no. La defensa dice que él no tenía los reflejos para poner las manos. Esto va a ser realmente un juego de primerísimas espadas porque, como tú muy bien dices, Martell es de los mejores.
1: ¿Quan es calcula que hi haurà el judici?
0: Falta que hi hagi judici,
1: A falta que hi hagi judici. Sí, o sigui, encara tenim per molt de temps.
0: Efectivament, estem en fase d'instrucció i en el primer moment, tots els que ens dediquem a això, pensàvem que Jonathan no s'asseuria a la banqueta dels acusats. Ara comencem a tenir alguns dubtes perquè la investigació va avançant i cada cop són més indicis i més indicis que costa a la defensa cada cop més justificar. Ara bé,
1: Més enllà de qualsevol altra consideració, és veritat que la pena del telediari d'alguna manera jo no li treu ningú a aquest senyor.
0: Clar, aquest és el problema. És que el problema és que trobar un jurat popular no viciat
1: és impossible.
0: És impossible. Llavors el que està intentant la defensa és netejar la imatge de Jonathan. I ho va fer, per exemple, jo crec que es van equivocar aquí, no? Ja en l'acte de la jutgessa hi ha un moment en el que diu que el pare i el fill mai havien, feia 10 anys que no feien una excursió junts. Uh-huh. El Jonathan havia dit que sortien plegats tot sovint. Llavors, per intentar demostrar que sí que sortien d'excursió, es filtren a La Vanguardia unes fotos del 2021 d'un viatge de la família a Grècia, on es veuen 3 fotos en concret del pare i el fill caminant, però les 3 fotos estan fetes per algú. No hi ha cap selfie, és a dir, no van sols. I només presenten fotos del 2021. La meva pregunta, en el primer moment, jo diguéssim que l'opinió pública pot pensar, mira, veus com sí que van junts? És un impacte per l'opinió pública. Els que en sabem, pensem, ells que els hi canviaven a l'iPhone cada any o cada 6 mesos, si fan excursions tan sovint, quan arribes al final et fas un selfie. Des del 2014 al 2024 la defensa no ha pogut aportar cap selfie de pare i fill, només aquestes fotos familiars, que a més són de després de la pandèmia, recordem les ganes que hi havia de sortir.
1: Sí, que a vegades aquestes coses que semblen òbvies potser no ho són, no, Enric? És a dir, jo no em faig mai selfies. Entens? Potser hi ha gent que està molt acostumada i a la qual li pot estranyar molt això que comentes. Jo crec que hi ha molta gent que no sé. Di, Enric.
5: El comportamiento de cada persona es cada persona. El señor Andic era un señor muy mayor, que a lo mejor las selfies no era su forma de expresarse en comunicación, y puede haber muchas explicaciones para esto. De todas formas, yo, mi opinión, sin un testigo directo, sin otro tipo de prueba pericial mucho más detallada o una confesión espontánea o algo que se vea, va a ser muy difícil saber aquí qué es lo que ha ocurrido.
0: I a part tenim una altra complicació, i és que és un cas que, tot i la importància que té el personatge i els diners que tenia, és un dels poquíssims casos on no hi ha acusació particular.
1: Yeah.
0: Està la fiscalia sola i els Mossos i la jutgessa sols, vull dir, hi ha
1: sí,
0: una
1: la
0: defensa.
1: Família ha fet costat.
0: La família ha tancat files des del primer moment amb el Jonathan. Des del primer moment ha considerat que el Jonathan és innocent. Les germanes van declarar en favor del seu germà, van dir que no hi havia problemes econòmics i, per tant, la defensa treballa amb tots els diners del món per poder fer totes les pericials que vulgui,
1: sí, sí.
0: Però no hi ha una acusació particular. Vull dir que bé, és una feina de Mossos i és una feina de la fiscal.
1: Veurem què és el que passa. Enrique de Madrid Ávila, qué gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
5: Igualmente. Cuídate mucho. Muchas ganas de volver a hablar con vosotros. Un gran placer.
1: Un gran placer también para mí. Cuídate, Enrique.
5: Adiós.
1: Uf, quina història. Què et sembla, Jordi Merca? Tu estàs flipant.
6: Estic flipant perquè, ja et dic, sóc un gran consumidor de totes aquestes que s'ha posat molt de moda, sèries de Netflix, El caso de la Guàrdia Urbana, de tot de casos que parlàvem. Jo tinc una teoria, que és que algú se li va anar de les mans. Vull dir que era com, bueno, anem a fer-li un susto, no? I podria ser que, bueno, anem a fer-li un susto, i se li fora de les mans o no?
1: Perquè teories de la conspiració, dubto, les que vulguis.
6: Clar, més, dubto que algú
0: pensa, no? Que a més,
6: humanament, en el vulgui moment, matar el seu pare, no?
0: Quan els Mossos arriben allà, fixa't com és la cosa, que ni tan sols preserven l'escena. És a dir, ho trepitgen tot. En els primers moments apareix una empremta que se li va donar una importància brutal, una empremta de sabata, però jo de quina importància pot tenir en una escena contaminada, perquè han passat per aquí muntanyistes, han passat els Mossos, tot. I es va considerar un accident, perquè en muntanya és molt difícil pensar que algú s'ha anat a la muntanya a
6: i fer potser això. Algú tan famós, no? Algú tan famós tingui aquest d'això de no, me'n vaig a un lloc molt públic a intentar matar el meu
0: però
6: pare,
0: però pensa,
6: no?
0: Que la forense, quan va arribar a aixecar el cadàver, va fer una cosa que no es fa mai amb accident de muntanya. Ja va veure alguna cosa estranya perquè va preservar les mans. Va posar aquests sobres que es posen a les mans per veure si hi havia senyals de violència a les mans. Vull dir que l'autòpsia ha estat molt definitiva per reobrir aquest cas i per aquesta imputació que té ara aquests moments el Jonathan.
1: Avui no dormiràs, tu, eh?
6: Jo no dormiré de les voltes que li donaré això, eh?
1: T'agafen por?
6: No.
1: O sigui, quan veus una cosa de por?
6: No.
1: No, eh?
6: No m'agafa por, però començo donant-li voltes. Ui, si, si hagués sigut...
1: Vés en compte que demà has d'anar a Valladolid i has de dormir bé, eh?
6: Oh, demà, quan arribi el tren, veuràs, eh?
1: Com vas a Valladolid?
6: En tren. Bueno, me'n vaig a Madrid, faig Barcelona-Madrid, i a Madrid agafo un cotxe i me'n vaig a Valladolid.
1: Ah, molt bé.
6: Sí.
1: A la IGB, eh?
6: A la Jo Sobre la IGB. Teatro Carrión.
0: Tu te'n vas a Valladolid, però jo me'n vaig a Benidorm a presentar el llibre Jo Soy
6: Demà, Nada. Demà te'n vas a Benidorm?
0: Demà, igual fa... anem a l'aeroport.
1: A mi
6: fas... No, jo vaig en tren.
1: A mi em fas molta enveja. No, de veritat, jo sóc un gran fan de Benidorm.
6: Perquè tu ja tens edat a començar a pensar en les teves vacances de Benidorm, eh?
1: Jo tinc molts amics de Benidorm.
6: Sí, de la teva edat, eh?
1: No, de la meva edat, de més joves i de molt més grans.
6: Fem xistes de viejos, eh?
1: No, però t'ho dic en sèrio. Hi ha un dels millors arrossos que jo m'he menjat a la vida a la platja Benidorm.
0: Pues vaig amb tot el club d'empresaris de Benidorm. O sigui,
1: doncs
0: que
1: et portaran bé.
0: Home, em portaran bé.
1: I tant. No, graciosete.
6: Que allà la gent va...
1: Tu eres muy graciosete.
6: Home, d'això em guanyo els diners, tu.
1: De petit què eres? El que hacía la gracienta.
0: Jo us he de dir una cosa. Jo em vaig pagar la carrera fent de guia d'Inserso. I llavors feia transfers de jubilats a Benidorm. I llavors em va passar una cosa que no m'ha tornat a passar mai a la vida, que jo vaig a passejar per Benidorm un moment i de cop començo a veure tot d'homes que estaven boníssims. Dic, però si això m'havien dit que era de jubilats. I saps què era? Havia desembarcat un barco de marines americans.
6: Home, jo no m'ho podia creure.
1: Benidorm és molt més del que sembla.
6: Benidorm és molt... Que la gent, he vist al Telenotícies, que va molt d'hora a posar la sombrilla i les cadires.
1: Perdona, guapo, i a Formentera.
0: Bueno...
1: I a Formentera. Tu te'n vas a Illetes? A la platja d'Illetes?
6: Bueno, allà hi ha gent que dorm i tot allà.
1: Exacte, però si és el mateix. No?
6: Però més xic.
1: Més xic?
6: Més xic, home. Més xic. Home, més xic.
1: Sí, amb patrons residents del McDonald's.
6: És més xic, ses illetes, que Benidorm, eh?
1: Escolta'm, bueno, no sé què dir-te.
6: Ui.
1: No, és que Benidorm... Has de conèixer bé el lloc.
6: Saps per què es diu...
1: És que jo tinc bons amics.
6: Però saps per què es diu Benidorm?
1: Per què?
6: Ben i dorm. Es diu per... No, que no és broma. Mira tu. Busca-ho, perquè es diu així, perquè però, ciutat de vacaciones...
1: La secció no anirà d'això, no?
6: No, és que ara ho buscaré, i dimecres... Dimecres ho buscaré i ja veuràs.
1: Bueno, escolteu-me, Neus, estic encantat que tornis a estar al programa, de veritat.
0: Pues mira, aquí t'he explicat aquí el cuentecito.
1: Pues está muy bien. Cuéntanos más cuentecitos, por favor.
0: Molt bé.
1: Que tinguis uns bons dies. Moltes gràcies.
0: Molt bé, i moltes gràcies.
1: Jo pensava que no me'n recordaria.
6: De què?
1: De fer ràdio.
6: No, home.
1: T'ho juro, però
6: és com anar en bicicleta.
1: Cada any m'agafa igual. Ui, però
6: quants anys, anem a veure, quants anys fa que fas ràdio, tu?
1: Tres. No, però és igual, o sigui, és allò que dius, ara seuré aquí i no me'n sortiré.
6: Quanta queda per jubilar-te, tu?
1: No ho sé, molts anys.
6: No queda gaire.
1: No em penso jubilar, jo.
6: Sí. Home, estaria bé, fem un plan d'ara endavant.
1: Què?
6: Tu i jo ens hem de portar bé molts anys, perquè no congeniamos.
1: Sí.
6: Llavors, anem a començar a fer el relevo, ja?
1: Cállate.
6: Sí.
1: Despedido. Jordi Merca... Ha estat un plaer tenir-te avui i ja està.
6: I ja està, eh? Ja. Dos vegades en setmana serà raro, eh?
1: Bon viatge.
6: Gràcies.
1: A on vas, dius?
6: Valladolid.
1: Molt bé. Que vagi molt bé, guapo.
6: Gràcies.
1: Senyores i senyors, doncs fins aquí arribem avui. Avui estem d'enhorabona perquè també dins aquesta col·lecció d'estrenes avui tenim el Sota Sospita amb la Laura González, que ens acompanyarà totes les nits des de les 10 i fins a les 11. Abans, lògicament, als serveis informatius i, ja ho saben, demà, quan sigui 7:45, ens hi tornem a posar aquí a Ràdio 4 amb una nova edició del Pla B. Que acabin de passar una molt bona nit. Moltes gràcies.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, avui és un dia de tornades. El 2003 feia aquí a Ràdio 4 un programa despertador que es deia Què està passant? Vam fer amb Joan Arenyes el primer programa també sobre tecnologia diari en una emissora catalana. Era l'època dels blogs, no hi havia xarxes socials. Vaig estar un temps fent els continguts digitals i iniciant una nova web, aleshores molt innovadora, per Ràdio 4. Era una època on s'havia de perseguir la gent que feia programes perquè internet era l'últim de la llista. Ningú ens feia cas. Bé, des d'aleshores fins ara han passat moltíssimes coses a la vostra i a la meva vida. Tenim un munt de possibilitats per fer comunitat i per fer connexió. A La Tàctica volem recuperar alguns detalls que s'han anat perdent pel camí. Serem a les xarxes, serem a l'aplicació, serem al web, però volem recuperar el pols del directe. No tenim tertulians, perquè tenim experts i tenim expertes, i us tenim sobretot a vosaltres. Estem més connectats que mai. Per tant, voldrem que ens truqueu en directe per qualsevol consulta, testimoni o proposta. Volem ser el teu consultori útil. Bé, sóc conscient que de qualsevol cosa que parlem sempre hi haurà algun expert o experta que ens està escoltant, perquè vosaltres també en sabeu molt de moltíssimes coses. Ens agradarà també que porteu aquesta informació de valor. Entre tots i totes hem de fer La Tàctica, una proposta que neix amb ambició de servei públic. L'objectiu de tots plegats és el de sempre, tenir una vida millor, que és així de clar. Potser peco d'ingenua i no sóc perfecta, però de moment ens apuntem al consum responsable, la tecnologia ètica, la sobirania digital, a la Catalunya dels pobles i les ciutats sense centralismes i també els plaers culpables, perquè també ens ho volem passar bé. Encantada de tornar després de dues temporades a fer ràdio cada dia en directe. Soc Mariola Dinarès i em podeu trobar a les xarxes com a Hola Mariola. M'agradarà que quan truqueu també m'ho dieu, és ja un clàssic a la meva vida. Bé, ara que ja em coneixeu a mi, que estem aquí tots a punts, us presento els Dines. Qui són els Dines? Amb ells descobrireu de què parlem avui. Ens infiltrem a casa dels Dines, són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica. No són diferents a moltes parelles i famílies que ens esteu escoltant. A veure què els hi passa avui als Dines, entrem a casa la Marta i el Jordi.
2: Els Dines.
3: Marta, per l'amor de Déu, això d'aquí és una truita de patates o un fòssil del Cretaci?
4: És la truita del 15 d'agost, Jordi. Segons el vídeo de Batch Cooking que vaig veure a TikTok, si ho cuines tot el diumenge, estalvies temps. Aquest mes no cuinarem cap dia.
3: I tant, però és que acabarem urgències. A veure, demà els nens tornen a l'escola. On són les llistes de llibres, les motxilles i la meva dignitat? Segons el meu calendari mental, encara estem a la setmana de ja ho farem al setembre.
4: Tranquil, que tinc un pla. He fet un quadrant Excel de coloraines. A les 7 al llit, a les 7 i 10 esmorzar desguivada i a les 7 i 25 fer el tàper saludable dels nens.
3: A les 7? Però si avui has sopat pizza a les 11 i estàs jugant a la consola. Ahir, el teu fill em va dir que el seu hàbit del setembre era dormir 14 hores seguides.
4: Ai, d'acord, ho reconec. No sé com passar del mode xiringuito i xancletes al mode rutina i verdura bullida sense morir en l'intent.
3: Necessitem ajuda professional, Marta. O un miracle, o les dues coses.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Doncs tots aquests dubtes que tenen els Dines els respondrem avui i sobretot obrirem línies. Què hi poso al tàper? Estic cansada de menjar sobres cada dia. Recipient de vidre o de plàstic? Vull una idea de tàper bo, sa i pràctic. Estrenem La Tàctica amb un consultori útil de nutrició, planificació i idees pel teu dia a dia. Participa en directe o envia una nota de veu. Apunteu ja els números de La Tàctica per tenir-los per sempre, per tota la vida.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830.
1: Va, busquem un àpat pràctic, barat, saludable, bo, i el trobarem amb dues expertes que estan a la vostra disposició. Servei Públic Total, amb l'Anna Mangual. Hola, Anna, què tal?
5: Hola, bon dia.
1: L'Anna és dietista nutricionista formada en nutrició humana i dietètica a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, amb una trajectòria que combina consulta nutricional, divulgació, comunicació i també educació alimentària. Va crear Biografia d'unplato.com, va elaborar els menús d'hotel 2017, això també ho hem vist, i té un llibre que es diu Posa ordre a la teva cuina, és la Nutri que rie a xarxes.
5: Exacte.
1: No? Escolta, què és el més important a l'hora de fer un tàper? Que sigui saludable? Havia anat a comprar bé? Tenir imaginació? Planificar? Què és això, sí. El pal de paller d'això?
5: Sí, sembla molt fàcil, però realment hi ha moltes coses, no? El més complicat és el pensar. Ostres, què en faig, no? És com una muntanya molt gran. El més important és planificar-se. Tenim entès que arribem de les vacances i vinga, anem a fer la compra. No, espera. Què compraràs? Si sempre compres el mateix, menjaràs el mateix. No sortiràs d'aquest pou de repetir, no? I, per tant, crec que és molt important seure amb la família, que tots estem en un menú que més o menys puguem manegar, que no haguem de fer un menú per cada persona de casa. I el més important és que sigui molt, molt variat en vegetals. És a dir, sempre els tàpers, els dinars, el sopar, l'ideal és que la base sigui vegetal, ja sigui una amanida, sigui un gazpacho, sigui una crema de verdura, sigui un saltejat, siguin verdures a la brasa... però el vegetal sempre hi ha de ser present.
1: Clar, avui serem una mica les llistes de la classe, no? Perquè aquí us anem a dir com s'ha de fer i el realisme sí. Ens l'aportareu vosaltres, perquè una cosa és el que s'ha de fer, l'altra és el que acabem fent cada dia, que m'agradaria també saber vosaltres a casa vostra què feu. Però, per tant, ja sabeu, tenim el telèfon al directe 900-454-455. Anna, com hauria de ser un tàper equilibrat?
5: Equilibrat hauria de tenir... segur vegetals, aquesta és la base. L'ideal és que després ens aporti una ració de carbohidrats i una ració de proteïnes. De carbohidrats, què poden ser? Doncs poden ser cereals integrals, pot ser pasta integral, arròs integral. Integral seria l'ideal. Si no és integral, passa alguna cosa, m'engreixaré més perquè no sigui integral. No, és igual. Perquè el bo és que si l'estàs posant una base de vegetal, ja tens una base de fibra molt bona.
1: Per tant... Escolta, jo aprofito que vosaltres en sabeu molt per explicar... O sigui, vegetals vol dir verdures o no? O vol dir... Clar, què vol dir? Què vol dir vegetals?
5: Això és un tema també. No vol dir verdura bullida, eh?
1: Clar és que això, la Marta sí. Estava preocupada per això.
5: Clar, és que és... Sí, clar, no cal, o sigui, no cal imaginar-se...
1: Quan dius vegetals, què vols dir?
5: Qualsevol cosa, és a dir, albergínies, tomàquets, ceba... Pot ser escalivada, pot ser una amanida, que l'amanida no cal que sigui fulla verda amb tomàquets xerri, que pot ser carbassó. El carbassó cru també està molt bo, per exemple. Pot ser amb hortalisses, pot ser algú tipus trampó mallorquí, que jo sóc de Mallorca. I...
1: Ai, per què t'amagues el mallorquí? Si
5: no, o sigui, vull dir, el meu pare és de Mallorca, però jo sóc nascuda aquí, eh? Però vull dir, tinc el
1: trampó... És
5: trampó
1: que amb el que m'agrada a mi...
5: I els plats mallorquins m'encanten.
1: Una mallorquina i una lleidatana, això ja és...
5: Fantàstic.
1: Per estrenar-me, o sigui, emoció total. Va, anem parlant després de nutrició, però ara volia també presentar la Núria Arnau, que ella és experta en tàpers i congelats després de ser directora de comptes en una empresa. A Sri Lanka, i gràcies a un coco, es va fer xef a domicili amb amor cuinat, i ara fa 2 anys va fundar en parella Bendito Tupper, una empresa de tàpers que els porta a domicili, que fusiona el menjar mediterrani asiàtic. Núria, què va passar amb el coco Sri Lanka?
6: Bon dia. Pues va passar que vaig aparèixer en aquella casa, no sé com, algú em va portar a aquella casa i la senyora em va dir, anem a fer llet de coco. Dic, llet de coco? I allí ratllant el coco amb un utensili i vam fer una classe de cuina privada i ahir vaig dir, jo vull dedicar-me a cuinar a les cases. I va ser, bueno, a moltes altres circumstàncies que van passar amb aquell viatge a molts altres països, però la connexió amb Àsia pues, va fer que jo arribés aquí.
1: I quan vas començar a fer de xef a les cases, després com va ser el salt de fer de xef a les cases, a dir, la gent necessita tàpers a domicili?
6: Pues va ser una mica abans de la pandèmia, hi havia clients que els hi anava a fer els dinars i els sopars a domicili com a celebracions, i em deien, ei, per què no ens fas uns quants tàpers? I jo, bueno, va... Res, vaig començar. I quan va començar la pandèmia, vaig dir, no, espera't, que potser realment he de deixar el tema de xef a domicili i poder cuinar per moltes més persones, no? I va ser llavors que vam començar així, bueno, provem, i fa 2 anys que vam dir, pues, canviem el nom i ara fem únicament. Algun client especial i esporàdic que em demana pues, anar a casa, pues, ho faig, però focalitzem amb el tema dels tàpers.
1: Clar, per tant, clar, evidentment la Núria ens podrà donar moltes idees per aquest tàper, que jo crec que la gent, en general, per la gent que he anat parlant, mira, dilluns parlo d'això, la gent, és que el meu tàper és tan trist, o sigui, la gent té tàpers tristos. Anem a canviar el tema, no volem més tàpers tristos. Escolta, Núria, podem dir que odiem els conservants? Perquè tu sempre dius, la gent ja... És que a mi em fa molta rabieta això de sempre posar coses a menjar que tingui conservants, no sé...
6: Però si podem dir que
1: no, ho dic perquè tu un dia vas dir buscar, la gent la que vol busca menjar ràpid, però busca menjar casolà sense conservants i fet amb estima, això t'ho has dit, no?
6: Sí, sí, quan jo dic els conservants tots mengem conservants, o sigui, algú que no mengi conservants és que ja et dic que està dient una cosa que no és, perquè... però en el sentit de que el que estàs menjant al plat del dia a dia, quan estàs fent l'aperitiu i això és una mica diferent, que no hi hagi res més que el que has cuinat o el que han cuinat per tu, no?
1: Val.
6: Al final hi ha moltes empreses industrials, que no és que estigui malament ni bé, però n'hi ha moltes industrials que han de posar conservants perquè allò aguante 2 mesos o 3 a la nevera. Clar, aquí ha d'haver alguna cosa. Llavors, ho dic en aquest sentit de vull algo com si ho hagués acabat de cuinar jo, saps? En aquest sentit.
1: Escolta, i clar, suposo que vosaltres, que heu d'enviar aquests tàpers a domicili, teniu com una estructura creada... perquè arribin tots. Per tant, ens pots ajudar, per exemple, una idea de com planifico 5 tàpers en 15 minuts, per exemple. No, clar, coses així, no? Però com ho fas? Com ens podem organitzar? Podem fer com un paral·lelisme amb com us organitzeu vosaltres, però a casa?
6: Sí, sí. Com deia l'Anna, al final, que tindre verdura a la nevera és lo que et soluciona qualsevol plat. Jo sempre dic que la planificació i el pensar és superimportant, perquè al final un tàper barat no el trobaràs en el sentit que tu tiempo és el més car de tot. Llavors, inverteix temps. Cuina't verdures al vapor, al forn. De la que estàs fent allò, bulls qualsevol hidrat, doncs l'arròs, la pasta. La proteïna, doncs te la pots ficar al forn de la que cuines aquelles verdures. Quasi que n'hi has d'embrutar si no vols. I allò... quan ho treus, pues un dia tu fiques una mica de cúrcuma, l'altre llet de coco, l'altre fas la pasta amb una nata i amb aquelles verdures o aquells bolets. És com tindre un gran ventall de productes a nevera que obres i diguis, no tinc cap tàper fet. Per mi, lo important és no tenir cap tàper fet, però tinc de tot perquè mesclo i ja tinc el plat.
1: Per tant, és el que deia al principi, que lo important potser és comprar bé, no?
6: Bueno, clar, al final... comprar bé, però també pensar-ho abans, perquè al final, si sempre has fet la mongeta amb patata, que no té per què ser bullida, però sempre has fet el mateix, seguiràs fent. Pensar una mica, sentar a escriure i, vinga, va, què fem? Pues això. I cada vegada que vas, compres una verdura nova, per dir alguna cosa, no? Tot de cop, perquè llavors te fiques nerviós. Jo perquè m'hi dedico, però si no, dius, ai, però què faig amb la remolatxa? Pues la talles i la fiques al forn. Si no l'has fet mai, pues la compraràs feta. Però i si ho proves? A la coliflor, pues la ratlles, fas una amanida. Clar, al final és pensar una mica. Anem a lo fàcil, sí, clar, al final... Però jo crec que tenint una mica això... Sempre tens ous a la nevera, una truiteta amb la verdura que tens, una mica d'arròs, solucionat. Una espècie o una altra. Llegum, bulls, fas un... La bulls, la deixes sense el caldo i un dia li fiques caldo, l'altra amanida... És que hi ha tantes... Però al final és... Pensar una mica i no...
1: Creativitat culinària una
6: sí,
1: mica també,
6: també.
1: O subsistència, no? Perquè a casa meva diuen que jo hauríem de fer un concurs de amb poques coses fer molt.
6: Exacte.
1: No? De poques coses tenir la... Jo sí, això soc d'aprofitar aquestes coses. Tenim un WhatsApp on podeu deixar també notes de veu, que és el 690 080 830 i en aquí us podeu explicar doncs, el que vulgueu amb una nota de veu sobre el tema. I, de fet, ja tenim, crec que es diu Laura, no? La Laura ens ha deixat un missatge i ens diu això.
7: Hola, sóc la Laura. Fa més de 20 anys que vino de tàper. La veritat és que moltes vegades el que faig és que em menjo la sobra. Soc mare de 3 fills i no tinc molt temps per dedicar-me a fer els meus tàpers. Soc l'última de la casa. Llavors, m'agradaria que em donéssiu idees fàcils, ràpides, saludables, que no engreixin gaire, tipus sempre arròs, tal, i res, que ho pugui preparar en poc temps. Una abraçada.
1: Clar, les sobres, no és veritat, això és molt... No?
8: Molt de mare.
1: Crec que anava... Sí, no? L'Anna anava dient... És que a mi també em passa, no?
8: Mare de 3, mare meva, si a mi em passen 2, que... No? Al final, però pensa que al final, vegetals, el tema de menjar vegetal, no ho hem de pensar com cosa de dones, ni cosa d'aprimament, ni... És una cosa que tots hauríem de fer, és a dir... Estaria molt bé que els teus fills et vegin menjar vegetals i que els posis, almenys, si no els agraden als nens i no s'ho mengen, que els convidis. Posar un plat de verdures davant.
5: I si et menges les sobres i són les seves verduretes i és una proteïna en comú, un pollastre, una truita, unes llegums, doncs tampoc et canviarà tant, no? Jo, per exemple, el que faig és assegurar que una cosa ens agradi a tot, no? Pasta. I després, potser al nen no li ve de gust les verdures, doncs jo faig unes verdures per mi, pel meu marit, no? Ja sé que allà ja som dos que tirarem d'aquí i faig alguna de proteïna que ens agradi a tots, no? I aquí, dintre d'aquests aliments, potser algun no li ve de gust un, doncs el treus i amb l'altre ho apanyes, no? I si et falta, si algú li falta algú de carbohidrat, sempre pots tirar d'una llesca de pa integral, que també és saludable. Uh-huh. O pots tirar, si no li agrada el pollastre, doncs pots agafar gustos. És a dir, al final, el bo del batch cooking, no?, que deia la Núria, és que tu tens recursos a la nevera, que si a algú no li agrada una cosa, obres la nevera i li presentes. A veure, si en comptes d'això, què voldries menjar? Uh-huh. I sé que és molt complicat perquè sent mare et quedes una mica amb els recursos que et queden, no? És com, què li agrada a l'altre? Què li agrada a l'altre? No? Estàs molt pendent dels altres i tu et quedes
9: I
5: com al final...
9: I potser podríem fer una llança que no només han de ser les mares que facin els tàpers, no?
5: També.
9: És que, clar, o sigui, a veure, a Catalunya, totes les mares diumenges estan fent tàpers per tothom, aquí què sembla? O sigui, mares que treballem, entens? Sí. O sigui, arriba un moment que potser cadascú que es faci el seu tàper també una
5: sí.
9: mica, no?
5: Posar el que tinguis a batch cooking a sobre la taula i cadascú que es munti el seu plat. També
9: clar, això del batch cooking, que representes això, no? Que un dia et prepares tota la setmana, no?
5: Exacte.
9: Que m'imagino que vosaltres per, és el que feu, no? A sí. tàper a domicili.
6: Exacte. La gent el que ens demana és els dinars o els seus dinars o els seus sopars o ambos. O sigui, al final hi ha gent pues, que és un sop en família i el dinar, com que el menja a fora, pues, vol ja tindre el tàper fet, no? Uh-huh. Però lo que deia la Laura de que sempre em queden les sobres, al final crec que ha de canviar el xip, no són les sobres, és cuinar una mica de més i ficar-te el que et sobra, no són les sobres, no, cuina una mica de més i ja tindràs el dinar, no t'ho prenguis com les sobres perquè al final, no, és menjar que has fet, no són sobres, escolta, està bé que sobris fantàstic, ja tens el tàper.
9: És que la Laura, no. diu soc l'última.
6: No, això fatal perquè
9: faig tàper, soc l'última i tinc les sobres.
5: Potser són coses que ja no li ve de gust, no. Saps? No s'està
6: total,
5: prioritzant
6: ja
5: d'aquí,
6: està.
5: Que a mi que em ve de gust.
6: I posa't ahir una salseta d'algo i boníssim.
5: Que
6: si t'agradi. Jo, dona gràcies de que t'ha sobrat i que tens notes de pel dinar. Vull I dir, tant. Clar que l'has fet abans, no? Però...
5: Que t'agradi també a tu.
6: No sé.
9: Ens arriba una altra nota de veu d'algun altre oient a través del 690-080-830.
10: Hola, bon dia. El meu nom és Glòria. A veure, en els tàpers que m'emporto a la feina sempre més o menys és el mateix, que si pasta, que si arròs, si llegums... Però hi ha un problema que sempre ens trobem molts amb els companys que parlem i és el tema de la carn i el peix. A veure, el peix, si no és amb alguna salseta, queda com molt ressec i la carn ja ni te cuento. O sigui, la carn queda com sola de sabata. Alguns menús o alguna manera de poder-ho fer que a l'hora de posar-ho al microones quedés una miqueta millor? A veure si em podeu donar alguna idea, si us plau. Seria de molta utilitat. Moltíssimes gràcies i sort pel programa.
9: Gràcies, Glòria. Heu dit que sí perquè té raó, no, la Glòria?
6: Clar. Sí, a veure, si no el cuines moltíssim i el deixes que quan el calentes a la feina l'acabes de cuinar, ja no queda tan sec. Ara bé, fer una mica en comptes de planxa, pues, potser no et dic guiso amb sí, però ficar-li una mica de cebeta i una mica de, si no tens caldo una mica d'aigua, pues ja canvia una mica i no te'n facis per un dia, fes-te'n per dos. El peix, pues lo mateix. Però al final, si el peix no el marques gaire, el que li passa a molta gent és que s'està mitja hora amb la planxa d'un costat a l'altre. Dius, claro, allò et queda més sec que jo que sé. Pues no el marquis tant i al llit se t'acabarà de fer.
9: Clar,
6: al final, quasi, acabar-lo.
9: Quan el poses escalfar, de fet, ja...
6: S'acaba de cuinar una mica. Uh-huh. El tema és aquest. I si no, pues fer rotllo al forn. Inclús al forn, pim-pam, entra i surt, encara menys sec quedarà. Uh-huh. Però, clar, al final, sé que un guiso pues, és un poquito más de tiempo. Però...
9: Clar. Anna, tu que ets dietista, tinc moltes ganes de preguntar-te sobre el microones, no? Perquè uh-huh. sí que és veritat que s'han dit moltes coses sobre el microones, sí. Hi ha fins i tot gent que diu que no és sa, després ara ha sortit l'air fryer, que és com si fos el forn també al fons, sí. No? Vull dir que, què passa amb el microones? Quan t'ho pregunten, què dius?
5: El microones, jo no sé per què li tenim tanta mania, però ja fa molt de temps això, eh?
6: Ja, jo també.
5: Al final, el microones el que fa és jugar amb la polaritat de les molècules d'aigua. Té un pol que és positiu, un que és negatiu, i va canviant, i això el que fa és que les molècules es mouen molt ràpid i l'aliment s'escalfa. De fet, hi ha un document que es va fer el 2012, on es va estudiar les coccions, diferents coccions, amb diferents... Això sí, va ser amb vegetals i hortalisses, i es va estudiar quins tipus de coccions i en quins temps es mantenien millor els nutrients. I els estrella van ser el vapor i el microones, els que mantenien i fins i tot incrementaven alguns nutrients. Per tant, està totalment injustificat.
9: A mi sempre m'ha semblat com una mica màgic això que escalfi com al mig dels productes. O sigui, sempre penses, no puc posar-ne dos perquè llavors es farà un lío el microones.
5: Sí.
9: No?
5: Sí, clar, que es queda molt amb l'exterior, no? Has d'estar barrejant. Si poses aigua, posar la cullera, que això també sempre al microones, no sé si ho heu vist, que hi ha una marca que posa un got buit tatxat i al costat una aigua, un got amb aigua i una cullera a dins.
9: Aquí sí, això.
5: Perquè això vol dir que sempre que escalfis aigua, un líquid, has de posar una cullera dintre del microones.
9: Ah, sí?
5: Sí, no un ganivet ni una forquilla, una cullera.
9: Perquè li va com l'escalfona a la cullera.
5: Exacte. Escalfes des del centre i llavors el que passa és que si no la hi poses, quan treus amb el canvi de temperatura, pot esclatar. L'aigua pot sortir cap amunt i hi ha hagut molts accidents de gent que es crema la cara o la mà. Uh-huh. I al posar una cullera t'estalvies...
6: L'aigua
5: i escalfa
6: llet,
5: molt millor.
6: També,
5: la llet també.
6: Qualsevol líquid.
5: Els líquids.
9: Ah, mira.
5: Sí.
6: Mare mia, doncs quan poso crema que està bastant líquida no li poso res. Vale, sí. Vale.
5: I escalfa més per fora, no? Val. I així escalfa més per dins. De fet, és que fixeu-vos que el microones ho posa.
6: No, no, tens tota la raó, ara que tinc al cap.
9: Va, ho apuntem. A nivell d'escalfor, també, els plats queden com escalfats diferents, no? Quan ho fas a microones o quan ho fas a la paella, i vaig a saltejar una mica això, queda diferent l'escalfor. Això hem de reconèixer-ho, no?
6: Sí. Ho reconeixem.
9: Sí. No, vull dir que fem una crida perquè les empreses tinguin una mica de foquet o una mica de cuina per escalfar en lloc de microones, o això és massa complicat, no?
5: Sí.
6: Jo això ho veig massa, al final cada qual ho ha de su manera, no crec que sigui el... No, al final, no sé, la casa ja ho pots fer com vulguis, però la feina no ho veig. Uh-huh. Posar una cuina, no sé, que uh-huh. siguin poques persones, llavors sí, però si no...
9: Què passa si el meu tàper és només pasta amb tomàquet a nivell nutricional? Això és molt trist. I a nivell també de tristesa.
5: A nivell de tristesa, bueno, potser t'encanta la pasta, estàs gaudint moltíssim, també podria ser, no? Però sí, nutricionalment és una mica incomplet. És veritat que no és un desastre, no és un desastre perquè al final la pasta són aliments saludables. Una altra cosa és que em diguis, m'estic fent, no sé, una pizza, no? O alguna cosa ultraprocessada molt, molt forta, però una pasta és un aliment saludable. Sí que... Quan tu mires els requeriments diaris de vitamines, minerals, les proteïnes per pes de la persona, és molt complicat arribar-hi a tot si no poses el vegetal al dinar, el vegetal al sopar, una mica de carbohidrat al dinar i al sopar i la proteïna al dinar i al sopar.
9: I quanta proteïna hauria de tenir el tàper que fem cada dia?
5: Això depèn de la persona.
9: Ah.
5: No, és veritat que abans hem comentat, no?, que mengem en general massa proteïna, però clar, és una cosa que jo... Com a nutricionista sóc la que m'encarrego de calcular la proteïna que necessita cada persona, que va en funció del pes i de l'objectiu. Però més o menys el que podríem guiar-nos és per la nostra mà. La nostra mà oberta, en amplitud i tot, seria com la mesura de carn i de peix que hauríem de menjar, uns 2-3 ous, segurament seria la mesura. I com a llegum, que hem de tenir en compte que la llegum costa arribar una mica més a la quantitat de proteïna que faríem amb un tros de pollastre o de peix, doncs ens aniríem potser a un pot sencer d'aquests petitons que venen de conserva. Un sencer. Seria igual que un tros de pollastre.
9: I he portat els meus cigrons tristos, que estan per aquí, a un tàper que està voltant aquí. Per aquí, així, veus? Els meus cigrons tristos els he portat sols perquè vull parlar dels cigrons, no? Que és una de les coses que va bé. Què aporta un cigró a nivell nutricional? Els cigrons, què aporten?
5: És un aliment molt proteic, al final.
9: Uh-huh.
5: És un aliment proteic, molta fibra... I és veritat que hi ha persones, per exemple, que no els hi senten gaire bé.
9: Ah, però a nivell digestiu, no?
5: Sí, a nivell digestiu. Però això, si no, el colador, amb la mà, anar barrejant el cigró que vagi traient una mica la pell, o si no, fent l'humus. L'humus també triturant la pell ens senta molt millor.
9: Hauria de ser... Com els hauríem de comprar? Perquè hi ha molta gent que, per exemple, té llaunes de cigrons o pots de cigrons en el mercat que te'ls bullin, bullir-los tu. Quin seria el rànquing de millor a pitjor?
5: A veure, menjar cigrons és el més important. És igual d'on siguin. És a dir, menjar llegums mínim 3 cops a la setmana s'ha vist que ens ajuden a prevenir un munt de malalties, entre elles el càncer de còlon i d'estómac. O sigui que hem de menjar llegums. És igual, si venen del bot o si venen del mercat o si les fas tu. Però si ja que t'hi poses, és a dir, l'ideal que sigui que te les cuinis tu i no facis-li molta sal, perquè, o si no, comprar-les al mercat també està molt bé. Però les conserves també estan fantàstiques. Perquè al final hi ha molta gent que li té mania l'aigüeta que porta, no? La conserva del llegum.
9: Què s'ha de fer amb aquesta aigüeta?
5: Allò és aquafaba. És les restes de la cocció de les llegums que li posen una mica més de sal perquè aguanti més de temps. Però és l'aigua de la cocció que tu faries a casa. Per tant, allò és fantàstic. De fet, els vegetarians, que no poden, que no, els vegans, que no mengen ou, utilitzen molt la reposteria perquè si barreges molt, es munta com si fos la clara d'ou. I és molt saludable, no hi ha cap problema, el podríem utilitzar a la cuina també, aquest líquid.
9: Això seria com a nivell nutricional els cigrons, i ara jo, la Núria Arnau, de Benito Tupper, li pregunto què puc fer amb aquests cigrons. Donen tres idees per barrejar els cigrons.
6: Amb aquests cigrons? Doncs pues mira, els hi poses unes quantes espècies, les que tinguis a casa, si tens espècies, doncs pues jo què sé, xili, cúrcuma, una mica de curri, una mica de pebre, sal... Les barreges una mica d'oli i sal, les poses al forn una mica perquè agafin saboret i que ja estan cuites, però l'agafen aquest, queden com una mica crunchy. S'estovin
9: una miqueta i s'agafin amb
6: sí, i al mateix moment li fiques unes quantes verdures al forn també, que et serviran per un altre dia, i de mentre bulls, pues, per exemple, arròs basmati o arròs integral o arròs el que vulguis o qualsevol altre cereal, i ja tens un plat pues, bastant... Si li vols afegir, pues, jo què sé, un ou dur o mitjà ou dur, pues, mira, podríem... com complementar-ho. Un altre plat, doncs mira, anem amb un altre asiàtic, però bueno, al final la gent a casa es fa, entenc, lo menos tradicional, doncs unes receptes una mica més asiàtiques. Una mica de caldo de verduretes, si tens, llet de coco, que faci una mica de xup-xup, li poses alguna verdureta dins així, que aprofiti que es bulli, no cal que la bullis al forn, li fiques els cigrons i ja tens un, com un curri, li poses una mica de curri en pols o curri en pasta, si tens, i ho acompanyes pues, també una mica d'ou per guardar per una mica més de proteïna, o pollastre, si et ve de gust, una mica més, i arròs que has bullit dels altres, no?
9: Aquest m'agrada, aquest el trobo bo.
6: Sí, i després un altre, pues, cigrons amb botifarra, també un rotllo guiso, fas una mica de botifarra, la talles, li fiques una mica de sofregit de tomata i alguna verdureta, pues, carxofa o espinacs, boníssima, amb espinacs, i els cigrons, una mica de caldet o aigua, ja et dic, si no hi ha caldo a casa, no passa res amb el propi sofregit, i també és un guisat així bo, una mica d'hidrat.
9: Telèfon al 900-454-455, 900-454-455, perquè ens doneu les vostres idees o les preguntes. Us hem posat aquí al vostre servei, aquestes dues especialistes, per doncs, això, canviar una mica la cara del vostre tàper trist de cada dia. Però clar, quan estàvem preparant això amb la Natàlia Sánchez del programa, dèiem, clar... col·lisionen el món tàper i els bars i restaurants de menú de migdia? O sigui, el tàper fa la competència al menú de migdia? Això li preguntarem al director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
9: És una mica, diríem això, competència, el tàper del menú de migdia?
11: Bueno, jo diria que no és tant el tàper, sinó una pràctica que els supermercats de diferents marques han... començat a posar en marxa ja des de fa uns quants anys, on de manera allunyada del que els permet la seva llicència i la legislació, munten en els establiments uns espais que tots els efectes s'assemblen molt, per no dir que són idèntics, a un servei de restauració o al servei d'un bar que pots tenir al costat, i aquest sí compleix amb la llicència corresponent i amb les seves normes, no? El que hem posat sobre la taula és una pràctica que és il·lícita, segons la normativa que s'aplica a la ciutat de Barcelona, que, malgrat ser il·lícita, molts establiments de distribució alimentària han posat en marxa, han creat espais

0: Si ha prosperat?
1: Mira, jo diria que aquestes denúncies ja tenim una certa trajectòria. Quan no es dirigeix l'activitat inspectora contra un petit bar, que aquí t'haig de dir que no hi ha cap mena de pietat per part de l'administració municipal, totes aquestes altres coses, o és una entitat com nosaltres que de manera perseverant estem posant sobre la taula i de manera acreditada els incompliments i fem o perseguim que l'Ajuntament actuï, si no, el que ens trobaríem és que hi hauria una queixa que no tindria cap mena de recorregut, perquè ho tenim comprovat des de fa molts anys amb l'altre fenomen colindant, que és el de les fleques amb degustació, i ens costa moltíssim, malgrat que l'Ajuntament ha corroborat en la majoria de casos que el que nosaltres denunciem és un fet, i ells ho acrediten, ens costa moltíssim de que apliquin la mateixa vara de mesurar que apliquen en els locals de restauració de la ciutat. Per tant, et diria que estem a l'inici d'aquest procés de denúncia dels establiments de distribució alimentària que incompleixen la normativa municipal, que, com tu bé dius, el dia a mitjans de juny van presentar les primeres 30 denúncies contra establiments concrets, que a dia d'avui ja ho hem ampliat en 23 més, per tant, ja tenim 51 establiments de distribució alimentària on hem acreditat l'incompliment amb denúncies presentades i formulades davant de l'Ajuntament, i que perseguirem aquest tema fins al final, perquè el que no és de rebut és que hi hagi una activitat, com et deia el de la restauració, on s'aplica zero pietat per part de l'actuació municipal i hi hagi altres activitats que literalment fan el que els dona la gana sense que se'ls apliqui les conseqüències de l'incompliment normatiu que en aquest cas es produeix.
0: Sempre diuen, jo que vinc del món digital, sempre diuen, no?, que la tecnologia a vegades va abans que les lleis, però sembla que també en altres àmbits també passa, no?, que hàbits que es comencen a fer o que estan com, diguem, legals, no?, fins que no arriba una llei o una regulació, doncs es va tirant, no?, a veure com acaba, bueno, en aquest cas això.
1: Jo diria que en aquests dos fenòmens que t'estic dient és fins i tot més greu, perquè normativament a la ciutat de Barcelona està prohibit des de fa molt de temps determinades coses. En el cas dels supermercats, la normativa municipal el que diu és que entre la línia de caixes i la sortida no hi pot haver cap activitat comercial o de serveis. Per tant, aquestes taules i cadires que determinades marques comercials, 51 locals que tenim a dia d'avui identificats, han col·locat taules i cadires per poder fer un servei de restauració de menjars que poden vendre a dintre del propi supermercat, és evident que està fora de normativa en el moment que ho ubiquen en aquest espai, que no hi pot haver res segons la normativa d'aplicació. I et diria que amb les fleques amb degustació passa un tant del mateix. La normativa és clara i el que ha passat durant massa temps és que l'Ajuntament de Barcelona, que té molta predisposició a vigilar de manera constant el sector de la restauració, literalment no visita altres activitats econòmiques com són les fleques o com són els supermercats, i per això es produeix un incompliment claríssim, s'ultrapassen els límits legals amb absoluta impunitat davant de l'absència de control de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs ja anirem seguint això a veure què és el que passa. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, moltes gràcies i bon profit, ara que està a punt de dinar, suposo.
1: A vosaltres igualment, bon dia.
0: Bé, tenim una trucada que ens arriba des de l'Hospitalet, el Ferran. Ferran, bon dia.
2: Bon dia.
0: Endavant, què ens vols comentar, dir, preguntar?
2: Jo només faig una pregunta. Esteu parlant molt de tupers i de microones. Llavors, a mi m'agradaria saber de quin material són aquests tupers que poden anar al microones, perquè normalment els tupers que hi ha avui en dia no poden anar més de 200 o 300 graus al microones, perquè si no perden microplàstics, que això els donem per la salut. Ui, aleshores, m'agradaria que m'ho expliquéssiu una mica.
0: Far molt bona aportació.
2: A 800 graus, perquè si no, per escalfar-los trigues mitja hora. Llavors, m'ho expliqueu, sisplau, ja sé que hi ha els tàpers de vidre, però aquests no els fa servir ningú.
0: Home, jo la meva vida ha canviat des que faig servir tàpers de vidre, que és com, sí que n'hi he portat, els cigrons és de vidre.
2: Jo no dic cap.
0: Però clar, pesa molt també per anar amunt i avall, no?
2: Ho feu servir de vidre, tot això ho entenc perfectament.
0: Però tens raó.
2: Però el gran conjunt de persones, tothom fa servir tàpers de plàstic.
0: No, i a més que per transportar pesen més, o sigui, si has d'anar a la feina.
2: No perquè pesin més, perquè un tàper de vidre tampoc el pots posar 800 graus, perquè es parteix al microones.
0: Clar. Clar, doncs
2: que el microones té una limitació en temperatura, perquè si no, els de plàstic perquè perden microplàstics. I els de vidres, perquè si poses la temperatura elevada, s'ha

0: blanca.
1: Va, doncs, a veure què et diuen... A veure què et diuen en aquí, perquè és un tema important. Jo els hi volia preguntar també de com hem de posar el tàper i també el tema de què es pot posar i no al microones, que això sempre és un lío, no? Sempre t'ho pregunten, això puc, a casa, això no sé què, i al final no ho saps. Anna, què li diries al Ferran? Gràcies, pues, Ferran.
0: Ai, digues. Hi ha tupperwares no vull dir marques, però la dic, la tupperware té plàstics pel microona, però tenen unes limitacions molt importants de temperatura. No pots passar de 300 graus.
1: Ferran, això ho saps perquè t'has informat o perquè ets especialista d'alguna cosa concreta? És per curiositat,
0: jo no soc especialista de res. però en llegeixo el que porten els tupperwares. Si porten un microona i diuen 300 graus i jo el poso a 800, doncs ho estic fent malament.
1: Només cal llegir la lletra petita, no?
0: El tema dels microplàstics, doncs dic, doncs cada dia m'estic jo empassant uns microplàstics, quan jo no acostumo a tindre menjars en tupers, no, però tinc molts tupers també a casa, però jo sé que no poden anar al microones, però és que la gent s'endú el tuper, jo ja estic jubilat, s'endú el tuper a la feina i és un tuper de plàstic que el posa al microones perquè en un minut els hi escalfi el que sigui i el posen pues, a 800 graus, que jo veig que és una barbaritat.
1: Val, Ferran, ara et responen, gràcies. Gràcies.
0: Vale.
1: Anna, què tens a dir amb això?
2: A veure... A 300 graus vol dir que no estàs escalfant un aliment, l'estàs cuinant.
3: És la potència, jo crec que s'ha confós amb la
2: potència. Clar, una cosa és la potència i una altra cosa és la temperatura a la que arriba.
0: Bueno, la potència, perdó, no graus, M'he equivocat.
1: D'acord, rectificat, doncs. Endavant.
0: Sí, és que són watts, no són graus els microones.
2: Sí.
1: Escolta per la ràdio, Ferran.
2: Exacte. La potència, has de mirar, els de vidre són els que millor suporten, però si no, els tàpers, per darrere, hi ha alguns que porten la senyal de que escalfen, la que es pots posar al microones. Llavors, aquests sí que els podries utilitzar. Hi ha altres que no ho posa, o sigui que això s'ha de mirar.
1: Aquest
2: .
1: Que he portat jo de plàstic...
2: Sí, té la senyal.
1: Que de fet, ho té la senyal perquè això formava part d'un pack que anava com amb un cistell especial pel tàper. Vull dir, aquests són especials per anar amunt i avall i sí que ho porta darrere, no?
2: Aquest sí que ho porta darrere, que podries posar al microones. Pensa que al final també quan escalfem, la idea és escalfar, intentar arribar, sobretot quan és un aliment que hem cuinat ja fa un o dos dies, intentar arribar als 75 graus al centre de l'aliment. No cal arribar més. I de fet hi ha moltes vegades que no ho fem, que no arribem a aquesta temperatura. O sigui que realment tampoc són temperatures tan extremes com que passi molt microplàstic cap a l'aliment.
1: D'acord.
2: I si no pot ser de vidre, és això, mira que porti aquesta senyal que és com si fos el microones i es veuen com unes onetes. Hi ha diferents tipus d'icones, però és el típic és el quadrat amb unes ones, tres ones així com corbes.
1: I suposo per això que segons quin recipient compris, està com més, hi ha més lletra petita que no altres, perquè potser alguna cosa l'agafes i dius, va, ho porto amb això, millor fer-ho servir amb coses que siguin especial tàper, no?, diria jo. Suposo.
3: I si no escalfar-ho el plat, jo és que a casa no escalfo absolutament mai el plàstic. El plat.
1: Ah, d'acord.
3: Sempre hi ha un plat. O sigui, totes les feines hi ha un plat. És raro, si no ho demane. O sigui, mai jo a les etiquetes poso... Podeu escalfar-ho, lo ideal és en plat, però si no al microones, però lo ideal al plat, ja ho tens allà, no sé.
1: Va, tenim una altra nota de veu.
4: Hola, sóc la Patri, que a mi m'agrada molt dinar amb tàper. Sembla que no, però fas dos tàpers complerts i un postre, dines molt més bé que restaurant. El que passa que, clar, el dia abans t'has de preparar-ho tot. A mi la veritat és que em va molt bé, perquè com que faig horari seguit, així quan surto ja ho tinc fet, ja he dinat, però clar, també m'hauríeu de recomanar algun menú, si sapiguéssiu algun menú diferent, que no fos, doncs, això, pastes o hamburgueses o, no sé, per variar.
3: Va. A veure, és que al final tornem al de sempre, és tindre varietat a la nevera per no cada dia tindre haver-te de trencar el cap de demà que menjo. I sobretot, fer més, o sigui, quan fas un plat de llegums, fes-te'n i te'n congeles i la setmana que ve tens un llegum, per exemple. Jo el que et diria és el mateix. Compra't un esquadre, intenta invertir una mica de temps que aquest temps et serveixi per dinar tota la setmana. I viuràs més feliç amb unes quantes verdures, uns quants hidrats. Et fas la proteïna te la fas cada nit el dia abans i així és més fàcil i és més bo també. viuràs més feliç, ja et dic, bastant, a la nevera, inclús algunes congelateles, no passa res congelar verdures, està bé. I d'aquesta forma, pues, juga amb espècies, amb salset, amb alguna salsa, amb sofregit. Uh-huh. Al final, el sofregit el pots fer cada una vegada al mes i també congelis i tens bossetes i ho treus i ja pots fer-te aquests cigrons amb, pues, en comptes amb botifarra, amb tofu, no sé. La proteïna vegetal a mi m'agrada molt, també soc superfan i és bastant, aguanta molt a la nevera. Llavors, jo el que diria és això.
1: Mira, a les xarxes la Maria José ens diu posa-hi sempre tres colors, és quan l'amanida funciona amb els tres colors. Després també hi ha el Juanjo que diu si tens tahín i comí, amb els cigrons cuits et pots fer un hummus, que això també ho havíem apuntat aquí. O, per exemple, el Jep Comraja diu segueix-me i em trauràs idees i ens envia un vídeo sobre això.
5: Si buis l'ou amb sal i vinagre per treure la closca millor, t'estan enganyant. No serveix de res. El que sí funciona, un ou que tingui 7-10 dies i a l'aigua una cullerada de bicarbonat. Així puja el pH i la closca es desenganxa sola. I molt important, del foc directament a l'aigua amb gel. La clara retreu amb el fred i es desenganxa de la membrana.
6: I veieu la diferència? I vosaltres què feu perquè no se us trenquin?
1: Doncs ja sabeu, perquè de fet a les xarxes hi és un boom, no?, el tema de la nutrició, de la cuina, i ell és el Jep Comraja, que ens ha deixat aquí aquest missatge i aquest vídeo i aquesta tàctica, diríem, per bullir l'ou. I ja que hem d'estar a les xarxes, anem a fer el reel de la xarxa, de la tàctica, diríem? Va, primer va per la Anna Nutricionista, que farem un reel de la tàctica que és veritat o fals. Et diré 5 coses, veritat o fals, aquestes 5 coses per fer el tàper nutritiu. Una amanida amb moltes coses pot acabar sent una bomba calòrica.
7: Veritat.
1: L'humus compta com una ració de verdura.
7: L'humus? Fals.
1: Posar fruita tallada al tàper fa que perdi moltes vitamines.
7: Fals.
1: Un entrepà pot ser un dinar tan complet com un plat de cullera.
7: Fals.
1: Menjar de tàper davant de l'ordinador fa que mengis més ràpid.
7: Veritat.
1: Supergran veritat. Molt bé, doncs anem a fer el reel de la tàctica veritat o fals, en aquest cas amb la Núria Arnau de Benito Tàper. Va, som-hi. Les sobres del sopar poden ser la millor base del tàper de l'endemà?
3: Totalment veritat.
1: Les verdures congelades poden ser tan bones com les fresques?
3: Jo diria que quasi que sí.
1: Fer un tàper sense arròs i pasta és possible?
3: Hombre, totalment.
1: Amb 3 ingredients ja puc fer un bon àpat?
3: Sí.
1: 3?
3: Sí.
1: El millor tàper és aquell que té 3 colors?
3: No té per què.
1: Allò que ens deien de l'amanida dels 3 colors. Molt bé, escolta, moltíssimes gràcies per totes aquestes idees que ens han donat. No sé, diríem prou carn arrebossada i fem unes opcions més posant així una mica del líquid amb el peix mig cuit i tot plegat. I molta sort, realment és un boom el tema de la nutrició, no, Anna? T'ho estàs notant, no?
2: Sí. Bueno, ja ve de molt de temps, eh? Sempre he sigut jo, des que vaig estudiar la carrera, sempre he sigut... I ha canviat moltíssim des que jo vaig estudiar, eh? Mm-hmm. Però sí, és un tema que es parla molt, potser massa.
1: Massa?
2: Potser massa, sí.
1: Clar, és que hem de començar a desmentir coses també que es diuen sobre nutrició, no? N'has dit unes quantes coses que has desmentit al llarg del programa, vull dir que molt
2: i
1: bé.
2: I a mi això em dona molta feina a la consulta també, em passo potser la meitat de la consulta desmentint coses i després ja fem feina, saps?
1: Clar, i ara molta gent li pregunta al ChatGPT coses de nutrició també.
2: I és veritat això, i és veritat l'altre, bueno, així passem una estona.
1: Molt bé, doncs a la Anna Mangual, nutricionista, i la Núria Arnau, experta en tàpers també congelats, cofundadora de Benito Tàper, doncs a seguir així, i ara ja sabem que això de menjar tàper cada dia és una mica de festa i drama.

0: Això és la tàctica a Ràdio 4 i aquesta, diríem, és la cançó que almenys a mi m'ha acompanyat tot l'estiu, perquè la vida és això, una mica de festa i drama, recuperant fotografies i vídeos antics, doncs per, doncs això, per fer una mica de memòria. És la Maria Jaume i ens dona pas la Maria Jaume per trobar una tàctica per tornar demà a la rutina quan soni això. Clar, ara us volem ajudar. Demà, esclar, sonarà això. Bé, això és el timbre de l'escola. Primer sonarà el vostre despertador, després el timbre de l'escola, i volem saber una tàctica, com fer que els nens i nenes tornin a la rutina, com ho fem perquè no sigui un drama, com podem recuperar les hores de son. I jo crec que una de les persones ideals per dir-nos la tàctica infal·lible és el Roger Vallescà. Ell és psicòleg, psicoterapeuta, coordinador de l'àrea de salut mental infantojuvenil de la Fundació Hospitalària Martorell i coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Roger, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tens la tàctica infal·lible demà per tornar a la normalitat i fer que, o sigui, portar-los a l'escola sense que es queixin?
1: Ostres, em temo que no, eh? Em temo que de tàctiques infal·libles per això no n'hi ha. Ara, també he de dir que el fet de tornar a l'escola amb queixes no és una reacció gens estranya i fins i tot diria que és saludable. Pensem nosaltres, per exemple, en com ens sentim quan sona el despertador el primer cop després de les nostres vacances, no? Les ganes de tornar no hi són del tot, la queixa doncs pot aflorar. El que passa és que com a adults, més aviat la queixa doncs ens la vehiculem de forma íntima i no l'expressem massa, i els nens i les nenes tenen l'avantatge de que tenen... Doncs això, són molt més, diríem, diuen les coses tal com raja, i a més tenen uns adults disposats a escoltar-los i a intentar que no s'ho passin tan malament, i per això ho fan.
0: Potser el pitjor dia deu ser el segon, no? Perquè el primer tenen ganes com de veure els seus amics de la classe, no? Diria jo.
1: Sí, això pot passar una mica, perquè el primer dia és un dia de novetat i el segon, el tercer dia, ja és quan comences a veure que això, que aquesta novetat s'ha convertit en una nova rutina, no? I que això d'aixecar-se d'hora i de posar-se a treballar i tal, doncs serà cada dia. En aquest sentit també diria que és bastant com els adults. Potser també aquí la diferència seria que amb els més menuts, el primer dia, sobretot amb aquells nens i nenes que encara no han anat a l'escola o que canvien d'escola, doncs pot ser bastant complicat perquè els hi pot generar inquietud, de vegades por, i aleshores el primer dia en aquests casos sol ser més difícil que la resta.
0: I tu com a psicòleg i psicoterapeuta, això que fan, que a vegades els pares hi han d'anar com 3 dies abans, primer una hora, després mitja hora, no sé què, per adaptació... Tu estàs a favor d'aquesta tàctica o estàs en contra?
1: Jo diria que això s'ha d'anar seguint una mica també les necessitats de cada nen i nena, perquè n'hi ha alguns que s'adaptaran a la nova escola o a la nova classe, no?, d'una manera molt ràpida i bastant senzilla, i n'hi ha altres que necessitaran més adaptació. També cal dir que de vegades no són només els nens els qui pateixen, és a dir, en els patiments dels nens també s'ha d'afegir el patiment dels pares, i també és cert que hi ha pares que tenen més seguretat amb si mateixos i amb els seus fills i que poden fer aquest camí sense angoixar-se massa, i n'hi ha altres que potser són més els pares els qui necessiten tenir diversos dies d'adaptació per no sentir que la situació els supera. Però en tot cas, ja et dic, no em sembla una mala idea. En general, el que ens expliquen les escoles és que els processos d'adaptació solen funcionar, però ja et dic, jo seguiria molt la dinàmica de cada un dels nens i nenes i seguir les seves necessitats específiques.
0: Clar, però en aquest cas, com que no es pot personalitzar, tothom ho ha de fer, jo és que he viscut bastantes converses aquest estiu sobre aquest tema, no? De que hi ha pares que es queixen, que diuen, a veure, he d'estar 3 dies adaptant el meu fill a l'escola, o sigui, vull dir que és un no sé, la gent ho comenta, clar, un sí i l'altre no és difícil també, no?
1: Sí, al final, és clar, jo crec que com amb tot, no, s'ha optat per una pràctica generalitzada, doncs que segurament per molts nens serà absolutament innecessària, no? Ara, també t'he de dir que posats a posar una estratègia igual per tothom, home, potser aquesta estratègia sí que beneficiarà els nens i les nenes que sí que n'hi ha uns quants, que tenen més dificultats i que sí que necessitaran aquest temps per adaptar-se. Per tant, posats a igualar, diríem, home, gairebé que jo prefereixo això a igualar a la baixa, no? I que alguns, bueno, doncs potser ho podrien fer més ràpid, però així els altres, els que potser fent-ho ràpid patirien molt, així, doncs igual, els hi resulta més senzill.
0: Roger, he vist que tu, una de les teves especialitats és la teràpia breu estratègica. O sigui,
1: Sí.
0: no? Davant d'una fòbia, un bloqueig, com s'actua de forma ràpida, no? Una mica, explica'ns una mica breument, de fet, la teràpia breu estratègica.
1: Ui,
0: No es pot
1: sí,
0: fer
1: aquí
0: breument això, no?
1: m'enganxes, perquè
0: Clar.
1: aquesta és una pregunta difícil. Una cosa és que una teràpia sigui breu i l'altra és que sigui fàcil d'explicar, que són coses ben diferents, eh? De vegades, de fet, darrere de les intervencions breus hi ha tota una tecnologia terapèutica que és complexa i que és difícil d'explicar, eh? Però, en tot cas, tornant a la pregunta que em deies, no?, sobre les pors, les fòbies. A veure, hem de pensar que un nen o una nena que s'enfronta a una situació novedosa, com pot ser anar per primer cop a l'escola o anar a una escola que és diferent de la seva habitual, és una situació estressant en la que el més normal és tenir por o ansietat fins a un cert grau. Aleshores, estratègicament parlant, de vegades l'error està en plantejar-li als nens i les nenes: no, mira, no has de tenir por, no hi ha cap motiu per estar nerviós, perquè és que, sincerament, no és cert, no? Aleshores, des d'un punt de vista estratègic, és molt més útil reconèixer aquesta por i dir-li a la criatura: doncs mira, és lícit que tinguis por, segurament qualsevol en la teva situació la tindria, però és molt important anar igualment a l'escola i veuràs com aquesta por, poquet a poquet, se n'anirà marxant, no? El mateix passa amb la tristesa, no? Això de dir-li, sobretot quan anem a l'escola, no ploris, quan ens acomiadem, com que no? Però des de quan plorar és una cosa que hem d'evitar, no? Jo penso que, en aquest sentit, la teràpia breu estratègica ens ensenya, no?, que de vegades aquestes situacions es resolen més d'una manera paradoxal. És a dir, si li diem a un nen: escolta, plora tot el que necessitis, si has de tenir por, la pots tenir, faltaria més, però és una situació que afrontarem junts, que no és perillosa i que, per tant, la resoldrem, no? I això sol ser molt més eficaç que no pas intentar que el nen raonadament entengui que no ha de plorar, que no té motiu per tenir por, etcètera, etcètera.
0: Interessant això que dius també dels pares, no? Que, clar, millor que demà ens portem amb temps, amb tranquil·litat i no anem estressats, perquè si no, o sigui, quan tu estàs estressat i això ja es multiplica, tota la família acaba estressada, no? És a dir, que tranquil·lament, no? Seria també una...
1: Sí, completament. Hi ha una permeabilitat molt gran entre les emocions dels adults i les dels infants, no? Per això dèiem abans també que, de vegades, aquests dies d'adaptació, de vegades els necessiten més els pares que els fills. I en aquest sentit, ja és fàcil observar com un nen o una nena que té un aspecte més fòbic, doncs generalment també té uns pares que són pares, diguem-ho així, una miqueta més porucs, més ansiosos, més insegurs, etcètera, etcètera. Hi ha aquesta permeabilitat. Aleshores, si nosaltres volem que els nostres fills s'adaptin bé a tots aquests processos, també hem de posar una mirada en com ho estem fent nosaltres,
0: Doncs
1: no? I quina
0: apuntem.
1: tranquil·litat o no els hi transmetem.
0: Genial, gràcies Roger Vallescà, psicòleg i psicoterapeuta. Ens ha ajudat aquí la tàctica per demà, doncs, tornar a la rutina i tots amb tranquil·litat. Gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon inici de curs.
0: Gràcies, i demà la tàctica. Demà a la tàctica tindrem una persona que m'atreviria a dir que ha anat amb la majoria de cotxes del mercat. En Joan Dalmau és expert en mobilitat i cotxes, ens ajudarà a triar bé un cotxe de segona mà. Te n'acabes de comprar un, tens algun dubte concret? Tenim el WhatsApp obert de la tàctica, 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez a la producció, el Genís a la realització, tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Podeu recuperar-ho tot a RNE Audio. Ara us deixem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez i a dos quarts, al quart temps, amb José María Rubística, enganxadíssima a tot el que passa al món de l'esport al voltant. Per tant, jo estaré escoltant el José María Rubí. Aquest programa m'agradarà. Ho sé. Adéu-siau!
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Llavors què?
1: Mira, matinada del 3 d'agost
2: sí.
1: d'aquest any. Sona l'alarma en una de les sales del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Hi havia vigilants, van arribar a la sala i no van trobar cap element, ni forçat ni trencat. Només faltava una peça en tota la sala, una petita escultura romana de marbre, 35 centímetres, però clar, valorada amb 180.000 euros.
2: Uau.
1: Primer que fan els investigadors, anem a veure les càmeres. Les càmeres ens permeten veure que una estona abans un personatge, creuen que un home amb gorra, mascareta, observa una vitrina, treu un metre plegable, és a dir, aquests de cinta, i mesura l'escultura. Set minuts després torna aquest personatge misteriós amb una bossa, retira la pressa i abans de fugir, els investigadors veuen que deixa una nota. Aquesta és la que buscava. Aquesta nota va passar a la unitat d'investigació de Patrimoni Històric dels Mossos. Tot això comença a treballar, però és que els Mossos, en el complexe de Gara, al cap de 3 dies reben una foto. Com una mena de rescat, com una mena de prova de vida. Allà hi apareixia la mateixa escultura dins d'una altra vitrina d'un altre museu. I a sobre, al mateix camp de Tarragona. Això va portar amb un antic treballador d'unes obres arqueològiques de la ciutat de Tarragona. Aquest home va reconèixer el robatori. A mi, quan estava llegint la notícia, em va recordar una mica... Se'n recordeu aquell mem? A qui no li va gustar un baptisteri?
3: Sí, pues, però
1: una mica així. Una mica així, perquè aquest senyor assegurava que havia vist aparèixer fragments d'aquesta escultura durant les obres que ell havia fet. I que estava pensant, havia pensat, que allò havia d'estar a casa seva. Tot i això, l'escultura que ell havia robat no era la que ell havia trobat la seva família. I això va fer que la tornés, però en un museu equivocat. Per
2: Ostres.
1: Sort, a dia d'avui, aquesta peça ha tornat al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
2: La nota que va deixar el
1: aquesta
2: lladre...
1: Aquesta és la que buscava.
2: Deia, va deixar una nota que posava, aquesta és la que buscava.
1: Sí. I això va ser un dels elements... Va ser...
3: Jo m'ho crec,
1: Busqueu per internet Diari de Tarragona, que segurament trobareu la foto d'aquesta nota, perquè està, a dia d'avui, guardada, això va ser aquest any, encara ara als arxius del jutjat de Tarragona.
2: Bé, com està jugant amb les nostres ments, el Damià Amorós, també oients, família...
1: Que juguin, que juguin.
2: Juguem des dels cotxes, des de casa, on estigueu escoltant Ràdio 4, eh? És certa aquesta història que acaba d'explicar el Damià? Això és veritat o no?
1: Penseu que jo sempre parlo de Tarragona i de Tàrraco, ja. I és veritat.
3: Jo penso que és veritat.
1: I és veritat. En tenim una altra.
2: Va, segona, a veure. Va.
1: Jo aquesta us podria portar una fotografia també, perquè l'he trobat igual que l'altra, i és una fotografia. Jo us he de reconèixer que un dia estava a principis de juliol, assegut al vàter, feia els meus càlculs intel·lectuals, les meves coses, que cadascú fa el vàter el que vol, i a mi m'agrada molt llegir, perquè és el lloc on estàs tranquil llegint. I de com arriba una alerta d'un amic, del Guillem Ramos Salvat, que col·laborava, si no col·labora encara, al matí, i el tio m'envia una foto d'un capot d'un cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb una escultura a sobre. Aquí comença una història que durarà dos caps de setmana. Ja us dic, principis de juliol, dues galeries d'art de Barcelona pateixen dos robatoris.
2: Sí.
1: En només dos dies. Els protagonistes eren dos homes i les peces substretes sumen 235.000 euros.
2: Carai.
1: Wow. Es poso els diners perquè... Ostres, si sabem quan val, és que és real, la peça, és que la podem tocar. El primer robatori té lloc a la galeria que hi ha sota l'Hotel Mandarín Oriental, Passeig de Gràcia. Mentre un dels homes distreu el personal de la galeria, l'altre baixa d'un pedestal una escultura de bronze que s'anomena el gegant de sal. Té pebrots perquè el gegant de sal fa 16 centímetres d'alçada. Dius, gegant, no ho és.
3: No.
1: És una peça que està feta per un conjunt d'artistes que diu Coderc Malàvia. Aquesta està valorada amb 100.000 euros i van aconseguir fugir abans que els Mossos poguessin tant identificar-los com recuperar la peça. Però, clar, sabeu allò dels lladres que sempre diuen que tornen al lloc dels fets, que els agrada repetir? Doncs l'endemà tornen a actuar. Aquesta vegada, però, a la Galeria Maioral, al Consell de Cent. Sabeu que el Consell de Cent és el típic carrer de les galeries de Barcelona?
3: Sí.
1: Dic típic perquè això va ser fa 50 anys, a dia d'avui en queden 4 i comptades amb els dits d'una mà. Es van endur

0: una peça que es diu Lurra, G20. És una escultura d'Eduardo Chillida. Eduardo Chillida és un dels millors escultors del segle XX, d'origen basc. Aquesta està valorada amb un més d'un quart de milió, 225.000 euros. Van aconseguir superar totes les mesures de seguretat de la galeria i escapar-se amb la peça.
1: I
0: és una peça
1: de fang.
0: És una peça, Maria, que potser fa dalt com aquesta ampolla que tens davant de ser.
1: No és petita.
0: 40 centímetres deu ser.
1: Sí.
0: Això, però dins d'un bolso i cap.
1: Sí,
0: dins
1: sí,
0: bolso
1: sí,
0: i
1: clar.
0: Cap. Sí. El que probablement no s'esperaven és que el robatori es rosolés tan ràpid, perquè aquell mateix dimarts, això va ser un dimarts a la tarda, a les 11 del matí una patrulla de la Guàrdia Urbana localitza dos homes a la cruïlla de Diagonal amb Roger de Flor i els deté. Per què els deté? Perquè semblaven sospitosos, els paren, demanen un control, i un dels dos acaba confessant que tenen a l'habitació d'hotel amagades aquestes dues obres. Les dues peces són recuperades, es retornen a la galeria i el grup de patrimoni històric dels Mossos d'Esquadra fa càrrec de la investigació. Dos homes, dos dies, dues galeries, 235.000 euros robats amb obres de recuperades...
1: Mare de Déu!
0: ...amb 48 hores.
2: Què, Maria, veritat o...
1: És que a mi em sembla veritat, aquestes dues, eh?
2: Ja, ja.
1: No sé què dir-te.
2: És que, no sé...
1: Ho fa molt bé.
0: Ho fa molt bé els lladres.
1: No, ja. Fixa, molt bé.
0: Fixeu-vos una cosa. Avui també sortien aquestes declaracions que us dic del tresor de Villena, que van robar aquest estiu, i no he intentat posar robatoris d'or perquè trencaríem un element que jo vull trencar, que és això del robatori de Juan Blanc. És a dir, aquell robatori que perquè un senyor a casa tingui guardada dins d'un armari una escultura
1: una cosa
0: i un
1: perfecta,
0: quadre i només
1: no?
0: el pugui veure... Això no ha passat mai en la història de la policia espanyola, francesa, catalana.
1: Mai.
0: No existeix. Tots els robatoris es fan per un profit econòmic.
2: Clar.
0: I això no ho dic jo, ho diuen els criminòlegs.
2: En aquest cas, que acabes d'explicar, clar, roben dilluns, tornen a robar dimarts...
0: I dimecres se soluciona
2: el robatori. I els localitzen aquell mateix matí, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Clar, la pregunta... una mica inevitable, seria com... No sé si estem davant de lladres d'art o de lladres que casualment van robar art.
0: Segurament és l'oportunitat.
2: Ja.
0: Parlàvem amb en Guillem Ramos Salvat perquè estàvem treballant o estàvem sí. fent junts i li vaig comentar, dic, és estrany que robin una peça de 100.000 euros
1: clar.
0: i una de més de 200.000.
2: Ja, ja, ja.
0: No saben què tenen. I la foto és extraordinària, la podeu buscar a xarxes socials, capot de cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona i a sobre,
1: un Chillida.
0: Tirat d'un Chillida. Dic, però què fots? Boig!
2: Bé.
1: Clar, això del robatori de Juan Blanc m'ha fet gràcia que no ha existit mai, eh? Això, aquesta sèrie de Berlín que ens posen la dama de l'Armiño allà... amb...
0: Que la vol per ell.
1: Exacte, que la vol per ell.
0: O fins i tot a Lupin.
1: Aquella idea, Lupin, aquella... sí.
0: No, no, però és que aquests robatoris...
1: Això no existeix.
0: Són econòmics. L'últim que hi ha hagut a Europa va ser ara fa dues setmanes, segur que recordeu tots el del Louvre.
1: Sí.
0: Jo encara tinc la visió romàntica que estiguin tirades dins del Sena.
1: Encara no se sap, eh?
0: Estan foses.
1: Sí, ho tens
0: desmuntats.
1: Clar, no?
0: Sí.
1: Aquestes joies.
0: Perquè tots aquests robatoris es fan per aquest motiu econòmic. Mm. Això fa que tota aquella peça desaparegui del mapa. Fixeu-vos, ja us he dit, que el que presentem avui, els tres casos, no desapareixen perquè són objectes que pots, sempre sortiran al mercat. Quan no roben quadro, l'únic que ha de fer la policia és esperar, perquè sortirà.
2: Dues històries, anem a parlar tercera.
0: Anem a la tercera.
2: Espera, no sé si podem saludar el David Gallac, si el tenim ja connectat per aquí, a veure... No sé si està... És que, clar, està al Palau Sant Jordi esperant els fans i els fans de l'Aitana, eh?
1: Sí, ja deuen ser allà.
2: David Gallac, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Xavi, Maria, bona tarda. Doncs mireu, estem passejant pels voltants d'aquí del Palau Sant Jordi. Sabeu que aquesta nit és el tercer dels quatre concerts que oferirà Aitana aquí a Barcelona, la capital catalana.
2: Sí.
3: Perquè estem buscant Aitana. És a dir, ens hem trobat en una situació perquè jo he arribat aquí cap a quarts de sis de la tarda i he trobat a una mare, a una filla, que ara parlarem amb ella, amb una altra noia, que després la saludarem més endavant, i hem vist una furgoneta negra i ens hem posat a passejar per aquí, com que fa una temperatura tan agradable, doncs passejant pels voltants de
2: a 54 graus, però... clar, sí.
3: Sí, sí, sí, sí, no, sí, escolteu, sí. Això pel primer programa de la tarda de Ràdio 4 està molt bé, perquè estic fent una cardio que no sàpigues.
2: No et volia... Jo no et volia interrompre, eh? Només era per preguntar-te si estaves escoltant les històries del Damià o estaves més pendent de preproduir aquesta connexió que farem de seguida. Ho dic perquè estem jugant a esbrinar si és veritat o és mentida, això dels robatoris.
3: Amb una orella posada i una altra no. És a dir, si vols ho intento, Xavi.
2: No pateixis, escoltem la tercera i ens dius a veure què et sembla a tu, si és veritat o és fake.
3: Vinga, va. Som-hi.
0: Sortim de Catalunya, ens anem a Itàlia, ens anem a Sicília o Cerdanya, ara no recordo quin és, Antonio de Messina, sí, Sicília diria.
1: Sicília, no?
0: 15 d'agost és el dia a l'estat espanyol, a França, a Itàlia, que més festes majors hi ha.
1: És el Ferragosto,
0: és el Ferragosto
1: a Itàlia.
0: És 15 d'agost. Som en una ciutat on es celebra la festa major de Vara. Una part de la ciutat està de festa. El museu està tancat, però entren a robar uns quadres. Els lladres no són tontos, tenen el morro extremadament fi. I van a buscar uns quadres, quatre, que són d'Antonello de Messina. Em fa gràcia dir-li quadres perquè són taules, és fusta.
2: Sí, sí, sí.
0: És un retaule penjat a la paret, un dels grans mestres del Renaixement italià, i arrenquen de la seva ubicació tres dels cinc panells del políptic de Sant Gregori. Quan dic políptic, i això ho he posat per cada bé, és un retaule que té diverses cares, que es noti que va estudiar en un col·le de pago. N'hi ha una que se l'enduen, que és petita, que té una doble cara. Una és la Mare de Déu i l'altra és el nen, i aquesta està protegida dins d'una vitrina, és a dir, trenquen la vitrina. El robatori, aquest, té una peculiaritat, que és que els lladres no es van emportar simplement un quadre, sinó van desmuntar, com us deia, una part importantíssima d'una de les obres més importants del museu, d'aquest Antonio de Messina. És un artista del que conservem poquíssimes obres i que es converteix aquestes en un patrimoni tan detectable que es fa difícil vendre. És a dir, ens trobem en uns quadres que, si algú els veu, alguna vegada sortiran a la llum ràpidament. El museu tanca temporalment les portes, la fiscalia de Messina comença a treballar i la hipòtesi és que hi hagi una xarxa dedicada al mercat negre de l'art. Per què hi ha mercats negres i blancs, això? De vegades, i això està molt vinculat a la màfia, sobretot italiana, quan es deté un gran personatge de la màfia, busca alguna forma de baixar els anys de la seva condemna.
2: Sí.
0: Però ja sap que estarà condemnat.
2: Sí.
0: Com ho fan? Diu, hòstia, mira, sabeu que fa un temps es van robar uns quadres? Els tinc jo. Si els recupereu, me podeu baixar la sentència? I això ho fan molt a Itàlia.
1: Tot i això...
2: Maria.
1: És que m'ha sorprès molt.
2: No.
1: O sigui, de tenir una cosa guardada i dir, escolta, que ho vaig fer jo, vinga.
0: Sí, ho tinc, tal.
2: Encaixa perfectament amb les històries que hem llegit durant anys, les pel·lícules que hem vist, no?
0: Però sumem el que dèiem al principi, som al Ferragosto,
2: sí.
0: I una cosa, que no he posat el guió perquè això va sortir fa molt poca estona, que és que els lladres es van deixar a l'entrada del museu, s'hi van robar cinc taules, se'n van deixar dues a l'entrada. O sigui, només en van portar tres. És a dir, eren lladres i a sobre dolents. Com era allò, el Manolo i Benito? Doncs són el Manolo i Benito del robatori de museus. Tres històries, tres llocs, nois...
2: David, a veure, senyor subdirector d'aquest programa, David Gallac, des del Palau Sant Jordi, va.
3: Jo crec que, a veure, alguna d'elles no és això, és fake.
1: Molt bé, David, molt bé.
3: A veure.
2: Molt bé.
1: D'això va la secció.
2: Maria, tu què?
3: D'això va la secció, oi?
1: Sí.
2: Pobre, que és que li hem fet un atracament.
1: Perdó.
2: Li hem fet un atracament perquè estava preparant la connexió en directe amb l'Aitana i li hem dit, vinga, va, enganxa't a mitja secció del Damià.
3: A veure.
2: Tu, aquesta italiana, què t'ha semblat a tu?
1: Potser és la que jo menys em crec, eh?
3: Jo és la que menys, també. No me la crec.
2: Ja.
3: No me la crec.
1: Jo la que menys em crec és la italiana.
2: Ja. A mi la de Tarraco, no sé.
0: La de Passeig de Gràcia, veig que us està entrant.
1: Sí, perquè com has dit, el company, el Guillem Ramos Salvat, m'ho crec tot. Què vols que et digui?
2: Deies, David, deies.
3: La italiana, jo em quedo que la italiana no. Aquesta no és veritat. Fake, total.
2: Doncs ja està, perquè només hi ha una falsa. Vull dir, ha explicat tres històries.
0: Tres històries, dues reals i una falsa.
2: Dues reals i una falsa.
0: Estem farmejant aura. 6-7, com el Sant Pare.
2: Desvetllem quina és la notícia, la història falsa.
0: Xavi.
2: Què?
0: Tens raó.
2: Ah, era la de Tarraco! És la falsa! Aquesta! Oh. Ostres.
1: La de Tarragona.
0: Dubto que algú tingués l'opció d'entrar en un museu, el Museu Nacional Arqueològic, que ara està en reforma.
2: Clar.
0: Està reformant-se, s'estan traslladant les obres, m'estranyaria, i a sobre una escultura de 18 centímetres d'alt d'en un museu de marbre fora extremadament estranya, i en aquestes condicions. També si la roba és només per recuperar-la i a sobre t'equivoques de peça.
2: Yeah.
0: Allò que deia el senyor Federico Trillo, man de huevos.
1: A sobre,
0: si t'equivoques d'aquesta forma.
1: Has dit que podien trobar la nota, no és veritat?
0: Búscala, Maria. Home, clar que no. Però es pensaves que sí, eh?
2: Però veus que el que diu el Damià... ho diu amb una credibilitat tan brutal que tu em passes...
0: La foto del Guillem Ramos és real.
1: Veus, això ja
0: aquesta foto sí que existeix. I jo estic per emmarcar-la i posar-la al menjador de casa, perquè és un xillí de sobre un capot de la Guàrdia Urbana, quan la Guàrdia Urbana no sabia què buscava, perquè senzillament van parar dos persones que tenien pinta de sospitosos.
2: Doncs,
1: I mira si que en tenien,
2: molt.
1: Sí.
2: M'ha agradat molt aquest joc d'avui, Damià
0: Morós.
2: Jugarem,
0: jugarem.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I gràcies a altres, perquè aquesta segona temporada... Aquesta, no.
2: No, quarta? No, no. Estem junts ja per quart any.
0: Quart any. Sí,
1: sí. La foto del xillí és increïble.
2: És increïble. Sobre
1: la... Busqueu-la.
2: Busqueu-la. És impressionant. Per cert, quina obra del patrimoni català et faria tu més por descobrir? Demà el titular d'un diari que diu que ha desaparegut. Quina?
0: Quina por.
2: A vosaltres, Maria David, quina?
1: Estic pensant.
0: Jo preferiria el tàndem o l'automòbil de Ramon Casas.
1: Sí, jo aniria per alguna cosa, el modernisme també.
0: Tot i que és difícil de robar. Penseu que a Catalunya tenim museus que exposen tresors i s'està treballant. Això era una forma de riure avui, de jugar, però s'està treballant perquè hi ha sospita d'alguns museus que tenen tresors importants i que pugui passar... Com amb altres
1: centres.
0: Mira,
1: a mi em faria molta ràbia, no estic de robatori perquè no es pot robar, però que vandalitzessin el Crist de Taüll. Estic parlant de vandalitzar, perquè és una de les obres del romànic català que més m'agrada.
0: És la pintura del romànic.
1: Per això m'encanta.
0: Realment és gros que això pugui passar al segle XXI.
2: Sí, és molt fort.
0: I pugui passar a Europa, sí, sí.
2: I tot el que va passar a París, no fa tant, fa mesos. De la joia.
0: L'octubre del Louvre. De l'any passat va ser, sí, sí.
2: Sí, sí, sí, en fi.
0: Patirem, però... Escolti, mentre puguem ens ho passarem bé,
2: I tant, i molt.
1: I això farem.
2: Jo diria que a mi em sabria molt greu que desaparegués la Sagrada Família, amb el que ha costat.
1: Tota sencera,
2: Amb el que ha costat.
0: No està acabada, No està acabada.
1: Dóna-li a David Copperfield dos minuts.
0: No, que no toqui, marxi.
2: Damià Morós, gràcies.
0: Gràcies, guapos.
2: T'estimem molt. Ens trobem aquí tots els dilluns a la tarda a Ràdio 4.

0: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martín.
1: David Gallac.
2: Xavi Martínez.
1: Des del Palau Sant Jordi.
2: Palau Sant Jordi.
1: Què?
2: Des dels voltants del Palau Sant Jordi hem fet una petita excursió des d'un dels accessos on han entrat, podríem dir, aquelles entrades principals, les primeres, les early. I aleshores, jo a l'ombra m'he trobat una mare i una filla que estaven aquí amb unes samarretes que diu I love Aitana, i he pensat, calla. Dic, estan a l'ombra, per tant, aquestes són de les meves. Dic, vaig també cap a l'ombra i que m'expliquin a veure què fan aquí, evidentment, què és el que fan, doncs venir al concert de l'Aitana, però explica'm una mica. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Digue'm, quin és el teu nom?
3: Em dic Tània.
2: A veure, la Tània abans m'explicava des d'on veniu. Des d'on veniu?
3: De Sabadell.
2: Jo he arribat aquí cap a 5:45 de la tarda, però vosaltres hi éreu des de quan?
3: Sobre les 5, més o menys, hem arribat per poder aparcar bé.
2: O sigui, tot correcte, heu arribat bé, estàveu a l'ombra, i aleshores ha passat alguna cosa que han entrat les primeres entrades que tenien, i ens hem posat a buscar Aitana. A veure, què està passant?
3: Pues re, que hem trobat una noia que també és molt fan, que ha anat a tots els concerts, ens ha explicat que també va a Madrid i que coneixia l'entrada per on entrava l'Aitana. I ens ha portat aquí d'excursió i hem fet una mica de cardio, sí. I estem esperant aquí com per una entrada paral·lela al Palau Sant Jordi a veure si vèiem entrar a l'Aitana o al Plex, perquè ella buscava el Plex.
2: O sigui, busquem Aitana i Plex, és així?
4: Sí.
2: Busquem, atenció, busquem el combo Aitana i Plex. A quants concerts de l'Aitana heu anat?
3: Bueno, aquesta història és una mica... Ella és el seu regal d'aniversari i és la primera vegada que ve a un concert. O sigui, és la primera vegada d'Aitana i és la primera vegada que va a un concert al Palau Sant Jordi i és el seu regal d'aniversari. Ens va costar molt aconseguir les entrades, però finalment, un dia abans del seu cumple, el 27 d'octubre, li vaig poder aconseguir i li vaig donar el dia del seu aniversari.
2: Digue'ns el teu nom, va.
4: Daniela.
2: A veure, Daniela, primer concert, nerviosa, no? Molt nerviosa. Això segur que estàs. Jo et recordo el meu primer concert i estava molt nerviós.
4: Sí.
2: Tens ganes de veure l'Aitana, això segur.
4: Sí.
2: I clar, o sigui, a part d'anar d'aquests nervis, a venir aquí amb la mare, això és espectacular.
4: Sí.
2: Tot estupendo. Estan emocionades, estem... Xavi, Maria...
1: Ja veig.
5: Sí, molt nervis.
2: Ara mira, us diré com a última hora estem guaitant, o sigui, si ara poguéssim tenir una càmera aquí sobre nostra, estem dalt d'un turó, o sigui, perquè sí. Us fa una idea, Palau Sant Jordi, un dels accessos, i estem aquí com vigilant... expectants, estem veient com uns muntacàrregues i gent de l'estaf, que deuen ser de l'estaf del concert o gent de l'estaf del mateix Palau Sant Jordi. Tenim la intuïció que per aquí pot passar Aitana. De moment no, és a dir, no, que no, l'exclusiva no la tenim.
1: Estem atents, eh? I si passa, tu entra, eh?
2: No, jo, evidentment.
1: Però, aquí, veure, sí, no demanis permís.
5: Aquí no eres el concert.
1: Martín i Pau, fiqueu directament al David Gallac en directe, eh?
2: Això és com els partits de futbol. Aquí, si hi ha gol, jo...
1: No, entres.
2: Xavi, Maria, dic, entro tal qual...
1: Perquè les gaunes.
2: El concert... Exacte, el concert crec que és a les 9 de la nit, si no m'he
5: informat
2: malament.
5: A les 9, l'Aitana són les 6, sí, ja d'aquí poc deu ser allà, si no he arribat ja.
2: A les 7 de la tarda obren portes, per tant són les 6, acabem programa a les 7, el primer programa de la tarda de Ràdio 4, doncs intentem aquí, expectació constant, no hem trobat, és cert que no hi ha gent aquí de moment que estigui fent pícnics ni acampades pels voltants del Palau Sant Jordi.
5: També fa molts concerts l'Aitana, no? Vull dir...
2: Clar, fa molts, n'ha fet 4. Aquest és el tercer, potser clar. Molta gent hi ha vingut. Però després, com ens explicava la Tània, intentarem parlar amb una noia que és això, que ha anat a tots els concerts, va anar el de dijous, divendres,
5: de
2: avui, demà, va a Madrid, i és l'artífex d'aquesta excursió que estem fent. De moment, aquí, aquest és l'ambient als voltants del Palau Sant Jordi. Aconseguirem trobar Aitana? No ho sabrem, no ho sabrem, però si la trobem...
1: Però més important
2: com
1: són els
2: vosaltres...
1: fans, també, de poder escoltar també aquestes mares i pares que acompanyen moltes vegades als fans, les fans de l'Aitana, i també escoltar-los a ells, a elles, no?
2: Precisament, Xavi, parlaves d'això, Tania, què suposa com a mare el fet de ser una fan de l'Aitana per part de la filla? Això s'acaba d'alguna manera també compartint, es viu de manera diferent, com es viu el concert, en aquest cas un concert molt especial que serà el primer per ella.
3: Jo crec que jo tinc 40 anys, no?, i ha canviat molt la societat respecte a el que fa els regals i com tenim la relació amb els nostres fills. Per mi, poder estar amb ella aquí i compartir-ho amb ella és crear records i moments, i estic segura que quan sigui gran sempre recordarà la seva primera vegada com a mare. Jo crec que estic més emocionada que ella perquè és molt important i sé que això li quedarà gravat tota la vida. I poder compartir-ho amb ella, pues, m'omple el cor de felicitat.
1: David,
2: quines paraules més maques.
5: Que bonic.
1: David, que bonic. És curiositat, per la mare. Quan va haver-hi tota aquella polèmica dels balls de l'Aitana i que deien que, clar, molts menors d'edat anaven a veure els concerts i que aquells balls eren una mica, potser, hipersexualitzats, com ho va viure ella i si s'ho ha pensat, potser, a l'hora de comprar les entrades?
2: Tània, ens pregunten des de l'estudi, el Xavi Martínez, com vas viure la polèmica quan es parlava d'aquells balls que potser no era adient per un públic més infantil? Si tu vas arribar a pensar en algun moment el fet de fer aquest regal o no?
3: No, perquè ella és molt fan, però sí que com a mare penso que potser podria entrar una mica en aquesta, no, en aquest debat de... Però bueno, al final no deixa de ser un espectacle, un show. Avui en dia, en tot el món tecnològic i les eines que tenen els nens i des de ben petits, que són molt perilloses, tot el que sigui internet, jo treballo en una empresa de cloud, tot el que sigui el núvol és molt perillós. Però sempre i quan tingui una bona educació i sàpiga que forma part d'un show, no és una normalitat el poder vestir així o el poder ballar, i a més que no té edat que no li toca. Llavors, jo penso que és un show i que no hi ha res dolent en aquest sentit.
2: Doncs una reflexió, no sé si la compartiu, Xavi Maria, que crec que és prou adient.
5: Sí, a més, penso jo que l'Aitana mai ha volgut ser una cantant enfocada al públic infantil, que tingui fans que són molt joves, és cert, però vull dir, no és tampoc una cantant enfocada en aquest públic, no? Vull dir...
1: Però ha passat.
5: No. Sí, però això, que té fans que són molt joves, però vull dir que ella, que li van preguntar i va dir, escolta, jo tampoc tinc aquesta responsabilitat, i que tampoc crec que sigui redolent, eh?
1: Ara en parlem de tot plegat amb el David Gallà, que al voltant del Palau Sant Jordi, a un parell d'horetes que comenci el concert de l'Aitana a Barcelona. I també, David, amb l'Eva Moreno, que una temporada més ens acompanya aquí a Ràdio 4, és part de l'equip de la tarda a Ràdio 4, la nostra sexòloga de capçalera. Parlarem també, evidentment, de la mort d'aquest influencer després de sotmetre's a una operació per allargar-se el penis a Tailàndia.
2: Ui.
1: I bé, clar, o sigui que jo et recomano que... quedis connectat, perquè ens interessa molt...
2: Ah, pensava que
1: anaves
2: a dir una altra cosa, Xavi, que em recomanaves que... Ara estava, estava aquí una mica preocupat.
1: Informació, arriben les notícies, el butlletí de les 6 de la tarda, actualitzem què està passant al món, que estan passant moltes coses i molt importants, i seguim tercera hora i última avui d'aquesta tarda de Ràdio 4.
0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya! Ara està Xidó, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El nou curs escolar arrenca avui amb vaga i el president Illa demana una treva.
1: Milers d'alumnes tornen avui a les aules en un inici de curs marcat per la vaga convocada per CGT, USTEC, la Intersindical i el COS. El nou curs escolar comença amb el conflicte entre educació i els sindicats encara obert després de mesos de negociacions sense acord sobre les principals reivindicacions del professorat. Entre d'altres, reclamen assolir el 6% del PIB en educació amb un calendari concret, blindar el català, més recursos a les aules i abaixar les ràtios. Les protestes inclouran mobilitzacions a les 11 demarcacions educatives de Catalunya.
0: L'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol.
1: Sí, la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, considera que hi ha indicis d'un procés planificat i coordinat des del Marroc, amb una estructura de diferents nivells en què situa des dels migrants fins als organitzadors sobre el terreny, planificadors i responsables de la direcció. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets poden constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat.
0: I avui el ministre de l'Interior i la ministra d'Educació visitaran Ceuta.
1: Sí, Fernando Grande Marlaska i Milagros Tolón es desplaçaran a Ceuta, mentre que el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà avui amb la presidenta del Parlament Europeu i el titular de Migracions per avaluar les properes passes per una situació que avui ha descrit com a límit. Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, oferirà demà dimecres al programa Mañaneros de Televisió Espanyola en la primera entrevista televisada des de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta.
0: I un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa.
1: El Tribunal d'Instància de Barcelona ha admès a tràmit la querella contra l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa a Lleó 14 a principis del juny passat. Entre d'altres, denuncien que la Policia Nacional i Mossos d'Esquadra van cometre un presumpte delicte de detenció il·legal contra els drets fonamentals, així com delicte d'odi o discriminació ideològica i nacional.
0: I atenció a aquesta xifra perquè fa glaçar el preu de l'habitatge. L'Estat espanyol s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026.
1: I ja encadena més d'11 anys a l'alça, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, una situació que també és crítica pels llogaters. L'any vinent se sumen 30 municipis on estuparà el preu de lloguer i des del Sindicat de Llogateres reclamen que en siguin més.
0: És dimarts 8 de setembre del 2026. Avui s'espera un dia de transició meteorològica a Catalunya.
1: Que sí, que estarà caracteritzat per un sol dominant i l'inici d'un descens de les temperatures. Després d'una onada de calor històrica a principis de mes que ha deixat rècords de més de 42 graus, l'anticicló començarà a perdre força de manera progressiva abans del canvi radical de temps que està previst per demà dimecres.
0: Són les 6 i 3 minuts del matí. Esteu escoltant el despertador.
2: Ja?
0: Bueno, només han passat 3 minuts.
2: 3 minuts?
0: No sé què et sorprèn.
2: Estic flipant.
0: Les 6 i 3 minuts del matí. Aquí comença el despertador a Ràdio 4. Som els del Bon Dia i Bona Sort. I atenció, perquè aquest és el moment viral d'avui. Hey, guys, we're back. Did you miss us?
1: Because you missed you. Justament el que heu sentit és un grup d'influencers que ha aixecat polèmica a l'Open de tenis dels Estats Units, perquè durant el partit entre Naomi Osaka i Zararova, el jutge de cadira Kadernouni va haver d'aturar temporalment el joc per demanar al grup de creadors de contingut que heu sentit, que es trobava fent fotos i vídeos, que, per favor, deixés de fer soroll, que és justament el que estàvem sentit. Estaven gravant-se un vídeo i al final es va interrompre el partit. El vídeo no ha trigat gens en fer-se viral a les xarxes socials i ha generat un munt de reaccions entre usuaris i també tenistes.
0: Perdona, tu ets influencer o creador de contingut?
2: Jo que he d'influenciar. Ara que pregunto...
0: Aquests creadors...
2: La pregunta, jo que he d'influenciar.
0: Aquests creadors i creadores de contingut que busquen notorietat fent coses a fi de donar pel sac a la resta de la gent, Busqueu altres continguts. O sigui, no ens posem a l'Open dels Estats Units a mig partit.
1: Clar, és que van haver de parar el partit, eh?
2: No, no, aquest és el tema. No els convidin. A mi em conviden, i jo sé que el tenis no aguanta un partit 5 hores. A mi em conviden.
0: Et tu fas creus fora,
2: que jo aguanto 5 hores en un partit? No, me'n vaig abans, però aquesta gent, si les conviden, doncs ja saps, tens amb això.
0: Ho fas al Village, hi ha unes normes, les normes...
2: Totalment d'acord.
0: Tot té unes normes i ens hem de, malgrat et convidin... O sigui, si et poden convidar també amb un enterrament...
2: Però
0: no sé
2: de què sorprenen, si és que cada dia... Bueno, avui en parlarem, crec.
1: Hi ha debat, eh? Perquè hi ha alguns tenistes que diuen, home, ja va bé que els influencers vinguin als partits perquè així donen visibilitat al tennis, doncs fan que els joves també s'interessin per l'esport, però sempre i quan respectin les normes. És que el fet d'haver de parar un partit, ja sabeu com són els partits de tennis, que allà no pot tossar, no pots tossir, no pots fer res, perquè evidentment desconcentres els professionals que estan jugant. I altres que diuen que hauria d'estar l'entrada completament vetada.
0: Són les 6 i 5 minuts del matí. Entrem ja en territori esportiu. El bon dia, bona sort. Amb la victòria davant del València, el Barça ha tornat a mostrar un gran potencial ofensiu i ja acumula 17 gols en les 4 primeres jornades. No diem això de forma gratuïta, diem això perquè forma part d'uns números que ja comencen a ser estratosfèrics.
1: Sí, aquest registre situa el Barça entre els millors inicis golejadors de la història del club, només per darrere dels registres aconseguits les temporades del 49-50 i del 50-51. A més, igual a les xifres de les campanyes 57-58 i 2011-2012. Tot i aquest espectacular començament, la història mostra que marcar molts gols en les primeres jornades no necessàriament garanteix acabar guanyant la Lliga, evidentment.
0: 2011-2012, recordem que el 2011 veníem de guanyar la final de la Champions a Wembley, aquella Champions que va aixecar a Vidal i que teníem com a entrenador, si no recordo malament, encara... el bo de Pep Guardiola, eh? Mm-hmm. Mentrestant, Eric García va rebre un cop al nas, recordem el partit contra el València, però apunta a tornar aviat amb el Barça.
1: Eric García va haver de deixar el partit contra el València després de rebre un cop fortuit de Rodri durant un córner que li va provocar una nova fractura nasal. Tot i l'ensurt inicial, el defensa blaugrana ha entrenat amb normalitat aquest dilluns amb una màscara protectora. L'Eric es perdrà el debut de Champions contra el Feyenoord per sanció, però tot apunta que podria estar disponible davant del Llevant.
0: Precisament, i parlant d'aquest jugador, el jugador català ha despertat l'interès del PSG a les darreres hores.
1: Sí, Eric García ha passat de ser molt qüestionat a convertir-se en un dels jugadors més importants del Barça gràcies a la seva evolució i polivalència. Després de destacar el Girona, es va consolidar en Flick i ara és considerat un futbolista imprescindible, fins al punt que el club l'ha renovat fins al 2031. El PSG de Luis Enrique estaria interessat en ell, juntament amb 7 clubs més, però el Barça no sembla disposat a facilitar-ne la sortida.
0: Mentrestant, a l'altra cara de la moneda, no sé si seria la manera més escaient per dir-ho, però en qualsevol cas, Mbappé reivindica el seu nivell i es postula per la pilota d'or.
1: Kylian Mbappé ha mostrat molta confiança en les seves opcions de guanyar la pilota d'or durant la roda de premsa prèvia al partit contra l'Inter.
0: No sé si heu tingut l'oportunitat de veure la roda de premsa, però és allò de Mbappé baixa. Baixa una mica.
2: Ja estaria.
0: Baixa una mica. No són les maneres de sortir. Quan, jo sempre és que parlo, poso en el focus els nens que miren aquesta roda de premsa, que miren el partit, que miren alguns actes que no formen part del que hauria de ser el futbol professional, però amb Mbappé ha sortit a donar explicacions, sobretot sobre el seu rendiment, sobre les seves pujades i baixades a l'hora d'atacar i a l'hora de defensar amb l'equip, i n'ha deixat anar algunes que són bastant perles, eh?
1: I també ha defensat que es considera un dels millors del món, així directament, i ha justificat el seu menor esforç defensiu i ha destacat la seva capacitat golejadora. Tot això ha reconegut que l'equip ha de millorar en la pressió i també ha remarcat que l'objectiu principal és no és un altre que guanyar títols.
0: Recordem que avui comença la Champions, el Real Madrid se les veurà davant de l'Inter i precisament l'Inter perd Di Marco contra... els blancs per unes molèsties al genoll.
1: Federico Di Marco no viatjarà a Madrid i es perdrà el debut de l'Inter a la Champions contra el Real Madrid. El lateral italià arrossega una lleu distensió al genoll i que tot i haver entrenat amb el club ha preferit no assumir riscos. Carlos Augusto ocuparà el seu lloc al Bernabéu.
0: Estaves parlant abans de US Open i de la presència que han de tenir o no els influencers a diferents esdeveniments com aquest esportiu, un dels més importants del calendari tenístic. I... no deixem el US Open perquè aquest ha estat un dels moments més simpàtics que ha regalat aquest torneig. Sabalenka bromeja amb Alcaraz pel seu nou pentinat.
3: Look at this, give it.
0: Se sent malament, però està un al costat de, un al costat de la pista i l'altre a l'altre costat de la pista, i ella li fa broma dient que...
1: Sí, que està molt guapo.
0: Exacte.
1: La bielorussa ha elogiat amb humor el seu nou look, el nou look de Carlos Alcaraz, i admès que li fa una mica d'enveja per les melenes, per la cavallera que llueix. Tots dos continuen avançant en el torneig amb l'objectiu de repetir el triomf de l'any passat.
0: Ah, us agrada la nova estètica de Carlos Alcaraz? L'heu vist o no?
2: Mm,
0: si no l'has vist, no.
2: No, la veritat que no.
1: Ten, no l'he vist encara, de fet. Això és notícia d'última hora i vaig dir ara mateix al Busquem, òbviament, per opinar.
0: És com més descarada, és com més atrevida, com més...
2: Està bé, llavors, està agradant?
0: A mi m'agrada molt.
1: Sí, sí, sí, te la faries tu, també, Badó? Veurem amb aquest
0: si
1: nou look.
0: Si digués la Malena aquest tio, me la passaria. Ja
1: home, està malament la teva. Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Família, aquí estem els del Bon Dia, Bona Sort, en el segon programa de la temporada. Avui és dia 8 de setembre del 2026. Des d'aquí aprofito per saludar tota aquella gent que s'incorpora nova en aquest programa.
2: Que no són pocs, eh?
0: Que no són pocs. El despertador de Ràdio 4. Entenc que hi ha molts despertadors. Afortunadament, al nostre país hi ha grans despertadors i que generen competència. I la competència ens fa més grans, perquè el que fa és que nosaltres ens trenquem cada dia el cap per buscar fórmules per poder enganxar l'audiència i que vinguin cap a Ràdio 4. Doncs jo no diria que hem donat en el clau, però sí que estem en el camí de donar-hi.
2: I tant.
0: Perquè al final, amb poc espai de temps, oferim molta cosa i, a més, cosa d'interès. Per exemple, que diem que avui és dimarts, dia 8 de setembre, i que la gent ho sàpiga, i que estem al programa 219 i que seguim immersos dins de l'any 2026. El dia en què el sol sortirà, quan faltin 7 minuts per 8:15, i ens deixarà a 1 minut per 9:15. Queda lluny allò ja de 9:15 de la nit, que encara sigui de dia.
1: Oh, sí, és veritat, eh? És que, de fet, ja el mes d'agost ja s'ha anat notant això, eh? Que el sol cada vegada marxava abans.
2: També deus dir que jo ho agraeixo, eh? Perquè això de fotre-nos al llit i que encara sigui de dia, jo crec que és el que pitjor porto del Bon Dia i Bona Sort.
1: Totalment.
2: Sí, diria que més que matinar. No us passa, que allò de la sensació de fotre't al llit i dius, mare de Déu, si és de dia.
1: Home, el juliol ens passava això, eh?
2: Per això us dic, o sigui, jo tinc el record del juliol de això, això era molt dur. Per tant, a mi ja em va bé.
0: També us dic una cosa, a partir del dia, o sigui, d'aquí 3 mesos...
2: Sí, ja tindrà unes altres queixes.
0: No, es començaran a allargar els dies. Sí, quan entrem al solstici...
2: Quan
0: entrem al solstici d'hivern, ara al mig ens haurem d'empassar encara el gripau de...
2: Exacte.
0: El canvi d'hora...
1: Oi.
0: Allò de 5:45 que sigui de nit, en fi.
2: Anem a pams.
0: Avui falten 300, o tot bones notícies, eh? Avui falten 311 dies per les vacances d'estiu. Vidal, què em portes avui?
1: Avui parlem de les afectacions que tindrà la jornada de vaga educativa, perquè repassarem les principals ciutats catalanes, com es manifestaran els docents i quines implicacions fins i tot poden arribar a tenir per la gent que es desplaça amb cotxe, etcètera.
0: És curiós perquè hi ha algunes escoles que fan una crida a que la gent no vagi a l'escola i hi ha algunes escoles que fan una crida en que la gent vagi a l'escola.
1: De fet, hi ha escoles que no fan vaga, algunes d'elles avui dia. Avui, justament avui, pel dia que és, perquè és un dia, diguem-ne, especial, no? És un dia sensible. Primer dia de l'escola, primer dia de curs.
0: Doncs, sí, home, jo ho recordo.
1: Decidim no fer-ne.
0: Faig aquella exercici imaginatiu de quan anava a l'escola, quan era petit, que era un dia superespecial.
1: Molt especial, d'il·lusió.
0: El primer dia.
1: Sí.
0: També és especial, el primer dia del Bon Dia, Bona Sort. És molt especial.
2: També,
1: una mica igual.
0: El dia que no trobem. Ares, què tens?
2: Doncs mira, avui us porto... Avui descobrirem què hi ha darrere del Bluetooth. Que hi ha una història de vikings, de reis i, com el seu propi nom indica, d'una dent blava. No, molt
1: què
2: fort.
1: Què dius?
2: Molt fort.
1: Ah, boníssim.
2: Mira quina cara ha fet el Badó, no t'ho esperaves,
0: No. No, aquesta no la veia venir.
1: No, ens has deixat.
0: Avui també ens acompanyarà la Ima Sus, que precisament parlarà d'aquesta reivindicació de molta gent de fem caure els influencers.
2: Cert. Quines ganes de veure-la.
0: I també el Joan Callarissa, que es posarà l'home de la sang blava del Bon Dia, Bona Sort. El contracte tenir que la Laia Casanovas i el Gorka Delgado, i avui, com sempre, a la producció, el David Alcalde. Atenció a aquesta dada. El segon dia de feina després de vacances és quan el bon rotllo estiuenc comença a desaparèixer.
2: No.
0: I és que les vacances poden millorar el benestar i reduir el cansament, però els estudis indiquen que aquests efectes es van perdent després de tornar a la feina. De fet, una metanàlisi de diversos estudis va detectar que la recuperació aconseguida durant les vacances disminueix amb la represa de l'activitat laboral. Això és veritat, eh? I a vegades, depèn de com han anat les vacances, aquest bon rotllo s'allarga o més o menys.
2: Però va, doncs.
0: I hi ha una cosa, perdona un segon, hi ha una cosa que fa que s'allargui més, que és quan marques un viatge que et porta a un estat de desconeixença.
1: De desconnexió total.
0: Del teu entorn,
1: exacte,
0: saps? I quan tornes, doncs això fa també que s'allargui aquest bon rotllo. Què deies?
2: No, no, que la notícia en si és per pensar-s'ho, eh? O sigui, fa por que el segon dia de feina, després de les vacances, ja desaparegui el bon rotllo amb el que arribàvem. M'està agafant no sé què. Ja us he dit, ja m'ho reservo.
1: Us he de dir que m'ha passat una mica avui, eh? Sí? És el que t'he dit a l'ascensor, Badó. Ja, he pensat quan m'he llevat.
0: Resumint, el primer dia encara pots funcionar amb la bateria carregada de vacances, però el segon ja comences a recordar que és un correu, una reunió i el despertador. La ciència no diu que sigui oficialment el pitjor dia, però sí que confirma que l'efecte "encara estic de vacances" no dura eternament. Un quart i un minut de 7 del matí, despertant el 8 de setembre del 2026. Som els del Bon Dia, Bona Sort, amb la Vidal, amb la Teixidor i amb el Lledó. Eh? Avui és dimarts 8 de setembre i el calendari ens deixa una barreja curiosa. Educació, periodisme, salut, cooperació i una mica de ciència-ficció. Avui és el Dia Internacional de l'Alfabetització. El dia d'avui ens recorda que saber llegir i escriure és un dret bàsic, però encara no està garantit per tothom. I sense alfabetització, pràcticament tota la resta es complica. Avui també és el Dia Internacional del Periodista.

0: Es commemora en record del periodista txec Julius Fučík, executat el 1943, un dia per reivindicar una professió que en molts llocs del món encara es continua exercint amb risc. Avui també és el Dia Mundial de la Fisioterapeuta. Bueno, de fet, seria el Dia Mundial de la Fisioteràpia, eh?
1: Però si està escrit així...
0: Fisioteràpia.
1: No ho és? No
0: sí, està... sí, clar. Ah. Sí, no, sí, és correcte. El que ho he dit malament sóc jo.
2: Ah, vale, bueno, però també és el dia dels
1: fisioteràpics. Si l'he escrit malament, ara
0: sí, no. La fisioteràpia. Per cert, jo tinc un fisioterapeuta al meu poble. El meu poble és petit, però té de tot, eh?
1: Té de tot, eh?
0: Té de tot. També té una policia, se les gasta molt malament. Però té de tot. El tio, o sigui, saps aquests que t'apreten... Fins que et cau la llàgrima.
1: Però aquests són els bons, Badó.
0: Bueno, fins que cau la llàgrima, que sembla que estigui exprimint una taronja en tu, saps? Allò que va apretant i va xorrejant les llàgrimes.
1: Les llàgrimes, sí.
0: He dit això de la policia perquè me'n va passar una l'altre dia.
1: Què?
0: No, ja l'expliques. Mira, la deixem a la nevera, però ja l'explicaré.
1: Ai.
0: L'acabaré explicant, perquè és que no m'ho puc aguantar. Va, avui recorda la creació de la Confederació Mundial de Fisioteràpia l'any 1951 i serveix per posar en valor una professió que tots estimem especialment quan tenim una contractura i no podem ni girar el coll. Torticuli, no?
2: Home, mira, jo a mi m'està entrant una, eh?
0: Sí.
2: Ja la primera setmana de feina ja m'estic carregant aquí de la... He d'anar a la fisioteràpia.
0: Avui també és el Dia Mundial de la Fibrosi Quística. El dia d'avui també serveix per donar visibilitat a aquesta malaltia genètica crònica que afecta sobretot els pulmons i el sistema digestiu. L'objectiu continua sent millorar els tractaments i la qualitat de vida de les persones que hi conviuen. Avui també és el dia del cooperant. Tenim dies avui, eh? Avui reconeix la feina dels professionals que treballen a la cooperació internacional i ajuda al desenvolupament moltes vegades en contextos molt complicats i lluny de casa seva. I avui, si hem de posar el punt fric a tot plegat, és el dia... bé, fric, és que els que som devots, això s'ho agafen amb molta rigorositat, eh? Avui és el dia de Star Trek. This is ground control to Major Tom. Acabem amb una mica de cultura pop. Avui els fans de Star Trek recorden l'estrena de la sèrie original l'any 1966.
1: Mare de Déu, ha plogut, eh?
0: Sí, ha plogut. 20 anys després naixia jo. Una ficció que va imaginar viatges especials, videotrucades i aparells que en aquell moment semblaven impossibles i que avui ja no semblen tant de ciència-ficció. I Andorra avui és el Dia Nacional del Principat.
1: És un dia que celebraran els influencers, no? També.
0: Home, sí, clar. Home, sí, clar.
1: Bueno, pues ala.
0: Avui ens paga la festa.
1: Avui és el seu dia, avui és el seu dia, esperem, que estan tots allà.
0: Esperem que aquell, el dels creps de la rotonda, avui estigui de més bon humor.
1: Mare de Déu.
0: De veritat, que sí, o sigui, que sí, maltractar la gent... Ha de ser, ha de donar rèdit a la teva empresa.
1: Així anem.
0: És que el món se'n va on no hauria d'anar, eh?
2: També una mica la culpa de la gent, eh? Anar que la maltractin, també t'ho dic.
0: No,
2: perquè
0: clar,
2: si hi ha negocis perquè la gent hi va.
0: No, el tio ja s'ha pogut treure rèdit a tot plegat, eh? Mm. La festa coincideix amb la celebració de la Mare de Déu de Meritxell, patrona d'Andorra. És un dels dies més importants del calendari andorrà. Sabeu que jo vaig viure a Andorra i vivia precisament a l'Avinguda Meritxell?
2: Home, i era molt diferent Andorra d'abans que ara,
0: no? Perdona, no vivia. Treballava a l'Avinguda Meritxell.
1: Bueno, hi ha quatre carrers més, Badó. O sigui, sí. Probabilitats que te toqués. L'Avinguda Meritxell, per algo, eren...
2: Són altes.
1: Vull dir-te que no és allò de... Oh, és tan gran Andorra, ja té els carrers.
0: L'Avinguda Meritxell és el carrer principal d'Andorra.
1: Sí.
0: El que travessa Andorra de dalt a baix.
1: Sí.
0: I l'Avinguda Meritxell... Estava molt bé treballar a l'Avinguda Meritxell. Què se n'haurà fet de tota aquella gent que vaig... Sabeu que vaig...
1: Estan allà les influencers.
0: Vaig marxar i per no deixar-los amb el... Estava treballant amb una ràdio i per no deixar-los amb el cul a l'aire vaig buscar una persona que em pogués substituir a mi i vaig fer jo el càsting. A la gestió. I va venir un noi de Barcelona. Això va ser l'any 92. Us creureu que aquest noi encara viu a Andorra?
1: Yeah. Ah,
0: sí? I em sembla que dirigeix la ràdio. Sí, sí.
1: Sí, sí. Aquesta és bona.
0: Aquesta és boníssima. D'aquí a 9 minuts arribem a 2:15 del matí. Vinga, va, que estem d'aniversari, és dia de bufar espelmes, felicitar mig santoral i descobrir aquí els astres li hem preparat un bon dia. I aquí el convindria quedar-se quietet a casa avui. Hi ha gent que avui, igual, millor que es quedi al llit, eh? A veure, avui fa 47 anys.
2: Pink! Quin subidón, 47 anys que fa Pink, una de les grans estrelles del pop internacional. Porta més de dues dècades encadenant èxits i és famosa també pels seus directes espectaculars, on canta mentre fa acrobàcies per sobre del públic. Brutal.
0: Molt bé.
2: Encanta, Pink.
0: També les feia... qui les feia, que va estar a punt de caure de la papallona o d'això? La Katy Perry, no?
2: Ah, sí.
0: I avui em fa... Bé, em fa... N'hauria fet només 37.
2: 37. Va morir molt jove.
0: És que pobra nana, va morir molt jove.
2: Va morir molt jove, sí. Estem...
0: Hauria fet... Bé, recordem que... Bé, primer diem qui és. Sí, hauria fet 37 anys.
2: Estem parlant de Avicii. So wake me up.
0: No, que veus la història, el documental de Netflix,
2: wow,
0: és 100%
2: wow,
0: recomanable.
2: Sí.
0: No va poder aguantar el pes de la fama.
2: Molt bèstia, sí, molt bèstia la història.
0: El va superar.
2: I era joveníssim.
0: Era molt jove i era un tio que era un profeta de la música.
2: Molt de talent. Un talentós, sí, sí. Un dels DJs i productors que més va marcar l'electrònica dels anys el 2010. Va morir el 2018 amb només 28 anys. I temes com el que sona, Wake Me Up, Levels, doncs continuen sonant arreu del món. Avui el recordem. El bon dia i bona sort.
0: Molt bé, dels aniversaris passem a... Qui fa sant avui?
2: És que ningú s'han recordat, eh? Cap company m'ha felicitat que avui és Sant Ares!
1: És veritat!
0: No!
1: Felicitats,
2: Ares!
1: Mare meva, mira que ho vas dir ahir, eh? Estem tan adormits, ens has de perdonar.
0: Perdona, normalment això, no, és que això va acompanyat unes pastetes i darrere el felicitat.
2: T'ho juro que sabia que diries això.
0: Home, clar.
2: Me dirà que no, que si no porto res per recordar-ho. No. Com que estic que no puc menjar res, que estic amb els antibiòtics, amb l'estómac, així.
0: Carinyo, a veure...
2: Excuses, ja ho sé, excuses, teniu raó.
0: Perdona,
2: mira,
0: les coses... Un moment, perdona un moment. Les coses sempre van lligades a una cosa. Quan veus els tres camells, saps que arriben els Reis, m'entens o no? Quan veus l'estrella, veus que és Nadal. Estem d'acord o no? Quan veus els petards...
1: Hi ha senyals, hi ha senyals.
0: És la revetlla de Sant Joan, saps? I quan veus Rosa, saps que és Sant Jordi. Però si tu arribes aquí sense res,
2: no,
0: vull dir...
2: És cert que el dia que el Sant Ares, no, molta gent el té ubicat. Tindré ubicades amb moltes Núries i Meritxells, perquè avui és Santa... En realitat, avui el que passa és que celebra el naixement de la Mare de Déu i és tradicionalment la diada de les Mare de Déus trobades. Jo diria que sóc, doncs això, una Mare de Déu trobada. I entre les més importants, evidentment, està la Mare de Déu de Núria i la de Meritxell. Així que avui felicitem-les a totes elles.
0: Avui és Santa Meritxell?
2: Sí.
0: En sèrio?
2: Clar, la patrona d'Andorra, per això ja és festiu. Tot està lligat,
1: tot està...
2: No?
1: No,
2: tot està lligat.
0: Saps que avui, avui he quedat al migdia amb una persona que treballa a mitjans audiovisuals que es diu Meritxell?
2: Què dius ara?
0: Quina gràcia!
2: Pues mira, te'n recordaràs del seu sant o també t'oblidaràs com del meu?
0: Del seu, sí. I Núria, avui no, no, avui Núria no,
2: no... No, teníem la nostra
1: Núria
2: a la redacció.
0: La nostra Núria. Vinga, va, i a veure, els astres que ens diuen avui.
2: M'agrada començar amb els astres, que en aquest cas el signe beneït del dia és Lleó. Lleona, t'estimo. Avui pot aparèixer una pista interessant relacionada amb diners, feina o algun projecte que tens entre mans, Lleó? Així que, carinyo meu, obre bé les orelles perquè potser la conversa que sembla una tonteria doncs acaba sent important i passen cosetes. Puc continuar?
0: No,
2: és que m'encanta.
0: Com comença això? Ai, Lleó, porta't bé,
2: sí,
0: Lleó.
2: Sí, però espera, que t'ho faré com ho havia preparat. El signe que avui ha d'anar amb compte és Bessons. Bessons, avui vigila perquè això de voler estar a 10 llocs a l'hora i respondre abans d'haver escoltat del tot no va bé. Una mica menys de velocitat i una mica més de filtre, que no passa res. I per últim, el signe sorpresa del dia és el Teixi, el patriarca de la meva família. No sé si coneixeu algun Piscis, peixos,
1: Sí, doncs avui peixos...
3: Sí, segurament. No.
1: Tenen la intuïció especialment desperta. Si alguna cosa els hi fa mala espina o al contrari els hi crida molt l'atenció, s'han d'escoltar en el dia d'avui, però sense convertir cada senyal en una profecia, que també no ens obsessionem.
0: Molt bé, doncs res, aneu en compte els lleons, els bessons i els
2: peixos alerta, també, els peixos. Amb la sorpresa.
0: D'aquí 3 minuts arribem a 6:45 del matí. És 8 de setembre del 2026. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. I atenció, aquest invent... Perdoneu un moment. Aquest invent... Ara us explico una història, és que m'encanta. Aquest invent pot acabar amb els maldecaps per la presència de meduses. Sempre que sento la paraula medusa, em ve al cap, de forma automàtica...
1: La història de l'amor.
0: La Montse Vidal. La Montse Vidal, resulta que hi havia una medusa i estava a la sorra i
2: s'estava morint a la sorra, s'assecant-se, clar.
0: I la Montse, en un acte de bona fe, en un acte de conciliació amb la natura, va agafar aquesta medusa i la va tornar al mar. Minuts després va ser la Montse Vidal qui es va tirar de cap a l'aigua per refrescar-se.
2: Sí, no vaig comptar.
0: I no va comptar que aquella medusa que havia tirat estava esperant per dir-li tu m'has posat a dins quan jo em volia morir. Total, que la va picar i...
2: I poca broma, eh? 2 setmanes després vaig haver d'anar a urgències, perquè em va posar la cama i era una medusa d'aquelles lines, en fi. No.
0: Poc em sembla.
2: Total. Doncs us he de dir que hi ha els investigadors de la Universitat d'Alacant que han dissenyat una boia flotant que és electromagnètica que manté les meduses allunyades de la zona de bany de manera inocua per elles i sostenible. Com funciona? Jo t'ho explico. El dispositiu emet uns camps electromagnètics al llarg d'una cadena que està subjecta a aquesta boia. I això afecta les meduses reduint les pulsacions que l'animal utilitza per impulsar-se i per arribar a on som nosaltres, les deixa com una mica paralitzades allà, quietes, perquè no s'acostin a la zona de bany. És una passada. No els causa cap dany, les meduses estan perfectes i quan els corrents o la gravetat allunyen les meduses del radi de la boia, doncs ja elles poden moure's i marxar alegrement fins a on elles vulguin.
0: No hi haurà indicacions que diguin contraindicacions? És a dir, no estirarem a l'aigua i sortirem amb una orella al front?
2: No. Que va. A més, no genera ni residus al mar, ni plàstics, i és molt barat. Ara falta que això s'implanti ja, per fi, a platges d'arreu. Llàstima que aquest invent arriba a finals d'estiu, però de cara a l'any que ve el podem aprofitar. I no, atenció, no ens passarà com aquest inconscient que va decidir aquest estiu fer-li un petó a una medusa. Això és un vídeo que també s'ha fet viral. Un petó a una medusa i va acabar amb els llavis com la Carmen de Mairena. Escoltem.
0: Massa poc, em sembla.
2: No.

0: les típiques algues marines que, vaja, que formen part de l'ecosistema.
1: Sí. Doncs sí, durant la baixa mar hi ha unes curioses taques verdes que apareixen sobre la sorra d'aquestes platges de Doñana i es mouen totes en la mateixa direcció. A primera vista poden semblar, com tu dius, Padó, aquestes algues arrossegades pel mar, però el seu moviment no és d'algues. Va pensar que hi ha una cosa més. En realitat es tracta d'una gran quantitat d'éssers microscòpics que es desplacen buscant la llum del sol per poder sobreviure. El responsable d'aquest fenomen és el cuc de Roscoff, un petit animal marí que viu en simbiosi amb les algues. És a dir, que tothom es pensava que es banyaven amb algues, que eren plantetes al mar, i en realitat que eren cucs.
2: Ai! Ai! Per què? Per què no posen les coses amb un nom? Hola, som cucs, no som algues.
0: La reacció d'una nena en rebre regals de ciclistes de la Vuelta emociona les xarxes.
2: Valeria, una nena que va anar a veure la Vuelta al Duracens de l'Alto de Belefique, va viure un moment molt especial quan diversos ciclistes li van donar bidons i bosses d'avituallament. La seva sorpresa i alegria van quedar gravades en vídeo i es van fer virals a les xarxes, on milers de persones van reaccionar a l'escena, un record que, sens dubte, la petita difícilment oblidarà.
0: És una de les imatges que ens ha donat aquesta Volta 2026. I atenció, els noms que poden estar prohibits o ser rebutjats en diversos països. És a dir, si esteu esperant una criatura i heu de posar un nom, tingueu en compte aquesta notícia.
1: Sí, perquè posar nom a un nadó no sempre és una decisió completament lliure, ja que cada país té unes normes pròpies. En general, es poden rebutjar noms que puguin ridiculitzar o perjudicar l'infant, com ara, exemples, assassí, mort, verí, home, evidentment,
0: home,
1: també.
0: Jo no veig un assassí Vidal,
1: No, home, per favor.
0: O un verí teixidor, no?
1: Fatal. També poden crear problemes noms que es confonguin amb càrrecs oficials, com president, general, jutge, tampoc no seria convenient, O noms formats per números, símbols o emojis, que escrits queden molt bé o no, però evidentment pronunciats no. A més, alguns països posen també límits als noms massa llargs o tenen llistes de noms permesos. Per exemple, Adolf Hitler pot ser rebutjat per la seva càrrega històrica, mentre que noms com de marques, com Ikea, Facebook o Nutella, poden generar problemes en alguns registres. Val? Poden. Jo crec que ho faran. Perdona, vull dir, no ho intenteu.
0: Te'n faries creus de quins noms hi ha,
1: Per això, sí. Per això hi ha aquestes limitacions. Si n'hi ha, és perquè realment...
2: Però inclús abans també, o sigui, hi ha noms preciosos, però que indiquen, denoten, no sé, equivoquen una mica de patiment, no? Dolores.
1: Sí, o sigui que...
2: Dolores, angústies.
0: Angústies.
2: Soledad.
1: És veritat.
2: Piedad.
0: Hosti, però després tenim les altres...
2: Són boníssims, ja. Perdona. Jo totes les àvies me sonen igual,
0: és
2: però...
0: Perdona un moment, és que en Gorka me n'ha dit un que podria ser l'elixir de tot plegat. Remei.
2: Home,
0: molt bé.
2: Martiri, martirio.
0: Sí, sí.
2: Martirio de tota la vida.
1: Home, sí. Hi ha noms que poden ser acceptats a alguns països. Sí,
0: perdona,
1: altres,
0: perdona.
1: No.
2: Què?
0: El meu?
2: Salvador!
1: Salvador i Remei, ja tot...
2: És que clar, ja ho tindríem,
1: Doncs hi ha noms que poden ser acceptats a alguns països i altres no, això també s'ha de tenir en compte.
0: Doncs si heu de posar noms a les criatures, és que l'altre dia la meva neboda està a punt de tornar a tenir una altra criatura...
2: Però quina, la mateixa,
1: Vador? Ah, sí?
0: La mateixa.
2: Però què dius?
1: Però si va néixer fa poc, no?
0: Sí, sí, doncs mira, no sé, doncs l'altre està en camí. No sé si se volia que ho digués, però en qualsevol cas...
1: Si era secret, ja no ho és.
0: Està en camí. No, no, clar, i l'altre dia estàvem dient noms. Hi ha noms que te'ls diuen, mira... Que aquí també és com hem de reaccionar. És a dir, quan una persona et ve i et diu li posarem de nom tal, i et diu el nom i el trobes horrorós, què has de fer? Quina ha de ser la reacció?
1: Sort
0: que el marit va dir no, tampoc ho veig això, eh?
2: És que, ho va dir.
0: No, és que era, no diré el nom, perquè si ens escolta algú amb aquest nom, doncs...
1: Però són temes molt sensibles. No
0: són molt sensibles.
1: No pots dir ben bé el que penses del tot.
0: Jo vaig dir, és molt maco, però jo em posaria un altre. Tira. I atenció, perquè un jubilat britànic visita més de 53.000 pubs i converteix la seva afició en un rècord Guinness.
2: Bruce Masters, de 81 anys, porta dècades recorrent el Regne Unit i altres països amb un objectiu molt particular, i és visitar tants pubs diferents com sigui possible. Ja n'ha comptabilitzat més de 53.000 i va aconseguir entrar

0: El llibre Guinness dels rècords el 1994.
1: Perdona, aprofito per dir que jo...
0: Tu tens un rècord Guinness, oi?
1: Un rècord Guinness, eh?
2: No ho sabíem,
1: és important, és important
2: no
1: dir-ho.
2: No ho has dit mai.
1: I ho penso dir cada vegada que es parli dels Guinness en aquesta taula.
0: Molt bé. El cas és que aquest senyor, per a que una visita compti, ha de prendre com a mínim una beguda al local i seguir unes normes que ell mateix va establir. La seva afició va començar quan era adolescent i es va convertir en una activitat de tota una vida després de la seva jubilació, tot i que la seva família li ha demanat que redueixi el ritme. Ell vol continuar mentre pugui, escolta.
1: Pari, baixi. Baixi 53.000 llocs
0: ja estaria,
1: que ha visitat.
0: No? Ja estaria.
1: I a més ha d'entrar i demanar-se una...
0: Un refrigeri, un refrigeri.
1: Una canyeta, eh? Per tant, l'home, el més feliç també del món. 6:45 del matí. Hem de posar una mica de música amb la bona de la Vidal i avui precisament el protagonista és el que estàvem comentant abans, Avicii, eh?
2: Avicii, sí, perquè recordem que l'Ares deia abans que hagués fet avui anys, hagués estat el seu aniversari, un artista suec, productor, DJ, que ens va deixar malauradament massa aviat, però la seva curta carrera va deixar grans èxits, com aquest The Nights.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: D'aquí 5 minuts arribem en punt a 3 quarts de 7 del matí, 8 de setembre del 2026. Esteu escoltant el despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Anem a fer una ullada a la premsa escrita. Comencem per La Vanguardia.
3: Que avui titula La jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'estat de Ceuta. El periòdico llegim La policia reclama al Marroc que identifiqui 21 líders de l'assalt. El Mundo diu Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant d'un avançament electoral. El País avui titula La jutgessa assenyala al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Al diari Ara llegim l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. La Razón diu el CNI calcula que el Marroc té més de 600 espies a Espanya. A Mundo Deportivo llegim la Champions de la 20 i el diari Esport diu Reis del Gols, referint-se a Rafinha, Fermín i Lamine Yamal.
0: I ara 4 per 3 quarts de 7 del matí. Atenció, perquè avui dèiem que era el dia internacional de la fisioteràpia. Aprofitant que és aquest dia, l'Ares ens ha portat un rànquing que per molts serà, i per moltes serà molt interessant.
4: Doncs sí, perquè el rànquing d'avui, companys, són les 5 zones del cos que més ens fan mal.
0: Entenc que aquest rànquing és a nivell, una mitjana mundial, no?
4: Exacte, justament la Montse que deia que el segon dia de feina ja t'està...
3: Al coll,
4: no? A veure, sí. A quina posició creus que està el coll, Montse?
3: Home, jo crec que de les primeres, no sé.
4: Ara ho descobrirem. Comencem. En la posició número 5 d'aquest rànquing de les 5 zones del cos que més ens fan mal, trobem... El turmell. El turmell.
3: El turmell?
4: Ah,
3: home, a veure.
4: El turmell, ojo, que una mala passa.
3: Ara,
4: no sé.
3: ara.
4: Això ho carrega el diable, eh?
0: Que t'amarga el dia.
4: Una vorera mal calculada, unes sabates que no tocàvem i ja ho tindríem.
3: Ja ho tens.
4: El turmell és d'aquelles parts del cos que no més recordem que existeixen quan decideix deixar de col·laborar, el teu turmell. Llavors, clar, durant 3 dies camines com si haguessis tornat d'una guerra. Ojo amb el turmell, Badó, eh? Cuidado,
0: pues que a mi, és que a mi poques vegades m'he torçat el turmell.
4: Doncs espera't, que vaig amb un altre. En el número 4 tenim... El genoll.
3: El genoll.
4: El genoll és un altre clàssic, eh?
0: Aquest sí que el pateixo més,
4: home. El genoll acumula moltes molèsties, sobretot amb l'edat, va. Doncs,
3: ara t'ho
4: pots confirmar
3: ara.
4: O no? No, dic...
0: Tu de veritat?
4: Que...
3: No, és veritat, perdona, a partir d'una certa edat no hi ha ningú que no li faci mal als genolls.
0: A tu fa mal als genolls?
3: I tant.
4: Que ho dic per l'esport que feu, no per l'edat, Badó, per l'esport que fas, que el genoll també és
3: l'esport. I l'edat, filla,
0: Jo quan surto a córrer, a la nit, si em llevo mitja nit per anar al lavabo, el que pateixo més és el genoll. Me'ls noto.
3: Ah, tu notes?
0: Les articulacions del genoll.
4: Però i sabeu que a mi em sobte molt, que arriba un moment que no només fa mal, fa sorollets. A mi em té paranoiada els genolls, perquè aquests sorolls, no sé, t'ajups i sembla que algú estigui com arrugant una bossa de patates. Però continuem. En el número 3 de les parts del cos, aquestes zones que fan més mal, treuem... L'espatlla. Un clàssic, eh? Un clàssic entre els clàssics. Us he de dir que pensava que estaria més amunt en aquest rànquing. L'espatlla entre ordinadors, mòbils, bosses i males postures. Les espatlles treballen bastant més del que sempre. És aquella zona que un dia està perfecta i l'endemà no pots ni posar-te una jaqueta sense muntar una maniobra de rescat. Arribem a la segona posició. Tenim la segona i la primera. Alguna aposta per vosaltres?
0: No, però a l'esquena... L'esquena podria entrar dins del pack de l'espatlla?
3: No, però quina part de l'esquena? Clar, i l'esquena és molt llarga.
4: La Montse ha dit el coll. Per tant, jo crec que...
3: A veure, jo el coll
4: segur. Trobem en el número 2... el coll, que deia la Montse. El coll és una de les grans víctimes de la vida moderna. Hores mirant pantalles, ens tirem el cap inclinat cap al mòbil, atenció, i després arriba aquella contractura que fa que per mirar cap al costat doncs hagis de girar tot el cos com si fossis un Playmobil. Que és una mica el que li està passant a la nostra Montse.
2: És veritat. Sí.
4: Esperem que no vagi a més.
2: Que quan tens mal de coll, que mires així, que a vegades sembla fins i tot que estàs mirant per sobre l'ombro.
4: És, una, és una paranoia i, a més...
3: T'has de girar tota.
4: Sí, tal qual. I arribem en el número 1 d'aquest rànquing del dia d'avui. Trobem la zona lumbar. El número 1, la gran campiona, és la zona lumbar. El dolor lumbar és el problema musculoesquelètic que és més freqüent del món i una de les principals causes de discapacitat. Traduït a la vida real, arriba un moment que ajupir-te a recollir alguna cosa del terra deixa de ser un moviment i passa a ser una decisió important. Per tant, la zona lumbar s'emporta el número 1 i també s'emporta bona part de les visites al fisioterapeuta.
3: Mira, m'has fet ara que descreui les cames, Ares. Amb el tema de la lumbar he pensat, mira, que, ostres, això segurament...
4: Faré,
3: i sempre estic amb les cames creuades, asseguda, i te n'adones, quan te n'adones, dius, home, això no pot ser bo per la lumbar.
2: Jo vaig tenir molt de mal de la lumbar i resulta que vam marxar un cap de setmana de turisme rural, em vaig dormir amb un matalàs, que era el matalàs que havia de ser...
3: Sí.
2: I em vaig llevar, nou, tu, i em va passar el...
3: En sèrio, el matalàs?
2: En sèrio, matalàs, per cert, fabricat a Girona.
3: Home, no, aquest matalàs, l'hem de trobar.
2: Vaig comprar el matalàs i es va acabar la tonteria.
4: En sèrio?
2: No, una meravella, una meravella.
3: Uau.
2: Una meravella. Vinga, va, 6:45 del matí. Ai, avui el dia, ja, el primer dia de col·le. Tenies els nens nerviosos ahir o no?
3: Sí, una mica esverats. Amb ganes per un costat i mandra per un altre, perquè, clar, se'ls acaba. La vida bona.
2: Ja,
3: la bona vida.
2: La bona vida. Però també, o sigui, que... masses dies.
3: Ja toca.
2: Masses dies. Ja estaven entrant en una fase de perillosa.
3: Salvatgisme, podríem
2: dir? Sí, exacte. Avui és el primer dia del curs 26-27 i a Catalunya el comencem amb una tensió entre el Departament d'Educació i els sindicats que ja fa mesos que dura i que avui afecta de nou l'activitat lectiva de les escoles.
3: Sí, precisament avui, fins i tot en un dia doncs, tan sensible, no? com és el primer dia de curs, en què, com dèiem abans, doncs, hi ha també convocada una jornada de vaga a tot Catalunya.
2: Anem a rebobinar una miqueta, anem a recordar una mica les reivindicacions dels docents i els motius de vaga d'avui.
3: Sí, la vaga expressa el rebuig a l'acord del mes de maig, recordem, perquè els docents veuen insuficient l'increment salarial i també de plantilla i reclamen, entre d'altres, augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB, reduir més les ràtios i augmentar les plantilles.
2: Anem a saber quins seran els serveis mínims que avui es trobaran els nostres alumnes.
3: Sí, val a dir que moltes escoles han decidit no sumar-se avui a la vaga, per prioritzar el retrobament entre alumnes i escoles, però en el cas de les escoles que sí s'han afegit a la vaga, aquests són els serveis mínims que es decreten. Hi haurà un membre de l'equip directiu per cada centre i un docent per cada 3 aules. Això en el cas d'infantil, primària i secundària. En el cas d'educació especial, els serveis mínims seran de la meitat de la plantilla i a les escoles bressol d'una tercera part, del 33%.
2: Aquí, clar, o sigui, per un costat tenim les reivindicacions del professorat i per una altra part del professorat de la docència del país i per altra part tenim també els pares, que és complexa ja. O sigui, quan entrem ja en les jornades laborals, en el seu ritme habitual, doncs organitzar-nos...
3: La logística.
2: Es complica una miqueta. Hem de parlar també de les mobilitzacions i possibles afectacions al trànsit.
3: Sí, pel que fa a les mobilitzacions, n'hi haurà al Barcelonès, al Baix Llobregat, a Girona, Catalunya Central, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida i també l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: Anem a repassar quina seria les marxes convocades a les 4 capitals catalanes. Comencem per Barcelona.
3: Mireu, a les 7 del matí, és a dir,
2: d'aquí 12 minuts.
3: Exacte, 3 xocolatades tindran lloc en diferents punts, entre les quals hi haurà Can Batlló. 2 hores més tard, a les 9, sortiran diferents columnes des de diferents punts, columnes de docents, entre els quals un d'aquests punts serà la plaça Espanya. Per tant, serà doncs, un punt bastant neuràlgic de la ciutat que es veurà afectat per aquestes columnes de docents. A les 10 hi haurà una manifestació des de la plaça Urquinaona fins la plaça Sant Jaume, aquesta marxa que a les 11 tindrà lloc doncs, amb aquests docents concentrats en aquesta manifestació a la plaça Sant Jaume, al final d'aquesta marxa, una macroassemblea.
2: Si ens anem fins a Girona hi trobarem això.
3: A 9:15 del matí hi haurà l'esmorzar a Fontajau, a les 9:15 la manifestació de Girona i a les 11 hi haurà també aquesta macroassemblea a la plaça de la Independència.
2: Si ens anem fins a Lleida, a partir de 8:15...
3: Les concentracions seran a les 8, a 8:15 hi haurà l'esmorzar popular a l'aparcament president Josep Tarradellas, a la Fira de Lleida. Les concentracions, com deien, a les 8 començaran davant les estacions d'autobusos i de tren i a continuació començarà la manifestació, que acabarà també amb una macroassemblea, en aquest cas serà a les 11 del matí a la plaça de la Paeria.
2: I acabem amb les diferents activitats organitzades a Tarragona.
3: A 8:15 s'iniciarà l'activitat dels piquets al Bonària del polígon Francolí i a les 10 també manifestació i macroassemblea a la plaça Imperial Tàrraco. Hem repassat les quatre capitals catalanes, però hi haurà altres també manifestacions i concentracions a diferents ciutats com Granollers, com Mataró, Sabadell i fins a les 11 zones de docència afectades per aquestes convocatòries.
2: Doncs dues coses claus en el dia d'avui. Primer, que qui hagi de prendre nota, que prengui nota i que això arribi a una solució pel bé del professorat, pel bé dels docents i per l'alumnat i pel futur de l'ensenyament de Catalunya. I segon, tatueus avui, paciència.

0: Va, cada dia és allò de nunca te... com era?
1: Nunca t'acostaràs sense saber una cosa més.
0: Doncs és el moment de llevar-nos, ho farem al revés, eh? Mai t'aixecaràs sense saber una cosa més, perquè anem a descobrir coses que possiblement en l'univers de molta gent podria ja...
1: ja li pot sonar.
0: Ja li pot sonar, però igual no.
1: Igual no.
0: Igual no.
1: A mi aquesta m'ha sorprès, la que us porto avui m'ha sorprès. És aquelles coses que veiem cada dia i no sabem d'on surten. Avui descobrim que el nom i el símbol del Bluetooth venen d'un rei viking.
0: Aquesta cançó no l'hem posat ja avui?
1: No.
0: Sí, ja l'hem posada.
1: Sí. L'hem posada?
0: Sí, clar, l'hem posada. Sí,
1: ah,
0: clar,
1: doncs mira.
0: Clar,
1: mira.
0: L'hem posada.
1: Comencem bé. El segon dia ja repetim cançons.
0: Sí, però les dues a la teva secció...
1: Sí, sí, segurament, segurament. Doncs pues és que m'agrada molt aquesta cançó. Em dóna subidor
0: doncs, l'has collit... En sèrio?
1: Ah.
0: O sigui, per un costat la vas escollir l'Ares i per un altre costat la vas escollir tu,
1: ah,
0: el Gorka.
2: Hi ha hagut solapament.
0: No, no, no, això, no, això és coordinació, la qual cosa em tranquil·litza bastant, eh?
1: Sí, anem a una. El Gorka i jo anem a una amb el té negre per despertar-nos. Hem canviat, que dius, a mi què m'importa? Bueno, ho sàpigueu que no veiem, no estem bevent cafè, el Gorka i jo. Estem utilitzant té negre per despertar-nos. I no va malament. Dit això, anem a la història del Bluetooth, que és boníssima. Fa més de 1000 anys hi havia un rei danès que es deia... Harald. Fins aquí tot bé. Un senyoro que es deia Harald. Ok, cuéntame.
2: Ara hi ha un també a Noruega que es diu Harald, no?
1: Doncs aquest ja està, eh? Li deien Bluetooth. Per què? Vol dir d'emblava, Bluetooth, la traducció. Doncs perquè tenia una dent morta que s'havia tornat d'aquest color gris, blau grisós.
0: En sèrio?
1: T'ho juro. Allà. Llavors, segles després, de sobte buscaven un nom per a la tecnologia que havia de connectar aparells entre ells. Doncs van recuperar el seu sobrenom. Per què? Perquè aquest senyor, el Harald, era famós per haver unit Dinamarca i Noruega.
0: No.
1: I clar, el Bluetooth també havia d'unir dispositius. I van dir, espera't, que hi havia un senyor famós que, escolta, que tu... Bé, anem a posar-li el seu nom, el seu sobrenom, en aquest cas, perquè farem el mateix amb aquesta nova tecnologia. El símbol encara té més gràcia perquè són dues runes superposades que representen les seves inicials, l'H i la B, Harald Bluetooth.
2: És boníssim. Em sembla una història boníssima.
1: O sigui que cada vegada, nois, que connectem els auriculars, estem fent servir el sobrenom i les inicials d'un rei viking de fa més de 1000 anys.
2: Ara, de veritat, també al cap aquest senyor amb la dent blava.
1: T'imagina,
2: em quedo boja.
1: M'encanta, boníssima la història. Sí, sí, sí, el Bluetooth amaga una història que és un plaer explicar-vos en aquesta hora del matí, demà més.
0: Gràcies, Ares. D'aquí a 7 minuts arribem a les 7 del matí i ja sabem d'on ve. Tu sabies d'on ve el Bluetooth, i Massús? Bon dia.
3: El Bluetooth? Mira, jo sé d'on venen els lumbars, que porto més contracturada.
0: Oh. Està enfadada.
3: Sí, no, la fisioteràpia.
0: És que no ha dit ni bon dia.
3: Com he de saber jo d'on... I tu has dit bon dia? Hola, Sust, el Bluetooth. Què sé jo? Què he de saber jo d'on ve el Bluetooth?
0: Bon dia.
3: Bon dia, estimats. Com esteu?
1: Bon dia.
0: Ara molt contents. Va, d'aquí 6 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Ens hem acostat a les 7 del matí. Home, com ha anat l'estiu?
3: Si no fos per la meva contractura, meravellosa. He descobert que encara que tinguis... això sempre diu l'Ares, aquella frase de la salut és el més important. Cuideu amb aquesta frase, que abans no estàs bé de salut i tens dret a ser feliç i passar-t'ho bé. La gent té coses.
2: També,
3: qui no té una, té una ceba.
2: Escolta, doncs avui és el dia de la fisioteràpia, però fill de Bernari, que t'ho arreglin.
3: Totalment d'acord amb el rànquing, eh? Les lumbars...
1: És així.
3: O sigui, va ser deixada en el gimnàs... Va ser així, eh? Deixada en el gimnàs, agafar un avió... Bueno, no em vaig poder aixecar del terra.
0: A Menorca, no?
3: Sí, abans d'arrencar a Menorca, o sigui, el terra, ja em podia aixecar.
0: Els meus millors moments de l'estiu han estat veient els teus vídeos.
3: Sí, doncs m'has vist, no? Tota una merda, contracturada, però, escolta, què has de fer la vida? Doncs ser feliç, què vols fer-hi? Vull dir, és que has d'intentar posar humor a tot, al meu ofici de vacances, i el llit no era el meu. El que has dit tu.
1: Ostres,
3: és que un bon llit, un bon ofici i gimnàs, i ho tens tot fet.
0: I la vida arreglada.
3: I si no vols que et facin mal els genolls, no corris! Jo vaig deixar de córrer mai més! Què fas, corrent? No tens edat de córrer!
1: Mira la Montse, com riu.
2: És que té raó.
3: Tu veus el meu pare corrent pels puestos? Què ets tu, el Kilian Jornet? No corris!
0: Quina edat té el teu pare?
3: 70.
0: No, i encara me'n queda uns quants anys.
3: 70 i pico. Però no, però en sèrio, corres molt dolent a l'impacte. No facis impacte. No facis
2: no podem evitar, Sus, això, la gent
3: fatal.
2: Que ens agrada córrer, no ho podem evitar. No, pues, i acabem amb els genolls fatal, però què vols fer-hi?
3: A tu també fas sorolls quan t'aixeques? Aquesta diu que fa sorolls, ara és benvinguda al món real.
1: Sí,
3: quan
1: sí.
3: tu comences a fer sorollets, a mi això em va passar amb un nòvio que vaig tenir, que era molt més gran que jo.
0: Què vol dir sorolls?
3: Que vaig dir, què és aquest sorolls que fa aquest senyor? O sigui, i és perquè era el senyor gran, com jo ara, i llavors s'aixecava... Això és de vell. Quan comences a fer sorolls, a l'aixecar-te i a seure...
0: Sí, perdona un moment.
2: Però un moment, el soroll és el genoll o soroll tot amb la boca, diguem.
3: El genoll fa crac, tu fas...
0: Perdona.
3: Això és de vell, això és de vell.
0: I feia sons guturals, també?
3: Sí. Això és el que faig jo ara.
0: Sí.
3: I ara m'aixeco i fas... Ai, sí, va.
0: Joan Callarissa, bon dia, bona sort.
5: Hola, què tal, com esteu?
0: Molt bé, ben retrobat. Què tal l'estiu?
5: Doncs pues molt bé, molt curt, com sempre.
0: Què vol dir molt curt?
5: Home, doncs pues, si m'ha fet curt, escolta, hauries d'estar contenta que se m'hagi fet curt, perquè vol dir que m'ho he passat molt bé.
3: És veritat.
5: Home,
3: és
0: molt bé, què has fet aquest estiu? Doncs
5: pues mira, no res, després anar a Mallorca i després no res.
0: Ah, està bé.
5: Sí, és que és el que necessitava absolutament.
0: Has baixat al poble o no?
5: No fer res compulsivament, sí, també he anat.
0: Tot... Ima, no em marxis, que hem de fer una cosa. No em marxis.
3: No, que va buscar un bolígraf.
0: És igual, ja tindrà temps.
3: Ja, jo vull saber... El meu guió, que no tinc aquí.
2: Jo vull saber una cosa.
3: Que me'l porti.
2: Jo vull saber una cosa, Joan, que és molt important. Vaig veure a les teves xarxes que havies que se t'havia atacat la bossa d'una de sobrassada, potser?
5: Sí.
2: Com vas treure aquella taca de sobrassada? Per favor, digue'ns-ho a nosaltres i als oients que ho hem de saber. Doncs
5: pues mira, allò va ser la prova de que m'havien anat molt bé les vacances a Mallorca, perquè clar, si tornes tacat de sobrassada vol dir que has viscut la, full, la full experience mallorquina. Molt bé, llavors, era la bossa era blanca, com vos podeu imaginar, una taca de sobrassada era...
2: Un drama.
5: Desafiament. Bé, doncs vaig aconseguir treure-la en un llevagrasses per a netejar, per treure els greixos, diríem que de la cuina, molt a saco, molt immersió màxima.
0: Mm. Molt bé, per cert, anem al preu just del dia. El pa és un dels aliments més habituals a les llars catalanes i forma part del seu dia a dia a moltes famílies. Tot i que sembla un producte senzill, el seu preu pot variar segons el tipus de pa i el lloc on es compra. Segons la informació de la Generalitat, el pa té un preu orientatiu dins de la despesa habitual de l'alimentació a Catalunya. Em sabríeu dir què costa? Jo és que encara estic a la dieta de les 3 P's i les 3 A's, vull dir que no menjo pa, vull dir no sé el preu ara mateix.
2: Ah.
0: Què costa una barra de pa de mitjana, Montse?
2: 1,50 €.
0: Estem parlant de pa normal, eh?
3: Es nota que no compres pa, perquè tu vas a la panaderia i allò és, vamos, el Corte Inglés. O sigui,
2: clar,
3: jo fa anys que no
2: preus.
3: Compro pa, me'l faig jo a casa.
1: Olé.
3: Adivina, amb la Thermomix.
1: Amb la Thermomix.
3: En sèrio t'ho dic? O sigui, el pa no es pot aguantar, se'ls ha anat l'olla amb els preus del pa. O sigui, estem embogint a un nivell que és aigua i farina. Prou, home, estafa. M'has indignat, ara.
0: Les pipes, però hi ha pans molt bons, eh?
3: Sí, que es pots fer a casa, t'ho torno a dir. Però si allò de la massa madre, que dius, no t'ho creus ni tu, que has tingut aquí el pa 4 dies fent-te la massa madre. O sigui, jo...
0: A una gasolinera.
3: Home, per favor. O sigui, no. I ara, no sé, 1,50 €, jo diria estar més, eh?
0: Tu has dit quan?
5: Una barreta, és que no em compro barretes de pa, però 1 €, jo que sé, la més que
3: un 1 €. 1 €?
0: 1 €?
3: Ai, criatura. Jo diria 1,70 €, mira el que et dic.
1: Home, t'ànima, jo no he dit 85 cèntims. Una barra.
3: 85 cèntims?
1: Una barra normal.
5: Una barra de quart i una barra de mig, doncs no. la menuda, una barra de quart.
3: Sí, jo crec que algo així.
2: Home, jo crec que és molt barat, no? 85 cèntims.
3: 85 cèntims, però tu de d'on vés?
1: Avui us faré una foto, ara us faré una foto, que matí aniré.
3: Clar, sorri.
0: Aquest estiu...
3: El Sorli sí que val 0,80. Mira-la, ja sé on va comprar aquesta.
0: Bueno, depèn on te'l compris.
3: Però en una panaderia.
0: Depèn on te'l compris. Hi ha panaderies...
3: El Turris? El Turris, ja dic jo, que no val 0,80.
0: 0,80, tot nostre excursionet als petitons. Vinga, va, arribem a les 7 en punt del matí. Punt de començar nova hora des del Bon Dia i Bona Sort. Aquesta segona hora que portem una altra vegada tsunami de 1.000 coses que podreu gaudir. A partir d'ara, som-hi. Set en punt del matí, 8 de setembre del 2026, el dia que ens devem, sabent que el nou curs escolar arrenca avui amb vaga i el president Illa Demana una treva.
2: Milers d'alumnes tornen avui a les aules en un inici de curs marcat per la vaga convocada pels sindicats. El nou curs escolar comença amb el conflicte entre educació i els sindicats encara obert, després de mesos de negociacions sense acord sobre les principals reivindicacions del professorat, que són, entre d'altres, assolir el 6% del PIB en educació amb un calendari concret, blindar el català, més recursos a les aules i abaixar les ràtios. Les protestes inclouran mobilitzacions a les 11 demarcacions educatives de Catalunya.
0: I l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol.
2: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, considera que hi ha indicis d'un procés planificat i coordinat des del Marroc, amb una estructura de diferents nivells en què situa des dels migrants fins als organitzadors sobre el terreny, planificadors i responsables de la direcció. Segons la magistrada, es va atacar greument la integritat territorial d'Espanya i els fets podrien constituir un delicte que comprometia la pau o la independència de l'Estat.
0: I avui el ministre de l'Interior i la ministra d'Educació visitaran Ceuta.
2: Fernando Grande Marlaska i Milagros Tolón es desplaçaran avui a Ceuta, mentre que el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es reunirà avui amb la presidenta del Parlament Europeu i el titular de Migracions per avaluar les properes passes per una situació que va qualificar ahir com a límit. Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, oferirà demà dimecres al programa Mañaneros de Televisió Espanyola la primera entrevista televisada des de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta.
0: I un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa.
2: El Tribunal d'Instància de Barcelona ha admès a tràmit la querella contra l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis del juny passat. Entre d'altres, denuncien que la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van cometre un presumpte delicte de detenció il·legal contra els drets fonamentals, així com el delicte d'odi o discriminació ideològica i nacional.
0: I ho estàvem dient abans, una notícia que fa fredar. Vosaltres esteu de lloguer o de compra de pisos?
3: Jo sóc heredat. Sóc heredada. He heredat un pis. És que anava a dir de compra, però dic, si no l'has pagat, no enganyis. No enganyis a l'audiència.
0: Tu, Joan, estàs de lloguer?
5: Jo estic d'hipoteca.
0: D'hipoteca, també?
5: Hasta les celles.
0: Molt bé. Sí.
2: Pot ser hipoteca. Igual, hipotecada.
0: I tu de lloguer, eh?
3: Ah, sí, lloguer.
0: Doncs bé, el preu de l'habitatge a l'Estat espanyol s'ha encarit un 12,2%.
3: Que fort.
0: Un 12,2%. Durant el segon trimestre del 2026.
3: Tots aquests que surten a manifestar-se amb la bandera d'Espanya, Ceuta, Ceuta, Espanya, és Espanya, aquests no surten, no, a manifestar-se per l'habitatge? Oi que no? Pregunto, eh?
0: No ho sé. Ho
3: dic perquè em fa gràcia, una gent que mai es manifesta per res, i ara tot el dia s'està manifestant que Ceuta és Espanya. Dius, conya, doncs sortiu també, no, que sou molta gent, que així serem més, no?
0: Doncs...
3: No, reflexió que faig. Reflexió que faig.
0: No serà per les vegades que s'ha dit que tenim una crisi molt important amb el tema de l'habitatge?
3: Tot el problema que tenim, tot, des de la immigració fins a la pobresa, fins a tots els problemes que hi ha, tots radiquen en l'origen, que és l'habitatge i l'especulació immobiliària. Si no arreglem aquest problema, i t'ho dic jo, que he heredat un pis. Vull dir que no és... Saps? Que he de demanar perdó.
0: Perdona,
3: per pis,
0: però llegint notícies com aquestes no sembla que estigui en via de solucionar-se.
3: És molt fort, això.
0: 12,2% durant el segon trimestre del 2026.
2: I ja encadena més d'11 anys a l'alça, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Una situació que també és crítica pels llogaters. L'any vinent se sumen 30 municipis on es toparà el preu del lloguer. Des del Sindicat de Llogateres reclamen que en siguin encara més.
0: Mira, l'any 2012, jo vivia en un pis a Sant Andreu de Llavaneres, al costat hi havia unes cases adossades, de tres plantes, tampoc eren molt grans, estretes, que n'hi havia una en venda, recordo, que estava a 280 i escaig mil, No era el preu original, era perquè gent que volia marxar ràpid i volia entrar a la casa ràpid de sobre. Però si el preu fos el preu que hauria
3: preu
0: estat...
3: Preu de mercat.
0: Preu de mercat, igual serien 300 i escaig o costant-se... No sé si... Avui aquella mateixa casa...
3: Un milió d'euros.
0: No, 675.000 euros. 675.000 euros. La mateixa casa, amb una diferència. Que ara la casa és més vella. Va, anem pel temps. És dimarts 8 de setembre del 2026. S'espera un dia de transició meteorològica a Catalunya, caracteritzat per un sol dominant i l'inici d'un descens de les temperatures.
2: Sí, tot després d'aquesta onada de calor històrica de principis de mes de setembre, que ha deixat rècords, recordem, de més de 42 graus. L'anticicló començarà a perdre força de manera progressiva abans del canvi radical de temps que s'espera previst per demà dimecres.
0: La mateixa sintonia, Gorka, la mateixa sintonia. Anem al trànsit. RAC, bon dia. dia.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que, doncs, que ja destaquem aquestes retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i també al vessant Besòs en direcció a Barcelona. Cues per la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58, circulació intensa des de Sant Quirze cap a la capital catalana. Per altra banda, el nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i afecta les dues rondes en sentit sud. A la B20 hi ha cues en direcció a Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral retencions de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Estava dient al Gorka la mateixa sintonia perquè a vegades intento, gesticulo dient-li coses i no ens entenem perquè és...
3: Feu molt de riure. Els presentadors de ràdio sempre feu molt de riure.
0: No, és que és impossible que estic dient, faig sintonia, i et diu sí, està gravat.
3: Això, perquè acabem de començar la temporada. Encara falta agafar el ritme.
0: I al final, Gorka, la mateixa sintonia. Gràcies, Gorka Rei. Les 7 i 6 minuts del matí, aquest és el moment viral del dia. Això és el que ha passat al Open dels Estats Units.
7: Okay, guys, we're back. If you miss us,
2: el que heu sentit és un grup d'influencers, val? Gravant un vídeo tots plegats d'una manera coral, la qual cosa ha provocat que el partit s'hagués de parar. Durant el partit entre Naomi Osaka i Zarakova, el jutge de cadira Kader Nouni va haver d'aturar temporalment el joc per demanar a aquest grup d'influencers, de creadors de contingut, dieu-li com vulgueu, que es trobava fent fotos i vídeos, que per favor deixés de fer soroll. Justament és el que estàveu sentint mentre gravaven aquest vídeo, doncs el jutge va decidir això. El vídeo ha trigat res en fer-se viral, ha corregut per les xarxes i ha generat un munt de reaccions. Alguns a favor que els influencers estiguin als partits de tennis, perquè d'aquesta manera, segons alguns tenistes, donen visibilitat al joc, i altres dient que, per favor, sisplau, que respectin les normes i que allà no avui es va a fer-se fotos, sinó a veure un partit.
0: Avui parlaràs precisament d'això,
3: Sí, avui parlaré d'això. A veure, això és com la polèmica dels influencers als Goya. Al final, qui paga la festa? Els patrocinadors, no? Pues els patrocinadors decideixen com volen la seva publicitat.
1: He dit el mateix al començar.
3: Perdona, en això estic a favor. Ara, fes-la bé, la publicitat. Sí, no paguis un partit de tennis on no es pot ni estornudar en un partit de tennis.
1: Exacte.
3: Això ho sap tothom.
1: Totalment.
3: Llavors has de saber on vas.
0: Exacte.
3: Llavors les persones contractades han de saber on van. El problema és que les marques contracten a l'Erdos, que tenen un milió de seguidors, i que no tenen ni idea de ni on van.
0: Ara.
3: I aquest és el problema.
0: Ara.
3: L'altre dia amb una, els Goya també, li pregunten qual és la pel·lícula favorita? I diu una pel·lícula de fa 10 anys. Que dius, però tu, nena, documenta. Documenta, si et conviden aquí, no?
0: Però li van preguntar la preferida, no?
3: Clar.
0: Que la seva preferida no. Potser tenia 10 anys.
3: Però ja m'entens, no? I el tennis igual.
2: Un filtre, una mica de filtre.
3: Exacte.
0: Perfectament.
2: Sí, aquesta era el vídeo viral del dia, el que heu sentit, i aquest debat que després parlarem amb l'Imma Sust.
0: Molt bé, les 7 i 9, gràcies, Montse.
2: A tu.

0: territori esportiu, precisament perquè amb la victòria davant del València, el Barça ha tornat a mostrar un gran potencial ofensiu i ja acumula 17 gols en les 4 primeres jornades. I no són xifres qualsevol, eh?
1: Un registre que situa el Barça entre els millors inicis golejadors de la història del club, només per darrere dels registres aconseguits les temporades 49-50, és a dir, 1949-1950, 50-51, i a més, igualant les xifres de les campanyes 57-58 i 2011-2012. Tot i aquest espectacular començament, la història mostra que marcar gols, molts gols, en les primeres jornades, doncs, evidentment, no garanteix acabar guanyant la Lliga.
0: Està clar. Però sí que és una bona manera de començar, eh?
1: I tant.
0: Precisament, Eric García, recordem el jugador blaugrana que va rebre un cop al nas per part de Rodri, el propi company d'equip, apunta a tornar aviat amb el Barça.
1: Eric García va haver de deixar el partit contra el València després de rebre un cop fortuit de Rodri durant un córner que li va provocar una nova fractura nasal. Tot i l'ensurt inicial, el defensa blaugrana ha entrenat amb normalitat aquest dilluns amb una màscara protectora. Eric es perdrà el debut de Champions contra el Feyenoord per sanció, però tot apunta que podria estar disponible davant del Llevant.
0: I precisament parlant del jugador blaugrana, Eric García va rebre un cop al nas a punta de tornar i després d'això, aquests darrers dies, no té res a veure una cosa amb l'altra, però el jugador ha estat en el focus de la notícia precisament perquè ha despertat l'interès de grans equips europeus com el PSG.
1: Correcte, passa de ser molt qüestionat a convertir-se en un dels jugadors més importants del Barça gràcies a la seva evolució i polivalència. Després de destacar el Girona, es va consolidar en Flick i ara és considerat un futbolista indispensable, fins al punt que el club l'ha renovat fins al 2031. El PSG de Luis Enrique estaria interessat en ell, juntament amb 7 clubs més, però el Barça no sembla disposat a posar-ho fàcil.
0: I Mbappé reivindica el seu nivell i es postura per la pilota d'or.
1: Kylian Mbappé ha mostrat molta confiança en les seves opcions de guanyar la pilota d'or durant la roda de premsa prèvia al partit contra l'Inter. El davanter del Real Madrid també ha defensat que es considera un dels millors del món i també ha justificat el seu menor esforç defensiu destacant la seva capacitat golejadora. Tot això ha reconegut que l'equip ha de millorar en la pressió i ha remarcat també que l'objectiu principal és, com sempre, guanyar títols.
0: Ah, Ima, tu et vas enganxar al Mundial, al final?
2: Al final, no? Al final.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: I a la Lliga creus que et podràs enganxar? No, no?
2: No.
0: Per què no?
2: Jo que no, perquè no suporto el futbol. Això no suporto.
0: Però, sí. El Mundial també era futbol.
2: Però era diferent, perquè era com les Olimpiades i era com un subidón tot, i la Shakira, i jo què sé. A mi l'altre dia, el meu nebot, veurem el futbol, no? Clar, pobreta, es va emocionar perquè va veure que veia amb ell la final i li va dir, qui juga, juga? I em va dir, qui em va dir? Quin va ser el primer partit de Lliga? Una cosa que era depriment, no sé.
0: Depriment, diu.
2: Sí, sí, Badajoz contra... No veurem, Badajoz, ara. O sigui, passo. O sigui, què vol dir, això? Ara, si arribem al final i hi ha un partit, o un Barça-Madrid, aquestes coses sí les miro.
0: Això sí.
2: I el femení igual. Una final de Champions, femení, boi. O un partit de Champions amb la femení, boi. Però han de ser partits importants, perquè si no, no juguen bé. És així o no?
0: Això t'ho estàs traient, també, tu de...
2: Pues jo crec que els bons, que els que arriben al final, juguen millor, i això és més interessant, no? És com, bueno, almenys jo...
1: Bé, veiem més emoció.
0: Avui, sí. Avui torna a la Champions, o sigui, si la Champions forma part del teu...
2: Ah, la Champions, mira.
0: Ja te la mires d'una altra
2: sí,
0: manera, eh?
2: Sí, perquè, clar, són els millors dels millors, no?
0: Doncs, avui debut al Real Madrid, demà debutarà el Barça...
2: Què em fan dir? Que és el que em fan dir?
0: A la Champions. L'Inter perd Di Marco contra el Real Madrid per unes molèsties al genoll.
1: Federico Di Marco no viatjarà a Madrid i es perdrà el debut de l'Inter a la Champions contra el Real Madrid. El lateral italià arrossega una lleu distensió al genoll i, tot i haver entrenat amb el grup, el club ha preferit no assumir riscos. Carlos Augusto serà qui ocuparà el seu lloc al Bernabéu.
0: I, per cert, acabem parlant del US Open. Aquest ha estat un dels moments més simpàtics i més virals que ens ha regalat aquest torneig de les darreres hores. Sabalenka bromeja amb Alcaraz pel seu nou pentinat. Estava un al costat de la pista i l'altre costat de la pista i Sabalenka se'l queda mirant al Alcaraz i diu, escolta'm, aquest pentinat, però d'on t'has tret tu això?
1: Sí, sí, la bielorussa ha elogiat amb humor el nou look del tenista espanyol i ha admès que li fa fins i tot una mica d'enveja. Tots dos continuen avançant en el torneig amb l'objectiu de repetir el triomf de l'any passat. Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, aquí estem, els del Bon Dia, Bona Sort. Estrenaran aquest nou dia, 8 de setembre del 2026, al despertador de Ràdio 4. El dia en què el sol sortirà, d'aquí 10 minuts. D'aquí 10 minuts sortirà el sol i ens deixarà quan falti només un minut per un quart de 9 de la vespre. Avui falten 311 dies per les vacances d'estiu. Ho hem de canviar, això. Vam dir que aniríem al Nadal, eh?
2: Jo faria Nadal. No, sí. Agafarà una bajona, no arribareu a l'estat Nadal, eh?
3: M'acabes d'enfonsar tan absolutament. O sigui, suposo que he de fer una secció que li ha de fer gràcia a algú ara i no puc, eh?
0: Escolta, aquí el tema jo és no tant el que falta per arribar a l'estiu, sinó aquest periple d'aquí a que arriba l'estiu, el fred. Jo quan començo a pensar amb el fred...
2: Jo tinc ganes.
0: Ai, home,
2: no. Sí, hem de ser positives.
4: Jo tinc ganes.
2: Anar-te a dormir amb aquella foscor i aixecar-te amb aquesta foscor i aquest fred i aquesta angoixa i 3 hores vestint-te. Sí, i ara una bufanda i ara no sé què. Una meravella.
0: Sortir al carrer a 4:45 del matí, anar a buscar el cotxe plovent...
2: Ja veureu si arribo, eh? Que jo vaig apuntar-me a aquesta aventura vostra que era de dia. Ja veurem què passa quan arribi la foscor, eh?
0: Bueno, trobaràs tots aquests encants que estaves predicant ara.
2: Jo sóc una tia positiva i segur que li trobo alguna gràcia.
3: Contupant-te les comes quan passi això, eh? Ja no estàs tan contenta? Doncs vinga, endavant.
0: Molt bé, doncs res, i el sol marxarà a un minut per un quart de 9 del vespre i marxa més d'una hora abans del que havíem dit fa 4 dies.
2: Però això que deia l'Ares, deia a mi anar-me'n a dormir quan és de dia, oi, vaig baixar totes les persianes, i mira que vinc aquí de les 7, eh? Vaig baixar totes les persianes a les 8 i mitja, jo vaig fotre una sèrie i vaig dir, apa,
4: ja estaria.
2: I tant,
3: dia feliç. Fet.
0: Molt bé, una què? Què vas prendre, una què?
2: No, vaig ficar la... Vaig baixar totes les persianes, vaig posar una sèrie i a dormir.
0: Una sèrie.
2: No vaig prendre res. Molt bé. Una tia molt sana, jo.
0: Vinga, per cert, què ens portes tu avui?
3: Jo, avui, gent que surt de l'estiu emparellada, que això sempre és molt bonic, gent que s'equivoca afaitant-se quan està adormida, amb un enterro i... un influencer que ha mort per unes circumstàncies molt delicades que ara parlarem...
2: La caiguda sí que ha sigut bona, aquesta, eh?
0: L'Anna Gurgui, que per cert va fer un pronòstic abans de marxar de vacances, us en recordeu?
1: És veritat. Deia que a quines parelles trobaríem després de l'estiu, no?
0: Quines trencarien i quines seguirien.
1: Sí, sí.
3: Home,
1: I
3: això també... s'ha de repassar, eh?
0: I també dins aquest pronòstic va dir que jo acabaria l'estiu amb parella.
1: Ah, i què?
0: Que ja acaba l'estiu.
1: No, encara no ha acabat.
3: Que queden 10 dies.
2: No l'estiu.
1: Exacte, un parell de setmanes, encara.
3: Tens 2 setmanes d'esperança.
0: Mortes les vacances. Mort l'estiu.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Hi ha notícies tan estranyes que poden ser perfectament reals o una inventada que ens arribi des de l'Ares Teixidor. Ella ens porta una i nosaltres hem d'esbrinar si és real o és falsa. Avui la que ens porta és aquesta.
2: És aquesta. A Suïssa estan provant una manera bastant peculiar de frenar el desglaç de les glaceres i escobrir-les amb mantes fetes de llana d'ovella. El cas és que uns investigadors les estan provant als Alps per veure si protegeixen el gel de la calor igual que les iones sintètiques. Això ha passat de veritat o m'ho estic inventant, companys?
0: Doncs...
2: A mi
1: sembla molt raro, això, no?
2: Us ho imagineu?
1: No.
2: A veure, si diu... És que has dit una cosa que m'ha fet dubtar. Primer que has dit, sí, home, és mentida. Però has dit, en lloc de les lones sintètiques. Això vol dir que ja ho fan amb lones sintètiques.
1: Ah,
2: per
1: sí, senyora.
2: Per tant, sí, m'ho crec.
3: Que lista ets, mentida.
2: Jo m'ho crec.
3: Jo crec que es pot fer, jo crec que sí.
1: Home, jo després de la reflexió que ha fet l'Asús, ara també m'has fet
0: el camí. És real.
2: Doncs sí, és real.
3: Visca.
2: L'experiment s'està fent a la glacera de Chamfleuros i estudia si la llana pot substituir materials sintètics perquè és biodegradable. O sigui que, per salvar una glacera, de moment també ens pot servir una ovella.
0: Doncs ja està. Benvingudes.
2: Ja està bé.
0: Benvingudes a les ovelles. 1:43 d'avui. 8 de setembre del 2026, tal dia com avui, però un 8 de setembre del 1986...
1: És a dir, fa 40 anys avui, s'estrenava en 120 canals de televisió el show d'Oprah Winfrey. A més, durant més de 25 temporades als Estats Units. Oprah, Oprah, Oprah. Here we go.
2: És la nostra Teresa Campos.
0: Sí, sí, total.
2: Igual.
0: Tal dia com avui, però del 2022.
1: La reina Elisabet II moria als 96 anys després de 70 anys de regnat, el més llarg de la història del Regne Unit. La corona passava al seu fill, en Carles III.
4: Bona tarda. El gaiter oficial de Windsor ha interpretat un himne escollit personalment per la difunta monarca Elisabet II i la cerimònia ha acabat amb l'entonació d'això que escoltem. Del Déu salvi el rei. Es tanca un capítol de la història contemporània, l'últim comiat de la reina Elisabet II, un funeral d'estat que ha paralitzat tot el país. Londres s'ha aturat, ni futbol, ni escoles, ni museus.
0: Em dona la sensació que feia molt menys d'això.
1: Quatre anys ja, eh?
0: Quatre anys!
3: Que el temps... És que va, que vola.
0: El temps passa volant.
3: Jo crec que els Windsor són tan productius d'informació que sempre te distorsionen la imatge de la realitat, saps?
2: Pot ser que sí, això.
6: Tota la raó.
3: Ocupen tant.
2: Sí.
0: I tal dia com avui, però del 2023...
1: La Fiscalia Espanyola es carallava contra Luis Rubiales, president suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol, pels delictes d'agressió sexual i coaccions a la jugadora Jenny Hermoso després de la final del Mundial a Sydney.
7: Hace un momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra Luis Rubiales por delito de agresión sexual y otro de coacciones. Vamos a buscar más datos en la redacción.
1: I però... també sembla que faci menys, no? Fa 3 anys ja.
0: També. Però mira, si em preguntessis, em dóna la sensació que el de Rubiales va ser anterior a la mort de la reina.
1: Mira.
3: Sí, és que passa que hi ha casos que quan parles de quan comencen, el que passa que com després judicialment s'estenen, tens informació hasta fa molt poc perquè el cas ha anat durant.
2: Mira que hauria sigut fàcil que aquest senyor, per dir-li d'alguna manera, ràbia. Digués, és verdad, m'he equivocado, fue la emoción del momento, lo siento mucho, ja perdona, està, ja disculpa, nunca más. S'hauria acabat aquesta broma i ara no estaríem parlant d'això.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: És un quart i 5 minuts ara mateix d'avui del matí.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Voleu una dada d'estudi?
2: Per favor,
0: una
2: vinga,
0: dada
2: vinga,
0: important.
2: Adelante.
0: Avui que els nens tornen a l'escola, hi ha una dada que és molt sorprenent. I és que els nens tornen a l'escola, però el seu cervell encara està de vacances.
3: Potser sóc un nen. Potser sóc un nen,
2: avui. Jo he pensat el mateix. Dic, el meu està de vacances des que vaig néixer, crec.
0: No, encara no estàs amb el mode operatiu de laboral?
2: Jo fa molt temps que estic, i l'Ares ho sap, molt tranquil·leta i molt relaxada. O sigui, jo estic feliç. Sí.
0: Però això què vol dir?
2: Que no, perquè vaig deixar una feina que feia molts anys que feia, la de Mantis, que portava la comunicació a les xarxes, estava a la botiga, ho vaig deixar fa 9 mesos,
0: sí?
2: I porto 9 mesos molt feliç. I llavors no vull entrar a la vida laboral, vull fer això que estic fent ara. Doncs ara vinc una Thermomix, ara vinc aquí a la ràdio, ara vaig a la SER, que també vaig, ara escric un article al diari. No m'emprenyeu més. No necessito treballar més, jo.
6: Meravellós.
2: Aguantaré tot el que pugui la meva tornada al món laboral.
0: Doncs els nens, que avui sí que han tornat no al món laboral, però el que s'hi acosta més, després de setmanes sense despertador, amb horaris més flexibles i nits que semblaven no tenir final, arriba aquell moment tan esperat pels pares. La tornada a l'escola. Pels nens, però la situació és una mica diferent. Tornar a matinar, preparar la motxilla, estar concentrats a classe i recuperar els horaris habituals pot costar uns quants dies. No serà una cosa d'avui per demà, eh?
1: No.
0: Si nosaltres ho hem de fer perquè toca fer-ho.
1: Sí.
0: Però ells també toca fer-ho, però ho faran, necessiten un procés.
1: També t'he de dir, perdona, Badó, que avui sí, molt concentrats i potser no els hi caldrà.
2: Sí, perquè, avui no hi ha col·le.
1: Avui la vaga i tot plegat, alguns que hi aniran, però tampoc estaran al 100%. Per tant...
0: Els experts expliquen que recuperar una rutina de son estable ajuda a fer aquesta transició més fàcil i que alguns nens també poden sentir nervis o ansietat davant del nou curs. Però siguem sincers, després de tot l'estiu, demanar-li a un nen que s'aixequi a les 7 del matí és gairebé com demanar-li que presenti la declaració de la renda. O sigui, avui és d'aquests dies que als nens els hi costa, que tot pesa una mica més,
2: no,
0: però...
2: No coneixes els meus nebots, oi? Que a les 6 i mitja ja m'estan tocant la pera a ple estiu.
0: Bueno, però també hi ha aquella...
2: 11 anys, eh? 11 anys. No t'estic parlant d'un nen de 5, eh?
3: Una cosa és despertar-te per molestar-te tu i l'altra és despertar-te per anar a escola.
2: No sé, tenen energia els meus nebots.
1: Això t'anava a dir, perquè els meus el cap de setmana es lleven superaviat i segons el que em diu el seu pare, perquè jo no hi soc, perquè soc aquí fent el programa, quan es lleven poden estar fins a les tantes dormint. Perquè faltes tu.
0: El primer dia probablement, deia que el primer dia probablement hi haurà cares de son, badalls i alguna motxilla preparada a última hora. El segon dia ja començaran a recordar on és la classe, i al cap d'uns dies probablement el seu cervell tornarà a entendre que el dilluns sí existeix. li posem una mica de música al Bon Dia, Bona Sort. Amb què ens sorprens?
1: Home, amb Rihanna, perquè fa molt temps la tenim desapareguda. Bé, desapareguda. Vivint la vida com l'Imma Sus. La Rihanna, o sigui, és a dir, l'Imma Sus és la nostra Rihanna. Ha decidit, doncs, apartar una mica, no?, del món laboral, com deia ella. No fa discos.
0: Passa perquè... que no se'n va a Barbados.
1: Però se'n va als Estats Units.
3: Del món laboral.
2: A veure aquest any en què ho sorprenc.
3: Del món laboral de la cançó.
1: Sí, exacte.
3: Perquè Rihanna treballa, però moltíssim.
1: Royalties, amb el seu negoci.
3: Exacte, que ven cosmètica i té un patrimoni de més de 1.500 milions.
1: Sí.
3: Broma, eh?
1: Doncs escoltem la...
2: com jo, igual.
1: Un dels seus grans èxits que la fan viure d'aquesta manera tan benestant. Only Girl in the World.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot. Anem arribant a 8:15 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. Anem als titulars que avui trobarem quan aneu a comprar la premsa escrita.
1: A La Vanguardia llegim: la jutgessa obre una causa penal per investigar un atac a l'estat a Ceuta. El periòdico diu: la policia reclama al Marroc que identifiqui 21 líders de l'assalt. El Mundo avui titula: Sánchez posa en guàrdia al PSOE davant d'un avançament electoral. Al diari El País avui llegim: la jutgessa assenyala al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. El diari Ara avui titula: l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. Amb el mateix tema, La Razón titula avui en la seva portada: el CNI calcula que el Marroc té més de 600 espies a Espanya. I si mirem la premsa esportiva, veiem que el diari El Mundo Deportivo titula: la Champions de Lamin. I el diari Esport avui diu: Reis del Gol, en referència doncs a la Rafinha, a Fermín i també a Lamin Yamal. Això és el que ens porta avui la premsa esportiva.
0: Gràcies, Montse. Senyals horàries de 8:15 del matí. Bon dia i bona sort. El dia que ens sabem que el nou curs escolar arrenca avui amb vaga i el president Illa demana una treva.
1: Milers d'alumnes tornen avui a les aules en un inici de curs marcat per la vaga convocada pels sindicats. El nou curs escolar comença amb el conflicte entre Educació i els sindicats encara obert després de mesos de negociacions sense acord sobre les principals reivindicacions del professorat. Entre d'altres, reclamen assolir el 6% del PIB en educació amb un calendari concret, blindar el català, més recursos a les aules i abaixar les ràtios. Les protestes inclouran mobilitzacions

0: per avaluar les properes passes per a una situació que avui ha descrit, que ahir, perdó, va descriure com a límit. Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, oferirà demà dimecres al programa Mañaneros de Televisió Espanyola la primera entrevista televisada des de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta.
1: I un jutjat de Barcelona investigarà l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa.
0: El Tribunal d'Instància de Barcelona ha admès a tràmit la querella contra l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV a principis del juny passat. Entre d'altres, denuncien que la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van cometre un presumpte delicte de detenció il·legal contra els drets fonamentals, així com delicte d'odi o discriminació ideològica i nacional.
1: I acabem. El preu de l'habitatge a l'estat espanyol s'ha encarit un 12,2% durant el segon trimestre del 2026.
0: I ja encadena més d'11 anys a l'alça, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, una situació que també és crítica pels llogaters. L'any vinent se sumen 30 municipis on estoparà el preu del lloguer, i des del Sindicat de Llogateres reclamen que en siguin més.
1: Va, ens anem fins a la ronda litoral. Allà hi tenim la nostra companya, Marga Esparta, dels serveis informatius de Ràdio 4, on hi ha la manifestació dels docents en aquest primer dia d'escola i primer dia de vaga. Amb el suport tècnic del nostre company, l'Alejo del Peral. Marga, bon dia i bona sort.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem a la ronda litoral, perquè els mestres en vaga acaben de tallar la ronda litoral en tots dos sentits. Una acció sorpresa en la primera jornada de vaga, en el que també és el primer dia de curs escolars. Havien quedat a les 7 del matí a la plaça Urquinaona, des d'on han anat en metros sense que la majoria sabessin quin era l'objectiu de l'acció, que en aquest moment està aquí. Porten a les dues bandes de la ronda pancartes de docents en vaga, l'estudi revolucionari, educació pública, SOS... Clar, s'ha començat aquí a produir el gran caos, tant tots els cotxes, autobusos, motos, autocars, tot parat, amb el que segurament de seguida, si connectéssiu amb el Servei Català del Trànsit, dirien això, que està tota la ronda litoral tallada. El curs comença igual que va acabar amb la vaga del curs passat, després que la reunió que vam mantenir aquest dijous passat amb la consellera Esteu Niubó finalitzés sense acord.
1: Gràcies, Marga, i molt bon dia.
2: Igualment.
1: La Marga, amb el suport tècnic de l'Alejo del Peral. Si heu d'accedir a la ciutat de Barcelona, eviteu la ronda litoral, perquè precisament en aquests moments està tallat per les reivindicacions dels docents del nostre país. 2:45 de 8 del matí, ens anem al temps. Dimarts 8 de setembre del 2026 s'espera un dia de transició meteorològica a Catalunya.
0: Sí, caracteritzat per un sol dominant i l'inici d'un descens de les temperatures després d'aquesta onada de calor amb dades històriques a principis de mes, que ha deixat rècords de més de 42 graus, recordem. L'anticicló començarà a perdre força de manera progressiva abans del canvi radical de temps previst per demà dimecres.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Anem pel trànsit, a veure com està la xarxa viària catalana, a veure si tenim alguna incidència més, a part d'aquesta que ens està acompanyant. Ens està explicant la nostra companya a la ronda litoral, on hi ha aquesta manifestació dels docents. Estem intentant fer aquesta connexió amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. A veure si el tenim. Sí, el tenim?
3: Doncs, bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que, doncs, que ja destaquem aquestes retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i també al vessant Besòs en direcció a Barcelona. Cues per la AP7, a Barberà del Vallès en sentit sud, i també a la C58, circulació intensa des de Sant Quirze cap a la capital catalana. Per altra banda, el nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i afecta les dues rondes en sentit sud. A la B20 hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet, i a la ronda litoral retencions de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. 2:45 de 8 del matí.

0: Vinga, va, anem a parlar de la caiguda dels influencers, el tanto que tenim a l'Aris i tu mateixa com a possibles víctimes que...
1: Perdona.
0: Per veure, digues.
1: Nosaltres no som influencers. O sigui, som creadores de contingut.
2: Ah, ara t'escolto.
1: Cuidao, que no és veritat.
0: Com que havia llegit això, és el que, és el

0: Que he preguntat aquest matí, l'Are, si tu ets influencer o creadora de contingut.
1: Jo sóc influmierder.
2: A veure, m'encanta el concepte influmierder, que se la va inventar ella, sí, i ara tothom ho diu.
1: Tothom ho
2: diu. I jo la primera.
1: Tothom.
2: I és veritat que ella va ser la primera que jo li vaig dir. Això ho has de registrar, t'ho vaig dir?
1: Sí, està registrat, de fet.
2: Està registrat?
1: Sí, ho vaig fer. Tots els meus programes de tele que no han vist la llum, els he registrat. Però sí, és veritat. Influmierder és un concepte que em representa molt, m'encanta.
2: És un concepte meravellós, perquè no és el mateix influenciar que vendre, per exemple. I molts influencers l'únic que fan és vendre. Són aquells perfils que jo els dic Lady Anuncio. Que
1: el teletienda, li dic jo.
2: La teletienda, que dius, ai, per favor, quina mandra de senyora, que està tot el rato venent, ara compra't esto, ara compra't... Fa molta mandra. Després hi ha persones que t'influencien, doncs persones, jo què sé, a mi em pot influenciar, què sé jo, el Quim Monzó quan fa un article al diari.
0: Sí, senyora.
2: M'explico? Sí. Vull dir, jo faig, per exemple, jo mateixa faig opinió a l'Instagram i evidentment que vull influenciar la gent si faig opinió, perquè és la meva opinió i crec que és la bona, obvi, si no, no la diria.
0: De tota manera, perdona un moment, aquesta campanya que hi ha hagut per fer caure els influencers,
2: sí,
0: han fet caure els influencers?
2: Bueno, jo crec que no. Jo crec que els influencers a l'estiu sempre cauen. Estem d'acord o no, Ari?
1: Sí, jo crec sempre. Que té a veure també, sí.
2: Ara,
1: és una època...
2: cuidau.
0: Què vol dir, que hi ha menys consum?
2: Sí, no sé, sempre cauen, baixen seguidors, a l'estiu sempre hi ha una cosa rara.
0: Saps seguidors aquest estiu o no?
1: Sí, sí.
2: Sempre passa.
1: Però perquè no he publicat gaire, la veritat.
2: Bueno, per això,
1: o sigui,
2: perquè no
1: té a veure amb...
2: Exacte. Ho fas diferent, no acabes de... Pensa, cuideu, que hi ha una web i tot, lacaidadelosinfluencers.com.
3: Ah, sí?
2: Sí, ara tu no hi ets. Tu no hi ets. I vas veient com van caient. Fa molt riure perquè hi ha un rànquing que dius, al capdamunt hi ha la Michi, que dius, no sé qui eres, Michi.
1: No tinc ni idea.
2: Perquè, clar, ara surten tots dient, no, jo soy creador de contenido. Dius, bueno, però el contenido puede ser de mierda, con perdón de la expresión. M'explico? Vull dir, és com la tele d'abans, que hi havia la tele basura i la tele no basura. Dius, bueno, depèn de la mirada. Depèn de la mirada, perquè abans dèiem Cròniques Marcianes, Telebasura, a mi m'apassionava aquell programa.
0: Sí,
2: i em sembla zero Telebasura. Em sembla que era molt difícil de fer i l'enyoro profundament.
0: Home, sabia, grans gurus de la televisió deien que aquell era el programa perfecte.
2: Home, imagina't, però molta gent deia que allò era de la basura, no? Doncs el mateix passa amb el contingut de les xarxes. Doncs hi ha contingut bo, dolent... Si a tu només et surt merda, planteja't què està fent l'algoritme. Serà que només mires allò? Sí o no?
3: Clar, la gent s'està cansant també d'això que deies abans, de Lady Anuncio, de que li venguin coses i vinga, vinga,
2: vinga. Llavors no segueixis a Lady Anuncio, segueix a l'altra gent.
3: Clar,
2: és que al final l'algoritme et dona, jo us he de confessar, que tinc més comptes a part de la meva.
3: Clar.
2: Perquè, clar, jo a vegades miro coses per aquesta secció i no vull que la meva compte es contamini.
3: Clar.
2: I comenci a aparèixer amb coses... Saps què vull dir?
0: I clar, que vas amb un perfil fals, o...?
2: Sí, però no el faig servir per atacar ningú ni per cotillejar a ningú, el faig servir per buscar...
0: I mai has tingut el desig de... Ara que estic sota el paraigües...
2: Fer comentaris, no.
0: Anònim, no?
2: No. De fet, hasta l'altre dia em va entrar una persona i em va fer una pregunta, li vaig dir, no, és que esta cuenta no, és solo para trabajar. En plan, deixa'm en pau.
0: No vull
2: que l'algoritme... Saps què vull dir? Bueno, la Michi, que no sabem qui és, ha caigut, la Natàlia Palacios.
3: No, però escolta,
2: el Nervio, que dius, qui és el Nervio? És que fa una gent, uns noms, que els noms ja ens haurien de fer veure que allò no va bé, El Nervio.
3: El Nervio. Estic mirant això que dius de la web aquesta, Imma, i la Michi, aquesta que no sabem ningú qui és, ha caigut 88.000 seguidors.
0: És gent,
3: És molt.
0: I quants en tenia?
2: Però, clar, és que igual en té 10 milions.
3: Bueno, 2 milions.
2: Home, Déu-n'hi-do, això és res. Això és res. Quan tens 2 milions, això és res. Ara, fa molta gràcia perquè n'hi ha una que a mi m'agrada molt, que és la Fabiana Sevillano. Jo no diria ni influmierder, ni influencer, jo els dic lerdos directament. La caída de los lerdos. Hem començat a filtrar i a dir, mira, això ja no cola. Ja no cola, de veritat. Llavors, clar, et dones compte de que són persones que viuen en una altra realitat. En aquest rànquing hi ha la Fabiana Sevillano, que jo li donaria el premi a la lerda de l'any, que ella, bueno, té una idea curiosa del que són les vacances d'estiu.
4: Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes.
2: Clar, aquí s'ha liat parda perquè la gent...
0: Pobre.
2: Diu, per favor, a veure, la gent té un mes de vacances, no 3, però ella no diu 3 meses de vacacions, diu 3 meses de verano. Llavors dius, clar, és que no ho pilla. Aquesta noia ha passat de l'escola a l'infomierder, m'entens? Aquesta nena no ha passat 3 mesos, no ha entrat mai a l'entorn laboral. Que això és un problema que tenen molts influencers. No saben el que és treballar, no saben el que és anar a una feina, pringar, aguantar un jefe... Té ni idea. Llavors aquesta nena passa del col·le i diu, 3 mesos de verano. Clar, la nena monger, amb perdó de l'expressió...
1: Clar, en el seu cas, Lerdi, són 3 mesos.
2: Claro, 3 mesos de verano. Llavors jo tiro una llança a favor d'aquesta noia, pobreta, que no l'he de mas. Llavors tenim dos tipus d'influencers enfadats per aquest tema, perquè, clar, tothom parla d'això, encara que diuen ara que no hi ha engagement malo, perquè, clar, en el fons estem alimentant aquests influencers.
1: Funciona, clar, clar.
2: Jo cada vegada que tiro un tall d'aquesta dona, doncs l'estic alimentant, i al final tots parlem dels mateixos. Mm. Que si la Rorro, que no sé què, dius, ja, però no paro de veure vídeos de la Rorro, jo. M'explico, llavors sí, és curiós. Sí. Llavors hi ha els que es consideren creadors de continguts, i clar, això no va amb ells, encara que facin un contingut que diguis indiscutible, i no pares de veure perfils de gent que justifica. Tu ho has fet? Tu has parlat d'aquest tema, Ares?
1: No, encara no.
2: No
1: tinc
2: facis,
1: algo preparat.
2: No ho facis. No, no t'ho dic de veritat. T'ho dic de veritat, perquè veus a tothom dient hola, què tal? No, la caída. Voy a hablar de la caída de los influencers. Yo soy creadora de contenido, tengo tres carreras, i llavors dius, no justifiqueu. O sigui, tu fes la teva feina i fes-la bé. M'entens?
1: No, jo, després... jo, si digués algo, diria que la culpa no és dels influencers.
2: És de la gent que ho mira.
1: És de la gent.
2: Home, no digui res. No, digui res.
1: No, no, però és veritat. És que fa ràbia. Ataca'm els influencers. Quina merda d'influencers segueixes
2: jo,
1: tu?
2: Dic
1: jo no
2: sèrio,
1: segueixo
2: els influencers que jo segueixo guais no parlen d'aquest tema.
1: Era això, perquè sí, això és veritat.
0: No. Després, una altra cosa, gent... perdona un moment. Un dia també hauríem d'aprofundir sobre el vocabulari dels influencers.
2: Sí.
0: Sí, tota, o sigui...
2: parla, bueno, són, alguns perquè són joves i parlen ràpid.
1: Clar, sí,
0: però és igual, però...
2: Els bros, no? Això seria més aviat no, el vocabulari
0: no, no,
2: dels bros.
0: I no tan bros, eh? I no, no? Tan bros, que a l'hora, per exemple, de cuinar, diuen, tota l'estona s'estan omplint la boca de paraules que no caldria. Vull dir, precisament tenen seguidors que són molt joves, sí, perquè després, quan els veuen a actes públics, sí, tots es volen fer fotos amb ells, sí, i utilitzen un llenguatge que dius, podríem també baixar-ho perquè el missatge arriba igual.
2: Ja, no ho sé. Després tenim gent ofesa. Ofesa per la caïda dels influencers, i que són influencers que deuen haver caigut. Com un tio que es diu Rubén Salvado, que dius, Rubén, no sé qui eres, però està molt indignat i ell té claríssim el que hem de fer els altres. No critica tant.
5: O sea, ¿quién sois vosotros para opinar de nosotros? O sea, que tu padre tenga dos semanas, me sabe muy mal, pero problema mío no es que se vaya a otra empresa. Igual que a nosotros nos decís, poneros a trabajar, estudiar, no sé qué, pues podría decirle yo a tu padre, pues que tu padre hubiera estudiado otra cosa y hubiera trabajado de otra cosa para que tenga más vacaciones, ¿o no es así?
2: Es así, es así. Sí, claro, claro. Es así de fácil. Es así de fácil.
6: Hashtag o sea, empatía.
2: Exacte, empatía. Sí, és que no entenen d'empatia, que són immunes, que de veritat han vist tan contingut que ja l'empatia ja no existeix. Mm-hmm. O sigui, viuen en una altra realitat. O sigui, aquest noi, pobret, que dius, no et fa vergonya d'això? Ja no, anava a dir per la tele o per la ràdio, pels puestos. No us fa vergonya d'això. Ell s'ho creu. Sort que hi ha gent intel·ligent que després els replica, donant-los engagement, les coses com són, dient-los això.
7: Os quería ver yo una mañana trabajando de cara al público. Que te ha tocado la lotería, que sois una piara de gente sin ningún talento, que no aporta absolutamente nada y que os llueven los billetes del cielo. Lo mejor que podéis hacer es darle las gracias a esos camareros que consumen vuestro contenido, no reíros de ellos.
2: Totalment.
0: Sí, senyora.
2: Passa que ell no se ríe de nadie. Ella es pensa que té raó. Ell no se ríe de los camareros, els desprecia. Diu, si tu eres camarero es porque quieres haber estudiado. Dius, ¿por qué has estudiado tú? Fill meu?
3: Déu-n'hi-do.
2: És que em fa molta gràcia. Jo sempre,
3: no
2: dic, jo sempre dic això de que la gent en general és lerda, em refereixo a aquesta penya, però em quedo curta, soc molt educada jo. Quan dic que són lerda, soc molt educada. El Xampi Muros, que ens agrada molt,
0: m'encanta,
2: també ha fet una estadística i ell té claríssim el que passa aquí.
8: ¿Qué esperáis si el 90% de los influencers son gilipollas? Literalmente gilipollas. Y son tan gilipollas y están tan fuera de la realidad que viendo este vídeo me van a dar la razón porque piensan que están en el 10%. ¿Sabes? Es impresionante.
2: Sí, sí, és així. Tothom se sent al·ludit quan dius coses boniques, però les lletges no. Tot el món és creador de contenidor.
0: És molt gran el Xampi Muros.
2: M'agrada molt.
0: I aquest,
2: molt.
0: I aquest ha rebut per tot arreu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, però és guai, aquest tio a mi m'agrada, no porta ni micro. Ell va a saco.
0: I és un valent, eh?
2: Sí, sí, sí,
0: és
2: i tant.
0: És molt valent,
2: no,
0: eh?
2: I és un tio que va tenir molts problemes amb la ludopatia, sí, sí, i llavors sí, sí, no, s'ho curra molt. Després hi ha una altra estadística, Álvaro Casares, que, bueno, gilipollas no, ell té un altre concepte i baixa una mica l'estadística.
9: Opinión sobre la caída de los influencers es que creo que en torno al 70% de los influencers de este país son idiotas, o al menos con los que yo coincido, porque en parte es un sector al que pertenezco. Lo único que te pido es que te calles la boca, tío. Ser creador de contenido es un chollo. Tenemos un tren de vida muy por encima de la mayor parte de la población de este país. Somos unos privilegiados, así que cállate la boca, crea contenido y disfruta.
2: Claro,
0: ja està,
2: disfruta, però hi ha gent que està molt amargada, com el Xocas, que ha sigut un dels que ha provocat la caïda de los influencers, que ha dit que érem tots, bueno, aquest és un maleducat, va a saco, però mira, hi ha una esperança. El Xocas igual marxa abans que caiguin los influencers.
10: Yo de verdad me alegraré si caemos los creadores de contenido, porque yo tengo ganas de dedicarme a otra cosa, porque aquí ya lo he conseguido todo y soy el absoluto GOAT con una diferencia abismal. Ya mal no puedo conseguir, tío. Ya tengo los Eslan que quería, he conseguido los récords que quería. He sido campeón del mundo durante varios meses de mi vida. Ojalá se acabe el mundo de la creación de contenido y me tenga que dedicar a otra cosa.
2: Venga, a ver, pues marcha. No hace falta que se acabe. Te puedes ir igual.
0: Marcha, claro.
2: No hace falta que se acabe. Es como si yo digas, ay, ojalá se acabe la radio, que quiero trabajar de otra cosa. Dices, no hace falta que se acabe la radio. Si quiero trabajar de otra cosa, me voy a otro sitio.
6: Li doné permís,
2: que son lerdos, te digo la veritat. Vete a trabajar al Burger King.
3: Chocas. Home, si li comencen a acabar les campanyes.
2: Que bonito es trabajar en el Burger King cada dia allí, 8 hores, 10, embolicando cosas. Te lo pasarás bomba. Te lo pasarás bomba y tendrás un mes de vacaciones.
0: Gracias. No tres, no tres comer a tres meses
2: tres
0: de verano.
2: Tres meses de verano.
0: Gracias, Emma.
2: A vosaltres.
11: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Vinga, va, que avui ens anem cap a... Vic, tenim un regal per vosaltres, eh? Podeu trucar al telèfon del directe al 900-630-630, 900-630-630, perquè avui al concurs del Bon Dia, Bona Sort ens anem fins a Vic perquè tenim un regalàs per als amants de la bona música en directe. Regalem entrades per al Mercat de Música Viva de Vic, la gran cita musical del nostre país, el lloc on descobrir, abans que ningú, els millors concerts, les noves bandes i tot el talent que sonarà fort aquesta temporada. Tu has anat al Mercat, tu que ets molt...
3: Fa molt temps. Vaig anar l'última vegada, tinc ganes de tornar-hi. La veritat, sempre és una cita musical imprescindible.
0: Doncs si voleu viure l'ambientàs de Vic i gaudir de la música en viu com cal, ho teniu molt fàcil, trucant al 900-630-630 al telèfon del Bon Dia, Bona Sort, perquè puguem valorar nosaltres, des de la nostra perspectiva, quins seran els grans artistes del futur. Vinga, va, tres quarts ja, i dos minuts de 8 del matí, 900-630-630. Molt xerrem a l'estop de l'any, ja que parlem de música.
3: I parlem també de professors i professores i de docència i d'inici del curs escolar. Avui escoltarem cançons d'artistes que en el seu dia van ser professors o professores. Per exemple, Sting, de The Police, que va ser professor de llengua i també de música a primària. Això a la seva època, abans de ser músic. També ho va ser Brian May, guitarrista de Queen. Atenció, perquè aquest senyor va ser professor de matemàtiques. I a
2: de
3: més
2: mates.
3: A més, de mates, però no t'ho perdis, que és doctor en astrofísica. I aquí el tenim, que a banda de tocar la guitarra, déu-n'hi-do.
6: Però això no és influencer.
3: Exacte. També el líder de Dire Straits va ser professor, en aquest cas, d'anglès. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Ell va estudiar periodisme, per cert, eh? Però va acabar sent professor de llengua.
6: Menys mal que va trobar feina de música.
3: Sí, home, i per molts anys. Professora de música a una escola va ser Sheryl Crow. Bueno.
6: Estava constipada, este dia.
3: Però també Michael Stipe, que sentim ara el rem amb aquesta Lose in My Religion. També Michael Stipe va ser professor d'història de l'art a la Universitat de Nova York i, com dèiem, també professora de música, Sheryl Crow.
2: Imagina't tenir de profe aquesta dona.
0: Sí, sí.
3: Home, tots aquests, eh?
2: Per tots? Exacte.
0: Sí, sí, sí. Era cançó de primera hora, això, eh? Era cançó d'entrar a la discoteca, allò quan començava la música que anava ambientant, eh?
2: Hola, ara m'he imaginat una sèrie de televisió amb una escola on tots els profes siguin aquests. Us imagineu?
3: Ah, sí.
2: Ara tinc l'Sting a primera hora, la segona a la May.
6: Doncs, no fallaria ningú classe, eh?
0: Igual ens en trobem alguna a la Ronda Litoral, eh? Recordem que està tallada la Ronda Litoral precisament per la manifestació dels docents que s'estan manifestant per reclamar els canvis aquests que fa temps que vam deixar aparcats abans de l'estiu i que encara continuen en debat. Digues,
3: a banda, també està tallada la Ronda de Dalt, a Santa Coloma de Gramenet, primer en sentit Barcelona, i també s'ha tallat després amb els dos sentits. Per tant, d'una banda litoral, d'una banda també la Ronda de Dalt, que també està tallada a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet.
0: Gràcies, Montse. Va, de seguida anem amb el Callarissa. Abans, però, voleu truquillos o no?
2: Per favor.
0: Vinga, va.
11: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: Vinga, truquillos, que aquests... No sé si ho fa la màquina aquesta que tens tu, però...
2: El què?
0: Patates més cruixents. Com hem de fer les patates més cruixents?
1: Pues dues vegades.
0: Deixar les patates, sí. Això ho feia la meva mare.
1: Tota la vida, dues vegades s'han de fer.
0: La doble fregillada. Primer s'estoven i després a foc fort.
1: Total.
0: Es posen cruixents, sí, sí. Doncs s'han de deixar les patates tallades en aigua freda una estona abans de cuinar-les i després aixugar-les bé. Això ajuda a reduir el midó superficial i afavoreix que quedin més cruixents. Segona, que la truita no s'enganxi. Això no es passa a vegades que fas una truita...
1: La paella.
2: I sempre dic la paella.
1: La paella sí, tota la vida. Ha d'haver-hi una paella només per les truites a les cases.
2: Exacte.
0: S'ha d'escalfar bé la paella abans d'afegir-hi la barreja i utilitzar una mica d'oli. Una paella ben calenta facilita la cocció més uniforme. A vegades s'enganxa perquè la paella no està prou calenta.
3: I això amb tot, també amb el peix i amb la carn. Vull dir que la paella ha d'estar calenta.
0: Molt calenta. I anem a la tercera, aprofitant...
1: Però a veure, espera, perdona. Però abans de posar l'oli està calent.
3: Sí, s'escalfa abans de posar l'oli, llavors poses l'oli.
1: Calento la paella sola?
3: Sí, sempre. Sola, sola.
2: Vale, per favor.
1: No, no, jo li poso l'oli.
2: No, mai.
1: Jo deixo que l'oli estigui...
2: Et diré més. No, home, no, perquè se pot cremar llavors la paella si la deixes allà cremant molt rato amb l'oli.
1: Ah, mira, mira, m'encanta els truquillos del badallador.
2: La posa al foc a tope, te'n vas al bany, fas un pipi, tornes i et diré més, si la paella és bona, no cal ni posar oli.
1: Ah, mira, mira.
0: Torna, agafes una extintor, goteta. Agafes... i apagues el foc.
2: Que no, si no poses oli no s'hi sentirà la paella.
6: Truques a Globo.
2: T'has cregut.
0: I atenció, a aprofitar millor les patates per als guisats. Si les esqueixades, en lloc de tallar-les, si les esqueixes, perdona, les esqueixes, que és allò de trencar-les, en lloc de tallar-les completament amb el ganivet, alliberen més midó i poden ajudar a espessir el brou.
3: Avui la cosa va de patates, eh? Avui la cosa va de patates.
2: Tota la vida les àvies ho feien, això bé.
6: Home, és que és setembre, que està tot molt car, pataca, fills meus.
0: Vinga, amb 8 arribem a les 8.
11: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: A veure què passa amb la Sandra Sabatés, a Callarissa.
6: Home, Sandra Sabatés, que és una periodista admirada, que porta 1000 anys, si algú no li posa cara, és la companya indiscutible del Gran Wyoming a l'Intermedio, ha tornat de vacances i mos ha confirmat tàcitament que ha trobat un nòvio que es diu José Man Escrivá, músic de professió, que toca en un grup que es diu Santoro i los Muchachos. I bé, han estat junts de vacances, han penjat un bonic carrusel de fotografies per Galícia.
1: Que
6: monis! Gaudint de la seva camper junts i, pues claro, això vol dir amor. És a començar la temporada in love.
0: És bona persona, és professional.
1: Qui?
0: A Sandra Sabatés.
1: Ah,
6: totalment.
0: Ho té tot.
1: Pensava que deies ell, dic, ostres, este el coneixes.
6: Este senyor és molt afortunat. Jo vaig coincidir una vegada en ella i vaig pensar, quina persona de pe a pa, meravellosa.
1: Jo vaig fer el càsting per ser la Sandra.
6: Ah,
1: amb el Gran
6: que
1: Guaiom.
6: En sèrio?
1: De les millors experiències de la meva vida.
6: Home, que...
1: O sigui, em va agradar molt l'equip.
2: És bonic que hagués estat si t'haguessin agafat.
1: No, home, no. Home, mira, haguessis
0: passat, l'estiu a Corunya?
1: Ostres, com
0: vinga, un altre que també està en el focus mediàtic. Dani Martín, que apareix en un concert amb el cap rapat per error.
6: Efectivament.
1: Aquest noi no està fi.
6: Efectivament. Dani Martín del Cantó del Loco està fent una gira que es diu 25 putos anys, que repassa els seus 25 anys de trajectòria i en un concert a Granada, que va ser l'últim concert que estava fent de la seva gira, va aparèixer en el cap rapat, cosa que va generar entre intriga, sorpresa, què està passant. Llavors, quan va ficar-se a cantar la seva cançó Peter Pan, que diràs que ni li anava ni que pintada per donar explicacions, va dir que s'havia aixecat adormit i havia decidit afaitar-se, però la màquina de rasurar no tenia la pinta posada i se la va passar pel cap i va detectar que no tenia la pinta posada quan ja s'havia fet una bona carretera al mig del cap, que anava tenyit de ros i però volia traure només la part rosa, però claro, com no portava la pinta a la màquina de rapar, pues va arrenar
1: des de zero.
6: Però
1: ella n'ha rapat, no?
6: Sí, jo crec que este xico ho defensa, cap problema.
0: I Carles III no anirà al funeral del rei Harald V de Noruega, que es fa demà dimecres.
6: Efectivament, demà dimecres, després de més d'una setmana d'espera, des de que va traspassar, se celebra el funeral de Harald V de Noruega, però Buckingham ha comunicat que Carles III, de 77 anys, no hi anirà perquè a la tradició monàrquica britànica, el rei no va a les exèquies d'altres reis. Sempre hi envia un representant, que en aquest cas serà el seu fill Guillem, Guillem, que creiem que anirà sense Kate, com ja va passar al funeral del papa Francesc, que va anar ell sol. I en este cas també hi anirà la princesa Anna, germana de Carles III, perquè és padrina de Haakon VIII, que és l'actual rei de Noruega després de la defunció de Harald.
0: I acabem, mor a Tailàndia un influencer britànic després d'una intervenció d'allargament de penis.
1: No.
6: Efectivament, no. La caïda de los influencers és internacional, diríem, perquè l'influencer britànic d'origen nigerià Igo Ubiribo va anar a Tailàndia a fer-se una intervenció d'allargament de penis. Li van injectar, segons ha transcendit a través de la web TMZ, 40 mil·lilitres d'àcid hialurònic al penis i també lidocaïna, i després se va anar a fer un massatge a l'hotel on estaven allotjats ell i la seva dona. Van arribar allí, durant el massatge no es va trobar bé, se va desmaiar dos cops, va sentir dolor, lo van traslladar a l'hospital i a l'hospital li va perdre el coneixement definitivament. I l'autòpsia ha demostrat que va patir una embòlia pulmonar provocada per àcid hialurònic que se li havia traslladat als pulmons i li havia obstruït un conducte.
1: Per favor.
0: Déu-n'hi-do. Estem arribant ja al final. Gràcies, Callarissa. Tenim temps per poca cosa, però... I si avui fos festiu, ara?
1: Doncs mira, Callarissa, calenta que surts, perquè si avui fos estiu, aniríem al Delta de l'Ebre.
6: Bravo! Visca.
1: Us sembla bé? Perquè, clar, imagina't, no? Ens aniríem al sud de Catalunya, a Tarragona, és un d'aquells paisatges que semblen d'un altre país. Arrossars, llacunes, platges immenses i aquella calma que ja només arribar et baix dues marxes. Jo començaria el dia a la platja del Trabucador, no sé si esteu d'acord.
0: Sí.
1: És aquella llengua de sorra estreta amb mar a banda i banda. És d'aquells llocs on fas dues passes i ja està, ja ho tindríem. Ja la foto del partit és allà. Després faria, doncs, una volta per la llacuna de la Tancada, perquè allà és habitual veure flamencs i un munt d'aus, i per dinar, doncs, cap a Poblenou del Delta. Me n'aniria arrosset, musclos, aquella cuina típica de la zona, i aquí, evidentment, la sobretaula no és negoci. A la tarda, un passeig tranquil·let, una última remullada, esperar la posta de sol abans de tornar. Per tant, si avui fos festiu, companys, Delta de l'Ebre, natura, arròs, flamencs i zero presses.
0: Bé, com m'agrada el Delta. Jo és que...
1: Oh, un arròs de carn blau.
3: Per favor.
1: Arròs de carn blau.
0: No, és gran. Que la gent tot plegat.
1: Sí, està molt lluny. Per això és tan bonic, eh?
0: Sí.
1: Els llocs bonics costa arribar-hi.
0: Amposta, Poblenou del Delta.
3: Sí, paredoretes.
1: Les ràpides.
0: No,
1: els rapitencs.
0: Jo és que els darrers anys vaig tenir molt vincle amb el Delta. Sí. El meu ex-sogre vivia al Delta de l'Ebre.
1: Oh,
0: i la meva ex-parella era d'Amposta.
1: Sí. Era una
0: meravella, el Delta i l'exparella, les dues coses.
1: Sí.
0: No, per aquest ordre. Però sí. Et quedes al final amb la gent, amb la gastronomia...
1: Sí, és molt guai.
0: Amb els records de la parella.
1: Sí.
0: Et quedes
1: amb... Et veig nostàlgic, eh?
0: Amb totes aquestes coses.
1: Ens has agafat morrinya.
6: És preciós, però no hi ha neu, eh? Vinga.
1: Per què volem neu?
6: Home, per favor.
3: La neu un cop a l'any.
6: Ara continua sent bonic, no hi ha neu.
0: Ara que estava... la cosa de caient una miqueta. Sort que tenim l'Ares per aixecar-nos els ànims.
1: Sí.
0: Anem a provar tres acudits.
1: Va, per favor, farem dos perquè no tenim gaire temps. Però és que són boníssims. Avui que els nens tornen a l'escola, diu, mama, a l'escola em diuen despistat. I la mare contesta, nen, que la teva casa és la de davant. és boníssim. Va, dos, riu una miqueta, per favor.
0: No, aquí has de riure tu per aixecar-nos.
1: tinc un altre. Mama, no vull anar a l'escola. Tothom em cau malament, els profes em tenen mania i m'avorreixo moltíssim. No, va, que has d'anar-hi. Que no, dona'm una sola raó per anar-hi. Doncs perquè ets el director.
0: Molt bé,
1: Són molt antics, aquests xistes, eh?
0: Sí, molt antics. Ho deixem aquí. S'havia de provar. Però ja està, demà no tornarà a passar. Família, que tingueu un feliç dimarts. Bon dia i bona sort.
6: Adeu.
12: En punt, les 8.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Cafè d'Idees i bon inici de curs pels més d'un 1.600.000 alumnes que ja deuen estar esmorzant i preparant motxilles. És una jornada de nervis, de retrobar-se amb els companys i de conèixer qui serà el seu tutor o tutora, tot i que avui potser no és el dia. I és que aquest primer dia de col·le comença com va acabar, amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris dels mestres. L'estiu no ha servit per acostar posicions del govern amb el col·lectiu i mentre el president Illa demana que es respecti el dret a l'educació, els docents faran ús avui del seu dret a vaga. Hi ha convocades 11 mobilitzacions arreu del territori amb una manifestació central que serà a les 10 del matí a Barcelona per fer sentir de nou les seves reivindicacions. Per cert, us diem que ja hi ha talls a les dues rondes, a la ronda de dalt, a la ronda litoral, provocades per aquestes mobilitzacions de mestres. Així, com escolten, arrencarem la jornada i també el programa amb la Maria Rubio, el Genís Sabater a les vies de so i ja al meu costat el Ramon Castelló. Bon dia, Ramon.
1: Bon dia, l'Onamo.
0: Avui, Ramon, intentarem explicar amb dos exdirectors d'escoles públiques com hem arribat fins aquí. També parlarem un dia més de Ceuta. Aquest dimarts el president de la ciutat autònoma va defensar el seu territori a Brussel·les, alhora que demanarà una ajuda que diu no ha arribat a temps del govern espanyol. Un executiu que avui reuneix els seus ministres per aprovar la desclassificació de tots els documents que tenen d'aquell fatídic 30 i 31 de juliol i que insisteixen, en cap cas, apunten al Marroc. Veurem. Comencem quan són les 8 i 2 minuts fent un repàs a la informació de servei. Ramon.
1: Doncs comencem per explicar-vos quin temps ens espera per les properes hores. En té més detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, Noelia García. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya pugen lleugerament les temperatures i continuem amb calor i màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a l'interior i a l'Empordà. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquest matí sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, amb el pas d'un front, el cel quedarà cobert. No es descarten ruixats i tempestes a l'interior de Tarragona i al vespre es podran produir ruixats a la Vall d'Aran i al Pirineu. Allà podran ser localment forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix, augmentant a moderat al final del dia. És una informació d'EMET.
1: Com explicaves, Lorena, ara mateix, el que hem de destacar són aquests talls ja per les protestes dels docents i que estan afectant la mobilitat en aquesta hora d'entrar a Barcelona. Hi ha tallades per manifestació a la C30 a l'Hospitalet de Llobregat, a la Pota Nord, o la B20 a Santa Coloma. De Gramenet també està tallada la Ronda Litoral, el que seria la B10, a la Barceloneta. Per tant, en fi, tant Pota Nord, per tant, el que és la Ronda Dalt amb la Confluència Santa Coloma, com a la Barceloneta, a la Ronda Litoral, doncs tallades aquestes vies per les protestes dels docents, que ja havien anunciat que hi hauria mobilitzacions. També hi ha trams de lentitud a la 2, en aquest cas per tema del trànsit i accidents, o també, per exemple, hi ha també cua a la ronda de l'alçada d'Hort, el que passa que, evidentment, amb els talls ja totals que pot haver-hi en les dues vies, doncs això ja complicarà i molt la mobilitat en aquest matí de dimarts.
0: Doncs avui n'estarem molt pendents de tot el que passa a les carreteres, quines incidències poden tenir per tots vosaltres aquests talls a la circulació. Són les 8 i 4 minuts del matí. Més d'un milió i mig d'infants i adolescents comencen el curs aquest dimarts, un primer dia marcat per la vaga convocada per diversos sindicats encapçalats per l'USTEC i la CGT, després que la darrera reunió amb la consellera Esther Niubó constatés que les posicions encara estan allunyades. A aquesta hora hi ha convocades, com us dèiem, les primeres mobilitzacions.
1: Sí, com dèiem, i que afecten les dues rondes de Barcelona. En total s'han convocat a manifestacions fins a 11 punts del territori, on ja en seguim aquí a Ràdio 4, entre els quals hi ha les quatre capitals de demarcació. Els sindicats reclamen un calendari de negociacions per abordar les seves reivindicacions, entre d'altres, reduir les ràtios, reforçar els recursos per la inclusió i incrementar el finançament a l'educació. Iolanda assegura d'USTEC en declaracions al Pla B de Ràdio 4.
3: És cert que hem fet passes endavant i és que nosaltres les posem en valor perquè les hem aconseguit doncs amb tota aquesta pressió i aquesta lluita, no? I les hem negociat nosaltres. Per tant, no podem dir doncs, que no s'han fet aquestes passes, però no solucionen encara els problemes estructurals que tenim a l'educació. Per tant, hem de continuar.
1: Ni el pacte amb Comissions Obreres i la UGT signat al març, ni l'acord al qual es va sumar professors de secundària han estat suficients per tancar el conflicte després que el col·lectiu rebutgés les propostes en dues consultes. Com a mesura de pressió, els docents també defensen deixar de participar en activitats addicionals com colònies i sortides escolars. Per aquest nou curs, el departament ha anunciat novetats, entre les quals un reforç de 500 noves aules d'acollida, personal sanitari a la meitat dels centres i un pla d'ús de la intel·ligència artificial. El grau de participació d'aquesta convocatòria serà clau per calibrar el malestar del col·lectiu i la predisposició a continuar amb les mobilitzacions.
0: Mentrestant, en l'àmbit polític, el president Salvador Illa demana fer compatible el dret a l'educació i el dret a vaga. L'oposició critica no haver gestionat amb temps aquesta vaga i demanen dimissions i que assumeixin els errors en la gestió. Elena García.
4: El govern no ha aconseguit desactivar la vaga i el president demana als docents un parèntesi en les protestes per poder començar el curs amb normalitat.
5: M'adreço a tota la comunitat educativa per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
4: A la Corporació Catalana, l'oposició critica que Illa no hagi resolt la crisi a l'aturada estival. Junts, Esquerra, Comuns, PP i CUP, Sales, Alemany, Pissarello, Fernández i Moreno.
6: Quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: De debò, algú va pensar que era una bona idea marxar de vacances perquè el primer dia del curs escolar les vagues se les mengin les famílies, els infants i els docents.
8: I ara el govern s'ha de moure. No n'hi ha prou amb demanar treves.
9: La primera decisió que ha de prendre el president per poder solucionar-la és el cessament de la consellera.
10: Si ella no plega, li demanem al president Illa que la cessi immediatament.
4: Més enllà dels sous, els docents reclamen millores en el sistema. El president presentarà els propers dies un pla per climatitzar escoles i residències de gent gran. Just en compareix al Parlament pel fiasco de les proves PISA i serà a les portes de la Mercè el 23 de setembre, tot apunta, segons fonts parlamentàries, abans que Illa afronti el debat de política general.
0: I continua Ceuta un dia més sent el centre d'actualitat. Avui la visiten el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la d'Educació, Milagros Tolón, en una jornada marcada també per l'inici d'un curs escolar on moltes famílies es plantegen no portar els alumnes a l'escola per por, tot i l'augment de la seguretat.
11: Un poco de incertidumbre, de duda.
12: Un solo vigilante de seguridad. Ese vigilante, en mi caso, en mi centro, es un chaval de 18 años.
13: Decide las cosas como son.
1: Mentrestant, avui el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Vives, viatja a Brussel·les, on reclamarà el suport europeu. Ahir ja va participar en un esmorzar informatiu acompanyat de Núñez Feijóo i els presidents autonòmics del PP i va voler enviar aquest missatge al govern.
14: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Y por tanto le pedimos al gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad.
1: A tot això, l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol perquè podria haver constituït un atac contra la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa, Maria Tardón, considera que hi va haver una actuació afavoridora des del Marroc i apunta a un possible acte de guerra híbrida per alterar la vida i els drets dels ciutadans, especialment a Ceuta. Tardón investigarà possibles delictes contra la integritat territorial, organització criminal i fins i tot homicidi imprudent per la mort d'almenys 83 persones. Es basa en un informe policial que parla d'un guiatge actiu dels gendarmes marroquins que no haurien intentat dispersar els migrants i recorda que el CENIF ja havia alertat el dia abans d'un risc extrem d'entrades coordinades a través del mar i de la tanca. En tot cas, el ministre de Política Territorial i persona al capdavant del Comandament Únic de Ceuta, Víctor Ángel Torres, anunciava que el govern es personarà a la causa.
15: Y por tanto vamos a defender lógicamente el que en esa personación podamos tener también toda la información y defender el que si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos nosotros defendiéndolo.
0: En clau judicial, explicar-vos que el jutge Peinado manté la citació per avui de Begoña Gómez i la seva assessora.
1: Es tracta d'una audiència preliminar abans del judici oral a la dona del president i Cristina Álvarez. La defensa de totes dues han demanat un aplaçament de la cita d'aquesta tarda a les 6 per motius diferents. Mentre la primera al·lega que no hi pot assistir perquè té un altre assenyalament judicial a Barcelona, la segona diu que està de vacances. El jutge, però, ha rebutjat les dues peticions.
0: I pel que fa al cas Plus Ultra, avui està cridat a declarar a l'Audiència Nacional qui va ser el CEO de l'aerolínia Roberto Rosselli.
1: En una escrita de l'estat del jutge, Rosselli ha afirmat que la companyia havia pagat per la presumpta mediació de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de 53 milions concedits durant la pandèmia. Ahir va ser l'expresident de Plus Ultra, Martínez Solà, qui es va ratificar davant del jutge Calama assenyalant Zapatero.
0: 8 i 10 minuts del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees. Tot i la contundent victòria d'Alternativa per Alemanya a les urnes de Saxònia-Anhalt, el partit d'extrema dreta haurà de negociar per poder formar govern, i tot apunta, Ramon, que ho aconseguirà.
1: Sí, perquè podria comptar amb el suport de l'extrema esquerra, que tot i tenir una ideologia completament contrària, podria permetre que els ultres governessin per primera vegada a Alemanya després del nazisme. Una aliança que, si es dona, podria portar Alternativa per Alemanya d'altres governs del país. I és que les dues formacions sí tenen en comú el rebuig a la immigració, la proximitat al Kremlin i una estratègia comú en matèria energètica i econòmica. Ara tenen per davant un mes per formar govern. Curiosament, va ser a la mateixa regió quan el 1932 el partit nazi va guanyar les seves primeres eleccions.
0: La inqüestionable victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt han posat en evidència que l'històric cordó sanitari contra la ultradreta ja no és efectiu. A més, el canceller Merz admet que el seu partit, la CDU, està profundament commocionat i avisa que això no quedarà a l'est del seu país, sinó que tindrà conseqüències més enllà.
1: I és que ja és un fet l'avenç de l'extrema dreta a Europa, mentre els partits tradicionals veuen com part del seu electorat ja no els dona suport. Seran claus les properes eleccions al vell continent. Aquest diumenge hi ha generals a Suècia, una setmana més tard hi haurà uns altres comicis regionals a Alemanya, la clau, però, serà l'any 2027. França anirà a les urnes i Le Pen, de moment, lidera les enquestes. Meloni aspira a continuar a Itàlia i encara hi ha sense data les eleccions a Espanya.
0: I la Casa Blanca, que s'enfrontarà a les seves eleccions de mig mandat al novembre, ja va pronosticar la victòria d'Alternativa per Alemanya, i recordem que el seu vicepresident, J.D. Vance, es va reunir en la seva primera visita a Europa amb la líder del partit d'extrema dreta.
1: Per cert, que Donald Trump ha reaccionat a la vista de Ursula von der Leyen i a la presidenta de Dinamarca a Groenlàndia. Ho ha fet compartint un mapa a les seves xarxes on la bandera dels Estats Units tenyeix l'illa, però també el Canadà i Mèxic.
0: El preu de la compra d'habitatge s'ha encarit un 10,1% al segon trimestre de 2026. És el tercer augment interanual més alt de la sèrie històrica per un segon trimestre a casa nostra, segons les dades publicades per l'INE.
1: Segons la Cambra de la Propietat de Barcelona, els augments constants es deuen a la manca de pisos disponibles per atendre la creixent demanda, i també influeixen els tipus d'interès que imposa el Banc Central Europeu, que marca l'increment de les hipoteques. Òscar Gorgas n'és el gerent.
13: Els preus dels habitatges estan tensionats bàsicament perquè no estem tenint oferta. Aquesta falta d'oferta fa que els preus es puguin mantenir alts i fins i tot de cara al futur encara amb certs repunts. Repunts que quedarien matisats pels tipus d'interès.
0: El govern aprovarà aquest matí, via decret, un nou reglament per transformar el sistema de compra pública corporativa. La principal novetat és la creació de Catalunya Compra Pública, un sistema que permetrà a la Generalitat comprar més ràpid, gastant menys diners públics. Ens ho explica la Lorena Enns.
16: D'aquí un any, el 23 d'octubre del 2027, es compliran 50 anys d'aquest històric moment.
17: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
16: Per commemorar el retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i també per explicar el procés de recuperació de l'autogovern de Catalunya, la Generalitat entoma un 2027 farcit d'actes per recordar i enaltir la seva figura. El president Salvador Illa ha repassat bona part del seu llegat i s'ha erigit com a hereu de diverses polítiques, entre elles la de la unitat.
18: Avui també ens cal la participació de totes les forces polítiques democràtiques, o almenys de totes les forces del catalanisme, per afrontar les transformacions que Catalunya demana. 50 anys després, amb tantes diferències òbvies, també estem vivint un moment de refundació.
16: Personalitats com el president del Parlament, Josep Rull, el republicà Oriol Junqueras, o la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, també li han dedicat unes paraules. Ho han fet davant la plana major del govern i també dels expresidents Jordi Pujol, Artur Mas i José Montilla.
1: Estava explicant-nos la Lorena Enns aquests actes de record des del govern de la Generalitat a la figura de Josep Tarradellas quan estem a dies d'arribar a la Diada.
0: I canviem de qüestió, parlem ara del crim de Manresa, perquè l'autor confés d'assassinar la seva parella embarassada a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó, tot plegat després d'arribar a un acord amb les acusacions. Sergi Bassoles.
19: L'autor confés de l'assassinat de la seva parella embarassada de 16 setmanes, esquivat a enfrontar-se al veredicte del Tribunal Popular que l'havia d'enjudicar judicial. També hi ha una possible condemna de fins a 32 anys de presó, tot gràcies a un acord de conformitat segellat entre les parts amb sentència i vots inclosa.
20: Les partes van a recurrir la sentència?
21: No, senyoria.
22: No, senyoria.
19: Amb el pacte al que han arribat, acusació pública, acusació particular i, òbviament, la defensa de l'autor confés de l'assassinat, es fixa una condemna de 26 anys i 2 dies de privació de llibertat. També se li imposen 5 anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena i la prohibició de comunicar-se amb els familiars de la víctima, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 175.000 euros.
0: També us volem explicar en un format més breu que un jutjat de Barcelona ha admès a tràmit una querella per investigar l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita al Papa Lleó XIV el passat mes de juny.
1: La denúncia acusa agents de la Policia Nacional i dels Mossos de possibles delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració de drets fonamentals. Recordem que els cantaires van ser expulsats i retinguts a l'exterior després que alguns intentessin exhibir estelades. El jutjat ha ordenat identificar el comandament policial que va donar l'ordre i recopilar les gravacions de les càmeres de la Basílica i de la Via Pública. També investigarà si hi va haver un possible component discriminatori en l'actuació policial.
0: El jutjat de Vilafranca del Penedès, que investiga l'accident mortal ferroviari de Gelida, requereix a Adif l'expedient complet de manteniment del tram afectat durant els 5 anys anteriors al sinistre.
1: L'expedient també demana els protocols interns d'inspecció i conservació de la infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables, tant tècniques com jeràrquiques, en matèria de manteniment. Paral·lelament, l'associació jurídica Acció Cassandra ha enviat a la Comissió Europea més de 9.000 incidències de Rodalies i li demana que examini possibles incompliments de l'Estat espanyol, Adif i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. En aquest sentit, l'informe diu que la línia R11, que uneix Barcelona-Sants i Portbou per Granollers, Girona i Figueres, acumula 974 incidències durant el període analitzat, 632 d'alta severitat i 9 de severitat crítica. Això vol dir que han tingut retards superiors als 40 minuts.
0: Passant 2 minuts, d'un quart de 9, anem als esports. Perquè a la crònica esportiva parlarem de futbol, i és que aquest dimarts arrenca una nova edició de la Champions, tot i que el Barça no hi debutarà fins demà dimecres contra el Feyenoord.
1: Un partit del qual no hi serà l'Eric García, perquè va ser expulsat del darrer enfrontament de la competició la temporada passada contra l'Atlético de Madrid. D'altra banda, ahir vam conèixer que el jugador pateix un trencament al nas per un cop a la cara i haurà de jugar amb mascareta. Encara en futbol, el Sabadell ha guanyat contra el Córdoba 3-2 en la quarta jornada de la Lliga de Segona Divisió. Una victòria que es va decidir al minut 89 amb un gol d'Urri. El tècnic Ferran Costa es mostra orgullós de la feina de l'equip davant un rival fort.
23: Realment hem hagut de guanyar el partit dues vegades. Ens hem ficat amb avantatge molt aviat, amb molt bones sensacions, amb un volum d'arribades molt gran. Després sabem el rival que teníem davant i aquí s'ha d'anar fins al final, s'ha de lluitar fins al final.
0: El Barça Bàsquet presenta aquest matí els nous fitxatges per aquesta temporada.
1: I en waterpolo, la jugadora Maika García fitxa pel Club Natació Sant Andreu. La campiona olímpica ha lamentat que l'equip al qual pertanyia fins ara, el Sabadell, no hagi renovat el seu contracte que finalitzava aquest agost després d'haver estat mare.
0: A la plana cultural, els teatres catalans comencen el curs celebrant els més de 4 milions d'espectadors i 115 milions d'euros de recaptació que van aconseguir la temporada passada. Només a Barcelona les sales han superat els 3 milions d'espectadors. Uns bons resultats que el sector ha celebrat a la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que ahir a la nit va donar el tret de sortir oficial a la nova temporada teatral i que va seguir la Marta Orquí.
24: A Catalunya, la temporada teatral 2025-26 ha tancat amb més de 4 milions d'espectadors, una recaptació de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Per primera vegada, el balanç de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, inclou dades del conjunt del país recollides pel Departament de Cultura. On es concentra la major oferta és a Barcelona, on els teatres han superat els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva, un màxim històric que arriba als 3.176.000 espectadors 40.000 més que el curs anterior i 103 milions d'euros de recaptació. Unes bones xifres que celebra Isabel Vidal, presidenta de DETCA.
2: Supera els 3 milions d'espectadors per tercera temporada consecutiva i fa rècord a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, que per primer cop tenim dades, supera els 4 milions. Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català.
24: Els muntatges més vistos en teatres grans de la ciutat han estat El Mago Pop al Victòria, El Fantasma de la Òpera al Tívoli, Impro Show al Teatre Neu i L'Amor venia en taxi de la Cubana al Romea. A les sales petites lideren el rànquing Corta el Cable Rojo al Teatre Muntaner i tres espectacles de l'Espai Texas, Parmagel, Ovelles i Desaparellats.
0: Són les 8 i 20 minuts del matí. Seguiu aquí al Cafè d'Idees. Perquè és un dia molt intens el que tenim avui, sobretot els escolars, que comencen el primer dia de classe i amb aquesta vaga dels mestres, que hi ha 11 mobilitzacions arreu del territori, provocant ja algunes incidències. La Maria Rubio ens actualitza aquestes dades. Com va la cosa, Maria?
3: Sí, perquè els docents continuen tallant les vies. Avui, a primera hora, han tallat les dues rondes, la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i pocs minuts abans de les 8 també han tallat la C58 entre Sant Quirze i Sabadell, la C31 a l'Hospitalet del Llobregat i també la Nacional 2 a Mataró. I, a més, al Baix Llobregat, els professors també han bloquejat el pas de vehicles a la rotonda de Nestlé Esplugues del Llobregat.
0: Recordem que la manifestació principal serà a les 10 del matí, que acabarà a plaça Sant Jaume, però volem saber, Maria, què recullen de la jornada d'avui els diaris.
3: Sí, perquè els diaris doncs avui, evidentment, obren amb aquesta vaga dels sindicats educatius, que no donen treva, i avui la notícia doncs està a les aules i aquestes mobilitzacions. Les classes doncs comencen amb tensió, tal com assenyala El Periódico, que titula La vaga del primer dia de classe i el boicot a les colònies posen el límit a la confiança entre famílies i professors. El diari posa el focus en el descontent d'una part de les famílies que han sol·licitat la intervenció del síndic de Greuges perquè valori la protecció dels drets als menors. També carreguen contra la mesura de pressió d'aturar les sorties escolars, un fet que, segons diuen, agreuja les diferències entre l'escola pública i la privada.
1: Un curs escolar que, a banda d'aquestes reivindicacions docents, també comença amb la publicació de l'informe PISA.
3: Sí, a les 9:30 es coneixeran els resultats corresponents al 2025, un informe internacional impulsat per la OCDE, on participen 91 països, però Catalunya no obtindrà resultats vàlids, ja que durant la prova es van excloure un 23% dels alumnes, quan l'organització només permet l'exclusió del 5% de l'alumnat. Aquesta polèmica és també la que recull la Vanguardia, el seu titular. El curs escolar arrenca amb vaga, normes de la intel·ligència artificial i la polèmica de PISA. A dins del text, el diari també inclou la crida que ahir van fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, demanant un parèntesi als sindicats.
0: Dia complicat pel govern, amb informe PISA que no apareix Catalunya i primer dia de col·le i primer dia de vaga. I en clau estatal, Maria Torna està centrada a Ceuta i ja portem 40 dies d'això. Avui el govern desclassifica els informes policials.
3: Sí, sobre Ceuta el País explica doncs les derivades polítiques d'aquesta crisi. Sota el titular, el Partit Popular constata una forta reacció social per Ceuta, però els seus barons adverteixen, el beneficiat pot ser Vox. El diari analitza com els populars preveuen proven de treure un rèdit polític al descontentament social que ha generat aquesta crisi migratòria i el desgast que pateix l'executiu de Sánchez, però alerten que electoralment qui pot sortir millor parat són els de Abascal. El País també apunta que els barons del Partit Popular creuen que Sánchez hauria de tenir resolta la crisi abans del pròxim 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, o adverteixen que, si no, la mobilització social no farà més que créixer.
1: I sobre Ceuta, Maria, també continuen les sospites contra la possible participació del Marroc en aquesta crisi migratòria.
3: Sí, tot i que el govern espanyol no dona crèdit a aquesta tesi publicada en un informe policial del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres, l'Audiència Nacional sí que ha decidit investigar-la. La Vanguardia titula: la jutgessa Tardón assenyala Ceuta com a objectiu de guerra híbrida entre estats, mentre que El Mundo diu: la jutgessa avala la pista clara i ineludible que a l'avalanxa de Ceuta es va gestionar des del Marroc. El diari .es, per la seva banda, també publica que la jutgessa Tardón adverteix que investigarà la reacció del govern a les alertes que va rebre la crisi de Ceuta.
1: I en la plana internacional continuen les reaccions per la victòria de l'ultradreta Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt, Alemanya.
3: Sí, l'ara titulen: només idiotes o traïdors poden alegrar-se en el triomf de l'Alternativa per Alemanya, fa tremolar Europa, en una peça on recull des de Brussel·les les principals impressions dels líders europeus, els quals llegeixen aquests resultats electorals com un presagi de la penetració d'aquesta ideologia a la primera línia del poder executiu. El diari destaca també el silenci de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El País també publica una anàlisi titulat Per què l'AFD és un partit d'extrema dreta, on destripen els principals postulats ideològics de la formació, com ara la reinterpretació del passat nazi d'Alemanya, el seu discurs antiimmigració o el caràcter etnonacionalista del partit.
0: I Maria, deixa'm interrompre't un segon perquè vull anar a saludar la Marga Esparza. Abans comentaves que hi ha diversos punts amb incidències per a aquestes mobilitzacions dels mestres. La Marga em sembla que està a la de Ronda Litoral. Marga, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs sí, estem aquí, però precisament en aquests moments els mestres i professors han desallotjat ja la Ronda Litoral de Barcelona, que havien tallat a 8:15 del matí. Ha estat una de les primeres accions dels mestres i professors que han fet avui amb la primera jornada de vaga, coincidint amb l'inici de curs. Convocats pels sindicats USTEC i CGT, també es manifestaran a les 10 del matí. Començaran a la plaça Urquinaona i arribaran fins a la plaça de Sant Jaume. Unes protestes que es mantenen després que dijous passat no s'arribés a cap acord amb la consellera Esther Niubó. Els mestres reclamen la reducció de les ràtios, més recursos per la inclusió i que es concreti un calendari de negociacions. En aquests moments de la ronda, com dèiem, han marxat ja els mestres i professors i comença a circular ja els vehicles amb normalitat.
0: Gràcies, Marga, des de la Ronda Litoral amb aquesta última hora amb el suport tècnic de l'Alejo del Peral, però volem saber com estan d'altres punts del territori català amb el RAC, amb el Ferran Aràndiga. Ferran, què tal? Bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimarts pendents de la resta de talls més enllà d'aquesta ronda litoral. Tenim encara un tall actiu a la pota nord, concretament a Santa Coloma de Gramenet, que encara dificulta la circulació amb tot el nus de la Trinitat. També continua tallada la C58 entre Sabadell i Terrassa en direcció a Barcelona i que deixa fins a 6 quilòmetres d'aturades en sentit sud. També a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat encara hi ha un tall en els dos sentits de la marxa, tot i que en aquest cas doncs provoca un quilòmetre de retenció. Més enllà d'aquestes incidències, recordem també doncs que tenim un vehicle variat a la C31 al terme de Badalona, que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies per les bones intencions del Ferran amb aquesta paciència. Però va, per tranquil·litzar-nos una mica, perquè sí que sembla que serà un dia complicadet, anem amb la veu de la Maria Arnal.
7: Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz.
0: Per què sona, Maria?
3: Sí, doncs perquè la Maria Arnal, l'artista catalana, doncs ha interpretat per la plataforma digital Colors aquest Que me quiten, un dels temes del seu darrer disc. Ama Colors, amb milions de seguidors a la xarxa, s'ha convertit en els darrers anys en un escenari de prestigi per artistes del món de la música.

0: La veu de Maria Arnal, que ens ha ajudat a arribar gairebé a 8:45 del matí. Falta un minutet, els nens a punt d'entrar a l'escola, els mestres ja al carrer provocant alguna incidència, algun tall de circulació, i nosaltres que tenim la taula plena de gent per explicar-vos com podem entendre tot el que està passant avui. Primer saludo als analistes que tenim ja a taula, la Carlota Camps, periodista del Periódico. Què tal? Bon dia, Carlota.
1: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat aquest estiu, inici de curs?
1: Ha anat bé, ja fa uns dies que vaig tornar a vacances, però tot bé.
0: Ferran Casas.
2: Què tal?
0: Director adjunt de Nació Digital, com estàs?
2: Bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Preparat amb energia per aquest inici de curs escolar?
2: Quin remei, tampoc ho podem triar.
0: Sembla que és més difícil,
2: de curs,
0: no?
2: La diada, Ceuta...
0: Ara t'anava a dir.
2: Se'ns acumulen les carpetes.
0: Inici de curs polític i escolar complicats. Ahir parlàvem amb el Lluís Falgàs, que ens deia ui, el govern té moltes carpetes obertes, eh?
1: Moltes.
0: Una educació, l'altra salut, l'altra infraestructures, i tenim la diada a tocar. Però avui sí que us demanaria un primer titular sobre aquesta jornada, on hi ha dos drets que sembla que confronten el dret a l'educació, el dret a la vaga, i amb un estiu que hi ha hagut pel mig, gairebé de 3 mesos pels nens que tornen a classe, i per negociar o no negociar govern i col·lectiu de mestres i arribar a acords que sembla que no han estat possibles.
1: No han estat possibles, no? Arribem al primer dia de curs amb una nova jornada de vaga i també hem vist aquest matí dificultats en el trànsit, no? Perquè ja hi havia protestes i s'havien tallat algunes de les principals vies d'accés a Barcelona, per exemple, però també en altres punts. Hi ha hagut tot l'estiu pel mig, no? Es podria haver aprofitat per arribar a un acord, però no ha sigut possible, no? Els mestres, recordem que el juny, USTECH va arribar a un acord amb el govern que els mestres no van validar, i ens plantem a l'inici de curs amb una nova jornada de protestes dels mestres, i veurem si només serà avui, no? O si tindrem també una tardor
0: amb
1: diversos dies.
0: T'avanço que ahir l'Andreu Mumbrú de USTECH ja ens va dir que calendari ja s'està treballant.
1: Correcte.
0: No hi ha xecs en blanc aquí.
1: Correcte, perquè el president va demanar un parent.

0: amb el conjunt de la comunitat educativa, i això vol dir, per exemple, doncs, els equips directius, però vol dir també les famílies i vol dir també tot el personal de suport que treballa a les escoles i als instituts, amb un full de ruta clar sobre cap on ha d'anar l'educació del nostre país en els propers anys i amb recursos. Perquè recordem que hi ha una llei d'educació de Catalunya, crec que de l'any 2007, si no vaig errat, 2009, que s'està incomplint, que diu que s'ha d'invertir en educació el 6% del PIB, i això s'està incomplint reiteradament en els darrers anys. I estem amb una de les inversions més baixes de l'estat espanyol. Per tant, no estem parlant d'un problema d'uns triennis o de 50 euros o de 100 euros o de quan se'ls hi paga la nit que estan fora quan porten els nens de colònies. El problema va molt més enllà.
1: Escolta, incorporem a la tertúlia perquè van anar sentint amb el cap i, per tant, obrirem ja el micròfon perquè puguin sumar-s'hi. Ens acompanyen la Dalina Escandell, ella és presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella i va ser directora de l'Escola Barrufet de Sants, i Quim Lázaro, vicepresident d'aquesta mateixa entitat, aquesta associació, i exdirector de l'Escola Baló de Barcelona. Mestres, tots dos jubilats, per tant, avui doncs, ni estan de vaga ni estan al centre escolar.
2: Estan aquí,
1: ni de mínims,
2: i els hi agraïm molt, sí, que
1: però,
2: hagin vingut.
1: Però sí que volia ja donar... Jo crec que la tinc al costat aquí, la Dalina Escandell, que anava fent que sí amb el cap quan el Ferran deia que no estem parlant d'un conflicte laboral, feies que sí. I bueno, aquí també és el que volíem saber, doncs, per tant, entenc que compartiu aquest posicionament, que no estem parlant d'una mera reivindicació del que seria una vaga per motius salarials o de condicions laborals, sinó que va més enllà.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Gràcies per convidar-nos. Abans que res, a mi m'agrada més que em presentin com a mestra jubilada. Vaig ser directora en un període, perquè a la nostra escola això era sagrat, un període i canvi, i va ser un dels papers que vaig fer dintre de la meva vida laboral, que en vaig fer molts. Per tant, mestra jubilada, presidenta de Rella. Això sí que exerceixo ara. Doncs jo deia que sí el que deia el Ferran, perquè no estem davant d'un problema laboral. El problema laboral són relativament fàcils de resoldre si hi ha voluntat de diàleg. Estem davant d'un problema de país, perquè, com deia, la LEC es va aprovar el 2009 i parlava d'una inversió, no una despesa, una inversió amb educació del 6%, que a la resta de mitjana de països europeus, que sempre ens emmirallem, ja fa anys que hi dediquen aquest percentatge. I nosaltres encara no hi hem arribat. Per tant, no pot dir feu-nos confiança. Confiança en què? Si portem molts anys que esteu incomplint. Va ser una llei que va ser àmpliament acceptada pel conjunt de les forces polítiques i sindicals del país. Doncs, i això no ho estem complint. Què volem? I ara ha explotat tot de mala manera.
2: Però això no se soluciona en un dia, ni en un curs, entenc, Quim. I no sé si esteu d'acord amb mi o no, com a mestres jubilats, que perjudica el nivell educatiu dels nostres fills, o no?
4: Sí, segur, perquè el dret a l'educació és un dret i el dret a la vaga és un altre dret, que aquí entren en contraposició. A mi el que penso que les dues entitats que han negociat, o que estan negociant, o que estan al dia a dia, que és el departament i el sindicat, els dos ho estan fent molt malament. No? I, per tant, jo penso que és com s'inhabiliten com a possibles elements d'un pacte educatiu. Uh-huh. Perquè el departament ha estat tot l'estiu sense fer res. No? I ara el senyor president diu hem de fer un pacte. Doneu-nos un temps per fer-ho. Han tingut a l'estiu. No? Jo comentava, l'any que ve la Generalitat celebra el mil·lenari de Pau i Treva, i Pau i Treva volia dir que quan hi havia una època de descans amb una lluita, s'aprofitava per intentar arribar a un acord i suprimir la guerra. Per tant, aquí no s'ha fet això. I no sé si això ja és una intenció del departament de provocar que aquesta vaga de l'inici de curs sigui un conflicte entre les famílies i els mestres. I els mestres tenen tot el dret a fer-ho perquè la situació és molt complexa i el departament no està fent el que hauria de fer, que és ajudar els mestres.
0: Bueno, jo crec que segurament hi ha hagut poca habilitat i poca cintura per part del govern en com ha gestionat les relacions amb els sindicats, i té un punt que és tentador veient com es va desenvolupar el curs passat, no? Per exemple, quan es va arribar a un acord amb l'USTEC i es va fer aquella consulta i els mestres van tombar un acord

0: que avalava el sindicat, que és molt majoritari a l'educació pública, aquí sempre hi ha una tentació per part del govern de dir, bueno, com que quedem deslegitimats, intentem no cedir i ja afluixaran. I si la vaga d'avui doncs, no té un seguiment molt alt, doncs segurament hi haurà qui dins del govern pensi que el moviment ja s'anirà desgastant i quedarà. Però clar, això, com deia, no resol els problemes estructurals, no? És a dir, per exemple, l'escola inclusiva, doncs a mi l'escola inclusiva, que és una via per lluitar contra el fracàs escolar, em sembla que és un gran invent i està molt bé. El problema és que sense recursos, sense aquest 6% del PIB o altres recursos addicionals pedagògics i de personal, doncs aquesta gran idea es pot acabar convertint en un tret al peu. I segurament és el que ens està passant hores d'ara, no? O tenim encara molt camí per fer contra la segregació escolar. En un país on hi ha una quarta part dels infants que estan en risc d'exclusió, en una situació de pobresa, doncs aquest és un problema. I és un problema estructural. Com deia, és que no, això jo crec que no va de 50 euros, perquè, com deies tu, Adelina, això, si fos així, segurament seria més fàcil de resoldre i el mateix govern ho podria resoldre, entre altres coses, perquè té uns pressupostos aprovats i té un cert marge.
1: Clar, que el que estàvem dient ara de l'escola inclusiva, no? L'escola inclusiva necessita recursos i fa uns anys, no, hi havia alguns nens en una classe on tenien unes necessitats especials que se'ls podia intentar, no, integrar en el grup classe, entenc, i per tant poder seguir el curs més o menys amb normalitat, tenint en compte les seves necessitats i ajudant-los. Clar, quin és el problema quan en una classe la majoria tenen aquestes necessitats especials, o hi ha un gran nombre d'alumnes que tenen aquestes necessitats especials? És que el professor no pot atendre totes aquestes necessitats de la manera que seria necessari, no?
2: Adelina i Quim, no sé, vosaltres que veniu, sí, de fer escola fa anys, aquesta complexitat de la que parlem, aquesta educació inclusiva de la que ara no es tenen recursos per introduir, ja existia? Ja us queixàveu d'això? Ha canviat alguna cosa? Per què hem arribat fins aquí?
3: Ha canviat molt, eh? La societat ha canviat, per tant, el món educatiu ha canviat. La realitat de la societat no és la mateixa. Jo em vaig jubilar el 2014. Amb aquests 12 anys hi ha hagut un canvi a fora que repercuteix a dintre. Clar que teníem criatures ja de necessitats educatives especials i molt sense diagnòstic, perquè llavors no es diagnosticava tant com ara. ¿Vale? Però era alguns, però clar, ara per exemple estem parlant, em sembla que les xifres estan entre un 30 i un 40% de criatures que estan al llindar de la pobresa. Com treballes amb això si no tens recursos ja formatius? Perquè el tema de la formació dels mestres també és molt important. Com abordes aquests temes? I el temps? Clar, nosaltres, jo ja quan treballava, el tema temps era un element central, perquè per poder construir escola amb tot el que vol dir teixir de relacions entre el professorat, amb les famílies, amb el barri, en el meu cas sempre he treballat a Barcelona, no, amb el barri, necessites temps, però ara aquest temps és molt més necessari. Doncs parlem-ne, perquè com pots abordar tota aquesta complexitat si els equips docents, encara hi ha mestres que no han arribat a l'escola o que arriben el mateix dia que han de començar a treballar? Això és lògic? O sigui, això et donen una carpeta i diu, a la classe 4B, nosaltres hem entrat aquí perquè portem molts anys sabent de què parlem, però si no, no pots incorporar-te en una aula sense saber de què va, no? I això encara està passant.
4: I els moviments de renovació, una cosa que diuen que a mi em sembla molt bé, que és no cal rebaixar ràtios, sinó que cal és fer codocència, és a dir, posar més d'un mestre o dos mestres a l'aula per atendre aquesta diversitat que nosaltres no teníem. Perquè segur que ja hi era una part, però tampoc estava diagnosticada. Però és que ara ja s'ajunta, nosaltres tenim molt contacte a la nostra associació amb els docents 080 que treballen a escoles amb pares de famílies desnonades. Això no es donava a la nostra època. Hi ha un canvi social de la societat que fa que la cosa sigui molt complexa. I jo penso que una de les solucions és dotar de més mestres que treballin conjuntament en l'aula. Això vol dir coordinació entre aquests mestres, que els equips de centre siguin estables, que els directors o l'equip o el claustre pugui triar el perfil de mestres que necessita per aquella escola, que és diferent que el que necessita per una altra escola. S'ha acabat això del Café per Tots, de totes les escoles el mateix número de mestres. Cada escola necessita uns mestres, necessita una situació, depèn de la realitat que té al costat, i això no es dona.
2: Però és perquè no es pregunta o perquè l'escola no ho diu? les necessitats, vull dir, és una...
3: Sí que ho diu, perquè sempre hi ha aquells formularis i ara es veu que són, no? Es queixen de la burocratització. Per tal vol dir que el número aquell, no? Ja en el meu temps hi havia els aplicatius que ja ens portaven de corcoll i es veu que ara aquests aplicatius s'han multiplicat per no sé quan. No. Clar que se sap, el diagnòstic es té. Perquè el diagnòstic del que passa, si recordeu, em sembla que va ser quan va acabar l'època... que la conselleria, el govern, va estar en mans d'Esquerra, ja hi van haver uns resultats molt baixos, no sé què, i van encomanar a tota una sèrie de persones expertes en l'educació a Catalunya, no a fora, no a l'OCDE, ja van encomanar un diagnòstic i unes previsions, unes línies de treball. I arriba el nou govern i li encomana a l'OCDE un organisme que és el que és, no pot basar-se en el que ja tenim, anar fent una línia de treball... a partir d'aquí, anar posant uns pilars i anar avaluant el que s'està fent. O sigui, és que cada vegada no podem partir de zero. Potser ara sí, perquè hem arribat tan avall que no sé com s'ha de partir, però tenim molta experiència acumulada en aquest país, se sap el que està... El diagnòstic el tenim.
0: Bueno, és més fàcil, però és més fàcil fer diagnòstics que aplicar solucions.
3: I avaluar ja no et dic, que és la part més difícil.
4: Mira,
3: sempre.
4: Mira, l'escola que jo vaig treballar, que era Baló, em van passar el cap de setmana la carta que ha fet l'equip docent a les famílies dient que no faran vaga el primer dia perquè els sembla que no s'ha de fer, però en canvi els hi diu, i a mi m'agrada, diu, han anunciat un augment de plantilles, però a la nostra escola hem vist, no hem vist cap. Han anunciat un augment de professionals d'inclusió, nosaltres tenim més nens a tal i no l'han fet. És a dir, que els mestres diuen farem aquesta treva del perquè és el dia de l'inici de curs per respectar que els nens és el primer dia, però és que no n'ha arreglat res. Per molts mestres que posin, no n'ha arreglat el problema, que és molt més complex. No és enviar un mestre més, diu, hem posat 1.000 mestres més o 1.800 mestres més, però és que en calen molts més, perquè el món ha canviat i això ho han de veure. Igualment que demanen més Mossos, doncs també cal més mestres, i això és una realitat. Si no, la gent treballa molt malament.
0: Però clar, també aquests mestres, que jo crec que també és una cosa amb la que potser falta en aquesta avaluació de tot el sector una mica d'autocrítica, aquests mestres han de tenir vocació, han de tenir autoexigència, vull dir, jo crec que és important que estiguin ben pagats i que tinguin bones condicions, però també necessitem mestres que siguin vocacionals, que els hi agradi la seva feina, i no només alguns, a vegades, que veiem que es fan mestres per convertir-se en funcionaris o per tenir doncs, més temps de vacances i un sou que potser a l'empresa privada no tindrien, i autoexigència.
4: I avaluació. Sí. I avaluació de la tasca docent i potser també el sou i els incentius lligats a quina és la renovació, a la implicació que tu tens en l'educació en aquella escola.
3: Jo estic d'acord, jo estic absolutament d'acord, i a més el tema de l'avaluació ho tinc claríssim, i nosaltres a Llarrella teníem un company que malauradament ens va deixar, que el tema de l'avaluació dels mestres però de tot el sistema, sempre cada reunió ens el treia com a eix central, no? I estic d'acord. Però a totes les professions sí. Hi ha gent que val molt i que és molt, que té molt, suposo que els periodistes, no?, també esteu en aquest camp. Totalment. Gent que està molt interessada, que s'implica, que no sé què, gent que senzillament fa bé la seva feina i gent que és passota. Mm-hmm. I el sector de docent no som uns aliens que hem enterrat en unes escoles, som persones de la societat que fem una determinada feina. I, per tant, jo crec que en aquest país hi ha molt bon professorat en general, perquè vam assumir en un moment el tema del català amb un esforç personal terrible. Hem assumit la càrrega de totes les criatures que han arribat d'arreu del món amb totes les seves llengües i la seva riquesa, però que ha sigut un repte. Ho hem assumit, ho hem tirat endavant. I això la societat no n'és conscient. Sempre ens diuen, els va vacances, esteu molt ben pagats, a sobre fan vagues. Sí, és veritat, però hem assumit un munt de coses.
0: Segur que hi ha crítiques que puc compartir. Altres. La crítica de la vaga, per exemple, jo crec que no la puc compartir, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que a sobre fan vaga. Bueno, ja, però escolti'm, cada cop que fa vaga, a aquesta persona se li descompta el sou. És a dir, la vaga no és no vaig a treballar i cobro igual. Vull dir que això també ho hem de tenir clar.
2: Carlota.
1: Sí, no, anava a dir que això de la vocació, també hi ha molts mestres que tenen vocació, però que tal com està ara el món educatiu, no? I la complexitat que tenen a les aules, també hi ha un cert desgast, no? I un cert cansament i una certa necessitat, doncs, potser et treu la vocació, no? Al final, quan la complexitat que tu veus cada dia a l'aula no arribes a poder assumir-la i a poder treballar amb aquest grup i veure com avança, doncs també hi ha una certa frustració, no? I per això tenir més recursos i per això doncs la necessitat aquesta que tenen, no? De dir que ja n'hi ha prou i de sortir al carrer. I jo volia recuperar una mica el tema aquest de la codocència que parlaves abans, Quim. No sé de quina manera es podria implantar una certa codocència a l'aula. Vosaltres que heu estat en una aula, no? És a dir, com funcionen dos professors a dintre una mateixa aula?
4: Mira, primer et diria que hi ha un cert sector, sobretot més a secundària que a primària, que no vol que entri ningú a la seva aula. Val? Això és així. I fins i tot, jo sé d'instituts que els professors demanaven que la porta de la classe, en lloc d'un vidre, fos de fusta, perquè no el veiessin, que passava allà dintre, que podien passar moltes coses, des de nens tirant guixos o papers o no sé què. Llavors, ha d'haver una voluntat de compartir. I aquesta no tothom la té. Perquè vol dir, i a més vol dir que tu no pots entrar allà i ara un fa això i un fa allò, sinó que has de trobar-te, organitzar, tu que faràs aquests nens, els hi faràs això, jo explicaré això, i tu amb aquests faràs tal cosa. Vull dir que això vol dir hores, temps de coordinació entre aquests mestres.
1: Em sembla molt complicat, no?, de poder implantar,
4: no,
1: i també
4: jo penso que complicat no és, ha d'haver-hi la voluntat, i ens hem de plantejar que en lloc de ser nou cursos, nou mestres, pot ser nou cursos i 8 mestres, o els que sigui, però que això ha de funcionar així per poder fer el que hem de fer més, que és atendre els nens segons on estan, segons el seu nivell, segons les seves capacitats. I això ho ha provocat també molt el fet de que l'educació obligatòria ha arribat fins als 16. Això és important, és a dir, tenim nens amb dificultats d'aprenentatge que estan a l'aula fins als 16. Amb aquests no els hi podem explicar el mateix que explicàvem abans, aquells que ja els havien segregat, quan acabaven 8è, que deien tu a l'FP, i a l'FP molts abandonaven. Ara, tots van fins als 16 anys. Doncs s'ha de buscar una manera d'ensenyar, perquè aquests nens que tenen dificultats, que tenen famílies complexes i que no els poden ajudar, es busqui des de l'escola un reforç. Nosaltres també des de Rella hem tingut molt contacte amb escoles de noves oportunitats, no? I els nens t'expliquen com aquestes escoles els han fet sentir persones i com a l'ESO es sentien, doncs, completament una merda. Deien, és que allà no ens llançaven a l'absentisme. Doncs això faltaria, que aquestes escoles que ho porten fundacions, que ho porten Salesians Sant Jordi i el Llindar, doncs que això ho portés, doncs, el departament, i que s'impliqués a dir com fem perquè aquests nens també tenen una oportunitat educativa, no? I que poden, no cal que vagin tots a la universitat, no? Poden fer altres oficis i que funcionin.
5: També per afegir, no?, que ho comentàveu, a més, que cada vegada se li demana més a l'escola, i que aquí tenim, imagino que segons el centre, totes les realitats, des de famílies, doncs, que estan treballant i que poca implicació poden tenir en el centre més enllà de les recollides, a famílies ultraexigents que són experts en mètodes pedagògics. Ho tenim tot aquí, no?
3: Tot. Bueno, és la societat. Aquest reconeixement de la figura del mestre sense ser el senyor mestre, que era abans, no? I la senyora, però sempre era el senyor mestre, al centre, i no cal, i no cal estar sobre d'una tarima, però una certa autoritat has de tenir. Que és veritat que també te la guanyes, no te la donen, però socialment ens han tirat per terra. O sigui, sempre és en negatiu, sempre és el que fem malament. No surten aquestes experiències de tantes escoles que fan bé la feina, de mestres que s'impliquen, que tiren endavant projectes, que es connecten amb el seu barri, amb el seu poble. Això no en sentim a parlar. I llavors, quan un dia un fa una zagallada, que pues passa, no? Passa a les millors famílies, que diuen, doncs això ocupa tots els mitjans i llavors tots parlem, els resultats PISA. Què són els resultats PISA?
2: Avui els coneixerem.
3: Avui els coneixerem, però ja, part que sortit, nosaltres, ja el desastre que hi ha hagut.
0: Doncs que el conjunt de l'Estat, el nivell baixa. i que a Catalunya està fora de l'informe PISA, no està avaluada perquè amb totes les exclusions que ha fet, vull dir, bueno, s'ha avaluat amb totes les exclusions que havia fet Catalunya, que normalment són el 5% dels alumnes haurien de ser, i va ser el 23%, i Catalunya millora els resultats, però clar, no té cap valor perquè no es pot,
1: vull dir,
0: perquè
1: hem
0: fet, perquè hem fet trampes.
3: Abans el Quim deia una cosa que jo estic d'acord, lo de la codocència. Jo crec que les coses que diem, els recursos pedagògics, els mètodes, les maneres de treballar en pedagogia, dos i dos no són mai quatre. Llavors, el que nosaltres ho hem practicat i és boníssim, el que seria horrorós és que ara arribés al departament i digués i ara per llei toca fer això. Que és moltes vegades el que passa. De dalt arriben unes maneres de fer que el professorat diu, jo això no ho vull fer, no em ve de gust, no em motiva. Llavors, per què no escoltem el professorat, que és el que està cada dia, no? Els centres. Escoltem-los perquè segur que tenen maneres, perquè es pot treballar per projectes i treballar bé, es pot treballar per projectes i treballar malament, es pot treballar codocència i fer un desastre, es pot treballar per codocència, pots fer racons, tallers, espais, com en diuen ara, i ser un resultat fantàstic, i ho pots fer i pot ser un desastre, no? Tot depèn aquell claustre, com s'ho plantegi, l'interès que tingui, quin és l'objectiu final, no? Hi ha uns objectius i aquests objectius s'hi pot arribar de moltes maneres. Ara, els objectius no els podem perdre de vista.
2: Us consulten a vosaltres, a la vostra associació, com a mestres jubilats, perquè esteu donant solucions, no? Potser a les ràtios...
4: No.
2: Estem aquí discutint...
4: Per dir una cosa molt interessant. Nosaltres l'any passat, fa dos anys, vam fer 15è aniversari i vam crear un premi que es deia reconeixement a la trajectòria docent dels mestres, perquè vam descobrir que no hi havia cap premi que donés als mestres. Sempre era a projectes, a equips docents, el que fos, però a un mestre no. Ho vam fer. Jo m'hi vaig trencar el cap parlant amb tothom. TV3, tal. Ningú volia parlar del tema. Jo he fet algun article i m'han trucat per l'article, però mai pel tema. No ens interessa un premi, no? El que és positiu no interessa. Això és una cosa... Ahir vaig escoltar l'Enric Prats, que és un catedràtic de pedagogia i sobretot en pedagogia comparada, per tant, domina molt el que passa al món, i deia, és que els PISA només interessen a la premsa i als polítics, a les escoles no, perquè les proves de final de cicle... o de sisè que es feien, aquestes sí que a l'escola es pot dir, mira, has de millorar perquè la fem a la teva escola, però les PISA són censals.
2: Escolteu, estem a 6 minuts que comenci el curs escolar. És un dia de nervis, d'aquell nus a l'estómac, dia complicat. Després us preguntaré si és un bon dia per fer una vaga amb aquests nens que nosaltres com a pares, el Ramon i jo, estàvem preocupats de com seria aquest primer dia per ells. Però tenim un company, el Toni Conde, a la porta d'una escola per saber com estan aquests ànims. Toni, bon dia, on ets?
6: Bon dia, doncs estic a la porta de l'escola La Farigola del Clot a Barcelona. Avui a Catalunya més d'1,6 milions d'alumnes estan citats per al primer dia de classe del nou curs i a més d'aquest 1,5 milió d'infants i adolescents, també estan cridats a les aules 85.000 professors i mestres que també avui estan convocats a la vaga. Aquí a la porta de l'escola La Farigola del Clot, els pares que han portat els fills perquè ens han avisat que avui no venen tants pares quan saben que hi ha vaga, entre aquestes famílies s'han barrejat les ganes de començar el curs amb la tristesa perquè s'acaben les vacances.
2: Tenies moltíssimes ganes de conèixer els teus nous amics, no? Comentaves?
7: Sí. Preferia seguir de vacaciones, pero también, bueno, también quería seguir porque no conozco a nadie, soy nueva en ese cole, entonces, no sé, me voy a sentir rara.
6: Més enllà de la vaga, entre les novetats del curs escolar presentades pel govern està, per exemple, la incorporació d'un pla d'ús de la intel·ligència artificial als centres i la incorporació de personal sanitari a la meitat de centres de Catalunya.
2: Gràcies, Toni. Escolta, has vist molts nervis o no, però a les portes, motxilles molt carregades?
6: Hi ha nervis i també hi ha la gent que té ganes de, diguem, molts nens que preferirien seguir de vacances, però m'ha sorprès que molts d'ells m'han dit que sí, que tenen ganes de començar
2: no
6: tot
2: sé,
6: i això.
2: No sé com funciona, Toni, aquesta escola que comencen a fer files darrere del tutor que els hi tocarà aquest any. Es veuen mestres o no se'n veuen gaires?
6: Ara s'han concentrat aquí a la porta, perquè també, com que avui ja vaga, han entrat per una porta que no és l'habitual, també molts mestres amb les samarretes grogues reivindicatives. Per tant, és un inici de curs diferent, perquè amb el tema de la vaga també moltes famílies han decidit no portar els fills a classe i s'han concentrat els pocs que han vingut aquí a la porta de l'escola.
2: Gràcies, Toni, per aquesta crònica en directe des d'una escola a la ciutat de Barcelona. Era un bon dia avui per no... per fer vaga.
4: Quim. No ho era.
2: Era pels nens, vosaltres, que els coneixeu molt bé en aquest àmbit, no?
3: Jo ho dèiem amb
2: els pares estàvem amb el cor una mica encongit, avui, perquè ho passen malament.
3: Jo ho dèiem amb el Quim, que quina sort no està treballant i no ve de prendre la decisió, perquè jo no sé què hagués votat en el meu cas. O sigui, perquè amb 40 anys de treballar, això sí que no ens hi havíem trobat mai. Mira que ens hem trobat amb històries. Però aquesta, no. És, nosaltres no som... Bueno, som pares, però som avis. I jo els hi vaig dir als meus fills que no... Bueno, els grans ja s'ho munten. Però el de que ha de començar i quatre, li vaig dir, home, millor que no el portis, perquè no pot entendre... L'escola d'ells sí que els van avisar que feien vaga i només hi havien servei mínims. Uh-huh. I no pot entendre que sigui el primer dia que no es trobi amb tots els companys i les companyes, quina mestra, la seva aula, i vaig fer jo i el matí d'àvia perquè avui ells es poguessin quedar, no?, per recuperar aquest dia.
2: I no poden fer l'adaptació, entenc, clar, d'una manera normal.
5: No trenca l'adaptació.
2: Normal,
4: no. A més, jo penso que hi ha una cosa important, que és que els mestres han aplicat algunes de les seves reivindicacions enfrontant a les famílies, no? No fer colònies és una cosa que molts pares estan que trinen, no? El meu net, que també tinc un net d'I4, doncs l'any passat el seu informe va ser una frase. Ha superat el nivell d'I3 i tots els ítems que hi havia de l'informe estaven en blanc perquè estaven en vaga. Clar, què té a veure la vaga amb l'informe que han de fer a les famílies, que això perjudica les famílies i els nens? I el departament tant li fa, si tu fas un informe o no, tant li fa, si tu vas de colònies o no. Jo penso que els mestres haurien de pensar, i si no fem mates? Llavors sí que el departament es posaria... Potser els expedientarien, i per això no ho fan. Però les colònies són voluntàries, el món del lleure està en crisi total, el 75% de les reserves s'han perdut... Vull dir, això no es pot fer, perquè no pots fas una reivindicació que vas contra qui? Contra el departament. No les facis contra les famílies i els nens.
5: No, i a més, no sé si esteu d'acord que les eines de pressió, com és el tema del lleure, que és una eina de pressió, al final, clar, si t'aguanten el pols i l'has d'acabar aplicant, aquí complica molt coses, perquè no és el mateix com fer l'amenaça o fer allò de dir, bueno, podem anar per aquí, que no haver-t'hi de trobar al final, no? I suposo que el que dèieu, a molts claustres o a les mateixes AFAs, hi ha posicionaments diferents a vegades si són mestres les famílies o no.
2: I molts pares que no han pagat ja segons quines sortides i de més aquest any. Vull dir, no sé com es gestionarà tot això.
3: És que més enllà, o sigui, és un dret, jo, ja us dic, jo no sé què hagués votat si hagués estat en el món laboral, no? Però, clar, té moltes implicacions. Llavors, jo estic d'acord amb el que dèiem abans. Com pot ser? La consellera ha acabat un curs amb unes mobilitzacions impressionants, d'acord? Se'n va de vacances tranquil·lament. Ha suspès el curs parlant en llenguatge antic. Ella va suspendre el curs, perquè va acabar amb els mestres tots en peu de guerra i els claustres. No ha fet els deures d'estiu i l'última setmana vol recuperar alguna cosa de què estem parlant. És que això jo ho trobo increïble. O sigui, anava passant l'estiu pensant, no em puc creure que no s'hagin assegut que és el departament que té la responsabilitat final. Què vol, que ens ensorrin el sistema educatiu del país? És que no ho entenc.
2: Carlota, ahir la va ratificar Salvador Illa, a la consellera Niubó.
1: Sí, correcte. Niubó.
2: Va dir que havia fet molt bona feina.
1: Ja ho havia fet, ho va fer quan la negociació va fracassar al juny, ho va fer quan es va saber que Catalunya no estaria... dintre l'informe PISA o que les exclusions eren tan altes que no seria comparable i ho va tornar a fer ahir, no?, a l'entrevista que va fer d'inici de curs. I no sembla, no?, que tingui intenció de canviar aquesta política. Ell diu que està content amb els seus consellers I també crec que suposo que hi ha un punt de no voler cedir el que li demana l'oposició, no?, al final, perquè no només és Esther Niubó, sinó que també s'ha posat el foco amb Núria Parlon, també s'ha posat el foco amb Sílvia Paneque, i aleshores crec que el president, doncs, vol fer confiança en els seus consellers i mantenir-los per no cedir també a les pressions que li fa l'oposició.
5: Doncs acomiadem.
2: Acomiadem, no, els convidats, els deixem anar a fer d'avis.
5: L'Anna Escandell, el Quim Lázaro, mestres jubilats, ha quedat clar. Aquesta és la presentació, també vinculats al Catalán de Rella, a l'Associació de Mestres Jubilats.
2: Sí, digues.
4: Jo volia dir una cosa final. Sí. Nosaltres, des de Rella, ara, a l'estiu, final de curs, hem elaborat una proposta de què cal fer a l'educació a Catalunya, són 30 pàgines, i ara el portarem a debat. Però és una idea de fer un pacte educatiu i que el promotor d'aquest pacte sigui el Consell Escolar de Catalunya, el Consell Educatiu de Catalunya, no? Perquè creiem que ni els sindicats ni el departament en aquests moments poden arribar a un acord i per tant això ho intentarem discutir en el grup d'educació nostre, a la Junta, i veure què en fem d'aquest document, perquè és un document que hi ha un procés que és en 8 anys, perquè això no es pot fer, o sigui, ara es poden fer arreglar les situacions, però ha d'haver-hi un canvi estructural de l'educació en aquest país, i això no es fa en 2 dies, amb el consens de tothom, partint de la base i arribant fins a dalt. Això és el que volíem que acaba dient.
2: Doncs, Quim, moltes gràcies. Entenc que no li farà arribar ni a la Niubó ni a la Yolanda Segura d'Ustec. Potser són les dues que haurien de tenir aquest document sobre
4: aquest
2: la taula.
4: Aquest document, quan el tinguem aprovat, l'enviarem al departament. Ja li hem enviat al president del Consell Escolar, al Consell Educatiu de Catalunya.
3: Això, no patiu, que nosaltres, o sigui, estem jubilats, i a part de fer en algun moment d'avis, jo d'àvia, no, teniu... que ens toca, ens dediquem, tenim molts altres vicis i ens hi dediquem.
2: Doncs nosaltres que us ho agraïm molt, que encara us dediqueu a tot això que continua afectant els nens d'avui en dia. Gràcies a tots dos per venir al Cafè d'Idees. Són les 9:03 del matí, nosaltres seguim amb la tertúlia. Ara parlàvem amb Carlota, dèiem, el Salvador Illa va dir que no faria grans canvis al seu govern, que mantenia les seves conselleres. Només una, potser, va quedar menys en l'aire, que era Sílvia Paneque. Anirà com a candidata, bueno, a l'alcaldia de Girona. Què en penseu?
1: Clar, aquí el president el que va dir ahir és veurem quan arribi aquest moment com l'afrontem. No va fer una resposta una mica estranya, perquè també va dir ella ara està fent de consellera, té una feina important, que és...
2: M'agrada com ha fet la seva feina.
1: Exacte, que és la part d'infraestructures, la part d'habitatge, que són dos grans carpetes pel govern de Salvador Illa, i dos grans temes en els que té molta feina a fer en els propers 2 anys. Sempre s'ha dit, no?, que Sílvia Paneque seria la candidata, i ella em consta que així ho vol, però no tinc tan clar que Salvador Illa la vulgui deixar marxar.
0: No, jo crec que el govern no va sobrat, i el PSC no va sobrat d'efectius, i per això també Illa jo crec que té una certa al·lèrgia o té poques ganes de fer canvis també, perquè evidentment cada cop que es fa un canvi, si es fa una crisi de govern, i ara posem per cas que es fes una crisi de govern i sortissin 2, 3, 4 consellers, doncs això lògicament tindria lectures polítiques i serien lectures polítiques que tindrien a veure amb els problemes de gestió. És a dir, hi ha problemes de gestió al Departament d'Educació, però també n'hi ha al Departament de Sílvia Paneque, molts, per exemple, amb el tema de les infraestructures i de Rodalies. També hi ha problemes, i això explica, per exemple, la dimissió del secretari general fa poc, en l'encaix amb el director general Trapero, al Departament d'Interior, doncs també hi ha problemes. N'hi ha altres departaments, com el Departament d'Empresa, doncs, on també hi ha el qüestionament d'algunes de les polítiques que es fan, i sobre la...
5: que va seguint. Exacte, el sí. Tema.
0: Exacte, que seguim el Parc Natural de Collserola, no? Per exemple, tancat. Sí, sí. Aleshores, jo crec que en el cas de la consellera Paneque seria una sorpresa, que no anés de candidat a Girona, més també quan el PSC, pels problemes que està tenint el govern que ha tingut, el govern de coalició a Girona, no? Aquest govern de Guanyem, Esquerra Republicana i fins fa poc hi havia Junts per Catalunya, no té fàcil repetir, per tant és una alcaldia que el PSC doncs, podria tenir a l'abast. Panet, que tenia molt coll avall a anar a Girona, però jo crec que li ha agafat un cert gust a fer de consellera d'aquesta macroconselleria i portaveu del govern, i segurament doncs ara no té les ganes que tenia. Però clar, el PSC també ha de tenir un candidat que sigui competitiu, no?
1: Clar, si és una alcaldia a les que pots recuperar o clar, pots... no? És important qui presentes. És veritat que moltes vegades es vota per marca, però en unes eleccions municipals també és molt important la persona, i aquí Sílvia Paniqué podria tenir unes molt bones perspectives, que veurem si finalment fa el pas o no, o si li deixen fer el pas o no. I entenc que el president el que deia ahir és no vol fer una remodelació gran, no? un gran canvi en el govern, també perquè això seria assumir que el govern no està funcionant, no? Seria assumir que la gestió que ell va prometre a la campanya, que va prometre una diferència respecte als governs anteriors, que era ara venim nosaltres a gestionar bé i a deixar el tema de la independència de banda, perquè ara nosaltres gestionarem bé, però la gestió no està sent tan fàcil com potser s'havia plantejat en un inici, i fer ara una crisi de govern portant 2 anys en el govern i quedant-n'hi 2, seria una manera de dir, és cert, no ho hem fet bé, anem a fer-ho diferent, i amb el risc també de que potser uns nous consellers no aconsegueixin canviar, no?, aquesta tendència o fer una gestió molt diferent, i per tant encara doncs podria ser més complicat a nivell...
2: Ahir el govern que defensava els seus consellers, el president, i que també defensava la seva manera de fer govern en aquest acte de commemoració del 50è aniversari del retorn de Tarradellas, i deia que feien més o menys la mateixa política, això de cara a la diada de divendres. No sé si una diada una mica més moguda que les últimes.
1: Podria ser una diada més moguda, sobretot el dia abans, no? El dia 10, al Fossar de les Moreres. L'any passat ja vam veure i va convocar Aliança Catalana, i va haver una contramanifestació més o menys sorpresa l'any passat de militants de l'esquerra independentista que van allà per dir als militants d'Aliança que no eren benvinguts. Aquest any ja no serà sorpresa, sinó que fa dies que escalfen les xarxes, no? I que hi ha una voluntat de que hi hagi molta gent en aquest punt. Per tant, podria ser un punt calent, no? Una diferència respecte a diades anteriors i totes aquelles diades, no?, que dèiem de la revolució dels somriures, que s'havia parlat molt. Crec que queda clar que ja no estem en aquell punt, no? I ara hi ha més tensió, sobretot per l'arribada d'un partit com Aliança Catalana amb els seus posicionaments.
0: Sí, jo estic d'acord, crec que serà un punt d'atenció aquest any, és a dir, com el Fossar, doncs era un escenari habitual de la diada, però era un escenari secundari, diguem-ne. Aquest any, doncs, tindrà més pes, perquè la manifestació, doncs, els darrers anys ja ha anat a la baixa, ja ha estat menys concorreguda, el principal organitzador, que és l'ANC, doncs ha perdut molta incidència política en els darrers anys, i sí que aquesta tensió que s'ha vist en els 2 darrers anys al Fossar entre Aliança Catalana, un partit d'extrema dreta, i mateix felicitava efusivament els neonazis.
1: Crec que ja no queda cap dubte.
0: Exacte,
1: no?
0: Els neonazis, és a dir, qui vulgui, qui encara estigui despistat és perquè vol estar despistat. Ahir felicitava efusivament els neonazis de la FEDE pel seu resultat al Lander de Saxònia-Anhalt. Però és a dir, jo crec que el que és previsible que hi hagi un augment de la tensió, és a dir, hem vist com Aliança Catalana ha muntat 8 autobusos per anar al Fossar el dia 10, com ja fa setmanes que hi ha convocada una contramanifestació, i aquí és molt important el paper dels Mossos d'Esquadra. És a dir, els Mossos d'Esquadra són capaços de fer operacions d'encapsulament quirúrgiques, per exemple, doncs ho veiem cada 12 d'octubre, on convoquen grups feixistes i grups antifeixistes amb la intenció doncs, de trobar-se i de pegar-se garrotades, parlant clar, i sempre els Mossos doncs, han estat capaços d'impedir que això passi, de separar-los. Doncs aquest cop hauran de fer el mateix si no és que es vol que la Diada es converteixi en una cosa violenta i conflictiva.
2: La Diada, que serà el dia 11, divendres, avui estem pendents i molt pendents dels mestres i aquestes protestes sobretot a la ciutat de Barcelona, tot i que també han tallat l'AVE a Lleida Pirineu, allà hi ha hagut doncs, aquesta via que no funciona. La Marga Esparza l'hem saludat aquest matí, que estava a la Ronda Litoral, que havien tallat allà, ara està a la plaça Urquinaona, perquè allà a les 10, Marga, comença la gran manifestació, diguem.
8: Així és, a les 10 està convocada la manifestació que finalitzarà a la plaça de Sant Jaume, tot en el primer dia de curs per 1.600.000 estudiants d'infantil, primària i secundària. Però les protestes d'aquesta primera jornada de vaga de professors ha començat amb una acció sorpresa tallant la Ronda Litoral de Barcelona en els dos sentits durant poc més d'una hora i causant importants retencions en aquesta via d'entrada i sortida de la ciutat. Però els mestres i professors han mantingut la vaga d'aquest primer dia de curs en no arribar a un acord amb la Conselleria per concretar un calendari de negociacions que permeti arribar a un consens en punts com la reducció de ràtios o més recursos per la inclusió. I com deies, aquesta manifestació, que el punt de trobada és la plaça Urquinaona, anirà baixant per Via Laietana fins la plaça de Sant Jaume.
2: Gràcies, Marga.
5: Doncs tot seguit també el que ara volem obrir una estona, després ara tindrem un expert en dret internacional, precisament ara que fèieu esment el tema d'Alemanya, però sí la situació de Ceuta, i sobretot que hi ha, doncs, com dèiem, des de finals de juliol que s'està allargant, i si realment considereu amb un govern, amb un Pedro Sánchez on deixàvem, ens anàvem de vacances en tots els temes de corrupció, on va fer aquella compareixença al Congrés explicant-se, etc, que per cert avui també doncs, continuen aquestes investigacions judicials, però com aquest tema sembla que va una mica més enllà i cada vegada està més contra les cordes. Li està complicant les coses encara més del que ja ho tenia i fins a quin punt aquesta
2: corrupció.
5: Fins a quin punt aquesta capacitat de resistència també pot superar una crisi com aquesta o intentarà esgotar, i ja el veia amb els diputats no socialistes demanant-los implicació per arribar al final de legislatura, donar-ho tot i posant la por amb l'ultradreta de nou com a argument per intentar resistir com sigui.
0: Jo crec que intentarà esgotar la legislatura, ho ha dit moltes vegades, i ell presentarà pressupostos, intentarà reincorporar d'alguna manera Junts per Catalunya al consens, per exemple el que es va anunciar divendres passat de que el govern espanyol condicionaria el suport a qualsevol tipus d'ampliació de la Unió Europea a l'entrada de qualsevol país al tema del català a Europa és un senyal de que per fi es pren en sèrio això i ho fa com es fan aquesta mena de gestions a nivell comunitari, que és canviant una cosa per una altra, i això és evident que el que busca és d'alguna forma reincorporar els consensos de la legislatura a Junts per Catalunya. Veurem, com deia, amb això el català Europa, amb el finançament, què passa amb les... que dissabte la consellera Romero deia que hi havia marge de fer esmenes... I tot porta a aquest intent d'acabar la legislatura aprovant uns pressupostos. Ara, evidentment, de problemes Pedro Sánchez en té i en tindrà. Ara s'està parlant de Ceuta. No es parla tant de la corrupció, però estem veient una cosa que a mi em sembla bastant al·lucinant, no? Que és que es plantegi que per una crisi de tipus polític, un problema de la gestió de fronteres, de seguretat, doncs això pugui acabar judicialitzat, quan això al final és una qüestió de gestió política de l'executiu.
2: Que acabarà segur, l'Audiència Nacional.
0: No és un tema judicial, no, clar.
2: Que ho investigaran i ells es personaran.
0: Els jutges tenen ganes de posar-se en tot i si Pedro Sánchez... És a dir, hi ha una voluntat claríssima per part de sectors del poder judicial espanyol, de la dreta judicial, de que Pedro Sánchez acabi la legislatura investigat.
2: Carlota, avui el Consell de Ministres desclassificarà els documents policials que es poden tenir respecte al que va passar el 30 i 31 de juliol. Tu creus que en sabrem alguna cosa més del que se sap? Ells insisteixen que el Marroc allà no hi apareix.
1: Veurem què diuen, no, realment aquests informes i veurem realment Si, tal i com diu el president del govern espanyol i com diu el ministre de l'Interior, no hi ha cap fet ni cap prova que assenyali que el Marroc estava darrere d'aquesta allau d'immigrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. De totes maneres, veurem com està explicat, com està argumentat i què és el que s'explica en aquests documents, però es fa difícil pensar que realment el Marroc no sabia res del que va passar aquells dies, no? Més aviat perquè el Marroc també és un estat que té un cert control de la seva població i, per tant, a mi se'm fa difícil pensar que realment no hi havia cap tipus d'implicació, però el govern ho afirma amb molta contundència i, per tant, haurem de veure ben bé, no?, què és el que expliquen aquests documents i veurem si finalment el govern aconsegueix convèncer a l'opinió pública de que realment de que això és així, no?, i que el govern del Marroc no hi va tenir res a veure.
5: De fet, crisi a l'interior del govern, crisi s'ha apuntat, no?, que si després s'ha matisat, però que si la ministra de Defensa havia aplaudit o no. Els socis de govern tampoc estan deixant de banda això també, o sigui, hi ha com un cert consens menys de Pedro Sánchez, per entendre'ns, en el paper de Marroc.
1: Bastant majoritari al Congrés, sí. Ho vam veure, sí, l'altre dia en la compareixença de Pedro Sánchez, no?, i en tot el que els hi van dir ja no només l'oposició i PP i Vox, que es donava per descomptat, sinó també els seus socis d'investidura.
0: Sí, jo crec que és bastant obvi el paper del Marroc i Pedro Sánchez no és tonto. Pedro Sánchez ho sap, el que passa que no li convé admetre-ho perquè també per una qüestió de coherència, perquè ell ha fet al llarg de la seva legislatura, del seu mandat en política exterior, ell ha fet una aposta per la bona relació amb el Marroc, per la gestió de les fronteres, però per exemple ho vam veure en la posició espanyola en relació al Sàhara Occidental, avalant que no es donés el dret a l'autodeterminació a l'excolònia i que es converteixi en una mena de comunitat autònoma, que ja veurem, del Marroc, o incorporant a l'organització del Mundial de Futbol del 2030 amb Espanya i Portugal al Marroc.
2: Marlaska, que avui el tenim a Ceuta, juntament amb la ministra d'Educació i el president de la ciutat autònoma, Brussel·les, defensant al seu territori i el que passa allà. Us volia preguntar per les declaracions ahir de Feijó, que va dir un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y que terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: Bueno, sí, vale, molt bé. Sí, que tot, és dir, tot el que fa el govern espanyol acaba amb Espanya, és vendre's a Espanya, sigui la bona relació o intentar tenir una bona relació amb el Marroc, o sigui arribar a acords amb partits d'esquerres o partits independentistes. Ja sabem quin és el full de ruta del PP, quin és l'argumentari del PP.
1: I quin és el relat, no?, que va intentant vendre i imposar des de fa 3 anys i que seguirà en aquest any que queda per les eleccions, si és que finalment Pedro Sánchez no les convoca abans, que és dir això, no?, dir que a Pedro Sánchez no li importa Espanya, que només la vol trencar. Ho hem vist aquest cap de setmana també amb el míting, bueno, amb l'acte polític que van fer Feijó i Ayuso, no?, que va pujar bastant el to i van acusar Pedro Sánchez de tot, pràcticament, de tots els mals que hi poden haver a la societat, tots són culpa de Pedro Sánchez, i aquestes declaracions de Feijó no són més que una mostra més.
2: Passant 19 minuts de les 9 del matí. I nosaltres seguim aquí al Cafè d'Idees i no deixem Ceuta, no deixem l'educació, no deixem què està passant, perquè ens acompanya el Manuel Manonelles, és professor de Relacions Internacionals a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal? Com
9: bon
2: està?
9: Dia, aquí.
5: Bon dia.
2: Ben retrobat després de les vacances d'estiu. I vull enllaçar amb Ceuta i amb la seva experiència internacional, perquè és veritat que ha copsat l'actualitat política del Congrés, de tota Espanya, però també ha mostrat la falta d'unitat a Europa.
9: Sí, un dels problemes endèmics que tenim i que incrementarà en base als resultats electorals que estem veient a Alemanya i que veurem els propers mesos és aquesta manca d'unitat europea amb un tema específic com el de la immigració, però amb molts altres temes, no? Perquè, evidentment, un dels grans temes que surt de les eleccions regionals a Alemanya és la qüestió també del suport o no del suport a Ucraïna, no? I per tant, el cas específic de Ceuta, que és un cas molt particular, perquè hem d'entendre que a Europa també es fa difícil entendre aquestes places de sobirania, no? Com també és molt curiós veure els grans defensors de la unitat d'Espanya que entenen aquesta espanyolitat de Ceuta, que jo no poso en dubte, segurament per qüestions històriques hi és, però llavors també són els primers que s'estripen les vestidures respecte a Gibraltar, no? Que té una situació històricament bastant similar a les de Ceuta i les de Melilla, no? Però en qualsevol cas, un dels grans problemes que tenim és la manca d'unitat política, ja no sols entre els grans països de la Unió Europea, sinó dins de les pròpies institucions de la Unió Europea. Portem un estiu on hi ha una batalla molt, molt, molt significativa i que ha traslladat als mitjans, no? Sobre qui hi ha de portar i com s'ha de portar la política exterior europea, entre l'altre representant i la presidenta de la comissió, i mateix veiem la presidenta de la comissió a Groenlàndia fent acció exterior, quan se suposa que això ho ha de fer l'altre representant, no? I per tant, la divisió interna de la Unió Europea és un dels grans reptes que té la Unió i que té Europa en un moment de debilitat d'Europa, perquè hem de recordar que fa 4 dies Islàndia va donar un cop de porta de nou a l'orgull europeu quan de nou ha decidit doncs no entrar en negociacions amb la Unió Europea en un moment que Islàndia precisament està en una situació de debilitat molt important, on després de tota l'agressivitat que Trump està mostrant sobre Groenlàndia també l'ha mostrat sobre Islàndia, no? I per tant, lo lògic faria pensar és que per qüestions purament d'interès propi de seguretat, Islàndia optés doncs, per fer veure que té algun tipus de relació amb la Unió Europea. Després d'això, doncs, Europa està en un moment de debilitat, no? Està en un moment de debilitat doncs, perquè geopolíticament perd pes, està en un moment de debilitat doncs, perquè hi ha unes eleccions que entre aquesta tardor i la primera meitat de l'any que ve definiran el futur d'Europa a través del que està passant a Alemanya, el que pugui passar a França properament, no? I per tant, doncs, certament, els enemics d'aquest procés de construcció europea, que els coneixem, que són molts, que són importants, i que a més ho fan obertament, perquè el president Trump sempre ho ha declarat de manera oberta, el senyor Mas, que està obsessionat amb això, només feia falta veure com públicament l'AFD li va donar gràcies al senyor Mas per tot el seu suport per haver pogut guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, i també per l'altra banda el front rus, doncs veuen i perceben aquesta debilitat estructural i aquesta divisió interna i la intenten explotar.
5: Veurem finalment doncs, l'extrema dreta liderant aquest LAN o el cordó sanitari?
9: A mi se'm faria molt estrany, malauradament, que no passi, diguem-ne. Perquè, per una banda, sabem que estan ells intentant convèncer alguns diputats de la CDU perquè els donin suport. A priori això no hauria de tirar endavant, però realment l'impacte del resultat final doncs realment està fent que tot el taulell tremoli. També hi ha una qüestió de dates, és a dir, el 20 de setembre, que tampoc no està tan lluny, hi ha eleccions regionals a la ciutat-estat de Berlín i a l'estat de Mecklenburg-Pomerània, amb aquests noms tan curiosos que tenen Alemanya, no? I bueno, quins resultats hi han? I en aquests resultats no estan... Es juga molt quin és el futur i com orienta la realitat futura d'Alemanya, però sobretot el que es posa en joc és si el canceller Merkel continuarà sent canceller, no? Perquè el seu propi partit s'hi veu que va perdent les eleccions d'una manera tan... Clar, en un context com aquest es fa difícil no pensar doncs, que pugui governar. Després hi ha la qüestió aquesta més tècnica d'aquest partit d'extrema esquerra, no? Que diu que no donarà suport, però que ha dit que s'abstindrà. Ells han fet una proposta bastant estranya de dir hem de triar un primer ministre de Saxònia-Anhalt que vagi pactant amb tothom segons els... O sigui, ha fet una proposta que tothom sap que no tirarà endavant i quan aquesta prova, llavors ens abstindrem. I per tant, tot indica que el més probable és que aquesta governança, no la primera, no la segona, sinó segurament la tercera votació que hi hagi doncs, per veure qui és el primer ministre d'aquest estat, que és un estat de molta història, on quan veus qui ha nascut per allà també, allà des de Luther va néixer allà, amb tot el que significa, el canceller Otto von Bismarck, el canceller de la unificació, també va néixer allà, el filòsof Nietzsche també va néixer allà, per tant és un territori ja de gent abrandada, també va néixer Händel, per tant hi ha esperances en aquest sentit. Doncs es fa molt estrany pensar que pugui continuar tirant endavant aquest...
2: El canceller Merz l'escoltàvem ahir commocionat, en xoc, va dir fins i tot, i també va voler deixar un missatge, això no queda aquí, No és una cosa que passi a l'est del meu país, tindrà conseqüències. Ens hem imprès la llista de totes les eleccions que venen a Europa aquest 2027. És llarga, començant per les presidencials d'Alemanya el 30 de gener, seguint per França, Espanya, Itàlia... Quin mapa ens dibuixa?
9: Home, el que comentàvem... També és cert que jo, senyor Merz, no l'acabo d'entendre. És a dir, quan ell va guanyar les eleccions... Doncs va generar unes expectatives, ell va fer un discurs molt contundent, perquè ell era una persona sempre molt pro-americana i tal, però va ser molt crític amb tots els intents de manipulació electoral que anaven a haver les eleccions a les que ell va guanyar, no? I clar, quan tothom sabia que passaria això, potser hi havia un debat sobre el percentatge de vots. Dic que estàs en xoc, dic, home, se suposa que el canceller, que el primer ministre alemany, doncs està ben informat del que passa al seu país, no? Si està tan en xoc és que potser està molt desconnectat de la realitat. Jo vull pensar que ell volia llançar un missatge de la seriositat del moment, no? Però dir que estàs en xoc per una cosa que tothom sabia que passaria, dius, aquí passa alguna cosa al respecte, no? Per tant, jo crec que la reflexió que ell fa... Primer ve en clau Alemanya, primer també ve en clau interna d'aquestes eleccions regionals dels propers, i també per aquesta data, d'aquest calendari d'eleccions que tu mateix has plantejat, on tots sabem que el futur d'Europa es planteja amb les eleccions presidencials franceses. Totes les altres són molt importants, hi haurà eleccions a Dinamarca, a Suècia, a l'estat espanyol, jo fins fa... un mes i mig estava segur que s'acabaria la legislatura, ara tinc dubtes substancials, diguem-ne, que s'acabi la legislatura, per molts volums de manual de resistència que es treguin. Hi ha un altre tema que ningú en parla, però no sabem si Ceuta ja s'ha acabat.
2: Què vols dir?
9: Tampoc sabem quins són els plans del Marroc. Tampoc sabem si l'acció sobre Ceuta respon a una... Com tothom percep, no? Tothom es pensa sí. Que allà al Marroc tenen un búnquer, allà amb tot de gent, tot, ara farem això, ara farem allò. Normalment les coses són menys vistoses del que són, no? I el Marroc té una crisi interna molt, molt, molt profunda, el monarca, que és qui mana, està en una situació de salut molt dèbil, i allà hi ha tots de moviments per situar-se amb la successió. Sabem qui serà el successor, no és que pensin canviar el successor, no? Però per estar posicionats... I clar, suposo que el primer que pensa en aquests moments el govern espanyol és si Ceuta es tornarà a repetir o no es tornarà a repetir, o si passarà alguna cosa a Melilla.
0: De fet, amb el Marroc ens passa una cosa, que és que sabem o tenim tots clar que va haver una participació del Marroc en el que va passar a Ceuta i que hi està demostrat i constatat, però no sabem el per què. És a dir, no sabem... què és el que buscava el Marroc o una part de l'estat marroquí, no? Perquè el Marroc doncs també hi ha diguem-ne que
9: hi ha
0: varietat. Que també hi ha una i també hi ha un estat profund, diguéssim.
9: Efectivament.
0: Però no sabem què és el que buscaven. Si buscaven més contrapartides per part de la Unió Europea, si buscaven reobrir un debat o obrir un debat sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, o si senzillament respon a una situació interna en un moment polític, com tu dius, convuls...
9: Amb això Marroc és molt hàbil. De no fer saber públicament el que vol. Tampoc sabem si ho saben, perquè de nou no sabem si això respon a una cosa totalment estructurada, que el Marroc està al darrere d'això, és que no cal ni parlar-ne. I aquells que ho neguen, doncs, bueno, sí. Ells sabran el que es fan, tenen més informació de la que tinc jo, això segur, per tant, jo tampoc posaria la mà al foc.
2: A partir de demà la tindrem tots, en principi.
9: No, bueno, això serà... A partir de demà tindrem els informes que suposadament demostren que no estaven avisats. També posa uns interrogants molt importants sobre què fa el CNI, perquè crec que hi treballen unes 1.500 persones, devien estar tots mirant, no sé, cap a una altra banda, vull dir, tampoc deu ser tan difícil seguir les xarxes socials a veure què diuen i què deixen de fer, però tampoc és el meu àmbit d'especialització. Per tant, veurem. Jo entenc, o voldria entendre, que una part d'aquesta extrema, diguem-ne, displicència del govern espanyol respecte al Marroc és la por de que d'aquí una setmana es presentin 80.000 persones davant de Melilla, O que en tinguis 300 al penyón de Blasco, com es digui, el penyón aquell dichós. Vull dir que, clar, la debilitat és estructural.
0: Vélez,
9: no?
0: Vélez, penyón de Vélez.
9: Velasco Vélez, no? Vélez. I les illes ja estan una mica més endins, per tant, tampoc sabem, no? I situacions disruptives d'aquestes és la que et pot fer canviar completament la situació en molts aspectes. També sabem que, en el fons, sí que hi ha un interès obvi i evident per part d'Estats Units a jugar amb tot això, no tant amb clau espanyola com es presenta, sinó amb la gran elecció que hi ha d'aquí a finals d'any, que són les de mig mandat dels Estats Units, i el missatge de Trump de que venen a envair a Occident i que ens volen esborrar del mapa, i les teories aquestes surrealistes de la substitució i tal, doncs aquestes imatges per una campanya que és molt difícil per Trump també li van bé, no? I per tant que estiga en part l'estat espanyol, perquè és un país que li genera incomoditat i al mateix temps té imatges per poder projectar de cara a la seva campanya. Per tant, són molts elements els que estan damunt de la taula, i per tant doncs hem de veure per on va tot plegat.
1: Sí, jo no, només anava a afegir això de que al govern espanyol li interessa tenir una bona relació amb Marroc, perquè si no té una bona relació amb Marroc es pot complicar la situació a Ceuta i a Melilla, no? És a dir, el control de fronteres és evident que Espanya té una part de responsabilitat sobre el control d'aquestes fronteres, però també el té el Marroc, no? I una bona relació entre aquests dos països és el que fa que es pugui controlar aquestes fronteres. Si el Marroc, diguem-ho d'alguna manera, trenca les relacions amb Espanya, veuríem què podria passar, no?
9: Pot passar de tot. Jo crec que hi ha una relació entre dos estats, que és complexa, sempre ho ha sigut històricament, però que també és cert, aquí s'han trencat uns pactes que mai es van fer públics. És a dir, en un cert moment, com ja s'ha comentat, el govern de Pedro Sánchez decideix canviar una política sobre el Sàhara, que jo encara he d'entendre per què, perquè la política sobre el Sàhara no era només una política de principis, que ja està bé que de tant en tant es faci política de principis, tot i que acostuma a ser per altres motius, o geopolítics. També era un sistema de cercles concèntrics. És a dir, mentre tu tens una posició al Sàhara, Marroc pressionarà sobre el Sàhara. A la que ja Marroc ha aconseguit que canvies la teva posició sobre el Sàhara, doncs Marroc pot pressionar sobre Ceuta i Melilla. És a dir, el Sàhara no només era el Sàhara. El Sàhara era, mentre tinc aquesta posició, Ceuta i Melilla, les places de sobirania, que Ceuta i Melilla no són places de sobirania, però abans igual. Tal. I diguem-ho tot, Ceuta i Melilla és la barrera de Canàries. Perquè ens en oblidem que Canàries està ficada on està ficada, geogràficament, no? Sí, sí. Que

0: Però de per què el govern Sánchez, en un tema, només en un tema, s'ha de posar a favor de la posició de Trump respecte al Sàhara si no s'està pactant i blindant altres aspectes? És a dir, el meu gran dubte és que hi va haver aquest canvi.
1: Jo crec que en aquest moment tothom va donar per fet que hi havia alguna cosa al darrere, no? Que hi havia algun pacte, sí, que hi havia algun acord, doncs perquè Espanya canviés aquesta posició.
2: De fronteres, sobretot, no? És a dir, l'explicació que es va donar en aquell moment és els Estats Units han canviat de posició, això deixa més aïllats encara els saharauis i reforça més la posició marroquina, per tant, aquesta és una causa perduda, i per tant, si es fa una concessió al Marroc en aquest àmbit del Sàhara, que pel Marroc és fonamental, doncs el control fronterer serà més fàcil que el facin ben fet i d'acord amb el que interessa a Espanya i a la Unió Europea. Clar, això s'ha complert a mitges o s'ha complert durant uns anys.
0: S'ha complert molt poc. Per tant, jo crec que, com tot el que passa al Marroc, hi ha una part de la informació que no la tenim. I per tant, doncs, hi va haver un canvi de posició que jo vaig creure que era molt agosarat en el seu moment, que devia tenir unes raons que jo no vaig entendre, perquè de la manera que es van explicar tampoc s'entenien del tot. Ara s'està pagant aquest preu i veurem quina és l'evolució, i en qualsevol cas, des d'un punt de vista d'imatge, doncs té un impacte molt important sobre tot aquest calendari electoral, no? Perquè en un món que viu obsessionat amb la immigració, perquè en aquests moments hi ha disturbis a Sud-àfrica per la immigració, no? Pensem que només és un problema d'Europa, que està tothom amb ai, que ve la immigració, però resulta que a Sud-àfrica han de posar la policia perquè si no la gent va a incendiar allà a Johannesburg els suburbis on viuen els immigrants d'altres parts d'Àfrica, no?
3: Problemes també al Regne Unit sobre aquesta qüestió, mobilitzacions a Portsmouth violentes per no deixar entrar immigrants. Ens quedem amb molts temes sobre la taula, però el tornarem a convidar de ben segur, ja sigui en format ràdio, en format híbrid ràdio-tele, el que sigui, amb el professor, perquè ens queden les eleccions de mig mandat, que ja ho apuntava, als Estats Units, i Brasil. Que tindrem allà una reedició, però amb generacions diferents, no?
0: Brasil, clar, tenim les eleccions presidencials, on per una banda tenim el president Lula, que ja té 80 anys, que per això va sortir en imatges al gimnàs per demostrar que té 80 anys, però que no està com estava el Biden en el seu moment, no? Però clar, el Bolsonaro fill, atès que el Bolsonaro pare està condemnat, a diferència del que es va fer als Estats Units per l'intent de cop d'estat, doncs formen part d'aquest debat, i clar, Brasil és el gran país d'Amèrica Llatina i és el gran baluart que hi ha contra el trumpisme Amèrica del Sud, no? I per tant, hi ha molt de poder i molta de geopolítica tant en aquestes eleccions com, ja no cal dir, les eleccions d'aquí a finals d'any, que són les de mig mandat dels Estats Units.
4: Doncs moltíssimes gràcies al professor Manuel Manonelles, i també acomiadem la tertúlia d'avui. Moltíssimes gràcies, Carlota Camps, Ferran Casas. Merci.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Són les 9:35 minuts del matí. Dia de moltes reivindicacions, docents d'una banda, que ja sabem avui que comença el curs, tothom ho sap, els nens ja porten 35 minuts a la classe, potser amb el seu tutor, potser no, tenien avui una decisió complicada els mestres, la de si anar a treballar o la de si fer vaga per reivindicar tot allò que estan demanant al govern. Però hi ha més gent que es queixa, Maria.
5: Sí, correcte, perquè aquesta no serà l'única mobilització laboral d'aquest trimestre, perquè a banda de la vaga de docents, doncs també sembla que aquesta tardor viurem mobilitzacions de metges. Els facultatius mantenen una vaga d'hores extres a Catalunya des del passat 1 de juny, i a nivell estatal els sindicats donen l'esquena al nou estatut de professionals sanitaris que la ministra Mònica García vol tirar endavant. El sindicat Metges de Catalunya ja ha advertit que estan disposats a arribar a la vaga general aquesta tardor, si és necessari. Per tot plegat, avui volem parlar amb el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. Bon dia, senyor Lleonart.
6: Bon dia.
5: Senyor Lleonart, el Consell de Ministres va aprovar dimarts passat la reforma d'aquest nou estatut marc del Servei de Salut, que acaba amb les guàrdies de 24 hores, una de les principals reivindicacions del sector. Per què hi estan en contra?
6: Perquè és fals. Curt i ras. Quan tu tens un text legal que et diu que les guàrdies passen de 24 a 17 hores, llevat dels festius, els caps de setmana i aquells casos en els quals no es pugui fer, doncs no s'acaben amb les guàrdies de 24 hores. És demagògia, pura i dura.
5: És a dir, critiquen que el text no està blindant, que vostès, que els metges no hagin de fer aquestes guàrdies de 24 hores, i que hi ha un greuge entre diferents professionals sanitaris, no?
6: És així. És a dir, aquest...

0: Aquesta situació que vivim al col·lectiu mèdic hores d'ara definirà el model de sistema sanitari que aquest país tindrà pels propers 20 anys. I des del nostre punt de vista, això només té dues solucions. La primera, la que jo crec que s'hauria d'emprendre, la que és europea, perquè recordem que tots els països europeus del nostre entorn tenen solucions semblants a la que ara comentaré, és parlar amb els representants dels metges per tenir unes condicions particulars i específiques només dels metges, parlades amb els metges. Això està passant a tota Europa. Això és legal a tota Europa. Això és democràtic a tota Europa. El que no sabem és per quins nassos aquí a Espanya hi ha aquestes reticències. Bé, ho podem intuir, però saber-ho del cert no ho sabem. Doncs aquesta és la primera sortida. La segona està molt clara. Jo no estic a gust amb una norma com és l'Estatut Marc que parla, que ens fica en el mateix sac a tots els professionals, però quan s'ha d'empitjorar a algú les seves condicions laborals, llavors es parla de metges. És a dir, els metges som els únics professionals sanitaris i no sanitaris als quals ens poden obligar a fer, amb aquest text, 45 hores setmanals, la resta 35. Els metges som els únics en els quals ens poden obligar a fer més de 12 hores diàries, a la resta 12. Escolti'm, si es veuen incapaços o sent prou incompetents com per no fer una norma pròpia dels metges i dels metges com fan a la resta d'Europa, llavors la solució és molt fàcil. Aquest text, aquest estatut marc, el que ha de fer és eliminar qualsevol referència als metges facultatius. I si la resta de professionals fan 35 hores, nosaltres no podem fer res més que el mateix que la resta.
1: És a dir, vostès
0: I si la resta de professionals només se'ls pot obligar a treballar 12 hores diàries, nosaltres no volem ser diferents. Perquè, de què ens serveix aquesta diferència? No deien que ens volien a tots iguals? Doncs siguem-ho de veritat. Perquè, per cert, la resta de professionals també donen cobertura 24/7 i no cal que facin jornades de més de 12 hores. Doncs ja poden reorganitzar el sistema sanitari perquè els metges també ho poden fer.
1: És a dir, vostès demanen aquesta norma única pels metges perquè es puguin reconèixer aquestes característiques pròpies, diguem-ne, úniques dels facultatius. No sé com estan aquestes negociacions amb aquesta reivindicació amb la ministra de Sanitat, Mònica García. En quin és l'estat de les negociacions?
0: Doncs que no n'hi han ni a Madrid i tampoc n'hi han aquí a Catalunya, tenint en compte que la Generalitat és plenipotenciària per poder modular les normes que afecten a les condicions laborals i assistencials dels seus professionals.
1: De fet, vostès també mantenen una vaga d'hores extres aquí a Catalunya. Amb aquesta situació, fins i tot diuen que les operacions han caigut fins a un 8% des de que fan aquesta vaga d'hores extres. Heu tingut algun contacte amb la consellera de Salut, Olga Pané, durant aquest estiu?
0: No. De fet, és la qüestió arriba a ser tan lamentable que pràcticament no ens hem assabentat de que estava a la baixa.
1: El departament assegura, però, que us va voler afegir en un grup de treball per repensar les guàrdies de 24 hores, però que vau declinar participar-hi. Per què?
0: Perquè és un error. És a dir, tornem a el que deia a l'inici. Les condicions dels metges i facultatius d'aquest país s'han de parlar amb els representants dels metges i facultatius d'aquest país. I els grups que estaven allà no representen els metges i facultatius d'aquest país de forma majoritària. Per tant, nosaltres ens asseurem allà on s'hagi de parlar amb estrictament els representants de metges i facultatius.
1: Perquè quina és la seva proposta per abordar la qüestió de les guàrdies que no està abordant aquest estatut marc aprovat pel Consell de Ministres?
0: Per començar, seure els representants dels metges i facultatius i l'administració i parlar. i evidentment trobarem fórmules de consens i evidentment trobarem fórmules transitòries que jo no li puc avançar perquè com que aquesta conversa no s'ha començat no podem saber quin és el punt de partida de l'administració. Per començar a parlar i a fer propostes hem de seure i això no ha succeït.
1: I avui els sindicats decidireu, de fet a nivell estatal si aneu a la vaga i demà teniu previst fer-ho públic. Hi haurà noves aturades aquesta tardor a Catalunya?
0: Doncs, com comprendrà, jo no tinc la vareta màgica i, per tant, no puc donar una resposta que encara no s'ha decidit, però tot fa pensar que sí, tant a nivell de tot l'Estat com a nivell català.
1: Xavier Llonart, secretari general de Metges de Catalunya, moltes gràcies per entendre'ns.
0: Moltes gràcies a vostès.
2: Doncs a la Maria Roque, moltíssimes gràcies també per aquest espai. Maria.
1: Gràcies, bon dia.
2: I continuem.
3: Continuem amb una secció que em ve molt de gust.
2: Sí, home, sí.
3: L'expliquem abans?
2: Sí, som-hi.
3: Va, expliquem-la. És que ens acompanya un professor que sí. No ha començat les classes encara.
2: Se n'està morint de ganes, però encara vull estar aquí.
3: Ja, bueno, que... Professor que és... Rua.
4: Sí. Molt bon dia.
3: José Manuel Rua, presentem-lo bé, perquè nosaltres el coneixem i potser algú que està escoltant aquesta emissora Ràdio 4 al Cafè d'Idees a aquesta hora, quan són les 9:43 del matí, no ho sap. Professor d'Història Contemporània de la UB, investigador del Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Què tal?
4: Molt bé.
3: Ganes de començar el curs?
4: Moltes ganes de tornar. Aquesta és la versió oficial.
3: No preguntaré per la nova.
2: No desclassificarem papers.
3: Per la nova. Oh, escolta, avui es desclassifica en papers.
4: Avui sabrem més coses. Encara faltarà temps per saber més, però avui sabrem coses.
3: Ens agradava poder comptar amb ell, Ramon, perquè ens posi en context de Ceuta. Històricament, que és el que tu domines, deixant a banda tota la picabaralla política que pot haver-hi ara, d'on venim, professor?
4: Doncs el tema de Ceuta no és nou, vull dir, ni comença ara ni s'acabarà ara, perquè estem parlant d'un enclavament estratègic amb més de 2.000 anys d'història pel que fa a la seva importància comercial, militar, política, etc. Clar, estem parlant d'un enclavament just a l'estret de Gibraltar i que té una posició privilegiada per controlar dues zones de pas fonamentals. La porta d'entrada entre l'oceà Atlàntic i el Mediterrani i un pont natural entre Àfrica i Europa. I això a nivell comercial, diplomàtic, militar, porta 2.000 anys d'història, podem parlar. Perquè estem parlant de que des de Ceuta es veu la península Ibèrica. Clar, Melilla està més lluny. Melilla està a 170 quilòmetres de la península Ibèrica. Però Ceuta està a 14 quilòmetres. Llavors, això què vol dir? Que qui està a Ceuta, històricament, i estic parlant cartaginesos, romans, bizantins, imperi del califat Omeia, altres imperis musulmans, la monarquia hispànica, qui controla Ceuta té la capacitat de dir qui passa i qui no passa. Té la capacitat de pressionar a l'estret de Gibraltar. Té la capacitat de bloquejar aquest pas. Té la capacitat de protegir aquest pas dels corsaris, dels pirates o d'altres potències. Clar, llavors, és una posició privilegiada amb 2.000 anys d'història i que ara no acabarà, evidentment. O sigui, és una història... Diguem, en un d'aquests llocs del món es condensa bona part d'una història universal molt més àmplia, però ja els diferents imperis que han passat per allà han tingut clar que Ceuta s'ha de controlar.
2: I a partir d'aquí, per tant, en quin moment, perquè des de... M'explicaves, que des de Ceuta té un paper predominant, en fi, amb la invasió de la península per part dels musulmans, i que acaba amb els visigots, i Ceuta ja serà un punt de partida important.
4: Ja ho demostra a l'any 711. Vull dir, ja estem parlant que la relació entre la Ceuta i la península Ibèrica és capdalt i és fonamental des d'allà centenars d'anys. Clar, que estem parlant? Potser algú se'n recorda, no farem una classe d'història dura de les d'abans, no farem el repàs dels reis godos, no? Tot el llistat, però algú se'n recorda potser d'un personatge que era el conde Don Julián.
3: Home.
4: El conde Don Julián. Qui era el conde Don Julián? Doncs segons la llegenda, era el governador de Ceuta, i que com la seva filla, això és una llegenda, va ser violada pel rei visigot Rodrigo, ell com a venjança ajuda a l'imperi, al califat d'Omeia, àrabs i amàzics a creuar l'estret de Gibraltar i portar les seves tropes a la península i derrotar a la famosa batalla de Guadalete, que tampoc va ser a Guadalete, però no passa res, doncs els visigots. Què passa? Doncs que això és una llegenda, però què hi ha part de veritat? Doncs que sí que sembla que hi havia algun governador de Ceuta, que no està clar si era bizantí, el darrer governador bizantí, si era amàzic, si era un visigot del clan de Witiza que havia estat, diguem-ne, derrotat pel clan de Rodrigo. Doncs el que sigui és que hi ha una cooperació necessària amb els seus vaixells des de Ceuta cap a la península. Tot sembla indicar que això era una guerra civil entre visigots i que el càlcul és portem els musulmans, que són grans guerrers, ens ajuden a derrotar a la facció de Rodrigo i després, com a bons mercenaris, li paguem i marxen. Què passa? Que derroten a Rodrigo, però després no marxen.
3: Ui.
4: Llavors, perquè veieu la importància de Ceuta com a punta de llança per la invasió del califat Omeia a la península Ibèrica al segle VIII ja.
3: Llavors, Ceuta és musulmana? Fins quan?
4: Ceuta serà musulmana, passaran a diversos imperis, almoràvits, almohades, etc. Serà taifa, fins i tot. Recordeu-vos també dels regnes de taifa, estem repassant moltes coses.
3: Molts anys.
4: Sí. Molts anys. Fins que el 1415 és ocupada pels portuguesos.
5: Perquè Portugal.
4: Perquè Portugal veu que això és importantíssim controlar Ceuta. I els portuguesos ocupen Ceuta, 1415. Què passa? Que un segle després, al 1580, què passa en Portugal? Que entra dins de la monarquia hispànica, en aquesta Unió Ibèrica, on Felip II es converteix en rei d'Espanya i de Portugal. Llavors, Ceuta queda dins de la monarquia hispànica. Sabem tots que Portugal s'acaba independitzant una mica més tard, al 1640. Què passa amb Ceuta? Doncs que Ceuta, tot i que les seves èlits són portugueses, tot i que la seva població parla portuguès, són fidels a Felip II. Perquè aquest és un plot twist, no? Un gir de la història. Per què? Perquè el comerç que tenen i el blat que arriba és d'Andalusia. I veuen que si són fidels a Portugal, passaran molta gana. Llavors, les èlits que són portugueses diuen no, nosaltres som espanyols, som de la monarquia hispànica. I des del 1640... Ceuta es converteix ja ho era abans, a la monarquia hispànica, en Portugal, la Unió Ibèrica, però ja forma part d'Espanya de forma ininterrompida. Ja estem parlant de més de 4 segles d'història.
3: I es van conformar? O van intentar reconquerir-la?
4: Hi ha hagut al llarg del segle XVII i del segle XVIII intents dels diferents sultanats alauita, sobretot de la dinastia al Marroc, que han intentat ocupar-la ja fins tot a finals del XVII, començaments del XVIII, un setge que no farem història militar de batalletes, però només em donar un apunt. És el setge militar més llarg de la història, 33 anys.
3: Com? Torna-hi, a veure...
4: Ceuta va patir, entre finals del XVII i començaments del segle XVIII, 33 anys de setge militar de les tropes marroquines del sultanat alauita. És el setge militar més llarg de la història.
3: I van fracassar.
4: Van fracassar. Ha hagut altres intents i sempre han fracassat. Per això hi ha una continuïtat política i militar des de el segle XVI, sense cap tipus d'ocupació marroquina.
5: A mi sí que, perquè ahir situaves també quan preparàvem aquest espai un tema que crec que és important per l'anàlisi actual, perquè també ara s'ha dit fa una estona i també per deixar-ho clar, doncs que Ceuta no és un territori colonial, és clar, a dir, és territori espanyol i no es pot comparar amb d'altres territoris que Espanya va perdre en la descolonització.
4: On està el conflicte? Doncs que l'irredentisme marroquí, el nacionalisme marroquí, el que diu és no, és que Ceuta, per raons històriques i geogràfiques, forma part del Marroc. Clar, raons històriques, home, quan portes 400 anys d'història compartida, parlar de raons històriques ja és discutible. Però també les raons històriques són molt discutibles. I jo soc historiador, vull dir que ara estic tirant pedres sobre el meu sostre. Per què? Perquè si parla la història només, voten els morts. I han de votar els vius. Llavors, el tema és, si diguessis la majoria de la població de Ceuta vol ser marroquina, doncs tens un conflicte polític. Però això no passa. La majoria de la població de Ceuta no vol ser marroquina, segons diuen els estudis d'opinió del CIS i altres estudis. Llavors, on està el tema? Que Nacions Unides té un comitè especial de descolonització des de l'any 61 que diu quins territoris encara estan pendents de descolonitzar, que no han pogut exercir el dret a la lliure determinació. En aquest territori està el Sàhara. El Sàhara sí que està. Està a Gibraltar, està a Malvines, està per França, Nova Caledònia i la Polinèsia Francesa. Per Estats Units està Guam. Per Regne Unit encara està les Illes Caimán i les Bermudes. Però no està Ceuta. Per què Ceuta no forma part d'aquests 17 territoris que encara consideren Nacions Unides que s'han de descolonitzar? Perquè Ceuta no reuneix els requisits per ser considerat una colònia. Per què? Perquè hi ha igualtat administrativa entre el territori de Ceuta i la resta de regions d'Espanya. Què vol dir això? Que qui viu a Ceuta té els mateixos drets que qualsevol regió espanyola. Per exemple, poden votar al Congrés i al Senat. En canvi, a Gibraltar no poden votar a les eleccions del Regne Unit. A les Malvines no poden votar a les eleccions del Regne Unit. Què es considera llavors? Que la colònia està tutelada. I com que està tutelada, no pot exercir el lliure dret a la determinació. En canvi, a Ceuta, amb igualtat de drets, amb un territori que té els mateixos drets polítics que la resta de territoris d'Espanya, en aquest cas, Nacions Unides que considera que no és un territori a descolonitzar. Llavors, això és una reivindicació marroquina per un motiu intern, perquè parlar de Ceuta ajuda a cohesionar un país que té les seves crisis, que té els seus problemes i que sempre és interessant per trobar un enemic exterior i evitar els problemes interns.
3: Però llavors, va haver-hi un tuit que va generar molt d'enrenou, que era de Netanyahu, després amb les picabaralles que ha tingut amb el president Sánchez per l'ocupació de territoris a Palestina, a Cisjordània, que deia que nosaltres també teníem un territori ocupat. Està ocupat?
4: Està ocupat, estava ocupat pels portuguesos el 1415, que van dir, jo no vull canviar de monarquia, i des de llavors porta més de 4 segles sense recanvi de població. I, o sigui, aquí no hi ha hagut un... No s'ha expulsat a ningú i s'ha ocupat amb colons. Això no és el Sàhara, que és el que ha fet el Marroc. El Marroc, el Sàhara, ha expulsat una part de la població i l'ha colonitzat. Llavors, clar, dius, no, i serà un problema polític d'una altra consideració. Aquí no hi ha una substitució de població. La població porta sent la mateixa, e incrementant-se, evidentment, des de fa segles. Llavors, no hi ha ni substitució ni ocupació. El que hi ha és un territori que, en un moment de guerra entre Espanya i Portugal, es cuiva bàndol per motius de totalment objectius i pragmàtics. Escolta, que no em vull morir de gana. Així de clar. I a partir d'aquí, la població de Ceuta, tant de la Melilla, sempre s'ha considerat tan espanyola com la resta del país. Què passa? Que encara que jo ara podria insistir molt a no, si Nacions Unides diu que això no s'ha de descolonitzar, és el que digui Nacions Unides. Però Nacions Unides, i ara, si em permeteu l'expressió, pot dir missa. Si el 90% de la gent de Ceuta digués no, és que jo ara vull ser marroquina, doncs tens un conflicte que s'ha de solucionar. Digui el que digui Nacions Unides, clar, perquè al final la legalitat és una cosa, però si hi ha un conflicte polític s'ha de resoldre. Però és que això no passa. Llavors, què passa amb els 80.000 que viuen a Ceuta, que són més del doble de la població de Groenlàndia? Què fem amb aquesta gent? O sigui, Groenlàndia té dret a l'autodeterminació, però Ceuta no tindrà res a dir sobre el seu futur? Llavors, el Marroc, jo l'únic dubte que tinc és si realment algun dia aspira a recuperar, però no és recuperar, perquè mai ha estat seu, això no té sentit històric, sinó a ocupar Ceuta i Melilla, o simplement l'utilitza com una manera de pressió i també com un boc expiatori pels seus propis conflictes interns i per donar vida al nacionalisme marroquí.
3: És que tinc un dubte, va. Encara tenim temps, i sí. Això està fora de guió, però aquests tipus de guerres híbrides que s'estan parlant, això s'havia fet ja a la història? Tenim... No sé, exemples per mirar la història i pensar què pot passar a partir d'ara.
4: Migracions sempre hi ha hagut al llarg de la història. Migracions sempre hi ha hagut. Perquè la història de la humanitat és la història de les migracions. Nosaltres emigrem per trobar un futur millor. Això, tots venim d'algun lloc on teníem menys possibilitats. Tots. Ara, potser la novetat al segle XXI és que en uns estats, que això no passava fins fa res, que controlen cada cop més les seves fronteres, doncs una forma de desestabilitzar és trencar el control de la frontera. Perquè abans les fronteres eren molt relatives, però a partir del segle XX, segle XXI, el control de les fronteres es converteix en un tema clau. Doncs una forma d'estabilitzar és amb aquestes guerres híbrides i és utilitzar la migració com una arma de guerra híbrida. Que la culpa no... Els immigrants són víctimes, però és veritat que sigui a Bielorússia o sigui amb el cas del Marroc, sí que hi ha exemples d'utilització dels immigrants com a víctimes com una forma de guerra híbrida. Perquè ara tothom, estem al segle XXI i el control de les fronteres doncs està a l'agenda del dia. Doncs si jo demostro que tu no controles teves fronteres, què estic fent? T'estic desestabilitzant. Aquest és el canvi.
3: Això sortirà als llibres d'història? Tot el que està passant. Bueno, ja no hi ha llibres d'història.
4: No hi ha llibres. Com sempre diem, nosaltres, si tu em dius, i què ha passat a Ceuta? Resposta. No ho sé. Perquè ens falta perspectiva. O sigui, per saber què ha passat realment, jo tinc indicis, tots tenim apunts, tots tenim idees, suposicions, però ens falta perspectiva i ens falten coses per saber. Llavors, d'aquí 10 anys, tornarem a parlar de Ceuta i expliquem què va passar.
3: Hem de trigar tant?
4: Bueno, podem fer suposicions.
3: D'aquí 3 o 4 mesos et podrem tornar a convidar.
4: Però no sé si sabrem, sempre ens tindrem elements necessaris, però no suficients, segurament.
5: Doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui en aquest Cafè d'Idees a Ràdio 4, l'investigador del Centre d'Estudis Històrics Internacionals i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. Gràcies, com sempre, un plaer.
4: Un plaer, gràcies per convidar-me.
3: Molt bon curs.
4: Amb moltes ganes.
3: La versió oficial del professor Rua. Escolteu, queden 3 minuts per arribar a les 10 perquè nosaltres marxem, però avui volem tancar aquest Cafè d'Idees amb un homenatge a la música en català. Hi ha un gran concert que es farà el 23 de desembre al Palau Sant Jordi i s'hi podran escoltar himnes del rock de casa nostra, com aquest. Planes i cada que és molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur. Sí, aquest L'Empordà de Sopa de Cabra sonarà a l'última gran festa de l'any, aquest concert que reunirà el Sant Jordi els principals grups catalans, com el Sopa de Cabra, els Detallets, els Catarres o Buos. I per a tots ells, a més, també serà l'últim concert de l'any. Pels que vulgueu entrades, tots connectats a les 12 del matí d'aquest dijous, dia 10 de setembre, al canal oficial de venda del grup Clippers. Doncs tots estarem pendents, Maria. Una bona manera de tancar l'any, no?
1: Sí, una bona manera pels amants del rock en català. Aviam si hi ha entrades, perquè últimament costa molt de trobar-les.
3: Costa trobar entrades, costa trobar places per l'FP, se'm queixaven l'altre dia. Costarà avui als nens aquest primer inici de curs. A molts us costarà avui conduir fins a casa perquè hi ha protestes i hi ha moltes carreteres que estan patint incidències. Jo ara veig que haig de pagar la quota de l'AFA, també. Professor Rua, ens hem de plantejar moltes coses. Ja t'havia acomiadat, però és que també ets pare.
4: Soc pare i de família nombrosa. Aquí lo dejo.
3: Que això encara complica més. Nosaltres intentarem fer-vos-ho més amè al Cafè d'Idees. Ramon, ens retrobem demà.
5: Ens retrobem demà.
3: Demà, quan siguin
5: les 8, no sabia.
3: Ara em miraves amb cara rara, eh?
5: A les 8 serem aquí.
3: Les 8 del matí. Va, us deixem un minut i mig amb música.
5: Però paga la quota, eh? De la
3: ara la pago. Fins demà.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, arranca aquesta hora a Barcelona la manifestació dels sindicats USTEC-ST, CGT, Intersindical i COS per la vaga de docents, que coincideix amb l'inici del curs escolar en què 1,6 milions d'alumnes tornen a les aules a Catalunya. Anem, doncs, fins a la plaça Urquinaona, on hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bon dia.
2: Bon dia. El sector de l'educació torna als carrers coincidint amb el primer dia de curs. Tot just ara està convocada una manifestació que anirà des de plaça Urquinaona fins a plaça Sant Jaume. Els sindicats reclamen, entre altres, reduir les ràtios, reforçar els recursos per a la inclusió, incrementar el finançament i millorar les infraestructures. Per abordar tots aquests temes, exigeixen que el govern reobri les negociacions i els proposi un calendari concret de treball. Laura Jané, de la CGT.
3: Falten recursos, això no va de sous. El que falten són recursos. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya. Per tant, ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen.
2: El govern, per la seva banda, els demana una treva i una pausa en les mobilitzacions.
0: I fa poc més de mitja hora a Girona també han començat les manifestacions dels docents. Allà hi és el nostre company Joan Sisquella.
4: Encapçalats per una pancarta on es llegeix "Menys excuses, més educació pública inclusiva" i en català, uns 300 docents han començat fa només uns minuts una marxa cap al centre de Girona. Han arrencat des del costat del pavelló de Fontejau, després d'un esmorzar popular, i ara es dirigeixen cap a la plaça de la Independència. Allà faran una assemblea per posar en comú les seves reivindicacions per aquest curs. Robert Pastor és el portaveu del sindicat USTEC-STES a Girona.
5: Farem una macroassemblea per definir i prioritzar els objectius de tot aquest curs de lluita. El departament està totalment enrocat, tant la consellera com el president Illa diuen que no hi ha, que no hi ha tema per parlar, que tot està tancat i que ens demanen un parèntesis. Aquest parèntesis ja l'hem tingut a l'estiu.
4: Diuen que encara no tenen cap percentatge de seguiment de la vaga, però que el que sí que saben és que hi ha força centres de les comarques de Girona que aquest primer dia de curs encara no tenen les seves plantilles completes.
0: Segons les primeres dades de seguiment i segons el que s'ha pogut comunicar a partir de 9:45, amb el 29% dels centres de treball escrutats i cridats a la vaga, hi ha un seguiment provisional del 2% sobre el total de la plantilla convocada. Unes protestes que a primera hora del matí han suposat sobretot talls al trànsit. Comprovem hores d'ara si continua havent-hi afectacions amb la Mireia Camat, Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Hola, bon dia. La tornada a l'escola, les mobilitzacions i alguna incidència compliquen encara la circulació en alguns trams de la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la mateixa AP7 hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C60 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit Granollers i Argentona en sentit Mataró. A la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha lentitud i aturades de Vilassar de l'Argentona en sentit Girona i de Mataró-Argentona en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua a Badalona en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. La C58 va molt carregada de Terrassa, Sant Quirze del Vallès i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C31 hi ha retencions a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Vilassar en sentit Lleida per un accident que deixa només un carril obert per circular. A més, hi ha lentitud a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs i d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta i al Port en sentit Llobregat i de l'Hospitalet al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: A Lleida també està en marxa una altra manifestació de docents. Abans, una quarantena de persones s'han concentrat cap a 7:45 al costat de la Fira i han iniciat una marxa passant pel pont del Príncep de Viana. Poc abans, de 9:45 han accedit a l'estació d'alta velocitat i una vintena de persones han ocupat les vies de l'AVE. A Tarragona, prop d'una setantena de mestres s'han concentrat al polígon del Francolí, des d'on volien anar a tallar l'accés al port per l'autovia A27. Per davant la presència d'un cordó policial han desistit i han començat una marxa cap al centre de la ciutat. I ja s'han fet públics els resultats de les proves PISA i a Espanya han empitjorat tots els resultats respecte a l'última edició. Pel que fa a Catalunya, seria la comunitat amb millor nota en ciències i lectura, però les dades no són comparables per un error metodològic. Toni Conde.
1: Catalunya obté 502 punts a Ciències i 473 en Lectura, ara és en què seria la comunitat amb millor nota, i 474 en Matemàtiques, on seria la segona només per darrere de Madrid. Millora els seus resultats en tots els àmbits respecte a 2022, però les dades catalanes, recordem, no són comparables a causa d'un excés d'alumnat exclòs, un 23,2%, el que impossibilita valorar les dades. Aquest fet va provocar la destitució de la secretària general d'Educació i l'obertura de 3 expedients interns. En clau espanyola, el país queda per sota de la mitjana de la Unió Europea i l'OCDE en totes les proves. En Ciències, Espanya obté 477 punts, 5 per sota de la mitjana de l'OCDE, en Lectura, 451 punts davant de 461 de l'OCDE i en Matemàtiques, 457 davant de 463. Espanya, a més, empitjora els seus propis resultats respecte a les proves de 2022. Baixa 8 punts en Ciències, 23 en Lectura i 16 en Matemàtiques.
0: Doncs això és tot de moment. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts. Aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
7: Primer dia de curs amb vaga de mestres i professors. Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. Com estàs? Bon dia, Nacho.
9: Bon dia.
7: Jordi Barbeta, periodista. Bon dia.
10: Bon dia.
7: Jordi Fàbrega, tu ets alcalde, no?, de Sant Pere de Torelló.
10: Sí, alcalde.
7: Com ha anat l'estiu, nen?
10: Molt curt, per mi. Una
7: molt
10: setmana,
7: curt.
10: Una setmana de vacances.
7: Massa calor.
10: Bueno, incendis.
7: Incendis forestals, sobretot.
10: Tot el dia.
7: Que és el teu tema a la Diputació, justament.
10: Diputació.
7: I què hem de fer? S'ha de fer millor, això?
10: I molt millor. I encara...
7: Molt millor, què vol dir?
10: Que hem de gestionar els boscos i que tallar
7: un arbre... De gestionar
10: i que tallar un arbre no és un crim, aquest és el primer eslògan que hem
7: això,
10: de treure.
7: Això ho va dir el president de la Generalitat. Estàs copiant el que va dir? Exactament,
10: no.
7: O literalment Salvador Illa?
10: Ell va copiar el que jo dic fa 10 anys.
7: Ah, ell et va copiar tu.
10: Sí, fa anys que dic això.
7: Tallar un arbre no és un crim. Doncs que en tallin més.
10: Al contrari, és la millor manera de salvaguardar els nostres boscos.
7: Sí, i com?
10: Gestionant-los i, per tant, tallant.
7: Però gestionant-ho com?
10: Carai.
7: S'ha de gestionar més i millor.
11: Que els incendis es paga l'hivern.
7: D'un en un, per la mort
10: de Déu. Treure combustible del bosc perquè no hi hagi tanta massa forestal i tant combustible, i quan hi ha sequeres i temperatures molt altes, això no sigui un combustible que pugui generar incendis de sisena generació, que és el que ens estem trobant aquest any a l'estat de Sant.
11: I això qui ho paga?
10: Això ho hem de pagar entre tots i totes, perquè tots i totes gaudim del bosc.
7: Bé, escolteu, com afecta aquesta vaga d'avui als vostres fills, o potser nets, en el teu cas, Barbeta? Nacho, tu tens fills.
12: Jo tinc 3 fills.
7: Són a casa, a l'escola, a l'institut?
12: Estan a l'escola. Clar, aquí també hi ha una diversitat d'afectació en funció de l'escola pública, escola concertada, etc., del seguiment d'aquesta vaga, però jo crec, de tota manera, que el primer que s'ha de deixar clar és que l'educació a Catalunya i al conjunt d'Espanya necessita un canvi radical. Els resultats d'avui de l'informe PISA són dramàtics.
7: S'acaben de fer públics els resultats de les proves PISA. A Espanya han empitjorat tots els resultats respecte a l'última edició. Pel que fa a Catalunya, seria la zona amb millor nota en ciències i lectura. Però les dades no són comparables per un error metodològic. Déu-n'hi-do, Barbeta.
11: Home, el de PISA és un escàndol que no acabo d'entendre com no s'han portat per davant tot el departament, diguem, no? Perquè aquí hi ha una sèrie de complicitats que no es poden... Són inconfessables, vaja, no? És tan fort que jo crec que és la imatge de marca del govern de Salvador Illa, que van venir amb el discurs de la gestió, deixem el procés, fem gestió. Bueno, doncs gestió que ha estat un desastre en ensenyament, perquè en ensenyament el desastre és doble. Perquè per una vegada ho fan malament i per altra els hi entreguen els enemics del model, d'un model educatiu potent.
7: Bé,
11: la bandera de la protesta a un sindicat com USTEC que no té cap interès en resoldre's més que el seu sou.
7: A Catalunya se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE en unes proves desvirtuades per l'error del departament, que ara comentàvem, Jordi Fàbrega.
10: Un desastre total, majúscula. I a part d'això és que dona la sensació que cau tot, eh? Sistema sanitari, sistema educatiu, no? Xavi, el meu poble no té metge en aquests moments. Els pobles del costat tampoc tenen metges en aquests moments.
7: I com
10: no
7: és això? Com s'explica això?
11: Sant Pere Torelló no tenim metge?
10: No tenim metge en aquests moments. i per tant, per què?
7: Però per què no teniu metge en aquests moments?
10: Perquè no hi ha persones per fer metges. Que vulguin anar
11: no.
10: als consultoris.
7: I a quants quilòmetres?
11: Bueno, i el que ens importaran serà d'equatorial.
7: A quants quilòmetres tens el
10: metge?
7: Tens
10: el metge? Doncs el tinc a 5-6 quilòmetres.
7: A 5-6 quilòmetres, sí, que tampoc sí, serien
10: sí.
7: tants, eh?
10: Però el poble del costat, que sembla sense Trulló, o mateix, o altre poble més petit, aquests ja en tenen des de fa setmanes. Per tant, és dramàtica la sensació.
11: Si no és que
10: ho has dit molt bé. Semblava el millor govern en gestió i és el pitjor govern en gestió en aquests moments. Ja està, cal dir-ho, perquè fa setmanes i mesos que patim aquesta situació al territori.
7: Un govern
10: ja
7: que no compta parlo... amb el suport d'Esquerra Republicana,
10: sí,
7: però.
10: Sí, totalment d'acord.
7: El teu
10: partit. El suport d'Esquerra Republicana.
11: Però
10: el que és obvi és que a nivell de gestió no ens havíem trobat en una situació com aquesta. El tema educatiu està en crisi, però el tema sanitari i altres també.
7: Bé, de seguida parlarem en directe amb l'Idon Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC. Volem saber com veuen això que facin vaga el primer dia de curs. Aquest matí estarem pendents del trànsit. Ara el sentíem justament l'últimíssima hora al butlletí. D'aquí una estona connectarem amb el Servei Català de Trànsit. Atenció als que ens escolteu des de la carretera o si heu de conduir els propers minuts, perquè us direm exactament com està el pati. Aquest matí molts talls, per exemple, a les rondes. Hi ha hagut força embolic, també en alguns carrers de la capital catalana. Anirem a Girona, a Tarragona, a Lleida, connectarem amb Barcelona, seguirem les manifestacions en directe amb els companys dels serveis informatius. Ara dèiem que Lleida justament fa una estona s'ha tallat durant uns minuts, s'han tallat les vies de l'AVE. Volem saber com estan les coses ara mateix? Entenc que aquesta protesta de mestres i professors tallant l'AVE s'ha degut acabar. Alguna incidència, Joana Cendra? Funciona l'AVE ara mateix sense retards? Com està? Com està el tema? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Sí, sí, funciona perfectament l'AVE. És a dir, la protesta ha sigut de 30 minuts a les vies de l'AVE. Ha sigut cap a 8:45, les 9 del matí, un grup d'una vintena de persones que s'estaven manifestant, doncs han ocupat literalment, han baixat literalment a les vies de l'AVE i aquí la fotografia ha sigut curiosa perquè, clar, els Mossos, totes les unitats que estaven de vigilància estaven fora de l'estació, però els manifestants, i no hi comptaven amb que entrarien a dins, han passat per sobre, han entrat i a dins només hi havia algun vigilant de seguretat, de tal manera que, clar, ha quedat una mica estrany, no? Després els han encerclat i els mateixos se n'han anat i han identificat a tres els manifestants. Després de tot això ja han sortit de l'estació i ara estem just davant de la seu del PSC, aquí a l'Avinguda Blondel de Lleida, i d'aquí després aniran cap a la plaça de la Paeria, i són 200 metres, 300 metres, per fer una assemblea i poder doncs, debatre en les seves línies vermelles, que doncs, ja les sabem, bé. No?
7: Per tant, està a punt de començar aquesta assemblea, la manifestació, explica, quina hora és això?
9: Sí, la manifestació havia de començar a les 11, però l'han avançat i ara ja estan davant del PSC i d'aquí aniran a la plaça del Paeria on faran l'assemblea.
7: Quants són?
9: 150.
7: 150 mestres i professors.
9: Sí.
7: Bé,
9: sí.
7: A aquesta hora no tenim encara, entenc, dades del seguiment d'aquesta vaga. Mirarem de parlar amb els sindicats i amb el Departament d'Educació també, Jordi Vila, de seguida que tinguem dades de participació.
13: Sí, sí, estarem al cas amb la sobre de les últimes dades.
7: Creieu
13: sí.
7: que tindrà un gaire seguiment, una vaga convocada per un primer dia de curs? Merci, Joana, gràcies. Fins ara. Qualsevol cosa...
9: Només un apunt, Javi, que ara que deies això del seguiment, aquí a Lleida els propis membres de vostè que estàs deien no creiem que n'hi hagi molta. I, de fet, la darrera manifestació que hi va haver hi havia gentades, però gentades pel carrer, i ara són 150, és a dir, no n'hi ha massa.
7: D'acord, perfecte.
9: Sí.
7: Joana, qualsevol novetat, línies obertes, demanes pas a l'hora que sigui, sisplau.
9: Molt bé,
7: pendents,
9: gràcies.
7: Pendents adeu. De tot el territori, eh? No només de Barcelona, també i sobretot de Lleida, Tarragona, Girona, Catalunya Central, Pirineu, Terres de l'Ebre. Què passa, Fàbrega?
10: Que no és tant el tema de seguiment, si n'hi ha més o n'hi ha menys, sinó primer, la reacció de què és de tallar-ho tot, amb molt pocs professors, tallar les rondes litorals, tallar accés als AVEs, que és un dret, eh? Però que acaben donant pel sac al conjunt de la ciutadania. Però segona cosa, jo no havíem vist, Xavi, molt curt, però no havíem vist mai un inici de curs que hi hagués vaga. Mai.
7: B. Bé,
10: per tant, és simptomàtic que es comenci un curs que és significatiu el primer dia escolar.
7: Ara parlarem nens, amb l'Idon Gasull.
10: I que hi hagi una situació de vaga.
7: Què diuen les famílies? Ahir teníem a Yolanda Segura, justament asseguda aquí, en aquest estudi. Ens deia, es va convocar aquesta vaga pel primer dia de curs. Que
11: des de quan
7: que
11: no fa
7: delicat.
11: Classe? Des de quan no entra en una aula, la Yolanda Segura?
7: Doncs no hi és ara mateix per respondre't. Et cau fatal, Barbeta. La Yolanda Segura et cau fatal.
11: No. Jo crec que...
7: crític amb el sindicat USTEC.
11: No, la trajectòria del sindicat USTEC és no negociar, no acceptar cap acord, ni quan manaven els seus, no accepten cap acord.
7: Bé.
11: I el principi d'acord que van signar ara abans de l'estiu, els docents el van tombar.
7: Sí, senyor, el van sotmetre a votació.
11: Perquè el problema no és laboral, no és de sou. És d'una altra cosa, bé, és de model.
7: Escolta, la Yolanda Segura ahir ens deia justament que s'havia convocat aquesta vaga pel primer dia de curs, van entendre que seria una gran mesura de pressió que faria reaccionar el departament i que facilitaria un acord per tal de poder començar el curs amb normalitat. Però no els ha sortit com preveiem. I finalment la vaga s'està duent a terme en aquests moments i n'informarem en directe des del matí de Ràdio 4. Però parlarem de moltes altres coses, eh? No estarem tot el matí parlant només de la vaga, que també, però no només d'això. Per exemple, Leo Messi, sabíeu que dorm 11 hores cada dia, comptant les migdiades, eh? És a dir, que en fa més d'una de migdiada, perquè parlen de migdiades en plural. Messi té clar que només es pot mantenir i millorar fins i tot cuidant les hores de son. Justament, un dels pilars menys visibles del seu èxit és el descans, eh? Aquest matí la doctora Carla Estivill ens explicarà com influeix el son en el rendiment físic i mental, ens dirà quantes hores hem de dormir en funció de l'edat que tenim i de l'activitat que fem. Clar, no és el mateix, no?, un desgast físic com el de Leo Messi que el de l'alcalde de Sant Pere de Torelló.
10: Què és més?
7: Què és més? Què vol dir que és més?
10: Home, mentalment, físicament, és
7: ah.
10: més.
7: Ah, sí.
10: Ens treballem moltes més hores, anem a dormir a les 12 a 1 a la nit, ens llevem a les 7 del matí...
7: Bé, la doctora Estivill també ens explicarà per què de vegades recordem els somnis i altres no. Hi ha vegades que te'n recordes i altres vegades que no.
11: Però ella és la filla del doctor Estivill?
7: És la filla de l'Eduard Estivill, del doctor Estivill. Sí, efectivament, treballa a la clínica del son del doctor Estivill, del seu pare, diguéssim. Es veu que, com a molt, recordem els somnis que hem tingut fins una hora abans de despertar-nos. Si fa 3 hores que hem somiat, ja no te'n recordes. No sé si tu te'n recordes d'algun somni últimament i si es pot explicar, Nacho Martín Blanco.
12: No és explicable.
7: No és explicable.
12: D'algun me'n recordo, sí.
7: Bé,
11: jo tinc un de recurrent. Jo el somio que cada setmana 2 o 3 vegades.
7: Ah, sí? Es pot explicar o no? Permeta.
11: Sí, que haig d'entregar una crònica a les 10 i són les 9:30 i encara no ha començat. I això... era una cosa que em passava a la Vanguardia, això ho feia, però era una cosa normal.
7: És allò, és com...
11: Va, Barbeta, tanca, bueno, ja anava fent.
7: Nosaltres
11: però no era una angoixa. I, en canvi, ara, somiant, és una angoixa tremenda, i això fa... Això era el 2014, després vaig estar a Washington, que no era aquest problema. Però bé, no sé, ho vaig somiar en cada...
7: Algun bon propòsit per aquest mes de setembre? Jo pensava que només era passat festes, passat Reis, això, però es veu que també... També hi ha bons propòsits ara, després de les vacances d'estiu.
10: Sí, no?
7: Sí. Per exemple, deixar de fumar, Jordi Vila.
13: Jo no he
7: sí?
13: fumat a la meva vida, jo ho tinc claríssim.
7: Així de sa tenim.
13: Sí, sí, i mira...
7: Acamparar 150 anys.
13: Parlarem d'això amb companys d'aquesta casa que ja ho han aconseguit, Xavi Martínez i l'Ares Teixidor, entre molts altres, eh? Gràcies als últims tractaments han abandonat aquest mal hàbit sense patir gens ni mica. En parlarem amb ells i també amb el doctor Fernando Fabiani, metge de família i divulgador.
7: Bé, i sabeu qui vindrà avui? Escolteu.
14: Gens de Benifallet, hem suat molt aquí en el teatre, tots, tots menys la Carme, que ella segueix sense suar. Us ho dic de tot cor, ha estat un autèntic luxe passar 2 dies al vostre poble i només us haig de dir una cosa, sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!
7: El gran Quim Masferrer, de seguida, d'aquí una estona, a l'estudi del matí de Ràdio 4, Jordi.
13: O el que és el mateix, el Foraster, ens acompanyarà avui en aquesta última hora del programa, com dius, Xavi, ho farà per parlar-nos de Temps, l'espectacle que va estrenar fa 15 anys i que ara torna als escenaris. Temps ens interpel·la a tots i totes amb aquesta pregunta. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra de teatre s'estrena demà al Teatre Borràs i es podrà veure fins al 18 d'octubre. Quim Masferrer també parlarà de com li ha anat la gira Som molt bona gent.
7: Barbeta, què faries si et quedessin 90 minuts de vida? Si et diuen et queda una hora i mitja, Barbeta.
11: Home, és que si et diguessin 6 mesos, doncs per 90 minuts no tens gaire d'allò. No?
7: És a dir, ara mateix, si t'ho diguessin ara mateix, acabaries la tertúlia, et quedaries amb nosaltres fins a les 11 durant els 40 minuts que queden de programa, o fotries al camp?
11: No m'ho puc imaginar, però segurament faria alguna cosa, diguem-ne, prohibida. Transgressora.
7: Tipus?
11: No ho sé, el que se m'acudeixi. No sé.
7: Nacho.
12: El Barbeta les fa cada dia sense el límit de 90 minuts, imagina't. No.
11: La transgressió és un alliberament.
10: Jo em quedaria aquí donant pel sac en Xavi Freixas i per tant, no ho deixaria xerrar.
7: Et moriries més a gust, donant-me pel sac.
10: Portaria la tertúlia jo, portaria el programa jo.
7: Ja ho fas.
10: I em sentís tot Catalunya.
7: És a dir, faries el que fas habitualment.
10: No, perquè no m'ho deixés fer gaire, però faria que tot Catalunya m'hagués d'escoltar i m'esbafaria.
11: Ah, bueno, a lo millor potser començaria a insultar tots els que els hi tinc comptes pendents abans de marxar. Diu, aquell.
10: Ah, i proclamaria independència a Catalunya des dels estudis de Ràdio 4.
7: Va, sí, bé.
10: Estaria satisfet.
7: Nacho, ara et diu quan et queda una hora i mitja de vida, què fas?
12: Sí, és complicat, eh? És complicat de pensar-hi. En fi, suposo que tampoc no és explicable. Ara penso estar amb la família, Xavi, però vaja.
7: Sí, és el primer que et passa pel cap, no?
12: Sí, és el primer que em passa pel cap.
11: No sé si la família voldria estar amb mi.
12: Aquesta
11: circumstància.
7: Escolteu, Quim Masferrer, d'aquí una estona al matí de Ràdio 4, però aquest matí també parlarem amb la nostra psicòloga i sexòloga clínica, Alba Povedano Vila.
13: Sí, atenció, perquè la tardor és una de les millors èpoques de l'any pel desig sexual. Això és degut als canvis hormonals, a la baixada de les temperatures i també al descens de les hores de llum. Ens ho explicarà més i millor la Povedano. En fi, Xavi, que la tornarem a tenir aquesta temporada.
7: Sí, home, sí.
13: Habitualment sempre els divendres, però avui farem un avançament.
7: Diu a l'estiu tot el que viu, però es veu que la tardor també. Què rius, tu?
10: Que és ben veritat, no? La tardor sempre és una reacció dels humans i de la resta d'espècies.
11: No, però sí, perdona, però és quan la gent fa més depressions i més suïcidis, eh?
10: Més avançada la tardor, eh? Inici de tardor és diferent.
7: Quina és l'època de l'any amb menys activitat sexual, Barbeta?
11: En menys activitat sexual, m'ho dius a mi?
7: A casa teva.
11: Jo aquest any res de res, però l'hivern l'any passat.
7: Vinga, va. D'aquí una estona a la Povedano, en directe al matí de Ràdio 4. Teniu gos a casa? Sí?
10: Quatre
7: gossos?
10: Sí.
7: On vas amb quatre gossos?
10: Home, ja saps que tinc una afició, que és anar a buscar tòfones.
7: Però els tens dins de casa?
10: Home, allà m'ho han tancat, sí.
7: Ah, sí?
11: M'ho han tancat, eh?
7: Carai, doncs escolta...
11: Ha dit m'ho han tancat, sí. Jo, com que sóc animalista, no tinc gossos ni gats ni hòsties, perquè...
10: Ei, però cada dia passeig i feu que
11: acabo. Sí, bueno, sí, res.
7: Bé, escolta, doncs no et perdis a l'Ingrid Ramon, és la millor ensinistradora de gossos que tenim en aquest país, i aquesta temporada, no només avui, serà habitualment al matí de Ràdio 4. Hi ha més gossos que canalla.
10: No haurem d'aprendre. Sí. De fet, és veritat, no? Hi ha més gossos que canalla, per tant, hem d'aprendre els propietaris de gossos a...
11: Ara diu que els deixaran entrar al tren, tu. Només faltaria això, ja.
7: Què dius?
11: Que el ministre, com que té un gos, sí. El ministre de Transports, l'Oscar Puente, ha dit que ara poden entrar al tren amb gos.
7: I?
11: Perquè ho ha dit perquè ell té un gos.
7: Sí, però i? Quin problema hi ha?
11: Bueno,
7: no
11: per la gent que va al tren, home, bastant, m'emprenyarà bastant.
7: Doncs parlarem amb l'Ingrid, ho dic sempre, no ho repetiré més, però vaja, per si no ho sabeu, és la propietària del Blat. És l'únic gos que, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, ha detectat el càncer de pulmó, només amb l'Alé. Sí, durant molt de temps ha salvat centenars de vides, perquè veieu que és una ensinistradora, vull dir, amb cara i ulls, que té un prestigi, té un nom... i que sap molt bé de què parla. Ella va ensinistrar el Blat juntament amb els metges de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ara el Blat està molt bé, però ja està jubilat, el té a casa. Dic, escolta, i per què no s'ensinistren altres gossos per fer aquesta feina importantíssima? Aquest gos és capaç de detectar càncers de pulmó que s'han curat perquè estan en una fase, vaja...
10: Inicial.
7: Molt inicial, sí? Diagnòstic molt, molt precoç, i això fa que la majoria dels que ha detectat s'hagin pogut curar. Diuen que no hi ha calés. Nacho.
12: Em sembla...
7: Com pot ser que no hi hagi calés per una cosa com aquesta?
12: Perquè és...
7: Això és el que diu l'Ingrid Ramon, eh? Em diuen que no perquè no hi ha calés per fer-ho. Dius, home, no seria prioritari això, Nacho?
12: Sense conèixer els detalls, és evident que es malbaraten molts diners públics en coses absolutament supèrflues i prescindibles, i en canvi una cosa tan admirable, tan espectacular com això que dius, Xavi, que a més ho havia escoltat en aquest programa, precisament, que és una cosa increïble. Això sí que té mèrit i això sí que seria una cosa susceptible de generar consens entre la ciutadania que fos finançat per diners públics, però sí. Sembla que les prioritats són unes altres.
7: Es veu que sí, de moment és així, això. Segons l'Ingrid Ramon, què dius, Jordi?
13: I segons l'Ingrid Ramon també ens parlarà de què hem de fer si el nostre gos no ens fa cas. I mira, avancem una miqueta, simplement haurem de cridar el nom del nostre gos o gossa de manera aguda durant uns segons. Aquest matí l'especialista Ingrid Ramon ens ensenyarà a entendre les necessitats del nostre gos a través del seu llenguatge.
7: Està molt bé, això, interessant. Una altra cosa que ens aclarirà és si és millor donar-los pinso o menjar preparat. Ja us avanço que diu menjar preparat, ella. Sabrem per què. Sí?
11: No, sí, no, això no és una...
7: Tu què els dones, als gossos?
11: No vas a la carnisseria...
7: Menjar preparat.
10: Moltes vegades, sí, sí.
7: Però el compres fet, diguéssim, una empresa d'aquestes...
10: O ho fem a casa.
7: I quin menjar els fas?
10: És a dir, varietat, no? A vegades fas macarrons, aprofites a vegades també el menjar mateix de la família, i més variat, que hi hagi mica de verdura, no. Que hi hagi carn, que hi hagi... I això és... Al contrari, jo t'aconsello que a vegades estan massa grassonets.
7: No sempre poden menjar el mateix que la família. No, amb no l'Ingrid aprendrem no també sempre. Què poden menjar i què no poden menjar els gossos aquesta temporada.
11: Quina. I
7: aquest matí torna l'Espai de Llengua Catalana amb el professor i periodista Jordi Bota.
13: Que ens parlarà dels 50 anys de la posada en marxa de les retransmissions de futbol en català del mestre Joaquim Maria Puyal. Es va crear el llenguatge futbolístic en català amb expressions com escapolir-se de la comesa, picar una falta, jugador estel·lar, bimba, i tot això recordant també que aquest any és el 50 aniversari de Ràdio 4, la primera emissora en català. I una altra curiositat, sabeu que Déu-n'hi-do, senyal, anàlisi i compte són les paraules més consultades durant el 2025? Doncs, vaja, parlarem de Déu-n'hi-do, com l'hem d'escriure? Ens ho explicarà el Jordi Bota, Xavi.
7: Bé, parlarem també amb els guanyadors del concurs nacional d'arrossos de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta.
13: Vaja, que aprendrem a fer el millor arròs perquè ens explicaran la recepta.
7: És el que més m'interessa,
13: la recepta. Guanyar. La recepta
7: que els ha fet guanyar. Sí, bàsicament, que ens expliquin sí. La recepta i poca cosa.
13: La recepta era la mateixa per tots els concursants. I qui ha guanyat és el Francesc i la Paquita. Són dos particulars.
7: Com que era la mateixa? Cada concursant fa la recepta que li dona la gana, entenc, no?
13: Havien de fer... No, els hi van donar els mateixos ingredients, havien de fer la mateixa recepta, però és que cadascú amb els mateixos ingredients li donarà el seu toc.
7: Ja, però igual no és el mateix tirar segons quin ingredient
13: aquí està.
7: Ens ho explicaran. Això, sí, una estona
13: secret. Atenció perquè han guanyat el Francesc i la Paquita, que són dos particulars del País Valencià i que han competit amb restauradors de primera i els han guanyat. Eps,
7: carai, tu.
13: Poca broma, eh?
7: Com bons. Parlem amb el Francesc i la Paquita aquí una estona. Sí. Atenció, oients, perquè justament avui regalem un dinar o sopar per dues persones en un restaurant que diu que fa un dels millors arrossos de tot el món, eh? Si voleu anar de franc, dues persones gratis, només heu d'encertar el so del dia. Avui quin és aquest? Sentim-lo. Ah, fàcil, fàcil, alcalde, no el diguis, per l'amor de Déu. Vinga, va, truqueu al 900-454... Calla, Barbeta, per l'amor de Déu santíssima. No, però el primer dia no em donis pel sac, home.
11: Si dius ocell, ja val? O
7: no, home, no, has de dir quin ocell.
10: Quin ocell, és molt fàcil, és molt comú.
7: Una pista. És molt espavilat, l'alcalde.
10: És una pista.
7: Escolta'm, 900-454-455, Marta Inglés i Genís Sabater el control de so, ara mateix falten 2 minuts per 11:15.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Matí complicat a la xarxa viària, com dèiem, per exemple, a la Ronda. Hem tingut molts talls aquest matí amb mestres i professors que han provocat també algun enrenou durant mitja hora a les vies de l'AVE. Ara en parlàvem a Lleida. Sapiguem com estan les coses ara mateix, quan falta un minut i mig per dos quarts d'onze. Atenció, per tant, si ens escolteu des del cotxe. Anem en directe al Servei Català de Trànsit. Què ens expliques, Roger Serra? Com estàs? Bon dia, Roger.
1: Ah, molt bon dia. Doncs a veure, en principi us porto bones notícies. Bé. Les bones notícies serien que efectivament a primera hora ha estat una jornada complicada, sobretot en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Ara, en principi, a nosaltres no ens consta cap via que estigui tallada a la circulació a causa d'aquestes manifestacions. Per tant, sembla que en principi han acabat, o si més no, ja no afecten a les principals carreteres i autopistes catalanes, però encara hi ha algunes vies que n'arrosseguen les conseqüències. Per exemple, ho comentaves, aquesta Ronda Litoral ha estat tallada força estona a la zona de la Barceloneta en totes dues direccions. Ara també ja fa estona que és oberta, eh? Però vaja, aquí encara queden retencions entre Zona Franca i Montjuïc. Aquest tram de la Ronda Litoral, aquí encara hi trobareu aturades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Una altra via que ha estat tallada força estona, l'autopista del Maresme a Mataró. Aquí ja fem net. Parlem d'una autopista del Maresme, la veritat és que força tranquil·la, sense massa problemes. L'AP7 és una altra via que s'ha vist afectada. Aquí, com a molt, queda molta intensitat a la zona del Vallès. Tampoc ja no parlem de retencions importants. L'autovia C31 també està tallada a l'altura de l'Hospitalet. Aquí encara n'arrosseguem, com et deia, les conseqüències. Encara hi ha aturades destacades d'entrada a Barcelona, que en aquesta autovia C31, uns 2-3 quilòmetres a l'Hospitalet de Llobregat, direcció Barcelona. I acabo amb una incidència, no té a veure amb les manifestacions, però sí que està provocant aturades, és aquí a la C31 a Badalona. És un vehicle avariat que talla carril. Aquí trobareu aturades, però no tenen res a veure amb les manifestacions. És un vehicle avariat, C31 a Badalona, quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions, direcció Barcelona. Més o menys aquesta és la situació que tenim ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
0: Perfecte, Roger Serra, moltes gràcies. Des del Servei Català de Trànsit, qualsevol cosa anem parlant. Entre els companys dels serveis informatius i nosaltres informarem de tot el que pugui passar a les carreteres i autopistes durant aquest matí. Aquest matí de vaga, de mestres i professors. Gràcies, Roger, bon dia.
1: A reveure, bon dia.
0: I a aquesta hora estem pendents també de les manifestacions, justament dels docents. Per exemple, la que té lloc a la ciutat de Barcelona, després d'aquests talls de trànsit d'aquest matí, que ara comentava el Roger. Tenim a la companya Laura Hurtado, a la plaça d'Urquinaona. Laura, quan són i què diuen ara mateix? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, en pocs minuts començarà aquesta manifestació que anirà des d'aquí, de la plaça Urquinaona, fins a plaça Sant Jaume. Ara mateix hi ha desenes de persones concentrades aquí. Els sindicats exigeixen que el govern reobri les negociacions i els proposi un calendari concret de treball per tractar els temes que diuen han quedat fora dels acords. Ens ho expliquen la Clara, professora de secundària, i la Paula, mestra de primària.
3: Tenim unes aules que estan cremant, que estan a 30 i pico de graus, i bé, o sigui, també tenim unes ràtios altíssimes, tenim tot un alumnat amb una diversitat que està desatès. Tots els acords que es van prendre fa uns mesos, no, abans de l'estiu, són insuficients.
4: I que nosaltres cada vegada que fem la vaga hi ha una repercussió econòmica al darrere que és molt important per nosaltres també. I ho fem per l'educació, pels nens, per les nenes i pel futur.
2: El govern, per la seva banda, els demana una treva i una pausa en les mobilitzacions. El curs passat, recordem, va acabar amb una xifra rècord de protestes, 22 vagues a centres escolars, 25 sumant les escoles bressol. Els docents continuen amb la lluita després de rebutjar els dos pactes que el departament ha signat amb la resta de forces sindicals de la mesa, en els quals es van acordar increments salarials i més dotacions, tot i que el col·lectiu considera que no resolen els problemes estructurals del sistema.
0: Moltes gràcies, Laura Hurtado. Que vagi molt bé, això. No tenim dades, del seguiment.

0: Uns 300 professors i professores estan manifestant pel centre de la ciutat. Han començat recorregut a quarts de 10 des del pavelló de Fontejau, on havien convocat un esmorzar popular, i quan han acabat aquest esmorzar han començat aquesta marxa que els ha de portar fins a la plaça de la Independència. Allà hi faran una assemblea per posar en comú, diuen, les seves reivindicacions per aquest curs. De moment, en el que portem de recorregut, tot és força tranquil. La mobilització reuneix, com dèiem, unes 300 persones. No és tan multitudinària com les que hi va haver al final del curs passat. I durant aquesta trajectòria cap a la plaça de la Independència, de moment ja hem sentit moltes apel·lacions directes al govern de la Generalitat pels recursos destinats a educació i també a sanitat, i hem escoltat també consignes personalitzades per la consellera d'Educació.
1: Què passa? Tu sí que cobres massa! Ningú! Què passa? Tu sí que cobres massa! Ningú! Què passa? Tu sí que cobres...
0: Doncs aquest és l'ambient ara aquí a Girona en aquesta manifestació del personal docent.
2: Moltíssimes gràcies, Joan Sisquella. Fins ara. Que vagi bé.
0: Fins ara.
2: Vinga, va, ara mateix passen 4 minuts de 11:15.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Ara de seguida, perquè la manifestació a Tarragona la fan una mica més tard, també hi anirem en directe i parlarem amb l'Idon Gasull, però no volem estar parlant tot el matí del que ja ha parlat tothom durant tot el matí, des de les 6 del matí, que és la vaga de l'ensenyament. Lògicament, aquesta hora és la notícia a peu de carrer del que està passant, i n'informem i n'informarem en directe, però volem parlar també d'altres coses. Per exemple, avui, per cert, tertúlia, recordem-ho, amb Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Barbeta, periodista, i amb Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés. La justícia investiga l'entrada massiva a Ceuta com un atac greu a la integritat d'Espanya. La jutgessa Maria Tardón considera que l'entrada del 30 i 31 de juliol pot constituir un delicte que compromet la pau o la independència de l'Estat, i assenyala el Marroc. Nacho Martín Blanco.
4: Bé, jo crec que qualsevol ciutadà amb dos dits de front considera que el Marroc té alguna relació amb la invasió d'Espanya a la ciutat de Ceuta. Per tant, a mi no m'estranya gens que una jutgessa pugui investigar aquest extrem, pugui tenir indicis de la probabilitat que això sigui el que estem dient, que efectivament el Marroc té alguna cosa a veure. I a mi el que em preocupa bàsicament és la reacció del nostre govern. El govern d'Espanya ha tingut una reacció que és incomprensible, que és la d'estar més preocupat per prometre i per assegurar que el Marroc no hi té res a veure, que per garantir l'estabilitat, la tranquil·litat, la seguretat dels ciutadans de Ceuta.
2: A tu et preocupa la reacció del govern espanyol, Jordi Barbeta?
5: No gaire. Em preocupa més la
2: incapacitat... Ho ha fet bé, això? Ho estàs gestionant bé, això?
5: No, ho estàs gestionant molt malament. Ah. Però hi ha coses molt, molt evidents. És a dir, el que no es pot tolerar és que una situació com aquesta el CNI no la detecti. O si la detecta, no l'explica. Llavors, no puc entendre com és possible que l'administra de defensa, que és la responsable de la política del CNI, o els directius del CNI, no hagin estat destituïts. Perquè és que llavors resulta que aquí tens una sensació de que la policia, el CNI, tots li van a fer la guitza al govern. I el govern ho fa malament i té coses perquè els hi busquin les pessigolles. Però...
4: Jordi, perdona, és una cosa increïble. D'avisos n'hi va haver. L'única cosa és que el govern els va desatendre, el govern no va desoir els avisos de policia, de la Centre Nacional d'Intel·ligència...
5: La jutgessa aquesta, quan li diu al policia, mireu això, l'informe que fa la policia és a posteriori.
4: No, aquest és a posteriori.
5: Era a posteriori, però i sobre el que es diuen les xarxes.
4: Però, Jordi, però hi ha
5: avisos... I per vídeos que es veuen.
4: Jordi,
5: era una cosa
4: putre. Hi ha avisos a priori, que és veritat, però... que s'han contradit dos ministres, s'han contradit la ministra Robles i el ministre Marlaska.
5: Se'n va allà.
4: Si més no, la ministra Robles va dir que hi havia hagut avisos. I, per tant, jo crec que el fet que el govern d'Espanya...
5: La ministra Robles ha dit que hi ha hagut avisos?
2: D'un en un, sisplau.
5: No, si hi ha hagut avisos... Si la ministra Robles diu, ha hagut avisos.
4: Ha reconegut que...
5: Marlaska diu que no hi ha hagut.
4: Sí.
5: Això és un desgavell del govern.
4: És que és un desgavell del govern.
5: Però llavors el president, que qui ha fet costat ha estat el Marlaska, el que ha de fer és destituir la Robles. O destituir el cap del CNI. és una cosa evident. O dimitir, i resulta que no. I, perquè, a més,

0: CNI no ha detectat, no va detectar, o va detectar tard, de que resulta que el telèfon del, del president del govern està... està espiat.
1: I no és, Jordi Fàbregas, sisplau. Meu,
2: i afegint llenya al cereal, o d'aquest matí, que els serveis secrets marroquins tenien intervingut el telèfon de Pedro Sánchez i un 20% de les converses ja han acabat gravant, i per tant tenen la sensació d'un president del govern espanyol sotmès amb por allò que poden arribar a treure els seis secrets dels marroquins.
3: Sí, sí, sí.
2: Amb el qual encara dona més èmfasi a que realment el tema del Marroc estava clarament implicat al govern del Marroc en tots els successos de Ceuta.
1: Falten 6 minuts per 3:15. Barbeta, tindrem una temporada intensa, políticament parlant. El maig municipals i les generals quan?
2: Febrer.
1: El febrer, dius?
2: Febrer. Jo crec que febrer.
0: No, hi ha un debat.
2: No aguantarem
0: un moment,
2: més.
0: Un moment. Hi ha un debat a dintre del PSOE de que no està clar si pels alcaldes és millor o pitjor
2: i anar abans o
0: després de les generals. Perquè hi ha la tesi de que el primer que arriba serà el que s'emportarà la bufetada. Jo crec que és un error. Jo crec que aquest és un concepte erroni. És molt millor ser candidat del partit del govern que no ser candidat, ser de candidat del partit que ha perdut. Vaja, per mi això és claríssim, però és un debat intern que tenen els socialistes.
1: Et consta que existeix aquest debat intern, Nacho Martín Blanco? Dins a...
3: no em consta, però tendeixo a pensar que el que... O sigui, jo no tinc... No sé si el Barbeta té raó o no. El que diu no em sembla forassenyat. Aquí la qüestió és que, sigui com sigui, els alcaldes socialistes i els barons socialistes patiran de valent amb un Pedro Sánchez que està absolutament cremat. I crec que és un, ara mateix és un llast per qualsevol partit, és un llast per Espanya, és un llast pel govern d'Espanya, i jo crec que ell té un afany de poder tan absolutament desfermat, tan incomparable i tan incontrolable, que crec que intentarà resistir a pesar de les dificultats, intentarà resistir fins a més enllà del raonable. És a dir, intentarà resistir fins al juliol o fins i tot fins a més enllà del juliol.
1: La és cosa, a dir, segons tu, eleccions...
0: El més tard possible.
3: Per ell...
1: Gonzalo Bernardos diu el termini, em sembla que va dir, segons Bernardos, acaba el 20 d'agost i eleccions al setembre.
0: No, això és...
1: Pot que... passar això, segons tu, Nacho?
3: Jo
1: creus
3: crec
1: que, sí?
3: Que és altament probable que passi això. Sí.
0: El Pedro Sánchez va demanar informes jurídics per interpretar quan comença i quan s'acaba la legislatura. Si és el dia de les eleccions, si és el dia de presa de possessió dels diputats, si és el dia de la investidura. Pels 4 anys, per calcular sí, sí, els 4 anys. Mira. En la intenció, evidentment, d'anar el més tard possible, és a dir, fins Nadal. Va semblar que els informes no li donaven tant...
1: El Gonzalo parlava del dia 20, però ho acabo de contrastar, i per ser exactes, el termini màxim per fixar de nou eleccions generals a Espanya serà el 22 d'agost.
2: Però jo teoritzo al revés. Primer, Pedro Sánchez agafa tots els efectes rebuts.
0: No, però si vas el 22 d'agost, te'n vas al setembre.
1: Però escolta, Barbeta, sí, clar, el que diu el Gonzalo, eleccions al setembre, diu ell.
2: Barbeta, el que està molt clar és que Pedro Sánchez ha resistit el que pensàvem que no resistiria. Agafa tots els efectes rebots en el bàsquet i, per tant, ell acaba en sortir-se'n. A veure, des d'un punt de vista d'alcaldable o de president, de candidat a una autonomia, és millor que tota la bufetada se l'emporti el Pedro Sánchez. Per tant, si hi ha una contesa electoral, la ràbia o la situació que viu la ciutadania de ganes de passar factura... Ho passes, ell treu la cara, per bé o per mal, acaba rebent, i per tant deixes que hi hagi una contesa de municipals i autonòmiques més tranquil·la. Si a més hi ha un govern del Partit Popular, Vox, tens clarament de dir, per poder frenar aquest Partit Popular i Vox, tenim una cosa que és el PSOE, que ja hem passat al bastre de Pedro Sánchez. Aquesta podria ser una hipòtesi, per tant, això tindria més sentit poder fer unes eleccions anticipades al febrer. Que és cert que ell intentarà esgotar, si pot, la legislatura fins l'últim minut, perquè té aquesta teoria ell de que tot és remuntable. Ara bé, què està passant? Va haver-hi un moment que semblava que era remuntable quan ell s'afrontava a Trump. En aquests moments, cada dia s'està fent més agut la situació de caiguda del PSOE en pedra picada.
0: Jo crec que, a més, passa una cosa, que tenim tot el calendari judicial. Hi ha allò de la dona, hi ha allò del germà, hi ha allò del Zapatero... Tot això és una sort que es caudines, diguem-ne.
3: Jo dic, Jordi, que ell es dona per amortitzat. I, de fet, jo crec que l'actitud que ha tingut aquest estiu amb una falta de responsabilitat envers la ciutadania de Ceuta, amb una absència incomprensible en un president del govern, que diu que ell té dret a fer vacances. No. Òbviament que el president del govern té dret a fer vacances, però no quan tens una amenaça a la integritat territorial del teu país d'aquesta magnitud. Per tant, jo crec que el que ell ha fet amb les vacances incomprensiblement perllongades té a veure amb una comprensió, amb una consciència seva que això està de tibeneït i que ell ja és, diguem-ne, des del punt de vista polític,
0: sí, però, ell ha de
3: aigua passada.
0: Però és que el perill d'ell és acabar al tribunal.
3: Oh, clar.
0: I per tant, és a dir, ell ha de mirar també per la seva supervivència, diguem-ne, no política, sinó ja l'horitzó penal que se li està dibuixant.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: I tant amb ell com a la seva família. I per tant, jo crec que això és el que determinarà bastant la seva actuació.
1: Bé, un minut i tres quarts d'onze.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, de la FAC. Com estàs? Bon dia, Lidón.
5: Hola, bon dia.
1: Primer dia d'escola i vaga. Com ho veieu, això?
5: Doncs sí, bé, a veure, ara hem d'esperar a veure quin ha estat el seguiment. De totes maneres, hi havia serveis mínims a totes les escoles i lamentem que finalment haguem de començar el primer dia en vaga, i això significa que durant l'estiu no s'han fet els deures.
1: No s'han fet els deures durant l'estiu. Per part del departament, per part del departament i dels sindicats, de tots, qui té més culpa aquí?
5: Bé, no sé si és un tema de repartiment de culpa. El que sí que és cert és que el departament és qui ha de garantir o intentar posar tots els mitjans perquè el curs pugui començar amb normalitat, i no només començar amb normalitat, sinó que també no hi hagin, no?, més vagues durant el curs. Això li correspon al departament. Creiem que, com ja havíem posat sobre la taula, l'estiu no ha servit, no?, per obrir, no?, aquesta negociació en altres agents de la comunitat educativa, quan en el moment que això ja no va de només de condicions laborals, sinó de problemes estructurals del sistema, no es tracta només de negociar amb els sindicats, sinó que es tracta de que els diferents agents de la comunitat educativa, incloses les famílies, evidentment, que són els nostres fills, no?, que són els subjectes del dret a l'educació, doncs puguin treballar conjuntament propostes, no?, per millorar l'educació pública.
1: Els sindicats han fet tot el que havien de fer aquests últims mesos, durant aquest estiu, per exemple. Ahir teníem a Iolanda Segura en aquest estudi i els tertulians li preguntaven com és que durant les vacances d'estiu no havien fet ni una sola manifestació, per exemple.
5: Clar, a veure, les manifestacions normalment es fan en moments que hi hagi, que hi pugui haver seguiment, no? Si al final la gent a l'estiu no hi és, les ciutats estan buides, potser no és la millor idea, no?, fer una manifestació, perquè segurament no et sortirà bé, no? Per tant, és veritat que en qualsevol reivindicació també s'ha de ser estratègic.
1: Per tant, a l'estiu vacances, Lidón, a l'estiu vacances.
5: No, jo no he dit això. A l'estiu vacances...
1: No, t'ho pregunto. No, no, és a dir, a partir del que dius. Et pregunto. Per tant, a l'estiu vacances...
5: No. Evidentment que hi ha altres maneres de poder treballar, no? I potser s'havia de treballar juntament amb el Departament d'Educació. Per exemple, el mes de juliol era un mes, no?, per posar sobre la taula diferents maneres de poder arribar a consensos i apropaments, i això no ha passat. És a dir, tampoc el Departament d'Educació ens ha convocat i ha obert un espai. Jo m'estava referint a accions reivindicatives com una manifestació, però evidentment que treballar... I bé, jo no formo part d'un sindicat, no sé com han funcionat, però jo entenc que si el Departament d'Educació crida als sindicats, doncs els sindicats hi acudiran, no? Bé. Entenc que això és així.
1: Com et deia, ahir parlàvem amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, aquí al matí de Ràdio 4, i ens deia això, escolteu.
6: Però justament perquè és un dia molt significatiu és perquè les assemblees van dir, doncs fem aquesta amenaça, a veure si aquí hi ha un moviment, es mou fitxa, però bueno, de moment no ha estat així. Per tant, bueno, ja veurem com va la jornada de demà, però sí que és un missatge molt clar a que aquest govern s'ha de posar les piles. Que l'acord de març va ser un avenç, sí, però això no està. Vull dir, no s'ha acabat, el conflicte persisteix, el malestar encara està molt present. De fet, no parem de rebre queixes de centres en què els hi han retallat les aules d'acollida.
1: Ja. Lidón Gasull, ella deia, clar, les assemblees van convocar la vaga pel primer dia de curs, que és un dia complicat en aquest sentit, no?, molt sensible, convocar vaga pel primer dia, però això pretenia ser una mesura de molta, molta pressió perquè el departament reaccionés. No ha passat i finalment aquesta vaga s'està duent a terme justament a aquesta hora del matí. Malament això per la canalla, no? Pel primer dia d'escola, d'institut, no coneixes el tutor, si vas a un centre que és nou, canvies de cicle, tot això des de les famílies, com ho veieu i com ho valoreu una miqueta més àmpliament?
5: Clar, totalment, és a dir, el primer dia d'escola evidentment no és el dia ideal, no?, per les famílies ni per l'alumnat per fer vaga, però com tampoc ho és, no?, qualsevol dia lectiu. Evidentment, entenem que la vaga es fa per molestar. Fixa't el que explicava la Yolanda Segura, que aquesta és una petició ja no dels sindicats, sinó de l'Assemblea Educativa, per tant, escapa en els sindicats i era una mesura de pressió, no? Entenien que aquesta seria una mesura de pressió que faria moure el Departament d'Educació, que faria d'alguna forma obligar-lo a fer algun moviment, no?, que ajudés a desencallar la situació.
1: S'han equivocat els sindicats? Això de convocar vaga pel primer dia de curs ha estat un error per part dels sindicats?
5: Doncs a mi em costa poder contestar en aquesta pregunta.
1: Per què?
5: En primer lloc, perquè en primer lloc aquesta petició no ve del sindicat, sinó que ve de l'Assemblea Educativa.
1: Sí,
5: no?
1: Correcte, l'Assemblea Educativa. Però és a dir, fer vaga el primer dia de curs és un error?
5: Doncs...
1: Perquè és especialment...
5: Dependrà del que pensin... Bueno,
1: llavors, vosaltres, que és... des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC considera que és un error o no fer vaga el primer dia de curs, Lidón?
5: Nosaltres no podem dir que és un error a l'exercici d'un dret fonamental, i això no ho podem dir perquè seria completament injust. És a dir, quan un treballador públic decideix sumar-se a una vaga... té els seus motius que estan emparats constitucionalment i, evidentment, crec que és una irresponsabilitat dir si és un error o no és un error. Les vagues estan per molestar, estan per fer veure que les coses no funcionen i entenc que aquesta és el que hem volgut posar sobre la taula. No em correspon a mi fer una valoració sobre l'exercici d'un dret fonamental d'un altre, no? Que evidentment les famílies no tenim aquest dret reconegut. Per tant,
0: el dret a l'educació...
1: Barbeta, demanem torn de paraula, sisplau. Deixa'm fer un parell de preguntes més i de seguida, amb permís de la Lidón, us donaré pas als tertulians que ens acompanyeu. Lidón, ahir sentíem també el president Salvador Illa dient: respecto al dret a vaga, sí, però també demano respecte pel dret a l'educació. Hi ha prou respecte pel dret a l'educació ara mateix a Catalunya, Lidón? Els sindicats, l'Assemblea, té prou en compte els drets dels infants? 25 dies de vaga el curs passat, si sumem els dos dies de l'escola Bressol, 23, però si sumem els de l'escola Bressol, 25.
5: Això és que nosaltres creiem que... Sí que tinc que estem posant el focus on no correspon. No es tracta de confrontar drets fonamentals, es tracta de veure i analitzar si el govern ha fet el suficient per evitar aquestes vagues, per revertir els problemes estructurals del sistema educatiu, perquè, clar, pensar que aquestes vagues es fan sense fonament, això jo crec que és molt atrevit pensar això.
1: Però els
5: crec
1: pares i mares sí que posen agents... el foc en això, Lidón, perdona.
5: Nosaltres posem el focus...
1: Al carrer parlem d'això, és a dir, diem, escolta, 25 dies sense escola, primer dia de curs, no coneixes ni el tutor... Vaga, la gent en parla d'això. Sense colònies, això... sense sortides escolars, en molts casos.
5: Sí,
1: és a dir, els pares i mares patim per la canalla.
5: Evidentment, de tot això se'n pot parlar, però és a dir, també la canalla comença el primer dia d'escola sense que estiguin als centres educatius adaptats a la calor, quan sabem i ens diuen els estudis que la calor afecta, té una afectació directa en l'aprenentatge. Això també els està afectant als nens i a les nenes, ens afecta que els nens no tinguin garantida una educació inclusiva amb totes les condicions, els afecta cada any a totes les famílies que han d'entrar al sistema educatiu públic, no saber si tindran plaça, no tindran, si els hi tancaran un grup, no els hi tancaran, no tenim una planificació a mig i llarg termini, tenim uns menjadors escolars que cada any són més cars i les famílies estan obligades a pagar-los, tenim les despeses escolars més elevades de tot l'estat espanyol, perquè només està Madrid per davant, però té moltes deduccions fiscals i per tant, nosaltres acabem ocupant el primer lloc en despesa escolar quan l'educació hauria de ser gratuïta. És a dir, hi ha molts elements sobre la taula. Tenim un problema de pobresa i exclusió social que li afecta directament a les escoles que estan desbordades i que no tenen els mitjans per donar resposta. És a dir, tenim molts problemes estructurals en el sistema educatiu que centrar-nos en qüestionar un dret fonamental que tenen els treballadors, doncs em sembla que no és el focus. Em sembla que el focus està en intentar evitar aquests dies de vaga i aquí hem d'analitzar si el Departament d'Educació, si el govern està fent el que li toca fer. I perdona que afegeixi una cosa. Digues. Tenim una crisi de confiança en el sistema educatiu brutal. Una crisi de confiança brutal. És a dir, l'estiu passat vam tenir un problema...
1: Barbeta, sisplau. Acaba, li dona, endavant.
5: No, dic que tenim una crisi de confiança brutal, perquè no només són tots aquests problemes estructurals que estem posant sobre la taula, sinó que cada any ens trobem amb un problema brutal que s'han d'obrir expedients disciplinaris, no? Com va passar l'any passat amb els nomenaments, com ara ha passat amb PISA. Això és un error molt important que merma la confiança amb la comunitat educativa i amb la societat en general, no? Bé. I per tant, bé, avui tenim els resultats de PISA sobre
1: justament
5: la taula,
1: sí,
5: que tot i que no es poden, tot i que evidentment no es poden analitzar, doncs no sortim molt ben parats, no? I per tant, tot això ens està afectant i per tant, d'això n'hem de parlar i hem de veure com el Departament d'Educació i aquest govern crea la confiança suficient amb la comunitat educativa i amb la ciutadania en general, de que la seva aposta per l'educació pública és una prioritat. I crear aquesta confiança li correspon al govern i no als sindicats. No podem traslladar la responsabilitat a qui no la té.
1: Just ara t'anava a demanar la vostra valoració de l'informe PISA. N'hem parlat just a l'inici d'aquest programa. Recordem que Catalunya se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE en unes proves desvirtuades per l'error del departament. Se situa per sobre en totes les competències, matemàtiques, ciències i comprensió lectora respecte a l'OCDE i respecte al 2022. El resultat, però, no mostra el nivell real de l'escola catalana. I atenció també, subratllem aquest preocupant retrocés en la comprensió lectora dels joves del món, excepte els asiàtics. Estem parlant dels joves del món, degut a l'ús del mòbil, li don Gasull.
5: Mhm. Sí, tenim molts problemes que hem de poder abordar. És veritat que a nosaltres ens costa poder valorar PISA perquè no és representatiu aquí a Catalunya.
1: Correcte.
5: S'exclòs a bona part d'estudiants que era important que formessin part de la mostra i, per tant, no podem valorar aquests resultats. Però sí que és veritat que ens afecta la comprensió lectora, no ens fa falta analitzar PISA per poder-ho saber. Hi ha altres proves que així ens ho indiquen. També la competència matemàtica, i és a dir, evidentment que tenim molts reptes per davant i que s'han de poder abordar i que s'han de posar sobre la taula i hem de veure, no, que hi ha propostes realment
1: bé
5: clares, quirúrgiques, que van al moll de l'os dels problemes de l'educació pública.
1: 3 minuts i mig i seran les 11. De seguida parlem d'altres coses aquí al matí de Ràdio 4. Abans, però, breument, Jordi Barbeta.
0: Aviam, jo ja he dit abans que a mi em sembla que l'espectacle d'avui, per exemple, de presumptes educadors tallant carreteres, jo no crec que no té res a veure amb la vocació de mestre, això.
1: Bé,
0: no té res a veure.
1: La teva opinió. Nacho Martín Blanco.
0: Bueno, home, és que em deixes poc.
1: Sí, home, però et deixo poc perquè queda poc i m'agradaria deixar una miqueta a cadascú,
3: sí,
1: dels que sou aquí. Nacho, endavant.
3: Doncs segurament amb algun matís, però tendeixo a estar d'acord amb el Jordi. Hi ha una cosa que és evident. El dret a l'educació crec que hauria de ser infinitament més respectat que qualsevol altre en la nostra societat.
1: Jordi Fàbrega, sisplau.
2: Podem entendre reivindicacions. De fet, les compartim. Jo sóc pare de família de nens que van a l'escola i puc entendre. El que passa que tinc una sensació, Maria, que ens responguessis que estem generant una mica l'efecte al revés. Què vol dir? Quan molestem, tu dius, amb una mobilització cal molestar. Aquí molestem és la ciutadania que es lleva cada dia a anar a treballar, que ho passa molt malament, que no arriba a final de mes, que han d'utilitzar transport privat perquè no tenen garantit un transport públic de qualitat, i per tant les classes mitjanes i populars reben les conseqüències també d'aquestes mobilitzacions, i això està generant també un efecte contrari a les reivindicacions educatives que són dignes, no?
1: 15 segons, Barbeta.
0: S'està manipulant el dret de vaga. El dret de vaga consisteix a que un treballador renuncia al seu sou perquè l'empresari surti perjudicat per la manca de benefici. Aquest és el sistema de la vaga. Llavors, quan és que tu tens el poder d'un servei públic i ho fas rebentar o fas impedir aquest servei públic, això no té res a veure amb el dret de vaga.
1: Lidón Gasull, directora de la FAC. Alguna cosa a partir de tot el que acabes de sentir, de tot el que han dit els tertulians, el Jordi Barbet, el Jordi Fàbrega i el Nacho Martín Blanco?
5: Bé, com no pot ser d'una altra manera, respectem les opinions, però insistim en que hem de posar el focus en qui té la possibilitat de revertir aquesta situació i l'obligació de garantir un dret fonamental com és l'educació i nosaltres creiem que hi ha molt marge d'actuació per part del departament. Esperarem a veure com es concreta en els anuncis que va fer el president Salvador Illa ahir mateix i llavors esperem que avancem en la bona direcció i que realment es creï la confiança necessària que posi sobre la taula que aquest govern vol protegir l'educació pública com a via de compensar les desigualtats de base.
1: Perfecte, Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, de la FAC. Moltíssimes gràcies per haver estat una vegada més, Lidón, aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Barbeta, estan a punt de tocar les 11.
0: És que ens fas anar massa ràpid.
1: No, perquè, és clar, que teniu ganes de parlar, d'encallar-vos.
0: Hi ha un problema radical de model general, de sistema, que és el que s'ha de... I que això no es pot deixar en mans dels sindicats. El sindicat és una organització laboral que demana més diners.
2: I el problema de l'educació només
0: és el govern? El problema del sistema educatiu és un altre molt més complicat.
1: Mira, fem una cosa. Sentim les notícies de les 11 i ara de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4, també i sobretot per parlar d'altres coses. Fins ara.
7: Són les 11.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen avui a les aules en el primer dia de curs marcat per les protestes de docents arreu del territori. Unes protestes que han arrencat a primera hora del matí amb accions que han afectat el trànsit i també la mobilitat. A Lleida, aquesta hora, els manifestants arriben a la plaça de la Paeria per celebrar-hi una assemblea després d'un matí complicat en què han tallat les vies de l'AVE durant mitja hora. Lleida, Joana Cendra.
8: Sí, són unes 150 persones que tot just ara arribaran a la plaça de la Paeria per fer-hi una assemblea i debatre les línies vermelles per traslladar també posteriorment a l'Assemblea Educativa. Tot després, com dèieu, d'una protesta que s'ha traslladat a les vies de l'AVE. Entre 8:45 i 9:00 han tallat la circulació una vintena de persones. Els arrols s'han encerclat i finalment tres d'ells han estat identificats. Després ha començat la manifestació des de l'estació de trens i d'autobusos fins a la plaça de la Paeria, passant també primer per la seu del PSC. Rosa Aguilar és la portaveu d'Usted que estés a Lleida.
9: No serà una jornada de vaga molt reeixida, però és el tret de sortida de tota una nova etapa de mobilitzacions que situen com a premissa principal l'infrafinançament que estem patint a l'educació. Volem, exigim el 6% del PIB.
8: Després d'aquesta assemblea tenen previst dissoldre tota la protesta.
7: I a Tarragona també hi ha mobilitzacions des de primera hora del matí pel centre de la ciutat. Anem fins allà, Pilar Ribas, bon dia.
10: Bon dia. Més de 200 persones participen en aquests moments en una manifestació pel centre de Tarragona amb càntics com ara aquest sobre les ràtios. Quan finalitzin, celebraran una assemblea. També tenen previst fer un tall a la A7, tal com han fet a primera hora amb la Nacional 340. Manel Nicolàs, portaveu de l'Assemblea de Centre del Camp de Tarragona, explica algunes de les queixes del territori.
11: Les infraestructures segueixen sent obsoletes, per no parlar del tema de la climatització, que bé, és una salvatjada. I després les dotacions que s'havien promès tampoc han arribat. Tampoc tenim molt clar que s'havia promès ni sabem si ho té clar el govern. A secundària doncs, estem en aules que comencem amb 30 alumnes, en centres que tenen molta matrícula viva, per tant, abans del Nadal passarem als 33, que és el que marca la llei.
10: Paral·lelament se celebra a Amposta la manifestació ebrenca. A l'Avinguda de la Ràpita es farà ara, a les 11, una assemblea. A les 2 hi haurà una baldenada.
7: Protestes també a Barcelona. A aquesta hora els professors celebren una assemblea a la plaça Sant Jaume. Laura Gené és una de les portaveus de la CGT Ensenyament, un dels sindicats convocants, i sosté que mantindran les protestes fins que aconsegueixin els seus objectius.
12: Falten recursos. Això no va de sous. El que falten són recursos. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya. Per tant, ens continuarem mobilitzant tant avui com els propers mesos que venen.
7: I encara de l'educació, a Espanya han empitjorat tots els resultats de les proves PISA 2025 respecte a l'última edició i obté les pitjors notes de la seva història en lectura, ciència i matemàtiques. En té els detalls el Toni Condé.
13: Espanya suspèn en ciències, lectura i matemàtiques en les proves PISA 2025. Queda per sota de la mitjana de la Unió Europea i l'OCDE en totes les proves i obté els seus pitjors resultats històrics en les tres àrees. En ciències, Espanya baixa 8 punts respecte al 2022, en matemàtiques 16 i en lectura 23, una baixada que és de 45 punts si comparem amb 2015. L'expert en polítiques educatives Lucas Gortázar, en declaracions a Ràdio Nacional, explica que l'ús de pantalles més de 3 hores al dia afecta la concentració i el rendiment, un problema detectat a molts centres del país.
14: Y sabemos que eso está asociado a peores resultados que un uso moderado y que incluso un no uso de la tecnología, ¿no? Claro, el efecto acumulativo de todo eso parece indicar que hay un problema de distracción, de falta de concentración, de falta de atención, a los que habrá que prestar atención en este PISA.
13: Per comunitats, Madrid lidera en ciències i matemàtiques i Astúries en lectura.
7: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que no pensa tolerar cap comentari sobre la integritat territorial espanyola, referint-se a les reivindicacions sobre Ceuta i Melilla de dos ministres marroquins, afirmacions que, segons ha dit, degraden la relació bilateral.
15: Son absolutamente inaceptables esas declaraciones contra nuestra integridad territorial. Ceuta y Melilla son España. Y ni hemos hablado, ni hablamos, ni vamos a hablar nunca, jamás, con Marruecos sobre nuestra integridad territorial.
7: Són declaracions d'Alvarez a una entrevista a Televisió Espanyola. I acabem amb clau judicial. Tot i les peticions d'ajornament de les defenses de Begoña Gómez i la seva assessora Moncloa, Cristina Álvarez, el jutge Juan Carlos Peinado manté la citació aquesta tarda per totes dues per l'audiència preliminar a l'obertura de judici amb jurat popular. Recordem que s'investiga la dona del president per delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
4: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Pràcticament és mig quart de 12. De seguida parlem amb el doctor Fernando Fabiani, metge de família, divulgador. Volem deixar de fumar, Jordi Vila. N'hi ha que ho han aconseguit amb èxit, aquí, eh?
1: El millor és no començar, però...
0: Sí, home, però ja...
1: Però una vegada
0: ja... Comès l'error?
1: Una vegada ja hi ets, doncs, bueno, hi ha moltes estratègies i, al final, és un tema de voluntat, eh? De voluntat i també penso que compartir-ho amb gent que ho està passant igual que tu.
0: A veure si entre tots ens en sortim, tu, perquè és terrible, això, és fatal. Més coses. De seguida parlarem amb la nostra psicòloga i sexòloga clínica, Alba Poveda, no. Quines sí. Gràcies.
1: Sí, que li donarem les gràcies per tot el que hem après durant la temporada passada i tot el que ens queda per aprendre, perquè la tardor és una de les millors èpoques de l'any pel desig sexual.
0: Veu que sí.
1: Això, sí, jo, no, mira, jo pensava que era més a l'estiu.
2: Bon dia i bona sort, és parlar de sexe i aquí me tens.
1: I aquí estàs. I felicitats.
2: Gràcies, pel teu sant, és Santares, Freja.
0: Avui és Santares.
2: No m'has felicitat.
0: O que hi ha gent que no ho celebra, això dels sants. Tu encara sí.
2: Jo sí, jo sí.
1: I Santa Núria, Santa Caral, de les Verges Trobades.
2: Sí, sí. Avui és un dia per celebrar.
0: Avui és 8 de setembre, no?
2: 8 de setembre, correcte.
0: Portem dos dies i ja no sé quin dia som.
2: Imagina.
1: Això diuen.
0: Ja no sé on som, ja. Diu que la tardor és una de les millors èpoques de l'any pel desig sexual.
2: Això és
0: degut o gràcies o per culpa dels canvis hormonals, la baixada de les temperatures i també del fet de que cada cop tenim menys hores de llum. Jo pensava que la llum jugava a favor.
2: I sí. Se veu que no.
0: Es veu que en aquest cas no.
2: No, la ciència, no mare. Però estem d'acord, aquí, els que estem a taula?
1: Jo pensava que la millor època era l'estiu.
0: A quatre?
1: Quan tot el cuca viu, però...
2: L'estiu fa molta calor, per favor. L'estiu t'he deixat a l'estiu.
1: Està sobrevalorat, no?
2: A l'estiu no, res que faci suar, ni gimnàs, ni sexe.
0: A la tardor sí, ara és teixidor.
2: A la tardor sí, no t'agrada, sí. La tardor.
0: A mi m'agrada.
2: És una època bona, no? En general, a mi m'agrada molt la tardor, per a tot, sí.
0: Molt bé. Demà,
2: però deixar de fumar també, Freixas. Mira,
0: ens agradarà demà la tardor, que baixen les temperatures i tindrem fortes tempestes a Catalunya, diu el Picó.
2: Sí.
0: Demà. Aquesta matinada igual et desperten els trons i els llamps. No et caldrà despertador, ara és Teixidor.
2: M'agrada molt escoltar ploure.
0: Però, a quina hora et lleves, tu, ara?
2: Ara una mica més tard, perquè el que he fet és mudar-me per guanyar una mica de temps de son.
0: Jo a què veus aquí al costat, ara?
2: Sí, a 9 minuts, exactament.
0: A 9 minuts?
2: Exactament, sí. Llavors, jo... bueno, és la vida del que té no està hipotecada. Dius, bueno, jo tenia un pis de lloguer a Gavà, estava molt bé al Baix Llobregat, però la mitja hora d'anar, de venir, 25 minuts. A l'hora que venia no hi havia molt trànsit, però al tornar sempre em trobava i dic, saps què? Llavors pel matí trigo 9 minutets i ara tornaré, ara quan torni cap a casa tornaré a caminar amb 25, què et sembla?
0: Quantes hores dorms? Ara
2: no, dormo.
0: Dormo, què vol dir dormo? Quantes hores
2: dorms?
0: Jo
2: ara m'estic llevant a 4:45 del matí.
0: Quantes hores dorms?
2: Al
0: final ho dirà, eh?
2: Ah, que vols, calla, que t'estic parlant. A les 9 em foto el llit, Freixas. A les 10 potser ja m'adormo, però no em sembla res descabellat, eh?
0: Saps quantes hores dorm Leo Messi?
2: Quantes?
0: 11 hores al dia.
2: Ah, així li va de bé.
0: Exacte,
2: així li va de bé. No estan fent bé les coses, Freixas.
0: No.
2: Tu el primer que estàs fumant
0: jo,
2: encara.
0: Jo el primer. Dormo poc, fumo... No arribaré a Nadal.
2: Home, no fotis tampoc, collons.
0: Què vols fer? És així.
2: No fotis.
0: Som així de rucs, alguns humans.
2: No, però bueno, hem d'evitar coses.
0: Ai, senyor, t'ho dic perquè aquest matí parlarem del tema aquest.
2: Sí.
0: Per què Leo Messi dorm 11 hores al dia? Per què és tan bo, en el seu cas, dormir 11 hores al dia?
1: Perquè
0: aquí, i suma les migdiades, que ho diuen en plural, en deu fer més d'una. En parlarem amb la doctora Carla Estivilla.
2: Boníssim,
1: Jordi. Sí, que ens explicarà com influeix el son en el rendiment físic i mental.
2: Boníssim.
1: Ens dirà quantes hores hem de dormir en funció de l'edat i de l'activitat que fem. La doctora Estivill també ens explicarà per què de vegades recordem els somnis i altres vegades no. En el meu cas, jo fa molts anys, des de que era petit, que no me'n recordo de cap somni. L'últim era volant amb una escombra bruixa voladora i quan vaig aterrar vaig caure del llit.
0: Bé, escolta, fem una cosa. Ares, escriu Déu-n'hi-do en aquest paper. Sisplau.
2: A veure.
0: Fem aquesta prova.
2: Ja m'estàs pillant.
0: Ens agrada jugar aquí, al matí de ràdio. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do. Do.
0: D'acord. Ara, d'aquí una estona, explicarem als oients com ho has escrit i si és correcte o no.
1: Sí,
0: Vila?
1: I ho farem amb el Jordi Bota, professor de català, periodista, perquè sabeu que Déu-n'hi-do, senyal i anàlisi i compte són les paraules més consultades durant el 2025. En Jordi Bota ens parlarà dels 50 anys de la posada en marxa de les retransmissions de futbol en català del mestre Joaquim Maria Puyal i també recordarem que nosaltres, Ràdio 4, doncs som la primera emissora en català.
0: La primera en català.
2: La primera, 50 anys.
0: I fem 50 anys el 13 de desembre, el dia de Santa Llúcia, nen.
1: Que et conservi la vista.
0: La Sònia Urbano diu que se'n prepara una de molt grossa.
2: Ui!
0: El dia de Santa...
2: Hem d'estar preparats, hem d'estar preparats.
1: Sí. A mi el dia de Santa Llúcia sempre m'ha agradat moltíssim.
0: Aquell dia no dormirem, Ares.
2: Quin dia és? En què cau?
1: 13 de desembre.
2: Sí, però en què cau? Quin dia de la setmana? Jo he de dormir si és entre setmana. No m'ho puc permetre, Freixas. A mi no. Jo si hi ha festa entre setmana, m'ho perdré.
0: Jo crec que per celebrar el 50è aniversari d'aquesta casa sí que t'ho pots permetre. En diumenge cau, Marta Inglés?
2: En diumenge, Marta?
0: En diumenge, doncs en diumenge.
1: Diumenge diuen que tot s'ho menja.
0: Sí.
1: Però i dissabte tot s'ho gasta.
0: El que et menjaries és l'arròs. L'arròs que han fet aquests dos del País Valencià.
2: Les 11 i 11, sí, demaneu un desig, corre.
1: Sí, parlarem de, doncs, del guanyador, dels guanyadors del concurs nacional d'arrossos de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta fet aquest cap de setmana, aquest diumenge. Són el Francesc i la Paquita. No porten cap restaurant d'estrella Michelin. Són dos particulars que han guanyat a alguns dels millors cuiners de casa nostra. Venen del País Valencià, van veure aquesta crida, van dir, ens apuntem, i pim-pam-pum-fuego, mira, han guanyat aquest concurs.
0: Ens explicaran. El que més m'interessa, gairebé l'únic d'aquesta entrevista, és que ens expliquin com s'ha de fer aquest arròs perquè ens surti igual de bo a casa.
2: Per favor, sí.
0: Ho sabrem d'aquí una estona. Com s'ha de fer un arròs per guanyar un concurs com aquest?
1: Se m'està fent la boca aigua, només a pensar-hi.
0: A mi també.
2: Quina gana, m'ha agafat de cop.
0: I atenció, oients, perquè avui justament regalem un dinar, un sopar en un restaurant on fan un dels millors arrossos del món. Si voleu anar de franc, només heu d'encertar, heu d'endevinar el so del dia, que avui l'hem posat, jo diria que fins i tot més fàcil que el d'ahir. Ahir ho van fer fàcil, però avui encara més. Mira, mira com sona, mira com canta.
1: Mira. Oh.
0: Ja podeu anar trucant, el 900-454-455.
1: L'has triat tu, Xavi, una altra vegada.
0: 900-454-455.
1: I sabeu qui vindrà avui?
2: Qui?
0: Ah, sí,
1: qui vindrà?
0: Home, si ens deixem el més important.
1: Mira.
0: Saps qui vindrà?
1: Mira.
3: Hem suat molt aquí en el teatre, tots menys la Carme, que ella segueix sense suar. Us ho dic de tot cor. Ha estat un autèntic luxe passar dos dies al vostre poble i només us vaig dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!
1: A tomorrow, que per nosaltres és avui. El tindrem aquí, a l'última hora del programa, Quim Masferrer o El Foraster.
0: D'aquí a menys d'una hora.
1: Sí, i per què ve? Doncs per parlar de la reestrena del seu espectacle que va estrenar fa 15 anys. Es diu Temps i ens interpel·la a totes i a tots. Qui amb
2: bo.
1: Aquesta pregunta, i te la adreço tu, Ares, directament. Què faries, Ares, si et quedessin 90 minuts de vida?
2: Uf!
0: Si ara mateix et digués, si no et queda una hora i mitja, Ares... I te'n vas al cel o a l'infern?
2: Aquí no m'agafaria, ja t'ho dic ara.
1: Tornaries a fumar?
2: Jo us estimo molt, però jo correria.
0: Tornaries a fumar?
2: No.
0: Si et diuen et queda una hora i mitja, et fotries un paquet de tabac?
2: No fumaria. Què faria? Abraçaria molt a la meva dona, els meus pares... faria aquestes coses que no m'agrada fer l'estiu, no? Que hem comentat abans, no? No, això està bé, no? No sé, viuria els últims 90 minuts a tutti plen.
1: Abans de marxar de l'estudi ens abraçaries el Xavi i a mi?
2: Sí, home, sí.
0: Això ho farà sense haver-se de morir.
2: Sí, i tant.
0: Això ho fem cada matí, Jordi Vila, amb la Neus.
2: No, home, jo us estimo molt, però no sé, aniria buscant. Vosaltres també, no? No ens quedaríem aquí els 90 minuts últims de vida, no? T'ho imagina't.
0: O sí.
1: Al costat de l'audiència. Tot per l'audiència.
2: Ens acomiadaríem dels oients d'aquesta manera, no?
0: Què?
2: Sí, tu fumant com un carretero, no?
0: Per què no?
2: No, ja. Has de deixar de fumar. A què he vingut jo aquí? Li pots explicar a l'audiència per què estic jo aquí?
0: Ara en parlem.
2: Intentar convèncer-te una vegada que deixis de fumar.
0: Mira, 11:45.
2: Va, fot-li.
0: Ole. Doctor Fernando Fabiani, metge de família, divulgador, moltes gràcies per ser en directe al matí de Radio 4. Com estàs, doctor? Bon dia.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Doncs aquí, pendent de veure què ens expliques, perquè n'hi ha que encara no hem fet els deures. Encara no hem deixat de fumar. L'Ares, sí.
2: Sí.
0: Quan fa exactament ara mateix, Ares?
2: Doncs mira, fa 3 mesos i 10 dies, més o menys.
0: Bé, tu, doctor, dius, al cap de 20 minuts d'apagar l'última cigarreta... la pressió arterial i el pols ja tornen a la normalitat. Quan fa 3 mesos i 10 dies, quantes coses més li han tornat a la normalitat, a l'Ernest Teixidó? Ho dic per motivar-la a continuar sense fumar.
2: Sí, sí, sí, ho necessita, doctor.
4: Yo no quiero desanimar a nadie. Hay por ahí una frase que dice que el fumador ha dejado de fumar cuando se le olvida cuánto tiempo lleva sin fumar.
2: Ay, pues yo sigo contando los días.
4: Que está muy bien llevar 3 meses sin fumar y te felicito, pero es verdad que tenemos que entender que esto es un proceso lento y que en los procesos de dejar de fumar hay que contar con que a veces pueden haber recaídas y esto no tiene que desanimar en absoluto. Yeah. Lo conseguido es maravilloso y los beneficios, como bien me decía, aparecen de manera inmediata, ¿eh? Lo de a los 20 minutos que la presión arterial y el pulso vuelvan a la normalidad llama la atención, pero es que a las 72 horas, a los 3 días, ya uno empieza a notar que se cansa menos cuando camina, que tiene como mejor, un poquito mejor fondo físico, que tenía un poquito de tos que parece que ha disminuido. O sea, el beneficio es inmediato, así que si alguien necesita una excusa para dejar de fumar, pues puede agarrarse a esta, por ejemplo.
0: Bé, per tant, podem mig cantar victòria o cantar victòria del
2: clar,
0: tot quan oblidem el temps que fa que hem deixat clar de fumar. I al cap de quant de temps, de mitjana, solem oblidar-ho, això? És a dir, al cap de quant de temps solem oblidar quan fa que no fumem?
4: Bueno, realmente, a ver, tenemos que tener presente que los beneficios de dejar de fumar son progresivos, van a más y se prolongan conforme avanza el tiempo sin fumar. Y algo que es muy importante y que mucha gente desconoce, no desaparecen porque yo tenga muchos años o porque yo lleve muchos años fumando. Que también hay personas que piensan, bueno, yo ya con el daño que me ha hecho, yo qué sé, yo tengo ya 60 años, llevo 30 años fumando, yo ya a estas alturas, aunque deje de fumar, el daño está hecho. Evidentemente el daño de ese tabaco está hecho, pero dejar de fumar ha demostrado que revierte en parte esto. Y os doy un dato muy concreto. Fijaros, una persona, como os decía, que tenga 60 años y que lleve fumando, no sé, 30 años, evidentemente tiene un riesgo alto de sufrir un infarto como consecuencia de este hábito de tabaco. Bueno, pues se calcula que cuando lleve un año sin fumar, solo un año sin fumar, ya el riesgo de un infarto ha disminuido a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el daño está hecho, pero que siempre hay margen de mejora y que siempre hay posibilidades de disminuir el riesgo asociado al consumo de tabaco. Y en este ejemplo os hablaba solo del infarto, pero sabemos que los riesgos del tabaco son múltiples, está asociado a múltiples cánceres, a problemas de la bronquitis crónica. Quiero decir que los riesgos son muchísimos y podíamos analizar todos estos beneficios en cada una de las consecuencias que tiene el tabaquismo. Así que
2: me encanta lo que dice, doctor, perquè jo ja estic farta de la frase de d'alguna cosa hem de morir. Escolta, prou ja. Jo, doctor, sabe què me passa? Que des que vaig deixar de fumar m'he convertit en una... O sigui, mi obsessió i mi objectiu en la vida és que la gent que quiero, que admiro, sí, que estimo, que aprecio, bé, per això estic aquí sentada al costat del Freixas, deixi de fumar.
0: Gràcies,
2: perquè és veritat, perquè jo portava 17 anys fumant, jo us ho juro, qui em coneix i tu has vist, perquè hem compartit moltes cigarretes abans.
0: Com un carreter,
2: Jo fumava moltíssim i jo només vull, cada cop que tinc oportunitat, dir-li a la gent que és possible, que se puede, que jo és de les millors decisions que he pres a la vida i només m'agradaria que tothom pogués sentir el que jo sento i l'orgullosa que estic de mi. Y se puede, doctor, se puede.
4: Claro que sí. De hecho, literalmente, esa frase que decías, yo se la digo a muchos pacientes en la consulta, y se lo digo literal, ¿eh? Hay pocas cosas mejores que puedas hacer por tu salud que dejar de fumar.
2: Totalmente de acuerdo.
4: Hay un montón de gente que va por la calle y que conocemos que toman un montón de pastillas que le hacen falta, ¿eh? Para la tensión, para el azúcar, porque tengo una cosa, tengo la otra. Está muy bien, pero el margen de beneficio que a mí me produce tomarme una pastilla para la tensión o tomar una pastilla para esta otra cosa o la del colesterol, si comparamos el beneficio que tiene ese tratamiento con el beneficio que supone dejar de fumar,
2: es
4: absolutamente incomparable. Y hablamos de múltiples patologías. Y lo segundo, lo decías tú, es muy frecuente esta terrible frase de, bueno, de algo hay que morir.
2: No soporto,
4: Hay que morir. Claro que de algo hay que morir y no nos vamos a quedar aquí ninguno. Eso ya lo garantizo, eso es pronóstico seguro, aquí no nos quedamos ninguno. Pero a pesar de que sea así, el problema del tabaco no es solo que nos robe años de vida, que está demostrado, que la persona que fuma, la esperanza de vida se reduce considerablemente, sino de calidad de vida.
2: Es así.
4: Lo malo no es solo que me pueda robar 5 años de vida o 7 u 8 años de vida. Lo malo es que a veces mis últimos 10 años de vida son ahogado y agarrado a una bala de oxígeno sin la cual no me puedo mover y teniendo que ir a urgencias cada 3 días porque los pulmones no dan de sí. Es decir, no hablamos solo de cantidad, hablamos de calidad. Así para la persona que piense que, bueno, que vivir 5 años más al final, bueno, ¿qué más me da 5 años más? Ojo, que el problema no son los que viva de más o de menos, sino además la calidad de los que viva, ¿eh? Mm-hmm.
0: Escolta, deies que el risc d'infart es redueix a la meitat al cap d'un any de no fumar. I el risc de càncer de pulmó, que com deies tu, el tabac provoca molts altres tipus de càncer també, però si, per exemple, parlem del de pulmó, quan baixa el risc de càncer de pulmó? Pues mira, quant de temps ha de passar, doctor?
4: Sí, mira, el càncer de pulmó, los daños a nivel del cáncer son más lentos de reducirse, ¿vale? Porque el daño es a nivel celular y las consecuencias son a más largo plazo. Para que disminuya a la mitad, aproximadamente, estos son cálculos aproximados según diferentes estudios, para que reduzca a la mitad el riesgo de cáncer de pulmón, tenemos que llevar ya 10 años sin fumar.
0: 10 años.
4: Es decir, hace falta llevar más tiempo, bastante más tiempo. ¿Por qué? Porque las consecuencias son más tardías. Tened en cuenta que en el riesgo del infarto, las causas son múltiples. El tabaco produce alteraciones a nivel celular, de la pared del vaso, pero también produce alteraciones a nivel de la coagulabilidad, de la formación de tapones, de trombos que llamamos en las arterias. Bien, a nivel celular, los daños del cáncer son más a más medio plazo y por eso tenemos que llevar más tiempo sin fumar para obtener un beneficio tan evidente, ¿no?, como el que estamos hablando. Pero, insisto, pero empiezan desde el primer día, ¿eh? Aunque no alcancemos esa mitad del riesgo hasta los 10 años, cada día que no fumo está disminuyendo. Y empieza a haber datos de que pacientes incluso que ya tienen cáncer, ¿eh?, la respuesta al tratamiento que se le está dando es muy diferente si sigo fumando o no sigo fumando. Es decir, estos tóxicos tienen alto riesgo, pero afortunadamente nuestro cuerpo mantiene bastante capacidad de regeneración si le damos oportunidad. Si dejamos de envenenarlo, nuestro cuerpo tiene capacidad de recuperarse.
0: L'Ares ha deixat de fumar amb l'esprai, Ares.
2: Sí, exacte.
0: Recorda com es diu, va amb recepta mèdica, val 56 euros, tot i la recepta, em vas dir?
2: Sí? Més o menys, sí, un 50 i pico, no recordo.
0: Que ho amortitzes en 2 dies, això.
2: Exacte, sí. És el mateix component i doctor...
0: Com es diu l'esprai?
2: El doctor me corrige. Recigarum és el mismo component que tienen las pastillas.
0: Parla en català, que t'entén perfecte.
2: Simplement és un altre format, el format spray. Sí. Són 25 dies de tractament i llavors comences els primers dies, doncs, pues cada 2 hores et fas l'spray o la pastilleta, en aquest cas, i llavors es van reduint, se van reduint les tomes a mesura que van avançant els dies. Durant 25 dies de tractament, els 5 primers pots fumar encara. I jo, al tercer dia, ja vaig fer l'últim cigarro aquí baix, a aquesta casa, al teu costat, i et vaig dir, Xavi, em fa molt fàstic. I va ser l'últim cigarro que vaig fer.
0: Doctor, és el que millor va, aquest spray? Ara em diràs que tot va bé, doctor, però l'Ares ho havia provat tot i més.
2: Sí.
0: I com aquest spray, res, oli no llum, aquí la mostra, que ha deixat de fumar fa més de 3 mesos. Sabem quin tant percent d'èxit té cadascun dels tractaments que ara mateix tenim al mercat?
4: A ver, cualquier medida que vamos asociando aumenta digamos, la probabilidad de éxito dejando de fumar. Tanto el apoyo, el seguimiento que se puede hacer desde la consulta a su médica, a su enfermera, el seguimiento que le haga en estos días dejar el tabaco, tanto los clásicos sustitutos de nicotina que siguen teniendo su utilidad, tanto los fármacos como este que comentaba la compañera y que han demostrado que aumentan la eficacia del éxito. A pesar de eso, es verdad que normalmente siempre damos una primera recomendación que es, y digo para los oyentes que nos estén escuchando y que se estén planteando dejar de fumar, que les felicitamos desde aquí si se lo plantean, para estas personas propuesto, oye, a la primera inténtalo directamente, haz la prueba, a ver qué pasa. Porque hay también muchas personas que el día que lo intentan, por fin, lo consiguen. Y dicen, ostras, si lo llego a saber, lo hubiera intentado antes.
2: Ah, esa es la frase, no es fácil, la frase que me repeteixo yo. O hauria d'haver fet abans. De haberlo sabido, lo hubiese hecho antes.
4: Efectivamente. Y hay personas que lo consiguen incluso sin necesitar fármaco. Con esto estamos diciendo que no hay que usar fármacos. En absoluto, los fármacos están justo para eso que comentaba. Es decir, oye, yo lo he intentado una vez sin fármaco y yo conseguí estar sin fumar 3 días. O no, mira, ni siquiera esa tarde no podía conmigo y tuve que seguir fumando. O bien, pues si no lo consigo a la primera, en la segunda vamos a poner en marcha más recursos. Y que sepamos que tenemos muchos recursos y que hay distintos fármacos. Y si con un fármaco no va bien, podemos probar con otro. Pero que nunca dejemos de intentarlo. Tenemos que entender que esto es una carrera carrera de fondo. Y no nos debe desanimar si una vez lo he intentado y no lo he conseguido porque solo he estado un día o porque he estado 2 meses y luego he recaído. Y respecto a esto, una idea muy importante que también me gustaría aprovechar vuestros micrófonos para dejar encima de la mesa.
0: Digas.
4: Muchas veces en la consulta nos preguntan, oye, ¿y qué es mejor? Ya que me he decidido, ¿lo dejo de golpe o lo voy dejando poquito a poco? A ver, los estudios dicen que la eficacia de los dos sistemas, digamos, es la misma. ¿Cuál es el matiz importante? Si la persona decide dejarlo poco a poco, oye, yo me fumo un paquete todos los días y yo quiero bajar, oye, cada semana bajo 3 cigarros y a ver si así de aquí a 2-3 meses ya no fumo. Bien, vale, lo que es muy importante es que en el calendario marques en rojo el día de consumo 0, pero márcalo hoy. Lo que está demostrado es que si no, vamos retrasando y al final te encuentras a personas que llevo 3 meses, no, pero ya solo fumo 5 cigarros. Y como pienso que 5 es muy poquito, que ya me hace poco daño, pues tengo la tentación de ya quedarme consumiendo esos 5 cigarros. Y eso tiene 2 problemas. 1, la persona que sigue fumando, aunque sea 3-4 cigarros, tiene muchísimo más riesgo de recaer en un consumo normalizado, digamos, de tabaco, de fumarme un paquete todos los días, por supuesto, que el que no fuma. Pero lo segundo y todavía más importante, un consumo mínimo de cigarros, hablamos de 2-3 cigarros en el día, reduce solo la mitad del riesgo respecto a fumar un paquete. Es decir, el riesgo no se reduce en la misma proporción. Yo he podido reducir un 80% el consumo de tabaco, de 20 cigarros he bajado a 2, pero el riesgo de un infarto se ha reducido solo la mitad, porque pocas cantidades de tabaco ya tienen un importante riesgo para el corazón. Y por lo tanto nunca debemos conformarnos con ese de, bueno, como ya fumo 4 o 5, bueno, esto es poco dañino, con esto ya me puedo quedar. Seria un error.
0: Jordi Bota, com estàs?
5: Què tal? Molt bé, bon dia.
0: Bon dia, home.
5: Encantat.
0: Aquest és el del català, doctor. Aquest ens ensenya a parlar més i millor el català, el Jordi Bota, que el tenim aquí al programa, un col·laborador habitual. Encara no s'accepta això de dir cigarro? Hem de continuar dient cigarreta?
5: Cigarreta, sí.
0: Em dones una cigarreta, sisplau?
5: Sí, sí. Sí? Cigarreta, cigar, sí.
0: Molt, cigar.
5: Sí.
0: Ja, sí. Ja. Com ho dius tu, ara?
2: Jo, com que ja no fumo, no dic res.
0: Molt bé. Escolta, doctor Fabiani, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí al matí de Ràdio 4.
2: Gràcies, doctor.
0: Molt important, tot això que expliques. Perquè
2: molt important, bàsic.
0: Ens hem d'acabar d'animar els que faltem, encara. Sí. Eh? Clar, és que després llegim aquest titular, això que deies ara. Si fumes 2 o 3 cigarretes al dia, tens la meitat de risc de patir un infart que si et fumes el paquet sencer. Llavors dius, va, me'n fumaré 2 o 3, però són tan rucs que no sabem, no hi ha terme mig, és o tot o res, sí. La majoria, sí o no, doctor?
4: Nunca es mal momento para dejar de fumar. Evidentemente, cuanto más fumemos, peor, y cuanto menos, mejor. El problema es que no hay una cantidad de cigarros segura. Uh-huh. Esto es lo importante que tenemos que entender. Por eso existe esto que llamamos de los riesgos del tabaquismo pasivo. Oye, ¿y porque alguien fuma en mi casa? ¿Eso cómo va a ser un riesgo para mí? Sí, porque si esa persona que fuma contigo en tu casa resulta que se fuma un paquete y pico, tú respirando el ambiente, a lo mejor te estás al final como si te fumaras 2-3. Ya tenemos ese riesgo asociado. Mínimas cantidades de consumo de tabaco ya suponen un riesgo para la salud. Por eso es tan importante que nos tomemos esto en serio, que tomemos medidas, que protejamos a los niños del humo del tabaco y que tomemos todas las medidas posibles para que nos quitemos esto de en medio.
0: Bé, escolta, ara veig que ets expert en seguretat alimentària. Uh-huh. Ets tu mateix, Fernando Fabiani, el mateix doctor Fabiani.
4: No, experto no, en absoluto. Yo soy médico de familia, los médicos de familia...
0: Dir, és que veig una entrevista o unes declaracions teves que va recollir Mundo Deportivo el seu dia, que diu, t'anava a preguntar per això. La porta... Ara ja deixem el tema tabac, eh? La porta de la nevera està a 10 o 15 graus. És el pitjor lloc per guardar els aliments, sobretot els ous. Això ho has dit tu?
4: Sí, bueno, yo siento decirlo, a los fabricantes de frigoríficos y de nevera les da un poquito igual la seguridad alimentaria y todos los que hemos comprado una nevera, que entiendo que somos todos los que estamos ahora mismo escuchándonos unos a otros, pues hemos visto esos recipientes para poner los huevos en la puerta de la nevera. Bien, no es el sitio adecuado para ponerlo. El huevo necesita tener, para conservarse el tiempo suficiente, necesita tener una temperatura baja y mantenida. La puerta de la nevera es la zona de la nevera que tiene más oscilaciones térmicas.
0: Sí.
4: Y por lo tanto, lo que debemos poner en la puerta, podemos poner la botella de agua, podemos poner algún bote de salsa, podemos poner determinados productos que, digamos, no sufren las consecuencias de estas oscilaciones térmicas. Los huevos lo ideal es ponerlos en una balda intermedia de la nevera, donde se pueden mantener durante bastante tiempo, porque no están sujetos a esto. Habría que explicarle esto a los fabricantes de nevera, también os lo digo.
0: Hosti, ho trobo molt interessant, això, doctor Fabiani. Fem una cosa, home, quedem per la setmana que ve, si no et sap greu. Tornem, sí, tornes a entrar en directe aquí al matí de Ràdio 4 i ens expliques com hem de conservar correctament els aliments a la nevera, i més amb això el canvi climàtic, que cada vegada fot més calor, que som al setembre, encara estem mig ofegats per aquí. Sí.
4: La nevera tiene un pequeño mapa de dónde debe ir cada cosa, dónde es lo ideal que vaya y algunas cosas que no debemos hacer. Ah. Pues nos emplazamos, buscamos un hueco...
0: Busquem un dia, a veure si la setmana que ve podem parlar amb calma. Sí? Tema tabac ja ha quedat solucionat? A veure si ho deixem d'una vegada, i la setmana que ve parlem de moltes altres coses tan interessants i importants com aquesta que ara comentàvem, de la temperatura alta que hi ha a la porta de la nevera, que sovint oscil·la entre els 10 i els 15 graus. Gràcies, doctor Fabiani, que vagi molt bé això.
4: Merci, home.
0: Una abraçada i fins molt aviat, que vagi bé. Doncs ja tinc una entrevista per la setmana que ve. Aquests temes, també i sobretot s'ha de parlar d'això. No t'ho explica ningú.
5: No, i tant.
0: Que els ous a la porta de la nevera no estan amb les condicions que han d'estar. Això no t'ho explica ningú.
5: Ningú.
0: Tot el dia parlen del mateix i aquestes coses no es parlen enlloc.
5: Una petita actualització. La paraula cigarro ha estat admesa.
0: Ah, ja era hora, home.
5: Sí, ha estat admesa.
0: Veus, ara sí.
5: O sigui, no és preferent, eh? És a dir, cigarreta...
0: No és preferent, no és recomanable...
5: No, perquè l'han afegida. L'han afegida com a estanteria. Estanteria l'han afegida, es pot dir.
0: Com pistatxo també.
5: Igual, sí. Són d'aquestes noves que les han incorporades.
0: Escolta'm, l'Ares, li hem demanat que escrivís la paraula, això de Déu-n'hi-do, aquí, amb aquest full.
2: Aviam, digues que bé que escric.
0: Has aprovat o no, Ares?
5: No.
2: Com que no?
5: No.
2: Els guions m'han faltat. Faltarien,
5: sí, els guionets.
2: Bueno, però l'escriu perfecte.
5: Mig. Sí, no. Hi ha l'accent de Déu, que és un accent diacrític, per tant, perfecte, i tens aquests dos guionets, perquè això significa, diguem-ho així, que és una paraula lexicalitzada. Què vol dir això? Que vol dir que és una expressió, Déu-n'hi-do, força, no? I hi ha molta gent, Déu-n'hi-do, és a dir, no té el significat d'origen, que era una frase, que era Déu li dona.
2: Ah!
5: Que Déu li dona... i molta cosa, perquè
2: m'encanta, la vida dona... Déu-n'hi-do.
5: Sí, i és per això. I després, amb el temps, doncs, clar, ha deixat la seva significació original per passar, diguem-ho així, a aquesta interjecció. Déu-n'hi-do.

0: Mira, el cap, és que res tan... O sigui, sona millor del que realment va ser. Cap de setmana, imagina't cosins, fills de cosins i de més a PortAventura. T'has d'imaginar tota l'estampa familiar, unes 20 persones, tot de nens i de més, doncs, fent voltes per un port, bueno, per PortAventura, amb atraccions, cuidant de nens...
1: Què t'agrada, això, de les atraccions? A mi em fan por.
0: A mi sí, m'agraden. Sí, m'agraden.
1: Bota.
0: Però sí que és veritat, doncs, que gestionar tota una família sencera és complex.
2: No? Sí, sí, a mi també em fan por, és el, sí, Dragon Khan, aquestes fortes.
0: Estar amb tota la família i amb tot de nens, el millor anticonceptiu.
2: Per cert, que hi havia cues o no? Hi havia moltes cues allà o no, aquests dies?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. Sí, sí, sí, sí. És la pitjor època, passa que venia família de fora, que viuen a Andalusia, i venien a visitar i volien el parc d'atraccions, i va ser un plan, però jo no he estat mai un plan que hagués proposat a últims d'agost, una setmana abans de començar l'escola. Yeah. Seguríssim, no. No recomanable a aquestes èpoques de l'any, però és el que hi ha.
1: La Povedano, sí, la nostra psicòloga, sí, i sexòloga clínica preferida, tot i que ella no s'ho creu. Quin riure més fals, Povedano.
0: Sempre em poses molt amunt, és veritat. Em dius coses molt bonites.
1: O sempre et queixes i em dius que no et tinc mimada, però sí, ets la meva preferida.
0: Sí, no,
1: de tota la colla aquesta que tenim per aquí, de la colla Passigolla del matí de Ràdio 4.
0: No m'ho crec, això no m'ho crec.
1: Saps,
0: però no em diguis mentides, però gràcies per les coses boniques que em dius.
1: Oh, clar que sí.
0: Sí, sí.
1: Ja ho saps. Escolta,
0: jo tinc ganes ja de veure's el divendres.
1: I jo?
0: El divendres ja estic per allà.
1: A mi em canvia la cara quan et veig. L'11, vens per la diada, vens,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que bé. Per la diada. Veus? Després que no em renyis, que és que tu fas vacances, no sé què. Doncs no,
1: ja saps que aquests del matí de Ràdio 4 no parem. Festa i feina aquí, eh? A informar sempre, sí, durant tot l'any del que passa, tant se val que sigui festa. Ves per la diada, hem d'explicar coses, també i sobretot del que passa,
0: bueno,
1: o del que no passa als carrers d'aquest país. Escolta'm, vas marxar dient allò que sap tothom. A l'estiu tota cuca viu, però resulta que a la tardor també. A la tardor diu que també tota cuca viu.
0: A veure, és que bueno, sí, tota cuca viu a l'estiu, perquè és veritat que tenim com una mica com més de ganes, perquè, bueno, ens comencem a treure una mica més de roba, veiem a la gent, no? És una època com més de sortir, de xerrar, de socialitzar i de més. Però poc es parla que a l'estiu passem una calor tremenda, que a vegades quan estem en parella i de més no volem ni que ens toqui amb un pal ni amb un ditet, perquè estem suades, estem suats, estem agobiats i no volem tenir relacions sexuals. I ara que comença a venir una miqueta més la fresca, escolta...
1: A partir de demà, fins ara no, fa una calor que es podria fer un pollastre al mig del carrer o un ou ferrat.
0: Però si pensem que ara a la tardor comencen a baixar les temperatures, no et ve una mica més de gust estar a casa tranquil·lament, al sofà, sense estar suant com estem suant ara, com burros, i tenir una mica més d'apropament amb la teva parella? Jo crec que sí, no? Ve una mica més de gust, en aquest sentit.
1: Yeah.
0: Ara, és quan ja tens parella. Si no tens, si no tens parella estable, diguéssim, o parella sexual...
1: Si no en tens, millor. Si no en tens estable, millor, no, Povedano, o no?
0: El que passa és que es comença a fer un altre cop més feixuc al sortir fora a buscar plans. Aquesta és com la doble, una mica la doble dinàmica, no? Si a l'estiu et venen més ganes de sortir, de conèixer i d'establir noves aventures i històries, i a la tardor és potser una miqueta més propici a tenir relacions sexuals amb alguna persona que ja coneixes, perquè ja no et ve tant de gust sortir al carrer, passar-te hores al carrer o fer alguns plans fora, no? Llavors, per lligar, més complicat, però per tenir relacions, més fàcil.
2: Clar, a l'estiu, doncs això, com que et ve més de gust sortir, coneixes més gent, pots embolicar-te més fàcilment, entre cometes, no? I una altra cosa que anava a comentar també, el tema dels aires condicionats, que també van bé per tenir relacions a l'estiu, per evitar la suor i aquesta, no?, aquest frec a frec amb la suor dels cossos. És a dir, si vas a casa, sí, engegues l'aire condicionat, no tens cap tipus de problema en aquest sentit.
0: Sí, sí, el tens, clar, clar.
2: Sí, el tens, sí, sí. Sí, sí.
1: Diu que la tardor és una de les millors èpoques de l'any pel desig sexual, degut als canvis hormonals, a la baixada de les temperatures, que enguany no notarem fins demà. Avui ja algun punt de Catalunya, ens esteu escoltant des de diversos punts, com sempre, de diverses comarques, i ens dieu que en algun cas comença a afluixar una mica aquesta calor, per sort, però quan ho notarem serà sobretot demà. I diu que també ajuda a tenir més desig sexual, que jo no ho entenc, el fet que tenim menys hores de llum, que no anima més la llum. No és millor tenir el dia llarg, diguéssim, allò, a l'estiu tota coca viu, justament. Diu, ara, va, juga a favor, això de que redueix, s'escurça el dia, sí?
0: Pensa que el nostre cos també té uns cicles, no?

0: Llavors, el fet de tenir potser una mica menys d'hores de llum fa que també puguem estar a casa una mica més resguardadets i que puguem descansar més. I això ens ajudarà moltíssim a tornar a regular a nivell hormonal, no? En el moment en què tenim tantes hores de sol i, de més, això ho veiem molt amb els nens, no? Moltes persones, quan el canvi d'hores, les famílies que tenen nens ho viuen com, uf, no puc suportar l'horari d'estiu perquè els nens estan tots esverats i, de més, doncs pensem el mateix i una mica amb els adults, el que passa que hem après a regular-ho millor. Ara, no controlem les hormones i hi ha moltes ocasions que aquest estrès, que aquest cansanci que ens porta l'estiu també té molt a veure amb el temps i amb la vida que portem, no? Ara, quan tornem a tenir més hores de calor, més hores de foscor i ens tanquem un altre cop a casa, podem tornar a regular-nos, a descansar, a dormir millor. Sí, tot això ens ajudarà.
1: Al final, quina és l'època de l'any amb menys activitat sexual, si és que n'hi ha alguna? L'hivern? Perquè l'hivern dius, ai, allà també braçadets amb aquell fred.
2: S'està molt bé, escalfat.
1: Sempre trobem l'excusa. Povedano.
0: Si hagués de votar una, al 100% no és ciència ara mateix, però si jo t'hagués de dir una, jo et diria que a l'hivern.
1: L'hivern?
0: Sí, jo et diria que a l'hivern, sí.
1: Molt bé.
0: Que és la que menys. I les vacances de Nadal, aquelles ens porten de cap, els que ens dediquem a teràpia de parella i de més, aquestes vacances de Nadal ens porten de cap sempre.
1: Per què?
0: Les tornades, uf. Les tornades de vacances, en general, les d'estiu també, ara començaré a portar les meves parelles a veure què ha passat. Però al passar tant temps amb la teva parella, a vegades dius, no saps si la mataries... O si de cop i volta tornem a reconnectar i dir, ui, mira, m'ha agradat molt passar temps amb la meva parella. Això, si vols, en parlem el divendres.
1: T'anava a dir, mira, ja ho he escrit al grup del programa. Divendres parlem problemes parelles al setembre per culpa de les vacances.
0: Exacte.
1: I en general, què? Les mataries o els mataries o al contrari? Què et diuen els que...
0: Una mica de tot, eh? Una mica de tot, t'ho prometo.
1: Els i les que venen. Sí.
0: Sí, hi ha algunes parelles o algunes persones de forma individual que els mataria a dir, ostres, us heu agafat vacances, no heu vingut a consulta i resulta que t'has passat 2 mesos fent totalment, o sigui, oblidant-te de la feina que estàvem fent, no? I a vegades sí que els mataria. Però bueno, en general, jo crec que la gent fa el que pot, intentem sobreviure i el que millor que podem fer és que si veiem que no estem bé, anar a consulta i veure com ho podem solventar i com podem solucionar els problemes.
1: Com a mínim, oients, si esteu a matar amb la parella ara mateix per culpa de les vacances, aguanteu fins divendres. Va, que només falten 72 hores i la Povedano ens donarà consells per superar-ho, això. Povedano, 1 milió de gràcies, Acaba't de recuperar, vosaltres. Que encara noto la veu una mica agafada.
0: Sí, una mica sí. Jo crec que estaré millor el divendres, evidentment.
1: Un petó molt gran. Povedano, ganes de veure't.
0: Un petó únic.
1: Fins divendres.
0: Ens veiem divendres. Adéu, guapos.
1: Com s'ha dit, afònic, enrovellat, que diem al poble.
2: Afònica.
1: Afònica.
2: Sí.
1: Sí.
2: Veu rovellosa, també.
1: Veu rovellosa.
2: Rovellosa. Sí.
1: Bé. Bueno,
2: sí, està així, mitja fònica. Sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí, molt bé. Gran Povedano, tio.
2: Sí, sí, sí, m'encanta aquesta secció dels divendres i quan parla de tot, també de les joguines sexuals, de tot el que, del que hi ha de la libido i tot el que es pot fer, diguem-ho així, per reactivar un tipus de relació amorosa, no?
1: Molt bé. Quantes hores dorms, tu?
2: Jo, menys de les que voldria, unes 6 de mitjana.
1: Només 6 hores?
2: Sí.
1: Quants 5, anys
2: 6.
1: Tens, tu, Bota?
2: 50.
1: 50 anys, 6 hores?
2: Sí.
1: Doctor Estivill.
3: Hola.
1: Ja en té prou amb 6 hores un home de 50 anys?
3: Bueno, depèn de la feina que faci, Si no fa
1: res... És professor, no fa gran cosa aquest... No dic els professors, dic que aquest viu bé.
3: Molt important.
1: Aquest viu bé, però vull dir que no té... Ara que no se malinterpreti, que estic parlant del Jordi Bota, de la persona del Jordi Bota, però vull dir, vius bastant bé, tu en general. No tens el desgast físic del Leo Messi, per exemple?
2: No, físic no, però mental, psicològic, sí.
1: Sí.
2: Sí, home, clar.
3: I tant.
2: Sí. La professió és dura, aquesta professió de mestre professor és dura. És dura. I no ho sembla, no, cada cop més,
1: Com totes.
2: Com totes.
1: O com la majoria.
2: O com la majoria.
1: No fotem, tu.
2: No, n'hi ha que ho són de molt, i n'hi ha que ho són més, també. Hi ha tot, I també depèn de la persona i com se's prengui la feina. Si ets molt responsable i te l'aprens molt bé, clar, te dedicaràs moltes més hores i et preocuparàs molt més, no? Tindràs més cabòries que a l'hora de descansar, doncs serà pitjor en aquest sentit, no?
1: Doctor Eduard Estivill, com ha anat l'estiu?
3: Molt bé, mira, una mica a Sant Feliu i baixant també aquí a Barcelona alguns
1: molt
3: dies,
1: bé.
3: Però Sant Feliu de Guíxols és magnífic.
1: Vius bé també, Eduard. Quantes hores dorms? Tu quantes hores...
3: Jo, És que jo ja tinc 78 anys, per tant, amb 6 hores, 6 hores i mitja en tinc prou. Però no, és cert que amb 50 anys no en té prou, amb 6, i a més, és totalment cert el que diu. No és l'esforç físic únicament, és l'esforç mental, perquè el son és un taller de reparació també mental. Ja. Tu pensa que tota la memòria, és a dir, el que aprenem durant el dia, ho consolidem durant la nit. Doncs imagina't un professor que ha d'estar contínuament, és una mica com els metges, contínuament hem d'estar al dia de les coses que van sortint noves. La pedagogia canvia contínuament, els conceptes canvien contínuament. A més, amb ells, pobres, els hi canvien els plans d'estudi contínuament. O sigui que, no, és insuficient per realment el que la feina que fan, perquè realment necessiten aquest descans per poder fer bé la feina.
1: Ja. Diu que Leo Messi dorm 11 hores cada dia, 11 hores diàries.
3: Sí, sí, però aquest no les necessita per la reparació mental, eh? O sigui, aquí... que les necessita per la reparació física.
1: Correcte.
3: Mira, és que la idea és que el son és un taller de reparació, tant física com mental. Per tant, ha d'haver-hi un equilibri. Els que són atletes d'èlit, que gasten molt des del punt de vista físicament, fan aquests horaris de son. No és que dormi 11 hores seguides, ni molt menys. Ells en dormen normalment 9, 9 i mitja, i després fan una migdiada d'una hora i mitja, dues. Cosa que no ha de fer la gent normal, sinó que en 20 minuts en tenim prou. Però és correcte, eh? Si ho fan així, és correcte. Però és que el que no es té gaire en compte és l'altra part, la que parlàveu ara, eh? O sigui, hi ha molta gent que fa un desgast físic important, però sobretot fa un desgast mental molt important, no? I aquests són els que han de dormir millor. I aquí passa, per exemple, amb molts polítics que gaudeixen o es fan els xulos, no? Dient que dormen poc o que dormen a trossets, no? I així ens van les coses després.
1: Carai, tu. I diu que Cristiano Ronaldo segueix una estratègia molt similar a la de Leo Messi. Ho llegia aquest estiu i ho diu el doctor Estivill, això. Aquí tenim ara mateix, aquí, bueno, en directe, Bota.
3: Sí, són dades que estan publicades. És a dir, tots tenen molta cura del seu son, tots.
1: No, està bé. Dius, tu explicaves justament en una entrevista que Cristiano, també, això que diem, concedeix un gran protagonisme al son dins la seva preparació i que fins i tot té un coach del son, no? Un entrenador, diguéssim, que li diu les hores que ha de dormir.
3: I sobretot les pautes que ha de fer durant el dia per poder descansar bé. És que cada vegada més els esportistes d'èlit, i tothom, no només els esportistes, sinó la gent que fa un esforç important, tant mental com físic, tu també, per exemple, Xavi, tu també. És a dir, el son és un taller de reparació i avui en dia, cada vegada més, aquests esportistes donen molt valor a el que és el son. Fins ara es cuidaven molt de saber doncs, els exercicis de recuperació, el que han de menjar. Tot això ja ho teníem molt controlat, però en canvi el son no li feien gaire cas. Yeah. I en canvi ara s'ha vist que el son és el taller de reparació més important. I és l'entrenament silenciós, realment, no? I que la manera de millorar no és entrenant més, perquè tu penses que aquesta gent la tècnica ja la tenen tota, sinó que és precisament dormint més. Mira, em penso que també vaig llegir en una revista científica que el Duplantis, que és aquest saltador de com es diu en català?
2: De Perxa.
3: Perxa, eh? Doncs aquest tio, que és el més brutal, aquest també cuida moltíssim el son. És a dir, ara ja tota la gent que està a top, a dalt de tot, cuida cada vegada més el son. Més que res perquè han entès que si es cuiden rendeixen millor. I l'altra cosa que també s'ha vist és que els que dormen poc, els esportistes sobretot que dormen poc, tenen més lesions musculars. Més lesions musculars. I això està demostradíssim, perquè quan dormim fem també la reparació física de les fibres que gastem durant el dia. Clar, tu pensa que aquests esportistes durant el dia poden trencar molta quantitat d'aquestes petites fibres de la nostra musculatura. Llavors, la manera de reparar-les és precisament dormint. I si no dormen les hores, doncs es lesionen més.
1: Ja. En general, perquè molta gent no en tenim ni idea al final, és a dir, en funció de l'edat i de l'activitat que tenim o que fem, quantes hores hauríem de dormir, Eduard?
3: Això és bona pregunta, però està contestada molt fàcil si entenem que el son és aquest taller de reparació.
1: Sí.
3: Si, per exemple, un nen que es mou molt, un nen de 5-6 anys que es mou contínuament i que aprèn moltes coses, és a dir, que té molta activitat mental, necessita que el taller per reparar tant el cervell, per deixar-lo a punt per l'endemà, per tornar a aprendre més coses o per fer exercici físic reparat, necessita dormir com a mínim aquestes 11 hores que recomanem pels nens. Els adolescents estaria al voltant de 9 hores. Els adults estaria al voltant de 8, sempre amb una mica de franja de mitja hora més, mitja hora menys. I els adults grans, a partir de 65-70, podem dormir, encara gent que dorm 7 hores o 8, que està bé, però la gran majoria seria dormir menys hores. I sobretot si això, que ho anem explicant des de fa molt temps, fa també que hagi disminuït bastant la demanda de fàrmacs per dormir a la gent gran. Perquè la gent gran, pobres, els hi passa, i a mi em passa, és que quan era jove tenia molta son i poc temps per dormir. Ara tenim molt temps per dormir i poca son. Aleshores és quan demanem pastilles per dormir que no ens les hem de prendre.
1: Bé, escolta, deixa'm anar. Aquest matí hem fet i estem fent seguiment de la vaga de mestres i professors, de les manifestacions també que hi ha a diferents punts del territori. A aquesta hora ens volem informar del que ha passat o està passant a la capital del Tarragonès. Pilar Ribas, què ens expliques des de Tarragona? Bon
4: Hola,
1: dia.
4: Hola, bon dia. Bon dia. Ens trobem a la rotonda de l'Avinguda Catalunya que connecta amb la A7. Els manifestants, uns 200, tenien intenció de tallar-la i fer una assemblea allí, però un cordó policial els hi ha impedit. L'assemblea se celebra en aquests moments, en aquest punt, davant una forta presència d'agents. No han faltat les crítiques contra la situació a les aules. Escoltem el testimoni d'una professora.
5: Doncs podem començar, per exemple, només amb la temperatura a les aules. Si fer classe a 40 graus... és donar recolzament a les escoles i als alumnes i tindre en compte els seus drets. Doncs comencen per aquí, per exemple. Les ràtios, evidentment. Jo tindré 26 alumnes en un centre de màxima complexitat. Quin és el límit? Perquè de 26 a 27 o de 27 a 28... Ah, si només va un. Ja. Però els recursos no els tenim.
4: Paral·lelament, en aquests moments, uns altres manifestants tallen la N340 a l'altura d'Amposta.
1: Bé, Pilar, et consta? Tenim dades ja del seguiment d'aquesta vaga o no? Perquè abans la Laura, una altra companya d'informatius, em deia que Educació xifrava en només un 2,01% el seguiment de la vaga educativa a Catalunya fins a 9:15 del matí. Per tant, s'havia d'agafar amb pinces, però estan pendents de que Educació, el departament, actualitzés aquesta dada i també i sobretot que els sindicats donessin les seves. Alguna novetat en aquest sentit, Pilar?
4: No, territorialitzat, no tenim aquestes dades, de moment.
1: D'acord, doncs estarem pendents també amb els companys dels serveis informatius de Barcelona. Gràcies, Pilar, bon dia a Tarragona, que vagi bé
4: bon
1: això.
4: Dia.
1: Adéu. Gràcies. Adéu, adéu. Doctor Eduard Estivill, dius que el cervell necessita dormir dues vegades cada 24 hores. Per tant, dient això, ens estàs dient heu de fer migdiades sí o sí, nois i noies.
3: Això és totalment correcte, perquè el cervell té aquesta necessitat de son, que la franja més alta és precisament durant la nit, però després, 8 hores després d'haver-nos llevat, tenim una petita necessitat de son. Una mica és aquesta nyonya que ens ve després de dinar, que molta gent pensa que és per culpa del menjar, però no és tant així, sinó que és que el cervell necessita. Hi ha una petita baixada de la temperatura del cervell que indica que necessitem dormir. És fisiològic. Qui no la pugui fer no passa res, eh? Tampoc cal dramatitzar.
1: Yeah.
3: Però és recomanable, és recomanable. A més, s'està veient que ara que els americans sembla que fan molt cas a la migdiada, saps? El power nap, que li diuen ells, eh? Nap és siesta i power siesta poderosa. Sembla que l'hagin inventat ells, la siesta, no? Perquè hem vist que realment la gent que fa aquesta migdiada, després d'haver dormit les hores correctes a la nit, això és molt important, rendeixen entre un 10 i un 12 més per cent durant les tardes.
1: D'acord. O sigui que... Quina és l'hora ideal per fer la migdiada? Si es pot triar, eh? Que normalment no podem triar, l'hem de fer com podem. Però vull dir, si, no sé, si el cap de setmana, per exemple, si no treballem i es pot triar una hora, quina seria la més aconsellable i per què, Eduard?
3: És molt fàcil, perquè aquesta baixada de temperatura del cervell, aquesta necessitat de son petita, que és la migdiada, la tenim al voltant de les 8 hores després d'haver-nos llevat. Si tu et lleves a les 8 del matí, la tindràs al voltant de les 4 de la tarda. Uh-huh. Si et lleves a les 6, la tindràs a les 2. I tu, si et lleves a les 5 com et lleves, a les 12 estàs mig grogui si estiguessis en un ambient de relaxació. Uh-huh. El problema és que estàs en una ràdio amb una tensió i això evita que tinguis aquesta nyonya, però la tindries sempre 8 hores després d'haver-te llevat.
1: Ja. Sofà o llit?
3: És igual, però la que ha de ser és curta, és a dir, si la fas al sofà millor, perquè simplement t'acomodes bé i seran aquests 10 minuts. Molta gent et diu, no, jo trenco el son mentre miro la televisió i llavors me n'entero a mitges, dormo una miqueta i això és suficient, i tenen tota la raó, no cal anar al llit.
1: Ja. I què passa si no aconsegueixes dormir, Eduard? És veritat que tanca els ulls, encara que no aconseguim dormir, ja té un efecte reparador, això?
3: Totalment cert, perquè aquest efecte reparador no és tant pel son en si, sinó per la desconnexió. Tu, si tanques els ulls i penses en alguna altra cosa, encara que no t'adormis, el que estàs fent són petites desconnexions de l'activitat mental que tu tens durant el dia. Tu pensa que el nostre cervell rep informació contínuament i a vegades molt potent. Per tant, necessitem fer aquests petits trencaments del dia. És a dir, tots els psicòlegs et recomanen, sobretot la gent molt estressada o que té ansietat durant el dia, els diuen desconnecta, i fins i tot els diuen mira, si vas, estàs en una oficina, vés-te'n al lavabo, fes allà, asseu-te, senta't a la pica, allà on sigui, i descansa de 3 minuts.
1: Ja. I per anar bé, a quina hora hem d'esmorzar, a quina hora hem de dinar i a quina hora hem de sopar, Eduard?
3: Mira, això sempre està molt ben estudiat, i és que primer has de seguir les regles típiques d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre. Ja. I la segona, i molt important, és sopar aviat per deixar un temps entre l'hora que et sopes i l'hora que te'n vas a dormir. Els països, per exemple, anglosaxons ho fan molt bé, això. Als Estats Units sopen a les 6 de la tarda, a Anglaterra a les 7, a Itàlia també ho fan bé, a Portugal fins i tot ho fa bé. Som nosaltres els que ho fem molt malament perquè sopem a les 9 de la nit i ja l'hem liada. El millor seria un horari ideal. Ideal seria si tu comences a treballar a les 8, llevar-te a les 7, esmorzar precisament a les 8, dinar a la 1 i després sopar al voltant de les 8 de la nit.
1: Ja. I per què a vegades recordem els somnis i altres cops no? Perquè vosaltres dieu que somiem cada nit, no? Per exemple, però que moltes vegades no te'n recordes. Com funciona aquest tema? Per què passa això?
3: Perquè per recordar un somni t'has de despertar. És a dir, tu somies, però si no et despertes, els somnis passen amb un grau del son, aquest que ja us hem explicat moltes vegades, que es diu fase REM, R-E-M. Mm. Això és un tros de son, no? Un tros del son reparador. Llavors, aquí és on somiem. Si en aquest moment no hi ha res que ens desperti, aleshores no recordem els somnis. En canvi, la gent que té molta angoixa, que l'angoixa se l'emporta al llit i que té molts microdespertars, es desperta moltes vegades durant la nit, et dirà que somia molt. I si no, com a molt, resumirem o recordarem el somni just abans de que soni el despertador, perquè ha coincidit amb un graó d'aquests del son REM. Per tant, tots somiem, però no tots recordem els somnis. I qui no recorda els somnis vol dir que descansa millor.
1: Ja. Déu-n'hi-do, en sap tant l'Eduard Estivill, Jordi Volta. Jo no m'encansaria mai de parlar amb ell.
2: Perquè és, a més, sempre el tema.
1: Sí, sempre explica coses noves i diferents, no? Perquè n'hi ha que sempre diuen el mateix. Dius, no, aquest home ja no l'escolto jo perquè...
2: I tot
1: perquè
2: superinteressant.
1: Ja m'ho sé tot. Però és a dir, clar, a més amb un prestigi, tot el que diu va missa.
2: I,
1: sí,
2: tant,
1: sí.
2: I tant. Sí,
1: tens
2: sí,
1: algun
2: sí.
1: problema, tu?
2: Sí, li volia preguntar pel tema d'allargar, diguéssim, les hores de son, perquè jo tinc un problema, ja és que jo puc anar a dormir d'hora o molt tard, per exemple, i sempre em llevo d'hora, és a dir, a les 6-7 del matí doncs ja estic llevat. Llavors, encara que vagi a dormir, per exemple, me'n vagi a les 3 de la matinada. Llavors, per poder allargar, diguéssim, el son, com ho hauria de fer, això?
3: Mira, expliques algo que està molt bé, perquè més que allargar les hores de son, el que has de fer és aconseguir anar-te'n a dormir, perquè el despertador aquest cerebral que tenim et desperta a l'hora que tu... Perquè tu segur que ets més matiner. Recorda sí. que hi ha els cronotips, que és la gent que al matí funciona de conya, que a les 6 es lleva, està potent, en canvi a les 9 de la nit no li posis una reunió perquè no lligarà res. Uh-huh. Aquests són els que ho fan al revés, són els nocturns, aquests que a les 10 del matí no els hi posis una reunió perquè no lligarà res, en canvi a les 10 de la nit estan molt, molt desperts. En el teu cas, jo crec que el més important no és tant evitar llevar-te aquesta hora a les 6, que està perfecta, sinó aconseguir que a les 10 de la nit puguis estar al llit i dormint. Per això hauries d'avançar a l'hora de sopar, per exemple, i tenir aquestes dues hores de desconnexió per començar a dormir. No és una patologia el que et passa, simplement és una organització dels teus hàbits que segurament pots modificar. Però aquí, fixa-t'hi que cal molt la voluntat d'un mateix, eh? Mira, quan nosaltres donem normes per ensenyar a dormir els nens petits, tenim un gran aliat, que són els pares que fan complir aquestes normes en els nens. Quan nosaltres donem normes a un adult, per exemple, jo t'estic explicant aquí, jo no tinc un pare que vingui al costat teu i et digui ei, que has de fer això, que t'ha dit l'Estivill, que has d'anar a dormir a les 10. És a dir, els adults som terriblement, terriblement inconstants a l'hora de practicar el que sabem que ens va bé. Però, bueno, sabent això, segur que ho faràs millor.
2: Molt bé.
1: Ai, doctor Eduard Estivill, un milió de gràcies, com sempre, per haver estat aquí en directe al matí de Ràdio 4. I escolta, ves venint, perquè com et necessitem. Sí, et necessitem que cada cop estem pitjor, tu. No pot ser
3: no,
1: això.
3: No, més, A més, avui he anat bé perquè en principi tenia visites i havia d'entrar la meva filla, la doctora
1: la Carla,
3: Estimit,
1: però sí.
3: Al final, sí, la visita s'ha retrasat, o sigui que he pogut estar...
1: Has pogut entrar tu, encantats amb tu, encantadíssims també i sobretot amb la Carla. Al final som una família, tu, els d'aquest programa, i els doctors Estivill també.
2: I tant.
1: En formen part d'aquesta família. Fins molt aviat, Eduard, una abraçada a la Carla també, que vagi bé.
3: Sou molt amables, una abraçada.
1: I vosaltres també, i sobretot. Ells sí que en són d'amables, i en saben.
2: I molt, eh?
1: En saben més que ningú. Saps qui vindrà?
2: Quim Masferrer.
1: Quim Masferrer?
2: I tant, el foraster.
1: De fet, està a punt d'arribar ja, sí, aquí sí, als estudis de Ràdio 4.
2: Un crac que ho peta sempre, eh?
1: És una bèstia, el
2: Quim. Amb els espectacles, amb la televisió, a la ràdio, quan feia ràdio també, vull dir que...
1: Ara de seguida el tindrem aquí, al matí de Ràdio 4, que no marxi ningú. Abans sentirem les notícies de les 12 amb els companys dels serveis informatius. I saps qui vindrà, també?
2: Un expert en gossos, eh, que sí,
1: pot ser. L'Ingrid, no, l'experta.
2: L'experta.
1: La millor.
2: La que ensinistra gossos com
1: ningú. L'Ingrid Ramon, eh? De seguida aquí, al matí de Ràdio 4, i aprendrem a fer el millor arròs, l'arròs que ha guanyat aquest concurs nacional d'arrossos de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta, i a més regalem un dinar-sopar per dues persones en un restaurant on fan el millor arròs del món o un dels millors com a mínim.
2: On és?
1: Després t'ho diré.
2: Molt bé.
1: Però abans sentirem les notícies de les
2: 12. Em quedo amb intriga ara mateix, eh?
1: Mentrestant, oients, aneu trucant al 900-454-455. Fem això, ens posem al corrent de l'actualitat i tornem en 5 minutets, en directe des d'aquí, des del matí de Ràdio 4. Fins ara.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Els professors surten avui al carrer a les protestes emmarcades en el dia de vaca, que coincideix també en el dia en què més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules. Els sindicats avisen que el conflicte amb educació seguirà vigent aquest curs. Barcelona és l'epicentre de les protestes. Anem fins a la plaça Sant Jaume, on hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bon dia.
8: Bon dia. La marxa acaba d'arribar a la plaça Sant Jaume des d'Urquinaona, on es preveu que comenci una macroassemblea després d'un matí de talls i protestes en els principals accessos a la ciutat. El curs no comença amb normalitat. Centenes de docents són al carrer per demanar anar més enllà en aspectes com els recursos de la inclusió o les ràtios a les aules.
9: Més mans. Al final, com més persones siguem, més petits seran els grups i més bé els podrem atendre. La importància és atendre els alumnes, no ens interessa que ens augmentin el sou.
10: Ara la gent ha posat el crit al cel amb les colònies i amb les sortides, que nosaltres és una cosa que a mi personalment, per exemple, m'encanten, però no estem assegurats i prenem molts riscos, a part de totes les hores que no es tenen en compte.
8: Molts asseguren que, malgrat el desgast del curs passat i el cost econòmic de les vagues, continuen disposats a protestar per aconseguir canvis que reverteixin les mancances dels centres.
6: Les protestes de professors i mestres s'han repetit arreu del territori, a les principals ciutats catalanes. Els sindicats també han fet assemblees per organitzar el que avisen que serà un curs de lluita i reclamen al president Salvador Illa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, negociar. L'Hubert Pastor i Rosa Aguilar són portaveus d'USTEC a Girona i Lleida, i Manel Nicolàs és de l'Associació de Centres del Camp de Tarragona.
11: El departament està totalment enrocat, tant la consellera com el president Illa diuen que no hi ha tema per parlar, que tot està tancat i que ens demanen un parèntesis. Aquest parèntesis ja l'hem tingut a l'estiu.
12: Eixida, però és el tret de sortida de tota una nova etapa de mobilitzacions.
13: Tampoc tenim molt clar que s'havia promès ni sabem si ho té clar el govern. A secundària, doncs, estem en aules que comencem amb 30 alumnes, en centres que tenen molta matrícula viva, per tant, abans del Nadal passarem als 33, que és el que marca la llei.
6: Unes mobilitzacions que afecten estudiants i famílies. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes lamenten que durant l'estiu Educació i els sindicats no hagin arribat a un acord. La seva portaveu, Lidón Gasull, posa el focus principalment en la conselleria. Són declaracions a Ràdio 4.
14: És que el departament és qui ha de garantir o intentar posar tots els mitjans perquè el curs pugui començar amb normalitat, i no només començar amb normalitat, sinó que també no hi hagin, no?, més vagues durant el curs.
6: Gasull ha reiterat la petició d'obrir les negociacions a d'altres actors, com ara les famílies, per abordar el conflicte educatiu de forma conjunta. El Consell Executiu aprovarà avui el sostre de despesa pel 2027. Es tracta el primer pas per presentar els pressupostos de cara a l'any que ve. L'executiu de Salvador Illa engega així la maquinària per aprovar els propers comptes només dos mesos després d'aprovar els pressupostos de 2026 pactats amb Esquerra i Comuns. El govern ha fixat en 43.200 milions el sostre de despesa no financera, un 5% més que els de comptes d'aquest any. I la crisi migratòria a Ceuta continua marcant l'agenda política. El president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, es troba a Brussel·les i s'ha reunit amb eurodiputats populars, la presidenta del Parlament i el president de la Comissió de Llibertats Civils, Javier Zarzalejos, per abordar la situació de la ciutat autònoma. Vives ha insistit que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de persones durant el juliol, argumenta que és impossible que no ho sabessin, que hi ha informes policials que ho proven i que no és la primera vegada que ho fa.
7: Y a eso venimos a apelar, a encontrar respaldo por parte de la Unión Europea ante este acontecimiento, como digo, que ha puesto en jaque nuestra integridad territorial y que ha perturbado la vida de la ciudad de Ceuta.
6: Més coses, els Mossos investiguen un presumpte segrest amb tiroteig inclòs que va tenir lloc ahir a la tarda a Gavà. Sergi Bassoles, els detalls.
15: Tot sembla indicar que es tractaria d'un tema de rendició de comptes relacionat amb el tràfic de drogues. Aquesta seria la principal hipòtesi de treball que hores d'ara sospesa la policia catalana. Un presumpte segrest amb tiroteig inclòs que va tenir lloc ahir pels vols de 6:15 de la tarda a l'urbanització Cal Espinó de Gavà. Segons que van relatar alguns testimonis que van alertar el 112 en escoltar els trets, un motorista va ser tirotejat pels ocupants d'un vehicle, els qui posteriorment l'haurien introduït a la força a l'interior del maleter del cotxe i haurien fugit. Posteriorment, relaten fonts de la investigació consultades per Ràdio 4. Els assaltants l'haurien abandonat malferit a un barri de Sabadell. La víctima va ser traslladada a un hospital on resta ingressada en pronòstic reservat, tot i que no es tem per la seva vida. Un cas del que ja s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. De moment, no hi ha detinguts.
6: Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.
16: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: A les 12 i gairebé 6 minuts ara mateix, de seguida Quim Masferrer, en directe aquí al matí de Ràdio 4, quines Jordi Vila.
17: Quines ganes, Xavi, quines ganes. Mira, m'acaba de dir que ja està el taxi.
1: Ja està el taxi.
17: L'ha recollit el Quim Masferrer. El Quim Masferrer.
1: No, dic ja, dic sí. Vinga, arriba.
17: L'ha recollit al Teatre Borràs, que és on demà estrena El Temps, un espectacle que doncs va estrenar fa 15 anys i ara el torna a posar en escena. Vaja, que estem molt contents de tenir-lo aquí. Parlarem també doncs de la gira. Sou molt bona gent. Parlarem del Foraster. En fi, però moltes altres coses interessants
1: sí.
17: En aquesta última hora vibrant del matí de Ràdio 4, Xavi.
1: Saps qui em fa feliç?
17: Ai, qui?
1: A tu qui et sembla que em fa feliç ara mateix?
17: Doncs mira...
1: L'Ingrid
17: Ramon. Sí. La tenim al meu costat.
1: És una d'aquestes de... Em canvia la cara, jo, quan la veig.
17: És que té un riure que il·lumina.
1: Família del matí de Ràdio 4, us ho dic públicament perquè no me n'he sortit en un any. Quan arribeu, entreu a l'estudi.
18: Sí? Vale, no ho sabia.
1: Tots, vota, fa un any que vens i encara no ho fas.
18: Vale.
1: Arribeu, entreu a l'estudi.
18: A mi m'ho perdones, que és el primer programa.
1: Us saludo abans del butlletí, podeu avançar alguna cosa als oients del que parlarem avui i m'agrada fer-ho així.
18: Perfecte.
1: Sí, com més coral, millor. I doncs ja que no us fan entrar, entreu vosaltres. Obriu la porta i cap dins.
18: De fet, Xavi, he sumat el nas i només he vist a tu.
1: Només fa un any que ho intento.
18: però jo
17: penso que ara, Xavi, inici de segona, inici segona temporada...
1: Hem de fer millor, això.
17: Ara ho aconseguirem.
18: Noves regles.
17: Ara sí.
1: Ha anat molt bé i estem molt feliços amb com ha anat aquest any. Però aquest any, oients, ho volem fer millor per vosaltres, encara.
17: I com tu dius, més i millor.
1: Més i millor.
17: És una de les teves frases icòniques,
1: Ho dic molt, això. Més i millor.
17: A mi se m'ha enganxat aquest estiu. Sí, més i millor. Dic, més i millor.
18: Xavi,
1: uns aprenem dels altres aquí. Jo n'aprenc molt de tu, també, Vila. Bueno, sí? I del Bota, sobretot.
17: Hombre.
1: Eh?
2: Mira,
1: mira que em semblava que no parlava malament això del català, però amb tu al costat ho estic millorant a marxes forçades.
18: Ui, sí.
2: Sí.
1: Ui. Sí, sí.
18: Ara em farà vergonya.
2: No, que va. No,
1: és bon xicot.
2: Sí.
1: Però en sap, que és l'interessant.
2: Tots aprenem, perquè sempre hi ha modificacions i coses noves que van apareixent. Vull dir que la llengua evoluciona. I una cosa és el que diem, com ho diem, i el que és normatiu i el que no és normatiu, que canvia.
1: Molt bé. Escolta, de què parlaràs avui, Ingrid?
18: Avui parlarem, ho farem al revés. El que farem és, en comptes de parlar sempre com ha de ser el gos, què hem de fer per, parlarem com ha de ser la persona pel gos.
17: Molt, molt...
1: Com pensada. M'agrada això.
18: Sí.
17: Perquè sempre es diu que el gos o la persona s'assemblen.
18: Sí.
17: Això es diu, de vegades jo he escoltat això. És a dir, un gos molt potent, amb molta força, el veuràs amb una persona, doncs, jo que va al gimnàs, musculosa, tal, o això és un tòpic?
18: No sempre, eh? No sempre. Però he pensat, avui comencem fort i fem-ho al revés. Primer programa de col·laboració oficial, i he pensat, mira, fem-ho de l'altra manera.
1: Home, segons l'INE, més d'un 1.250.000 gossos a Catalunya, tu.
18: Uh-huh.
1: I, en canvi, només 1.140.000 nens i nenes menors de 14 anys. Perquè la sentim que avui més d'un 1.600.000 alumnes han tornat a escola, o no, perquè hi ha la vaga. I a l'institut, però menors de 14 anys, n'hi ha 1.140.000. Això ho diu l'INE, insisteixo, vull dir, no ens ho inventem, el Jordi Vila i jo, i aquests del matí de Ràdio 4. Mm-hmm. Per tant, hi ha més gossos que canalla. Això ja fa temps que ho diem, doncs ara hi hem posat les dades, aquí tenim les xifres.
17: És que és el millor amic de l'home, no? Sempre s'ha dit.
18: Oh, mira, de la dona.
1: I de la dona.
17: I de la dona, i de la dona.
1: Sembla estrany
17: i
1: que ho diguis tu, això, Jordi. Escolta, què t'anava a dir?
17: Sí, sí.
1: No, i és l'únic que està content quan arribes a casa.
18: Però jo també, sempre.
17: En el meu cas tinc una gateta, que també sempre quan arribo...
18: Miau!
17: I allà la tinc.
1: Ja. Què t'anava a dir? Com està el blat?
18: Molt bé. L'estiu ha sigut duret, perquè aquesta calor pels gossos, la veritat, és que ha sigut intensa.
1: Què s'ha de fer quan fa aquesta calor amb el gos?
18: No, sortir a passejar-los. O sigui, és que em passo el dia veient gossos que van passejant pel sol, el gos va arrossegant-se i la persona encara, vinga, va, corre, anem. Saps? O sigui, sortir només a les hores que no faci aquesta calda infernal que ha fet aquest estiu. No,
1: és que es cremen els peus.
18: Es cremen les potes, no volen caminar, ells no transpiren com nosaltres, ells no refresquen com nosaltres. No. Pensa que ells a partir de 25 ja ho estan passant malament.
1: Mira, els cossos policials de Viena i Zúric els posen sabates,
18: sí.
1: els gossos, per sí, sortir sí, al sí, carrer. Sí. Sí. Quan tenen temperatures tan i tan altes.
18: És que tal i com estan les coses, potser arribem a aquest punt.
1: I aquella prova, com es deia allò, que em van explicar una vegada?
18: La
1: norma aquella dels 5 segons,
18: sí.
1: que has de posar la mà, com funciona això, Ingrid?
18: Poses la mà, l'envers de la mà, al que seria l'asfalt.
1: És a dir, la part superior de la mà,
18: exacte.
1: Sí?
18: I veure si tu amb 3 segons ho notes calent. Però
1: 3.
18: És que, sí, però és que és molt menys que això. Això és el que corre per internet, no? Però és molt menys que això. És tindre sentit comú, anar per l'ombra, sortir a hores que no faci calor, que estiguin a llocs frescos, ventilats, etc.
2: I que beguin molta aigua, també, no?
18: Sí, això ja ho fan bastant de forma natural, perquè, pobrets, com que tenen tanta calor, de fet, beuen massa aigua. Perquè diuen, tinc molta calor, em tinc que refrescar, llavors sobrebeuen aigua. O sigui, millor moltes vegades que no queda cop se'ns inflint d'aigua, perquè llavors hi ha possibilitat de torsió d'estómac, vòmits, etc.
1: I a més, una cosa és la temperatura que marca el termòmetre i l'altra cosa és la temperatura de l'asfalt.
18: Exacte.
1: Que sovint amb aquestes calorades supera els 50 o els 55 graus tranquil·líssimament.
18: I la xafogó que tenim a totes les zones de costa.
1: Insuportable, ai senyor. Doncs, au, parlarem d'això de seguida amb tu. Abans, però, Bota, fot una hora que ets aquí, no has dit res encara.
2: Doncs, mira, sí, he parlat del Déu-n'hi-do per començar. I, si us sembla, ja que hem dit que Déu-n'hi-do porta guionet, direm, repassarem ràpidament les normes dels guionets. Els numerals, és a dir, els nombres, tant si són ordinals com cardinals, hi ha aquesta regla, que és la regla DUC, desenes, unitats, centenes, i llavors, entremig, hi van aquests guionets. També en els punts cardinals, per exemple, nord-est, sud-est, per exemple, també amb compostos com nord-americà, i a més també quan, en aquest cas, en un compost, el segon component comença amb una R, S o X i la primera paraula acaba amb vocal neutra. Per exemple, para-xocs i aniria, diguéssim, un guionet. O para-sol i aniria també un guionet.
1: Que no també portes talls avui? Això que fas, que sí, voltes pel país i parles amb la gent, això m'agrada molt a mi.
2: Doncs mira, tinc talls...
1: Perquè fins ara em sonava una mica classe, això.
2: Sí, no.
1: I pensa que jo feia campana bastant sovint.
2: Vull doncs dir, no, mira...
1: Si els oients no són de l'escola com jo...
2: Fem una cosa, posem musiqueta...
1: Començarà a sonar rotllo patatero, això.
2: Posarem musiqueta, que així també animem una miqueta, diguéssim, la festa, i comencem bé.

0: Ara m'agrades, Bota. Ara m'agrades, home. Bon rotllo, tu.
1: Sí, sí, bon rotllo amb una cançó que és de ruptura amorosa, eh? Compte, eh? És a dir, que per això vaig negre avui. Si us fixeu, sí, vaig negre també.
2: T'han deixat?
1: No, jo no.
0: Què t'ha passat?
1: Però ja per la cançó...
0: Que t'has separat, també?
1: No, que va, no, estic molt bé. No, però per animar la cançó aquesta, home, una ruptura que te la prenguis així de bé no és normal, no? I en aquest cas es tracta d'una ruptura amorosa i ell el que demana simplement a la seva xicota és que no se li quedi el ventilador. És a dir, el ventilador s'ha de quedar allà per suportar les temperatures de calor. I és la cançó, una de les cançons de l'estiu. Una cançó fresca, a ritme de rumba, que ens serveix també per repassar doncs, algunes coses, com, per exemple, aquestes rimes consonants que hi tenim, amb paraules com no, ventilador, calor, o també el guai i mai, per exemple. També hi ha paraules que són molt actuals, com el post o el TikTok, per tant, un català, diguéssim, més actualitzat. I també doncs, hi ha paraules com, per exemple, aquest guai, que ara seria top. Ah. Molt bé. I seguim, i ara anem de festa, i una pregunta que us faig. Vosaltres diríeu pomada o gin amb llimonada?
3: No
0: ho sé.
3: Mira, com que no veig gaire...
0: Jo dic gin tònic o ron amb cola. Posa'm rom, Joana.
2: Yeah. Jo dic birra.
1: Sí, però el poble bons, aquesta cançó.
3: Pomada, mai de la vida he dit pomada, mai.
2: No.
1: Jo, a Menorca, sí, deia pomada, no?
0: No en prenem d'això, aquí, nen.
1: Mm. No, jo tampoc. No,
0: els
1: oients
0: segur que sí.
1: A ses illes. Però allà, depèn del lloc de l'illa on vagis, si dius pomada, et poden enviar-te a la farmàcia, com ens explica aquesta oient.
4: Pomada es diu fora de Ciutadella. A Ciutadella és gin amb llimonada. I a Ciutadella, si tu demanes pomada, et poden enviar a la farmàcia a buscar pomada.
5: Sí,
4: perquè aquí a Ciutadella es diu gin amb llimonada. Pomada es diu a la resta de la illa. I és la barreja de ginebra sobretot fet aquí, el gin xuriguer, amb llimonada.
1: Per tant, pomada, en aquest cas, si anem a Maó, però si anem a Ciutadella, gin amb llimonada. I una altra pregunta, ensaïmada o enciamada?
0: Enciamada.
1: Enciamada.
0: Ja sé que és ensaïmada, però enciamada.
3: Sempre havia dit enciamada, igual.
0: La professora de català que teníem quan era petit, sempre deia, no es pot dir, perquè enciamada és un grandíssim plat d'enciam.
1: Sí, és així. Sí.
0: Però
1: és un plat d'enciam, una amanida...
0: Ens ho deia, ho sabem, però a casa continuem dient enciamada.
1: Enciamada. I per què s'ha de dir ensaïmada i no enciamada?
0: Doncs mira...
2: Que ve del saïm, no?
0: Així.
1: Molt bé.
2: Mira. Ve del saïm.
1: Sí, sí.
2: Jo saps per què ho sé? Perquè soc vegana i el saïm ve del porc. És el greix del porc.
3: És el greix del porc
2: i, sí, òbviament, no em menjo.
3: Primera notícia, eh?
1: Sí, sí, i ve d'aquí. I això ens ho explicava concretament l'aloe.
4: Evidentment, l'ensaïmada, o aquí li diuen enciamada moltes vegades, que és un dolç típic de Menorca, molt bo, i està fet amb saïm de porc, que per això es diu ensaïmada, perquè està feta amb llard de porc.
0: Veus? Interessant, això.
1: Sí, i moltes persones deien el que comentàveu vosaltres, enciamada.
6: Jo dic enciamada, tot i que sé que...
0: Per què porta enciam?
6: No és la
1: correcta.
7: Endavant. Solta les olives aquí.
6: Jo dic ensaïmada, enciamada, tot i que també sé que no és correcte.
0: Exacte.
6: Però enciamada sempre.
1: Enciamada es diu més a la part de Girona i també a la part de les illes, no?
0: I a Lleida.
6: Exacte. Jo sóc gironina i a casa, doncs, aquestes paraules, no?, com enciamada o dir aiga o dir junolls, no?, aquestes coses que saps que no, però que oralment les has sentides així, no?
0: Ginoll, també.
6: Sí, igual que la Vall, jo també sóc de la mateixa zona.
0: Lo ginoll.
6: Jo, com que ho he après tot de zero, clar, ja l'he après bé.
7: I jo a València ho diem d'altra manera.
1: A València, ensaïmar, sense la D intervocàlica que salta, com mocaor, per exemple.
3: A casa recordo que dèiem aiga i genoll, i genoll, sí, també. Sí. Això també ho fèiem.
0: Això d'aiga em fa una ràbia.
2: Sí, sí, sí, aiga. A mi em passa
0: igual.
2: Els
0: que diuen aiga, no puc.
2: Sí. Em dóna un cringe.
0: Mira que ho entenem tot i ens agrada que es parli com s'ha parlat, sí, sempre, però és que aiga...
2: Aiga és com... Aiga, no, està,
3: sí,
2: mal dit,
3: però
2: no, segur
3: dit,
2: que no.
3: Sí, però... de petit, ara ja... Doncs, bueno, ja no.
1: A veure, el registre dialectal parlat sí que se't pot admetre, però només en aquest cas i prou. Ja, però si no, formalment no, eh? Formalment com a estàndard no, ha de ser aigua. Ja. Sí? I parlant del baliàric, aquestes també són algunes paraules típiques d'aquest dialecte oriental. A banda de l'article salat, ens les comenta Antoni Casanovas, també des de Ciutadella.
8: La casa, escotxo, moto,
0: escotxo,
8: salat, pi, són diferents que les paraules que a Catalunya.
5: Sí. Però s'entenen força? Sí, no? O depèn de quan parleu, si parleu molt ràpidament,
9: sí,
5: costa més.
9: Normalment, quan parlem entre nosaltres, ja no és nosaltres, entre nosaltres ens entenem, vull dir, la gent catalana que no està acostumada a escoltar molt, sempre ens costa més. Nosaltres estem més acostumats a escoltar catalans que ells escoltem els aquells, entens?
5: Sí, sí, sí.
9: I ens costa un poc més a ells que a nosaltres a ells.
1: I la caldereta de llagosta és un plat típic de Menorca i de Fornells en especial, però no se n'acostuma a menjar gaire. Coneguem-ne el motiu.
9: Sí, això és un plat típic, però que no és molt habitual. Degut en els preus, no? Però bueno, és un plat típic d'aquí. Oli aigua, no oli aigua, és molt una cosa, és una sopa més de tomàtica.
0: Home, poseu-vos drets i dretes, tio. I ties, per l'amor de Déu.
3: Vinga, va, va, tots.
10: Com estem?
0: Com estàs, tio? Com va això?
3: Quina il·lusió, hosti, tu.
10: Carai, quina rebuda.
0: El foraster, que diuen a Lleida, lo foraster.
10: Ostres, per un moment pensava que érem a missa, posem-nos drets.
0: Aquí, quan entra una eminència, ens posem drets.
10: Ai, pobre de mi.
0: Vas Ferrer, tio.
10: Pobre de mi, una eminència.
0: Home, sí, lo foraster. I tots diuen, per què no ve el meu poble, lo foraster? Què s'ha de fer perquè vingui el Quim aquí?
10: Hi ha anat molt, per Lleida.
0: Sí, però tenim 947, tu l'altre dia és 948.
10: El jo, municipi, sí.
0: 947 em constaven a mi, que n'hi ha un de nou.
10: Ah, no ho sé, però a mi. No sé.
0: A quants has estat?
10: Portem 135, imagina't.
0: 135?
10: De 947 encara, o 48.
0: Encara te'n queden uns quants,
10: Sí, acabaran abans amb mi que amb els pobles.
0: Molt bé. I ara una hora i mitja sol damunt l'escenari.
10: Sí. Sí. Ara un espectacle que el vaig estrenar fa 15 anys.
0: Sí.
10: I que ara m'ha vingut molt de gust tornar-hi. A veure, un espectacle que es diu Temps, i tinc ganes de veure com m'ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps.
0: Ja, el Borràs.
10: El Teatre Borràs, sí.
0: Fins quan?
10: Fins a mitjans d'octubre, és a dir, arrenquem...
0: Afanyem-nos, nens i nenes.
10: Sí, perquè arrenquem demà. L'estrena oficial és el dia 17, aquestes coses que no sé, ara es fan unes prèvies, no sé què, l'estrena és el dia 17. Jo demà ja m'hi poso, o sigui, a partir d'aquí ho faré tant de bé ara com de l'estrena, I amb moltíssimes ganes.
0: Ja. L'altre dia deies, no podries fer aquesta feina sense ser un temerari.
10: Sí, però la teva també. És a dir...
0: I una mica també. Sí, sí. Si ens paréssim a pensar...
10: Si penséssim ara mateix en la de gent que ens està escoltant, segurament en la de gent quan et posa davant d'una càmera o puges dalt d'un escenari, té un punt de temeritat.
0: Fa vertigen, això,
10: Sí.
0: A mi em passa abans de començar. Sort que la Marta Inglés m'anima. Em diu, calla, home, que quan s'encén el llum vermell aquest, el pilot,
10: sí,
0: et passa tot i et creixes, dic, perquè al matí, bufant per aquí, Jordi.
3: Sí.
0: Buf, 3 hores de ràdio.
10: Però és d'aquestes coses que a mi em passa sempre, Abans d'un rodatge o abans de sortir un escenari, penso, ostres, qui t'ha dit que et compliquessis la vida d'aquesta manera?
0: Sí.
10: Però un cop baixa el taló, o un cop acabem el rodatge, penso, quina feina tan maca que tinc.
0: Que sí?
10: No para de plantejar-me aquestes coses, i això vol dir que el que fas, ho fas amb molta passió, i que quina sort que tenim, que malauradament no tothom la té, de poder-se guanyar la vida amb allò que ens apassiona.
0: Ens agrada massa.
10: Oi, sí. Sí.
0: Que sí?
10: Sí.
0: És una gran sort, no? Gaudir. A casa dic disfrutar, encara.
1: Gaudir del que fas, sí.
0: Gaudir de la teva feina, que a vegades dius, potser és trist estar tan bé a la feina.
10: Bé, perquè fa que hi hagi un moment que confons el que és feina amb el que és lleure, se't barreja la vida amb el fet de treballar, no saps si estàs treballant perquè t'ho estàs passant bé, i això a vegades fa que també sigui molt invasiu, i que hi hagi moments en els que diguis, que he de desconnectar, he de tenir clar quan estic treballant, quan estic gravant, quan estic rodant, que m'ho passo molt bé, però també quan ets a casa i quan tens moments per la família, que no es barregin les dues coses, això és interessant, ja, de saber-ho fer.
0: Reestrenes Temps al Borràs, un espectacle que parla de la mort.
10: Aquí. Sí, amb molt d'humor, parla de la mort, per tant, parla de la vida.
0: Sí, senyor.
10: I em plantejo una pregunta en aquest espectacle, que ara us la traslladaré a vosaltres. Què faríeu si us quedés només 90 minuts de vida?
0: Ja. Aquest matí ho hem preguntat a tots els tertulians i a tothom, ja.
10: Què faríeu? És que clar.
0: Què faries, Ingrid? Ara et diuen, et queda una hora i mitja. 90 minuts i s'ha acabat la festa.
2: Ho tinc claríssim, estaria amb els morgossos.
0: Amb el blat, sí, i companyia.
2: Amb el blat i la ria, sí, amb els dos.
10: És a dir, ens deixaries plantats, Marxaries, deixaries els cascos i te n'aniries ara
2: totalment
10: mateix?
2: Totalment. Sí, aquí us quedeu. Me'n vaig amb els meus gossos a fer un bon passeig per la natura i estar amb ells i estar present amb ells.
0: L'Ingrid és la millor ensinistradora de gossos d'aquest país. Uh-huh. És la que té el blat, aquell gos que conjuntament amb l'Hospital Clínic detectava el càncer de pulmó.
10: Molt bé. Que
0: ha salvat moltes vides.
10: Sí. Doncs aquesta pregunta, que la Ingrid la té molt clara, en el meu cas, costa respondre-la si espero no trobar-m'hi mai, si no trobes en aquesta tesitura. Ah. És a dir, perquè sembla que pots caure en una certa frivolització, yeah. no? De dir, què és el que faria? No yeah. sé, faria sexe. Sí, segur? Faria. I, per tant, el teatre et permet això, et permet jugar. Yeah. Ja que en la meva, a nivell personal em costa molt de respondre aquesta pregunta, doncs gràcies al teatre anem a fer-ho. Yeah. I anem a fer-ho, sobretot, amb molt d'humor. És una comèdia en la que rius molt i en la que també empatitzes molt amb el personatge, perquè passa una cosa. Tothom que em vindrà a veure al Teatre Borràs, tothom es morirà.
3: I escolta, aquí...
0: T'anava a dir que no se n'escaparà ningú.
10: Sí, no se n'escapa ningú. Per tant, tothom s'hi sent... Hi ha molta empatia amb el personatge.
3: Vas fer aquest espectacle, el vas escriure tu també, sí. Farà 15 anys, i què t'ha portat ara, en aquest moment, a tornar-lo a portar a escena? No sé si té a veure que potser el Foraster està acabant, 10 temporades o no acabarà.
10: No.
3: Però per què ara, en aquest moment?
10: Perquè fa 15 anys i va haver-hi... De fet, és un espectacle que molta gent, jo ara estic rodant amb el meu espectacle Bona Gent, sí. que porto més de 500 funcions, i molta gent em diu, i temps, el tornaràs a fer? I m'anaven dient això, m'anaven allò esquitxant de tant en tant. I un dia, ara que feia 15 anys, netejant l'escriptori de l'ordinador, allò que tens temps, s'ha allà posat, i dius, has de fer neteja, l'haig d'ordenar, que el tinc una de carpetes aquí, i torni a entrar, vaig entrar dins, i només llegir-lo una altra vegada vaig dir, ostres, vas escriure això fa 15 anys, tu ets 15 anys més gran, 15 anys de més experiència, 15 anys més vell. L'espectacle també ha passat el pas del temps. Segueixo fent-me la mateixa pregunta i seguim parlant del mateix. Dic, hòstia, per què no el tornem a fer? I m'han entrat com unes ganes, gairebé com el mateix que molta gent m'anava dient, per què no el tornes a fer? M'ho vaig preguntar a mi mateix. I dic, home, Quim, tu ets amo del teu temps, parlant de temps. Si et ve de gust tornar-lo a fer, doncs torna-lo a fer. Perdona, que no torna Maricel? Que no tornes a fer?
0: Sí, no,
10: Hòstia... Tornem-hi.
3: I ha canviat de fa 15 anys ara? Hi ha matisos en aquest temps?
10: Moltes coses segueixen igual, però sí que, evidentment, s'ha actualitzat. És a dir, hi ha coses d'actualitat que el personatge parla, que, evidentment, les hem fet vigents, hem fet una neteja d'escenografia, l'hem renovat, ha entrat gent nova dins de l'equip, però l'essència, bàsicament, és la mateixa, que és intentar respondre aquesta pregunta que la Ingrid ha respost de manera tan clara, que és què faria si quedessin 90 minuts de vida?
0: Volta, què faries, tu?
1: Jo estaria amb la meva família. Sí, sí. Ah.
0: Sí, però si t'agafa aquí la ràdio i no tens temps d'arribar...
10: Jo no tinc temps amb la meva família, els tinc a una hora i quart de casa.
0: Tu ara què faries, quedar-te aquí nosaltres?
1: Jo quedaria aquí. Sí, si no puc marxar, en el sentit que no tinc temps d'acomiadar-me dels meus éssers estimats, em quedaria aquí, lògicament.
10: Però posaries música, resaries...
1: Posaria música...
0: Quina
1: música
0: cançó demanaries? Va, que te la posarem. Quina cançó demanaries?
10: A veure, llarga vida, eh? No, és que sembla que estem a la nostra munció aquí, ja.
1: Albert Hammond, per exemple, Never Rains in South of California.
10: Doncs t'acompanyo en el sentiment, aquesta, i ara per tu...
1: Anem negres, anem de funeral, avui, amb el Xavi. També.
10: Sí,
0: Com dèiem, no se n'escapa ningú d'això. És llei de vida, però per sort no sabem quan serà.
10: Clar.
0: Jo quan va morir l'Eduard Ponset vaig pensar merda.
10: És veritat, l'Eduard Ponset...
0: No recordes?
10: Sí, sí.
0: Ell deia, probablement no em moriré mai. No s'ha demostrat que...
10: Exacte, doncs mira... L'Eduard Ponset el tenim en el cementiri de la Vilella Baixa.
0: Ah, sí?
10: Un poble del Priorat, sí.
0: Molt bé.
10: I precisament per això, és que la mort és el que ens iguala a tots i a totes. És a dir, per sort.
0: Sí, no?
10: És a dir, la mort ens iguala a rics, pobres, d'esquerres, de dretes, del Barça, del Madrid, tots anem a petar allà mateix. I precisament per això crec que fer-ne humor és una cosa molt sana. Tot i que també, evidentment, les morts n'hi han de molt tipus. Hi ha morts prematures que són molt doloroses, hi ha morts naturals que poden arribar a ser molt maques, hi ha morts en els que realment pots arribar a gaudir de gent gran en el que se'ls acaba la vida, se'ls esmuny la vida i que hi ha un comiat bonic.
0: Jo porto tot fatal. Això hi és. Jo aquest tema el porto fatal.
10: Sí, costa.
0: Costa. Algú el porta bé, aquest tema? Jo no conec a ningú. Com el doctor Sant Segarra, que l'hem tingut en aquest programa, l'escoltes a ell i dius, calla.
1: Que parla de la superconsciència, sí, no?
0: Tu creus que hi ha vida més enllà de la vida, Quim?
10: Ai, no ho sé.
0: Estàs al cas del que diu el doctor Sant Segarra?
10: Sí, no, i tant, i que a més té...
0: Una prestigiós cirurgià durant molts anys...
10: No, i que a més avalat per la seva experiència.
0: Correcte,
10: sí.
0: Correcte.
10: Mira, jo hi ha una cosa que em vaig trobar un dia a Ulldemolins amb una senyora que tenia 90 anys i em va dir... Tinc ganes de morir-me. Diu, perquè... Jo, clar, et sobta que et diguin això, tens ganes de morir-te. I més en un context que no era... Malauradament, que a vegades hi ha gent que demana la mort, que demana l'eutanàsia perquè les seves circumstàncies de vida no són dignes, i que, evidentment, és molt just que sigui així, doncs ella estava bé. Diu, precisament perquè estic bé, Quim. Diu, tinc 90 anys, encara visc sola, Serveixo de mi mateixa, no necessito ajuda de ningú, crec que ho he fet tot en aquesta vida i vull marxar ara estant bé. Per tant, jo cada matí quan em llevo penso, ostres, mort, encara no m'has vingut a buscar. A veure demà. I vaig trobar-ho d'una excel·lència tan gran, aquesta cosa de parlar-ne d'aquesta manera íntegra, digna i acceptant la mort com el final de la vida.
0: Doncs
10: vaig
0: trobar-ho
10: maquíssim.
0: Sí.
10: Quina feina tan maca que tinc, que em trobo persones que m'expliquen coses com aquestes.
0: Quina feina tan maca que tens. De fet, fins avui t'ha anat i et va molt bé professionalment. Sí?
10: Estem contents.
0: Cantant
10: sí.
0: De la vida. Et jubilaràs algun dia o no? Si depèn de tu.
10: No ho sé. De
0: perquè
10: moment...
0: guanyar-se la vida al teatre, a la televisió, sovint fàcil no és.
10: No és, no és. Ara parlàvem de la sort que tenim els que... Els que, i que malauradament, ja ho hem dit, que no tothom es pot guanyar la vida. Per tant, els que tenim aquesta sort hem de ser molt agraïts al que ens ha deparat la vida, que segurament és guanyat també, no? Una barreja de sort, talent i no sé quantes coses, no sé quantes variables hi han. Però ser agraït, perquè realment és molt maco que ara m'hàgiu convocat a mi aquí avui per parlar del que jo faig, ho trobo excel·lent. Hi ha una ràdio que diuen que et venen entre, i que et volen saber coses de tu.
0: Evidentment. Hòstia,
10: això és fantàstic. I quan arribes, tothom es posa dret, ja, vinga, escolta'm.
0: Què vols dir, que no t'havia passat mai, això? Si et passa a cada poble que vas, sí o no?
1: Ara faltava fer la onada, eh? Faltava fer la onada tots plegats, quan has arribat.
3: Escolta, escoltem un fragment d'aquest espectacle Temps.
0: Som-hi.
3: Vinga, va, som-hi.
10: Què faries si et diguessin que et queda només una hora i mitja de vida? Jo el que faria és...
3: Difícil, eh? Difícil.
10: Si vols saber el que faria, vine al Teatre Borràs a partir del 9 de setembre.
0: Ostres,
10: en saben molt, aquests que fan coses de publicitat i així, en saben molt. Aquesta és la crida, sí, sí, sí.
0: Arrasaràs.
10: Ai, no, no, sí.
0: Home, fa ganes de veure-ho, això. Els que no ho van veure fa...
3: Jo la veritat és que sí, que sí. Però ens hem d'afanyar perquè fins al 18 d'octubre, eh? Tampoc...
10: Estem fins al 18, veus? Que abans m'ho preguntava.
3: Però potser si va bé la cosa, allargareu... Aquestes coses passen.
10: Se m'escapen a mi aquestes coses perquè... Clar, després del 18 d'octubre no sé què tinc. És a dir, comencem amb gira i no sé si es pot allargar. Crec que no, eh? Crec que és data final, el 18 d'octubre.
3: I parlant de gira, com ha anat aquesta gira? Bona gent, 500 funcions, mig milió d'espectadors.
10: Sí.
3: Com ha anat això?
10: L'espectacle Bona gent és una bogeria, és una bestiesa. Beneït dia, el dia que vaig pensar que podria, en un espectacle de teatre, donar veu als espectadors i les espectadores, i que es creessin espectacles únics, i que cada dia és diferent, i que cada dia t'emociones amb el que t'expliquen, i rius del que t'expliquen, i quan comparteixes coses, aprens coses. Hi ha gent que... Mira, l'altre dia era a Torredembarra, aquesta setmana he fet 6 funcions amb l'espectacle Bona Gent. A Torredembarra va venir una parella i em van dir, així en el fotocall, que ens fem fotos després de la funció, i així baixet em diuen, és la desena vegada que et venim a veure.
3: La desena?
10: 10 vegades, una parella. I dic, ostres, ho hauríeu de consultar el metge, això, eh?
3: És que tu
10: perquè,
3: tens...
10: clar, sempre és diferent.
3: Quim, tu tens una cosa que ets molt proper, empatitzes molt bé amb la gent, que us ve, tens aquest carisma, i la gent t'explica coses que un altre tipus de periodista, o de reporter, o d'actor, o d'actriu, potser no l'explicaria. Quin és aquest secret per apropar-te a algú i que aquest algú t'expliqui coses en relativament poc temps d'estar en contacte amb aquesta persona?
10: Clar,
3: coses
10: no.
3: Molt, molt importants, no?
10: No ho sé. Suposo que el fet de que t'apassioni molt conèixer gent i té bastant a veure, de que t'agrada molt el que fas i té bastant a veure, que també no només tinguis ganes de parlar, ja ho veieu, jo sóc molt xerraire, se'm nota, eh? Però que també tinguis moltes ganes d'escoltar, que és molt important quan estàs amb algú que no parlis tant, perquè si tu parles no deixes que l'altre pugui parlar. I escoltar és interessantíssim, perquè quan tu pares l'orella... Quan escoltes, aprens moltes coses. I un dels consells me'l va donar el pare, eh? És a dir, per fer el foraster, i per tant, això que totes aquestes floretes que m'has dit ara de que sé escoltar i d'empatitzar amb la gent, el meu pare em va dir, Quim, tu que faràs un programa que t'aniràs a pobles petits a conèixer la seva gent, sobretot vés-hi amb ganes d'aprendre, no amb ganes d'ensenyar. Si vas amb ganes d'aprendre, aprendràs moltes coses. Ara, si vas amb ganes d'ensenyar, és a dir, si vas amb poca humilitat, difícilment se t'obriran portes i finestres. I aquest consell que el va donar un pagès, que és el meu pare, és un consell que jo he fet servir per fer la feina que faig, que dista molt de la pagesia.
3: Doncs...

0: que s'ha portat sempre. A l'hivern va molt bé perquè t'abriga molt i, per tant, ell és bosquerol, és home de bosc, i sempre va amb barretina. Cosa que a mi em va molt bé, perquè quan ve a teatre a veure'm, de seguida veig un puntet vermell entre el públic.
1: I el pare.
0: Allà hi ha el pare i la mare, no? I em va molt bé. I el pare tenim fotos davant del Congrés dels Diputats, el Congrés dels Diputats a Madrid, el tio amb barretina, i fa poquet el van haver d'intervenir de l'ull, i ell amb barretina al quiròfan, evidentment. Allà li van dir, escolta, Quim, que es diu com jo, la barretina l'hauríem de treure, o l'hauríem d'esterilitzar, perquè si no... Però sí, és un crac, el pare, si tant.
2: I va aconseguir entrar al quiròfan amb barretina.
0: Sí, durant la intervenció. Mare, durant la intervenció mare, no, però ella és... Sí.
3: Quim, ens agradaria que escoltessis aquest moment, evidentment, un moment teu.
4: Després, senyor alcalde, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció de Benifallet, i és que a Benifallet sou 770 habitants i hi ha 9 bars o restaurants. He fet el compte i em surt un bar per cada 85 habitants. Jo crec que és dels pobles de Catalunya que té un tant per cent més elevat de bars per habitant. Senyor alcalde, jo crec que heu de posar un lema en el poble. Benifallet és un poble que té set.
3: És un moment del primer foraster que es va emetre el 25 de setembre del 2013.
0: Qui ens ho havia de dir?
3: Com recordes aquell primer capítol? No sé si eres conscient del fenomen que suposaria aquest programa.
0: No n'era conscient. El que sí que sabia és que teníem una cosa molt maca entre mans, perquè era un programa que parlaríem amb la gent, que la gent ens explicaria coses seves, que no parlaríem amb personatges, sinó amb persones, i que no ens explicarien coses de ficció, sinó les seves vides, i, per tant, que no hi haurien guions. I sabíem que això era molt maco, que era un material molt sensible, també, i, per tant, que ho havíem de fer molt ben fet. Però en aquell moment, si ens arriben a dir que 13 anys més tard, aquí, als matins de Ràdio 4 d'en Xavi, m'estaríeu parlant d'això, del foraster, que encara segueix vigent, jo hauria dit, esteu bojos.
2: Esteu sonats.
0: No, sí, i sí. Que la darrera temporada és la temporada que ha tingut més audiència de totes.
3: Déu-n'hi-do.
0: És una bestiesa.
3: Porteu 10 anys, ja, eh? 10
0: anys? 13 anys
3: portem. 13, ja? 13?
0: 13 anys. 10
2: Quina
0: temporades, 13 anys.
2: La clau de l'èxit? Ets una bèstia. Ets el millor comunicador. És un crac. Bueno, sí, arriba la gent com ningú, Quim. Està clar, és indiscutible. Sí, sí.
3: Connecta
2: no?
3: molt.
2: Una miqueta, què més? No? A què pots atribuir aquest èxit durant tants anys i, de fet, com dius, tocant sostre, no? Últimament, la millor temporada.
0: Jo no ho sé, perquè no hi entenc massa amb televisió, però m'agradaria pensar que el foraster té molta veritat i que aquesta és la clau. Té molta veritat. Les persones amb qui jo parlo són de veritat.
2: Sí, senyor.
0: La gent pot anar als pobles després, perquè no són platós, els pobles existeixen.
2: Correcte.
0: I poden conèixer aquelles persones que ens han fet emocionar o que ens han fet riure. I també m'agradaria pensar que el presentador ho fa bé.
2: Home.
0: I que també és un motiu.
2: És evident, està claríssim.
0: Però ja. Jo crec que la veritat aquesta és una cosa que, per mi, m'agradaria almenys que fos la clau de l'èxit. I l'altra clau de l'èxit, és a dir, la veritat i de retruc la gent. Que la gent és fantàstica.
3: I parlant de gent i de veritat, mira, aquest altre fragment on parles amb pagesos de veritat,
0: sí,
3: que estan molt contents de la seva feina.
0: A veure.
5: Porta molta feina?
6: Sí, però tothom té feina. Sempre. Vull dir, jo crec que els pagesos tendim a... És la meva opinió, a exagerar una miqueta, sí.
5: Els pagesos tendim a exagerar?
6: Jo crec que el pagès té una tendència natural a queixar-se.
5: Això.
6: O perquè fa massa sol, o perquè plou massa, o perquè plou poc. O de...
5: Sí.
6: Llavors, però no sabem valorar que també tenim moltes coses que estan bé i que vivim bastant bé en general. Llavors, dius, bueno...
5: Clar, perdona, però sí, quines serien les coses bones que teniu?
6: Home, que no et mana, que no et mana ningú.
7: Treballes que vas, per tu mateix amb una cosa que t'agrada.
5: No et mana ningú.
6: Vas al teu aire, ningú t'hi ha si comences una hora més d'hora o una hora
5: comences
6: més tard.
5: Comences l'hora que vols. Per exemple, al dematí, quina hora has d'engegar els pollastres?
6: Bueno, depèn de l'hora que ens llevem.
5: Depèn de l'hora que ens llevem.
0: En Raimon de Pinós, jo he conegut a molts pagesos i pageses, i és el primer pagès que he conegut que no es queixa. I jo ho dic, i jo puc dir això perquè vinc de fill de pagès i el meu pare es queixa. I, en canvi, en Raimon ens diu això, que ens ha dit. Ostres, sí, d'acord, sempre ens queixem. I segurament tenen motius per queixar-se, eh?
2: Sí.
0: L'administració, la burocràcia i no sé quantes coses més. Però, de cop i volta, en riure'ns-en d'un mateix i que ho fa un propi pagès envoltat de pollastres, que era quan teníem aquesta conversa amb ell, això li dona una vàlua increïble. Que aquella persona, aquell testimoni t'està dient, ostres, doncs aixequem a l'hora que volem. Ningú ens mana. Vivim a l'aire lliure, treballem a l'aire lliure, diu, ostres, posem en valor també això i no només la queixa de la pagesia.
3: I posem en valor també el territori, la gent del territori, no? Això també és molt, molt important.
0: Mira, a cada poble que visito...
3: Ho has sabut fer molt bé.
0: Clar, a cada poble que visito, de testimonis com el que acabem d'escoltar, o el que hem escoltat abans a venir,

0: fallet n'està ple. Jo, per tant, jo marxo sempre d'aquell poble molt més carregat de coses, d'històries, de sabent moltes més coses que les que tenia quan vaig arribar.
1: De quins et recordes, sobretot, i especialment? Oh. I perquè, clar, és que aquesta pregunta te l'han hagut fer mil vegades. Au, ja hi som, me'n recordo de 10.000. Ah, és sí, que ara no, dir-ne un o dir-ne tres és sí. complicat, però segur que hi ha...
0: Hi ha històries que...
1: L'altre dia llegia que havies una de les persones que ha format part del Foraster, va ser l'àvia del Gerard Piqué, justament.
0: És veritat, sí, ara que va morir fa un parell de setmanes,
1: va morir fa molt poc, que la van enterrar a Sant Guim.
0: Sí, i jo la vaig conèixer, ell era a Cervera, una residència de gent gran de Cervera, i vam conèixer una noia quan vaig fer el Foraster de Sant Guim, que era una de les seves cuidadores.
1: D'acord.
0: I llavors vaig tenir l'oportunitat d'anar a dir, ostres, et puc acompanyar quan vagis a cuidar a la Lina? I vaig estar coneixent amb ella. Clar, és que aquesta feina et permet això. Conèixer una senyora centenària que t'explicava coses amb una serenor increïble. Això és...
1: És que són pous de ciència, aquesta gent. Aquí, sí. Per exemple, ha vingut un parell de vegades la Pepita Bernat. Va néixer a Barbens i als 6 o 7 anys va venir a viure a Barcelona. El 15 de juliol, que la vam felicitar en directe, va fer 107 anys. Una dona que cada diumenge del món va a ballar a la Paloma. Avui, a dia d'avui, diumenge passat, diumenge que ve, amb una activitat brutal, que va entrar per aquesta porta, que dic, no m'ho crec. Ensenya'm el DNI perquè és impossible que tinguis 107 anys. Però parlar amb aquesta gent, no, Quim, t'ensenya tant de la vida.
0: I tant.
1: Són els que més en saben. Moltes vegades se la menys té a la gent gran.
0: Sí.
1: I és un gravíssim error.
0: Bé, mira, a mi a vegades em diuen, Quim, ens agrada molt com tractes a la gent gran. I jo penso... És a dir, que et diguin això pot ser una floreta, però jo penso, perdoneu-me, però és que hi ha alguna altra manera de tractar la gent gran.
1: És preocupant que
0: no
1: diguin,
0: sigui
1: efectivament.
0: Amb respecte, amb gratitud, sabent que aprendràs molt.
1: És que molt.
0: Que són pous d'experiència que tu no tens, l'experiència que té aquella persona. Per tant, que sobte que ressaltin de la manera que jo tracto la gent gran, que em diuen, ens agrada que els tractis de vos. Per mi és una mena de respecte que a casa sempre hem tingut, i a casa, a Sant Feliu de Buixalleu, a Girona, doncs jo sempre l'he fet servir, amb els avis i les iaies de casa, el tracte de vos.
1: Abans es feia al meu poble, ara no. I jo... de fet hi ha gent gran que s'emprenya si els tractes de vos, et diuen, a mi em tractes de tu.
0: Ah, doncs, llavors, sí, evidentment...
1: Abans es feia molt, però és que tractaven de vos a un pare de 55 anys.
0: Clar, un pare de 55 anys és jove.
1: Cada dius, hosti, quin disbarat.
0: Doncs mira, després de recórrer a tota aquesta gent que he anat coneixent, de cop i volta m'han entrat encara més ganes de fer aquest espectacle a temps.
1: Ja.
0: Perquè tens com una mena de càrrega de... És un temps parla de la mort, però convida a celebrar la vida.
1: Ah.
0: I escolta'm, és que jo al voltant puc acreditar-ho, això, La bona gent som majoria, Sí, som majoria, aplastant. La bona gent, la gent amb bones intencions, la gent que permet que gaudim de la vida, que ens puguem ajudar els uns als altres, que quan a tu et passa una cosa saps que el tens al costat, aquella persona, aquests som la immensa majoria. Segurament els altres fan més soroll, segurament, i ocupen-te la notícia, segurament. Però puc ben assegurar que som majoria. Per tant, escolta'm, hòstia, posem-nos en valor i diem que bé que és... Que bé que ho fem els humans, també. Yeah. Som capaços de fer coses terribles,
1: Sí, sí, sí.
0: Ja ho sé, clar. I només hem de fer que mirar, i tenim any 2026, tenim guerres, i tenim genocidis, i puja el feixisme, i no sé quantes coses més, Però, hòstia, també tenim coses molt interessants, meravelloses, que som capaços de fer els humans.
1: Posa'ns exemples d'alguns dels millors consells que t'han donat tota aquesta gent, tota aquesta bona gent, diguéssim, durant tots aquests anys. Recordo, per exemple, i ho posem sempre aquí d'exemple, això, Jordi, la Pepita, que diu, mira, consell, nen, allunya't de gent tòxica, envolta't de gent amb bon rotllo, de bones persones, de... no sé, donen consells que et fan, de vegades, obrir els ulls, no?, de dir...
0: Sí.
1: Fuig de mala gent, que també n'hi ha.
0: Oh, sí, clar que sí.
1: De mala gent, perquè no porten res de bo i t'escurcen la vida.
0: Aquesta també és una pregunta que em fan sovint, que diuen, tothom és bona gent, Quim? Perquè, clar, jo dic que acabo els meus monòlegs dient gent de Benifallet, sou molt bona gent,
1: sí.
0: O gent d'Ulldemolins, sou molt bona gent. I jo sempre els explico la història d'aquest bona gent. És evident que hi ha mala gent, és evident. I això ara ho dèiem, només hem de fer que... Avui al dematí us va dir unes quantes notícies dolentes, segur. Però jo quan vaig acabar el primer monòleg, que era Espolla, a l'Alt Empordà, vaig acabar, el guió posava gent d'Espolla, moltes gràcies. I vaig pensar, ho vam acabar, dic, i la gent va aplaudir, moltes gràcies. Però dic, que poc. Una gent que t'ho han donat tot, que t'han explicat històries, que han fet que ens emocionem, que riem, t'han regalat una cosa tan íntima com és la seva vida. Dir-los moltes gràcies em sembla molt poc. I vam començar com una mena de jam session allà, improvisant, i va haver-hi un moment que jo dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I ens vam mirar l'equip i vam dir, ah, és això, vas una miqueta més enllà, posar en valor que són bona gent.
2: Ho escoltem?
0: Ah,
2: ho escoltem? Amb sí. Benifallet, eh?
0: Sí.
2: Vinga, va, som-hi.
0: Som-hi.
3: Gent de Benifallet, hem suat molt aquí en el teatre, tots.
0: Ui,
3: tots menys la Carme, que ella segueix sense suar. Us ho dic de tot cor. Ha estat un autèntic luxe passar dos dies al vostre poble i només us haig de dir una cosa. Sou molt bona gent i a tomorrow! Moltes gràcies!
0: A tomorrow era una dedicatòria que fèiem un que en Pepe del Llagut, que acompanyava turistes per l'Ebre amb un llagut i que no sabia anglès. I deia que l'única cosa que sabia era a tomorrow. I per això acabem d'aquesta manera.
2: I hem de posar en valor que gràcies al Foraster també hi ha hagut... s'han fet parelles a Catalunya. Eh?
0: Oh, i tant.
2: S'han fet parelles.
0: És que fent el Foraster ha passat de tot, clar. Gent que fa la ruta del Foraster...
2: I s'han conegut...
0: I s'han conegut en els pobles que han visionat el programa el dilluns i s'han fet parelles.
1: Que tens gos?
0: No, ara no.
1: Llàstima.
0: No.
1: Ara no t'interessarà el que ens ha d'explicar l'Íngrid, Ramon. Però no, però n'has tingut, ara no vol dir que n'has tingut.
0: Sempre, sí. Saps què passa? Que des que visc aquí baix, és més, per mi és més complicat, i amb la feina que tinc encara més.
1: Que és caçador, perquè el teu pare?
0: El pare és caçador, sí. Però a casa tenim pastors alemans de guardians.
1: De perdiu, de conill, de senglar.
0: Senglar. Sí, senglar.
1: Ja convé que els pelin.
0: No, ja, la veritat és que hi ha una autèntica plaga. Però bueno, jo de caçador no en soc gens i no he pogut saber
1: jo
0: mai
1: tampoc,
0: res
1: tampoc,
0: de la caixera.
1: De la pesta porcina, que els pelin. A més que provoquen accidents com els cabirols. Sí.
0: Però en un entorn de pagès com allà dalt, gossos sempre n'havien tingut, però des de que visc aquí baix, jo marxo a gravar i estic 4 dies fora, 5 dies fora. No,
1: I vas al poble sovint o no?
0: Sí, sempre que puc.
1: La nena també?
0: Sí.
1: Ha agafat l'arrel d'allà?
0: Sí, clar, allà hi té el seu avi, la seva àvia, té part de la seva família, la seva tieta, el seu tiet, sí.
1: Anem al Delta de l'Ebre. Francesc Segura, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé.
1: Què diu que has fet el millor arròs, que has guanyat la segona edició del concurs nacional d'arrossos de la denominació d'origen protegit Arròs del Delta?
4: Bueno, això va dir el jurat, després de molt de deliberar.
1: Felicitats, home.
4: Pues va decidir que el meu arròs era el millor del concurs d'enguany.
1: Felicitats, enhorabona. Explica'ns com l'has fet, aquest arròs, perquè el volem fer igual de bo, però a casa. Quin secret té?
4: Bueno, és fàcil. Si saps fer una paella, saps fer l'arròs este. O sigui, el hàndicap era... O sigui, la dificultat era que em donaven uns ingredients i no podíem sortir d'ells.
1: Quins ingredients et van donar?
4: Els ingredients eren carn de pollastre, carn de conill, quasi el doble de quantitat de costella de porc, i com a verdures, pebrera roja, tres tomates i una cabeça d'alls. Un poquet de conyac, sal i oli del Baix Ebre bueno, i això. Clar, la nostra dificultat era perquè, a veure, jo t'estic parlant des de Catí, de l'Alt Maestrat, província de Castelló. Nosaltres, diguem, a la zona esta, inclús tota la comunitat valenciana, mai fiquem ceba a l'arròs, salvo que es tracti d'un arròs de peix o de marisc. A la paella de carn mai li fiquem ceba.
1: I com ho endreces? Tots teníeu els mateixos ingredients. Com ho endreces perquè et surti tan bo?
4: Tots teníem els mateixos ingredients i teníem que fer un arròs. I, bueno, pues, la tècnica de la paella, a l'hora de fer el sofregit, hi ha qui fiqui la ceba, col·locar-la antes, la tomata, julivert també hi havia, que també mai fiquem julivert a la paella per la província de Castelló ni la comunitat valenciana. I, bueno, pues vam tindre que jugar en aquests ingredients i vaig l'experiència que tenim col·locar-la.
1: Bé, i com
4: cada
1: ho
4: cosa
1: vas
4: en cada moment, amb en la seva potència de foc, per ni passar-te ni que faltara, bueno, i arribar a les 12 en punt, que era l'hora que teníem que entregar la paella, que l'arròs estigui molt al punt.
1: I em diràs el secret o no?
4: No hi ha secrets.
1: Home, sí, ho vas fer millor que els altres, en quin moment vas tirar cada cosa, el foc mig, què vol dir exactament... ni fort
4: bueno,
1: ni flor, no sé.
4: Dir-te que m'agrada molt fer paelles, que cada diumenge a casa la faig i pels amics. Estes festes d'agost aquí al poble...
0: Perdona'm que m'hi posi. Fes-nos en una. Fes-nos una paella.
4: A veure, repetis, per favor.
0: Si ens pots fer una paella...
4: Home, clar que puc fer una paella.
0: Sí? Va, mira, serem 1, 2, 3, 4, 5, 6, perquè el control és 7, 8, 9, 10... Serem 12.
1: Quin poble ets, tu?
4: El dia que vulgueu.
0: Mira, fet. Paella.
1: Quin poble ets, dic, Francesc?
4: És Catí, a l'Alt Maestrat.
1: L'Alt Maestrat, va.
0: El conec.
2: I escolteu, té el valor...
4: La ruta de Vinarosa-Morella, a mitjà de camí.
2: I té el valor que ha competit amb restauradors professionals. Ells no són professionals i han guanyat.
0: Això és fantàstic.
1: Però aquest no ens dirà com ho ha fet, no?
0: No, perquè el dia que ens la vingui a fer, l'espiarem.
1: Algun secret t'he fet. Escolta, moltes gràcies, Francesc Segura. Merci, home, felicitats i una abraçada. Adéu. Adéu.
4: Gràcies.
1: De seguida regalem aquest dinar, sopar per dues persones, a qui encerti el so del dia, però Ingrid Ramon, que fa una hora que ets aquí, no t'hem sentit encara. Explica'ns, com a mínim, una part del que ens volies explicar.
5: Vale. Bueno, el primer de tot que hem de tindre en compte quan volem agafar un gos és si tenim temps per l'animal. És lo principal. El segon són ganes. I el tercer, coneixements. Si no, els coneixements es poden adquirir. Però el temps i les ganes han de ser primordials.
1: Sí, perquè moltes vegades passa allò que quan són petitets fan molta gràcia i al cap de 4 dies se'n cansen i els mataria jo, els que fan això.
5: Bueno, acaben a la protectora
1: per això.
5: I ja llavors ja és problema d'un altre,
1: ja,
5: no?
1: Ja.
5: Sense haver-lo creat.
1: Ja. Sempre, avui ho plantegem al revés, no? Allò
5: sí.
1: Que sempre es diu, no? De dir, escolta'm... En cada cas, quin és el millor gos, no?
5: Sí, sempre parlem de què ha de fer el gos i avui
1: Exacte.
5: Parlarem què ha de fer la
1: persona.
5: Què ha
1: de fer la persona, també, i sobretot, no?
5: Primer de tot, assegurar-se de que té temps, de que
0: Hòstia,
5: té
0: temps,
5: ganes.
0: Hòstia, el temps, el temps que va apareixent sempre, constantment,
5: Sí.
0: Assegurar-se de que té temps.
5: Clar, perquè un animal necessita
0: sí.
5: Que el treguis al carrer.
0: El temps és la clau de tot.
5: Exacte,
0: temps.
5: I més aquí, no? Ara ja vivim a pisos, ja no és que els animals estiguin a l'era i lliures, sinó que vivim a pisos i, clar, i no pot agafar les claus, a picar l'ascensor i baixar al carrer. L'hem de treure nosaltres al carrer. Per tant, necessitem temps per donar-li l'exercici, l'estimulació que necessita i l'amor que necessita, òbviament. I després, ganes, perquè a vegades hi ha gent que té molt de temps, però, oi, quina mandra treure'l, no?
1: Ja.
5: Això passa molt, no?
1: Quants cops? Mínim 2-3 cops al dia.
5: Quatre cops al dia. Clar, tu imagina't només pixar 3 cops al dia i ja està.
1: Ja.
5: I a més, quan t'ho diuen, saps? O sigui, mínim tindre 4 cops al dia per sortir, per estimular-te, per olfatejar, per conèixer la teva espècie, per veure
1: el món. Fer-los córrer una mica, també? Fer-los jugar amb una pilota?
5: La pilota, a comptagotes.
1: Per què?
5: Perquè la pilota els obsessiona molt i llavors crees moltíssima persecució, moltíssima possessió. Jo no sóc enemiga de la pilota, l'únic que faig és fer el gos rastrejar la pilota, buscar-la. O sigui, es cansa moltíssim més tot el que és tema olfacte que no perseguir.
1: D'acord.
5: Llavors només els obsessiones. Llavors, d'aquests 4 passejos, almenys un que sigui de més d'una hora. Saps? Una hora mínim.
1: Un dels 4 més d'una hora.
5: Una hora mínim. O sigui, tu has de pensar que per tindre un gos a ciutat, a poble, que el gos no és lliure, de dir, entro i surto quan vull, mínim hauries de dedicar-li 2 hores al dia de passeig. Un de llarg i els altres 3 dividits en passejos curtets.
1: Montse, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu? Des d'on truques?
6: Sí, de Barcelona.
1: Des de Barcelona, molt bé, perfecte. Endevina-ho, això, eh?
6: Bueno,
1: què et sembla que és, això?
6: Jo he dit que era un periquito, tu, així.
1: Periquito?
6: Sí.
1: Un Gonzalo Bernardos? No. No, em sembla que no. Em sembla que no, Montse.
6: Me
1: cachis. Llàstima.
6: Bueno,
1: tornem-hi el dia que vulguis. Moltes gràcies per escoltar-nos. Merci.
6: Adéu.
1: Què dius, Quim? Ah, ja marxes?
0: No, és que em sembla que hauria de marxar jo.
1: Per què?
0: Perquè sí, perquè has de ser en un altre lloc, que no sé quina hora. em sembla, pot ser? O...
2: El taxi el tenim posat, però te'l podem avançar.
1: Queden
2: a les 12.
0: Patia pel meu temps, ara. Veus, és que el temps ho és tot.
1: Per això no et queden 90 minuts.
0: Vaig bé, no?
1: Marta, com estàs?
7: Sí, bon dia, hola.
1: Oh, ara seria lleig que marxés el Quim sense saludar la Marta, la segona oient que ens truca.
6: El Quim ha vingut, fa 2 o 3 anys va vindre a Serral.
1: A Serral, a la Conca de Barberà?
0: Sí, oi tant.
6: Sí,
1: Sembla que siguis a la Xina, et sentim llunyíssim.
6: Espera, que tinc l'altaveu ficat.
1: Clar, dona, baixa una mica això. Sí, exacte, i fora l'altaveu. Si no, la qualitat de so...
6: Ja l'he tret.
1: Molt bé. Com esteu per Serral? Pues sí. Com va la calor?
6: Mira, molt bé, molt bé. He tornat ara de vacances i molt bé.
1: Demà...
6: I us he trobat a faltar molt, que ho sapigueu, Perquè no hi ha cap programa com el vostre, sincerament,
1: Carai.
6: El vostre és, vamos, superentretingut.
1: Moltes gràcies, Marta.
6: Sí, la veritat que
1: no,
6: sí.
1: No sortirem per la porta, Quim.
0: No.
6: Bueno, és veritat,
0: Però perdoneu una cosa, és a dir, que us diguin això, quina feina tan maca, que tornem a la de la feina tan maca.
1: Sí, és el que
0: és
1: deies, no?
0: Parles amb una oient ara, del Serral,
6: sí.
0: I que et diu això, que estava esperant que... Home, clar, és que això... És que no sé per què cobreu, t'ho dic de veritat, eh?
1: No, és, ja està. Ja m'has arreglat el dia i la setmana, Marta. No, s'agraeix.
6: A més, jo sóc una client fidel, que truco sempre, Hi ha gent que diu que no l'agafen al telèfon, xico, a mi me l'agafeu sempre.
1: Ja, sempre n'hi ha que es queixen.
6: Sempre, però és que, clar,
1: no, només tenim a la Sílvia García del Pozo, que només té 2 mans, 2 orelles, i fa el que pot, va agafant el telèfon durant el matí.
6: La gent ha d'insistir.
1: Ah, exacte, és qüestió d'anar insistint.
6: Home, és anar insistint. Si no insisteixes,
1: pues res. Ja, molt bé, Marta, doncs...
6: Bueno,
1: esperem i desitgem que ho endevinis, això.
0: Escolta, Marta, m'agrada tant que siguis, que hagis expressat aquests sentiments i que ens expliquis aquestes coses. Dius, escolta, és que us he trobat a faltar, que això és molt maco. T'agradaria venir-me a veure l'espectacle Temps? A Barcelona?
6: Tant, que m'agradaria, i tant.
0: Doncs tens 2 invitacions.
1: Mira, Marta.
2: Mira.
1: Marta.
0: El dia que vulguis. Marta. Comencem el dia 9.
1: Quim. Que gran, tio.
6: Ah.
0: Home, un oient que et truca, que et diu aquestes coses, això és clar que sí.
6: Escolta.
0: Doncs el dia que vulguis, ara, no pengis un cop... ara sembla que sigui el presentador.
1: No, tira, Quim. Tira.
0: I ara el Temps. Vinga, endavant.
1: Cap problema. El Fred Rodríguez Picó, com estàs?
0: No pengis, que t'atendran, t'agafaran les dades i el dia que vingui de gust, vens.
1: Espera, que ha d'endevinar l'ocell, encara, que s'ho endurà tot, avui.
6: Claro, a veure si m'ho porto tot, va.
1: T'ho enduràs tot, això, Marta. No m'estranya que t'agradi el programa.
6: No ho sé. A veure.
1: Què és això?
6: Jo diria que és un pardal.
1: És un pardalot.
6: No n'estic segura,
1: No n'estàs segura.
6: Perquè hi ha tants ocells, que escolta, doncs, sempre fica ocells,
2: Avui el sol ha triat el Xavi, eh? Avui el Xavi Freixas, sí, sí. Atenció.
1: Va, Marta Inglés.
6: Vinga, va.
1: Què et sembla? Sí.
2: Ah, s'ho endú tot. Que fort.
1: Tot.
2: En el restaurant, l'espectacle.
7: La casa de la finestra.
6: Escolteu-me un moment. Puc dir una cosa?
1: Sí, clar.
6: Que també vaig anar a Riudons, el celler Joan Pàmies, que també em va trucar a la ràdio amb el meu marit ara a l'estiu, i va ser fantàstic el dinar,
1: Oh, que bé.
6: Va ser espectacular,
1: Ho celebrem moltíssim, de veritat.
6: Vull dir, vam menjar molt bé, i el noi era encantador, el Joan, la seva dona, vull dir, el dinar ja et dic boníssim, d'allò per recordar. Molt bo. Vull dir, que sóc una crac, el meu home diu, nena, dedica't a fer concursos, tu.
0: Compra loteria,
6: Sí, però la loteria no em toca.
0: Ai.
1: Marta.
0: Ens veiem al teatre.
6: Bueno, pues, vale, moltes gràcies per tot,
1: Ja, saluda el Quim, fes-te una foto amb ell i ens la fas arribar. Va, que vagi bé.
6: Això mateix, gràcies.
1: Adéu, a tu, Marta. Adéu, no pengis, adéu. Sobretot no pengis,
6: no penso,
1: que tu endures tot. Ara aclarirem com i quan ho farem, tot això. Merci, Marta, que vagi bé, una abraçada.
6: Molt bé, vale, merci, adéu.
1: Ingrid, hauràs de tornar.
5: Sí, m'han quedat coses del tema.
1: Però molta sort que tindrem aquí tota la temporada,
5: Sí.
1: Però
5: esclar, a partir d'ara hi ha el que necessiteu de gossos.
1: Doncs quan tu vulguis, ja ho saps, perquè ens agrada molt tot el que ens dius i ens encanta com ho expliques, això. Quim, tio, em fa molta il·lusió haver-te vist. Feia temps que no ens veiem, ara.
0: Feia temps que no ens veiem. Sí. Tot és temps.
1: Exacte, tot és temps.
2: Jo el coneixia, que havíem coincidit allà a Ugassa, on el temps mai no passa.
0: Ai, és veritat.
2: I mira, ara, primera entrevista.
0: Ugassa, que mira. Sí. El pare, allà, el Ripollès, el de la Barretina, hi va molt.
2: Sí, a ton pare, sí. De tant en tant el veiem per allà. Sí.
1: Hosti, ton pare té una entrevista.
0: El meu pare, sí.
1: Es deixaria entrevistar o no?
0: El pare ha fet coses, eh?
1: Sí.
0: L'any passat va fer...
1: Però busca-la, apunta tu.
2: Doncs mira, ja,
7: també Sant Feliu de Buixalleu també hi és, el seu pare.
0: No, i l'any passat vaig fer el monòleg de final d'any de TV3, l'obertura del monòleg va ser amb el pare i la mare.
1: Que bon,
0: a casa, sí. I jo quan els hi proposo de dir, escolta, que voldríeu fer això? Vine, va. Bam. Sí.
1: Que bons.
0: Mira, els textos s'assemblen a les olles.
1: Irrepetible.
0: I tant.
7: Sí.
1: És així,
7: sí,
1: això.
7: I tota la família, perquè la teva germana també treballa al restaurant.
0: Sí, és la porta ella. La meva germana, la Francina, i en Guifré, el meu cunyat, són els que porten...
1: Sí que estàs documentat, tu, Bota.
7: No, és que jo he anat. I la cuina casolana és boníssima. No, la veritat, eh?
1: I on és aquest restaurant?
7: A Sant Feliu de Buixalleu.
0: Sant Feliu de
1: Buixalleu. Allà mateix?
7: Sí.
0: Sí, dalt al poble.
1: I per què no l'entrevistem un dia, la germana del Quim, també?
0: El dia que vulgueu.
1: I que regali un dinar o sopar per dues persones.
2: Doncs ja el tenim, això.
1: I és el que fem en aquest programa, si d'aquí sortirà mitja temporada.
2: Ja ho tenim.
1: Tota la família del Quim Masferrer, al matí de Ràdio 4.
0: La meva germana és la setena generació de la mateixa saga familiar que tenen restaurants.
1: Que bo.
0: És en aquest sentit, setena. Setena. Hosti. És dels més antics de Catalunya.
1: Que fort. Un dels més antics de Catalunya.
2: Ja ho tenim.
1: I la germana del Quim Masferrer, ja ho tenim, això.
2: I tu és l'excepció, no? Que confirma la regla.
0: Sí, sí, sí. Jo vaig ser l'hereu que va dir que no volia continuar. Però Déu-n'hi-do, eh? Ens convidaran a una paella i ara dinarem un dia al restaurant.
1: Hosti, Quim, imagina't. Moltes gràcies.
2: Ets molt bona gent.
0: Gràcies.
1: Torna quan vulguis, aquest programa és casa teva, ja ho saps. Els oients, fins demà, a les 10 del matí, aquí, al matí de Ràdio 4. Bon dia a tothom i merci. Adéu.
0: Salut.
8: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reconegut que el d'avui no és l'inici de curs escolar que haurien desitjat, però ha reiterat la voluntat del govern de continuar parlant i negociant amb els sindicats. Això sí, dins dels espais corresponents, com la mesa sectorial que preveu convocar a mitjans del mes de setembre.
10: Avui vull insistir en que la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
9: Pel que fa a les proves PISA, Niubó assegura que no poden estar satisfets amb els resultats i que han de servir per obrir un debat integral amb tota la comunitat educativa. Mentrestant, els sindicats insisteixen que el conflicte amb educació continua vigent. Avisen que el curs que ve serà de lluita i reclamen al president del govern de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, tornar a negociar. Escoltem Marina Ruiz, d'USTEC, i Laura Genet, de la CGT, dos dels sindicats convocants.
11: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa.
12: A aquestes vegades l'objectiu que tenen és poder millorar els recursos, poder arribar al 6% com a mínim d'inversió pública en l'educació, que és el que diu la legislació, i hem de poder arribar a acords i hem de poder tornar a les aules amb tots els recursos necessaris per poder atendre a tot l'alumnat d'infants i joves que tenim als centres de Catalunya.
9: Segons dades del Departament d'Educació, el seguiment de la vaga ha estat del 9,3%, segons dades a 11:45 del matí, amb dades del 65% dels centres cridats a l'aturada. Segons USTEC, el sindicat majoritari, la participació a tota Catalunya ha estat del 20% i la manifestació a Barcelona ha plegat 5.000 persones. Un dels temes que ha centrat al Consell de Ministres és la desclassificació dels informes elaborats pels serveis d'intel·ligència i la policia sobre la crisi a Ceuta. Es tracta dels documents que el govern central va rebre entre l'1 de juliol i l'1 d'agost sobre la pressió migratòria a la ciutat autònoma, que va desembocar en l'entrada descontrolada de més de 70.000 persones. Així ho ha anunciat la ministra portaveu, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior, que està en marxa aquest moment.
13: Como saben, hoy el Consejo de Ministros ha acordado la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de extranjeros en la ciudad de Ceuta.
9: Amb la publicació dels informes, el govern preté demostrar que no coneixia la magnitud de la crisi que s'estava cuinant a terres marroquines, una tesi que contravindria l'expressada en un informe de la policia d'estrangeria, on sí que es menciona la ingerència del govern marroquí per guiar els migrants cap a la frontera. La documentació, però, no estarà disponible fins dimecres. En tot això, el Partit Popular no se'n refia dels informes que desclassifica el Consell de Ministres. Considera que estaran retallats. Tampoc li dona credibilitat des de Podemos la seva líder, Ione Belarra.
14: Si tuvieran voluntad de decir la verdad, habrían reconocido lo que es evidente, que no necesita desclasificar ningún informe de la policía ni del CNI, que es básicamente que Ceuta está en un lugar, geopolíticamente hablando, que es ahora mismo de un interés estratégico para Marruecos y para los socios de Marruecos.
9: Des de Sumar, Verónica Barbero ha defensat que desclassificar els documents és un acte de transparència.
15: Cuanta más transparencia mejor, necesitamos claridad, necesitamos respuestas y el gobierno acierta.
9: En tot això, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat aquest dimarts a Brussel·les un estatus especial per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla a escala europea, la presència sobre el terreny de Frontex i l'Agència Europea d'Asil i que la Unió contribueixi a finançar les obres necessàries per blindar la frontera amb el Marroc.
16: Poniendo de manifiesto que las fronteras se deben de respetar y que si no se respetan las fronteras no se está respetando a Europa y que no se pueden mantener con ningún país, en este caso me estoy refiriendo al vecino, a Marruecos, no se pueden mantener una política de colaboración, una política de cooperación con Europa si no se respetan las fronteras.
9: Paraules de Vives, que ha demanat que es creï un estatut específic per a la ciutat autònoma i ha insistit que aquesta categoria especial ha d'abordar matèries com les ajudes d'estat i més finançament comunitari pel territori. I acabem amb un últim apunt, perquè gairebé dos mesos després de l'incendi declarat a Los Gallardos, Almeria, cal lamentar una nova víctima mortal. La dona ha perdut la vida per les greus cremades que afectaven el 40% del seu cos. Amb ella ja són 15 les víctimes que ha deixat aquest incendi. Doncs això és tot per part nostra. Com saben, la informació continua aquesta sintonia.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Ahir va ser una mica el dia de l'estrena i el dia de les emocions i avui ja em començareu a conèixer. Avui ja vaig per feina, eh? Tothom col·locat a lloc. No sé si us ha costat arribar molt, arribar a l'escola, a la feina. He vist carreteres molt plenes. Cada matí és una mica el mateix. Diuen que al futur anirem sense cotxe privat, sense conductor, i les ciutats i els pobles canviaran totalment. Però mentre no arribi, necessitem tenir un cotxe, no sé si nou, de renting, elèctric, o sigui, tenim tantes preguntes, sigui com sigui, doncs, el desig és que ens puguem moure cada vegada millor. Però, clar, per saber-ho, no sé si el Genís Sabater, la Natàlia Sánchez ja tenen, estan la mobilització correcta, sí? Doncs sí, l'equip de la Tàctica té una molt bona mobilització, que també patim retencions, però no sé què els hi deu passar als diners. Cada dia ens infiltrem a casa d'aquest matrimoni que té unes converses que no us les podeu perdre. Va, anem a veure què passa als diners.
2: Els diners.
3: Marta, vine, corre! Que he trobat la meca dels cotxes de segona mà. Un utilitari alemany, impecable, pintat de vermell passió i per només 900 euros.
4: 900 euros, Jordi. L'últim cop que vas comprar una ganga per internet ens van enviar una caixa de taronges i un manual en serbocroata. Quants quilòmetres té aquest miracle?
3: A la fitxa posa quilometratge emocionalment baix. Això vol dir que s'ha usat amb molt d'amor. I mira les fotos. Brutal!
4: Deixa'm veure. Però sí, la foto està feta de nit, plovent i des d'un descampat. I escolta, per què el capó hi posa taxi de Marsella?
3: Ai, Marta, deixa't de detalls estètics, dona. És retro. El venedor em diu pel xat que el motor sona com els àngels.
4: Sí, com un àngel que t'espera al cel quan se't trenquin els frens a la ronda de dalt. Jordi, el nostre cotxe actual té 20 anys i aguanta gràcies a la cinta americana, però aquest que mires sembla l'escenari d'un crim.
3: Que no, home! M'ha dit que si li faig una transferència ara mateix per Bizum de 300 euros de paga i senyal, me'l reserva. Està a punt de tancar la venda amb un altre.
4: Jordi, ni se't acudeixi tocar el mòbil. A veure si abans de canviar de cotxe hauré de canviar de marit per ximple. Truca a la ràdio, sisplau, que necessitem un expert urgentment.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: T'acabes de comprar un cotxe de segona mà? Te'l vols comprar? T'han estafat o ha estat una bona elecció? Què faig? Em compro un cotxe de segona mà elèctric? N'hi ha de cotxes de segona mà elèctrics, que tenim tantes preguntes. I clar, Marta i Jordi, els diners, tenim un expert a punt aquí al programa. Va, anem per feina, que tenim moltes preguntes i aquest és el telèfon de participació.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
1: Joan Dalmau, bon dia, com estàs?
5: Hola, què tal? Molt bé.
1: Ets un dels grans especialistes de cotxe a casa nostra. M'agradaria saber la teva opinió sobre la notícia de la setmana. És un col·laborador de fitxatge, eh? Un cop al mes, en Joan vindrà a explicar-nos a la disposició, servei públic, per parlar de cotxes. I just arribes en un moment on hi ha una notícia, la rumorologia, al voltant del que vol fer el grup Volkswagen amb Seat. Creus realment que la marca Seat desapareixerà, Joan?
5: Jo crec que ho té molt malament per continuar. No és una decisió que estigui presa. Si estigués presa, tampoc es comunicaria, perquè les grans corporacions el que no fan és anunciar la mort d'una marca comercial amb ventilació. Jo crec que ho té malament. Ho té malament, però no pas pel problema que ara té el grup Volkswagen o per la incidència de les marques xineses que estan entrant. Jo crec que és una decisió que estava presa, que és una decisió que rau simplement en raons de màrqueting, que és una substitució del model de negoci que representava Seat, que no ha tingut mai un encaix dins el grup correcte, diguem-ho així, per una marca que sí que té un encaix perfecte dins del grup i que és la gran aposta del grup per l'empresa CATCA, que és Cupra.
1: Mm? Clar, és que cada vegada sembla això, que la marca, diríem, catalana, perquè, a més, també amb el tema del català, no? Cupra s'hi ha posat molt. Es va parlant de Cupra i sembla que vulguin que ja, de l'univers, la marca Seat desaparegui i que anem parlant ja sempre de Cupra, no? Sembla això?
5: És una mica això. Quan Seat va partir peres amb Fiat l'any 83, que Fiat s'havia compromès a comprar-la i es va fer enrere, es va quedar sola durant un temps i es va adonar que realment necessitava un soci tecnològic per continuar existint, no? I aleshores va ser quan es va produir la venda del grup Volkswagen. En principi, Seat li tocava ser una mica fer el paper de marca generalista d'accés al grup per sota comercialment de Volkswagen en terme de preus. Però això és el paper que després va agafar Skoda. Skoda tenia molta més presència a mercats d'Europa de l'Est i d'Europa Central i, per tant, era més fàcil d'encaminar-la cap a aquesta posició. Aleshores, Seat sempre ha estat una mica tan fals a dins del grup. I a principis d'aquest segle, la primera dècada, es va intentar que Seat fos una marca més jove, més aspiracional, més vinculada amb tots aquests valors que s'associen a la ciutat de Barcelona des de fora, molt creativa, molt oberta, molt mediterrània i tal. Però, clar, una marca que en anglès significa seient en una època en què, després del nom de la marca, hi ha un claim en anglès a tots els casos, no? Una marca que no tenia una herència, que s'havia d'amagar aquesta herència perquè era una herència Fiat, no era una herència Volkswagen. I, a més, amb una imatge durant anys de marca relativament barata, de marca d'accés al grup, que ja venia de l'època post-Fiat i que es va mantenir, era molt difícil que aquesta marca s'havien de posar molts diners perquè aquesta marca realment li poguessin canviar la percepció que l'usuari europeu en tenia. Per tant, el Luca de Meo, que era un crac del màrqueting, el que va decidir va ser crear una segona marca, que era Cupra, i quan tu crees una marca nova, la poses allà on vols. Li dones els valors, li associes els valors que vols, la col·loques estratègicament dins el grup allà on vols, en aquest cas entre Volkswagen i Audi, clarament, i per tant li dones una estabilitat. A partir d'aquí, tot el que tenies pensat invertir ho aboques a Cupra. Cupra patrocina el World Padel Tour, el Barça, la Kings League,
1: sí,
5: els concerts
1: ja
5: de la Rosalía. Clar, al final tota la inversió la poses en la marca que creus que et funcionarà. Cupra acabarà fent els mateixos cotxes que feia Seat en número. Però seran més cars i, per tant, més benefici per la companyia, i el que s'ha fet és un canvi de nom. El que passa que no es podia fer allò on ara les natilles allà mandanet, vale?
1: Que amb una... Clar, és que el Seat és com molt per... és molt nostàlgic, no? O sigui, tothom ha tingut, diríem, moltes famílies dels seus 600, no? O sigui, és... com una mica dels primers vehicles que es van tenir, i llavors què creus? Que hem de passar pàgina? Perquè la indústria, això ho notaràs, és a dir, a nivell de treballadors...
5: No, és una qüestió de marca. És a dir, mira, quan una marca, quan un grup industrial anuncia, com ha anunciat aquesta setmana, i a més s'ha aprovat per part del Consell de Supervisió, que té idea de tancar quatre fàbriques i totes quatre a Alemanya i acomiadar 100.000 persones, 50 que ja estaven previstes i 50.000 més, que és una barbaritat, clar, si tingués alguna idea de... no adjudicar més models a la fàbrica de Martorell o tancar-la, estaria immediatament inclòs en aquest paquet de mesures, perquè són un paquet de mesures que començaran l'any 31, entre el període 31-34. Clar, això en realitat el que fa és garantir que la planta de Martorell fins al 34 no té cap problema i a partir d'aquí tampoc, perquè si no, clar, de cara a l'opinió pública alemanya haurien dit, no, tanquem quatre fàbriques, i a més una a Espanya i una a Portugal i una a Noción, i no, són només quatre plantes a Alemanya, això vol dir que la resta tenen el futur assegurat. Sí que és veritat que s'han d'adjudicar plataformes, s'han d'explicar coses, però tot això ja vindrà, segur que vindrà.
1: Bé, anem a parlar d'obrir consultori, i deu haver molts Seats de segona mà al mercat d'ocasió, no?
5: Un munt, és la marca que té més cotxes de segona mà al mercat, és clar, perquè ha estat durant molts anys una... Bueno, sempre ha estat una de les marques més venudes i, a més, és la que té més recorregut. Per tant, sí, normalment, quan cerques, és la que en té més. Sí,
1: anem a descobrir-ho avui tot sobre els cotxes de segona mà. Podeu fer-li preguntes al Joan Dalmau en directe al 900-454-455. Però abans, amb la Natàlia Sánchez, descobrim les dades que ens diuen d'aquest mercat, de les d'ocasió.
6: Aquest 2026, les avaries dels cotxes a les carreteres han augmentat un 60%. I aquest passat mes d'agost, les vendes dels cotxes d'ocasió han tornat a pujar. A tot l'estat s'han venut 155.532 unitats. Un de cada quatre cotxes d'ocasió venuts a Espanya no supera els 5 anys d'antiguitat. Cada vegada es compren més cotxes d'ocasió joves, però l'estrella és l'anomenat cotxe mileurista, els que tenen més de 15 anys. Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent a causa de l'envelliment del parc mòbil a Catalunya i l'augment d'avaries a les carreteres. Actualment hi ha ajudes pel cotxe elèctric i per l'híbrid. D'altra banda, cal tenir en compte que s'inclouen cotxes de segona mà si s'han matriculat després de l'1 de gener del 2025.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830. Contra el cunyadisme creixent, la Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Avui fem consultori sobre el cotxe de segona mà amb el Joan Dalmau. Joan, jo em vull comprar un cotxe de segona mà, està net per fora, però hi ha algun senyal amb el qual pugui veure que el cotxe ha estat maltractat?
5: Sí, n'hi ha molts, n'hi ha molts. A l'hora de comprar un cotxe de segona mà sempre és bo mirar-se'l molt bé, posar-lo al sol, veure si la pintura de totes les peces de la carrosseria coincideix, que no se n'hagi repintat cap, per exemple, això és fàcil de veure, veure rascades, veure cops, això és relativament fàcil. Però hi ha altres coses que també hem de mirar. De aixecar el capó, donar un cop d'ull, si està net, si està molt brut, veure com estan els cables, si n'hi ha algun de pelat, si no... I sobretot, després hi ha un parell de coses que denoten molt bé quin és l'estat del cotxe. El primer són els pneumàtics. Val? Per tant, girem la roda, mirem el pneumàtic que tingui... estigui desgastat o no, tingui més o menys dibuix, el que és important és veure si aquest desgast és homogeni, que no estigui llis per dintre, per exemple, que això el que comportaria, el que ens estaria explicant és que l'equilibri dinàmic d'aquell cotxe no és correcte. I després hi ha una altra cosa que és molt important, que és mirar-se el lloc del conductor. És a dir, el desgast que tenen, per exemple, les peces de goma que recobreixen els pedals. Quin és el desgast que té el seient? Quin és el desgast que té el volant, el pom del canvi, si és un cotxe manual? Perquè tot això ens indicarà quin és l'ús que s'ha fet d'aquest cotxe. O sigui, si hi ha hagut molt ús o menys. I moltes vegades, quan són sobretot temes de compraventes amb els que no hi acabem de tenir una certa confiança o d'un particular, ens dirà si la coincidència d'aquest desgast és la que toca en funció dels quilòmetres que té el cotxe.
1: Clar, mira, parles de quilòmetres. Com podem detectar si el quilometratge és real o ha estat manipulat? Això és un gran clàssic, no?
5: Sí, és molt complicat. Cada vegada costa més de manipular-lo, perquè abans eren uns comptadors mecànics i, per tant, era relativament senzill. Ara, amb els electrònics, és més complicat i és més fàcil de detectar, perquè el cotxe s'ha endollat moltes vegades en uns sistemes de diagnosi dels concessionaris i, per tant, cada vegada que s'endolla es dona el quilometratge d'aquell cotxe. Però encara hi ha casos, encara hi ha casos. I, aleshores, a veure, la manera més fàcil és portar aquell cotxe a un concessionari oficial de la marca abans i dir, endolla-me'l, perquè vull saber exactament com està.
1: Es pot fer això,
5: sí,
1: la gent no ho fa.
5: Això la gent ho fa poc, perquè no se sap massa, i una altra fórmula que hi ha és demanar un informe d'aquell cotxe, tant a la DGT, que t'explica unes coses, com en alguna de les empreses que ofereixen aquest servei.
1: M'imagino començar-li a demanar a algú que et vol vendre un cotxe, tot això. No, jo l'he d'anar a endollar al concessionari i diu, que pesat, no li venguen aquest. No?
5: A veure, si és un compra-venda, o sigui, si és un concessionari no hi haurà problema perquè el concessionari té garantia. No?
1: D'acord.
5: Si això és més que res en les compra-ventes a particulars, perquè aquí hi ha un tema de garantia important.
1: Clar. No? Mira, tenim trucada. Leo, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Quina és la teva pregunta, Leo? Bon dia.
7: Mira, anava relacionat una mica, no amb els cotxes de segona mà, sinó, diguem, quan et compres un cotxe nou, el que t'ofereixen, vale? Jo ara mateix tinc un Mazda 3, el Sky Actifix, que és la segona generació. Estic supercontent amb el cotxe i ara no sé què fer, o entregar-lo, perquè queda l'últim any, o canviar-me'l per un Seat 5 2500 de 141.
1: Joan, saps de quin cotxe t'està parlant?
5: Perfectament.
1: Quina és la teva opinió sobre això?
7: Hola, Joan, perdona, és que ja et dic, jo no havia tingut mai Mazda, a la meva vida no he tingut mai molts cotxes, m'entens? Entre ells, bons, per dir-ho així, amb el temps de solteria havia tingut un Serie 1 el 2010, el de primera generació, el de 163, i quan vaig tenir la canalla ho vaig tenir que vendre. I ara vaig tenir una Scenic, i ara que són grans, m'he comprat aquest cotxe, i la veritat és que per dins no és molt gran, però va de fàbula, perquè és còmode, no és esportiu. I aquest motor, al no tenir turbo, funciona molt holgat. Ara, no t'esperis reaccions explosives. Però la meva dona diu que és petit. Tu què l'aconselles?
5: Home, que si la dona diu que és petit, en compris un de més gros, perquè si no passaràs 5 anys que aniràs recordant cada vegada que no entri una maleta que te'n veus, ens havíem d'haver comprat un cotxe més gros. A veure, entre els dos cotxes de què parla són el mateix cotxe amb un canvi de format, és a dir, a nivell tecnològic i a nivell mecànic i de xassis són exactament el mateix. El que passa que el que canvia és el format de la carrosseria. Un Mazda 3 és un compacte de 5 portes i un Mazda CX-5 és un cotxe més gros que a més acaba de sortir nou, per tant, bueno, té la gràcia de que també és més nou, però a nivell mecànic és pràcticament el mateix. De fet, el motor és el mateix, amb unes potències diferents perquè s'ha actualitzat i tal, però és exactament el mateix. Si el cotxe que tens ja et va bé, doncs el compres, i si dius no, va, faig cas a la dona, busquem una cosa una miqueta més grossa, amb una miqueta més de maleter, amb més, sobretot amb més espai a dins, perquè els nanos creixeran i els adolescents d'avui de seguida toquen el sostre, doncs aleshores canvia.
1: D'acord, Leo.
7: Sí, perdona, és que, per exemple, ara, del format del 2000 que jo tinc ara, el 2500, ha desaparegut de la gamma, per exemple, del G que hi havia, el 2500 de 194 i el 2000 de 165. I veig que aquest 2500 de 141 és com si no digués molta potència, l'ha crescut de totes bandes.
5: No en té massa, és veritat. Han reduït una miqueta la potència perquè això no deixa de ser una versió d'accés, perquè la idea de Mazda és comercialitzar molt aviat una versió híbrida d'aquest cotxe.
7: Aviat,
5: vés a saber, perquè aquestes coses de les marques no se saben.
1: Bé, Leo, deixem-ho aquí, que tenim moltes més trucades, que, mira, estem de sort, no? Hi ha molta gent preguntant coses. Mira, abans he pensat que et faria una pregunta.
5: Fes.
1: Ahir vam estrenar la tàctica parlant de tàpers i tot érem dones. Mm-hmm. Avui fem cotxes i tots són homes. O sigui, no vull aquesta societat, no vull aquest món. Tu et prepares el tàper cada dia?
5: Jo no, perquè jo tinc la sort de treballar a casa i, per tant, no, no sé, jo em faig el dinar cada dia i el faig per la meva dona, que arriba més tard.
1: Això ho volia que quedés dit. O sigui, dones de Catalunya que... Mira, m'ha recordat aquesta trucada també, que és una trucada que li vaig fer jo personalment, en plan, vull comprar aquest cotxe, què et sembla, Joan? T'agrada? I, mira, em vas aconsellar molt bé. Escolta, anem a veure també, tenim notes de veu, podeu deixar al llarg del dia i amb els temes de la setmana notes de veu al 690-080-830. I en tenim unes quantes. Endavant.
8: Hola, bona tarda. Mira, jo, aquest tema que esteu tractant és molt interessant perquè jo quan m'he plantejat algun cop agafar un cotxe de segona mà, a mi el que em sorgeixen és molts dubtes pel tema de la garantia. És a dir, quan compres un cotxe nou, tu, evidentment, en un concessionari és la garantia de que aquell cotxe doncs, funcionarà uns anys, no? En canvi, quan m'he plantejat agafar un cotxe de segona mà, penso, i si l'agafo i al cap de res ja tinc problemes? Doncs això, és l'observació que us volia portar. Que a mi aquests dubtes sobre la garantia dels cotxes de segona mà em sorgeixen i, per tant, m'han fet tirar enrere de prendre aquesta decisió. Gràcies.
1: Doncs moltes gràcies.
5: Garanties segona mà. Aquí hi ha dues coses, en funció de a qui compres el cotxe. No és el mateix comprar-lo amb un compra-venta o amb un concessionari que comprar-lo amb un particular. El particular no té obligació de donar-te garantia. És un acord entre particulars i, per tant, tu em compres el cotxe, jo et dono el cotxe i l'única cosa que hi ha és un període de 6 mesos per si sortís algun vici ocult, és a dir, algun defecte que tingués aquell cotxe i que jo no t'hagués comunicat com a venedor. Val? Per tant, aquí no hi ha garantia. En el cas de que tu compris un cotxe de segona mà amb un compraventa o amb un concessionari, que no és el mateix, un concessionari ven cotxes nous i de segona mà i un compraventa és un senyor o una empresa que compra cotxes a particulars i els reven a altres particulars. En aquests dos casos, la llei diu que s'han de donar 3 anys de garantia. També és cert que, sobretot els compravendes, miren de limitar aquesta garantia i per contracte, de vegades, proposen, a canvi d'alguna rebaixa, que la garantia sigui només d'un any. Però això ja és un acord entre l'empresa que ven i el que compra. I, per tant, si ho signes, és correcte. Menys d'un any de garantia no te'l poden donar per llei. Eh? És a dir, no et poden fer un... Mira, et rebaixo 500 euros més i firmem només 3 mesos de garantia. Això no es pot fer. El mínim és un any. I quan no es signa aquest any, quan no es signa expressament, vull dir, aquest any, ha de ser de 3 anys, que és el que marca la llei.
1: Uh-huh. Vale, està clara la resposta. Clar, no sé si haguessis de comprar o haguessis d'aconsellar algú que ha de comprar un cotxe de segona mà, què li diries? Que compres un gasolina, un dièsel, un híbrid, un elèctric, o depèn de cada cas?
5: No, que compri el que necessiti exactament igual que quan el cotxe és nou, que faci una mica de... A veure, avui en dia moltes vegades... Quan parles amb les marques et diuen la primera decisió de compra és el disseny. Malament, ja no anem bé. No, perquè la primera decisió de compra, el que importa més és que el cotxe sigui el més adient possible per l'ús que en fas. Mm? Per tant, si hi ha un senyor que treballa fent quilòmetres cada dia perquè pel motiu que sigui, encara avui és lògic que es compri un dièsel. Mm? Si el cotxe el fa servir només en ciutat i tens la possibilitat de recarregar-lo, ostres, vés-te'n a l'elèctric ja, perquè ja és prou competitiu i, a més, surt encara una miqueta més car, però diguem que les diferències s'han anat ajustant i cada vegada són més barats i, a més, amb les ajudes, pim-pam, no? Que sí, que durant la setmana fa servir només el cotxe en ciutat, però cada cap de setmana fas 300 quilòmetres per anar a no sé quin poble, a pujar a la Cerdanya i tornar a baixar o no sé què, i allà no tens possibilitat de carregar, compra un híbrid endollable. És a dir, és una miqueta buscar el cotxe que millor s'adapti a l'ús que en faràs. I això no només val per la tipologia de cotxe, val també, em refereixo a tipologia de tecnològica, en aquest sentit, d'híbrid, elèctric, benzina, el que sigui. També val pel tamany del cotxe, perquè si realment el faràs servir només per ciutat i resulta que només tens un nano, o que només el fareu servir dos, o que només el faràs servir tu, compra't un cotxe petit, perquè té molts avantatges respecte a un cotxe gros.
1: Hi ha una cosa que d'aquest sector que m'al·lucina molt, no? Perquè, o sigui, paguen unes morterades de publicitat, els del metge l'Alonso, el Pedrerol, o sigui, paguen molts diners fent publicitat a les marques de cotxe d'ocasió. Realment se'ls hi surt molt a compte vendre cotxes de segona mà.
5: Sí, sí, esclar, si no, no ho farien. I a més obren cada 2x3 nous concessionaris on tenen els cotxes exposats. Sí, sí, clar, que els surt a compte.
1: I una cosa, i per què ara està tan a l'alça, no?, el cotxe de segona mà? Perquè estàvem tots en plan pensant-se, bueno, va, ens hem d'electrificar. Tots intentant-se organitzar per comprar un cotxe elèctric, i després, a l'agost, el que ha pujat és el cotxe de segona mà, el que s'han venut moltíssims cotxes de segona mà.
5: En aquest país es ven un 10% de cotxes elèctrics, eh? Per molt que tots pensem que ens hem d'electrificar i que d'això, la realitat no és aquesta. I estem parlant de nous. A Espanya encara es venen més cotxes de segona mà que nous, gairebé amb una proporció d'un terç, dos terços, és a dir, per cada cotxe nou que es ven, se'n venen dos de segona mà. A Catalunya les dades són molt semblants. Val? Per tant, a veure, hem de tenir en compte com està el mercat i com està dividit el mercat. A l'Estat hi ha una divisió entre els tres canals que s'anomenen de vendes molt diferent a altres països d'Europa. Aquí tenim un canal de particulars que és aproximadament el 40%, és a dir, persones físiques com tu i com jo que anem a un concessionari i ens comprem un cotxe. Després hi ha un mercat d'empreses que és al voltant del 30%, per tant, 30 i tants, 40 i tants, 30 i tants, ja ens anem gairebé al 80, i l'altre 20% és el mercat del rent-a-car, és a dir, el que compren les empreses de lloguer per llogar el cotxe. Clar, en el mercat d'empreses, aquest entremig no és el cotxe que l'empresa compra pel seu no sé què, no? O el cotxe que compra l'autònom, sí que hi és això, eh? Però sobretot és el cotxe de renting. Tant sigui a empreses com a part del sou dels seus treballadors que els posen un cotxe de renting, que això passa en moltes empreses, sobretot multinacionals, pels seus directius, com també per aquelles persones que fan un renting de particulars, perquè en el renting el cotxe sempre està a nom d'una empresa, no està a nom teu. I, per tant, és una venda de cotxe d'empresa. Clar, aquests cotxes d'empresa, als 3-4 anys, quan s'acaba aquest renting, tornen al mercat de segona mà. O van a parar al mercat de segona mà. En alguns casos no, eh? Hi ha vegades que es fan segons rentings i que cada vegada anirà a més això, per tant, tu podràs fer un renting d'un cotxe de segona mà i et sortirà, evidentment, més barat que si el cotxe fos nou. I en el cas del rent-a-car passa el mateix. En el rent-a-car la marca està obligada a recomprar el cotxe i, per tant, el col·loca té moltes maneres de col·locar-lo, eh? Però va aparar sempre, clar, al mercat de segona mà.
1: Crec que teníem una nota de veu que tenia a veure amb el lloguer i el renting.
9: Hola, sóc el Marc, sóc de Barcelona i tinc una curiositat sempre que parlen de cotxes de segona mà. I és tot aquest parc de cotxes que venen dels rentings i que venen de les empreses de lloguer de cotxes, on van a parar? O sigui, com es compren? Perquè no sé si són cotxes que val la pena comprar perquè han tingut molt trote i molta gent que els ha conduït i tal, però suposo que deuen ser nous, molt nous, perquè sempre són nous els cotxes de les empreses de lloguer de cotxes. I suposo que deuen estar bé de preu. Moltes gràcies.
5: A veure, una cosa són els cotxes de lloguer i els altres són els cotxes de renting perquè tenen canals diferents. Els cotxes de lloguer normalment duren molt poquet, estan un any, com a molt, a mans de les empreses de lloguer. Si les empreses són molt més petites i treballen, per exemple, a les illes, això els allarguen més perquè són més estacionals i, per tant, no estan movents a tot l'any, però els que lloguem a l'aeroport o a les estacions de tren quan arribem, aquests acostumen a estar un any. I aleshores la marca els recompra. Ja hi ha un acord entre, clar, si li vens 2.500 cotxes a una empresa de lloguer, doncs ja fas uns preus i uns valors de recompra. Aleshores, aquests cotxes, quan els torna a entrar a la marca, van gairebé, en tots els casos, directament a aquestes grans empreses de distribució de segona mà. Vale? Els Ocasion Plus, els Flexicars, aquest tipus de companyies. Val? Clar, són cotxes interessants perquè són recents i el que fa la marca és vendre'ls amb la depreciació que hi ha hagut i, per tant, a uns preus relativament econòmics. També és veritat que en alguns casos acaben a concessionaris perquè la demanda del cotxe de segona mà és molt més bèstia del que ens pensem. El fet de que se'n venguin tants, a vegades ens fa oblidar que, com que no són cotxes nous, pràcticament ningú sap on són. No, és que hi ha una demanda real, és que hi ha molta gent que compra cotxes de segona mà, més que no pas nous. Però és que aquí, a l'Estat, tenim aquest un terç, dos terços a favor del segona mà. Però ara, per exemple, tu em sabries dir a països com ara Bulgària o Albània o Kosovo o Macedònia del Nord, quin és el percentatge de vehicle de segona mà que es ven respecte del nou?
1: Molt més, no?
5: El 95 o el 98%.
1: Clar.
5: Aleshores, hi ha una mobilitat de cotxe de segona mà a Europa brutal. I això es dona, bàsicament, perquè com que hi ha una homologació de tipus de la Unió Europea, el cotxe es pot vendre independentment del país. I, per tant, un cop arriba aquest cotxe a grans contractistes de segona mà que els hi entren cotxes a milers, els distribueixen i els mouen per tota Europa. Quan hi va haver el cas de la Dana a València,
1: sí,
5: que es van fer malbé tants cotxes com a conseqüència de la Dana, hi va haver un moment de crisi de segona mà, perquè, és clar, la gent, ostres, el que ja tenia un cotxe de molt temps ja i que no tenia previst comprar-se'l, ostres, si has acabat de fer una inversió, què fas? Busques un cotxe de segona mà. Hi va haver un problema d'abastiment de cotxes de segona mà. I per primera vegada en molts anys, l'Estat va ser importador de vehicles de segona mà. Normalment som exportadors.
1: O sigui, els vam portar de fora, sí, perquè la gent,
5: sí,
1: pogués tenir cotxe.
5: Correcte. Normalment s'importen cotxes de segona mà. Ahir s'exporten cotxes de segona mà, val? Perquè aquí, sobretot, al haver-hi un rent-a-car tan potent, hi ha molt cotxe que torna al mercat molt ràpidament, uh-huh, i s'exporta. De fet, com a curiositat, si mai aneu a les illes franceses del Carib, a Guadalupe o a Martinica, veureu un munt de cotxes amb matrícula, ara ja no, però abans amb matrícules de Tenerife o,
1: clar,
5: de les,
1: ja no,
5: Illes, o de les Illes Balears. Ara són en placa espanyola.
1: Sí.
5: Per què? Perquè aquests cotxes petits, sobretot de baix preu, que es matriculaven com a cotxe de lloguer a les Illes, hi havia un parell d'empreses que els compraven i els portaven allà perquè no els havien de rehomologar, perquè els podien vendre directament i perquè el que es busca en allà, en aquelles illes, són cotxes petitons, baratets, val? Doncs, és a dir, la casuística dels cotxes de segona mà allà on acaben és enorme.
1: No, per això volíem també començar aquest consultori de mobilitat, de cotxes d'electrificació, parlant del cotxe de segona mà, perquè és una mica la realitat. O sigui, ja tindrem temps de parlar també del cotxe elèctric, que hi ha molts dubtes, perquè no sé si estem encara prou preparats perquè s'electrifiqui una mica tot el panorama. Però, clar, navegant per les xarxes, el que vaig topar amb aquest vídeo.

0: conversación.
1: ¿Estás de acuerdo en eso?
2: Totalmente, absolutamente de acuerdo estoy con eso. De peatges socials en tenim d'altres, no? Els túnels de Vallvidrera o l'autopista de Sitges és una autopista amb peatge social. El que té diners que viu a Sitges ve per l'autopista sense cap problema a Barcelona i el que no té diners se'n passa a les costes, no? Uh-huh. Els que tenen diners entren pels túnels de Vallvidrera des de Sant Cugat, els que no busquen alternatives per la C-58 i per tant... Uh-huh. Val? És a dir, això sí que és veritat que hi ha una necessitat social claríssima de descarbonitzar. Ho hem de fer, ens hi hem de posar, ja hi estem, però ens hi hem de posar. Però, és clar, per què els centres urbans sí i d'altres zones que puguin estar també molt contaminades no? No? Per què els centres? Perquè és més fàcil de regular, és més fàcil de justificar, és més fàcil de vendre-ho. Sí, d'acord, val, però, és clar, al final ens trobem amb això. Gent que obligatòriament ha d'anar al centre i s'ha de moure amb cotxe no ho pot fer perquè no té possibilitats de canviar-se el cotxe. A França han fet una cosa que s'anomena...
1: No continuïs, perquè hem trobat el Lluís Recolons, Marina.
2: Ah, molt bé, doncs el ens expliqui el bono clar, social francès, és que per exemple.
1: Jo sé que saps moltes coses, Joan Dalmau, però ell és expert en transició energètica. Bona tarda, doncs. Lluís, com estàs?
3: Bona tarda a tothom, què tal, com esteu?
1: Hola, ets com dèiem, expert en transició energètica, però reivindiques que aquesta transició, aquest canvi, també contempli la justícia social, no, tu, en aquest vídeo?
3: És que si no, no sabes per res. Si no, només beneficia a uns pocs i la resta ens quedem endarrere.
1: Ara apuntava el Joan Dalmau, tema França, no? A les zones de baixes emissions, què s'està fent en altres països, Lluís?
3: Pues, bàsicament, fer uns permisos una mica més sofisticats. Jo crec que nosaltres havíem de fer aquesta feina, no? I al final es va fer bé, perquè l'aire a Barcelona és molt més pur des de que s'ha fet aquests esforços de la zona de baixes emissions i respirem un aire més net. Però no pot ser a costa de que gent quedi totalment exclosa de les ciutats. Hi ha unes coses, uns permisos que depenen del nivell de renda, que són més difícils d'implementar, són més difícils de posar en marxa, però jo crec que és el camí que hem de recórrer. És a dir, tenim aquesta base, hem aconseguit aquestes coses, anem a mirar més endavant, anem a mirar el que estan fent altres països i anem a no només en principis de descarbonització, sinó també en principis de justícia social, fer que tothom hi participi i ningú es quedi endarrere.
1: Però, per exemple, així com un genèric, el cotxe elèctric és realment és classista? És a dir, no tothom pot tenir un cotxe elèctric?
3: No és classista com a tal, però sí que és veritat que si tu mires els preus, no, d'aquests cotxes elèctrics, dius, és que potser és el sou anual d'una persona o potser, vull dir, més. És algo complicat perquè, a més, no és només el cotxe, sinó que també has de costejar-te el carregador i va també amb un canvi d'hàbits, no? Que gent que viu, per exemple, a pisos o que aparca en llocs, no? Que no hi ha la possibilitat de posar aquest carregador, pues se li complica molt més. O sigui, al final, moltes vegades no és només un tema de preu, sinó també d'hàbits que t'ho impedeix.
1: Mm-hmm. Clar, no sé si tens alguna alternativa per fer això, no? Perquè, clar, hi ha molta gent, això, que té cotxe que va arrossegant, que no se'n pot comprar un de nou, i aleshores la logística, no?, per poder entrar a Barcelona no pot, i en canvi els altres que el tenen nou sí, i clar, ja fa com moltes diferències, no? No sé si tindries com una proposta, com ho fem això, o és una cosa que s'ha d'estudiar més a fons?
3: M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè si no, sembla que ens queixem de tot i no.
1: Clar.
3: Això és una cosa que s'ha de construir entre tots. Jo crec que els permisos progressius segons la renda és una cosa que ha d'entrar, que ja hi ha en altres llocs. Seguim més enllà dels 24 dies, quan necessites una autorització preliminar, etc. Això ha d'entrar. S'ha d'avaluar també no només el tipus de cotxe, sinó l'ús que es fa d'aquest cotxe. És a dir, per què s'està utilitzant? Es va fabricar, es va matricular aquest any, però quines característiques té aquest cotxe? Perquè no és el mateix, no? Hi ha diferents tamanys, diferents pesos, diferents, no tot contamina igual i no és el mateix una persona que entra a la ciutat per treballar-hi que per oci, no? Tot això són coses que hem de començar a factoritzar

0: en el sistema i permetre que al final que la gent que ha de fer un ús, diguem, racional, pues pugui fer-ho, perquè al final hi ha moltes coses que estem veient que es clouen a la gent de les ciutats, ja no és només la mobilitat, són els lloguers, etc. I també donar alternatives, perquè en el món de les alternatives hi ha coses que no s'entenen, com per exemple Rodalies o el servei de bicicletes municipal.
1: Mira, Lluís, doncs escolta, jo crec que podem ja organitzar així improvisadament, no?, un consultori un altre dia sobre transició energètica, perquè no només depèn de, també dels cotxes, això que has dit concret, aquest tall concret, sinó que també hi ha un munt de coses, no? O sigui, podries venir aquí i obrir línies i no sé, i també aportar solucions, no? Perquè el que volem és parlar en positiu, no?, i aconseguir, diríem, una vida millor, si podem, no?
0: Vindràs? Jo encantat, perquè xerrem d'aquest tema tot el dia.
1: D'acord, doncs perfecte. Volem especialistes, volem experts i no volem cunyats. Per tant, no sé si ets cunyat també, però a la teva vida privada. Però espero que parlant no. Gràcies, Lluís Recolons, expert en transició energètica. Una abraçada.
0: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
1: Joan, m'estaves dient abans també que s'estan venent ja cotxes elèctrics de segona mà. Això és una cosa per explorar, no? Està començant aquest tema.
2: Sí, clar, és que els cotxes elèctrics ja són de fa un cert temps entre nosaltres i n'hi ha que es van començar a vendre fa 10 anys i, per tant, estan ja al mercat de segona mà, el que passa que n'hi havia poquets. I ara, sobretot, el que està entrant ja en aquests mercats de segona mà són aquests cotxes de renting de fa 3-4 anys i, per tant, sí, hi comença a haver una oferta de cotxe de segona mà per, també, en certa manera, facilitar que gent que vol fer el salt elèctric no se n'hagi de comprar un de nou i, per tant, li surti una miqueta més econòmic aquesta primera prova, no? Aquest primer salt.
1: Clar, abans em deies algunes recomanacions, alguns tips per mirar que no t'estafin en un cotxe de segona mà. Clar, el tema elèctric, jo sempre dic que un cotxe elèctric és com un mòbil, és com un smartphone, ja no és com un cotxe, i s'han de mirar altres coses, no? Uh-huh. Llavors, com mirem si té la bateria bé, aquell cotxe? És supercomplicat, això.
2: No, aquí només hi ha el diagnosi.
1: És sí, a dir, la paraula confiança, jo crec que és l'important, no?
2: I el diagnosi, és a dir, endollar el cotxe i que
1: sí?
2: Sí, clar, com igual que el mòbil, la pròpia bateria et dirà, mira, estic al 93%, no? Estic al 78% de la capacitat de carregar-me com fins ara, i per tant puc d'oferir doncs, això un 93% o un 75% de l'autonomia que tenia. La Unió Europea, en l'homologació de cotxes, sempre va introduint coses noves. Sempre va introduint noves mesures de seguretat obligatòries dels cotxes, nous dispositius, i ara obligarà a que els cotxes elèctrics assegurin un 80% de capacitat de bateria al cap dels 10 anys. Val? Per tant, en certa manera, els cotxes que vindran, això ja ho tindrem més o menys garantit. Clar, els que estan en el mercat de segona mà, que són les primeres tecnologies elèctriques que hi va haver, home, depèn. Aquí ens ho marcarà molt el quilometratge, val? Perquè pràcticament tots els cotxes elèctrics que ara ja eren cotxes que carregaven com a màxim a 22, a 30 quilowatts, a 40 quilowatts, no més, i per tant, diguem, no han rebut els xuters aquests de fins a 350 quilowatts que ho suporten els cotxes d'ara i que això a la bateria no li va gaire bé. I per tant, en principi, les bateries han patit un desgast relativament regular. Aleshores, en funció del quilometratge, com més quilòmetres, menys bateria.
1: D'acord. Anem a una altra pregunta d'un oient que ens han deixat.
3: Hola, mira, no, respecte a aquest tema dels cotxes de segona mà. Als Estats Units hi ha una cosa que en diuen el Carfax, que jo trobo que està molt bé. Jo no sé si aquí hi ha alguna cosa semblant o no, perquè el Carfax és una cosa que als Estats Units... Tu, quan compres un cotxe, et diu tot l'historial del cotxe, les vegades que ha anat al mecànic, si ha tingut algun xoc, no ha tingut algun xoc, o sigui, saps tot l'historial. Això jo no sé si és una cosa que aquí està disponible, però la veritat és que jo vaig estar vivint als Estats Units un temps i quan vaig comprar el cotxe allà de segona mà, evidentment, vaig tenir tota la informació del cotxe. Si sabia que era un cotxe que no havia anat pràcticament al mecànic, no havia tingut cap accident, les revisions que havia fet, etc. Existeix això aquí? Gràcies.
1: Home, està molt bé aquesta pregunta. És com si fos una caixa negra. Això existeix?
2: Sí, es diu Carfax.
1: Aquí també ho tenim,
2: exacte.
1: Això.
2: Això és una empresa privada que el que té és un acord amb els fabricants i aquests fabricants li passen les dades aquelles que són no confidencials sobre l'evolució del cotxe. I, per tant, quan tu et compres un cotxe de segona mà, sobretot a un particular, és bo tenir l'informe de Carfax. L'informe de Carfax el que fa és dir-te, mira, aquest cotxe en aquesta data va entrar a revisió amb aquests quilòmetres. En aquesta alta va tornar a entrar a revisió amb aquests quilòmetres. En aquesta... Val?
1: És que penso que això encara és més fàcil amb l'elèctric, no? Perquè...
2: Igual, perquè els cotxes avui en dia amb l'electrònica que porten s'endollen tots i per tant ho saps. Carfax també
1: però
2: inclou...
1: Una cosa, ara sé si això és de no tenir-ne ni idea, però això dius s'endolla? O sigui, és que fa molta gràcia això.
2: Sí, s'endolla, s'endolla. Els cotxes avui en dia...
1: Què vol dir?
2: Són ordinadors, els cotxes.
1: El concessionari endolla el cotxe i et diran no sé què.
2: Sí,
1: què vol dir
2: clar.
1: Això?
2: A veure, quan tu portes un cotxe a revisió, el concessionari endolla el cotxe amb una màquina de diagnosi que li diu, mira, aquí falta això, aquí falta allò, aquí... Val?
1: És a dir... Però com ens hem d'imaginar? Com si fos l'endoll del carregador en el mòbil,
2: sí,
1: però un cotxe.
2: Sí.
1: El cotxe. I on va parar l'endoll?
2: El cotxe té un endoll que el té normalment en el tablier, en alguna zona baixa del tablier, i allà s'endolla.
1: Llavors,
2: el cotxe es comunica electrònicament amb el protocol del programa que té el concessionari, val? I li diu, mira, des de l'última vegada que em vaig endollar aquí, he fet X quilòmetres, val? I he anat tantes vegades a aquesta velocitat, tantes vegades a aquesta altra, he canviat de marxa tantes vegades, he gastat tants litros. És a dir, el cotxe s'autogestiona perfectament i sap tot el que ha fet. Aleshores, la màquina el que fa és extreure-ho. I aleshores, el concessionari va dir, hosti, per què estus que has fet? Va, mirem a frenos, va, mirem això altre, no?
1: Ai, potser hauria de saber això, però no
2: sé. Per tant, no, i aleshores, aquestes dades, que són moltíssimes i que estan vinculades cada una a un número de bastidor, són les que té Carfax. I a més aquí s'hi afegeix si aquell cotxe ha estat robat, si ha estat rematriculat, si la primera matriculació en lloc d'Espanya va ser Alemanya o va ser Hongria i per tant és un cotxe importat de segona mà, val? És a dir, et dona tota aquesta informació, per tant et dona seguretat, té dos avantatges això del Carfax, et dona seguretat com a comprador, però també et dona garantia com a venedor, és a dir, si tu com a venedor et vols vendre el cotxe, demanes aquest informe i li dius al comprador, mira, què diu Carfax, vale? Tot el que jo t'estic explicant.
1: Sabia
2: això.
1: Que passaria, Joan, que vendries aquí i començarien a venir missatges. Tenim un altre.
4: Hola, què tal? Soc Benet Sala. Una pregunta. Qualsevol cotxe aquí a Espanya es pot rematricular? Posar matrícula, encara que sigui d'un vehicle que té 10 anys, tornar-lo a matricular com si tinguessis el cotxe matriculat de fa un dematí? Sí, un cotxe portat de l'estranger, un cotxe portat de Kuwait, un cotxe antic, un cotxe que tingui 30 anys, un cotxe que tingui 5 anys nacional. Es pot fer això?
2: La matrícula va lligada a un número de bastidor. Per tant, tu el que no pots fer és rematricular com a nou un cotxe que ja està matriculat a l'Estat.
1: He pensat a una IP.
2: No, escolta, jo ara tinc un cotxe que fa 3 anys i el vull colar com a nou i el rematriculo. No, això no es pot fer. Un cotxe que ve de fora, que ve de l'estranger, persones que han estat vivint a l'estranger que es porten el cotxe cap aquí, o persones que compren un cotxe a Alemanya i el porten cap aquí.
1: Jo
2: o
1: vaig
2: que el
1: fer això amb un cotxe andorrà i vaig fer una burocràcia que encara l'estic fent casa.
2: Hi ha una burocràcia bàsicament perquè Andorra és un país extracomunitari i és una miqueta més complicat, però quan el país és comunitari és més fàcil, quan és extracomunitari no ho és tant. Val? Però sí, s'ha de rematricular i la placa que et donen és una placa nova, per tant pots tenir un cotxe de fa 10 anys o 15 o anar a comprar un Jaguar clàssic a Anglaterra de 20, de 65 anys i quan arribi aquí el pots matricular com a placa nova o el pots matricular com a històric. Per tant, sí, es pot rematricular pràcticament tot. Què passa amb els cotxes de fora de la Unió Europea? Val? El cas d'Andorra és un cas una miqueta especial perquè els cotxes andorrans tenen la mateixa homologació de tipus que tenen els cotxes europeus. Però, per exemple, el cas de Kuwait, com que citava aquest senyor, tu et pots portar un cotxe de Kuwait o dels Estats Units, que hi ha molta gent que s'ha comprat un cotxe als Estats Units i se'l porta cap aquí. Aquest cotxe ha de passar per un procés ITB previ. Per què? Perquè no té homologació europea. Els cotxes s'homologuen per àrees mundials i aleshores hi ha diferències.
1: No convalida, vaja.
2: No, no convalida, perquè normalment, per exemple, per mercats com ara els del Golf Pèrsic, els tipus de motors són diferents. Per què? Perquè la normativa anticontaminació d'allà és diferent de l'europea. O la normativa de crash test que hi ha allà és diferent de l'europea. Amb els Estats Units passa el mateix, val? Per tant, per exemple, quan les marques xineses porten cotxes aquí, han de canviar-los per adaptar-los a les homologacions europees, homologar-lo com a tipus aquí i aleshores el poden vendre. Quan es fa la unitat, has de portar aquella unitat, has de portar-lo a l'ITV, necessites un permís d'enginyeria, o sigui, un certificat d'enginyeria que diu que aquest cotxe compleix les normatives, pam, pam, pam, pam, i després l'última fase de tot això és la matriculació.
1: Va, tenim un últim missatge.
5: Hola, em dic Joan i us truco des del barri de la Salut de Gràcia. Més que una pregunta, vull fer un comentari. Cap als anys 70 del segle passat, de resultes de l'escàndol Watergate, un setmanari americà va posar en portada una fotografia del president Nixon amb un titular que deia «Li compraríeu a aquest home un cotxe de segona mà?» La frase va fer fortuna i en algun moment va crear la imatge que els cotxes de segona mà no eren negocis ni nets ni segurs. Suposo que amb els anys aquesta impressió ha canviat i m'ha semblat que, ja que avui toqueu el tema, potser ajudaria a centrar el debat. Res més.
1: Què et sembla?
2: Home, és una mica així, això, no? És veritat que en el cotxe de segona mà encara existeix el frau. És veritat. I sobretot, per tant, com a consell, malfieu-vos de qui us demani uns diners a compte, qui us posi molta pressa perquè tinc tres més que el volen, i malfieu-vos sobretot quan són particulars o quan semblen empreses amb poca garantia. Malfieu-vos, per tant, hem de tenir els ulls molt ben oberts quan són aquest tipus de coses. Quan el que comprem és amb un compraventa d'aquests grans o amb un concessionari que tindrem garantia, home, ells són els primers interessats que aquesta garantia no s'executi, perquè evidentment els costarà diners, i per tant un concessionari oficial de marca assegura unes revisions del cotxe molt importants, i a més és això, no li interessa vendre cotxes que li generin problemes. Per tant, quan li entra un cotxe de 10 anys amb problemes, que ja veu que de seguida el deriva cap a altres llocs, i aquell cotxe igual acaba, doncs, això, a Bulgària o al Marroc, eh? Per tant, i em sap greu, perquè a Bulgària i al Marroc tindrien tot el dret de tenir cotxes que també funcionin, però sí que es fan aquest tipus de coses. Es rebutja, normalment. Hi ha altres maneres de portar-lo cap a altres bandes, no? Per tant, el que ofereix un concessionari oficial o un dels grans compravendes sempre acostumen a ser cotxes amb garanties, ens en podem refiar.
1: Uh-huh. Escolta, ara estava pensant que tu què recomanes? Bueno, és que no sé, potser és de mal recomanar, no? De comprar un particular o un professional, o fins i tot, si t'has de vendre un cotxe... No, perquè hem parlat molt de comprar, però hi ha gent que el que fa és s'ha de vendre, no?, un cotxe de segona mà. No sé si hi ha algunes recomanacions a l'hora de vendre aquest cotxe.
2: A l'hora de vendre'l, evidentment, és un problema de preu. Sempre que intentes vendre'l amb alguna empresa que l'ha de tornar a vendre, l'hauràs de vendre més barat. Això és evident, perquè el marge que pugui tenir aquesta empresa, més el servei que hi haurà, perquè l'haurà de revisar, l'haurà de posar a punt, l'haurà d'anunciar, haurà de fer un munt de coses, doncs això, evidentment, t'ho cobrarà tu. T'ho cobrarà de manera de valorar-te el cotxe per sota del que li podries vendre amb un particular. Clar, depèn molt. És a dir, jo el que recomano sempre és que quan et vulguis vendre un cotxe, el posis primer en els portals de segona mà, que pots posar anunci gratuït, i que ho facis amb la transparència més gran possible. Val? És a dir, que si aquell cotxe ha tingut un cop, que ho diguis. Que si aquell cotxe li falta alguna cosa, que ho diguis. Que si aquell cotxe realment té els quilòmetres que té, que ho diguis. I que després busquis una miqueta, entrant en aquests portals i buscant cotxes iguals que el teu, diguis, vale, doncs si estan valorats entre 7.000 i 9.000, doncs mira, jo com que el tingui impecable el poso a 8.500, jo com que el tinc que està una miqueta fotudet i li he de canviar l'embrague i els pneumàtics ja no sé què, doncs el poso a 6.500, i quan ve el comprador dic, mira, te'l poso a 6.500 perquè, goita, l'embrague li queden 10.000 quilòmetres i els pneumàtics els hauràs de canviar l'any que ve. Que siguem realment transparents amb això.
1: I quins són els cotxes més buscats actualment en el mercat?
2: Els de gran volum de vendes, els cotxes que es venen més.
1: Sí?
2: Sí, sí. Normalment coincideix, clar, aquí l'oferta i la demanda coincideixen bastant. La gent el que busca són cotxes... Bé, clar, hi ha molta gent que busca cotxes de segona mà, però el que es busquen són els cotxes típics i tòpics de sempre. En el sector petit, doncs, Clios, Ibizas i Polos i aquest tipus de cotxes, els mitjans Golfs i Leons i Astres i 308s i Mega. És el que realment la llista de vendes de cotxe nou i la llista de vendes de segona mà, clar, són diferents perquè els models són diferents, però si mires més o menys, clar, el més buscat de segona mà és la generació anterior del que s'està venent més ara, val? Uh-huh. És a dir, és molt semblant.
1: I he començat el programa fent aquesta provocació de dir, mira, que a llarg termini, d'aquí uns anys, ja ningú tindrà cotxe propi. Tu creus que passarà això? O sigui, que no tindrem cotxe privat i que acabarem estant amb un cotxe sense conductor que facin trajectes?
2: A veure, el cotxe sense conductor que vagi fent trajectes, jo crec que serà, sí, això és el final, acabarem així, sí, però no serà tan aviat com ens pensàvem fa un temps, perquè la regulació necessària perquè això passi és complicada. El legislador ha de ser prou conscient com per gestionar molt bé el període de transició des del moment en què s'autoritzi que cotxes sense conductor comencin a circular fins que tots ho siguin.
1: Clar, és que el problema és la convivència, no? És aquesta transició. Un cop estigui tot ja automatitzat amb els semàfors, la gent i tal, fàcil, però fins que arribem aquí...
2: El cotxe ha d'estar en un entorn en el que no hagi d'improvisar, perquè si ha d'improvisar tindrem un problema. Aleshores, clar... El legislador, fins que no estigui segur que això passarà, jo crec que encara passarà molt temps. La tecnologia la comencem a tenir, però encara no està al 100% provada. I, per tant, jo crec que trigarem. Una altra cosa és que ens n'anem cap a altres fórmules de compartir cotxe, de comprar-ne menys, de llogar-lo quan el necessitem, és a dir, d'un ús molt més puntual.
1: Sí, de canviar una mica els hàbits,
2: sobretot
1: també,
2: en aquelles persones que viuen a la ciutat, que es mouen per la ciutat, que tenen... altres possibilitats de moure, siguin bicicletes, siguin transport públic, que es puguin moure relativament bé i que només necessiten el cotxe, ostres, el dia que decideixen que se'n van un cap de setmana al País Basc, no? Val, doncs aleshores vés-lo llogar, perquè realment el pressupost que necessites per mantenir un cotxe per només fer-lo servir de tant en tant en un cap de setmana no justifica, no?
1: Val, ara et faré aquí un exercici de tema pràctic. Hem de fer el reel, anem a fer el reel de la tàctica.
6: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4 amb Mariola Dinarès.
1: I aquest és el reel que farem ara així en directe i que us el trobareu a les xarxes de Ràdio 4. Va, Joan Dalmau, tu que ets una persona concisa, et dius un minut i fas un minut. No cal que facis un minut, ja ho farem nosaltres després, però m'agradaria que em diguessis les 5 coses que hem de mirar abans de comprar un cotxe de segona mà. Les 5 coses.
2: Mira, primer, tenir molt clar que aquell cotxe compleix amb allò que et diuen. Per tant, un informe previ, sigui de la DGT, d'empreses com ara Carfax, i assegurar-te, per exemple, que té la ITV al dia, que té assegurança perquè el puguis moure per emportar-te'l en aquell moment, abans de fer la teva. Val? Això és el primer. Segon, donar-li un cop d'ull en el cotxe, visualment, per dins i per fora, perquè no t'enredin. Sobretot això que he explicat abans, a l'interior. Val? El desgast de pedals, de seient, de volant, de caixa de canvis, que realment correspongui amb el quilometratge. Si veus un cotxe que tot això ho té fatal i té 40.000 quilòmetres, miau, desconfia. Un tercer tema, la prova dinàmica. Prova el cotxe. No només el de segona mà, si el cotxe és nou, també, prova'l. Per què? Perquè t'hi has de trobar bé, has de dir, val, sí, jo m'hi passaré moltes hores aquí dins, per tant, aquest és el cotxe que vull realment, no? Després, triar cotxes amb garantia. Jo això, la venda particular està molt bé, si saps molt bé d'on ve aquell cotxe, però si no, fem un garantia. Anem a buscar concessionari oficial, anem a buscar compra-venda gran. I finalment, molt de compte amb el contracte. Un contracte que s'ha de signar i que s'ha de complir per totes dues parts. Per tant, si hi ha coses com aquesta de la garantia d'un any en lloc de tres, que en siguem conscients.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Ja tenim les 5 coses que hem de mirar abans de comprar un cotxe de segona mà. Tenim ja el reel a punt i ens ho passarem bé aquesta temporada amb el Joan Dalmau, ja veieu, que té corda per estona. I abans em deies... Hem de parlar del cotxe xinès, que això farà molt riure. Per què fan riure els cotxes xinesos?
2: No, riure no.
1: És divertit.
2: Sí, és divertit, perquè han canviat radicalment la manera, el mercat. Avui en dia, els cotxes xinesos a l'estat venen ja més unitats que la marca que en venia, que en ven més, que és Toyota. Val? Ja es venen més cotxes xinesos que Toyotas. I això semblava que era una cosa impossible. I ja ha passat i tirarà,
1: Doncs això, haurem de parlar del cotxe elèctric, dels cotxes xinesos i de moltíssimes altres coses. Ja sabeu que tenim un WhatsApp actiu per als vostres comentaris, preguntes, al 690 080 830. Joan Dalmau, fins al mes que ve. I demà a la tàctica... Ui, demà ens posarem en forma. Fas exercici, Joan?
2: Home, una miqueta. Camino molt. No, de bo, camino.
1: Això de fer exercicis de força és una moda o és una mania que ara es representa que és el pes, que
2: això ja no,
1: que
2: veus?
1: Corre, no, no?
2: No, anar més caminant.
1: Doncs es veu, mira, les dones tot el dia ens ho estan dient. I tot el dia, que sí, que hem de fer força. Bé, doncs demà parlarem d'això. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater al control tècnic, tots vosaltres a la participació, qui us parla, Mariola Dinarès. Podeu recuperar tot el programa, escoltar-nos cada dia en streaming a RNE Audio, sintonitzar Ràdio 4 a totes les freqüències que hi ha repartides per Catalunya. Seguiu Ràdio 4 a les xarxes, on hi haurà contingut complementari, i d'això, tornem demà a la una fent exercici. Ja aniré corrents cap a fora. Ara edició migdia amb l'Helena Pérez, i a dos quarts, al quart temps, amb el Josep Maria Rubí. Que tingueu un bon dia, bon profit, i això, a fer exercici fins demà. Adéu.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. Aquest 8 de setembre el recordarem a Catalunya perquè el primer dia de classes ha començat amb la vaga de docents arreu del territori.
2: Tenim unes aules que estan cremant, que estan a 30 i pico de graus, també tenim unes ràtios altíssimes.
3: Ho fem per l'educació, pels nens, per les nenes i pel futur.
0: A aquesta hora el Departament d'Educació xifra el seguiment en un 9,3%, un 30% segons el sindicat majoritari USTEC. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que la seva intenció és continuar negociant, mentre que tant els socis de govern com l'oposició continuen criticant la gestió del departament. Amb vaga o sense, avui era dia de tornar a veure els amics.
4: Tinc moltes ganes d'anar a la classe.
5: De les nostres companyes.
6: Preferia seguir de vacaciones.
0: A les 2:10 farem un recorregut per tot el territori per saber com s'està vivint aquesta jornada de vaga en el sector educatiu i repassarem tot el que estigui passant en aquell moment a Catalunya. Abans, però, la resta de la informació d'Espanya i del món amb la Clara Untañón. Bona tarda, Clara.
7: Bona tarda. El curs escolar ha començat a Catalunya i també a Ceuta, on 17.500 alumnes han tornat a les aules, però amb una situació molt diferent. Des de la ciutat autònoma, la ministra de l'Educació, Milagros Tolón, reconeix que és un inici del curs atípic davant el temor d'algunes famílies a endur els seus fills a l'escola. Ha insistit que els centres educatius són segurs i que hi estan desplegats serveis de seguretat privada.
8: Puesta en marcha del servicio de seguridad privada en los centros escolares las 24 horas del día. Los 7 días de la semana, tanto en los centros públicos como también en los centros concertados.
7: El 70% dels alumnes de la ciutat autònoma han assistit al primer dia de classe i tots els centres escolars han pogut obrir sense incidències. Els professors, com poden, s'adapten a la situació.
9: Han venido pocos niños, no obstante esperábamos un poco menos, así que bueno, vamos a ir adaptándonos a esta normalidad o esta nueva normalidad, ¿no?, que dicen que tenemos. Y a ver cómo van avanzando los días. De momento ya hemos tenido Policía Nacional en la puerta, tenemos vigilancia interna en el centro.
7: Mentrestant, continuen els interrogants sobre què va passar exactament el 30 i el 31 de juliol. Avui el Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació de documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants. Pau Alemany, bona tarda.
10: Bona tarda. Es tracta de 40 documents de distintes entitats policials i d'intel·ligència elaborats entre l'1 de juliol i l'1 d'agost que es podran consultar a partir d'aquest dimecres al web de la Moncloa. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha defensat que el govern ha sigut transparent en tot moment.
11: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenemos nada que esconder.
10: Amb aquesta publicació, el govern pretén argumentar que desconeixia l'abast de la crisi que s'estava gestant al Marroc. Una versió que xoca amb el contingut d'un informe de la policia d'estrangeria, en què sí que s'apunta a la intervenció del govern marroquí per orientar els migrants cap a la frontera.
7: El Partit Popular no se'n refia dels informes que desclassifica el Consell de Ministres perquè considera que estaran retallats. Tampoc li donen credibilitat des de Podemos. La seva líder és Ione Belarra.
12: Si tuvieran voluntad de decir la verdad, habrían reconocido lo que es evidente, que no necesita desclasificar ningún informe de la policía ni del CNI, que es básicamente que Ceuta está en un lugar, geopolíticamente hablando, que es ahora mismo de un interés estratégico para Marruecos y para los socios de Marruecos.
7: Des de Sumar, Verónica Barbero ha defensat que desclassificar els documents és un acte de transparència.
13: Cuanta más transparencia mejor. Necesitamos claridad, necesitamos respuestas y el gobierno acierta.
7: En paral·lel, el president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, ha viatjat a Brussel·les, on ha demanat suport europeu, un tractament específic pel que fa al control de fronteres i la presència permanent del Frontex. Vives ha insistit que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de persones durant el juliol. Argumenta que és impossible que no ho sabessin abans i que hi ha informes policials que ho proven i que no és la primera vegada que ho fa.
14: L'actitud de Marruecos, que mantiene una política constante de hostigamiento hacia nuestra ciudad, que pretende constantemente la asfixia de nuestra ciudad, que pretende constantemente el acoso y derribo tanto de nuestra ciudad como de la hermana ciudad de Melilla.
7: Per cert, que la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha admès la personació de la ciutat autònoma com a acusació particular en el cas que estudia aquesta entrada. La togada reconeix la seva condició de perjudicada en aquesta causa que investiga l'entrada massiva de migrants des dels dies 30 i 31 de juliol. Espanya ha empitjorat tots els resultats en les proves PISA el 2025 respecte a l'última edició i obté les pitjors notes de la seva història en lectura, ciència i matemàtiques. Toni Conde.
15: Espanya suspèn en ciències, lectura i matemàtiques en les proves PISA 2025. Queda per sota de la mitjana de la Unió Europea i l'OCDE en totes les proves i obté els seus pitjors resultats històrics en les tres àrees. En ciències, Espanya baixa 8 punts respecte al 2022, en matemàtiques 16 i en lectura 23, una baixada que és de 45 punts si comparem amb 2015. L'expert en polítiques educatives Lucas Gortázar, en declaracions a Ràdio Nacional, explica que l'ús de pantalles més de 3 hores al dia afecta la concentració i el rendiment, un problema detectat a molts centres del país.
16: Y sabemos que eso está asociado a peores resultados que un uso moderado y que incluso un no uso de la tecnología, ¿no? Claro, el efecto acumulativo de todo eso parece indicar que hay un problema de distracción, de falta de concentración, de falta de atención, a los que habrá que prestar atención en este PISA.
15: Per comunitats, Madrid lidera en ciències i matemàtiques i Astúries en lectura.
7: I en clau judicial, tot i les peticions d'ajornament de les defenses de Begoña Gómez i la seva assessora a Moncloa, Cristina Álvarez, el jutge Juan Carlos Peinado manté la citació aquesta tarda per totes dues per l'audiència preliminar a l'obertura de judici amb jurat popular. Recordem que s'investiga la dona del president pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. També l'Audiència Nacional continuen declarant els acusats pel cas Plus Ultra, un dia després que l'expresident de l'aerolínia va ratificar la seva versió sobre la suposada comissió que va cobrar el grup Zapatero. Avui ha estat el torn de l'exconseller delegat de l'aerolínia, Roberto Rosselli, que ha ratificat el pagament de l'1% de la comissió a l'expresident Rodríguez Zapatero per la presumpta mediació en el rescat de l'aerolínia, pagament que, segons ha dit, s'hauria fet a través del seu amic Julio Martínez Martínez. Tot i això, Rosselli ha assegurat desconèixer quines gestions va fer l'expresident. I repassem ara la informació internacional amb la Mar García. Bona tarda.
17: Bona tarda.
7: Robatori al Museu Renoir, prop de Niça, al sud de França. Els lladres, dos, segons les càmeres de seguretat, s'han endut 4 obres poc abans de les 6 del matí.
17: Les alarmes del museu han sonat, però els lladres han tingut temps d'escapar. Durant la fugida s'han deixat, però, 2 de les obres pel camí. Es reobre així el debat sobre la seguretat dels museus de França després del robatori fa gairebé un any al Louvre.
7: I rebuig de les institucions europees per la presència de responsables serbis en el funeral del general de les forces sobrebosnianes, Radmir Maldic, criminal de guerra condemnat a cadena perpètua pel genocidi a Srebrenica o el setge a Sarajevo.
17: La Unió Europea considera que aquesta actitud va en contra dels valors comunitaris. En un missatge conjunt a les xarxes, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa, han lamentat la presència de membres del govern serbi en el funeral i han avisat que no és una bona senyal en el seu camí cap a la Unió Europea. Per ara, l'única conseqüència ha estat la cancel·lació d'un viatge de la comissària d'ampliació.
7: I a Noruega, la Casa Reial es prepara pel funeral de demà dimecres del rei Harald V a la catedral d'Oslo.
17: Funeral que implica un gran operatiu per rebre desenes de membres de famílies reials i de caps d'estat d'Europa i d'altres parts del món, entre els quals hi haurà també els reis d'Espanya.
7: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Oasi. Liam Gallagher estrenen el pròxim 11 de setembre el documental Don't Look Back in Anger, que plasma el retrobament dels dos germans després de 16 anys de distanciament. I de taló de fons, els rumors d'una nova gira el 2027 i de concerts a Barcelona. Doncs així ens acomiadem, els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. 1.600.000 alumnes catalans han deixat enrere les vacances d'estiu per començar avui el nou curs escolar. Un inici atípic perquè aquest any s'ha fet en vaga inclosa en diverses manifestacions arreu de Catalunya. Algunes d'elles han provocat importants problemes de trànsit a primera hora del matí. La més multitudinària, amb unes 5.000 persones, segons el sindicat majoritari convocant USTEC, ha estat la de Barcelona, que ha anat des de plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. 1.800, segons la Guàrdia Urbana. Escoltem Marina Ruiz de l'USTEC i Laura Jané de la CGT.
2: Aquestes vagues, l'objectiu que tenen és poder millorar els recursos, poder arribar al 6% com a mínim d'inversió pública en l'educació.
3: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions.
1: La consellera Esther Niubó assegura per la seva banda que vol continuar negociant mentre els socis i l'oposició segueixen criticant la gestió que fa el govern en aquesta matèria. Sigui com sigui, els protagonistes avui són els més petits.
4: Tinc moltes ganes d'anar a la classe i m'agrada molt.
5: Preferia seguir de vacaciones.
6: Prefiero estar muchísimo en clases.
7: Veure les nostres companyes, però vull estar de vacances.
8: Sí, és millor.
1: La majoria de famílies, després escoltarem, creuen que ja tocava tornar a la rutina. I en aquest informatiu també parlarem del Consell Executiu, on s'ha aprovat avui el sostre de despesa per disposar de pressupostos l'any vinent. Estem parlant de més de 43.000 milions d'euros, un 4,9 superior a l'any passat. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció, el Santi García al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
9: Hola, bona tarda. Després d'un matí complicat en aquesta xarxa viària, sobretot a primera hora del matí, la veritat és que ara mateix parlem de molta calma. És a dir, hi ha poc volum de trànsit en general i no tenim constància de cap incidència extraordinària que ens hagi de complicar la circulació. Per tant, de moment parlem de força fluidesa. Algunes zones de les rondes de Barcelona poden anar un pèl més lentes, però vaja, en general, també a les vies que envolten Barcelona, a aquesta hora parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I aquest dimarts continua la calor, però a partir del vespre deixarà pas a les pluges. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges. Emblema aquesta informació a Emet Noelia García.
10: Avui dimarts a Catalunya, calor i encara altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu, a la Vall d'Aran i a l'interior de Tarragona. Demà dimecres, canvi important de temps. S'esperen ruixats i tempestes localment molt fortes, amb calamarsa i fortes ventades, superant els 90 km per hora. Molta atenció al Pirineu de Girona i litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Zones en perill important per acumulats de 40 litres per metre quadrat en una hora. Aquestes zones, les precipitacions podran ser d'intensitat torrencial i acumular 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran les temperatures amb màximes de 27 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Aquest 8 de setembre, més d'un 1.600.000 alumnes i 85.000 docents han començat el curs escolar a Catalunya, un primer dia de classe molt esperat per les famílies i també per molts dels infants. Toni Conde.
11: L'alumnat de primària, secundària i batxillerat de Catalunya torna avui a classe en el primer dia del curs 2026-2027. A la porta de l'escola La Farigola del Clot a Barcelona, tant els infants com les famílies miren el nou curs amb il·lusió, més enllà de la tristesa pel final de les vacances.
12: Pues de veure els meus amics i de jugar amb ells.
6: Prefiero estar muchísimo en clases.
13: Veure els meus amics.
14: També li feia il·lusió començar l'escola i també els pares hem de començar la rutina.
11: També tenen ganes de començar els centres. La directora de la Farigola del Clot, Isa Carmona, ha descartat que la vaga convocada avui afecti l'inici de curs.
15: La convocatòria de vaga, els docents que l'han volgut seguir s'han adherit i nosaltres doncs, ens hem organitzat com sempre fem per rebre, i més amb la il·lusió de retrobar-nos després de tot l'estiu que els infants s'ho mereixen.
11: En aquesta escola del Clot, l'assistència ha estat més gran que en altres convocatòries de vaga, però menor que en altres inicis del curs, segons la seva directora.
1: La consellera d'Educació admet que el d'avui no és l'inici del curs desitjat, però reitera la mà estesa del departament per seguir parlant, això sí, dins espais com la mesa sectorial. Des dels sindicats critiquen que el govern hagi deixat passar l'estiu sense negociar. Mireia Moreno.
8: La consellera Niubó defensa el parèntesi per superar la crispació i per fixar, diu, una nova agenda de treball que impliqui a tota la comunitat educativa. Assegura que la voluntat del govern és que les qüestions sindicals es continuïn debatent, però dins dels espais corresponents, com la mesa sectorial, que espera convocar a mitjans d'aquest mes.
16: Vull insistir en que la voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
8: I els sindicats reiteren les seves demandes, critiquen que el govern intentés fer-los desconvocar la vaga a correcuita la setmana passada i demanen reprendre les negociacions després d'un estiu, diuen, desaprofitat. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Jané de la CGT.
3: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa.
2: Necesitamos encontrar una solución global que tenga en cuenta todos los sectores que trabajamos en la educación pública.
8: Niubó ha fixat un seguiment de la vaga del 9,3% a les 11 del matí d'un 65% de centres que han facilitat dades, però creu que la xifra augmentarà durant les properes hores.
1: Les protestes a Barcelona han començat molt d'hora, passades les 7 del matí, quan grups de manifestants han tallat sortides i accessos a Barcelona tant a la Ronda Litoral com a la Ronda de Dalt. La manifestació més important en quant a nombre de persones ha estat la de Barcelona, que ha anat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça de Sant Jaume. Seguint-la tot el matí ha estat la Laura Hurtado. Bona tarda, Laura.
17: La manifestació ha recorregut el centre de la ciutat des de plaça Urquinaona fins a Sant Jaume. Uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana, i uns 5.000, segons els sindicats, han sortit al carrer per exigir millores educatives. Asseguren que, malgrat els avenços, no s'han revertit les mancances a les aules.
14: Tenim unes aules que estan cremant, que estan a 30 i pico de graus, tenim unes ràtios altíssimes, tenim tot un alumnat amb una diversitat que està desatès.
18: Hem començat l'escola que no està la plantilla acabada. I molta gent es pensa que és per vacances, que és per poder tenir millors condicions, que òbviament una part també és per aquí, però el que estem lluitant és per totes les mancances que hi ha.
17: I defensen que, tot i el desgast de les vagues, estan disposats a continuar amb les mobilitzacions.
1: Les protestes dels docents s'han repetit per tot el territori. A Lleida, fins i tot un petit grup ha baixat a les vies de l'AVE, interrompent la circulació durant uns minuts. Anem a fer ronda amb la Joana Cendra a Lleida, el Joan Sisquella a Girona i la Pilar Ribas a Tarragona.
19: A Lleida, uns 150 mestres i professors han participat en la protesta que ha tingut com a punt àlgid el tall de les vies de l'AVE. Entre 8:45 i les 9 del matí, una vintena de manifestants han baixat a les vies i les han ocupat. Agents dels ARRO els han encerclat i n'han identificat a 3. Posteriorment, ha començat la manifestació des de l'estació de tren i bus fins a la Paeria, passant per la seu del PSC. La portaveu d'Ustec, Rosa Aguilar, ha admès l'escàs seguiment de la protesta a Lleida i ha llançat aquesta advertència.
20: Segurament haurem de situar noves jornades de vaga si el conflicte no es desencalle al mes d'octubre.
19: A la Seu d'Urgell aquest matí també hi ha hagut concentració i a la tarda a les 6 s'ha convocat una manifestació.
21: A Girona, més de 600 docents s'han manifestat per reclamar més recursos per l'educació pública.

0: També l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha lamentat que no hi hagi recursos suplementaris per acollir els 350 alumnes que han passat a centres públics i concertats per la privatització de dues escoles de la ciutat.
1: Malauradament, que no és nou per aquest govern ni tampoc per aquesta conselleria, doncs no hem trobat els recursos que esperàvem.
0: Els sindicats diuen que la vaga d'avui és un primer avís i que seguiran mobilitzats.
2: A Tarragona, unes 200 persones han participat en la manifestació que ha sortit des de la plaça Imperial Tàrraco i ha finalitzat a la rotonda d'accés a la A7, on tenien previst fer un tall, però un cordó policial els ha impedit el pas i han acabat celebrant l'assemblea en aquest punt. Manel Nicolàs, portaveu de l'assemblea del centre del Camp de Tarragona, explica algunes de les queixes del territori.
3: Les infraestructures segueixen sent obsoletes, per no parlar del tema de la climatització. A secundària, doncs, estem en aules que comencem amb 30 alumnes, en centres que tenen molta matrícula viva, per tant, abans del Nadal passarem als 33, que és el que marca la llei.
2: A l'Ebre la protesta s'ha concentrat en Posta, on s'ha fet un esmorzar, una manifestació i l'assemblea, i s'ha tallat la N340. L'augment de ràtios i el fet que moltes escoles estiguin en zones inundables són algunes de les queixes.
4: Les famílies viuen amb preocupació aquest atípic inici de curs. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen al govern que sigui més propositiu i que es tingui més en compte les famílies. Són declaracions de la directora de la FAC, Lidón Gasull, a l'edició migdia de Ràdio 4.
5: Entenem que aquest nou cicle de reivindicacions i de mobilitzacions no va de condicions laborals, sinó va de problemes estructurals del sistema. I aquí també el Departament d'Educació, el govern, ha d'entendre que aquest nou cicle de negociació, que no va de condicions laborals, sinó de problemes estructurals, s'ha de fer amb tota la comunitat educativa. I això significa també amb les famílies.
4: Els diversos partits polítics també han reaccionat a aquesta vaga. Els comuns acusen el president Illa d'enquistar la crisi educativa i demanen que hi reaccioni. Reacció immediata que demana també la CUP, a més de la dimissió de la consellera Niubó. Escoltem la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, i la de la CUP, Pilar Castillejo.
6: El govern de la Generalitat, en lloc de demanar treves, el que ha de fer és moure's i generar aquest pacte nacional per l'educació.
7: No es pot demanar pau social mentre estan tancant línies públiques, mentre no posen els recursos que diuen que posaran per la inclusió. Exigim responsabilitats al govern, que es posin les piles i que se les posi ja.
4: La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, demana, com els comuns, un pacte de país.
8: És imprescindible un compromís de país, un gran acord, un compromís de país, un horitzó a 10 anys vista per estabilitzar el sistema educatiu.
4: El PP català, per la seva banda, titlla el govern de frau per la gestió de la crisi educativa. Escoltem Lorena Roldán.
9: El gobierno de Salvador Illa es incapaz de gestionar absolutamente nada. Vendieron gestión y trajeron crisis.
4: I encara en l'àmbit educatiu, Catalunya superaria en les proves PISA 2025 les mitjanes de l'OCDE, la Unió Europea i Espanya. Tot i això, un error en la mostra fa que les dades no es puguin comparar amb altres territoris o edicions de l'informe. Anna Pujol.
10: Catalunya milloraria en 25 punts la competència científica, en 11 la comprensió lectora i en 5 les matemàtiques respecte al 2022. Malgrat tot, el 23,2% d'alumnes exclosos de les proves, molt lluny del 5% màxim que estipula l'OCDE, ha fet que aquestes dades no es puguin comparar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha evitat valorar les dades.
11: No són comparables. Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya. Sí que estem centrats, podem dir que estem centrats a les millores, a les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu.
10: Catalunya seria, a més, la comunitat amb millor nota en ciència i lectura i la segona en matemàtiques per darrere de Madrid. Els resultats catalans apareixen a l'informe del Ministeri d'Educació amb una advertència sobre l'error i separats de la resta de comunitats autònomes.
12: Edició migdia. Elena Pérez.
4: El Consell Executiu ha aprovat avui el sostre de despesa per al 2027. Es tracta del primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només dos mesos després d'aprovar els de 2026. És un primer tràmit per engegar la maquinària de cara als propers comptes, sí, però el govern admet que ara mateix té altres prioritats. Palau de la Generalitat, Lorena Enns, bona tarda.
13: Bona tarda. Si l'executiu ha fixat en 43.200 milions el sostre de despesa no financera, un 5% més que els comptes d'aquest any, el govern fa un pas imprescindible per poder presentar els pressupostos a 2027, però admet que amb els aprovats al juliol ja tenen estabilitat per tota la legislatura. Conscients de l'escenari preelectoral, la instrucció que han rebut els consellers és executar els comptes de 2026 i impulsar la reforma del model de finançament autonòmic. Ho ha admès la portaveu Sílvia Paneque.
14: Insisteixo, en aquests moments, si vostès em pregunten
12: on està el govern, els consellers i conselleres, estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028. Per tant, aquí és on està, en aquests moments, si vostès em pregunten, el govern està aquí i amb l'impuls del finançament.
13: Una reforma del finançament que depèn del Congrés dels Diputats i que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar endavant. Més enllà de traslladar la necessitat d'aprovar el model, el govern nega contactes directes amb Junts per tractar d'aconseguir el seu vot favorable a la reforma.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest amb tiroteig inclòs que va tenir lloc ahir a la tarda a Gavà. Més detalls, Sergi Bassoles.
14: Doncs tot sembla indicar que estem davant d'un tema de rendició de comptes per salut pública, és a dir, per tràfic de drogues. Això és el que ens expliquen fonts policials consultades per aquests micròfons. El presumpte segrest del que feies menció, amb tiroteig inclòs, va tenir lloc ahir a les 6:30 de la tarda a l'urbanització Cal Espinó de Gavà. Segons que van relatar alguns testimonis que van alertar el 112 en escoltar els trets, un motorista va ser tirotejat pels ocupants d'un vehicle i aquests, acte seguit, l'haurien introduït per la força a l'interior del maleter del seu cotxe i haurien fugit. Al lloc dels fets va quedar al terra la motocicleta que conduïa la víctima i restes de sang. Posteriorment, relaten fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, els assaltants l'haurien abandonat malferit a un barri de Sabadell. La víctima va ser traslladada a un hospital on resta ingressada en pronòstic reservat, tot i que no es tem per la seva vida. Un cas del que ja s'ha fet càrrec la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. De moment, no hi ha detinguts.
4: El bufet d'advocats Pérez Pozo, que representa el 90% ja dels afectats per l'esvorant del metro al Putxet, ultima els tràmits per presentar abans de divendres la demanda contra la Generalitat per danys materials, personals o morals i pels perjudicis econòmics ocasionats per l'incident. El pas de la tuneladora de la L9 del metro, recordem que va provocar el desallotjament de 8 finques i els veïns de 3 d'elles no podran tornar fins al 2027, Maite Boada.
15: Tot pràcticament a punt al gabinet Pérez Pozo per la presentació aquesta mateixa setmana de la demanda dels afectats per l'esvoranc de la tuneladora de la línia 9 del metro contra la Generalitat. Segons la consellera delegada del bufet, Carmen Pérez Pozo, els afectats, el 90% representats per ells, estan vivint encara moments molt dolorosos.
16: Cada vez hay más angustia porque no se sabe la hora de volver ni por qué ha pasado ni cómo se van a solucionar los temas. Entonces, cuanto antes empecemos a negociar, hablar del tema, mejor.
15: Els representants legals dels 8 blocs afectats del Putxet es reuniran el dia 15 amb la Generalitat. De moment, el govern català ja ha acceptat la contractació d'un enginyer extern que supervisarà tots els treballs, expert de gran prestigi vinculat a l'UPC, de qui encara no s'ha facilitat el nom a l'espera de tancar el contracte.
4: El Teatre Gaudí ha presentat aquest migdia la desena d'espectacles que nodreixen els dos primers trimestres de la seva nova temporada, una programació que aborda des de les relacions d'amistat, familiars i amoroses, fins a futurs distòpics tractats des de la comèdia i el musical. Montse Soto.
17: El Teatre Gaudí tanyeix de musical i teatre compromès la seva tercera temporada des de la seva nova direcció a càrrec de la productora Bugambilia Creacions Artístiques. El musical Les Ungles, ambientat en un centre psiquiàtric amb dramatúrgia i direcció de Laura Daza, obre aquesta temporada on destaquen produccions com Lluís i Jordi, de Ben Werthel, dirigit per Sergi Balbel, interpretat per dos tòtems teatrals com Lluís Soler i Jordi Benacolotxa, que es podrà veure al febrer i al març, o l'estrena de Psicòpates, al manual de The Feliwets, però també el monòleg Me no pausa, interpretat per Montse Galobardes, L'estat de la Unió, una reflexió sobre el món de la parella de Nick Hornby, dirigit per Edu Pérez, o el musical de mitjà format El tio que odiava els musicals, de Marina Schiaffino. La història del tio que odiava els musicals. Gemma Deusedes, codirectora del Teatre Gaudí, es mostra així d'il·lusionada amb el contingut d'aquesta tercera temporada.
18: I estem molt il·lusionades, la veritat, per aquesta tercera temporada, perquè creiem que portem espectacles que respecten molt la nostra línia com a sala. Estem molt contentes també de les produccions pròpies que projectem, creiem que portem una temporada molt potent. Els musicals.
4: I per cert, el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari, rebran aquesta tarda la medalla d'or de la Generalitat. És la màxima distinció que concedeix el govern català i que entregarà el president de la Generalitat, Salvador Illa. El cuiner de l'Hospitalet rep aquest reconeixement per la seva contribució a la renovació del llenguatge de la gastronomia contemporània, la qual asseguren ha situat la cuina catalana com a referent mundial. De la seva banda, la doctora en física ho fa per haver ajudat amb el seu lideratge científic, diuen, a consolidar l'accelerador de partícules Alba com una infraestructura internacional de referència. I avui acabem amb els pets.

La formació de Constantí, amb 40 anys d'història, és una de les guardonades aquesta nit dels Premis Altaveu que es lliuren a l'Ateneu Sant Boià. Arnau Biols, Remei de Calafresca, Perifèria, A Contra Blues, Great Canyon Records i el Festival LEM són altres dels premiats d'aquests guardons musicals que donen el tret de sortida al Festival Altaveu, un certamen pel que passaran bandes com Los Sirex, Dan Peralbo, Señor Chinarro o Jordi Ganchitos. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-baixa.cat. Passi molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Molt bona tarda. Si us fa al·lèrgia al futbol, avui no tenim bones notícies per a vosaltres. Ho lamento. Però, en tot cas, quedeu-vos, que la prèvia que farem de la Champions ens ha quedat molt xula. José Gil i Elena Ramos són els responsables de la realització tècnica. El Jaume Riello és al meu costat. Comencem.

0: Abans de l'anàlisi, la informació pura i dura, Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona, Josep Capel. Si no passa res, els blaugrana debutaran demà a la Lliga de Campions rebent el Feyenoord amb la única novetat de la baixa d'Eric García.
1: Això mateix, Eric García, tot i porta una màscara, demà no hi serà per sanció, acumulada de la temporada passada. Les altres baixes, recordem, De Jong i Roni Bardagí per lesió, tampoc hi serà Visibu, ha dit avui Hansi Flick, que entrenarà en el primer equip, però de moment demà no hi serà contra el Feyenoord.
0: Josep, com que a Flick l'escoltem cada dos dies i a la Minya mal no, què ha dit el crac culer de la Champions i de la seva candidatura a la pilota d'or?
1: Ha dit Lamin que creu que el seu any és bo i, per tant, té opcions de guanyar la pilota d'or. La curiositat ha arribat quan se li ha preguntat sobre les declaracions de Dembélé, que ni tan sols el situava entre els tres primers.
2: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
3: Dembélé, el actual ganador.
2: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
1: Per cert, que no ha volgut entrar en polèmiques amb el Real Madrid, diu que ells estan contents en general, diu que ha passat el millor estiu de la seva vida, tot i que alguns criticaven el fet de que somreia poquet, i que és un orgull portar la capitania a només 19 anys i que això el fa més responsable. Sobre el tema de la Champions, també ha volgut ser igual de clar que Hansi Flick, aspiren absolutament a tot.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Un Lamin que ha dit que l'objectiu aquesta temporada, evidentment, a nivell grupal, guanyar la Champions, a nivell individual, seguir creixent.
0: I per acabar, Josep, el rival, el Feyenoord, el veurem ja a la tarda.
1: Finalment s'han endarrerit tres quarts d'hora la roda de premsa de Jovan Pronjos i d'un dels jugadors i serà a un quart de vuit. No s'ha entrenat sobre la llista del Camp Nou perquè ja ho han fet a la seva ciutat esportiva, arribant amb les baixes de Bilen, Moder, Nieklop, Small i també amb el dubte de Bros. La resta, en principi, tots disponibles per les blaugrana Van Pronjos.
0: El Barça arrencarà demà, com estem explicant, com l'Atlético de Madrid, que visitarà el Liverpool. Els altres tres equips espanyols ho faran avui des de les 9 de la nit. El Madrid debutarà al Bernabéu contra l'Inter de Milà. A la prèvia, a Mbappé, l'esmentat Mbappé, se li ha preguntat pel repte de la màxima competició europea, mentre que el seu exequip, el PSG, ha guanyat les dues darreres.
4: La verdad que me da un poco igual. Yo sé por qué. Yo no pienso que yo sé todo del fútbol, pero yo sé que más que mucha gente. Entonces, yo soy muy tranquilo por eso. Pero al final a veces también no son análisis, son cosas que venden, que hacen que hablan de ti, y yo pienso que hablar de mí vende mucho.
0: Aquesta serà la segona Champions pel Betis i la primera en aquest nou format. El seu tècnic Manuel Pellegrini s'ha marcat un doble repte, fer-ho bé en l'edició d'enguany, però sense descuidar la resta de la feina.
5: Atrae mucho, por lo cual es muy peligrosa. También lo he dado en mi opinión, la digo ahora, lo digo con las ocasiones anteriores, en la que pasa al final la factura de la Liga, que uno puede hacer una gran Champions League y en semifinales se va para afuera y no sirve para nada, queda, y después mira hacia la Liga y no está en competencia europea el próximo año.
0: El Betis comença camp del Lille al Villarreal visitant el Borussia de Dortmund. L'entrenador groguet Íñigo Pérez ha reconegut que aquests escenaris, poder estar en aquests escenaris, van ser un

que tenen en comú que debutaran en una fase principal de la màxima competició continental i que tenen un aspecte geogràfic també comú, per curiós que sembli, un llac. Tots dos equips estan inspirats per un llac de la seva localitat d'origen. Take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong. En aquesta cançó, Taylor Swift diu que vol fugir de la fama, dels focus, amagant-se en un llac. És tot just el contrari del que busquen els nostres protagonistes. Venen d'un llac i tindran els focus més brillants del futbol europeu a sobre, els de la Champions. Un d'ells és el Como italià, amb el llac que es diu de la mateixa manera que aquesta població. També porta el nom de Lario. El seu estadi està literalment al costat de l'aigua i un dels elements centrals del seu escut, de l'escut del Como, són les onades del llac. L'altre és el Sabah, de l'Azerbaidjan. L'equip té la seva seu a la localitat de Masazir, que està molt a prop de la capital, Bakú, i en la qual hi ha un llac de color rosa. És per això que el Sabah porta aquest color, el rosa, a la seva equipació. Anem a pams amb tots dos. El Como ha passat en pocs anys de jugar a la Sèrie B a aconseguir aquesta històrica classificació de la mà de Cesc Fàbregas a la banqueta. What are we playing next year? I ara el Sabah. Aquest club es va fundar el 2017. En només 9 anys ha aconseguit arribar a la Champions. Va guanyar la Lliga de l'Azerbaidjan i va haver de superar 4 rondes prèvies. L'última contra el Hapoel Beersheba israelià. Al minut 94 del partit de tornada estaven eliminats. Necessitaven un gol per forçar la pròrroga. Córner a favor i... Umar Ali Rahman! Umar Ali! Gol! I al temps extra, el Sabah va marcar 2 cops per assegurar el bitllet per la màxima competició continental, com diem, per primer cop a la seva curta història. Dels que debuten, els que tornen molt de temps després, els oients amb més experiència recordaran un duel entre el Viking i el Barça. Els noruecs van perdre l'eliminatòria. Des d'aquell 30 de setembre de 1992 no han tornat a la Champions. Aquest any, per primer cop, a més, hi haurà 2 equips del país d'Erling Haaland, el Viking i el Bodo Glimt. Un altre que torna. Aquí hem d'anar molt més lluny en el temps, el LASK Linz austríac, des de l'any 1965. Abans repassàvem l'èpica del Sabah, la del LASK no s'ha quedat gens enrere. Van caure a la prèvia per 3-0 contra el Celtic de Glasgow a l'anada. A la tornada, remuntada d'època, 4-1 als 90 minuts, i a la pròrroga van fer el gol que els va portar a la Lliga de Campions. Clàssics que tornen. El Fenerbahçe, 17 anys sense trepitjar aquesta competició. Pel mig, una sanció de corrupció esportiva per compra de partits. El Betis, 21 temporades fora. L'Stuttgart, 16. O l'AEK d'Atenes, 7 cursos lluny de la Champions. I més enllà dels que debuten o dels que tornen, una de les històries de l'edició d'enguany és si el Paris Saint-Germain serà o no capaç de guanyar aquesta competició per tercera vegada consecutiva. Maybe a little bit of too much confidence, but... Potser tenim massa confiança, però sí, és la nostra mentalitat, diu Luis Enrique. Intentem ser ambiciosos, tenir la sensació que ho podem fer. Som un equip que ha guanyat les últimes 2 Champions de manera consecutiva i això significa que podem guanyar la tercera seguida. Serà molt difícil, però és la nostra ambició i el nostre objectiu, diu l'entrenador del Paris Saint-Germain. Entre els rivals que tindrà el PSG, no hi seran alguns dels habituals. S'han quedat fora d'aquesta Lliga de Campions equips com l'Ajax, el Milan, la Juventus, el Chelsea, el Bayer Leverkusen o el Benfica.

0: Estrenem col·laborador per seguir il·lustrant la nostra prèvia de la Champions, el nostre home futbol al quart temps. Volem que sigui Joan Camí. Hola, Joan, bona tarda.
1: Hola, Rubi, què tal? Bona tarda.
0: Mira, t'hem demanat, li explico als nostres oients, que t'hem demanat un rànquing seriós de candidats al títol. Jo sé que és menys vistós que fer un rànquing pim-pam-pum, però també serà més realista. Fora de micro m'has dit que per tu hi ha un bon grapat d'equips que realment aspiren a aixecar el títol al Metropolitano.
1: Sí, jo ho he dividit en dos nivells. El primer, el nivell 1, que són els equips que considero que han de pensar en guanyar la Champions. Mm-hmm. En aquest grup hi ha 6 equips. Paris Saint-Germain, Barça, Madrid, Bayern, City i Arsenal.

0: El titular seria: Arsenal i Paris Saint-Germain són els dos favorits per continuïtat i rendiment la temporada passada. El Bayern és el projecte més estable. El Barça crec que és el que fa el salt de candidat aspirant real. El Madrid és el que més pot créixer durant la temporada. I el City és cert que és el que més dubtes em genera, però el segueixo mantenint en aquest grup.
1: I parlava jo d'un bon grapat, perquè per darrere d'aquests sis equips encara creus que hi ha algun outsider més, algun altre candidat, diguéssim, de segon nivell.
0: Sí, que crec que són els que poden guanyar-la, però, com bé dius, no parteixen amb l'obligació de fer-ho. N'he posat quatre: Liverpool, Inter de Milà, Atlético de Madrid i Borussia Dortmund. El titular seria el Liverpool. És cert que genera incògnites perquè és un projecte nou, Iraola, nou entrenador, canvis a la plantilla, canvis també a la direcció esportiva. Inter, per l'estructura i perquè és un equip que sabem que competeix bé en aquest tipus d'eliminatòries, el mateix que l'Atlètic de Madrid, que potser no està en el seu millor moment, però és un equip també que en l'anada i tornada de les eliminatòries doncs, sempre ofereix competitivitat. I després el Dortmund, que crec que ha fet un molt bon mercat d'estiu, ha incorporat per fi talent jove després d'unes temporades on les incorporacions que havien fet i el mercat no acabava de casa gaire, i crec que pot ser una de les sorpreses. Evidentment, crec que és molt difícil que veiem un d'aquests quatre guanyar la Champions, però crec que si hi hagués alguna sorpresa podria estar entre aquest grup de quatre.
1: I em rectifica si no he entès bé, però crec que has dit que el Barça enguany ha saltat d'aquest segon nivell al primer, clarament.
0: Sí, crec que aquesta temporada, des del meu punt de vista, passa de pot arribar lluny, no?, de la temporada passada o de les dues últimes, a pot guanyar la Champions. Això sí, tinc ganes de veure si hi haurà algun matís de Hansi Flick en moments puntuals de les eliminatòries, especialment en defensa, que crec que és on ha patit més el Barça les últimes temporades d'eliminatòries de Champions. No em refereixo a desnaturalitzar l'equip, no crec que veiem un canvi radical o que Hansi Flick es torni boig i provi coses que no ha provat mai, però crec que necessita competir un pèl millor en determinats moments de determinades eliminatòries contra determinats equips en els moments de màxima exigència d'aquesta competició, però veient el mercat que han fet i com flueix l'equip, tinc la sensació que aquest any podem considerar el Barça com un dels favorits per guanyar la Champions.
1: I parlant de matisos, parlant de tendències, el Joan ens ha suggerit avui desenvolupar una mica una qüestió que va aparèixer potser als teòrics, els hi va semblar d'una manera anecdòtica, però s'ha anat desenvolupant, i jo crec que, ja que li hem escoltat parlar d'això en els darrers temps a dos Mr. Champions com Luis Enrique i Cesc, aquestes vigilàncies individuals en tot el camp, em deia, Joan, que tu creus que és algo al que haurem d'estar molt a la guaita en els propers mesos, tot aquest curs, que podrem gaudir-ne d'aquestes vigilàncies individuals que han aparegut per contrarrestar el tradicional joc de posició.
0: Sí, i crec que és una tendència que ja estem veient, sobretot fora d'Espanya. Espanya costa més de veure, però crec que a poc a poc ho anirem traslladant i ho anirem veient. I, evidentment, a la Lliga de Campions, com bé deies, veient la barreja d'equips que hi ha de diferents competicions, doncs serà habitual. Ho comentava Luis Enrique, ho comentava Cesc Fàbregas, que, de fet, Cesc deia que cada cap de setmana la Lliga italiana es troba amb aquest problema i que, per tant, ho estan treballant. Clar, durant molts anys hem parlat del joc de posició, no? Ocupar els espais, generar línies de passada, crear superioritats, però ara tot això canvia. No ho perdem, però sí que canvia, perquè cada cop veiem més equips que en lloc de defensar l'espai segueixen directament els jugadors. Per exemple, si hi ha un interior que endarrereix la seva posició, que baixa, doncs el meu migcampista el segueix. Si el teu davanter cau a banda, doncs el meu central el persegueix i se'n va amb ell a banda. I al final acabes tenint un partit ple de duels individuals, i quan tots dos equips fan això, el partit es converteix en un joc de transicions molt intens, anada i tornada, no hi ha pràcticament ordre, com potser sí que estem acostumats a veure a Espanya. Això ja ho hem vist, les últimes edicions de la Champions. Per exemple, l'Atalanta, que és un equip que gairebé sempre ha fet això en tots els partits les últimes temporades, ho va fer contra el Barça. Per tant, el futbol està passant de preguntar-se on he d'estar a preguntar-se també com faig per escapar del meu marcador, perquè si et marquen home a home ja no n'hi ha prou a estar ben col·locat, no? Sinó que has de moure el rival, l'has d'arrossegar, has de buscar un tercer home, has de crear un jugador lliure, o fins i tot una tendència que també veurem que està molt relacionada és, escolta, si m'estan pressionant a l'home, doncs potser una opció és no puc sortir per baix perquè tothom està marcat, doncs jugar per sobre de la pressió, és a dir, intentar buscar passades a l'espai perquè potser tens un 3 contra 3, no? Els teus 3 atacants contra els 3 defenses del rival, tens un duel individual, si el teu jugador és millor, doncs potser t'emportes la pilota i tens una ocasió clara de gol. Per tant, no és que el joc de posició desaparegui, sinó que està evolucionant i crec que cada cop estem anant més cap a un futbol més físic, de més transició, de més anada i tornada, de més duel individual, i per això potser estem perdent una mica el talent i cada cop estem parlant més de físics, de jugadors doncs, amb molta presència, que t'aguanten molts minuts, i crec que serà una de les tendències que veurem en aquesta Lliga de Campions.
1: Per tant, li tornen a col·locar la pilota a la teulada dels propositius, no? Dels que volen fer coses en el futbol, perquè sembla que els hi han trobat una mena d'antídot.
0: Sí, de fet, això ho deia Luis Enrique. Deia que sobretot els equips que volem ser protagonistes i que volem tenir la pilota i que tenim capacitat per tenir-la, perquè no tots els equips tenen capacitat per fer-ho, doncs ens obliga, ell deia, no? És un repte que m'encanta com a entrenador, que cada temporada m'he de reinventar. Doncs ara em vindran a buscar a l'home, per tant he de preparar el meu equip, he de fitxar els jugadors pensant en les situacions que ens trobarem durant la temporada, i s'han de buscar solucions perquè qui més ho patirà seran els equips que volen portar la iniciativa. És a dir, abans se'n tancaven al darrere, però això ho seguirem veient, és molt difícil superar un bloc baix, ja en parlarem durant la temporada, però clar, ara em venen a buscar l'home, fan un emparellament individual a tot el camp, per tant, jo amb la pilota he de ser capaç de superar aquests emparellaments, de moure el rival, de desordenar-lo. Com ho farem? Doncs aquesta és la resposta que ens han de donar els millors entrenadors del món.
1: Doncs des d'avui mateix començo a fixar-m'hi i començo a intentar detectar-ho. Joan Camí, moltíssimes gràcies. Parlem la propera setmana.
0: A vosaltres, una abraçada.

0: Ja heu escoltat el Jaume, que un dels aspectes que ens han cridat l'atenció d'aquesta edició de la Champions és la doble presència noruega. Per primer cop repeteix el Bodø i apareix el Viking per confirmar la progressió del futbol en el país nòrdic, i precisament un dels molts països on ha entrenat i un dels molts equips que ha entrenat el Pep Clotet és precisament el Viking. Hola, Pep, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu estàs sorprès d'aquest creixement del que parlava jo quan tu vas estar per allà a la dècada passada i després ja ens has explicat fora de micròfon que has mantingut el contacte. Però quan estaves allà, te'n sumaves que alguna cosa gran s'estava a punt de produir?
1: Realment no. Sí que era molt conscient de la planificació que tenia la Federació Noruega juntament amb tots els clubs i el full de ruta claríssim, no?, que tenien per aconseguir que el futbol no fos deficitari, sí que veia que realment aconseguirien grans coses. Però mai hagués dit que no només aconseguirien fer diners o no crear deute, sinó que, a més, aconseguirien fer resultats com els que estem veient, no? Només pel Bodø, que fa molts anys que els veiem, però fins i tot ara pel Viking. Vull dir que jo estic encantat que sigui, perquè realment és un club fantàstic, una ciutat fantàstica, i estic molt content per ells, no? Mm. Però sí que m'ha sorprès, sí.
0: Ens estàs dient que d'alguna manera ha estat fins i tot una casualitat que s'han trobat en l'excel·lència que han trobat respecte al rendiment esportiu, que la planificació que hi ha hagut de forma estructural tenia més a veure amb qüestions financeres que no esportives?
1: Sí, exacte. Bueno, potser va una mica tot lligat, però jo recordo quan era ja, era després de la crisi del 2008, Noruega, gràcies a Déu per ells, doncs havien patit una mica menys la crisi, tot i que a nivell immobiliari sí, però gràcies al petroli i al gas l'havien patit una mica menys, però sí que el futbol havia passat a un segon pla en el tema econòmic, no? Llavors la federació, juntament amb tots els clubs, van voler canviar el model i van començar a apostar per algo que després van fer a Suècia també, i que suposo que sentirem a parlar també dels suecs una mica més endavant. Van apostar per realment convertir-se en un país exportador de talent. És a dir, formar jugadors molt joves, van canviar tot el sistema de formació dels clubs, van començar a donar minuts a jugadors molt joves a la primera divisió i a la segona divisió, i d'aquesta manera, mica en mica, millorar el talent i poder-lo exportar de tal forma que entressin ingressos als clubs noruecs i poguessin seguir aquest cercle, no? El que sí que han sabut fer és, en el moment en què han començat a vendre jugadors de nivell, no han tornat a dir em gastaré aquests diners portant jugadors bons, sinó que han acceptat tots molt bé aquest rol i han invertit aquests diners en crear més jugadors i crear millors condicions. El Bodø és un exemple claríssim, però són tots els equips de Noruega una mica segueixen aquest model, no?
0: Mm-hmm.
1: De fet, veiem la selecció nacional al nivell que té, no?
0: Clar. El reflex que millor parla del que ens estàs explicant és això, que no han crescut els clubs, sinó que ha crescut tot el futbol noruec en paral·lel. I ens estàs parlant d'un model que d'alguna forma és revolucionari, no, Pep? Perquè és exactament el contrari a com solen créixer altres països, i tenim els exemples en el Golf Pèrsic, no?, que solen anar a buscar fora el que no tenen a dins, no només jugadors, sinó preparadors, i allà és el contrari, no? És un creixement endogen, podríem dir.
1: Sí, exacte, i de forma estructural i acceptat per l'aficionat i acceptat pels clubs i pels propietaris i marcats una mica de tots a una, no? És una mica... Aquí també hem vist exemples com aquests, no?, aquí a casa nostra. El que passa que és més per les condicions del moment, més que perquè sigui una feta estructural. És a dir, quan ens acostumem a veure... Ara hem vist un Barça, doncs, molt jove, que està fent les coses molt bé, no? Però és també aportat a aquesta situació una mica l'escany econòmic de totes les situacions, no? I han fet una gran feina i han fet un equip que segueix una mica aquesta idea d'esquema noruec, de dir, escolta, anem a posar els diners en la formació d'aquests jugadors, no? Doncs aquí, de tant en tant, també ho fem. El cas persa és perquè ells volen crear una gran lliga ràpid i, evidentment, van a buscar això, no? Però els noruecs pensen a 15, 20 anys i han trobat un camí que segurament veurem altres equips noruecs traient el cap de tant en tant. No crec que competeixin a un nivell molt altíssim, però sí que és una altra forma ara d'entrar diners en aquest futbol anglès, no? El participar en la competició europea.
0: En tot cas, Pep, ens estàs parlant, jugant a tractar d'endevinar el futur, de que això és sostenible en el temps perquè d'alguna manera existeix el model noruec de futbol, no? Ells l'han creat, s'ho han cregut i continuen insistint.
1: Sí, exacte. Suècia, de fet, ha entrat també en aquesta idea, perquè pensaven també Suècia que aquest era el model sostenible pel seu propi futbol, però deixava més llibertat als clubs. El que passa que han entrat tots perquè els clubs han acabat acceptant que puc fer més diners i reinvertir millor i no crear-me un futbol deficitari per aficionat, no? Un futbol d'aquell que crea deute cada any, no? I s'han acoplat. Suposo que hi ha altres exemples, no? Al mercat nòrdic, Finlàndia no conec tant, conec alguna cosa però no conec tant, però també he tingut aquest model amb una escala més baixa perquè tenen menys jugadors, però el cas noruec realment és molt clar. Vull dir, han fet unes grans infraestructures per desenvolupar jugadors, han invertit en entrenadors noruecs, han millorat la formació, han millorat l'estructura de la federació perquè aquests formadors noruecs inverteixin en el futbol base, han portat especialistes de fora en aquesta ajuda i ara han desenvolupat doncs, un model que els hi funciona i que fa que cada any els equips quedin a zero deute, no?
0: Acabo, Pep. El futbol a Noruega, almenys vist des de fora, no era el gran referent esportiu fa unes dècades. Aquest èxit està aconseguint la resituació dintre de la població noruega per part del futbol. Els nens ara volen ser futbolistes quan abans potser tirava més l'handbol o els esports d'hivern?
1: Sí, bueno, els esports d'hivern que evidentment tiren, no, perquè tothom, ni que no vulguin, els han de practicar, no, a l'hivern, perquè és més difícil que puguin fer altre tipus d'esports, però sí que és cert que ara tots els nens volen ser futbolistes. De fet, tenen camps de futbol coberts, de gespa artificial, estadis coberts que poden entrenar i jugar a l'hivern, i sí que hi ha molta més afició, ajudant molt, evidentment, que la selecció ho hagi fet tan bé, que aquests jugadors que han venut s'hagin convertit en grans estrelles com Odegaard, com Haaland, no? Són com en grans estrès i això tira molt a la canalla d'allà, no? Però sí que és veritat que és un país que té molt clar que no vol que els clubs de futbol facin bancarrotes, quebrin, saps? Això és l'últim que volen. Tothom té molt clar el lloc del futbol a la societat, no?
0: Doncs el miracle de l'esport noruec, el miracle del futbol noruec amb menys de 6 milions d'habitants, eh? Recordo, menys de 6 milions de persones les que viuen a Noruega. Pep Clotet, ha estat molt interessant, molt il·lustrador. T'agraïm moltíssim que hagis volgut compartir amb els oients del Quart Temps part de la teva vivència futbolística. Moltes gràcies.
1: Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Cinc minuts ha durat la nostra prèvia de la Lliga de Campions i bé que ens ho hem passat i bé que hem après moltes coses. Un darrer punt de futbol abans de canviar de terç. Ahir va acabar la jornada de Lliga tant a primera com a segona divisió. La màxima categoria, la Reial Societat, va guanyar 2-3 a Camp de l'Elx i el Getafe i el Celta van empatar a 1 i a segona. El Sabadell es col·loca tercer amb 8 punts després de guanyar el Córdoba per 3 gols a 2. 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Encara ens sobra temps per explicar un bon grapat de coses més. Avui, primera jornada de quarts de final al US Open de tenis. Carlitos Alcaraz jugarà el seu enfrontament d'aquesta ronda contra el nord-americà Shelton la propera matinada, no abans de 2:15. En el quadre masculí, avui també es juga el partit entre Tiafoe i Mickelson, i als quarts, però, del quadre femení, doble enfrontament. Primer, la número 1 del món, la bielorussa Sabalenka contra la txeca Noskova, i després, duel entre estatunidenques. Jessica Pegula es veurà les cares amb Emma Navarro. Al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola continua fent els deures. Les de Miguel Méndez s'han classificat directament als quarts de final després d'acabar líders del seu grup derrotant el Japó per 20 punts.
2: Bueno, muy contenta. Sabíamos que iba a ser un partido de 40 minutos. Y creo que hemos sabido sufrir y hemos sido persistentes en nuestro trabajo. Y bueno, contentas ahora pensar ya en cuartos. Bueno, yo te confío muchísimo en este equipo, en cada una de las jugadoras, en todo el cuerpo técnico. Creo que todos aportamos de una forma u otra y eso es la fortaleza de este equipo.
0: L'alegria de Maite Cazorla, Espanya quarts de final, partit que jugarà dijous, s'enfrontarà a qui s'imposi en l'enfrontament entre Austràlia i Itàlia que es disputarà demà. A la Vuelta Ciclista a Espanya, Enric Mas es manté líder. Avui ha començat la darrera setmana després de la jornada de descans d'ahir. Etapa número 16, 181 quilòmetres, arribada a Palos de la Frontera, un recorregut a priori favorable pels velocistes. Recordo que Enric Mas ha de defensar aquests darrers dies més de 2 minuts de renda respecte a Gal i Roglic, que són els seus principals perseguidors. I el Barça d'en Bol ha acabat de preparar el seu partit de demà contra l'Horus, ho explicàvem ahir, els Blaugrana debutaran a la nova Lliga de Campions, ho faran a casa, començaran el Palau Blaugrana a la defensa del títol que van aconseguir la passada temporada i ho faran, com estic explicant, contra el conjunt danès. I amb això acabem. Demà més Champions, no els enganyarem, tant la d'handbol com sobretot la de futbol, però molt bàsquet. Demà estaran d'enhorabona els seguidors del Joventut. Si volen saber més, doncs com avui i com cada dia, una cita amb la informació esportiva a Ràdio 4, al quart temps, entre 2:45 i les 4. Ara es queden amb el butlletí de notícies i després els imprescindibles de Carles Mesa. Que acabin de passar bona tarda, que acabin de passar molt bon dia.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, avui és el primer dia d'escola a Catalunya. 1.600.000 alumnes han tornat a les aules en una convocatòria de vaga de mestres i professors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que vol impulsar un debat amb tota la comunitat educativa i seure en una mateixa taula els representants de direccions, famílies, docents i entitats pedagògiques.
2: Paral·lelament, volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: I el sindicat reitera les seves demandes: millorar condicions laborals, baixada de ràtios, més atenció a l'alumnat vulnerable. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Gené de la CGT.
3: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa.
4: Necesitamos encontrar una solución global que tenga en cuenta todos los sectores que trabajamos en la educación pública.
0: Segons les dades de participació d'aquest matí del departament, hi ha hagut un seguiment de la vaga del 9,3% a les 11 del matí, un 65% de centres que han facilitat les dades, però el departament suposa que la xifra augmentarà durant les properes hores. Mentrestant, el Consell Executiu ha aprovat avui el sostre de despesa pel 2027 per 43.200 milions d'euros financers, un 5% més que els comptes d'aquest any. El govern fa el pas necessari per presentar els pressupostos de 2027, però admet que amb els aprovats el juliol ja tenen estabilitat per a tota la legislatura. Ho ha admès la portaveu Sílvia Paneque.
5: Consellers i conselleres estan amb l'execució dels pressupostos del 2026 i efectivament ens dona aquest horitzó de gestió i d'estabilitat política d'aquí al 2028 i amb l'impuls del finançament.
0: Precisament, a Madrid, el ministre d'Economia, Arcadi Espanya, ha tret pit de l'acord amb les comunitats autònomes per reforçar el sistema de finançament. Ho ha fet a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha detallat que les autonomies rebran 185.000 milions d'euros. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. Arcadi Espanya ha reivindicat que l'acord beneficia a totes les regions, incloses les dirigides pel Partit Popular. També ha explicat que s'equilibraran les diferències entre comunitats autònomes millor financiades com Cantàbria i el País Basc i les pitjor remunerades com Múrcia o la Comunitat Valenciana. I és que el model de finançament actual ja fa anys que està caducat, segons ha recordat el ministre.
7: Hace 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no aprobaba un nuevo modelo de financiación autonómica. 17 años. Y el actual lleva 12 años caducado.
6: Abans, però, la proposta legislativa haurà de comptar amb el vistiplau del Congrés dels Diputats, que és qui en dirà l'última paraula. I més enllà d'aquest tema, al Consell de Ministres s'han aprovat altres qüestions. La primera, que els treballadors tindran dret a conèixer l'algoritme que utilitzen les empreses on treballen. La segona, que als contractes de feina ja no s'hi podrà incloure la clàusula segons conveni. I la tercera, que demà es publicaran els informes policials i d'intel·ligència relacionats amb l'entrada descontrolada de migrants a Ceuta.
0: Doncs precisament a Ceuta avui també ha estat dia de tornada a les escoles amb un 70% d'assistència de l'alumnat. Un atípic inici de curs per la crisi derivada de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Des de la ciutat autònoma, la ministra d'Educació, Milagros Tolón, ha assegurat que s'ha treballat per garantir que la tornada a les aules sigui segura.
8: Nuestro objetivo es que los centros escolares sigan siendo espacios seguros. Y así pensamos que están. Por eso, además de reforzar las medidas dentro de los colegios e institutos, hemos propuesto intensificar la vigilancia, la coordinación en los itinerarios y también en los entornos escolares, atendiendo a las preocupaciones que tienen las madres y los padres y que nos han trasladado, como decía, desde las familias y, por supuesto, por los profesionales.
0: Tolón ha assegurat que tots els centres escolars han pogut obrir sense incidències. I acabem parlant de cultura perquè el dramaturg barceloní Joan Yago ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 del Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros per l'obra La brama del cèrvol. El jurat aplaudeix la seva obra amb un text que defineix com a sorprenent i arriscat, que dialoga amb el present. I afegeix que el membre fundador de La Calòrica proposa una forma teatral arriscada de gran abast popular amb una mirada lúcida i una ploma esmolada que furga en les fissures de la societat des de l'humor més descarnat. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
9: Lluís, volies portar el teu piano.
10: Això mateix. He portat una versió encongida, diguem.
9: Petita, petita. Com és el teu piano?
10: Pues és un piano vertical. Bueno, en tinc molts de piano, tinc diversos. Tinc com 6 o 7 pianos.
9: Què dius?
10: Sí, sí, sí.
9: Però on els tens?
10: Els tinc a diferents llocs. Jo és que sempre toco pianos acústics. Sí. I aleshores el que faig és els deixo en alguns espais, en alguns locals on fan concerts.
9: Sí.
10: Els deixo, els cedeixo, diguem, a canvi de concerts. Aleshores, bueno, és una manera d'aprofitar pianos
9: antics. I dius 6 o 7?
10: Sí, ara en tinc 6, crec. No 6. Sé, em vaig vendre un. Abans havia tingut un piano de cua, un Bechstein, però bueno, piano de cua tan gran i després una casa, que una habitació que tampoc té la valoració, dius, bueno. I al final estic molt còmode amb el vertical que tinc.
9: I tens molta estima?
10: Sí, bueno.
9: Què té d'especial, vull dir?
10: A veure, el que té més especial és el primer piano, sí, que està a casa de la meva mare,
9: sí,
10: el tinc allà, però perquè és el primer, evidentment, i és el
9: primer des de quan?
10: El primer, no sé, quan tenia 12, 13 anys.
9: 12, 13.
10: Me van regalar. Bueno, me'l van portar. Me'l van comprar els meus pares.
9: I vas a casa dels teus pares i el toques.
10: Sí, bueno, a vegades, no. El que toco més és el de casa. El primer piano una mica més especial per mi va ser el que hi havia a casa de la meva àvia,
9: sí,
10: de la meva tieta.
9: Sí, sí, sí.
10: I aleshores allà sí que vaig començar quan tenia 9 anys i una mica pues, era a partir d'allà és quan després ja em vaig tornar boig. I després sempre els deia que era un piano, que era un piano, que era un piano. Saps allò, aquella cosa del nen petit? Que
9: et vas tornar boig, ho sí, explicarem. Sí. Avui el nostre irrepetible és el músic i compositor Lluís Coloma.

0: Coloma, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies. Una de les figures de piano més importants del nostre país, amb anades i tornades per escenaris i estudis de gravació d'arreu del món, Lluís, considerat el gran mestre i ambaixador del blues i del boogie-woogie, després ho explicarem, però no només això, també organista, compositor, arrangista, promotor... Em deixo alguna cosa?
1: Bueno, si està tot apuntat allà, deu ser que un dia m'ho vaig pensar i no me'n oblidava res. Sí, al principi és bastant això, sí, sí.
0: En qualsevol cas, i ho veurem al llarg d'aquesta conversa, has aconseguit guanyar-te molt bé la vida amb el que més t'agrada, que és fer música, i no és fàcil, perquè, a més, el teu món és molt complicat, Lluís.
1: Home, és difícil, és una feina que és formigueta, saps, allò? És cada dia, i cada dia, i cada dia, i llavors anar a fer concerts, anar picant portes, a vegades les coses funcionen millor, a vegades les coses funcionen pitjor, diguem, hi ha projectes que tenen més bona acollida, sí. Hi ha d'altres que menys, però... Clar, jo tinc la sort que sóc pianista, aleshores puc tocar sol, diguem. Aleshores, des d'un fins a dos, tres, quatre...
0: No necessites
1: quatre,
0: a ningú, no?
1: Saps? Sí, o sigui, sí. Que d'alguna manera el que jo sempre faig és que la música que jo faig, les meves composicions i tot el que faig, funciona bé, només pot... Afegir és per anar sumant, saps?
0: Clar.
1: Aleshores, però jo sol també puc funcionar bé. Vull dir que això em dona molta flexibilitat i, bueno, em permet d'alguna manera... poder anar sobrevivint. Més que viure, jo sempre dic que sobrevivim.
0: Sobrevius. El teu darrer disc és Essential Piano Solo.

0: aquest tema, Going to Malaysia, i tots els altres els has despullat completament, Lluís.
1: Sí, la gràcia d'aquest disc és precisament això que t'explicava una mica, no? Del fet de tocar sol, no? De com van néixer tots els temes, no? Jo sí. Fa bastant temps que tinc molts discos, he fet moltes coses, llavors la majoria de la gent coneix els temes pues vestits amb una bateria, amb un contrabaix, amb saxos, amb tal. Però jo volia tornar a l'essència de dir, no, jo com vaig fer el tema, no? O sigui, com va sorgir originalment del piano, no? I a casa repetint fins que surt. No? Aleshores, aquesta essència era la que jo volia captar en aquest disc, no? Aleshores vaig dir, bueno, vaig gravar a casa meva, amb el meu piano, tots els temes meus, diguem, temes que són més o menys, no grans exitosos, però tipus això, no?
0: Sí, els més
1: que,
0: coneguts.
1: Els més coneguts, sí. Els que algun, no? Pues els que també em sentia jo més còmode, i gravar-los per donar-li aquest punt de cruesa pura i dura,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: això
0: sí,
1: ve d'aquí. Això ve d'aquí. Tot l'altre pues, va vestint i tal. Però aquesta era la idea del disc.
0: Perquè com neixen aquestes composicions?
1: Bueno, els temes...
0: Sí, tu t'asseus al piano i què passa?
1: Bueno, a vegades pots començar a provar coses directament, fent algunes variacions. Jo, al millor, comences amb la mà esquerra intentant agafar com un riff o un baix, una cosa així inspirada en el boogie-boogie, o si no, sí. Algú que no està inspirat en el boogie-boogie, perquè a mi m'agrada molta música. Aleshores, pots començar primer simplement amb una línia de baix, una cosa, no? O una harmonia, quatre acords, i després intentar després anar fent. A vegades comences amb una melodia, a vegades comences... És que és una cosa molt...
0: Que ja tens prèviament al cap, o com?
1: Bueno, a vegades t'agrada, per exemple, una cançó, no? I tu escoltes una cançó i t'agrada aquella seqüència d'acords que fa aquella cançó, no? I comences a jugar una mica amb aquella seqüència i després et surt alguna cosa. A vegades, simplement el fet d'una bateria, no? Escoltes una bateria i t'agrada rítmicament que et genera allò, aleshores intentes tocar alguna cosa sobre d'aquella bateria, no? Però que no és el que està... gravat en el tema original. O sigui, hi ha moltes... no sé, depèn molt... És una cosa molt... La creació, diguem, en aquest aspecte, és una cosa molt, molt aleatòria. No? No hi ha una norma, no hi ha una... Almenys en el meu cas, i no sóc gens... com es diria?
0: Metòdic.
1: Això mateix. No tinc un mètode de dir... No agafo i dir... Primer de fer això, després això... No. El que sí que faig és quan tinc alguna cosa, ho gravo ràpid, això sí, per no oblidar-me'n, i després ho escolto moltes vegades.
0: O sigui que i li ensenyes algú?
1: Sí, la meva dona és la que sempre ho escolta majoritàriament. Però jo quan ja presento el tema davant d'algú, jo ja he provat mil combinacions i mil històries. O sigui, realment el que ja estic tocant és algo que realment ja és molt el que jo vull que soni.
0: Ja ha passat molts filtres, no?
1: Sí, o sigui, jo ja he pres moltes decisions per arribar a tocar les notes que toco d'aquella manera i que el tema tingui allò, no? I si acaba cap a una banda o s'acaba en aquell amb un acord suspensiu o no, vull dir, tot això és important.
0: Lluís, expliquem tota la teva història.

0: Comencem escoltant el piano de Mozart, perquè crec que escoltaves música clàssica quan eres petit, Mozart, però també podria ser Beethoven, Wagner, tot i que el teu pare també tenia molts discos dels Beatles, del Rolling, de Cream. Tenies una molt bona banda sonora a casa.
1: Sí, bueno, això és una mica la història.
0: Vull dir que, l'origen de tot, clar.
1: Clar, o sigui, jo quan era petit doncs, escoltava molta música, de tot tipus. I l'avantatge que el meu pare sempre té una col·lecció de discos en la que té una mica de tot, saps? Té des d'un disc un tema de Charlie Parker, després té una cosa de l'Albert Hammond, després un altre disc del Julio Iglesias, un altre del Brian Auger, després un altre de Rolling, evidentment, dels Beatles, o sigui, és totes les sinfonies de Schubert, les de Beethoven, les de Mozart. Saps? És una cosa molt lligada a la música, el meu pare. Mm-hmm. Lligada molt a la música.
0: Tot tipus de música.
1: Sí que és veritat que lligava molt als músics anglesos, diguem, tota la música anglesa, el British, no? Però també americans, Grand Funk Railroad, Creedence Clearwater Revival, o sigui, molta música diferent, no? Vull dir, i arrel d'això, doncs això és el que se't va calant, no?
0: Lluís Coloma Torrevadell, vas néixer a Barcelona el 19 de desembre de 1973. Com recordes la teva infantesa, Lluís?
1: Bé, molt maca.
0: Mm?
1: Sí.
0: Amb un germà?
1: Amb el meu germà, amb sí. Carles, sí. Sí, bé, sempre, a veure, recordo anar molt a la platja amb els meus pares, quan sempre que podíem, els quedàvem molt a la platja, i sempre anàvem allà a Vilassar, de dalt, i anàvem allà a menjar lo del, com es diu aquest, l'espinaler, l'espinaler original. Uh-huh. I coses així, sí, sempre, bueno, de petit sempre, diguem, he pogut fer. L'única cosa que trobava a faltar de petit és que, com que jo era de Barcelona, tots els meus amics anaven a un poble i jo no tenia poble.
0: I no tenies poble, clar.
1: Era una mica raro, però potser és l'única cosa que pot ser mini trauma que puc tenir de petit.
0: Escolta, i els teus pares què feien? A què es dedicaven?
1: El meu pare va ser delineant,
0: uh-huh,
1: i la meva mare comercial.
0: Ahà. Sí. O sigui, el món de la música era aliè a la teva família.
1: Bueno, no, el meu pare...
0: Professionalment, dic.
1: El meu pare, el que diu sempre, que és rasca i gana.
0: Ja.
1: Saps? La guitarra. Vull dir que sí, no, ell sempre
0: o sigui, molt aficionat a la música.
1: Sí, sí. I la meva mare també li agrada molt la música, eh? Vull dir que tots dos. I el meu... l'avi del meu pare, o sigui, el meu besavi, tocava també el banjo.
0: Ah.
1: Que jo tinc el seu banjo. El banjo el vam poder...
0: El conserves encara?
1: Sí, bueno, va perdre, va ser tota una història. Tota la família pensava que s'havia perdut i resulta que estava en un altell desmuntat i el vam recuperar i el vam restaurar una persona de Banyoles que restaurava banjos.
0: Pot ser l'origen de tot, vés a saber.
1: Sí.
0: Vés a saber. Sí. Però sí que deia, sí que comentaves que amb només 9 anys et vas enamorar del piano de la teva àvia.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què? Què hi vas veure?
1: Bueno, a mi el que m'agrada del piano és que és com una joguina.
0: Mm-hmm.
1: És una joguina.
0: I tu jugaves.
1: I continuo jugant, eh? El que deixi de jugar amb un piano és que ja no...
0: I també t'inventaves melodies?
1: Sí, de petit, el primer que feia ja era... Sí, el primer acord que vaig fer va ser el fa major,
0: mm-hmm,
1: perquè em van ensenyar el Yesterday, que era el... sol, fa... allò, aquella cosa. I era el primer acord que vaig fer, i a partir d'aquí... Pues anava agafant
0: sense
1: el mateix
0: acord, feies,
1: sense
0: no?
1: saber res, clar. Anava pujant i baixant i anava buscant coses i melodies, sí.
0: Fins que vas començar a fer classes de piano.
1: Sí, vaig fer una mica de classes de piano davant amb un professor particular, mm-hmm, davant de casa, d'on vivia, allà sí, a Hostafrancs, i després aquest professor li va dir als meus pares que
0: al conservatori.
1: Que aquest noi conservatori té ganes, li agrada, tal. I...
0: Ja, però ho vas acabar deixant.
1: Bueno, és que el conservatori, en l'època que jo anava per prendre... O sigui, jo el que volia era tocar el piano.
0: Ja.
1: I prendre...
0: Cant i solfeig, res.
1: Bueno, ja ho vaig fer, clar, però vull dir que no era el que... No era la idea, saps?
0: Ja.
1: Aleshores, com que no vaig treure mai... Jo canto fatal. O sigui, canto d'entonar molt malament. Sí, sí, canto. Em costa molt afinar, no?
0: Però ho fas.
1: No, no gaire, no. No vull destruir la meva carrera, no. No em farem... No. I el cas és que, clar, per optar a tenir una plaça de piano al conservatori havies de ser, diguem, excel·lent en totes les altres coses.
0: Havies de tenir bona nota també a cant, per exemple.
1: Clar, sempre allò em baixava la mitja, saps? Ah. Aleshores, clar, mai arribava l'excel·lent, que era... Si tu tenies un excel·lent, podies optar a una plaça de piano clàssic al conservatori. Uh-huh. Però no va poder ser. No va poder ser.
0: Què té el piano, Lluís, que no tenen altres instruments? O què té per tu?
1: Bueno, el piano és un instrument molt complet. Jo diria que quasi, a vegades en Enric d'altres músics diu, no, el piano és un instrument, tot l'altre són jugadors. Faig de broma, però saps? Vull dir, és tan complet, està tot, és que ho veus tot, i pots fer tot. O sigui, té la part rítmica, té la part melòdica, té la part harmònica, les pots tocar a la vegada, és molt ric. L'única cosa que no té el piano, que és una cosa que sí que és una pena, que és que no té aquells semitons, saps? Allò, aquella cosa entre una nota i una altra, tots aquells microtons, no? Sí, com agafes, si agafes un slide amb la guitarra i fas... Pots anar d'una nota i tens tota la gamma, no? Tota la sirena, diguem, no? Però el piano això no ho té. Aleshores, clar, per fer-lo que sigui més vocal, no? Fer-lo cantar més... allà, el blues, per exemple, té aquesta cosa, no? Has de fer moltes notes de floritura per donar-li la sensació de que parla, no? Mm-hmm. Que també és una cosa molt maca, perquè al final... t'has de buscar la vida per fer-lo sonar vocal, tingui aquest efecte vocal. Saps?
0: Tens coneixements d'altres instruments, també.
1: Toco una mica la guitarra, sí, acords i tal, alguna cosa. Havia tingut un Hammond, un B3, però bueno, el Hammond al final és una mica el mateix.
0: Una mica piano.
1: Sí, però bueno, és un instrument bastant diferent, és bastant peculiar, perquè tal, i sobretot el pedalier, tot el que són els pedals amb els peus i tot això, és un altre tipus de cosa. I després, durant un temps, vaig tocar la trompeta. Ah. M'agradava molt la trompeta. Però, massa feina. La trompeta l'has de tocar cada dia a la teva vida.
0: El piano no?
1: No, el piano, si jo passo dos dies sense tocar, no passa res. Però la trompeta, si deixes de tocar dos o tres dies, l'embocadura se te'n va. Aleshores, és molt, molt sacrificat.
0: Data clau. 1989 es va estrenar a Espanya la pel·lícula Gran bola de foc, que explicava la vida del músic Jerry Lee Lewis.

0: Tenies 16 anys i crec que escoltar la música de Jerry Lee Lewis va canviar moltes coses en la teva vida.
1: Sí, de fet, jo estava d'un viatge de final de curs a Madrid.
0: Sí.
1: I vam anar a veure... Era un dimarts. I
0: ah?
1: És un dimarts. I estàvem en un hotel a la carrer Fuencarral, m'arregalo de tot. I vam anar a una... a un cine que estava molt a prop,
0: uh-huh.
1: I la pel·lícula que feien era aquesta.
0: Aquesta, sí.
1: I, bueno, clar, ja tothom va entrar a veure la pel·lícula i jo vaig sortir flipant. O sigui, jo...
0: Sí, per què? Què et va captivar?
1: Me'n recordo de dos o tres imatges que sempre... Perquè tinc la pel·lícula a casa, la VHS, però me'n recordo sobretot que quan jo la vaig veure allà, que hi havia algunes imatges de piano que després, en la versió que jo tinc en vídeo, no hi és.
0: Ah.
1: Sí, imagina't. O sigui, però m'agradava molt la idea aquesta de que la mà esquerra fa sempre el mateix i la dreta anava jugant.
0: Uh-huh.
1: I l'energia que tenia jo. O sigui, és que allò era increïble. O sigui, el boogie-boogie, el rock and roll. El boogie-boogie,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: El rock and roll ve del boogie-boogie.
0: Uh-huh.
1: Aquesta cosa tan potent que té, és això, si t'enganxa, de per vida.
0: Es va convertir en un model a seguir?
1: Sí, sí. Al principi vaig voler tocar com el Jerry Lee Lewis. Sí,
0: uh-huh. Sí.
1: I em posava el disc 40 vegades. I tan, a veure com ho fa això, I patia perquè el meu piano estava mig to baix i a sols havia tocat un to dalt, mig to dalt, i bueno, era un patiment. Però bueno, al final ho vaig... Jo soc molt cabezota amb això. Quan m'agradava una cosa em passava hores i hores.
0: T'obsessiones.
1: Sí, soc molt obsessiva.
0: La qüestió, tenies el cuc de la música i vas començar a tocar a grups de rock and roll.
1: Sí, el primer grup que vaig tenir era un grup de rock and roll, que era els Little Bastard, que eren amb amics de l'institut. I després, fent un assaig un dia, va venir el Alberto Martínez, un amic que és bateria, i em va dir que ell tenia un grup de blues i que s'hi podria anar. I jo li deia, però és que jo no sé tocar blues, li deia. Jo només sé tocar rock and roll. I diu, no, és lo mismo, però más lento. I bueno, més o menys sí, no? Llavors vaig començar a tocar més blues, vaig conèixer ja el Joan Pau Comelles, un harmonicista que fa molts anys que som amics i que he tocat amb molta gent, i bueno. I arrel d'allà vaig començar una mica a anar a jam sessions i entrar mica tot el...
0: Però clar, m'has d'explicar per què vas acabar estudiant enginyeria industrial.
1: Bueno, perquè el meu pare és delineant.
0: Sí.
1: Jo estava acabant de l'institut i era aquella cosa de que encara no m'estava dedicant professionalment realment a la música, i aleshores vaig triar a fer enginyeria industrial. Quan vaig arribar a tercer de carrera de d'industrials, aleshores ja començava a tenir molta més feina de músic.
0: I anava compaginant.
1: Aleshores era aquell punt de dir, bueno, què fem? L'acabo o no l'acabo? Saps el que vull dir?
0: Escolta, i la vas acabar amb 8 anys.
1: Sí, vaig fer-la 8 anys.
0: Bueno,
1: però entre mig també vaig anar a la mili.
0: Ja.
1: Clar, jo vaig anar a la mili.
0: Aleshores,
1: bueno, has d'escoltar un any. I a més, bueno, jo també l'anava fent. Bueno, la vam fer. I es va acabar.
0: Però t'agradava?
1: Bueno, la cosa maca de l'enginyeria industrial i de l'enginyeria en general és que me'n recordo sempre una vegada que un dels professors que deia, diu, aquí el que us ensenyarem és a resoldre problemes. I tot el dia el que estem fent nosaltres és resoldre problemes.
0: És a dir, l'enginyeria industrial t'ha estat útil també a la vida.
1: Evidentment. No? Jo tot el dia em passo del dia resolent problemes. Tu no?
0: Sí.
1: Però ja està.
0: Però tu jugues amb avantatge.
1: Bueno, per algunes coses sí, però no tots els problemes.
0: I escolta, podem dir que d'alguna manera has estat autodidacta.
1: Sí, amb la part del blues i el boogie-boogie, uh-huh. Totalment, sí, sí.
0: És a dir, mirant vídeos, assistint a concerts...
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Bueno, sobretot, jo quan, me'n recordo el 92, que vam anar amb uns amics a veure l'Eric Clapton a Royal Albert Hall, a Londres, i me'n recordo anar a una tenda allà i fusilar tot el que tenia, el que podia, vaig comprar tot, vaig comprar vídeos del Dr. John, vaig comprar tot el que podia, ho comprava, perquè clar, aquí no arribava res, saps?
0: Yeah.
1: No és ara com el YouTube que apretes i ja surt tot allà, no? Allà costava molt aconseguir coses. Aleshores, escoltant música, repetint, escoltant molt i intentant repetir el que feia, amb els vídeos aquests didàctics moltes vegades, i ja va haver un moment que ja em vaig començar a tocar amb altres músics. Clar, quan toques amb altres músics, tu també veus què és el que fan, com ho fan, no? I a partir d'aquí doncs vas coneixent. Després també he tingut la sort que al principi del, a finals dels 90, a principis dels 2000, uh-huh, jo vaig començar a ficar-me en el mundillo del blues i del boogie-boogie, sobretot dintre d'Europa, no? I aleshores això em va donar l'oportunitat de conèixer molts pianistes, i clar, quan els coneixes, quan veus com toquen i tal, aquí aprens molt, clar, no?
0: Tant és així que l'any 2001 te'n vas al Festival de Boogie Woogie de Rock Brew a França, on hi van participar molts músics, entre d'altres, per exemple, Jean-Paul Amogó, que va morir el 2022 i que, a més, era un dels fundadors del festival.

0: Allà, com dius, hi havia molts pianistes. Què recordes? Com recordes aquest festival, aquell viatge?
1: Home, el que era molt maco era aquesta cosa que no hi ha... O sigui, normalment els pianistes no es coneixen, saps el que vull dir?
0: Ah, no?
1: No, perquè si tu tens un grup, doncs, tu toques en el teu grup de piano, saps el que vull dir?
0: Sí.
1: No toques amb un altre pianista.
0: Ja.
1: No és típic, això. No és l'habitual, tenir dos pianos i tocar
0: clar,
1: dos
0: sempre
1: pianos.
0: Sempre hi ha un piano, només, sí.
1: El que passa que el Boogie Boogie té aquesta característica, que sobretot dels tres grans mestres, el Pigeon, Solabera, Mons i Millex Lewis, van popularitzar el que eren els duets de piano. Perquè amb l'esquerra els dos fan el mateix, però amb la dreta van fent com un diàleg. Aleshores, això crea aquesta sensació tan forta i per això va ser tan popular el Boogie Boogie, per això és tan popular el Boogie Boogie, sobretot a Europa, als Estats Units ja no tant. Però aquesta cosa és la que a mi em va agradar més, no? De poder veure de que no em sentia sol, saps el que vull dir? Era com, hòstia, bueno, jo soy igual de... Estos son igual de raros
0: perquè
1: que jo.
0: Perquè et senties molt sol.
1: No, bueno, a veure, hi havia alguns pianistes aquí que tocaven i que toquen, per exemple, l'August Terrats i tal, però aquí, o l'Ignasi Terraza, però clar,
0: sí.
1: L'August sí que toca més blues i boogie-boogie, però l'Ignasi, per exemple, pues, toca més jazz, vull dir que aquí sempre hi ha hagut una tradició més sobre el jazz que no tant sobre el blues, no? Aleshores, sí que és veritat que si tu volies anar una mica més enllà i conèixer més coses, doncs... Per mi era maco i interessant conèixer altres músics d'altres llocs i veure, i sobretot perquè hi ha tot un circuit de boogie-boogie, sobretot a Europa, de músics que venen tots de la tradició, sobretot de l'Axel Swingerberger, un pianista alemany que als anys 70, amb altres pianistes austríacs com el Martin Pirker i amb altres alemanys com el Vince Weaver, van popularitzar molt el boogie-boogie a Europa, vale? Aleshores, de fet, hi ha més festivals de boogie-boogie a Europa que no als Estats Units. No?
0: O sigui, ah, sí?
1: Sí, als Estats Units ha quedat com una... Com... N'hi ha, eh?
0: Ja, és curiós, perquè... això. No?
1: Sí, però, bueno, això és com... És una mica una cosa... No sé, ha quedat així. Curiosament, a més, és una de les músiques més influents en tot. O sigui, tu quan escoltes qualsevol música d'ara... tot té alguna cosa de boogie-boogie, saps? Vull dir, perquè ve del blues, ve de tot, tot és... El boogie-boogie, com deia el meu amic el Bob Seeley, deia, diu, el boogie-boogie és el happy blues. Entens? Pues és una mica això, no? El fet de poder conèixer altres pianistes a mi em va donar aquesta vida d'aprendre i de veure i d'obrir mires, no?
0: I et vas animar a crear un trio.
1: Sí, sí, sí. Vaig fer un trio, el meu trio, perquè jo havia tocat sempre molt com a sideman. Fins aleshores. I aleshores vaig decidir fer la meva música. I vaig començar a composar la meva música, a fer els meus temes, i vaig treure el meu primer disc, que me'l vaig pagar jo, la meva butxaca, i a partir d'aquí pues, vaig començar a moure-ho i a anar fent, no?
0: Sí, sí, fins ara.
1: Sí, sí, jo acabé sí, tota sí, sí. Con lo mío, saps?
0: Clar que sí. Així sona Remember.

0: Com ho vas viure? Perquè les primeres vegades sempre es recorden. Primer disc, Remember?
1: Sí, això ho vaig gravar...
0: Moltes pors? No ho sé.
1: Més, perdona?
0: Moltes pors.
1: Moltes... No, bueno, home, pors... A veure, sempre tens dubtes, no? Però no, no... Amb això sí que... Era com, bueno, faig el que vull, no?
0: O sigui, ja.
1: Una de les poques coses que tinc jo, diguem.
0: Clar, però hi vas invertir diners.
1: Sí, sí, home, però bueno, sempre amb una lògica, diguem. No, ja. No, no em vaig... No vaig hipotecar la meva casa,
0: zero, no?
1: Com fan alguns directors de pel·lícules. No, no. Bueno, sí que vaig invertir, evidentment, però bueno, jo hi confiava en el que feia, o sigui, no realment no tenia, potser sempre hi ha algun tema dels que fas que dius, ostres, aquest m'ha quedat millor que un altre, no? Però no tenia, sentia que havia de fer jo, saps el que vull dir? Uh-huh. No em plantejava moltes coses, no? Dic, aquest tema m'agrada, tal, anem a gravar-ho, tal, i aleshores, pues, bueno, de companys vaig tenir el Ramon Díaz a la bateria i el José Mi Morales al contrabaix. I bueno, vam anar, vam gravar. Me'n recordo que era l'estudi del Kid Flus, el pianista de,
0: sí,
1: de Kid Flus.
0: Uh-huh.
1: I vam estar gravant allà i tal. I bueno, va quedar bé, jo estic content. Ara que l'escolto, dic, no està malament.
0: Sona bé. Escolta, i de mica en mica has anat creant el teu propi univers musical. Diguéssim que hi ha un segell Coloma.
1: Sí, això és una cosa que sempre he volgut jo. O sigui, això sí que és una cosa que jo he tingut.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ha sigut un objectiu.
1: Sí, sí, per mi una cosa important, perquè per mi els músics que jo més admiro són músics que quan els escoltes dius, aquest
0: saps
1: que
0: són ells.
1: Saps? Mm-hmm. I això és una cosa que per mi és important.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè això...
0: Però és complicat no repetir-se.
1: Bueno, però quan et mires al mirall
0: no
1: ets tu mateix, no?
0: Sí.
1: Bueno, a veure, el que és per mi més que s'assembli, el que és per mi és important és que si tu fas alguna cosa, la música que facis sigui interessant, uh-huh, i que expliqui històries,
0: sí,
1: saps? Que t'expliqui coses, que te les expliqui jo amb el meu llenguatge, la meva manera de parlar, vale. O sigui, el que no tindria sentit és que la història fos sempre la mateixa.
0: Uh-huh.
1: Però la manera d'expressar-se, que és una mica aquest segell, diguem, sí que és el meu, perquè és com jo entenc, com jo toco, com em moc físicament, com sóc, com toco el piano, com, és com penso, o sigui, tot està junt, no? Aleshores, això sí que crec que... Bueno, és que tampoc ho podria evitar, saps el que vull dir?
0: Yeah.
1: Si intentés sonar com una altra
0: no
1: cosa...
0: No pots fer d'una altra manera,
1: no puc
0: tampoc.
1: Fer d'una altra manera, sóc, yeah, jo. O sigui, surt així, em surt així, vull dir, no...
0: Mm-hmm. I crec que una de les experiències de les que més n'has après és poder gravar amb el pianista de blues de Chicago, Barrelhouse Chuck.

0: Què has après amb ell?
1: Uf. Uf. El Jack era el millor.
0: Sí?
1: Sí, tocant blues. Jo no sentit cap altre pianista tocant blues que m'hagi tocat tant. I he escoltat també els originals, eh? Però el Jack tenia... Ell quan tocava recordava els seus amics.
0: Ah, sí?
1: I els seus amics eren el Little Brother Montgomery, uh-huh, el Sonny Allen Slim, el Detroit Junior, músics de blues amb els que ell havia estat convivint, amb els que els havia conegut, i eren amics seus. De fet, el Chuck tenia el rellotge del Little Brother Montgomery, tenia tots els 78, els discos, els LPs, tenia l'equip de so del Little Brother Montgomery, o sigui, ell era un col·leccionista i, a més, s'estimava els seus amics i el piano, sobretot. Aleshores, clar, et transmeten aquesta passió, aquesta tradició, però des de la part més profunda d'entendre que quan ell tocava, i sempre deia, jo quan toco els temes, recordo els meus amics.
0: També des de l'admiració, no, sembla?
1: Sempre. Uh-huh. I jo quan toco els temes que tocava amb el Chuck, recordo els meus amics. I sempre que toco el tema d'algú, com per exemple del Bob Seeley,
0: sí,
1: que és un altre dels meus grans mestres, l'estic recordant a ell, l'estic portant aquí. Saps el que ve? I això és una cosa que... Això no ho aprendràs al YouTube, eh?
0: Ja. Yeah.
1: M'entens? Clar, això és el que fa que... Perquè jo quan toco me'n recordo d'ell tocant, saps el que vull dir? Me'n recordo d'ell tocant, me'n recordo d'ell... No, para, que vull menjar un Burger King. Me'n recordo de tot això, saps? O sigui, és tot una... És conèixer, és l'experiència vital...

0: Ja vaig, quan vaig anar allà, vaig conèixer el Bob Seeley, vaig conèixer el Mark Brown, pianistes professionals de l'estil, i arrel d'això, quan vaig veure tocar, per exemple, el Bob Seeley, que en aquella època potser tindria, no sé, va morir, tindria 80 i pocs, o sigui, arribava a 80.
1: Sí, sí, bastant actiu fins a molt tard.
0: Sí, fins als 92 encara va, sí, sí, va venir. I clar, vaig veure i vaig dir, hòstia, això és una animalada, és com toca aquest home, saps? Jo vull tocar amb aquest home, saps? O sigui, perquè, clar, o sigui, cada dia que tocava amb ell era una masterclass. Però perquè vaig tenir la sort de poder conèixer-lo, després parlar amb ell, portar-lo aquí a tocar, vaig gravar un disc amb ell també, muntar uns concerts i tal, i, bueno, pues, clar, tot això et dona vida. A més que ell t'explicava totes les seves històries. Clar, el Bob Seeley va ser amic personal de Midlax Lewis, un dels tres grans mestres del Boogie Boogie. Mm-hmm. Va ser amic seu durant 20 anys. Ell tenia el taburet del piano del Midlax Lewis. Entens? Ell havia vist el Pete Johnson, l'Albert Ammons, a tots aquests músics. A l'Art Tatum, a l'Errol Garner, havia fet una jam una vegada amb el Otis Spann, el pianista del Muddy Waters. O sigui, coneixia tothom, perquè ell, quan era jove, aquella era la música que li agradava a ell. Uh-huh. I tocava el boogie-boogie com ningú.
1: Escolta, ell deia, per exemple, i tu sempre ho recordes, que el boogie-boogie no li agrada a ningú, només al públic.
0: Això mateix.
1: Què significa això?
0: Pues que normalment els programadors no trien el boogie-boogie com una cosa de programació habitual, en ja. Festivals...
1: I per què?
0: Perquè una altra cosa que deia el Bob, deia que el boogie-boogie era l'estil més fàcil de tocar malament. Aleshores, això crea una sensació de que és una cosa simple, una cosa banal, una cosa molt, saps? I en veritat no, perquè tocar boogie-boogie i tocar-lo bé és difícil, no? Uh-huh. Aleshores, bueno, ja sempre aquesta cosa, com que és una cosa simple, sembla que com que és simple, doncs ja no és interessant.
1: Interessa.
0: Saps el que vull dir? Uh-huh. Simple de concepte, no simple de tocar. Això és una altra història. Tocar bé qualsevol estil, com tot, té una dificultat. Però conceptualment és senzill, no? L'esquerra sempre fa el mateix i la dreta pues, són tot de riffs i tal, però el que et dic, no és només tocar el que dius, el que fas, sinó és explicar coses, no? Uh-huh. Ja ho deia Midlax Lewis, té un tema que es diu Tell Your Story. Explica la història, has d'explicar alguna cosa quan estàs tocant, no? I això no és tan fàcil, però això no passa només amb el boogie-boogie, sinó amb tots els estils musicals, en tot. Sempre has d'explicar alguna cosa, no? Algú que tingui un interès, no? Algú que creï una sensació, no?
1: Una trajectòria, Lluís, amb una vintena de discos, en solitari, en trio, amb una trup o amb d'altres músics. És impossible mencionar-ho tot perquè no tenim tant de temps, però abans d'Essential Piano Solo, que és l'últim, que és el darrer disc que has publicat, entre d'altres, Trip to Everywhere, en què celebraves 20 anys al món de la música. Va ser el 2022.

0: Aquesta és Nashville Suite, que és una barreja entre música clàssica i country. No?
1: Ah, això mateix. Sí, sí. Jo sóc un gran amant de Floyd Kramer, un pianista de country dels anys 50, 60, que va gravar molts discos. Este era un dels músics de sessió de Nashville, juntament amb el Chet Atkins. I té una manera de tocar molt peculiar. Intenta imitar el so del pedal steel i de la guitarra, però amb el piano, no?
0: Aleshores, complicat.
1: Sí, bueno, un altre cop aquella cosa que t'he explicat abans del piano,
0: sí, el piano no té el tro.
1: No? Pues allò, és una cosa que sempre és com està recurrent, no? I a més a mi m'agrada molt intentar fer el finger picking, que és aquella tècnica de la guitarra amb la que fa com arpegi tota l'estona, fer-ho això amb el piano, no? Aleshores, bueno, això és una combinació de les dues coses i a més sempre m'ha agradat el concepte de posar violins i de fer alguna cosa així. Aleshores, durant la pandèmia, perquè aquest disc el vaig preparar durant el temps de la pandèmia, i vam fer

0: és tot ple d'arranjaments, amb secció de vents, amb quartet de corda, i tot és així, no? I aleshores aquest és una mica el tema aquest que va sortir així, inspirat precisament en el fet.
1: Dius que aquest disc és un punt d'inflexió a la teva carrera.
0: Sí, perquè és un disc que aquí, diguem, obro molt el camp. És com tenir una orquestra, saps? Una petita orquestra per tu, saps? Com una... I això et dona moltes possibilitats. Et dona moltes possibilitats a trobar molts colors i moltes coses diferents. Abans, anteriorment, havia tocat molt amb septet, o sigui, amb secció de quartet de vents, diguem, amb tenor, o sigui, a trompeta, alto, tenor i baríton, de saxos, i estava bé, i està molt bé també, però és un format diferent. Clar, aquí tens molts més colors, és com tenir una paleta de colors molt més gran, aleshores pots anar fent. També és més difícil, perquè moure's tanta gent també és
1: clar,
0: complicat.
1: Sí. Escolta, i com a productor, Jaime Stinus.
0: Sí.
1: Que a més és conegut per haver produït a Los Rebeldes, Loquillo, grups cubans, per exemple, per què ell?
0: Bueno, perquè amb el Jaime ja el coneixia de fa temps, i havia anat a casa seva a mesclar alguns dels meus discos anteriors, i sempre m'havia agradat molt com és ell i com treballa i tal, no? I aleshores aquest disc se'm feia una mica gran de produir-ho tot, o sigui, és molta feina. Pensa que, clar, quan són tants instruments i tants temes diferents i tanta d'això, sempre necessites algú que et digui fins aquí, saps?
1: Ja.
0: Aquí, o així, anem per aquí.
1: I era la primera vegada en productor, no?
0: Era la primera vegada en productor. Sí. Era la primera vegada en productor. Sí. El productor, evidentment, també aporta el seu color, la seva clar, personalitat, i fa que també soni diferent el disc, no? O sigui, dels previs discos meus, no? Jo crec que és un treball interessant, no? Perquè aprens molt, vaig aprendre molt, i el disc és un disc diferent, no?
1: I amb la teva trup musical?
0: Evidentment, clar, va ser...
1: Per què una trup?
0: Bueno, m'agrada la trup.
1: Que clar, trup no és ni 5, 6, 7, 14, pues, no se sap.
0: Pues precisament per això, perquè així la trup la puc fer amb quartet, amb quintet, amb 6, 7, saps? Amb 5, 6, 7, igual. M'és igual. I puc canviar-la com vulgui.
1: Dóna més llibertat, no?
0: Sí. Suposo. Si vull que vingui només un violí un dia, ve un violí.
1: I has explicat també que Trip to Everywhere té molt d'esperit cinematogràfic. Què significa això?
0: Bueno, perquè els meus temes, no sé per què, sempre tenen un aire com de pel·lícula, no? Són temes que es podries... Molta gent t'aboquen, no? T'aboquen imatges, t'aboquen paisatges, t'aboquen situacions...
1: Expliquen històries,
0: clar. És això, és tot això, no? Aleshores, sempre és una mica aquesta la idea. I el disc aquest, precisament, el Trip to Everywhere, cada tema té un nom, o sigui, té un nom d'un lloc, diguem.
1: Sí.
0: Que això representa que és com que et porta a diferents llocs, no? A diferents llocs del món, escoltant el disc, no? I aquesta idea de transportar-te a llocs diferents, això és una cosa que és característic més o menys meu, diguem. Et recorda sempre alguna cosa, sempre et porta a alguna cosa, és una cosa diferent.
1: No t'han proposat fer bandes sonores?
0: No m'han proposat, m'agradaria, eh?
1: Sí?
0: Sí. El que passa que tampoc estic en aquest entorn de gent, saps? Vull dir, a nivell professional, no em moc en aquest aspecte, no conec tampoc gent, no tinc contactes. Però, bueno, si algú vol, doncs a partir d'aquí a lluiscoloma.com.
1: Ens hi posem. I dins d'aquesta trup hi ha molts músics, per mencionar uns quants, per exemple, Jaume Bradenas, el Leo Torres, el Jordi Prats, també Manolo Germán. Fa moltíssims anys que toqueu junts amb el Manolo i li hem demanat que ens expliqui com és treballar amb tu.
2: 24 años, tocando por aquí y por allá, viajando, dan para mucho. Lo primero de todo, es un gran músico, catalogado como el rey del boogie-boogie, por algo será. Realmente con él no ensayas, porque te lo da todo mascaísimo. Para que te lo mires ahí en casa y haces el trabajo y cuando te reúnes con los músicos, aquello funciona. Con él nunca te vas a perder, porque siempre llegamos como 3 horas antes a los polos y a veces llegamos y todavía no han abierto ni las puertas. ¿Y el piano dónde está? No, que tiene que llegar. Me come muy bien, eso sí, ¿eh? El día que lo vea desganado, pensaré que el mundo se va a acabar, ¿eh? Porque con Luis Él siempre dice, no, si nos hicimos músicos, yo me hice músico para comer. Y la verdad es que hemos hecho tantas cosas y tantos lugares que hemos visitado que yo creo que con otra persona no hubiera sido lo mismo. Que también hay cosas crudas y más negativas, pues como en todas las relaciones. Pero por eso se sostienen, por lo bueno y por lo malo. Bueno, pues un abrazo a mis queridos oyentes y nos vemos en los escenarios.
1: Què et sembla? Tot veritat?
0: Perdona?
1: Tot veritat?
0: Sí, sí, tot veritat, sí, sí. A veure, amb el Manolo fa tants anys que és com el meu germà, gairebé. O sigui, pensa que jo a vegades dic que he passat més temps amb ell que amb el meu germà.
1: Clar, és que són moltes hores. No?
0: Són moltes hores, moltes vivències, moltes clar, coses.
1: De viatges, d'hotels, sí. D'actuacions...
0: La vida del músic és aquesta, vull dir, està plena d'això tota l'estona. Constantment estàs amb la maleta cap aquí, cap allà, viatjant i buscant... bueno, treballant, no? Vull dir, el que és, el Manolo és una persona encantadora, vull dir, és una gran persona. A més, té un cor que no hi cap aquí. És una persona una molt bona persona, molt maco. I sempre està allà i sempre positiu, saps? Vull dir, no tinc males paraules amb el Manolo, perquè és que sempre està allà i sempre... compleix. És com el meu Sancho Panza.
1: I tu ets el Quixot.
0: Sí, una mica boig, jo sí que estic. Sí.
1: Escolta, i combatre contra els molins comporta deixar moltes coses de banda? És un món molt sacrificat, Lluís?
0: Bueno, això va com va. A veure, jo tinc la sort una mica de que he pogut anar triant el que jo he volgut fer, saps? I més o menys puc... Més o menys... No, o sigui, no em veuràs en un lloc on no vull estar, saps el que vull dir?
1: Ja.
0: Una mica. Tinc la sort de poder triar amb això. Per tant, evidentment que hi ha moments que dius, hòstia, tu avui no m'aniria a tocar no sé on, o no faria això o tal, no? Perquè no tens ganes o perquè tal, però en general no em passa molt sovint. A mi m'agrada tocar, m'agrada viatjar, és el que dona sentit a la meva vida una mica, perquè és el que també el Manolo precisament sempre diu que els músics som els doctors de l'ànima. I aleshores això és el que fem, no? Curar la gent, no? I quan vas a un lloc i saps que faràs passar bé a la gent una bona estona i són tan contents i després tornen i tal, això no té preu. Això és el que dona sentit a tot, no?
1: I també t'agrada molt la divulgació, Lluís.
0: Jo he donat moltes classes, sí. Uh-huh. He fet moltes classes. El taller de músics durant molts anys, sí. Encara estic donant algunes classes online... I...
1: Classes magistrals, també?
0: Sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Per què t'agrada divulgar?
0: Bueno, perquè crec que si la gent entén el que estàs fent, doncs també ho valoren més, no?
1: Uh-huh.
0: I a part de que pots fer que la gent gaudeixi també del mateix que un gaudeix, no? Vull dir que quan pots explicar a la gent com funciona i com va, doncs ells també poden tenir l'experiència de gaudir d'allò, no? Jo crec que això és important, no? Compartir és molt important, si no...

0: I això és tal com raja, perquè és Campi qui vulgui, del disc Seven Nights at Central, que es va publicar el 2009, gravat al Café Central de Madrid. I aquest so em serveix per parlar del directe, per parlar dels locals de concerts. En falten?
1: Sí que falten. El que falta també és un públic més o menys continuat. No? Ha canviat molt tot. Jo, des que vaig començar també, sempre els músics sempre es queixem, eh? Vull dir, això és una cosa que ho sàpies, que els músics sempre ens queixem, eh? Vull dir, deien que si vols que un músic es queixi, dóna-li un bolo, no? Però vull dir, sí que és veritat que hi hauria d'haver...
0: Però ara amb més intensitat que al principi?
1: Sí, sí, és sí. Una pena, però sí. No hi ha espais, realment. No hi ha uns espais on la gent jove que surt de les escoles pugui realment tenir una carrera, saps? O sigui, preparar un projecte i anar tocant-lo i mostrant-lo. I... No costa. No hi ha molts jocs. No. Abans jo recordo que tocava a Barcelona molt sovint. Mm-hmm. Ara toco molt menys. A lo millor la meitat de... O sigui, a lo millor feia abans, jo què sé, a lo millor 30-40 bolos l'any a Barcelona, doncs ara en faig molts menys. No mm-hmm. Podria dir, jo faig 10 si arribo.
0: Què és el que falla?
1: Jo crec que és que... En el meu cas, el tipus de públic que ve a concerts de blues i boogie-boogie normalment no és gent jove. Mm-hmm. Aleshores és gent gran. No? Que és cabell gris
0: o
1: sense cabell gris o sense cabell, saps? Aleshores, clar, és una mica aquesta cosa de que no sé fins a quin punt les noves generacions estan exposades a aquesta música. Mm-hmm. Per tant, com que no estan exposades a aquesta
0: música... Com és música que, bàsicament, als mitjans de comunicació no sona.
1: Pues m'ho estàs dient tu.
0: Yeah.
1: Aleshores, clar, si no ho coneixen, pues no tirarà endavant. Perquè quan... O sigui, jo sé que músics joves... Ara pues, vaig estar a la Rock Brew, el festival aquest de Boogie Boogie, hi havia tot de gent jove, xavals, mm-hmm. que toquen Boogie Boogie i que estaven allà tota la nit tocant, perquè per la nit fan com unes jam sessions en uns locals, allà en un bar que hi ha, el The Joker, i estaven allà tota la nit, fins a les 4 o 5 de la matinada, tocant Boogie Boogie. Mm-hmm. Però perquè aquests nois ho coneixen. Però n'hi ha pocs. N'hi ha pocs. N'hi haurien d'haver-hi molts més. D'aquesta música i de moltes altres músiques. O sigui, no hi ha realment una exposició. Quants músics en directe veus a la tele?
0: Ja.
1: No n'hi ha. Veus algú que canta, no? I que té un producte, i que tal, i que... Però, en veritat, músics, diguem, que improvisin, o que... No sé, no existeix això. No, mm-hmm. no... És un concepte molt, molt diferent. Per exemple, jo ara, a l'últim disc anterior aquest de l'Essential, l'he gravat amb el Lou Marini, el saxofonista dels Blues Brothers.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, amb el Blue és fantàstic, maquíssim, ell, a més. El Blue, ell tocava molt a la Saturday Night Live, que era aquests shows que feien, com el que feia aquí el Buenafuente,
0: sí,
1: però allà als Estats Units, no? A la televisió americana. I allà sempre música en directe. Mm-hmm. Músics en directe tots, i cada dia feien música en directe i muntaven, i els músics tenia que fer els arranjaments, i a vegades el Lou tenia que fer arranjaments o qui fos, no? I feia l'arranjament pel dia següent, perquè tenia que... M'entens? Això ja no hi és. No existeix, això. Però clar, quan tu veus algú que sempre constantment està sortint a tocar en directe, hosti, és un referent per la gent jove.
0: Clar.
1: Representa alguna cosa, no? O sigui, és com, hosti... En canvi, ara és molt... molt, molt difícil. També és veritat que tot està tot com molt disgregat, està tot molt, saps? No. Abans hi havia un canal de tele o dos. I només podies veure aquell canal, saps?
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Vull dir, clar, ara no. Ara pots veure tantes coses i pots fer tantes coses i totes coses són tan curtes i tot és tot tan... Bueno.
0: Tot i així, encara hi ha locals que resisteixen.
1: Està el Jamboree, però bueno, el Jamboree ara ja ha dit que la programació habitual que feien ells com a programació ja no la fan. Ara el que fan és jugar a la sala. Mhm. I ja no d'això. Bueno, clar, sí, però si a tu no et coneix ningú i tu vols muntar un projecte i vols fer un concert i vols guanyar-te la vida amb allò i que si no et coneix ningú no vindrà gairebé ningú, no?
0: Clar.
1: Aleshores, clar, què cobraràs?
0: Mm-hmm.
1: I tu hauràs fet tot l'esforç, però no d'això. Al final diràs, hòstia, això no surt... No, això ho puc fer durant un temps, però no... Saps el que et vull dir?
0: Uh-huh. I acabes marxant fora, que és el que et passa a tu, no?
1: Bueno, jo la sort que he tingut... Sempre he pensat que el meu mercat és el món.
0: El món.
1: El meu mercat
0: no
1: és
0: el
1: món.
0: No hi ha fronteres.
1: Si jo va fer músic de barri, que deia un, jo no.
0: Ja. Yeah.
1: Músic de barri, no. Allà on sigui, jo vaig a tocar on sigui. L'avantatge és el que et deia abans, que com que jo soc pianista, doncs puc anar jo sol, on vulgui.
0: Clar.
1: Però clar, vaig jo sol. I això és un avantatge, no? Però, bueno... és així, és així. Els locals, complicat, complicat. Perquè jo també entenc que moltes vegades el que té el local doncs té un Excel allà que s'ho va mirant.
0: Clar, i si els números no surten, no surten.
1: Tal. Però és que això no... O sigui, aquesta música no té el múscul financer, diguem. No sé, no genera tants diners com això.
0: En qualsevol cas, pels oients que vulguin apropar-se a veure't, trobaran totes les dates de concerts, perquè és una bogeria d'agenda, a la teva pàgina web, www.lluiscoloma.com. Actuacions aquí i fora d'Espanya. Lluís, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ha estat un plaer.
1: Moltes
0: gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible. Fins la propera.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Tribunal Suprem ha suspès de manera cautelar la inscripció al cens electoral de totes aquelles persones que van obtenir la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada Llei de Nets. L'alt tribunal ha paralitzat aquesta inscripció automàtica, excepte en aquells casos que s'acrediti ser descendent d'espanyols exiliats per la Guerra Civil i la dictadura franquista. La decisió respon a una petició cautelar de Vox i Justitia Europa i ha estat celebrada per l'oposició. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha dit a les xarxes socials que la justícia els ha donat la raó. En aquest mateix sentit, s'ha pronunciat la vicesecretària popular, Álmez Curro.
2: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder. Y se ha encontrado con un Estado de Derecho que funciona.
0: El govern central, en canvi, assegura que no comparteix la resolució del Tribunal Suprem i recorda que tant l'executiu com la Junta Electoral Central defensaven mantenir el dret de vot mentre es resol el fons del procediment. Elma Saiz, ministra d'Inclusió i Seguretat Social.
3: No compartimos esta decisión contraria al criterio del gobierno y también al de la Junta Electoral Central y bueno, confiamos en la imparcialidad de la justicia, en el Estado de Derecho es imprescindible. Confiamos.
0: Paraules de la ministra durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on avui s'ha aprovat la desclassificació de documents del CNI relacionats amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. A Ceuta, avui també ha estat dia de tornada a les escoles, amb un 70% d'assistència de l'alumnat. Un atípic inici de curs per la crisi derivada de l'entrada de persones a finals de juliol. Des de la Ciutat Autònoma, la ministra d'Educació, Milagros Tolón, ha assegurat que s'ha treballat per garantir que la tornada a les aules sigui segura.
4: Nuestro objetivo es que los centros escolares sigan siendo espacios seguros y así pensamos que están. Por eso, además de reforzar las medidas dentro de los colegios e institutos, hemos propuesto intensificar la vigilancia, la coordinación en los itinerarios y también en los entornos escolares, atendiendo a las preocupaciones que tienen las madres y los padres, y que nos han trasladado, como decía, desde las familias y, por supuesto, por los profesionales.
0: Tolón ha assegurat que tots els centres escolars han pogut obrir sense incidències. I també ha estat el primer dia d'escola per 1.600.000 alumnes catalans. Un inici de curs inèdit marcat arreu del territori per la vaga convocada pel Sindicat Majoritari de l'Educació, USTEC, i també per la CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficients les millores que el Departament d'Educació ha incorporat fins ara. En aquest sentit, en la plana política, els comuns acusen el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'enquistar la crisi educativa i demanen que hi reaccioni. En la mateixa línia s'ha pronunciat la CUP, que demana també la dimissió de la consellera Esther Niubó. Escoltem la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, i la de la CUP, Pilar Castillejo.
5: El govern de la Generalitat, en lloc de demanar treves, el que ha de fer és moure's i generar aquest pacte nacional per l'educació.
6: No es pot demanar pau social mentre estan tancant línies públiques, mentre no posen els recursos que diuen que posaran per la inclusió. Exigim responsabilitats al govern, que es posin les piles i que se les posi. Ja.
0: Mentrestant, la portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, demana, com els comuns, un pacte de país.
7: És imprescindible un compromís de país, un gran acord, un compromís de país, un horitzó a 10 anys vista per estabilitzar el sistema educatiu.
0: Des del Partit Popular titllen el govern de frau per la gestió de la crisi educativa. Lorena Roldán.
8: El gobierno de Salvador Illa es incapaz de gestionar absolutamente nada. Vendieron gestión y trajeron crisis.
0: La Comissió de les Nacions Unides que investiga la situació a Síria ha alertat que l'activitat militar d'Israel dins del territori sirià podria constituir crims de guerra.
9: Concrete action must be taken to compel Israel to cease violations of rights of Syrians on Syrian territory.
0: Segons l'ONU, que ha demanat el cessament d'aquestes activitats d'Israel, aquest mes l'exèrcit israelià ha detingut 49 persones, entre elles dos menors. Algunes continuen incomunicades, fet que fa pensar en possibles casos de tortura i maltractaments. L'ONU també denuncia la fumigació de terres agrícoles, la tala d'arbres i la destrucció d'habitatges al sud de Síria. La comissió reclama responsabilitats per les violacions dels drets humans comeses durant i després del règim de Bashar al-Assad. I pel pel que fa al temps, avui continua la calor intensa, tot i que al vespre es preveu un canvi notable. A aquesta hora, però, els termòmetres marquen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 31 a Tarragona. De moment, sol i cels clars, tot i que al vespre, com dèiem, creixeran nuvolades que poden deixar algun ruixat al Pirineu, a la Vall d'Aran i a l'interior de Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

Informa PISA. La dada és demolidora, eh? Un alumne espanyol de 15 anys té, de mitjana, una comprensió lectora comparable a la d'un alumne britànic de 13. Diferència ja de 2 anys. Bestial. I encara més preocupant. Els estudiants d'avui acumulen aproximadament un curs escolar de retard respecte als alumnes espanyols de fa només 10 anys. És a dir, en només una dècada hem baixat el nivell. Un curs escolar sencer. El que fa 10 anys era segon, ara el mateix és primer. És terrible. Potser el problema de PISA no és que els joves sàpiguen menys, sinó que cada vegada els costa més estar prou estona concentrats per arribar a saber alguna cosa de debò, no? Hem omplert les aules de pantalles, metodologies noves, tecnologia, però potser hem menys tingut una cosa molt menys moderna. Llegir, memoritzar, esforçar-se i sostenir l'atenció. I seria massa fàcil culpar només les pantalles. Quan un sistema acumula reformes, falta professorat i les famílies s'allunyen de l'escola, el fracàs mai té una sola causa. La pregunta incòmoda per mi avui és si, amb la voluntat de fer una educació més amable, inclusiva, hem acabat fent també una educació menys exigent. Perquè quan un adolescent no entén bé un text, el problema no acaba a l'examen. Comença quan demà hagi d'entendre una hipoteca, un contracte, una promesa electoral o una mentida ben explicada. Són les 4:08. Això és la tarda de Ràdio 4.

0: Perquè tot soni fantàstic al control. Pau Robert, Martín Noia, la producció, Sònia Rodríguez, Justícia, Joel Sevilla, subdirecció d'aquest programa, David Callac. Què tal? Bona tarda, com
1: Molt
0: estàs?
1: Molt bona tarda, Xavi Martínez.
0: Maria Coll, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Doncs un plaer, un segon programa de la tarda de Ràdio 4. Estem preparats, no?
1: Preparadíssims, sí? Preparadíssimes.
2: Avui tenim teca, eh?
0: Teca forta, eh? El menú d'avui és brutal. Comencem amb les 4 de la tarda.
2: Som-hi.
0: 4 notícies. El més important, els 4 punts d'actualitats més potents, ara mateix.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
0: El que dèiem, l'informe PISA que encén totes les alarmes. Els alumnes espanyols obtenen els pitjors resultats de la història. És terrible. Atenció a aquesta dada. El que dèiem, un alumne espanyol de 15 anys té, de mitjana, el nivell de comprensió lectora d'un estudiant britànic de 13. Són dos cursos de diferència i Maria Coll, no és una percepció ni una enquesta, és la fotografia que deixa el nou informe PISA.
2: I és que Espanya ha obtingut els seus pitjors resultats des d'aquestes proves internacionals van començar, des de l'any 2000. Els estudiants cauen en les tres grans competències, que són lectura, matemàtiques i ciència, i la patacada més grossa és en comprensió lectora. Espanya perd 23 punts respecte al 2022, queden 451, 10 punts per sota de la mitjana de l'OCDE. Dit d'una altra manera, aproximadament un de cada tres alumnes no arriba al nivell mínim necessari per entendre i utilitzar amb solvència allò que llegeix.
0: David Callac, en matemàtiques i ciències, com anem?
1: Doncs, Xavi, malament. En matemàtiques el resultat baixa fins als 457 punts, són 16 menys que en l'edició anterior, i en ciències Espanya perd 8 punts i se situen 477 en tots tres casos, per sota de la mitjana europea i de països de l'OCDE. Però hi ha una dada que potser explica millor el problema que qualsevol rànquing. Cada vegada hi ha alumnes amb més rendiment baix, però no augmenta el nombre d'estudiants excel·lents. En ciències, només un 4% d'atenció dels alumnes arriba als nivells més alts. El Japó, per exemple, és d'un 17%.
0: Mare meva, a Espanya en ciències només un 4% dels alumnes arriba a un nivell alt, al Japó un 17%.
1: La comparativa és bastant impressionant. Sí.
0: O sigui que no augmenta el nombre d'estudiants excel·lents.
1: No, tampoc. No ho fa pas.
0: Què està passant? Clar, aquí comença el debat, no? La mateixa OCDE assenyala l'impacte de les pantalles i dels telèfons mòbils sobre la concentració i la lectura profunda, Maria.
2: I els problemes augmenten, especialment quan els joves han d'afrontar textos de més de 400 paraules. Com menys temps dediquen al mòbil per a usos no educatius, millors acostumen a ser aquests resultats. Ara bé, això és una correlació, perquè les pantalles poden formar part de l'educació i de l'explicació, però no demostren per si soles la causa del desastre, que ara ho analitzarem.
0: No, hi ha diversos factors, evidentment. David, quan hi té a veure el sistema educatiu espanyol?
1: Doncs mireu, el Ministeri d'Educació admet que les dades no són bones, diuen, però rebutja responsabilitzar-ne la LOMLOE, que és l'actual llei, recordem, educativa. Altres experts, en canvi, qüestionen un sistema que ha reduït el pes dels coneixements, la memorització, els dictats i les notes numèriques. Aquests conceptes que potser quan nosaltres estudiàvem eren força importants.
0: Sí, eren principals, no?
1: Cabdals.
0: Per tant, David, clar, el debat de fons, a veure, és incòmode, però és inevitable, no? Hem confós modernitzar l'educació amb abaixar-ne l'exigència.
1: Aquest pot ser un dels factors, Xavi, però també ha disminuït la implicació familiar. L'any 2022, per exemple, un 77% dels alumnes explicava que els seus pares els preguntaven almenys una vegada per setmana què havien fet a l'escola. Allò que l'alumnat arribava a casa i pares i mares, doncs, què, avui com ha anat el dia?
0: Almenys un cop per setmana.
1: Un cop per setmana. Com ha anat, què heu fet a l'escola?
0: Sí, sí,
1: això, com Xavi i Maria, ens ho han preguntat moltes vegades. Doncs ara sembla que només ho diu això un 60%, i gairebé la meitat dels centres denuncia falta de professorat. Estem parlant d'un 72% i també falta, doncs, de personal de suport.
2: I si parlem de casa nostra, de Catalunya, el cop ha estat doble, perquè no podem saber amb rigor quin resultat hem obtingut. La mostra catalana ha quedat invalidada perquè es va excloure de la prova un 23,2% dels alumnes seleccionats. Atenció, perquè el límit habitual és d'un 5%, i d'això n'ha parlat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Jo crec que seria política ficció, doncs, assumir, no, què hagués passat si no haguéssim tingut la taxa tan elevada d'exempció. Per tant, no podem comparar aquests resultats perquè no sabem què hagués passat. I, per tant, penso que no ho hem de fer de cap de les maneres.
2: Per això les puntuacions catalanes, com deia la consellera, no es poden comparar amb la de la resta de comunitats ni tampoc amb la d'anys anteriors. Les dades estatals sí que han estat validades, tot i que l'OCDE adverteix que l'elevat nombre d'exclusions també podia haver-les esbiaixat a l'alça. És a dir, atenció, perquè el resultat real podria ser fins i tot una mica pitjor, perquè estem parlant que Catalunya ha tret d'aquestes dades el 23%, però és que altres comunitats com les Balears ho ha fet en un 7% i Múrcia també fins a un 12%.
0: La conclusió és difícil d'esquivar. Espanya no només té un problema educatiu, jo crec que té un problema de futur, perquè, clar, aquests adolescents són els adults que d'aquí a pocs anys hauran d'interpretar un contracte, detectar una notícia falsa, entendre una hipoteca o competir en un mercat laboral cada vegada més exigent. Segons els resultats que coneixem avui de l'informe PISA, els alumnes d'ara van a prop d'un curs escolar per darrere dels de fa una dècada. I entre les possibles causes, doncs, hi ha aquesta menor capacitat d'atenció, la reducció de lectura en paper o classes més complexes.
1: I precisament pel que fa a les dades que abans ho apuntàvem, el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, diu que les dades, les de Catalunya, han estat integrades per calcular les mitjanes estatals i internacionals, atenció, tot i els errors mostrals.
5: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
0: També ha parlat Milagros Tolón, la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports del govern espanyol. Ha estat aquest matí a la cadena SER, al programa Hoy por Hoy. I atenció, perquè ha fet una avaluació d'aquestes dades de l'informe PISA. Y vamos a escucharla y ahora lo comentan.
6: No, yo creo que los resultados de PISA en 2025 a nivel internacional lo que muestran, y también por supuesto aquí en nuestro país, un descenso generalizado en general. Sobre todo en las áreas, como habéis hablado, como son las ciencias, la lectura y las matemáticas. Nosotros aquí, en nuestro país, aquí en España, los resultados de España muestran también ese descenso, aunque el alumnado, también hay que decir, puntúa bien en lo que acabáis de decir, en áreas que también son importantes, como son la curiosidad por aprender, el sentido de la pertenencia al centro o la capacidad de perseverar.
0: Creo que después de un informe tan terrorífic com aquest que hem conegut avui de l'informe PISA, destacar que sí, és veritat que hi ha un descens molt important en matemàtiques i en la resta de disciplines, però és veritat que també hi ha una bona qualificació en sentit de pertinença al centre, no?
2: I en curiositat per aprendre.
0: Curiositat per aprendre. Sí, home, que és molt important i està molt bé.
2: Sí, però si tens curiositat, suposo que també t'impliques.
1: També ajuda una mica. El sentit de la curiositat per aprendre, en aquell, i més en el principi, no, de les etapes de quan estàs a l'escola,
2: exacte,
1: hauries de tenir, i si no la tens, intentar que el sistema et faci partícip d'incrementar aquesta curiositat.
2: Efectivament.
1: Va, posem les eines a nivell professorat, a nivell adaptant amb escola inclusiva, és a dir, que tothom tingui totes les persones que l'alumnat pugui tenir fàcil, en definitiva, perquè l'educació és la base.
0: Sí, i els professors també.
1: I el professorat, exacte, clar, que treballin les eines, que treballin les condicions que necessiten.
0: Sí. I els pares i les mares, les famílies, en fi, aquest matí llegia un Twitter, no recordo de qui era, però deia, sí, és veritat que els nens utilitzen moltes pantalles quan arriben a casa, després de l'escola, però és que els pares estan utilitzant les mateixes pantalles davant dels nanos, no? En fi. Bé, per analitzar-ho ens acompanya Toni Baena, coordinador de la Comissió d'E-Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC. Molt bona tarda, Toni.
7: Bona tarda.
0: Gràcies per ser-hi, a la tarda de Ràdio 4. Un plaer escoltar-te.
7: Gràcies a vosaltres, perquè és un tema molt interessant.
0: És molt interessant. Jo m'estava preguntant ara, Toni, clar, un alumne espanyol de 15 anys té una comprensió lectora similar a la d'un britànic de 13. Això és una crisi educativa o ja és una crisi social?
7: Home, jo diria que si són certes les dades, ho dic perquè de vegades hem de veure també l'eina. L'eina realment està calculant el que realment diu que calcula i si és realment comparable un sistema educatiu amb un altre, no? Perquè aquí hi ha moltes variables, no? Si són certes aquestes dades, és un problema social important.
0: Perquè, clar, no sé si hem volgut fer l'escola més moderna i més amable, però l'hem fet menys exigent.
7: Possiblement sí, i llavors, clar, els resultats al final el que fan és una mitjana més baixa, no? Potser el que s'està fent, que ja dic, no tinc les dades exactes, però s'està fent que els alumnes que realment puguin ser excel·lents, com dèieu abans, doncs no arribin a tenir l'espai per assolir aquests nivells, no? I en canvi, doncs, més o menys els que tenien pitjors resultats, doncs, sí que segurament han augmentat. Què fa això? Que la mitjana sigui més baixa. Segurament, deu ser una cosa així per la complexitat que representa el que és l'educació, perquè fa molts anys que està els professors lluitant precisament per una millora en les condicions, no?
2: I si parlem del tema de les pantalles, avui s'està portant molt a debat. Quin impacte pot tenir l'accés primerenc a l'ús intensiu de mòbils, tauletes, també vinculades amb l'aprenentatge, no? S'han vinculat durant molts anys a l'aprenentatge i ara el que estem fent és treure fins i tot de les escoles aquestes pantalles i fins i tot les famílies ja busquen escoles que no impliquin directament tantes pantalles en l'aprenentatge.
7: Doncs jo diria que és una errada important. M'explicaré clarament, és a dir, quins són els països que han puntuat més alt a PISA? Xina, Singapur, Macau, Japó, Corea del Sud, Hong Kong, són supertecnificats. Però quin és el país que ha puntuat més alt d'Europa? Estònia. Estònia és el país més tecnificat del món.
0: Ah, sí?
7: I totes les escoles estan digitalitzades. O sigui, per tant, no és tant el problema de si realment les pantalles provoquen aquests problemes, sinó si l'escola està preparada per fer servir bé la tecnologia. Jo crec que el problema que tenim en el nostre entorn és que no hi ha aquesta formació del professorat, aquestes condicions a les aules, i ara s'ha buscat la solució i perquè s'ha arribat a una conclusió errònia de que el problema són les pantalles. Tant de bo fos així, perquè realment s'està culpabilitzant les pantalles d'un aprenentatge que es fa a les escoles les pantalles.
0: Sí, sí.
7: Per tant, no té sentit. Jo crec que això és una de les coses que es veu clarament amb el resultat de PISA. No?
1: Per tant,
7: el que està més tecnificat, el que fa servir les pantalles per educació, que també això és important, fer aquesta diferenciació, no per oci, sinó per educació, per aprendre, per repetir exàmens, per repetir proves estadístiques, per fer més pràctiques. Això es pot fer constantment a l'aula amb intel·ligència artificial i estàs fent cada vegada més proves, estàs fent pràctiques.
0: Deies,
7: és molt positiu.
1: Li comentava en Xavi el fet que precisament ara apuntava Estònia la intel·ligència artificial, aquest nou element, aquest impacte, com s'ha de mesurar l'impacte que pot tenir a la capacitat dels alumnes, de l'alumnat, de pensar, de raonar, de resoldre problemes, i si també aquesta intel·ligència pot anar en línia amb el que ara ens apuntaves, el fet de tenir una major pedagogia perquè s'utilitzin bé les pantalles a les aules per part de tothom.
7: Totalment. És a dir, hi ha molts estudis que demostren que l'ús de la intel·ligència artificial augmenta la creativitat, però s'ha de saber fer servir. Si el que busquem és un resultat, tu em demanes que jo resolgui unes preguntes i la intel·ligència artificial m'ho pot fer, jo t'entrego aquest producte i ja està, doncs això estic fent, a part de fer un plagi, no estic aprenent. Però si tu m'estàs ensenyant a com, quan jo estic aturat i no sé on continuar una prova, preguntar a la intel·ligència artificial, escolta, dona'm 3-4 solucions o altres alternatives, jo ja les criticaré. Això el que fa és augmentar la creativitat. I això m'ha passat també als estudiants amb els quals els dono classe, els dic, anem a fer els objectius de treball final de grau. I alguns deien, ostres, aquest objectiu que em diu la intel·ligència artificial no l'havia pensat i em sembla bé. I aquest no em sembla bé. Ja estan fent crítica. Estan treballant. Si aquests estudiants el que em fan és dir, aquests són els objectius de la intel·ligència artificial, que els passo com si els he pensat jo, això és una errada. Però per fer aquesta forma d'ús de la intel·ligència artificial cal dominar-la molt.
0: El tema...
7: I això és el que manca.
0: Clar, per exemple, el tema de l'avaluació continuada, no? De que hi hagin alumnes que poden arribar a provar una assignatura només per les pràctiques que es van fent durant tots els mesos i que després l'examen pot ser un desastre perfectament, però clar, com els treballs els han anat fet amb ChatGPT, després no estudien res, però passen i aproven, no? Aquest pot ser un dels grans errors també, no? De manca d'exigència.
7: Aquest és un gran error, però jo fa anys, molts anys, o sigui, 15 anys que fèiem l'avaluació contínua i les proves finals, i al final la prova final sempre baixava la nota i no hi havia intel·ligència artificial. ¿Vale?
0: Sí, però ara ha de ser més greu.
7: Perquè sempre
0: suposo,
7: és més fàcil.
0: No?
7: Ara és molt més greu, perquè sempre és més fàcil fer una prova, un document, un text, tens més temps, i en canvi en un examen t'han preguntat una cosa que no t'has preparat, llavors es nota molt si domines o no domines tota la matèria. Ara és molt, molt pitjor, per això s'estan implementant eines, primer que detecten si hi ha plagi i després proves que siguin molt de raonament i de que tu no hagis de repetir dades que Google te les dona directament, sinó que sàpigues interpretar-les, sàpigues dir què passa ja, no? Inclús li dius, mira, busca que la intel·ligència artificial busca aquestes dades i ara fes-me tu una valoració crítica, però tu, no la intel·ligència artificial, d'aquestes dades. I aquí notes si hi ha hagut un aprenentatge, si no hi ha hagut un aprenentatge. Però és cert que cada vegada és més difícil. I hem de canviar la forma de fer la devaluació.
1: La importància potser de valorar el context, no? És a dir, no és el memoritzar les dades o el memoritzar l'estratègia, el poder fer un bon raonament, que l'alumnat expliqui el per què, quan se li fa una pregunta que situï la, no sé, en un context històric, per exemple, que ho situï perquè sap com es desenvolupa, no? Sap més enllà de la història.
0: És que, clar, estem, ara mateix tenim alumnes que lliuren treballs excel·lents sense saber explicar què han escrit.
7: Clar, i amb un llenguatge que dius, aquest llenguatge és massa cult per a una persona, encara que sigui universitària. Requereix una formació més extensa, no? Això es nota molt. Però també t'han de dir d'on han tret les dades, vale? Per tant, això és importantíssim, perquè llavors diu, no, l'he tret d'aquesta font, d'aquesta altra font, llavors veus si hi ha hagut un còpia-pega, o si realment, com s'ha fet sempre, doncs tens una font, poses la font, poses entre cometes, i estàs copiant literalment, no estàs fent cap cosa incorrecta des del punt de vista científic, però estàs dient on està la font, no ho fas una atribució com si fos teu, no? I això és important, perquè el que fas és a la persona responsable del text que t'entrega. I això, no, és que és, a mi és el resultat que m'ha donat internet. Bueno, has de ser responsable tu, després de elaborar-ho, perquè sigui un text que sigui propi, no un plagi.
2: M'interessa el que comentava abans sobre que a l'escola tant docents, moltes vegades tampoc famílies, estem preparats per fer servir la tecnologia, perquè els països més tecnificats del món són els que han tret doncs, millors resultats a l'informe PISA. Què és el que hauríem de fer? Com ens hauríem de posar les piles per poder afrontar-ho, això?
7: Doncs hi havia un filòsof que deia Shapiro, de cognom, que deia dona-li un telèfon mòbil a un nen l'abans possible perquè et farà cas, no? És a dir, abans també deu que moltes vegades els pares estem fent servir els mòbils malament dels nens. Això és una recomanació que fa l'AAP, l'American Psychology Association, és fer servir la tecnologia com vols que els teus fills la facin servir, no? Però és educar els nens a fer servir la tecnologia tant des del punt de vista laboral, entre cometes, és a dir, escolar, no? Com lúdic, però en relació a la seva maduresa, no tant la seva edat, i explicant-li totes les avantatges que pot tenir, els inconvenients, els riscos, el que és la petjada digital, que qualsevol cosa queda a internet. I tot això no es fa. Si es compra un mòbil, i vas tenir un cas en una xerrada que vaig fer, que no, és que a la meva nena li ha entrat un assetjador i tal, però és que jo confiava en la nena. Diu, no, és que la nena té 11 anys. Clar que confiaves en la teva filla, però és que li has donat una tecnologia la qual no està preparada, no sap fer-la servir. Per tant, està molt bé la confiança, però has d'ensenyar-la a fer servir aquesta tecnologia. I això has, i a poc a poc, donar-li ales perquè vagi navegant sola. I això requereix temps, i moltes vegades no ho tenim. I temps de qualitat.
0: Toni, la intel·ligència artificial ens obligarà a tornar a coses aparentment antigues, exàmens orals, escriure a mà, llegir en paper, defensar arguments sense ajuda, per exemple, a treballar tot plegat?
7: Sí, això segurament sí, en el sentit de demostrar la teoria. No? És a dir, ens obligarà a que realment, abans, quan veies un text que s'havia escrit, sabies que més o menys hi havia hagut una elaboració. Ara, clar, el que fan les màquines, el que fa la intel·ligència artificial, és un text que, per una altra part, és molt curiós, però feu aquest exercici. Si sou experts d'algun tema, us agrada molt, jo què sé, no? Una cosa molt concreta, molt específica, li pregunto a la intel·ligència artificial, notareu que no sap tant. El que us sembla que sap molt és de coses que vosaltres no domineu. Vale? Per tant, quan tu t'entregues un examen que sembla que està molt ben fet i ets expert del tema, es nota molt quan la qualitat és baixa. Però sí que ens obligarà això, no? A fer més coses manuals, més presencialitat, més videoconferències, és a dir, per veure realment qui és la persona que hi ha darrere d'aquesta resposta, i això està claríssim que serà així.
0: Clar, perquè si d'aquí a 10 anys aquests joves han de votar, signar una hipoteca, el que dèiem abans, no? Detectar una estafa o distingir informació de propaganda, clar, fins a quin punt el desastre de l'informe PISA és també un problema per la qualitat de la democràcia en aquest sentit, no?
7: Bueno, aquí tindrien dues coses. Primer, jo crec que ningú es llegeix la lletra petita de les hipoteques, per tant, tampoc cal carregar contra els joves, però sí que és veritat que cada vegada el llenguatge científic s'ha anat fent el que es diu el llenguatge ciutadà. És a dir, el que interessa és que un llenguatge molt tècnic el pugui entendre tothom. I això està passant. Està passant amb estudis científics que sempre fan un resum més simple, i una de les coses que passarà és que amb aquest tecnicismes més d'advocats i de compres i compraventes, doncs al final haurà d'haver-hi un llenguatge perquè tothom l'entengui, perquè si no, clar, una persona que no tingui aquest nivell i estàs fent, l'estàs fent grossa, no? Perquè estàs signant coses sense saber. Això, d'entrada, anirà passant. I no vol dir que és que s'hagi de reduir el llenguatge, sinó que l'objectiu és que la gent entengui el que està fent, i no pot ser un tècnic de tot. Per una altra part, òbviament, es diu que ara es llegeix inclús més que abans, perquè tothom està a les pantalles, està llegint subtítols, està fent coses. Potser el que falta és aprofitar aquest tipus de llenguatge i s'estan llegint més llibres, s'estan venent més llibres. No? Per tant, què passa aquí perquè la comprensió lectora no sigui la correcta? Jo aquí no sóc expert en això, i jo crec que això és el que s'hauria de fer. No dir s'està llegint menys o s'està, diguem-ne, activant menys perquè estem mirant pantalles, no? Perquè les dades diuen el contrari, però el resultat és pitjor. Què passa? Això és el que hem d'analitzar i dir realment a què és degut.
0: Doncs un plaer, com sempre, escoltar-te, Toni Baena, coordinador de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC. Una abraçada forta, Toni.
7: Igualment, gràcies.
0: Que vagi molt bé.

0: Bé, doncs, Maria, David, molt optimista, el Toni, l'he vist, eh?
1: Sí, ja està bé, també.
0: L'he vist optimista.
2: Que, dins del que són les xifres i les dades, va bé que sempre alguna persona porti un to d'optimisme.
1: I m'ha semblat molt interessant el tema de que l'escola no està preparada per fer servir bé la tecnologia, perquè és cert doncs, que l'hem d'utilitzar bé, però demonitzar-la crec que tampoc és correcte. I m'ha semblat aquesta dada, doncs, m'ha creat l'atenció, perquè al final ha explicat que els països més tecnificats del món, com són el Japó, com és Estònia i Europa, són els que han tret els millors resultats, però que sí que saben fer servir aquesta tecnologia. No?
2: Tenir-la com un suport.
1: Sí,
2: com a una eina que ens ajudi, és a dir, aquesta, evidentment, és el present del nostre dia a dia, però que sàpiguen des de ben petits i petites que no això t'ho fa la feina, és a dir, que tu darrere et pot facilitar la cerca, però has de preguntar-te el per què, has de saber anar-ho per tu mateix, per tu mateixa, has de saber escriure-ho, has de saber explicar d'on venen les dades, i aquesta tasca l'ha de fer un molt bon aprenentatge, doncs, a les aules.
0: És que jo crec que el problema de les pantalles, arrel d'aquest informe PISA d'avui, no és les pantalles de classe. No és les pantalles que hi ha a l'aula. És les pantalles després de l'escola. De l'ús excessiu, de tanta pantalla, tanta xarxa social, tot el que ja hem comentat aquí mil milions de vegades. Sociològicament parlant, jo crec que el problema està aquí, però bé, en fi. Saludem a la presidenta de l'Associació de Mestres, Rosa Sensat. Sembla que ja la tenim connectada. Bona tarda, Mar Hurtado, què tal?
3: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per ser-hi, eh?
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bé, Mar, clar, és que el que tenim aquí sobre la taula és impressionant. Hi ha moltes escoles que s'estan fent avui moltes preguntes, ja des de fa anys a més, però ja amb aquest informe PISA encara més, i avui és el gran tema, no? Hi ha famílies també que tenen la sensació que els alumnes que van més avançats han d'esperar constantment els que tenen més dificultats. Jo no sé si és que falten molts recursos per fer realment una escola inclusiva, de debò, i per, sobretot, no igualar per baix.
3: Sí, és cert. Falten recursos humans, formació per atendre aquesta diversitat, una formació de qualitat que ens faci entendre que diversitat és una cosa que podria ser molt enriquidora i no viure-ho com un malestar, que és veritat que no tenim més remei que afrontar-ho amb les eines que tenim, i són poques, però és això, ens falta més mans per atendre aquestes dificultats tan enormes que tenim dins de les aules i una formació molt important i de qualitat, sí.
0: Perquè, clar, l'OMLOE, que volia transformar i modernitzar l'educació, amb els resultats actuals sobre la taula, es pot començar a parlar de fracàs o encara seria una conclusió injusta?
3: A veure, jo penso que parlar de fracàs és com una sentència massa gran per tot el que es belluga dins del sistema educatiu. S'aprenen diferents coses, es relacionen els nens i les nenes entre ells, hi ha una vida increïble dins de centres. Té una anàlisi així, era, sí?
0: Se t'estava tallant una miqueta, Mar. A veure si et podem sentir millor.
3: D'acord. No, simplement deia això, que és fer una sentència massa gran per una complexitat enorme que es viu dins del sistema educatiu, complexitat entesa com que allà hi passen moltes coses.
0: Yeah.
3: Llavors, hauríem de fer una anàlisi molt més profund de què està anant bé i què no està anant tan bé, perquè crec que hi ha coses que sí que estan anant bé i no tots els centres són iguals.
0: Jo penso que
3: necessitem una anàlisi important, rigorós i transparent de com estan anant les coses de veritat en tots els àmbits educatius dins del sistema educatiu.
0: A nivell de pilars, no? que es comenta molt, a més, amb el món educatiu avui, no sé si és que es va voler modernitzar l'escola tradicional i es va acabar carregant algunes coses que funcionaven, no? Com, per exemple, l'esforç, la disciplina, la memorització, no? O fins i tot l'autoritat del mestre.
3: Gran pregunta i pregunta polèmica, aquesta, sí, sí. Molt polèmica.
0: Crec que l'hem de fer.
3: Sí. A veure, clar... Cap cosa polaritzada ajuda en res. El que està clar és que la societat actual no és com la de fa molts anys. I l'escola, sincerament, ha canviat poc. Ha canviat menys del que aparentment sembla, perquè aquestes metodologies en les que la disciplina, l'esforç, no es té tan en compte, si ho hem de dir d'alguna manera, no són tantes en realitat. d'acord? Sí que va haver un moment on això tenia un impacte important, aquella època, no?, que tots coneixem com el moment de l'Escola Nova 21, però no tots els centres ho van fer i majoritàriament, i sobretot els instituts, continuen fent servir metodologies i maneres d'entendre l'educació bastant tradicionals. I en realitat la societat actual ha canviat molt. Llavors aquí hi ha un xoc important, no?, del que és la vida actual i el que ensenya l'escola. I jo no dic que no estigui bé ni malament una cosa, però sí que estaria bé replantejar-nos quin sentit té l'educació avui en dia i a partir d'aquí construir si l'esforç, la disciplina, entesa d'una manera o d'una altra, és necessària o no, no? A partir d'aquí construir plegats sobre què és el que necessita actualment l'educació. I és una gran pregunta que ens hauríem de fer.
2: I què responem aquí? El que necessita actualment l'educació? Perquè crec que aquesta pregunta en la fem molt, molt constantment i pel que sigui sempre no hi trobem la resposta potser més encertada. No sé si

0: docència t'obliga a coordinar-te amb el teu company i aprens i t'enriqueixes d'allò que sap l'altra persona que està treballant amb tu. Necessitem uns projectes educatius amb més consens de claustre perquè unifiquem criteris, perquè entenguem la societat, perquè la puguem tractar amb un projecte pensat per aquella societat a la qual estem tenim al davant i no perquè jo crec, perquè l'equip directiu vol, perquè, enteneu? Vull dir, molt més consens. I una anàlisi de què està passant a la societat i què necessita l'escola. Una anàlisi on els sociòlegs tenen un paper important, on ens ajuden, on ens orienten, no?, en definir quins són els continguts en els quals hi hem d'incidir més, de quina manera, què hem de combinar aquest esforç i aquesta participació, perquè tampoc podem anul·lar avui en dia una participació de l'alumnat dins dels centres, perquè després a fora han de tenir criteri, han de tenir sentit crític, perquè ja veiem com van les coses. No poden ser uns ninots que ho saben tot memorísticament i no han tingut oportunitat de participar dins dels seus centres educatius, no? I han pogut viure en pròpia pell dificultats on ells han hagut de saber i tenir eines per poder sortir-se'n amb l'ajuda d'un mestre que el guia, que l'acompanya i que l'ajuda a triar la millor de les opcions, no? Doncs tot això veieu que és molt complex, doncs s'ha de fer a poc i s'ha de plantejar d'una manera ordenada i que la conselleria estaria molt bé que s'ho plantegés com a fita i treballés de forma rigorosa cap aquí.
1: Ara, tot plegat, ho comentarem d'aquí uns minuts, parlarem d'aquest inici de curs, amb vagues també, però ja hi ha molt malestar, una cosa que no ve d'ara, sinó que ja arrossega el curs passat i diversos cursos. No sé si creu que hi ha marge per arribar a un acord i què hauria de fer el departament, segons els docents, perquè el conflicte es pugui desencallar. Demanen també doncs més recursos, mesures, també menys burocràcia.
0: Sí. Bueno, no sé què passarà. La veritat, nosaltres aquí a l'associació avui definíem com serà aquest curs escolar i el veiem realment una mica incert, no? I amb bastant desconcert. Llavors, no sé què passarà, tot depèn de com s'interpretin aquestes reivindicacions i quina interlocució hi haurà per part de conselleria. Sí que des de l'associació pensem que potser ha arribat el moment d'ampliar aquesta interlocució i no fer-la només amb sindicats, perquè està bé, està molt bé que hi siguin, i de fet és supernecessari perquè ells es fixen i donen, no, una resposta més a nivell de temes més laborals, però potser hauríem d'entrar, no, altres entitats com la FAC, com la mateixa Rosa Sensat, com els moviments de renovació pedagògica, no, que estan com més pendents de tot això que us explicava jo abans, de la part més pedagògica, de la part més de preservar aquests drets dels infants i no desviar-nos en aquestes reivindicacions cap a llocs que només tractin temes laborals, que també són lícits i necessaris, insisteixo. Però potser ara seria un bon moment i crec que faria avançar el fet d'ampliar aquesta veu d'interlocució amb la conselleria.
1: El que també volíem comentar-li és que també ara acabem de llegir fa uns minuts que s'han suspès les classes a 5 comarques a Catalunya demà per aquest risc de pluja i intensa. Per tant, entenem que a banda de la vaga d'avui també serà un inici de curs complicat pel que fa
0: molt
1: a la
0: complicat.
1: Meteorologia i els sindicats parlaven també d'aquesta tardor calenta, no?, que seguiran les mobilitzacions.
0: Sí, sí, sí. Realment és un curs difícil. Penso que tenim un gran repte tots, els professionals de l'educació, també conselleria. Penso que també hauria d'aprofitar aquest moment convuls per revisar-ho tot, desendreçar-ho per tornar-ho a endreçar a poc i fer d'aquest moment tan reivindicatiu una oportunitat de millora del sistema educatiu, que ja seria hora.
2: Doncs ha estat un plaer. Mar Hurtado, presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, gràcies per voler ser aquesta tarda amb nosaltres a la tarda de Ràdio 4.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada gran.
1: Les comarques que, per cert, són el Garraf, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, que rebran un missatge és alert per avisar dels aiguats i, per tant, que se suspendran també les classes. Demà, aquestes cinc comarques per pluges intenses, en parlarem també.
2: Doncs m'agafa.

0: Agafa demà.
1: Demà.
2: Sí, sí, Vallès Occidental, sí, sí.
0: A la llar d'infants de la meva filla. Sí, sí, sí, sí, sí. En fi...
3: Molta precaució.
0: Molta precaució, molta sempre, precaució sempre. David Gallac.
3: Avui és el primer dia de curs, no? Hem parlat. Sí. I estem parlant de les vagues i aquí a la tarda de Ràdio 4 ens agrada comptar doncs, amb moltes veus, ho farem sempre, i volem saludar una amiga del programa, podem dir, crec que comença d'avui l'escola. Bona tarda.
4: Peppa Pig,
3: què tal? Com estàs, Peppa? Escolta, t'agrada el nostre estudi?
4: Una caja de cartón con yogures.
3: Jo crec que és una mica més que això, però bueno.
4: ¿Cómo va a estar casi acabado? Falta pegarle muchos adornos, pintarlo, poner purpurina...
3: Sí, dona, ara ens hi posarem aquí a llançar...
0: Ara
3: aquí ens hi posarem aquí a llançar purpurina mentre fem el programa.
4: Muy bien, sí, pero todavía se nota mucho que es de cartón.
3: I dale, que no és de cartró l'estudi, Peppa, que vas molt equivocada, que no és de cartró. És igual, prenem nota. Però no sé jo si és la idea aquesta que dius tu que tenien a l'hora de canviar el disseny. Crec que demanes massa.
5: ¡Hola!
3: Bueno, és igual, deixem de parlar de l'estudi, Peppa, tu. Escolta, com ha anat el teu primer dia de l'escola?
4: El trabajo del cole.
3: El trabajo del cole, és a dir, a tu t'han posat deures ja el primer dia de l'escola?
4: Me han mandado a hacer un trabajo para el cole.
3: Ah, molt bé. I a veure, explica'ns aquí a la tarda de Ràdio 4. De què va? Què has de fer?
4: Pues tengo que hacer un castillo.
3: Oh, caram, comencem forts aquí a la teva escola, no? Un castillo, els hi han dit.
1: No ha tingut vaga la Peppa avui.
3: No, avui ha anat i un castillo.
0: Peppa va a la concertada.
3: Sí. Escolta, a veure, ara a la tarda fas alguna activitat extraescolar?
4: Mi castillo va a ser lo bastante grande como para vivir yo en él.
3: Mira que bé. Precisament en parlàvem ahir aquí a la tarda, de Radio 4, no de castillo, sinó de l'augment del preu de l'habitatge, que en parlàvem.
1: El piso justo.
0: Exacte. El piso justo, que per cert ha triomfat molt,
3: Doncs ja farem altres edicions. És que Peppa està tot caríssim.
4: Mirad, así va a ser mi castillo, pero mucho, mucho más grande.
3: Estàs molt pesadeta amb el tema del castillo. Escolta, però quina obsessió. Va, Peppa, explica'ns, què et sembla aquest nou programa que vam començar ahir, la tarda de Ràdio 4?
4: ¿Hay por casa alguna caja grande?
3: No sé si hi ha una caja grande. Deixa'm presentar-te a l'equip. Mira, per exemple, aquí a l'estudi, per exemple, tenim el Xavi, tenim a la Maria, no sé si la voleu saludar. A la
1: Peppa,
3: sí.
0: Peppa.
3: Peppa, va, saluda-les tu també, Peppa.
4: Hola, què tal?
0: Molt bé.
3: El control també, perquè saluda també.
0: La meva
3: també.
0: Filla és molt fan.
3: També saludem. Al control tenim la Sònia, tenim el Joel, tenim el Pau, també el Martín, molta gent.
4: Hola, què tal?
3: Molt bé, filla, tots saludats i saludades. Vinga, va.
4: Susi, ¿cómo vas con tu trabajo para el cole?
3: Susi? No, aquí Susi no
1: en coneixem cap, Susi.
0: No hi ha cap Susi a la ràdio.
3: No, crec que no hi ha cap.
1: Ai, ni a la ràdio, tens raó.
3: A la ràdio tampoc.
1: No.
3: I perquè fa treballs al cole, nosaltres n'hem deixat de fer fa força anys. Tot això no ens has acabat de dir què et sembla el nostre programa.
4: Bueno, es superdifícil, pero me están ayudando mis papás.
3: A què? A decidir el programa, no, a decidir el que penses del programa, no estem entenent res. Escolta, l'acomiadem, no? Ja està, estàs uns minuts aquí.
0: Sí, m'ha agradat molt tenir la Peppa Pig en directe
3: aquí,
0: avui amb nosaltres.
3: Parlant de la vaga de les escoles. Peppa, gràcies i recorda, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda aquí a Ràdio 4,
4: Mirad, el castillo es tan grande que puedo hasta vivir en él.
3: Sí, adéu, marxa per la porta i fins un altre dia, Peppa, gràcies.
1: Espectacular.
0: Meravellós, David Gallà, gràcies. Sempre ens portaràs celebritats d'aquest nivell.
3: Avui ha passat per aquí la Peppa Pig, doncs a saber qui passa.
0: A saber qui passa. Tu estàs convençut que avui ens portes a l'Aitana, que a més fa el seu quart concert.
1: Sí. Ai, sí.
3: Ahir no la vam localitzar, avui la localitzarem.
0: Però avui sí, no?
3: Sí, avui vaig fer alguna gestió ahir. I crec que podrem saludar l'Aitana.
0: Però és que m'ha dit la Maria Coll...
1: Clar, no ho entenc.
0: Que també portarà l'Aitana avui aquí.
1: Clar, és que jo he contactat amb l'Aitana i avui l'Aitana estarà aquí amb nosaltres a l'estudi de la tarda de Ràdio 4. No, no pot ser que la tinguis tu, perquè a quina hora has quedat amb ella?
3: He quedat amb ella d'aquí una estona, que són 4:45 de la tarda, d'aquí una estoneta.
1: No pot ser, perquè...
0: Tenim guerra d'Aitanes?
1: Clar, és que jo tinc... La passa a buscar el taxi ara aquí un minut i res, cap a 4:45 de la tarda estarà aquí a 4:45.
3: Ho hem de resoldre això, perquè clar, això vol dir que tenim... algú de... algú dels dos, en l'Aitana, ens està fent alguna mena de trola.
0: Per cert...
1: Doncs no sé qui té l'Aitana, de veritat.
0: Sortirem
1: ja
0: de dubtes, més o menys, a set?
1: Set, sí, sí, sí, més o menys.
0: A veure qui, si és David Gallac o és Maria Coll, qui dels dos acaba portant aquí avui a la tarda de Ràdio 4 l'Aitana.
1: A veure.
0: Sí, sí, sí. Això serà en uns minutets. Però abans hem de destacar que Maria Coll ja té unes ulleres de sol posades a l'estudi.
3: Molt perquè, guapes.
0: Clar, amb aquesta reforma tan espectacular de l'estudi, tenim uns focus que són realment de tele.
3: Sí, sí,
1: no,
3: sí.
1: No,
0: recordeu que si entreu
1: a... Més forts encara.
0: Sí, sí, són molt forts. Perquè se'ns vegi estupendos, estupendes. A RN Audio i a RTV Play també, a la web de Ràdio 4, ens podeu seguir en directe en format vídeo també, en streaming, eh?
3: I tant, això...
0: Podeu veure que és molt guapo el David Gallac, per exemple, ja l'està enfocant la càmera.
3: Ara, ara també m'he de vigilar perquè, clar, abans portava a vegades algunes samarretes i, clar, he de passar abans, mirar-me bé al mirall a veure què em poso cada dia. Però una salutació també als que ens estan veient a través del web de nostre, el web nostre.
1: Ara mateix m'estan veient a mi, perquè veieu que aquí tenim càmeres i van enfocant. Ara, David, t'està enfocant
3: a tu. Ara és la meva.
0: Hem de dir que estem fent un programa de ràdio.
3: Sí, sí,
0: que també ens podeu veure, però això és un programa de ràdio.
3: De ràdio.
0: Que qui vulgui, escolta, que té la imatge i que estem, sí, també ens va punxant les càmeres i és molt maco, eh? I podem treure tall i movem per les xarxes.
1: I el que deies d'aquests focus així forts, a mi em molesten molt.
0: Però això és ràdio.
1: Sí, però a mi em molesten molt aquests focus.
0: Ja, ja, ja et veig.
1: Però moltíssim. Llavors, doncs, els hem d'encendre, doncs jo, a mi em fa mal el cap, jo no puc més, i jo he demanat, escolta, porteu-me, sisplau, unes ulleres de sol, i me les han portat i me les he posat, i de moment, em sembla que em van bé. En tinc unes altres, perquè aquestes són del Joel Sevilla, el nostre productor, que li he robat.
0: Mucha classe, Joel Sevilla.
1: Demà portaré les meves, i seré la Risto de Ràdio 4.
3: Podríem fer un concurs d'ulleres de sol aquí a l'estudi, cada dia, i anem portant ulleres de sol.
0: M'encanta.
3: I que després, doncs, als nostres oients, les nostres oients que ens escolten, també que es connectin al web i que decideixin. Les ulleres de sol de la setmana. Quines ens agraden més?
1: M'encanta. A mi també. Hem de seguir parlant de les 4 de la tarda, no?
0: És que hem de parlar del govern que desclassifica els informes de Ceuta, perquè la crisi migratòria i la situació a Ceuta continua marcant l'agenda política, l'agenda social, i el Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació d'un paquet de 40 documents del Centre Nacional d'Intel·ligència, del CNI. I també documents del Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades. Sobre què? Doncs sobre l'entrada al país, que va tenir lloc a finals del mes de juliol, Maria.
1: És una publicació que es farà efectiva demà mateix al web de la Moncloa i inclou els informes que va rebre l'executiu entre l'1 de juliol i l'1 d'agost. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu aquest anunci del president del govern, Pedro Sánchez, que va fer la setmana passada al Congrés en una compareixença sobre la crisi migratòria i on va assegurar que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escalada ni la possibilitat de l'entrada irregular de migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. A més, també va dir que no hi havia proves que permetessin concloure que l'entrada a la ciutat autònoma fos dissenyada o executada pel Marroc. La portaveu de l'executiu i ministra d'Inclusió i Migracions afirma que no tenen res a amagar.
5: La voluntat del govern d'Espanya és que la ciutadania acceda a la informació de la que se dispone, perquè no tenim nada que esconder.
1: Des del PP han mostrat certa desconfiança sobre la desclassificació i el seu portaveu, en Borja Semper, ha reclamat dilluns en roda de premsa que tot es faci conforme a la llei i preservant la seguretat nacional. Des de Vox, en canvi, han aplaudit la mesura i han dit que si es publiquen totes les comunicacions del govern, la policia, l'exèrcit i els serveis d'intel·ligència, serà meravellós.
0: Bé, més coses. Abans de parlar de la Champions, perquè torna la Champions, comentaves, David, clar, avui primer dia de classe per molts nens, nenes, estudiants... Jovens...
3: Tornen a les aules.
0: Bé, jo he viscut una situació molt trista aquest matí. Ai. Ja sé que és... vull dir, no vull que sigui un programa massa personalista, però us he de confessar que jo m'he posat avui molt trist aquest matí, quan he deixat a la llar d'infants a l'Escola Bressol a la Gala. No me'n recordava del que era, però clar, com cada cop és més gran, ella ja té dos anys i dos mesos, no? Molt conscient de tot. Ostres, vulguis o no, encara que jo he treballat, hem fet feina aquest estiu, hem estat molt temps junts.
1: Clar.
0: I l'any passat, amb l'horari del Xavi Fornia, que era d'una a quatre, clar, jo tenia moltes tardes més lliures. Ostres, la seva mare també ha estat molt lliure aquest estiu. Ostres, ha estat una sensació tan horrible deixar-la avui a classe.
3: T'ha costat.
0: Molt, molt maco.
1: Jo crec que molts pares, moltes mares estan en la teva situació també.
0: Sí, sí.
3: Això passa molt sovint, jo creia, a vegades, no sé si se'n parla prou o no, però passa això i no passa res.
0: És dur.
3: És difícil perquè estem acostumats, després d'un estiu, que si tens la gran sort, perquè amb les feines ho pots allò fer més compatible, o tens uns horaris que t'ho permet, ostres, són moltes hores a l'estiu. I aleshores, ara, al setembre, tornar a aquesta rutina... que estaries cada minut de la vida veient com creix.
0: Ostres, però és la vida.
3: És la vida, Xavi.
0: David, m'ha abraçat amb una
1: força. Ai, per favor, quina pena.
0: Ha sigut horrorós, però bé, en fi, està molt ben cuidada.
1: Sí. I tant, i han d'anar a l'escola, que està molt bé, també. Sí,
0: però és que és molt petit.
1: Ai, bé.
0: En fi, torna a la Champions.
1: Sí.
0: Torna a la Champions League. Avui arrenca la nova edició de la màxima competició europea amb 6 partits, i entre ells dos duels que concentren bona part de les mirades. Atenció, partidàs. Real Madrid-Inter de Milà, al Bernabéu, i Lille-Betis. Tots dos a les 9 de la nit, no?
1: Sí, i també juguen el Borussia Dortmund contra el Villarreal i el Porto contra el Manchester City, mentre que a 6:45, res, abans de que nosaltres acabem el programa, obren la jornada l'AEK Atenas i el LASK, i el Bruges contra l'Aston Villa.
0: David Gallà, què? El LASK.
3: No, voleu dir que a la Champions no se'ls han colat noms de coses que no són equips de futbol?
1: Ja
3: que és el LASK, perdó la ignorància.
0: És que des que la van ampliar fa un parell d'anys ja l'ha entrat tothom aquí.
3: Jo fins ara jo sabia el Borussia Mönchengladbach, aquell que era com passaven tard, l'any passat, que va quedar una sorpresa, que no sé quin és ara.
0: El Bodø/Glimt.
1: També juga el Bodø, i un altre equip noruec.
3: Déu-n'hi-do, el Bodø/Glimt i el LASK. Què és el LASK, que té nom de supermercat, de cadena de súper?
1: És veritat, una mica.
3: On vas a comprar avui el LASK?
0: Sí, sí. Com sueca.
3: Té ofertes al LASK?
1: Sí.
3: O de mobles?
0: O mobles.
3: Jo tinc un...
0: Gisc i LASK.
3: Oi, tinc un safà, una mesa camilla de LASK, que va estupenda.
1: Sí. Però segur que coneixeu el Betis, aquest sí,
3: home,
1: no?
3: Home, sí, Betis, sí.
1: Perquè torna a la Champions 21 anys després de la seva última participació, i ho fa amb un debut bastant exigent a França contra Lille en una temporada en què els verd i blancs afronten amb molta il·lusió la Champions. Ho ha dit, doncs, Manuel Pellegrini, que també dic que és una mica perillosa, però...
6: Atrae mucho, por lo cual es muy peligrosa. También lo he dado en mi opinión, la digo ahora, lo digo con las ocasiones anteriores, en la que pasa al final la factura de la Liga, que uno puede hacer una gran Champions League y en semifinales se va para afuera y no sirve para nada, y después mira hacia la Liga y no está en competencia europea el próximo año.
1: A més, arriben a Europa després d'haver derrotat, atenció, el Real Madrid en Liga, i un resultat doncs, que ha reforçat encara més confiança a l'equip, no?
0: Sí, sí. Una nit molt especial per l'afició bètica, no? I per saber com es viu aquest retorn a la màxima competició europea des de Catalunya, ara parlarem amb la Montse. Montse és presidenta de la penya bètica cultural l'Hospitalet Corner. No sé si lo he dicho bien. Montse, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, entiendo que...
7: Bueno, ahora... sí, más o menos lo has dicho bien.
0: Más o menos, a ver, dilo tú, Montse. Eres presidenta de...
7: De la Peña Bética Cultural LH Corne.
0: Del Hospitalet de Llobregat.
7: Claro, del Hospitalet.
0: Bueno, Montse, cuéntanos, ¿cómo estás tú, como súper bética que eres, de esa peña bética del Hospitalet? ¿Y cómo está el resto de socios, o de la peña, quiero decir, de los miembros de la peña béticos? ¿Cómo estáis por ahí?
7: Bueno, estamos atacados, estamos muy, muy contentos, ¿no?, de que hayamos llegado hasta este punto y de tener un Betis como lo tenemos, que yo creo que, hombre, a lo mejor muy lejos no llegamos, pero yo creo que te daremos alguna sorpresa. Así lo vivimos el otro día, ¿no?, con el Real Madrid.
1: Claro, venís de esta victoria contra el Real Madrid, y entiendo pues que ahora también emocionados, ¿no?, con la Champions. ¿Hoy haréis alguna cosa especial?
7: No, a ver, la gente trabaja, es que al ser entre semana, que si tienen niños, que van al colegio, que... Entonces, bueno, lo veremos cada uno en nuestra casa... pero bueno, siempre unidos con el grupo del WhatsApp de la peña y cantando los goles.
0: Una copita para celebrarlo, ¿no? Aunque sea de agua.
7: Hombre,
0: con gas,
7: claro.
0: Digo yo.
7: Por supuesto.
3: Oye, Montse, decías antes que no esperabais llegar igual muy lejos, pero ¿por qué no? Igual hacéis una Champions aquello de para soñar y sois aquello el equipo revelación.
7: Ya, la verdad que sí, ¿eh? Yo me acuerdo de hace 21 años, porque estuve en Sevilla, y aquel día se vendían entradas para ver al Betis con el Liverpool.
8: ¡Ostras!
7: Y no se me olvida, ya hace 21 años, ¿eh? O sea que... Acá llovió mucho, pero bueno...
0: Madre mía, se ha llovido.
1: En el Hospitalet hay mucha afición al Betis, ¿no? Porque hay hasta dos peñas béticas.
7: Sí, aquí hay mucho bético. Aparte que somos también aquí en Cataluña la novena provincia.
3: Claro.
7: Claro, somos la novena provincia porque somos, hay mucho bético.
3: Y entre las peñas, me imagino que también pues hacéis encuentros a veces, o cómo funciona el tema.
7: Bueno, antes sí que teníamos una coordinadora que nos juntaba, ¿no? Pero bueno, ahora la verdad que hay un grupo de peñas de Cataluña que nos ayudamos uno a otro, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Y bueno, yo me ayudo mucho y me ayudan con la otra peña que hay en Hospitalet, ¿eh? Pero no somos rivales, somos amigos.
3: Claro, es más, es una manera de vivir el sentimiento de manera conjunta, ¿no? Al final, porque es la importancia de que el Betis esté en Champions y de que...
0: Es bonito,
3: Claro, que esto es bonito.
0: Oye, Montse, ¿hay mucho sevillista en Hospitalet?
7: Pues la verdad que es lo que menos hay, porque aquí en Hospitalet
0: no
7: hay ninguna de Sevilla, o sea que es lo que menos hay. Pero hay muchas más camisetas del Betis que de un Sevilla,
0: Pues Montse, que te agradecemos mucho que hayas querido estar en directo hoy aquí en la tarde de Radio 4, presidenta de la Peña Bética Cultural LH Corner de l'Hospitalet de Llobregat. Mucha suerte esta noche contra el Lille.
1: Y mucho Betis.
3: Mucho Betis.
0: Mucho Betis.
7: Mucho Betis.
0: Mucho
7: Betis. Y ha ganado hoy.
0: Man, que pierda. Un abrazo muy fuerte, Montse.
1: I a més, tots els del Barça, ara som una mica del Betis. Jo, especialment, perquè jo adoro, i ho sabeu, a Héctor Bellerín. L'adoro, m'encanta.
3: M'agrada molt
1: Héctor
3: Bellerín.
1: Com a futbolista, com a persona. I perquè el trobo espectacularment guapo, i Marc Bartra, que també m'encanta. I a més, tot el que s'ho pugui ser tocar els nassos al Madrid, també m'agrada molt.
0: Maria.
3: Tenim
0: molts oients del Real Madrid.
1: Sí, però jo no... Sí, ja.
0: Però no passa res, que és un programa coral, igual que tenim molts oients del Barça, també, i aquí tots entren i hi ha diversitat d'opinions. I si hi ha algun oient que està en desacord amb alguna cosa que diem aquí o que comentem, per exemple, crítiques al programa també les volem. Així que si voleu trucar, 900-454-455. Que ens voleu dir coses maques? Doncs encara millor. 900-454-455, el que vulgueu.
1: Us agafarem el telèfon. Si ens diuen una cosa lletja, no us agafarem.
3: Que diguin sí, sí, que ens expliquin res. Això m'ha agradat, això no m'ha agradat. Cap problema, aquí estem.
0: Clar que sí. Ara arribarem a les 5 de la tarda. Moment per la informació. Actualitzem què està passant al món amb els companys i les companyes dels serveis informatius. I després del butlletí, segona hora de la tarda de Ràdio 4. I estrenem col·laborador.
3: Ai.
0: Avui, Adam Martín.
3: Oh, molt bé.
0: Home, ja el coneixeu. Salut, forma física, consells per sentir-se millor. Avui, no, que no vull fer massa spoiler, però avui l'Adam ens porta 5 consells que a través de l'exercici poden afavorir la salut mental.
3: Mira que bé.
0: I pot estar molt bé. Molt I després bé. Arantxa Coca, que a més estrenem consultori.
1: Ai, l'Arantxa.
0: Consultori amb l'Arantxa Coca, o sigui que va.
1: Ja podeu trucar, si voleu preguntar alguna
0: cosa. Exacte. O, per exemple, un missatge per Instagram a @radio4/RNE.
1: Allà mateix.
0: D'acord? A la bústia us llegim.
3: Els llegirem tots.
0: Va, a info, butlletí de les 5 i seguim a la tarda de Ràdio 4.
9: Són les 5.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. Davant la previsió de fortes pluges per demà, el govern ha acordat restringir la mobilitat i suspendre les classes a 5 comarques. Mireia Moreno, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. En aquestes comarques demà se suspenen classes, activitats esportives a l'aire lliure, es restringeix la mobilitat excepte a causes de força major i serveis essencials i també es recomana el teletreball en la mesura del possible. Per informar de tot plegat a la població d'aquestes zones, avui mateix s'enviarà un SLR, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: Per comunicar-li a la població el resultat de la resolució, enviarem una SAlert just quan acabem aquesta roda de premsa, minut amunt, minut avall, per informar a tots els telèfons mòbils de les persones que viuen en aquestes poblacions, d'aquestes cinc comarques, que torno a repetir, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, el Penedès i Baix Penedès, perquè tinguin la informació necessària en relació a les mesures acordades.
11: L'episodi s'allargarà fins demà a la tarda.
9: Gràcies, Mireia. Doncs com sentíem, suspensió de classes a cinc comarques demà dimecres arran el temporal de pluges, fet que continua marcant un inici del curs complicat. Després d'un primer dia, avui, marcat per la vaga dels sindicats docents, que reiteren les seves demandes: millorar les condicions laborals, baixada de ràtios, millorar l'atenció a l'alumnat vulnerable, entre d'altres. Marina Ruiz d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
8: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa.
10: Necesitamos encontrar una solución global que tenga en cuenta todos los sectores que trabajamos en la educación pública.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que es vol impulsar un debat amb tota la comunitat educativa i seure en una mateixa taula els representants de direccions, famílies, docents i entitats pedagògiques. El govern espanyol rebutja la decisió del Tribunal Suprem de suspendre de manera cautelar la inscripció al cens electoral de totes aquelles persones que van obtenir la nacionalitat espanyola a través de l'anomenada Llei de Nets, excepte en aquells casos que s'acrediti ser descendent d'exiliats pel franquisme i la Guerra Civil. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha assenyalat que la decisió del Suprem genera confusió i demanen que es resolgui el fons de l'assumpte abans de les properes eleccions.
13: Porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto. Y por tanto, creo que privar del derecho al voto a miles de españoles tiene que ser con una resolución de fondo, una resolución donde se den todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura.
9: L'oposició, de la seva banda, celebra la decisió i apunta la presumpta intenció de l'executiu central d'intentar guanyar votants de cara a les properes generals. Pepa Millán, Vox, Almez Curra, PP.
14: Unos se limitaron a avisarlo. Y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo.
15: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
9: Un estira i arronsa entre l'executiu central i l'oposició, que també s'està escenificant a aquesta hora a la sessió de control al Senat, en aquest cas per la situació a Ceuta. El vicepresident primer del govern, Carlos Cuerpo, preguntat pel Partit Popular, ha assenyalat que l'executiu treballa per recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible, tot i reconèixer que cada dia que passa és un dia més en què es va tard en la gestió de la crisi migratòria.
16: En la vuelta a la normalidad previa al día 30 de julio, cada día que pase es un día que llegamos tarde, señoría, y somos plenamente conscientes de ello, y por eso estamos poniendo a disposición de todas las autoridades los recursos humanos y materiales necesarios.
9: Recordem que aquest dimarts el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es troba a Ceuta reunit amb les autoritats. En esports, Aitana Bonmatí, guanyadora de la pilota d'or als anys 2023, 2024 i 2025, ha quedat fora de les 30 nominades al premi d'aquest 2026. Sí que hi figura, en canvi, Alexia Putellas, que ja va guanyar el guardó el 2021 i el 22. La llista està dominada pel Barça, amb 8 jugadores nominades. En la categoria masculina, entre els noms anunciats hi ha els blaugranes Lamine Yamal i Pau Cubarsí, a més campions del món amb Espanya, Erling Haaland, Leo Messi o Kylian Mbappé, entre d'altres. També estan nominat el guanyador de l'any passat, Ousmane Dembélé. Els premiats es coneixeran el 26 d'octubre en una gala a Londres. I acabem tal com començaven, molt pendents a la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
17: Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya, calor i encara altes temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat, però al final del dia, amb el pas d'un front, no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu, a la Vall d'Aran i a l'interior de Tarragona. És una informació d'EMET.
9: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
18: Ràdio 4.

0: Efectivament, ja m'ha arribat el mail de la llar d'infants. Sí, sí, sí, sí, benvolgudes famílies. Us informem que avui s'ha activat l'alerta Inuncat. Departament d'Interior... Sí. Doncs sí, doncs demà no portem a la gala.
1: Demà no la porteu.
0: La no, no.
2: Doncs que vingui a la ràdio.
0: Escolta,
1: sí? Porta-la aquí, sí.
0: La porto?
2: Porta-la. Vinga.
0: Parla molt, amb dos anys. Només té dos anys.
1: I quin és el problema? En un programa de ràdio?
0: No, per
1: que parli
0: no,
1: molt. És a dir,
2: ja seria això,
1: endavant.
2: Seria
0: traurà la feina al final, ja veuràs. Sí, sí, sí. És meravellosa.
2: Va, un moment.
0: Què?
2: Que no el sentim, l'Ada. Un moment.
0: Ah, no, però espera.
2: Espera't,
0: és que encara no l'hem presentat.
2: No l'hem presentat, per això no l'hem sentit, per això no l'hem de sentir.
0: Ara sí, Adam
3: no Martín, parlar. Benvingut ara a la tarda de Ràdio 4.
4: Perdó,
3: com
4: estàs? No volia parlar, però
0: no.
4: Tu no vols portar la teva filla aquí perquè sí. Traurà la feina si parla molt.
0: Per això.
4: Doncs no ho facis.
0: Escolta, també et dic una cosa, si em manté...
4: Si em manté tu, o amb dos anys, té un nom, Si la teva filla de dos anys et manté, té un nom.
0: Mira, jo la portaria, no per això que diem, sinó perquè jo la portaria perquè és meravellosa i m'encantaria compartir-ho amb vosaltres.
2: Un dia de portar el fill a la feina, igual que hi ha un dia de portar la mascota a la feina.
0: Ah, sí? Hi ha un dia de la mascota a la feina?
2: De fet, diu del gos a la feina, però jo no estic a favor de tema només gos.
0: Hi ha gent que és al·lèrgica, per exemple, als gossos o als gats.
2: Hi ha gent que...
4: Però per dir, els tanquem tots en un centre.
2: Gràcies, home. És que vos et prens una pastilla aquell dia, igual clar, que et pots prendre una pastilla per la lactosa, si tens intolerància a la lactosa.
0: Això és un debat, És un debat molt interessant, perquè, clar, molta gent ara a les botigues passeja el gos o el gat moltes vegades. I hi ha clients que diuen, escolta, això què és? Que els pèls als pantalons, no? El pèl del gos a les samarretes, que... És complicat,
4: I les baves de les criatures, saps què
2: vull dir?
4: I els...
2: És igual, m'anava a ficar amb coses...
0: I els hotels only adults?
4: Això és diferent.
1: Sí,
4: això és més interessant.
1: Sí,
4: aquí sí que em trobaràs. Aquí em trobaràs,
1: aquí
4: perquè
1: és
4: hi ha moments
1: el tema
4: en què un no vol escoltar criatures fotent de l'aire al pla de cap de setmana. Això és claríssim. I no cal que entrem en més detalls.
0: Molt bé.
2: A més, hi ha més gossos que nens,
4: Sí.
2: A Catalunya hi ha més gossos que nens.
0: Però si és que ja no hi ha nens...
2: No, cada cop n'hi ha més.
0: No, la natalitat està com està.
4: Però això és un argument de ciència-ficció, realment. Hi ha menys nens,
2: Sí, hi ha més gossos que nens.
4: Hi ha més gossos que nens. Bueno, tampoc veig que sigui gaire problema.
0: Adam.
4: També t'he dit que els gossos són més cars de mantenir que els nens,
2: Mira, Catalunya ja té més gossos que nens des de fa temps, Hi ha 1.250.000 gossos, aproximadament, i 1.130.000 nens,
1: Una abraçada als gossos que ens estiguin escoltant.
0: Sí, evidentment, és el que t'anava a dir, David, que no anem massa bé. Jo estimo molt els gossos, Soc fan.
2: També, nens, em refereixo a infants menors de 14 anys.
4: En fi, perfecte.
0: Escolta, sabeu que aquesta temporada aquí a la tarda de Ràdio 4 tenim la sort de comptar amb l'Adam Martín.
4: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Bona tarda, què tal? Primeres paraules en directe a Ràdio 4. Bé, a tu t'hem escoltat. T'hem vist molt en els darrers anys. Hem après moltes coses sobre salut amb tu, Adam.
4: Bueno, i espera't.
0: I espera't que el millor t'ho has reservat per la tarda de Ràdio 4.
4: Sí, senyor. Sí, senyor. Perquè em sembla... Jo tinc una fixació pel tema de la salut, sobretot a la salut que depèn d'un mateix, saps?
0: Ja.
4: Perquè hi ha moltes coses que dius, no, això el metge, no, això el fisio, no, això el psiquiatre, no, això el psicòleg, d'acord. Però hi ha una sèrie de coses que venen abans que potser podrien... evitar que haguessin de recórrer tant al metge, tant al psicòleg, tant al psiquiatre, tant al fisio, i que depèn de nosaltres, i parlarem d'això, bàsicament.
0: I és que aquesta temporada a la tarda obrim un espai dedicat a la salut on més aviat... és el que deia l'Adam, els hàbits saludables.
4: Sí,
0: no?
4: Sí.
0: A tot allò que depèn de nosaltres mateixos, i parlarem com petits canvis en l'alimentació, l'activitat física, el descans o les relacions personals, molt important, tot plegat pot tenir grans conseqüències sobre la salut. I a més, Adam, ho faràs sense receptes miraculoses ni fórmules màgiques.
4: Això és superimportant, perquè tu obres xarxes i aleshores tothom té la cosa que et salvarà la vida, la recepta amb chia o la meditació prenent el sol despullat que t'ho arregla tot. Les coses no funcionen així, demanen, és veritat, una miqueta d'esforç, no tant com ens pensem, però no hi ha solucions màgiques, però sempre hi ha solucions. Si no és una, serà una altra. Ja està.
0: Sempre basat tot en evidència científica. Ell és Adam Martín, periodista, escriptor, que a més fa més de 20 anys que es dedica a la divulgació
4: sobre...
0: Això
4: no calia que ho diguessis perquè em fa gran.
0: No, però ho hem de dir perquè
1: t'hem
0: de posar en valor.
4: Perdó, vaig començar amb 5 anys.
1: Vaig començar a divulgar amb 5 anys.
0: Més de 20 anys. més de 20 anys.
2: Amb 26 anyets, més o menys.
4: El meu pare em va portar a la ràdio quan tenia 2 anys.
3: Clar, vas començar amb un estudi de ràdio.
0: Li vas treure la feina. Treure
2: la, feina la gala d'aquí podrà dir, porto 20 anys a la ràdio.
0: Sembla una tonteria, però em faria una il·lusió.
2: A mi no m'agradaria gens que, si tinc fills algun dia, es dediquessin a aquest mitjà.
0: A mi em faria il·lusió, clar que sí, això és preciós.
2: T'ho juro que no. Jo vull que facin, perquè ho veig com que facin lo seu, que no facin lo mateix que jo.
0: No, no, que facin lo seu. Però si coincideix que lo seu és això, home, em faria molta il·lusió, i tant.
2: A mi m'agradaria més que fos ballarina, què vols que et digui? Que és el que jo no he fet.
0: Bueno, sí, no ho he fet. Cisne negro, eh?
2: Sí que ho he fet, no, més cisne blanco. Sí, sí que ho he fet, però no m'hi he dedicat. Llavors sí que em faria il·lusió, què vols que et digui?
4: Sí, ja veig un petit problema aquí, eh? Perdona.
0: Què estàs veient?
2: No, però no és això.
4: És el que jo no he pogut fer, no?
2: No, no, és veritat, jo soc ballarina. No és veritat, jo tinc la carrera de ballarina professional. L'únic que no m'hi he volgut dedicar.
4: Per això, però dius, no, que faci el que vulgui. Que el que volia fer jo no he pogut fer-ho, que faci això.
2: No, és veritat, no és veritat.
3: Com que jo no vaig ser-ho, ho seràs tu.
4: Clar, exacte.
0: Sí, Maria, hi ha cosetes, però bé.
2: No, no és veritat, no estic d'acord. No, jo tinc una relació molt sana amb la dansa. No, però m'agradaria més que fos ballarina que no que fos periodista, perquè periodista ja ho he sigut jo, no cal repetir la fórmula.
4: Per ser pobre, com a mínim, que s'ho passi bé, no?
2: Exacte, totalment d'acord, veus? Aquí sí que estem d'acord.
0: Per cert, família, Adam Martínez, Premi Ondas 2024, pel podcast sobre trastorns mentals, gent normal, sí, i Premi Nacional de Comunicació 2025 pel podcast sobre investigació oncològica càncer 360.
4: Ja veus que el tema salut és una mica el meu.
0: Home.
4: Sí, sí, sí. O sigui que sí, ho tenim una mica controlat, tot això.
0: Quin plaer tenir, Adam, de debò.
4: Gràcies, és un plaer també ser aquí.
0: I precisament avui parlarem de salut mental. Quina relació tenen els nostres hàbits quotidians, Adam, amb el benestar emocional?
4: Mira, això és important perquè sempre tenim la sensació que és una cosa que ens passa, no?, el tema de salut mental, que sí que és veritat que moltes vegades, o algunes vegades, tens un problema de salut mental que no saps per què ha vingut i que sembla que arribi del no-res, però molts cops té relació amb els hàbits, té relació amb allò que menges, té relació amb si fas activitat física o no, amb la qualitat de les teves relacions, amb el son... Tot això són elements que si els, ajuda, si els modules bé et poden protegir, protegir fins a cert punt, serveixen per prevenir, et poden protegir o poden abocar-te a un problema de salut mental. Per tant, els hàbits, en aquest sentit, són grans reguladors i allunyen una mica el fantasma del problema de la salut mental. Insisteixo, no sempre són la solució, eh? Però ajuden. Jo em posaré seriós a estones, i a estones no.
0: No, és que m'eren mil preguntes, clar, no sé si volies apuntar, David.
3: No, com ho podem fer? Perquè, clar, sempre també ens fem aquesta pregunta. Per on comencem? A vegades, si ens ho plantegem per primera vegada, Adam, per on... Clar, què hem de fer? Si ens escolten i diem nosaltres mateixos i no ho estem fent bé.
4: Mira, jo resumeixo això. De fet, l'evidència científica diu que hi ha 5 coses que podem fer que depenen de nosaltres i que poden d'alguna forma prevenir el problema de salut mental. 5 cosetes. Uh-huh. Que són relativament senzilles, eh? Que són alimentar-nos bé, que són dormir bé, que són tenir activitat física més o menys constant i regulada, que són tenir bones relacions socials i que són tenir un propòsit vital. Ser periodista, ballar... Wow. O el que sigui. Si tens tots aquests elements una mica controlats, ja explicarem una mica cadascun per què és important i quina relació té amb la salut mental, aleshores, potser els problemes de salut mental estaran una mica té més lluny. Eh? De veritat que segons l'OMS li pot passar a qualsevol persona en qualsevol moment alguna cosa, però escolta, això ajuda, això ajuda. Per tant, si voleu, comencem explicant què hem de menjar.
0: M'agrada molt, m'agrada molt. Repassem els 5 punts, no?
4: Són els 5 punts, sí. Uh-huh.
0: El primer.
4: Què hem de menjar? Mira, l'evidència, eh? Sempre... Bàsicament parlo d'evidència científica, però estem parlant d'una dieta rica en productes vegetals, el que s'anomena així en el món de la nutrició, plant-based diet. Que la gent sempre que sent això diu, que m'haig de fer vegetaria o vegà? No. Vol dir que el gruix principal de la teva dieta han de ser productes vegetals, que no són només verdures, que també són llegums, que són cereals, que hi ha una sèrie d'aliments que... els tenim una mica deixats de la mà de Déu, sobretot els llegums, i que tenen importància a la dieta. Però, clar, quina és la dieta rica en productes vegetals més famosa, més coneguda i més estudiada? La nostra. La dieta mediterrània. Que la gent diu, com? És plant-based? Sí, la dieta mediterrània és plant-based, perquè es basa sobretot en petites quantitats de carn i de peix i molts productes d'origen vegetal, sobretot llegums, cereals integrals i verdures.
0: Clar, alguna persona que t'estigui escoltant ara mateix, Adam, pensarà, ostres, jo sóc vegà o sóc vegetariana. En aquest cas, què?
4: En aquest cas, perfecte. De fet, són dietes que són saludables. El que passa que, sobretot, si ets vegà, demana una mica més de coneixements de nutrició, en alguns casos, perquè pots tenir deficiències, per exemple, de vitamina B12, però per la resta, ni problemes amb la proteïna, ni problemes amb el calci, ni problemes amb el ferro, sempre que la dieta estigui ben plantejada. De fet, tenen més avantatges, segons com les persones vegetarianes i veganes, per allunyar el tema, el problema de la salut mental, que la gent que, per exemple, té dietes molt riques en carn vermella, per exemple.
5: Sí,
4: que és més protectora una dieta vegetariana que una carnívora que ara, per desgràcia, s'ha posat de moda i ara és, que sembla que només necessita menjar carn. I carn, i carn.
5: A mi és que m'agrada molt, però bé.
2: No, això no, ens ajuda a la salut mental,
3: jo també.
2: Eh?
3: És que
4: això ens ajuda.
5: Som carnívors, David.
3: Anava apuntant i dic, ara em ve malament fer-me vegades i tots els meus respectes sí. I una abraçada.
5: No,
3: i molt bé, per a mi, per exemple, tinc, això em costaria una mica.
4: No, bàsicament, no és tant reduir la carn, sinó que és incrementar tot l'altre.
5: Yeah.
4: I automàticament, si incrementes l'altre, com més tens una panxa i uns dies, unes hores al dia per menjar, redueixes la carn sense voler.
5: No, i que entenc que, bueno, d'això en saps més, però Adam, entenc que no és el mateix menjar molta carn vermella que carn blanca.
4: Exacte.
5: Pollastre,
4: gall d'indi, que cos d'aquest tipus, no? Pels greixos. Però per aquí preguntaven quina relació hi ha amb això i la de salut mental. Bàsicament, les verdures, les fruites, tot això són productes, són rics en antioxidants. Els antioxidants són protectors del cervell, sobretot, que és d'alguna forma on biològicament es gesta el problema de salut mental. Per tant, per aquí tenim un factor protector. Després tenim... Aquestes dietes són riques en olis, oli d'oliva, per exemple, verge extra, que és rica en polifenols, que és una substància també antioxidant que protegeix el cervell, ric en omega-3, que el traiem del peix blau, per exemple, peix blau petit, millor, de les nous, de la chia, que també en té, però per parlar de productes aquí, sardines, nous, coses d'aquest tipus. L'omega-3 també és antiinflamatori, també protegeix el cervell. Per tant, si tenim una dieta rica en tot això, la protecció s'incrementa. Tens més protecció, tens més abric i ja està.
5: On podem trobar més àcid fòlic, per exemple? Que ara està tan de moda, també. No?
4: L'àcid fòlic és de nou als productes d'origen vegetal, sobretot a les verdures. Diferent és si estàs embarassada, que aleshores t'has de suplementar.
2: T'anava a dir, o estàs embarassada o estàs buscant embaràs.
4: Sí,
2: també ho recomana
5: l'inici
2: de buscar...
5: Diuen.
2: Més o menys, sí, aproximadament, exacte.
4: Sí. Però la resta de persones que no ens embarassem, amb una dieta normal basada en productes vegetals, tens molta vitamina B9 o la vitamina B9 que necessites,
5: yeah.
4: I ja està. Que això, parlant de vitamines, parlarem molt al llarg d'aquest any de tot això. Però per quan de vitamines sempre ens sembla que més és millor, en realitat no. Tu tens un cotxe, quantes rodes té el teu cotxe? 4. És millor 6 rodes? No. Tu necessites 4 perquè el cotxe funcioni. Amb 6 rodes, què passarà? Doncs igual va pitjor, fins i tot, no? Necessites el que necessites en cada moment. Si te vols quedar embarassada o estàs embarassada, necessites més rodes.
2: Estem tots baixos de vitamina D aquí a Espanya, cosa que em crea l'atenció. Sí, perquè som un dels països amb més sol i estem molt baixos de vitamina D, la gran majoria de la gent.
4: Sí, és un país que és veritat que té molta insolació, però també és veritat que la majoria de nosaltres treballem sempre sense estar exposats al sol. Per tant, hi ha aquesta contradicció
2: aquí, gairebé, però...
4: entre... Coi, hi ha molt de sol, però és que no el veig mai, em passa el dia a dins del despatx.
5: Sí, o agafant el metro.
4: O agafant el metro o el que sigui.
5: Sí.
4: I quan sortim anem protegits perquè hi ha aquest equilibri entre que el sol ens pot fer mal, però al mateix temps ens beneficia perquè fa vitamina D i no sabem ben bé trobar l'equilibri. Mira, parlarem algun dia de vitamina D perquè també
2: sí,
4: és important. Sí,
2: important, i tant.
4: Però bàsicament, escolta...
5: 3.000 preguntes, vull dir, anem a pams, perquè és que si no acabarem, però...
4: Pel tema de l'alimentació, el cacau, que és una gran notícia que sigui protector del cervell també, perquè també té polifenols i substàncies d'aquest tipus, però quan parlo de cacau, no parlo de xocolata, parlo de cacau.
2: Ah.
4: O de xocolata que tingui més d'un 80% de cacau.
3: D'aquell que és xocolata pur, que notes...
4: Que la gent que no està acostumada a dir, què és això?
5: És amarg. A mi m'agrada aquest.
2: No és dolç,
3: aquest és bo. I crec que amb els anys, ara, no sé si m'equivoco, compartiu amb mi, amb els anys et va agradant més.
2: És
3: a dir, a mi fa 10 anys, la xocolata aquesta, digui, això no és cacau, això no és xocolata. Jo vull la que no es nota. I ara m'agrada. Allò després amb el cafè, per exemple, una mica d'aquest xocolata del 90%.
2: A mi m'agrada la xocolata negra, eh?
4: Un altre element del que parlarem, el paladar s'educa, igual que qualsevol altra cosa. Vull dir que igual no t'agradava la xocolata del 90% fa 5 anys i ara has anat incrementant el tant percent de cacau que tenia la teva xocolata, 70, 75, 80, i ara prens una que té 30, que és aquesta, perdó, merda, aquesta cosa que ens venen al súper i dius, què és això? És sucre pur, no?
3: No té xocolata, ni té cacau, ni té res.
4: Per tant, bona notícia també, per la gent que li agrada regalar-se coses. La xocolata també pot ser un gran protector del cervell, d'acord?
5: Primer, alimentació.
4: Alimentació.
5: Segon punt...
4: Activitat física. Mm. Activitat física. Tinc alguna amic i amiga que diu... No, jo vaig al terapeuta cada setmana i tal, però és que em costa molt fer activitat física, no? No em salto mai al terapeuta, però al gimnàs em costa molt no saltar-me'l perquè, clar, i tal... Te l'has de prendre una mica el mateix, perquè realment és molt protector. Què ens passa quan fem activitat física? Doncs que generem substàncies que són beneficioses pel cervell, generem endorfines, generem serotonina, generem neurotransmissors que fan que el cervell funcioni millor i també fan que estiguem protegits davant de depressió, ansietat o coses d'aquest tipus. Tot el que estem dient fins ara funciona perquè ens protegeix biològicament, però també perquè redueix l'estrès que tenim davant de la vida.
5: Sí,
4: que l'estrès també és un gran detonador de malalties mentals.
5: Cortisol.
4: Cortisol, adrenalina,
5: ara a tope. Ara que està tan de moda tot parlar del dia, cortisol, no?
4: Clar, estem tots amb el cortisol, l'adrenalina a tope, el cos està sempre en estat de fugida, d'alerta i de lluita, i aleshores no funciona com ha de funcionar.
5: I tinc aquesta sensació des de fa ja temps, Adam, de...
4: Que estàs estressat.
5: No, doncs que tothom, que aquesta societat...
4: Totalment.
5: Viu en alerta permanent. Tothom, sí. Jo el primer, sí. que m'ha costat baixar les revolucions aquest estiu quan he tingut uns dies de descans, m'ha costat fins al cinquè o sisè dia, jo no estava relaxat.
4: Sí.
5: Era inèrcia. Vivim en alerta permanent, en amenaça permanent.
4: Quan en realitat no és així, no vivim envoltats de lleons que ens volen atacar.
5: Exacte.
4: Però el cervell interpreta que sí. La feina de vegades és com un lleó que et vol atacar, això és cert, però li has dit al teu cervell que no.
5: Però no serà això, que és el mòbil. Estic agafant el mòbil, eh? Vull dir, i estar hiperconnectats i tenir tantíssima informació.
2: La informació permanent.
5: Són desastres.
4: Sí. Sí, dopamina també. El mòbil el que fa és donar-nos petites dosis de dopamina puntuals, no? Cada vegada una miqueta, que és una mica com no és posar la punteta, però mai t'arribes a satisfer del tot i estàs sempre demanant més, d'alguna manera. La metàfora és una mica bruta.
2: No, però està bé.
3: I això de l'activitat física, Adam, és molt interessant. A mi em passa a vegades que hi ha gent que jo els dic, és que vaig al gimnàs a fer una classe qualsevol,
4: que agradi, que
3: i diuen, els dic, és que per mi em serveix per desconnectar
2: tant.
3: Per què de pensar en això? A banda del benefici, mentalment a mi m'ajuda. I riuen. T'ajuda, de debò. Perquè estic, no sé si és perquè estic concentrat en allò, i aleshores deixo de banda la feina o un problema personal que en aquell moment, un dia, un mal dia...
4: Mira, l'exercici va molt bé per això, perquè t'ajuda a desconnectar de l'estrès, però després perquè genera substàncies que també t'ajuden a desconnectar de l'estrès. Ja sigui una activitat cardiovascular o ja sigui força. La força potser és una mica més interessant, per segons quines coses, però la cardiovascular també. Alliberem una substància que es diu BDNF, que sempre haig de mirar què vol dir el BDNF, però és substància no sé què, no? Però és una substància que el que fa, d'alguna forma, és fer com de... permet que creixin neurones noves, que també és una cosa interessant.
5: Carai.
4: Sobretot a la meva edat, no? Que la cosa va de capa caiguda. BDNF, 20 minuts de BDNF generen 20% més, 20 minuts d'activitat física generen un 20% més de BDNF, i si combines, per exemple, exercici de 50 minuts amb antidepressius, pot pujar fins a un 250% el BDNF, no? Aleshores, clar,
5: carai.
4: Hòstia, això és matèria per les neurones fantàstiques. Per això, per tot això, l'activitat física també és molt important, i jo crec que l'hem d'incloure una mica el que ens vagi bé, bellugar-nos, en definitiva. Tampoc no cal anar al gimnàs a fer bíceps, però bellugar-nos, caminar, adaptat a la nostra edat i a la nostra condició.
3: Lluita contra el sedentarisme, que és un concepte, no? A vegades és tan fàcil com en lloc d'agafar, si pot, no?, el transport públic i puc anar caminant qui pugui, clar, evidentment, a la feina, no sé si vius a...
4: Sí. Sí, sí, tal qual.
3: Depèn d'on visquis, no pots anar caminant, però si pots...
5: No, per la C58 normalment no et deixen caminar.
3: No ara cap al Vallès a caminar, o sigui, no cal.
4: No,
3: cal.
4: Bueno,
3: camineu pel Vallès.
5: Hi ha dies que arribaries abans caminant per la P7 o la C58 que en cotxe, tu t'asseguro.
3: Sí, això segur. Sí.
5: Però llavors, Adam, podríem dir que és com el fertilitzant del nostre cervell, no? BDNF.
4: BDNF, sí, sí. És el que fa, d'alguna forma. Tu han de créixer allà unes flors, si no ja fertilitzen, doncs no creixen les flors.
5: I caminar, perquè...
4: Caminar també. Caminar
5: sí,
4: també.
5: O caminar ràpid.
4: Caminar ràpid és millor, però en definitiva sempre és caminar de manera que tu puguis parlar però que et costi. Això per tu, que ets un figurín, això per tu és un ritme determinat i per una persona de 80 anys és un altre ritme determinat.
5: Ja.
4: No hi ha un ritme únic per tothom. Tu, per generar aquesta situació de estic, me'n costa una mica però puc parlar encara i tal, aquest és el nivell que has de buscar quan camines, serà X velocitat i una persona de 80 serà una altra velocitat diferent.
3: Tampoc no cal anar a fer una cursa dels 100 metres ara.
4: Perquè si no és contraproduent, que tots a la que tenim 40-50 ens tornem bojos i volem fer ultramaratons de 80 quilòmetres.
0: Per què ens passa això?
3: Modes!
0: Jo ho veig amb molts coneguts que entren als 45 i no paren de fer maratons.
4: Perquè he
3: arribat a les mitges, perdoneu, jo aquí em sento interpel·lat. Però no he arribat als 40, però a mitges. No m'hi veureu una marató, a mitges sí.
2: Als mig 40 fas la mitja marató, als 40 faràs la marató sencera.
3: Perquè fas turisme gastronòmic de cap de setmana i les cures la missa marató, és a dir, jo properament faré la de Bilbao perquè vull anar a Bilbao un cap de setmana. És a dir, a mi la mitja marató... Bé, perquè camino, no? Adam, caminaré una estona.
4: Va bé, sí senyor.
0: Però està bé, tu defenses una bona passejada i després acabar amb una bona paella?
4: Si no va sempre la cosa associada a la paella, sí. Ho dic perquè també és molt important tenir excepcions a la vida, perquè si el que volem és evitar l'estrès i tenim una dieta tan exagerada que ens estressa no menjar, estrès, malament, hem de canviar la relació amb l'alimentació. No haig efectivitat física, cada dia t'anar al gimnàs i t'ha fet 3 hores de press banca i no sé què. T'està estressant la teva activitat física, també.
0: Per tant,
4: estàs... El que estàs intentant evitar és el que estàs aconseguint. No serveix.
0: Hi ha una pressió estètica que hi ha a través d'Instagram i de TikTok, amb uns cossos, que hem de tenir tots uns cossos que semblem
4: A mi això no em preocupa, però sí.
2: No, és de dormir, també, no?
4: Dormir, tercer element.
2: Tercer
0: element. Estem parlant de salut mental amb l'Adam Martín.
4: Què ens passa quan anem a dormir? Que enviem el cervell i tot el cos al mecànic, i el mecànic... Sabem que triga, a banda de ser car, triga una mica, no? Llavors necessita unes mínimes hores a la nit per poder fer totes les reparacions que ha de fer i tot plegat. Més o menys s'estipulen unes 7-8 hores en persones adultes. Adolescents més, persones grans de vegades una mica menys.
2: Dones més que homes.
4: Sí, depèn, però la cosa és no tant les hores que dorms, sinó que facis un son que realment et serveixi per recuperar-te. Hi ha persones que amb 5 hores ja fan, hi ha persones que amb 10 hores no fan.
0: Yeah.
4: Però és encara més important, s'està veient ara, anar a dormir sempre a la mateixa hora i llevar-se sempre a la mateixa hora, fins i tot al cap de setmana. I això té a veure amb una cosa que ens passa a nosaltres, que tenim un rellotge biològic intern, que es diu rellotge circadiari, que es posa a l'hora amb la llum solar i la llum de nit, i si tenim una activitat d'aquest tipus d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, llevar-nos a la mateixa hora, el rellotge biològic es posa a l'hora i fa que tot el cos funcioni millor. Ens passa a nosaltres, li passa als gossos aquells tan monos dels que parlàvem abans, a les plantes, a tots els éssers vius, tots tenim un rellotge biològic intern que s'ha de posar a l'hora. Si està desregulat, podem tenir més problemes. Com es regulem? Amb l'alimentació, amb l'activitat física i sobretot amb el son. Per això és tan important dormir. Totes les persones que tenen, i ho saben bé, que tenen algun problema com el trastorn bipolar, per exemple, comencen a saber que no estan bé perquè deixen de dormir. I quan comencen a deixar de dormir és quan comencen a arribar problemes.
0: Ostres, molt interessant això que comentes del trastorn bipolar.
4: Sí, senyor. En podem parlar algun dia també perquè és interessantíssim Però bueno, però està bé. Per tant, dormir.
0: Dormir. Bé, una persona que potser té l'horari canviat, que viu... de nit, dorm de dia, això és terrible en general.
2: O els companys del Bon Dia i Bona Sort que es lleven a les 4 del matí, per exemple, la gent del Cafè d'Idees...
0: Els que han fet morning shows i molts programes...
3: Ho hem viscut, això?
2: Sí, nosaltres tres ho hem fet.
0: Ho sabem. Però parlo de gent que ja ha instaurat a la seva vida un horari de viure de nit, dormir de dia. Això és terrible, no?
4: Sí, la veritat és que no és la millor manera de funcionar, però té solucions parcials. Pots posar pegats en aquest sentit. Per exemple, quan te'n vas a dormir, que és de dia, que no hi hagi llum enlloc. Has de dormir totalment a les fosques per enganyar el teu cervell, perquè generi totes les substàncies, la melatonina, per exemple, que fa que conciliïs el son. Foscor total. Dormir les hores que toquen, perquè un dels problemes que té la gent que es passa la nit desperta perquè està treballant és que acaba dormint menys hores, perquè, clar. arribo a casa a les 8 i em llevo a la 1. Doncs has dormit 5 hores només, no? Perquè haig de fer coses, clar.
0: No, això parlem de la gent que està obligada perquè
4: perquè
0: hi ha moltes
4: no tenen
0: feines
4: de
0: nit, evidentment.
4: No tenen altre remei.
3: I feines, per exemple, Adam, que gent que té torns, per exemple, d'horaris canviats, és a dir, que una setmana va de matins, que altra va de tarda, que altra va de nit, que això encara entenc que això és d'educar el cos, amb això que parlaves precisament, l'has d'educar a la son, al dormir, l'has d'educar al menjar, perquè no, entenc que no fas els mateixos, no pots aixecar i després esmorzar a l'hora que dines o sopes, però això és un caos, que aquesta gent ha de tenir un control.
4: Sí, és un problema, però l'avantatge és que totes aquestes coses que estem dient es reforcen les unes a les altres. I si dèiem que per posar el rellotge biològic a l'hora dormir és molt important, també l'activitat física és important, i també l'alimentació. Si no tens una, pots incidir més sobre les altres. Ja, doncs està bé, bueno, doncs menjo. I després hi ha una altra cosa, els horaris amb els quals ens alimentem, no? L'hora d'esmorzar, l'hora de dinar, l'hora de sopar, són totalment arbitraris, estan basats amb les hores de feina que tenim, amb l'horari laboral, en res més, eh? Vull dir que jo no sé si un senyor de fa 100.000 anys deia, em són les 7, vaig a esmorzar, i a la 1 dino i sopo a les 7.
1: A les 5 de la tarda berenem i...
4: Segurament no.
1: I a les 9 sopem.
5: Bé, això és com diuen els experts en son, que és terrible l'alarma dels matins, no? Que hauríem de poder despertar-nos, aixecar-nos al matí, llevar-nos sense un soroll
2: al mòbil. No us passa?
5: Mòbil.
2: A vegades que us lleveu amb la llum del sol, abans, no? Seria? Sí. No us passa que us lleveu 2 minuts abans que soni l'alarma?
5: Sí,
2: a mi em passa sovint.
4: A mi em passava quan era jove, ara ja no.
1: 2 minuts abans fa ràbia. Si et passa una hora abans, penses, sí, no tinc una hora.
5: Sí, no. Aquesta és terrible. Mal, mal.
2: Jo no miro el rellotge.
1: Dius, no.
4: Això és profundament estressant. Sí, que escolta, dormir també, apunteu, eh? Alimentació, activitat física, dormir. I ara entrem en les dues que són una mica més hippies. Una mica més hippies, eh? Quan és la socialització, que dius, què té a veure la socialització amb la salut mental? Bàsicament, el cervell et dona premis, et recompensa per fer coses que fa molts anys, d'alguna manera, t'ajudaven a sobreviure. Quin ha estat l'element que ha fet sobreviure més la humanitat? El treball en comú, la tribu. Si vas a caçar un mamut sol, no pots. Hem de ser uns quants. I tot això fa que el cervell digui, això està bé, t'ho recompenso amb substàncies beneficioses per tu i tal. És una de les raons que expliquen que socialitzar sigui tan important per a les persones. Un dels problemes de la gent gran és que saben que s'acaben quedant soles, perden amics, perden amistats, i un dia no tenen amics, no tenen ningú i estan tot el dia soles. Clar, necessites parlar amb els altres, sobretot entendre que els teus problemes no són només teus, que són compartits, posar els teus problemes damunt de la taula, explicar-los a un altre, també és molt, molt bo per la salut mental. Tot això també, d'alguna manera, ajuda. En molts psiquiatres i molts psicòlegs diuen, de fet, que és el primer element, el més important de tots, la socialització.
5: Socialitzar, eh?
4: Està allà mateix amb el dormir, eh? Més o menys, per protegir-nos a la salut mental.
5: Uau. Clar, és que molts mesos o anys, fins i tot, de gent gran sense relacions personals, soles, no? Persones soles, això suposo que també accelera l'envelliment.
4: Accelera l'envelliment, efectivament. Clar, perquè quan parlem de salut, ara estem parlant de salut mental, eh? Però en realitat no hi ha una cosa diferent. Salut mental, salut física, és tot el mateix, d'alguna forma. I acaba sortint d'una banda o d'una altra, no? T'envelleix, però també t'afecta la salut mental, de vegades la salut mental fa que envelleixis més ràpid, bueno, va una mica tot plegat, no? Però per això, socialitzar, superimportant. I si tu pots socialitzar fent activitat física... i anar a dir amb els teus col·legues, és perfecte, perquè tens una activitat que junta les tres coses en una, no? És que em fa un pal al gimnàs. Doncs vés amb els teus amics i les teves amigues i estàs fent les dues coses alhora.
2: Ah, mira, i si et menges una poma, ja ho estàs fent tot.
4: Una poma o el que sigui, clar.
5: Truca als teus amics per menjar-te pomes.
1: Clar. I fas l'activitat, fas l'esport, que a vegades no cal ni fer-lo per una pressió estètica, ni per fer-lo perquè és salut. Tu passes bé... rius una estona...
5: Partit de pàdel, tu, o un de tenis, o d'esquatx.
1: Juga malament a pàdel i riu i en foto del company.
4: Qui juga bé a pàdel?
1: Ningú juga
5: bé a pàdel. Ningú. Tenim ni idea.
1: A pàdel es va jugar malament, és a dir... No és
5: molt divertit.
4: L'única cosa que no es pot fer amb els teus amics és dormir tots, perquè això té un altre nom.
5: Això pot anar molt bé.
2: No és veritat, però dormir també.
1: Les dormides d'aquelles, dormides a la nit, d'avui, activitat de nit, anem a dormir a una casa.
2: Segur que hi ha dormides...
1: dormides col·lectives.
2: Col·lectives.
1: Apuntem-nos dormides... a una dormida col·lectiva, com a repte de programa.
5: No dorme ni Dios, ja te l'asseguro.
4: Va, anem per l'últim.
5: I tanquem l'última, que és brutal. Brutal.
4: Sí. Bueno, és aquesta cosa de tenir un propòsit vital. Ja. Tenir un motiu per llevar-te al matí. Que és el que deia, sona una mica hippie, però realment l'evidència científica ens diu que les persones que tenen un propòsit vital tenen millor salut mental. I amb els estudis fets amb moltes persones, 66.000 persones, i d'aquestes persones, les que tenien un propòsit vital, doncs aleshores tenien millor salut mental. Però clar, què és un propòsit vital? És què? Anar a la lluna? És descobrir la cura contra el càncer? Pot ser això, però poden ser coses petitones. Pot ser portar la meva filla a l'escola, tenir un animal perquè m'alegri, el porto a passejar, aprendre francès, tant se val. I la importància no és aprendre francès o aprendre piano per aprendre a tocar el piano. El que importa és el procés o el pàdel. No, ja no sabrem jugar mai a pàdel bé, nosaltres. És igual. El que importa és anar a fer pàdel.
1: L'hàbit i passar-t'ho bé després fent-ho i que el cos sàpiga que ets capaç de fer-ho.
4: I que d'alguna forma estiguis obligant el cos a fer coses que no està acostumat a fer, i això millora la flexibilitat del cervell, aquesta cosa, la plasticitat neuronal, que fa que tinguem més salut cerebral, que també té molt a veure amb la salut mental. No només, però té molt a veure. O sigui que, a banda que si tens un propòsit vital, els problemes de la vida es relativitzen una mica. Tots aquests problemes que et generen estrès es relativitzen, perquè dius... Bueno, sí, però com que tinc un objectiu ulterior que està més enllà, això per mi és un petit entrebanc que m'ocupa però no em preocupa, perquè en realitat el que jo vull fer és una altra cosa més important. Si no tens propòsit, el problema aquell que tens és l'únic que veus i l'únic que existeix i et genera més estrès i, per tant, més problemes de salut.
2: T'has d'ocupar per no preocupar-te, això és molt interessant. Això m'ho deia la meva psicòloga.
4: Sí, senyora.
2: Ocupa't per no preocupar-te, perquè jo em preocupo per tot i m'he preocupat per, sí, per tot tota la vida i seguiré així. Sí. Llavors la meva psicòloga em deia, ocupa't per no preocupar-te. La Vanessa, des d'aquí una abraçada.
4: Tota la raó.

0: Has dormit les mateixes hores, són les 5 del matí, encara no han posat els carrers, és duríssim, però vaig a esquiar, és guai, no? Perquè
1: més.
0: Tinc un propòsit per llevar-me. M'ha treballat, també és un bon propòsit, però no és el mateix.
2: Adam, si haguessis de resumir tot el que hem explicat avui aquí en 5 idees molt senzilles, vull dir per si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, a la tarda de Ràdio 4, quines serien aquestes 5 idees?
0: Bueno, aquesta persona que s'acaba de connectar ho va fer malament, que es connecti abans.
2: Però que et buscarà, en uns minuts ja està penjat el podcast a RN Audio, eh?
3: Ja està.
0: Ah, doncs ja està, doncs ja està. Sí. Què he dit, perdó, em retracto. 5 coses. Menja bé. Ja parlarem de què vol dir menjar bé, perquè avui hem passat molt per sobre. Tenim temps. Menja bé, mou-te, dorm, relaciona't i tingues un propòsit vital. I amb això,
2: impecable.
0: Factors protectors incrementats.
2: Això és servei públic en majúscules
3: i
2: és un luxe poder dir que tots els dimarts tindrem aquí en directe l'Adam Martín amb nosaltres a la tarda de Ràdio 4.
0: Moltíssimes gràcies. Fins
2: gràcies
0: la setmana
2: a
0: que
2: tu.
0: Ve.
2: Gràcies a tu. Quin fitxatge, eh?
3: Déu-n'hi-do, eh?
2: Què, que us ha semblat?
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Encara déu estic aquí, eh?
2: És el nostre Anthony Gordon, eh?
1: Bé,
2: 5 i 38 minuts.
1: Més guapo que l'Anthony Gordon.
0: Ai, gràcies.
1: És veritat.
2: Sí, és veritat. És veritat. I, escolta, arriba una guapa, guapíssima ara.
1: Aquesta
2: també, eh?
1: Aquesta sí que ho és, mare de Déu.
2: I amb un cervell també meravellós. La coneixeu, si éreu del Xavi Fornia, doncs a la tarda de Ràdio 4 també gaudirem de la gran Arantxa Coca.
4: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: 9 minuts i heu pres bona nota, no? Jo tinc ara mateix una llibreta sencera de consells de l'Adam Martín.
1: No, i que ha sigut una bona entrada, perquè jo crec que els oients han pogut saber tot el que sentiran a partir d'aquesta temporada, a partir d'avui i fins al juliol, amb l'Adam Martín, que crec que serà molt important, molt interessant tot el que ens explicarà.
0: Estem ensenyant la puteta aquesta setmana. Evidentment, tot això anirà evolucionant, però estem molt contents d'acompanyar-te.
2: Molt contents, i hem començat estupendos i estupendes.
0: Sí. I ara encara més. Ui, ara. Diria el Puyal. I encara més, i encara
1: I més,
0: més, i més, amb la gran Arantxa Coca. Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda. Emocionada, il·lusionada, com la infanta, la princesa, perdona.
1: Ha començat la universitat?
0: Sí. Els companys estaven nerviosos.
3: I ella deia, em prenc amb il·lusió aquest curs. Doncs tu em preguntes com estic avui, amb moltíssima il·lusió de començar aquesta temporada i aquesta gran estrena.
0: I un glow, tens un glow, una llum.
3: Ella sempre, encara al setembre, recent vinguda, sí. Ja veurem arribarem bé al novembre, arribarem bé. Ment positiva, amb moltes ganes. I d'aquesta superestrena que feu, aquesta transformació de Xavi Fornia a la tarda de Ràdio 4.
0: Som part de l'equip del Xavi Fornia, alguns, com tu, per exemple, com la Maria, no? I és, jo crec que és un gran upgrade, no? És una gran evolució a la tarda de Ràdio 4.
3: Ho anava a dir, una gran evolució, però super Pokémon.
0: M'encanta.
3: Una passada. Això de Pokémon... I et felicito, Xavi.
0: Ai, gràcies. I jo a tu, també.
3: Moltes gràcies.
0: Per existir, bàsicament.
3: Ja, que maco. Veieu, si jo vinc aquí amb una alegria, després em parlen del glow, doncs amb el glow que surto, no sé com entro.
0: Per Pokémon, els de la Isla de les Tentaciones, que em sembla que va començar...
3: Ai,
0: però bé, no entrarem... Et veurem als debats.
3: Sí, la setmana vinent ja comencen.
0: Clar.
3: I allà estaré amb moltes ganes, perquè, com deia alguna gran concursant, se vienen curvas.
0: Se vienen curvas. Arantxa Coca és la persona que posa seny i puja el nivell d'aquell debat, que és molt interessant, perquè a vegades pot semblar un programa frívol, no? I realment, No, ara jo no definiré la Isla de les Tentaciones, però és veritat que escoltar-te a tu fer l'anàlisi de les relacions aplicades als problemes d'avui dia d'aquesta societat és molt interessant.
1: Tu saps el que passa, Arantxa, ja? O sigui, tu saps el que passa? Tu has vist els capítols?
3: No, tinc ni idea.
2: No,
1: Això és el que et volia preguntar, si tu sabies alguna cosa o anaves sobre la marxa com tots nosaltres.
2: No et passen els programes abans i aleshores pots...
3: En absolut. És un secret d'estat.
1: Sí,
3: el que succeeix.
1: Mare de Déu.
3: Penseu que arribem allà i fem una petita reunió amb la directora, allà mateix al plató abans de seure. I ella ens diu què passa.

0: A plató, o sigui, traïció, no sabem ni qui vindrà, ni a qui entrevistarem. Vindrà fulanito, de vegades ho sabem perquè estàs a maquillatge i dius, ah, mira,
1: i aprofites per mirar
0: aquell, exacte, vas mirar i dius, avui toca ell o ella, però no sabem absolutament res. I, bueno, també els professionals de la psicologia també estem acostumats a treballar així, mai saps què entra per la porta i què et trobes això davant. Això ja pots preparar-te tu el material que després et trobes el que trobes. I és emocionant, és apassionant, sobretot des d'aquesta mirada que deies, Xavi, que és l'única que m'interessa. Al final, utilitzar la vida a la illa i les seves aventures d'aquestes parelles com a mirall de situacions, conflictes, relacions més o menys tòxiques que trobem també a casa.
2: Saps que han arribat moltes preguntes pel teu consultori.
0: Gràcies.
2: @radio4/RNE. Maria, hem d'escollir algunes, clar, no ens dona temps
3: a
2: llegir totes.
3: Podeu trucar-nos també, si voleu, 900-454-455, 900-454-455, li feu les vostres consultes a l'Arantxa, perquè això és de consultori, eh?
2: Clar, consultori psicològic, de família, de parella, de relacions...
1: Pregunteu el que vulgueu.
2: Telèfon gratuït, telèfon gratuït, 900-454-455.
1: No pregunteu sobre el tema, vull dir, no pregunteu sobre altres coses que no tenen a veure, és a dir...
2: Quan està ara mateix el pollastre al Mercadona? No és Arantxa Coca.
1: Quan està el preu de la benzina? No, consultori de benzines.
3: Però, per exemple, estic en una relació, estic començant a sentir gelos... Aquí sí, aquí
0: m'activo. I ja faig plinc.
2: Sospites de banyes. Li miro el mòbil, no li miro... Què
3: pregunta-li a l'Arantxa abans de mirar-li el mòbil.
2: Clar,
3: i l'Arantxa dirà, no ho facis, segurament.
0: Oh. Poca broma, Maria, que algunes persones m'han dit hauríem d'inventar el pinglanillo que et connecta a tu. Perquè en algunes ocasions jo voldria saber què has de fer en aquell moment o com has de respondre. I dic, em falta l'Arantxa.
3: Doncs el pinganillo el tenim aquí, si que és el 900-454-455. És el pinganillo que et connecta amb l'Arantxa.
2: Doncs és bona, aquesta.
1: Una aplicació, una
0: Arantxa. Com donis idees.
1: Que puguis connectar-te i dir, em passa això, Arantxa, connecto.
0: Arantxa.
3: Arantxa.
1: Oh, l'aniré a registrar, per si de cas algú agafa la idea.
2: Millor no li diguis cocap, perquè...
0: Arantxa. M'agrada més Arantxa.
1: Per això he fet la, clar.
2: Sí, molt bé.
0: Ai, que interessant. M'anoto la llista de projectes.
1: Després parlem.
2: Que això que dèiem, que l'any passat van arribar algunes consultes també per l'Arantxa, i referent a mirar o no el mòbil, te'n recordes?
3: Sí.
2: És un comportament supertòxic, que a mi és una cosa que...
1: Que algú s'ho plantegi, ja el fet de mirar el mòbil de...
2: No, però és veritat que va arribar algun cas, te'n recordes, Arantxa, de dir, escolta, si no l'hagués vist, potser jo estava 10 anys, llançant 10 anys a la brossa, la meva vida. Clar. Gràcies a mirar-li aquell dia el mòbil, el vaig descobrir. Clar, és un debat gran, eh?
0: Sí, realment. Al final, quan ja li has vist el mòbil, ja no t'has de plantejar què hagués passat. Sí, ara ja saps la informació i has d'actuar en conseqüència, però s'afegeix com gestiones la traïció del mòbil. És a dir, és una traïció per traïció. No direm quina és més gran, si la que tu has descobert o la que tu has fet, però en tot cas hauràs de lidiar amb les dues. Ja no només amb una.
2: Comencem amb les preguntes, Maria.
1: Vinga, va, som-hi.
3: Ha arribat una pregunta, @radio4/RNE, que diu, estic començant a sentir atracció per una altra persona, encara que estimo a la meva parella. Atenció, eh? No vull trair-lo, però tampoc sé què fer amb el que sento. Com gestionem això, Arantxa? Una persona @radio4/RNE que té aquest problema, que encara estima la parella, sent atracció per una altra, com ho gestionem?
0: Doncs mira, primer de tot, sense fustigar-te. Et pot agradar una altra persona i pot agradar-te i molt.
3: I pots estar enamorat de la teva parella?
0: I pots estar enamorat de la teva parella, rotundament, que em senti tota Catalunya, sí. I això passa més del que es parla. Llavors, un creu que només li passa a ell o a ella i que està fent, doncs, el gran pecat o està en un error i entra en confusió amb la seva relació. No, això passa i molt. L'únic que es manté generalment ocult o en silenci. Per tant, no et castiguis a tu mateix o a tu mateixa, no qüestionis la teva relació. En tot cas, no degut a això, si has de qüestionar la teva relació, doncs per altres variables, perquè, bueno, ja no intimeu, perquè ja no sou carinyosos, per altres raons, però no, en tot cas, únicament per aquest motiu. Acceptar que això pugui passar, acceptar que estàs dintre de la mitjana de la població, noia, accepta-ho, i això sí, si vols ser responsable perquè decideixes continuar amb la teva relació i no la vols posar en dubte, i no vols fer allò de vaig a provar, aviam què passa, i jugar, si no vols fer aquestes, entre cometes, tonteries carinyoses que després et poden fer pagar un alt preu, el que has de fer és vigilar els apropaments que facis amb aquesta persona. T'agradarà? i t'agrada, però des de lluny. Que et convida a un cafè, no, gràcies, si és amable, no cal ser borde, ni fer un contacte zero, ni bloquejar-lo al WhatsApp, ni molt menys, però has de ser responsable i mantenir-lo en línia. El sí, no, ja veurem, això es diu curving, fer un curving que és, bueno, ja quedarem, sí, no, i tant, però no quedeu mai.
1: Fer un curving?
4: Fer un curving. Donar llargues de tota la vida.
0: Les llargues de tota la vida, ara es diu curving perquè són molt moderns.
2: Però les llargues...
0: Les llargues, sí.
2: És igual.
4: Xavi Martínez. Ja, hi ha vegades que Xavi fumia ja.
2: Jo a vegades quan tinc fred, se'm veuen les llargues, ja està, no passa res.
1: Ah!
4: Hi ha vegades no, que
2: el Xavi Fornia... S'ha de dir tot, s'ha d'explicar tot.
4: Hi ha vegades que el Xavi Martínez Xavi Fornia ja, i llavors...
2: No, en fi. Però molt interessant.
0: Que poden haver brases. Sí, clar, això significa que estàs viu i estàs viva. De fet, hi ha un estudi que el van portar aquí a la temporada passada que diu que tenim... no fantasies sexuals, però també o que t'agradi una altra persona, pot avivar la teva relació perquè t'activa sensual i sexualment. Et sents poderós, sí, et sents poderós, et sents atractiu, ja no et dic si l'altre et correspon amb miradetes. On has d'invertir això? No amb aquell tercer. Has de portar-ho i has de portar-ho, invertir-ho, catapum. El catapum estic fent així amb les mans, ho has d'abocar en la teva relació.
1: O sigui, has de focalitzar tot allò cap a la teva relació.
0: Correcte.
1: Ho has de portar a casa teva, al teu terreny.
0: Exactament. I per tant, posar límits i no afegir més intensitat i la curiositat aquella de... Ai, sí, però m'agrada molt. I sí. Els sí, contestant a la teva pregunta, són perillosos. Per tant, dues coses molt importants. No sentir-te culpable, acceptar que et poden agradar altres persones i molt, no significa que t'agradi menys la teva parella, però aquí ve la coma i el però. Posar límits,
4: és distància, molt
0: i activar tot el que se t'activa cap a la teva
4: parella. Aquesta tonteria cap a la teva parella.
0: Cap a casa.
1: O sigui, ni un cafè, Arantxa, perdona, ni un cafè.
4: Si et mola, David, no.
0: Escolta,
4: no.
0: Catalunya. No.
4: No. Té respost jo?
0: Ni un cafè. Mira la Maria.
2: Que està passant en l'era de ho volem tot. Ho volem ja, ho volem per ahir, tot.
0: I no passa res.
2: No ens volem perdre res. El FOMO. És tan complicat fer el que tu estàs dient, suposo, eh?
0: És el FOMO amorós. I sí. I sí que...
2: Clar. I com aviam. Tinc això, com perdré aquesta oportunitat? Clar, no? Que m'està regalant la vida, les energies.
0: Exactament.
2: La gent dona motius per tot.
1: Sí.
2: I
1: no, si no, ha vingut...
2: Això és que ha passat perquè havia de passar.
1: Havia de passar i era el que havia de ser i perquè no cosa. Estava bé així, no?
2: Tenim... I zero responsabilitats de res, que ens agrada molt darrerament.
0: Tenim
2: també,
0: tantes
2: això.
0: Frases pseudoespirituals per voler-nos explicar...
1: Per intentar justificar coses que
0: coses
1: no cal.
0: Que no. Llavors, sobretot, no, ni et facis mal, sentint-te culpable, però no t'autoenganyis, no? Si realment
1: vols
0: per la teva
1: no?
0: relació, m'agrada, hola,
1: Six-seven,
0: que
1: això.
0: Guai, Six-seven, balanceja i tria, i si tries a la teva relació, tota la teva prioritat a la relació.
2: Més.
4: A veure, més de parelles, eh? La meva parella evita parlar de les seves emocions quan intento acostar-me, es tanca. Jo necessito intimitat emocional, no només convivència. Com obrim aquest espai sense que se senti pressionat? Costa parlar d'emocions, Arantxa.
0: Doncs sí, i sospito, per una qüestió estadística, que aquest missatge és d'una dona i que la seva parella és un home.
4: Jo també ho crec.
0: Perquè és cert que a nivell de processar emocions i de parlar d'emocions tenen més facilitat oratòria a les dones, això hi ha estudis que ho diuen, que als homes, que els hi pot costar més. Aquesta dona, a més, segurament té un llenguatge amorós molt verbal, d'aquelles que necessiten per connectar, parlar, xerrar, s'aixequen a les 8 del matí, Maria, i estan xerrant.
4: Ai, això. Aquesta sóc jo, Arantxa.
0: No m'he dit. Doncs jo no
1: aquelles
0: notat,
1: persones
0: Maria.
1: Que a primera hora ja estàs xerrant.
4: Estàs xerrant. Sí, el meu pare
2: sí, ràpid,
4: deia,
2: ràpid, i xerra molt ràpid.
4: Quan era petita, jo parlava i parlava, i el meu pare em deia, Maria, apaga la ràdio. Doncs mira, li ha sortit malament perquè va acabar allò.
1: I que no la pagui.
2: Molt bona aquesta.
1: Que no la pagui.
4: Em deia, Maria, apaga la ràdio.
1: Que no la pagui.
4: No apaga la ràdio. Doncs aquesta persona té un llenguatge de l'amor verbal i la seva parella no.
0: La seva parella no. I és que encara que el tingui una mica, penso que no arribarà mai al nivell de la ràdio de la seva parella.
2: Ja arribarà.
0: I clar, no és només que tu et comuniquis verbalment, que comuniquis les teves emocions verbalment, sinó que necessites que la teva parella et correspongui utilitzant la mateixa via. És a dir, no és que tu parlis japo, és que vols que et retorni parlant japo. I no en sap, té un altre idioma. Llavors, què li pot passar a aquesta noia, que segurament, com deia, és una noia que no se senti estimada? I això és injust. però no significa que la seva parella no l'estimi, només que no li sap transmetre. I pot caure en una crisi de la meva parella no m'estima, yeah. I després venen a la meva consulta, per exemple, i ell diu, però si jo l'estimo molt, i jo me'l crec, no està mentint. L'únic que no sap transmetre-li i fer-la sentir com ella necessita, que és parlant i compartint intimitat, compartint la psicologia. Que és dir, necessito que compartim no només lo físic, la presència, els detalls, que els detalls doncs, és el superet, la cita, tot molt mono, sinó que parli, s'obri, obri la seva ment a mi. Com ho has de fer?
1: Clar, això,
0: ho hauràs intentat?
1: Això,
0: ho hauràs intentat? I quan més li dius, més es tanca. Jo no sé, jo no parlo com tu.
2: Ja.
0: Jo, és que jo no parlo com tu. És que jo no sé, no m'obro. És que jo t'admiro. Aquesta facilitat, però jo no he sigut mai així i aquesta part no la puc canviar, que no vol dir que no vulgui, segurament ho intenta, però pobre,
3: costa,
1: no ho sap fer.
0: Doncs el que hauràs de fer, llavors tu, que detectes que necessites que la teva parella sàpiga fer-ho, no anar per la via verbal, no ho aconseguiràs. Mai serà ràdio, perdona, és que ja t'he robat ja l'expressió.
2: Ha estat meravellós.
3: No, està bé.
0: No podràs. No, ja ho hauràs intentat i per això fas el consultori, perquè ja ho has intentat i no te'n surts. I aquí l'Arantxa Coca et donarà una altra alternativa. Fes que connecti amb tu emocionalment com tu vols, sense paraules. Vols que et doni idees? En tinc moltes, eh?
3: Com es pot connectar paraules? Emocionalment sense Clar. Paraules?
0: Una guerra de mirades.
3: Face
0: to face. Quantes vegades us heu mirat en silenci, sostenint la mirada? Si voleu, rient o no, no cal fer el joc d'aviam qui riu millor o qui riu abans, no cal. I fet tot un sopar, no mirant el plat, sinó mirant com menja l'altre, per exemple. Així l'apropes a apropes distàncies emocionalment amb tu. El contacte
2: és
0: físic
2: bona, eh?
0: No sexual. Jo li dic fer l'amor...
2: Podeu riure molt amb això, eh?
0: Sí, també. Clar, el sentit de l'humor també és una altra via de connectar.
2: A veure qui ens ser riantes.
3: Amb els nostres tècnics de so, que ens mirem constantment, per entendre's amb la mirada, mira, amb el Pau Robert, jo ara mateix...
2: El Pau Robert s'acaba de donar la volta a les ulleres, ara mateix, per exemple. Imagina't. Que sexy.
0: Fer l'amor sense fer l'amor?
3: Molt interessant.
0: Wow. Sabeu agafar les mans en com un... el mètode, el sistema...
3: Com un llacet.
0: Entrepà.
2: Ah, entrepà. No,
0: bueno, si vols llapar, també. Però, sense llapar, també. Ja és un creu més.
3: Com entrepà els dits.
2: Ja veuràs quina comunicació
1: bona. Ara m'imaginava llapant les mans. A la...
2: clar.
1: Mentre l'altre menjava, ja anava a llevar un moment. Com hem de mirar com l'altre es llepa les mans mentre es menja? Dic, un moment.
0: Enginyeria emocional seria.
3: Entre creuant els dits.
1: I m'he de llapar les meves mans o les de l'altre?
0: El de llapar no he sigut jo. Ha sigut en Xavi. Però de llapar se li ha anat ja.
1: No, ho feu. Xavi, no ho feu.
0: Si ho proveu a casa, ens ho expliqueu.
2: Perdó.
1: I envieu-nos el vídeo.
2: Des que he deixat de fumar, escolto com pitjor... Tinc el cap una mica, saps? Sí, el tinc tort. Entenc les coses a l'inrevés. Deies el mètode?
0: És posar la seva mà entre les teves. I aguantar-li. Si voleu, podeu afegir, mirar-vos.
3: No la coneixia.
2: I llapar.
0: I llapar. Tot.
3: Així, no? Mira, el Xavi Martínez...
2: Una mà de l'altra persona enmig és un sàndwich, bàsicament.
3: No havia pensat mai, això.
0: Això, si ho heu fet així molt mecànic, és normal, sou companys, però tu ja sabràs fer-ho a la teva... Tu ja sabràs posar-li allò...
2: Ho he fet fatal.
0: Ho he fet molt professionals.
3: Molt bé, té les mans...
1: Un exemple.
3: Té les mans molt suaus, el Xavi Martínez, sempre. És veritat.
2: És una crema hidratant que em va recomanar l'Arantxa.
3: Molt bé.
0: I...
2: No, en realitat no.
0: I després hi ha jocs, ara cada vegada hi ha jocs de cartes, no sexuals, també n'hi ha, però de sensuals,
3: està molt
0: on és com el pòquer de les emocions, que a través del joc, ja que parlava, molt important, del sentit de l'humor, relaxa, mira com ens hem relaxat tots quan hem fet tres riures, oi? Obre la ment i és més fàcil accedir a la part més difícil per ell, que és la de les emocions.
3: Ai, que bonic.
2: Que guai.
0: Amb l'alcohol també funciona. Però ja sabeu que aquí jo sóc la llei zero, sàlica, que es diu, no? La de zero alcohol. Però ho dic mig en broma i mig en sèrio. Moltes parelles tiren de beure per desinhibir-se i xerrar, de vegades xerrant massa i tot, se'n va. Però podem obtenir el mateix, és obrir una porta alternativa a la verbal, que és la que més utilitzem en el dia a dia i que algunes persones els hi costa, com la parella d'aquesta noia, doncs amb 0-0, amb zero alcohol. D'una altra manera, per exemple, com us deia, a través del joc, riure, el contacte sensual i l'entrada a la ment, que diuen que són els ulls.
1: Sí, perquè com veguis, si veus, depèn com veguis, la mà aquesta no la saps posar, és a dir, que...
3: Depèn. Home, tampoc és tan difícil.
2: Clar. Si has begut molt...
1: 0-0, molt bé.
3: 0-0.
1: Veure 0-0.
3: Si no saps posar la mà, molt ja bé, no molt sé... Bé.
2: Sí,
0: home,
2: sí.
0: Jo me'n recordo en un podcast que em van convidar, em preguntaven quin és el major motiu de problemes o de crisis, la major causa de crisis a les parelles. I potser es pensaven que jo diria la infidelitat, la falta de comunicació, vas dir l'alcohol. Diuen,
2: sí.
0: Hi ha molt d'alcohol encobert en parella. I jo ho sospito quan ni ells mateixos saben explicar com arriben i escalen a un determinat punt. I llavors els hi pregunto, què bebeu?
2: Wow.
0: Es fa un silenci, llavors un ho nega i l'altre diu, home, bueno, sí, de vegades una botella... Comencem per aquí. Wow. Se us va, hi ha un moment pugen, que se us va de les mans, sí.
2: Doncs se'ns acaba el temps, però és que estaríem escoltant-te sempre, Arantxa.
3: Mira, que jo volia preguntar-li per l'última tendència aquesta, lligar per Bizum. Això ho hem de tractar la setmana que ve.
2: Lligar per Bizum.
3: Això ho hem de parlar la setmana que ve.
2: És veritat.
0: Sí,
1: perquè ja em sembla l'acabose. O sigui, ara hem de lligar per Bizum.
3: Oh, sí.
1: Sí. Home, ara enviaré jo 50 cèntims per lligar. Sí, clar.
2: I si volen lligar amb tu, tu els acceptes,
1: no, sí, mira, el meu telèfon és el 6-6. No, però després el deixem a l'Instagram.
3: El concepte poses, vull sopar.
1: Esmorzar o dinar,
0: jo,
1: sopar.
0: Jo vull deixar una pregunta aquí. És creativitat o és desesperació?
2: Amiga.
3: Ui.
2: Però clar, un Bizum de 50 cèntims o un euro, no? I posar sí. El concepte, et convido a sopar o...
0: O el que vulguis.
1: Hem de pujar preus, 50 cèntims.
2: No, hem de pujar
3: preus. Perquè és el mínim.
2: Misèria,
3: eh? Per 50 cèntims jo no vaig a sopar amb ningú,
0: a partir de... Parlem, no?
1: Més de 3, 4, 5, no?
2: Clar. Sí. T'arriba un de 500 euros, què dius?
1: Aleshores.
2: No, també... quedo a casa aquesta nit.
3: Dius, a todo. 500 euros?
1: Primer pena, jo penso, s'han equivocat. No era a mi. S'han equivocat, no era.
0: Però llavors ja cesses el concepte i veus que el nom està ben posat i que et diuen a tu, vols que fem un cafè? I dius, mira, és la manera d'entrar.
2: És molt interessant perquè és un fenomen real, que està passant i molt.
0: Estem fent mig broma perquè si ens ho prenem molt en sèrio ens fa una mica de por.
2: Una mica.
3: Però si el Bizum és d'aquella persona de la feina, digue-li que no. Ja
2: estàs. Arantxa Coca, gràcies. Benvinguda a la tarda de Ràdio 4. T'estimem molt. Gràcies a tu. Arriba el butlletí de les 6 de la tarda i després, atenció, Cronos, aquí a l'estudi, Enric Auqué i Fernando, el director de la pel·li. De seguida hem de parlar de moltes coses i molt importants.
5: Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. 28 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen aquesta tarda en un incendi de vegetació forestal a prop del nucli de Treguany, a la baronia de Rialp, a la comarca de la Noguera. Diversos llamps han provocat columnes de fum. Hi treballen 78 bombers, entre les dotacions aèries i les terrestres, que han confirmat que es tracta d'un únic focus situat a la zona del barranc de Comaferrera. El foc afecta una roureda en una zona de difícil accés. Segons els bombers de la Generalitat, de moment només hi ha flam activa la cua i el flanc dret de l'incendi. Justament avui, recordem, s'ha reobert l'accés als parcs naturals de la baronia de Rialp en rebaixar el nivell 4 del Pla Alfa per prevenció d'incendis. Precisament, el govern ha decidit avui suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, de cara a demà dimecres, pel risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, que són comarques que estan en situació de perill 5 sobre 6, segons les previsions del Meteocat. L'executiu també ha demanat que des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible, que s'ajorni l'activitat sanitària en urgent i restringir la mobilitat, excepte per causes de força major i de serveis essencials. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Serà aproximadament un fenomen que durarà, oscil·larà entre les 7 del matí de demà i aproximadament es podria allargar fins a les 5 de la tarda. Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins a les 5 de la tarda.
5: Les restriccions que s'han comunicat a través d'un ES Alert a quarts de 6 de la tarda també afecten els centres de dia per persones grans i amb discapacitat. Per l'Ajuntament de Barcelona, l'esborrany de la Llei d'Habitatge Europea que presentarà demà el comissionat a Brussel·les avala les polítiques de l'Ajuntament, com ara la declaració de zones tensionades i la desaparició dels pisos turístics el 2028. Maite Boada.
6: Per Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia, tot i les opinions d'alguns lobbies de dretes, el marc normatiu de la futura llei de vivenda avala les polítiques dutes a terme per l'Ajuntament.
8: Que la Comissió Europea es fa seu el concepte de zona de mercat tensionat. Reconeix que les àrees on hi ha una pressió immobiliària que no permet garantir l'accés a l'habitatge, els governs estan legitimats a prendre mesures per poder garantir l'accés a l'habitatge. I reconeix també que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi, els veïns i les veïnes.
6: En aquest sentit, Bonet ha citat la prohibició dels pisos turístics al 2028, com pretén l'Ajuntament de Barcelona, i també la declaració de zones tensionades. Brussel·les dona el paraigües a les ciutats per fer aquest tipus de polítiques, però en cap cas les considera obligatòries.
5: Gràcies, Maite. I el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari, reben aquesta hora la medalla d'or de la Generalitat. És la màxima distinció que concedeix el govern català i que entrega a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa. El cuiner de l'Hospitalet rep aquest reconeixement per la seva contribució a la renovació del llenguatge de la gastronomia contemporània, la qual asseguren ha situat la cuina catalana com a referent mundial. De la seva banda, la doctora en física ho fa per haver ajudat amb el seu lideratge científic a consolidar l'accelerador de partícules ALBA com una infraestructura internacional de referència. En esports, Matthew Brennan ha guanyat a l'esprint la setzena etapa de la Vuelta de 181 quilòmetres entre Cortegana i Palos de la Frontera. Enric Mas continua al capdavant de la classificació general i manté un dia més el mallot vermell. El corredor de l'equip Movistar ha arribat amb el grup principal i conserva el lideratge després d'una jornada plana en què el pilot ha controlat en tot moment l'escapada. La general, per tant, es manté sense canvis a les posicions de privilegi. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades encara a diferents punts, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. És el cas de la C-17, al tram de Parets del Vallès, en sentit Barcelona, la C-59, a l'altura de Palau-Solità i Plegamans, en sentit nord, o també la C-58, com sempre, a l'últim tram entre Montcada, Torrebaró, el Nus, tota aquesta zona plena, de fet, tant la C-58 com la C-33, les dues en sentit Barcelona. També tenim aturades d'un quilòmetre a la C-60 Argentona, fins a enllaçar amb la C-32, per tant, en sentit Mataró, i diferents trams de les dues rondes en sentit Besòs, sobretot. Destacarem també la C-32, en aquest cas, de sortida, a Sant Boi de Llobregat, amb aturades en sentit Gavà, Viladecans o Castelldefels, i també l'autovia 2, en aquest cas, a Cornellà i d'entrada a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: programa de dimarts, Maria... Anava a dir Maria García.
1: No passa res, tu pots dir com vulguis. Ja, ja. Increïble.
0: És que s'ha regirat els cognoms.
1: Sí, sí, sí, però que no passa res, perquè o sigui, jo sé que serà superhabitual ara al principi, o sigui que...
0: És que la teva marca Maria García Coll és potent,
1: eh? No, porta doncs ara la canviarem.
0: No, que et deia, programa avui frenètic.
1: No, increïble.
0: Analitzant aquest informe PISA des de primera hora, des de les 4 d'aquesta tarda, amb el Toni Baena, amb la Mar Hurtado... amb l'Adam Martín, que ha debutat avui amb nosaltres, parlant de salut,
1: ens
0: de nutrició.
1: Encantat.
0: Meravellós. I amb l'Arantxa Coca. I seguirem amb els artistes. I és que ahir vam parlar amb el director de la pel·lícula Cronos.
1: Sí, que hi ha hagut molta polèmica amb aquesta pel·lícula, no? Sobretot també per com tracta els atemptats del 17 d'agost, però en concret per unes declaracions que ahir les vam estar comentant, que va fer l'Enric Auqué, on deia, no?, doncs, quina responsabilitat podia tenir ell de que joves catalans, aparentment integrats, com eren els terroristes que van fer aquests atemptats, s'haguessin radicalitzat, no? I per si alguna vegada havien patit racisme, ell pensava, quina responsabilitat puc tenir jo de tot això? Bé, doncs moltes persones van agafar aquestes declaracions i van dir, doncs no, la culpa evidentment és dels terroristes, no és nostra.
0: Això és evident.
1: Clar, hi ha hagut moltíssima, moltíssima polèmica. Ahir el director de la pel·lícula ens deia...
0: Fernando González Molina va estar amb nosaltres
1: i ens deia, jo no sé, no em correspon a mi jutjar si el sistema va fallar o no, no? Llavors, doncs, amb ells dos parlarem ara, doncs, de la pel·lícula, de com ha sigut aquesta estrena i de com ha anat tot plegat.
0: Ahir volíem trucar al Fernando González Molina, el director de Cronos, per donar-li també l'enhorabona, perquè era dilluns i perquè la pel·li es va estrenar el divendres i ha fet un cap de setmana històric. Rècord d'una pel·lícula en català. Així que ahir, en aquesta trucada, vam dir, doncs demà ens veiem. Si us va bé, us passeu per l'estudi. Tant tu, Fernando, com l'Enric Auqué. I em sembla que ja podem obrir les portes a dos peces fonamentals d'aquesta pel·lícula, de Cronos.

0: estic al barri de Gràcia, deu estar passejant previ al concert d'aquesta nit i només podem fer que saludar-la, atenció en exclusiva, per la tarda de Ràdio 4. Aitana, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Aitana, aquí amb nosaltres, atenció en exclusiva. Aitana, avui és l'últim concert d'aquesta gira, 4 concerts. Què fas per tenir aquesta energia sempre, cada dia a l'escenari?
1: Doncs bueno, és que els meus fans ja em donen l'energia suficient per enfrontar aquests concerts. És una experiència molt, molt bonica, i tornar a la meva terra, a la meva cultura, David, és impressionant.
2: David.
0: Sí, digue, Xavi. Ah, sí,
2: no,
0: sí.
2: No, que, vull dir, que la veu no és la de l'Aitana.
3: Clar.
2: És l'Aitana, no és l'Aitana.
0: Sí. Sí. La veu pot semblar una mica diferent de l'Aitana, perquè, clar, ara em comentava l'Aitana que no està forçant la veu, perquè ho ha de donar tot pel concert d'aquesta nit. A part, s'ha aixecat com una mica de vendaval aquí, on ens trobem.
2: Estàs a Barcelona,
0: al barri de Gràcia,
2: i, clar, barri de Gràcia, sí,
0: i fa una mica... Ah, perquè veieu qui és l'Aitana. Aitana, per exemple, tu com has viscut la polèmica aquesta dels balls, que deien que potser no són aptes pel públic?
1: A veure, jo entenc la polèmica que hi ha hagut, però jo intento fer feliç a la gent, intento fer pues, el que a mi em fa feliç,
3: no,
1: i el
3: no,
1: que
3: no.
1: Jo crec que puc sortir i fer i donar-ho tot. Vull dir, al final és el que jo em sento còmode
0: David.
1: Fent.
0: Sí, digues, Xavi, sí. Alguna pregunta li voleu fer? Si poso a l'Aitana, que la tenim aquí.
3: Nosaltres ja... No sé què has fet avui, Aitana.
0: Aitana, clar, avui, per exemple, el dia d'avui, avui què has fet?
1: Doncs avui, pues, he passejat pels meus carrers i he tornat a l'escola, sí, a l'institut, ja, tornada a la rutina.
3: L'Aitana no ha anat avui a l'institut, David.
2: No,
3: l'Aitana no està aixecant la camisa, no.
2: Però David, no estàs amb l'Aitana.
0: Estic amb l'Aitana, ja sí. Però
2: mentida.
0: Et dius Aitana, no?
1: Sí, em dic Aitana.
0: És l'Aitana i està amb la mare, que és la mare. Hola, mare.
4: Hola, bona tarda.
0: És la mare i l'Aitana, que és la mare i filla. Sí, no? Però no era això el que havia de fer, buscar l'Aitana?
2: És que de debò...
3: El David ha passejat pel carrer i, David, clar, t'has trobat amb una... Has anat preguntant una noia que es deia Aitana, no?
0: Sí, jo he agafat Glòries Amunt, estic aquí a la plaça Joanica, a la Vila de Gràcia, i m'he trobat aquí, em diu, sí, no és que hi ha Aitana, jo parlant, trobant, buscant Aitanes. Diu, no, jo em dic Aitana. I dic, ah, doncs ja està bé, volíem l'Aitana, no? Doncs era
2: home,
0: això.
2: A veure, és veritat, li vam demanar l'Aitana i ho ha aconseguit.
3: Sí,
2: ho ha aconseguit,
3: sí.
2: Doncs ja està. Missió complida, Gallac.
0: Doncs apa, ara, ja puc tornar cap a la ràdio, no? Aitana, gràcies, eh?
2: Menuda farsa, eh? Menuda farsa.
4: Adéu, moltes gràcies.
3: Ara està falsejant la veu, eh?
2: Ara sí, ara s'ha semblat a l'Aitana una miqueta.
3: Sí.
2: Doncs David Gallac, t'esperem aquí a la ràdio.
0: Vinga, va, ara torno, ara vaig cap allà.
2: La Maria ha portat a una persona que realment jo crec que és l'Aitana.
3: He portat a l'Aitana. Aitana, hola, què tal?
5: Hola, bona tarda, què tal?
3: És l'Aitana, no?
2: S'assembla molt. Si algú vol sortir de dubtes, que es connecti a RN Audio. Podeu veure l'streaming en directe a les càmeres d'aquest estudi i dir si creieu que és Aitana o no és l'Aitana.
3: Clar, jo, evidentment, anem a treure de dubtes a la gent que no es pugui connectar, que estigui ara mateix en els cotxes, que estigui ara mateix no fent alguna cosa.
2: Sí, escoltant el que és un programa de ràdio, no? Però també es pot veure una mica.
3: Sí, a mi em van demanar portar l'Aitana i jo vaig dir, jo conec una persona que, evidentment, doncs Aitana Ocaña no ens podia atendre a les 18:41 minuts d'avui dimarts perquè està a punt de començar el concert, l'últim concert que farà a Barcelona.
2: Està a punt, a punt.
3: Però jo vaig dir, jo tinc una amiga, conec una persona que és igual que l'Aitana, que s'assembla moltíssim, perquè, a més, bueno, jo és que la conec des de fa molts anys, vam estudiar juntes, és la Irene. Hola, Irene, ara
5: què
3: tal?
5: Hola, Maria, ara sí que
2: sí. Vale, confirmem, no és l'Aitana.
3: No.
2: Però com t'assembles, Irene, a l'Aitana? És impressionant.
3: I ella mateixa diu que sí,
5: eh? Bueno, jo ja, amb el temps, ja em veig com que no m'assemblo tant, perquè de tant que m'ho diuen,
2: ja.
5: Però sí que és veritat que des que va sortir l'Aitana a Operación Triunfo, ja des de ben petita, Irene, aquesta noia s'assembla a tu, mira com parla, mira el timbre de veu.
3: Sí. No només és físicament, eh? És la veu, és els gestos, és la manera de parlar. Això t'ho diuen, eh?
5: Això m'ho diuen, clar. Jo vaig néixer abans,
3: això ho
5: saps tu.
3: Això ho diu sempre ella.
5: Sí, ho dic sempre.
3: Ella és més gran.
5: Evidentment, la fama se l'ha emportat ella, però bueno, m'assemblo.
2: Però, a veure, el Serrell és pre o post-Aitana?
5: No, el Serrell, tinc jo fotos de petita, que era un bolet, amb el Serrell sempre.
2: Ostres, les celles, els ulls, també.
5: Sí.
2: La forma de la cara, no?
3: Et paren pel carrer, però...
2: Et passa això? Et paren per... I què com és això?
5: Bueno, per exemple, de festa, és una... ara que no surto tant, però quan sortia era un cachondeo, perquè Aitana, foto, Aitana, foto, i jo, sabeu que no sóc l'Aitana, no? I em diuen, ja, però foto.

0: Vas anar al concert, aquests que ha fet ara no, però vas anar al concert, els últims que va fer a Barcelona, i et van demanar fotos en el concert.
1: Sí,
0: com
1: sí,
0: va ser això?
1: Bueno, vaig anar al concert i me'n recordo que tenia unes nenes petites just davant meu, amb la meva amiga, i es van girar i es van quedar com mirant-me, no sé qui és, perquè l'estic veient a l'escenari, però aquesta també s'assembla.
2: Su doble de acción, eh?
0: Clar, i això, això també et porta... Tu fas contingut a xarxes socials, no? Et podem trobar com a Wirei, W-I-R-E-I, a les xarxes socials, i això també et porta gent, o sigui, seguidors, però també molt hate, molt odi, perquè et diuen que la vols copiar, no?
1: Clar, clar, o sigui, jo vaig començar fent, bueno, fent contingut quan vaig fer allò del podcast, que venia aquí a fer de col·laboradora.
0: Sí, perquè la Irene havia vingut amb mi aquí als estius a Ràdio 4 a fer la seva secció, que té un podcast de psicologia.
1: I, bueno, vaig començar a gravar-me vídeos cantant, perquè em vaig com animar a fer-ho, i, clar, jo ho faig sense estudi, sense res, tal qual, chapucero, però m'han començat a comentar i hi havia gent que em deia «Ai, que guai, s'assembla un montón», tal. Jo pensava «Això és broma, no pot ser que sigui veritat». Pues amb la broma es viralitzaven, clar, i també tenia molt de hate. T'assembles, et vols copiar... Clar, al final, jo ho entenc perquè... Potser impacta una mica, no? Algú que canta a l'Aitana, que s'assembla a l'Aitana, que sembla que es vulgui...
2: Bueno, beneficiar de...
1: Sí, clar. Al final...
2: Ser semblant a l'Aitana.
1: Sí, al final a mi m'agrada i m'agrada cantar les seves cançons perquè m'agrada cantar.
0: Però I també ha vingut amb el seu plex.
2: Això t'anava a dir. T'anava a dir, què tal? Bona tarda. Bona tarda, què tal?
0: I és el Pol. Pol. És la parella Pol, de l'Aitana. Ai, de l'Aitana anava a dir.
3: De la Irene. Sí, jo sóc el plex, més ben dit, el flex, o el flex de Temu, també em diuen.
2: No treguis valor. Et sembles molt més simpàtic tu que el plex.
3: Que el plex, bueno, perquè és la imatge així, més sèria de ser boxejador, ser nòvio d'una famosa.
2: Clar, clar.
3: Jo no tinc tot això, jo no tinc la pressió.
2: Tu com ho veus tot plegat? Perquè, clar, ha estat una bogeria, suposo, no? En segons quins moments.
3: Bueno, sí, a vegades és curiós, no?, perquè potser anem a l'autobús i ja no hi ha unes nenes i se la queden mirant.
2: No, és l'Aitana.
3: I treuen el mòbil i es posen a mirar-la. Però jo, clar, jo quan la vaig conèixer, jo no coneixia l'Aitana. O sigui, jo és que directament no escoltava ni la seva música, no, per mi no sabia qui era. I ella em deia, sí, és que me dicen que me parezco mucho a l'Aitana. I jo no sé qui és l'Aitana. Llavors l'Aitana, jo la vaig conèixer després de conèixer-la a ella. I per mi és l'Aitana que s'assembla a ella. No és ella que s'assembla a ella.

0: Clar, quan deia ara la Irene, no, és que jo des de petita tinc fotos amb el Serrell, tu deies, sí, sí, això és veritat. Clar, tu has vist aquestes fotos, sí, la Irene no copia a ningú, és ella, no?
1: Jo confirmo que la nevera té una foto d'ella amb 3 anys penjada que sembla un bolet, literalment.
2: És que literal, sí, portava el Bob i tot, perquè ara m'estic deixant créixer, però quan portava el Bob també t'has copiat.
0: No? Però això ho podries explotar.
2: Sí.
0: No l'estàs explotant, de fer de doble d'Aitana, no? Perquè hi ha empreses que busquen persones que s'assemblin a famosos per posar-los d'esquena, per fer
3: moltes
0: anuncis,
3: sí,
0: per llogar, perquè els famosos, doncs, el caché que tenen és molt elevat, i si tu llogues a l'Aitana per mitja hora, no és el mateix que llogar-la per 10 minuts, eh?
3: Ah, exacte. Clar.
0: Llavors, doncs, totalment, pots llogar a l'Aitana per 10 minuts i a la resta, hora i mitja, pots llogar a la Irene, no? Això no ho estàs explotant.
2: Home, m'ho han dit algun cop, però he d'investigar, perquè realment no ho sé. O sigui, sí que és veritat que de cara a voler fer música, moltes vegades penso que no sé si em beneficiaria, perquè al final em dirien que em copio i llavors tinc aquesta cosa aquí.
3: Per cert, ens diu el Martín Noia, un dels nostres tècnics de so i gran productor musical, que si vols ja tens productor.
0: Ah, mira,
3: super.
0: Veus, estem fent aquí xarxa de negocis. No, és molt bo.
3: Però clar, què passaria? Hauries de,
2: clar, no sé,
3: de canviar de look, entenc, perquè és que seria molt, molt evident, no? Seria una cosa...
2: Clar, encara
3: que
2: no, no, no vull canviar. Tu, però... Que canvi ella, no?
3: Ja saps, és més
0: marketing.
3: Famosa.
0: Ella, diu.
3: Però clar, és que dirien el que tu acabes de...
2: Ja,
3: de,
2: sí, sí. De no sé, hauria de rapejar o fer alguna cosa així molt diferent, no?
3: I cantes, llavors?
2: Canto, canto.
3: T'agradaria dedicar-te? No,
2: m'agradaria fer cançons, sí, sí.
0: Però tu toques el violí des de molt petita.
2: Sí, he fet música, sí, tocava el violí... He estat apuntada a una escola de cant.
0: Mira, tenim gent aquí que està venint a veure...
3: Ai, no.
0: Està venint a veure. La Judit està venint a veure. Mira, et saluda. Sí.
3: Judit, del Pla B, del programa del Toni Marín.
0: Sí.
3: Que realment ha vingut a veure l'Aitana.
0: Clar, clar.
3: Però ara descobrirà la Irene. Que és millor.
0: Clar, jo ahir vaig anunciar per antena que avui tindríem a l'Aitana,
3: sí, sí,
0: i Carla Villegas, també gran amiga d'aquesta casa, d'aquest programa, em va dir, com que demà teniu a l'Enric Auqué i a l'Aitana? I vaig dir, bé, a l'Enric Auqué sí, ha estat aquí.
3: Sí, i l'Aitana ja
0: veurem... li vaig dir, t'he de dir que no és l'Aitana, li vaig dir a la Carla.
3: És que el concert comença en una hora. En una
0: clar, no l'hem pogut... Ho hem intentat, eh? Però clar.
3: Llavors, Irene, tu vols fer carrera musical. T'agradaria dedicar-t'hi?
2: No s'ha donat l'oportunitat, però sempre ha volgut. Jo volia entrar a Operación Triunfo.
3: Ostres, fixa't.
0: No, no, és que la Irene va fer el càsting d'Operación Triunfo.
2: I has no vaig passar. Spoiler.
3: Has posat algun vídeo cantant alguna cançó de l'Aitana?
2: Sí, sí, sí.
3: Ho has jugat, no? Ho has volgut jugar una mica?
0: De fet, el tenim per aquí, eh? Jo no sé si l'he ficat a l'escaleta, però tenim, mira, el tenim. Un àudio de la Irene cantant.
3: Ah, sí, sí.
0: Mira.
3: Ara el buscarà, en tot cas. No,
0: el tenim a àudios. Mira, que l'he perdut. Ara... És que saps què passa? Que hem de fer tantes coses.
3: Que
0: jo
3: no
0: l'he descarregat i no l'he ficat a l'escaleta perquè allò sonin... Però a àudios de la tarda de Ràdio 4 tenim un àudio que es diu Irene, 6 de febrero, Irene... Perquè la Irene penja contingut a les xarxes, o a àudios, o a talls,
3: cas,
0: en algun lloc.
3: Ara, si podem, l'escoltem. Però, clar, tu en aquest sentit sí que has dit, escolta, anem a versionar una cançó de l'Aitana. T'ha arribat molt de comentari, hate?
2: Uah, sí.
3: Sí?
2: O sigui, no em puc queixar perquè també hi ha molts comentaris macos. De segueix així o, vale, s'assembla, però és ella, m'agrada com canta, continua practicant, perquè al final jo canto, no sóc professional, no estic acostumada a fer concerts, evidentment, com l'Aitana.
3: Home, clar.
2: Però sí, sí, o sigui, el hate sobretot és té còpies... o quina falta de personalitat, o no te gusta dibujar, és com, no, dibujo peor.
0: Clar, és que al final la Irene canta així, mireu.
4: Un 6 de febrero, un te amo, que ya no está.
3: S'assembla, no?

0: sembla? Les veus, no? Però no és buscat.
1: No, no, és que és el meu timbre.
0: Jo crec que us heu de conèixer. Hem de provocar...
1: Això ho volíem fer. Hem de contactar la mamen, sí, la mamen perquè m'ajudi amb la tècnica vocal i ja està. Jo
2: mira, perquè l'ajudi amb la tècnica vocal, eh? És la idea.
0: Hem de... No, no, jo dic, hem de provocar la trobada Irene Aitana, perquè hi ha... són vides paral·leles. Però tu vas començar abans.
1: Clar, jo amb la música vaig començar abans i quan ella va sortir a Operación Triunfo va ser quan em van dir, me'n recorda tu, com parla, així com...
2: Tu tens com 5 anys més que l'Aitana.
1: Vull clar, dir... jo tinc 31.
0: Sí.
2: Li vaig dir a la Irene, escolta, però vindràs i cantaràs, no? I em va dir, bueno, ja intentaré cantar, hem preparat, sí. Perquè la gent diu, no, però això era un àudio, està editat, saps el que vull dir? Sí que, si voleu, jo crec que la Irene, si vol, pot cantar,
0: meravella.
2: Eh?
0: Doncs llancem la base, una base musical.
2: Sí, el Martín ho ha preparat perfecte.
0: Doncs mira, el Pau Robert el llença, el Martín i el Pau et llencen la base, i tu, quan vulguis, quan els hi donis l'okay, ells te la llencen.
2: Prepara.
0: Irene, que no Aitana, Irene, en directe a Ràdio 4, a la tarda a Ràdio 4.

0: spoiler que li han posat. Ja, bueno.
1: És subtil, però enhorabona. És molt difícil fer, a més, algunes notes de les que acabes de fer, sobretot quan està acabant la tornada. Sí. És molt difícil no desafinar,
2: Estava nervioseta, però bueno.
0: Que el Pol també fa música i anava fent amb el cap com dient sí, ho estàs fent bé,
3: Sí, i tant, no? I tant.
1: Tu també ets músic, Pol.
3: Bueno, jo porto fent música, però jo faig rap. L'he fet des dels 15 a 14 anys. I amb el temps sí que he acabat fent doncs, alguna cosa més melòdic, però res, a casa, amb un micro de no sé, 50 euros i a mi rotllo. I ja està, però jo mai ho he professionalitzat.
1: Sí, però és un art que us neix de dins, no? És una cosa que sembla que vol sortir.
3: Sí, és una cosa també que ens uneix molt, l'art, en general.
0: Bueno, com el Plex Gaitana, no?
3: Exacte.
0: Clar, a tu diuen que t'assembles al Carlos Baute, per exemple.
1: Segons el moment del dia, sí.
0: Però tu t'has trobat amb... Tu sí que t'has conegut amb el Carlos Baute, sou amics.
1: Sí, home, hem fet programes de tele junts.
0: Per això, Duos Increïbles.
1: Doncs quan jo presentava Duos Increïbles, li van dir això al Carlos Baute i vam fer un moment del programa, ens vam posar junts, i jo ho sento molt, vaig veure la tele i dic, mira, no sé, jo no em veig massa semblant.
0: Alguna cosa.
1: Pot ser, alguna cosa.
0: Una mica ros, no? Però... Oh!
1: Saps que t'assembles a la Marta Sánchez? Mai t'ho han dit? Bé, doncs aquest és el cas d'una noia catalana que es diu Irene, que t'agraïm molt, Irene, que hagis vingut avui a Ràdio 4.
0: Estàvem nerviosa, la Irene ho ha fet molt bé.
2: Sí,
1: ho has fet increïble, meravellós. El Pol, el nòvio.
3: El nòvio.
1: Quan porteu parella?
3: Sí, doncs ara fem dos anyets.
1: Dos anyets. T'ho has posat seriós, eh?
3: Sí. Molt poc bé. A poc.
1: Se us veu molt feliços. Sí.
3: Oh, i tant, això sí.
1: I el que dèiem, el cas de la Irene, que és una persona a qui la gent li para pel carrer.
0: Li demanen festa, fotos.
1: Li demanen fotos, perquè realment s'assembla molt a l'Aitana i hi havia moltes coincidències també en les dues vides.
0: Sí, música, no? Del Baixlo. Tu ets de Badalona i l'Aitana és de Sant Climent.
2: Més o menys.
0: Ostres,
1: compta demà, El Baix Llobregat també.
0: Ai, sí, demà pluges, tenim pluges,
1: Sí, sí, sí.
0: No. Vull dir, al final...
1: En fi, us agraïm molt la visita. Gràcies.
2: Sí, gràcies per venir.
1: Pol, que vagi molt bé.
3: Igualment, macos.
1: I Irene,
2: un
1: que no eres Ocaña, eres la canya.
2: Ole!
1: Toma! Gràcies. Doncs mira, si voleu tanquem amb l'Aitana.
0: Jo crec que és el dia, no? I, atenció, mira, saps què farem ara per acabar? Una mica el repàs dels partits de Champions, si vols.
1: Ah, sisplau, sí.
0: Que els tenim en joc
1: ja. Ràpidament.
0: Els espanyols, el Betis i el Madrid juguen a les 9, però ara mateix en directe tenim... En directe tenim el Bruges Aston Villa, que van 0-0.
1: No me'l perdo.
0: I el AEC... És que, clar, no sé què és això. I el AEC LASK Linz, que també va 0-0.
1: Aquest és el bo d'avui.
0: Aquest és el bo, oi que sí?
1: Hi ha un equip, AEC Atenes...
0: hi ha un equip que no té ni foto d'escut.
1: El LASK.
0: El LASK,
1: sí. El LASK, que podria... És un equip que aquest any juga a la Champions, però podria ser... Podrien ser grans magatzems de...
0: I després
1: mobles
0: tenim...
1: suecs.
0: A les 9, el Porto Manchester City, el Real Madrid Inter, el Dortmund Villarreal,
1: i el
0: Lille Betis, que hem parlat amb la Montse
1: de la penya
0: del Betis de l'Hospitalet i estava encantada. Jo crec que ho celebrarà moltíssim aquesta nit.
1: I
0: demà Barça.
1: I demà el Barça, a partir de...
0: És a... 3:15 de la tarda.
1: Exacte, és l'horari que ens agafa en directe.
0: Sí, tindrem el David Gallac per allà als voltants del Camp Nou.
1: El tindrem al Camp Nou i també farem una bona prèvia amb les companyes i els companys d'esports d'aquesta casa de Ràdio 4, que són els millors. Així que des de la cabina, des de dins del Camp Nou, els millors professionals també ens faran demà aquesta prèvia del Barça Feyenoord. Per cert, recordar ràpidament que el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, demà dimecres per risc de pluja intensa, com dèiem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, Garraf i Penedès. Comarques que estan en situació de perill 5 sobre 6. Això segons les previsions del Meteocat.
0: Han sonat ja les S alert en aquestes zones.
1: Sí.
0: Ens ho fan arribar i bé, que estan doncs pendents, no? També al final les directrius són aquestes, eh?
1: De fet, l'executiu també ha demanat que de 7 del matí a 5 de la tarda, de 7 a 17, les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible. Ajornar l'activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat excepte per causes de força major i de serveis.
0: Fortes pluges, essencials. Baixada de les temperatures, també s'esperen aquests dies pedregades, per tant, molta precaució, molta atenció. evitar desplaçaments innecessaris.
1: Què farem demà? Farem programa o no? Perquè ens agafa de ple.
0: Mira, l'haurem de fer.
1: Que tu i jo venim del Vallès.
0: Venim del Vallès. Ja no sé com ho haurem de fer, sinó quedar-nos aquí a dormir a la ràdio. No sé, Xavi, ja veurem.
1: Però això és de 7 a 5 de la tarda.
0: Sí. No puc, bueno,
1: ja veurem.
0: Ja estarem molt pendents.
1: Potser fem un programa demà que sona a pandèmia.
0: Ostres, seria curiós, tornar aquelles idees.
1: Es van fer tots els programes des de casa.
0: Sí, i que tenim també moltes bones comunicacions, que es pot fer.
1: Bé, esperem poder venir a l'estudi.
0: Sí, home, la idea és que sí,
1: sobretot molta precaució. Que hem d'agrair a persones meravelloses que fan que això sigui possible i que fan que això soni increïble, com són el Martín Noia, el Pau Robert, una tarda més a la tarda de Ràdio 4, a la producció Sònia Rodríguez, Justícia, i Joel Sevilla. És que m'agrada molt el seu cognom.
0: Home,
1: el segon.
0: És increïble.
1: És que dir-te Justícia.
0: Brutal.
1: És que amb això ja has guanyat.
0: Xavi Martínez López.
1: Clar, fixa't, veus? Són alemanys, els meus cognoms. I el David Gallà, que està
0: amb l'Aitana.
1: Està amb l'altra Aitana.
0: Sí.
1: Maria Coll, demà més, a les 4 de la tarda.
0: Sempre a les 4 de la tarda, a la tarda de Ràdio 4, per estar informat, per tenir bon humor. Demà tenim coses
1: demà.
0: Hem avançat la Champions, però ja no vull avançar res més, perquè si no ja no ens escoltaran.
1: Va, per tant, una mica d'espoiler, sí, que em fa il·lusió dir-ho, que demà ens visita un dels millors actors que té aquest país i que més ens ha fet riure.
0: Toni Cano.
1: Ah, no. Toni Cano serà amb nosaltres.
0: Ah.
1: Però demà tenim amb nosaltres el Jordi Sánchez.
0: Ah,
1: home, Jordi
0: l'he passat per davant, el Toni Cano, has vist?
1: Vanessa Jordi Sánchez, Howard, increïble. Que comentarem
0: Vanessa
1: amb ella.
0: Vanessa Howards.
1: Howards, eh?
0: Li diem així.
1: Amb ella ja sabeu que comentem tot el que és la crònica social, eh? I a més ve carregadeta a nivell de monarquies.
0: Sí.
1: En fi, demà més. Us esperem i ara us quedeu amb molt bones mans. Arriba la informació.
0: Edició vespre i després el pla B, amb Toni Marín i tot el seu equipàs.
1: Fins demà.

0: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Són les 7.
0: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
1: Bon vespre. Arriba un canvi de temps.
2: Serà aproximadament un fenomen que durarà, oscil·larà entre les 7 del matí de demà i aproximadament es podria allargar fins les 5 de la tarda.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, del govern, que ha decidit suspendre les classes, restringir la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Garraf i al Vallès Occidental. Una previsió de pluges torrencials amb més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora que s'esperen, acumulacions que localment poden superar els 90 litres en 3 hores. Es demana evitar qualsevol desplaçament prescindible, teletreballar i no acostar-se a rieres, barrancs ni zones inundables. Milers d'estudiants quedaran afectats per aquesta suspensió de l'activitat educativa i universitària. També tots els treballadors associats a aquests centres educatius. Restriccions que s'han comunicat aquesta tarda a través d'un esalert, també afectant els centres de dia per persones grans i amb discapacitat. L'escola comença, doncs, sota una alerta meteorològica, però també sota una alerta més estructural. L'informe PISA, que situa Espanya en els pitjors resultats des que va començar a publicar-se a l'any 2000. En només 3 anys, els alumnes han perdut 23 punts en comprensió lectora, 16 en matemàtiques i 8 en ciències. 20 punts equivalen aproximadament a tot un curs escolar. I en aquest context, primer dia de classe.
3: Tinc moltes ganes d'anar a la classe.
4: Preferia seguir de vacaciones.
5: Prefiero estar muchísimo en clases.
6: Veure les mestres.
1: I en aquest context de primer dia de classe, els sindicats han portat aquest malestar al carrer amb una vaga per reclamar menys ràtios, més recursos per l'escola inclusiva.
7: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu. Falten recursos, això no va de sous.
1: De seguida explicarem què és el que ha dit la consellera, també les reaccions polítiques al respecte. Una alerta obliga demà a quedar-se a casa, l'altra obliga a preguntar-se què passa dins les aules i amb quines eines s'han d'afrontar aquest curs que comença. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció, Jordi Manyes a control central. Posem ordre a l'actualitat i escoltem les veus dels protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa aquest dimarts, que us avancem amb Laura Monill. El Tribunal Suprem ha suspès cautelarment la inscripció al cens electoral dels beneficiaris de la llei de nets, a petició de Vox i Justitia Europa.
8: La suspensió no afecta els qui acreditin que són fills o nets d'exiliats espanyols. L'executiu, però, no comparteix la decisió de l'alt tribunal. Elma Saiz, ministra.
9: No compartimos esta decisión contraria al criterio del gobierno y también al de la Junta Electoral Central. Y bueno, confiamos en la imparcialidad de la justicia, en el Estado de Derecho es imprescindible. Confiamos.
8: PP i Vox han celebrat que la justícia, diuen, els doni la raó.
1: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar 40 documents que té el govern central sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol.
8: La situació a la ciutat autònoma continua aixecant polseguera política. En les darreres hores, el PSOE ha qüestionat la jutgessa de l'Audiència Nacional que investigarà l'entrada massiva a Ceuta, una posició que han criticat des del PP, Esther Muñoz.
10: Cuando los hechos contradicen el relato del gobierno, pues atacan a quien haga falta y estamos viendo a Óscar Puente, pues evidentemente atacar a una juez, ¿no? Algo que no debería hacer un gobierno, que no debería meterse con el poder judicial.
1: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, tenia informació sobre els atemptats de Hamas del 7 d'octubre de 2023, 10 dies abans dels fets.
8: Així ho ha revelat el diari israelià Haaretz en una investigació en què s'explica que va ser el líder d'Emirats Àrabs Units qui el va alertar d'aquesta amenaça. Aquesta informació contrasta amb el relat que havia mantingut Netanyahu fins ara, ja que sempre ha negat estar-ne informat.
1: Els Mossos han arrestat dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home durant la Festa Major de Manresa.
8: Amb aquestes dues noves detencions dels menors de 16 anys, ja són 4 els adolescents detinguts per aquest homicidi. La víctima, un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, va morir després de ser agredit al carrer quan tornava a casa. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir els fets.
1: I en esports ja tenim en marxa una nova edició de la Champions. Josep Capel, bon vespre.
11: Bon vespre. En joc els dos primers partits d'aquesta Champions. Primers minuts del AEK 0, LASK 0 i Bruixa 0, Aston Villa 1. A partir de les 9 juguen el Madrid Inter, el Dortmund Villarreal, el Lille Betis i el Porto City. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Feyenoord Neerlandès sense el sancionat Eric. Encara en clau blaugrana, Lamin Kubasi, Rodri, a més de Ferran i el català del Madrid Cucurella, estan entre els 30 nominats en categoria masculina a la pilota d'or. Repeteixen Lamin Kubasi com a millor jove, Joan Garcia i el català de l'Arsenal David Raya com a millors porters. I en categoria femenina estan nominades Katakoi Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruts, a més d'Alexia i Mapi com a millor jugadora, repeteix Cata com a millor portera, Vicky López i Clara Serra Jordi com a millor joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip.
1: Abans de posar l'èmfasi en com se circula per les carreteres, us expliquem de darrera hora una explosió en una joieria de Cerdanyola del Vallès que ha deixat de moment un balanç de dues persones ferides en estat greu. Una estava a la joieria i l'altra al pis superior. Els bombers han evacuat l'edifici on s'ha produït aquesta explosió, insistim, a Cerdanyola, i els dos edificis adjacents a aquest treballen per descartar la presència de més víctimes. És la darrera hora que us anirem ampliant en els propers butlletins informatius i durant aquesta edició vespre. Ara sí, com se circula per les carreteres a aquesta hora, Eduard Sánchez, hola.
6: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot un punt encara amb aturades, amb una incidència, es tracta de l'autovia 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí. Hi ha hagut una topada, els vehicles ja retirats. Però vaja, queda lentitud aturades en aquest punt entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, sobretot efecte de retruc l'autopista, la B23, aquí també amb cues a Sant Feliu de Llobregat fins a enllaçar amb l'autovia 2. A la resta de vies, de moment, no hi ha grans complicacions, hi ha cert volum de trànsit, sobretot l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus. I d'altra banda, sí cal tenir en compte que ja està plovent a diferents punts del territori, sobretot molta prudència en tots aquests desplaçaments. És tot de moment, bona tarda.
1: La pluja arriba, us hem parlat del que passarà demà, s'esperen canvis, com ho explica Emet Noelia García?
8: Demà dimecres a Catalunya, canvi important de temps amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes localment molt fortes. S'espera també calamar-se i fortes ventades superant els 70 km per hora. Molta tensió al Pirineu de Girona i també a litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Allà perill important i precipitacions que superaran els 40 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarten pluges amb intensitat torrencial acumulant 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran notablement les temperatures, màximes de 27 graus a Girona, 29 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Ventades molt fortes de tramuntana a l'Empordà.
1: Les 7 i 7.
0: Edició vespre. Andreu Vinyes.
1: Ja ens ho deien les previsions fa dies. Avui s'han concretat les mesures. Enviament des d'alerta aquesta tarda, restriccions, suspensió de les classes aquest dimecres al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Penedès de risc de pluges intenses, també recomanació de teletreball i moure's el mínim. Totes aquestes comarques estan a nivell de perill 5 sobre 6 per precipitacions intenses, segons aquestes previsions del Meteocat. Una compareixença per anunciar aquestes mesures d'interior i que ha seguit la nostra companya Mireia Moreno.
12: Bon vespre. Sí, són mesures preventives i excepcionals per a aquestes 5 comarques que demà estaran en un grau 5 sobre 6 per intensitat de pluja. Unes mesures que ja s'han traslladat a la població d'aquestes zones a través d'un missatge SLR que s'ha enviat aquesta mateixa tarda. Una decisió després de la reunió del comitè tècnic del Pla Inuncat per avaluar la situació. L'episodi s'allargarà des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de dimecres. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
2: Serà aproximadament un fenomen que durarà, oscil·larà entre les 7 del matí de demà i aproximadament es podria allargar fins a les 5 de la tarda. Penseu que pot acabar a les 4, però potser els danys que causa justifiquen que la resolució s'estengui fins a les 5 de la tarda.
12: També es reitera el missatge de prudència a la ciutadania arreu del territori. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
13: Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
12: També hi haurà avisos per vent a l'Alt Empordà.
1: Gràcies, Mireia Moreno. A Barcelona, Protecció Civil ha activat en alerta aquest pla municipal que disposa precisament pel risc que el clavegram no pugui absorbir tota l'aigua. Es recomana revisar desguassos, retirar objectes de l'exterior i evitar les zones inundables, també evitar desplaçaments innecessaris. El sindicat UGT també de Catalunya ha fet una crida a la responsabilitat empresarial davant la previsió meteorològica d'aquest dimecres. Reclama que totes les empreses reconeguin el dret de les persones treballadores a absentar-se del lloc de feina amb dret a remuneració quan hi hagi situacions precisament de força major derivades de riscos greus i imminents com el que s'espera aquest dimecres. Això serà demà. Avui, però, ha estat el primer dia en el que Educació ha rebut nota i a Espanya suspenen les proves PISA 2025. Han pitjorat els resultats en totes les àrees per comunitats. Madrid lidera en Ciències i Matemàtiques i Astúries en Comprensió Lectora. Els resultats a Catalunya, recordem, no es poden comparar per un error en la mostra. Toni Condé.
14: En Ciències, l'àrea principal de les proves PISA, Espanya obté 477 punts, 5 menys que la mitjana de l'OCDE i per sota de països de l'entorn com Alemanya, França o Itàlia. En lectura, Espanya té 451 punts, 10 menys que l'OCDE, i en matemàtiques 457, 6 menys. Espanya cau respecte 2022, perd 8 punts en Ciències, en matemàtiques en perd 16 i en lectura 23. El secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, ha explicat que el context ha provocat una baixada general a tots els països.
15: Un context de complejitat social, un context de incertidumbre, de globalitat làbil, líquida, de diferents models d'encarar el eix educatiu.
14: Per comunitats, Madrid lidera el llistat en Ciències i Matemàtiques i Astúries en lectura. Per la cua, Melilla i Ceuta en aquest ordre queden les últimes en totes les àrees, seguides de la Comunitat Valenciana en Matemàtiques i Ciència i el País Basc en Comprensió Lectora.
1: Doncs ens quedem en les reaccions a Catalunya, l'educació en el punt de mira de la política per la crisi oberta pels informes PISA. Govern parla d'un debat obert per replantejar tot el sistema educatiu. L'oposició demana que comparegui el president i, de fet, ja ha confirmat que ho farà el 23 de setembre. També demanen dimissions, també de la consellera Elena García.
16: Educació evita parlar de PISA i amb el conflicte encallat amb els docents, la consellera Niubó anuncia que obre un debat per repensar el sistema educatiu a 10 anys vista, més enllà dels sindicats.
17: Com a sistema, per tant, no podem estar satisfets d'aquests resultats i és un motiu més per obrir i per abordar aquest debat.
16: Niubó no dimitirà i, tot i admetre mancances al sistema, illa la blinda. Paneque.
18: Compte amb la total confiança del president de la Generalitat.
16: En el punt de mira de l'oposició, que veu greu desconèixer l'estat de l'educació per l'error a les proves PISA, cada moment s'han dut al cap de la dos del departament. Puigdemont veu la crisi alarmant i els partits pressionen Illa perquè comparegui al Parlament. Junts, Esquerra, PP, Comuns i CUP. Turull, Capella, Roldán, Albiach i Castillejo.
19: La consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
20: Les responsabilitats s'han d'assumir. I estarem molt atents a les explicacions del president Illa.
21: El que ha de fer el govern és ser capaç de generar un pacte nacional de país.
22: El gobierno de Salvador Illa és incapaç de gestionar absolutament nada.
23: La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només.
16: Niubó preveu convocar els sindicats per la vaga en 12 dies, el 21 de setembre, dos abans que Illa s'expliqui al Parlament. És previst el 23, amb l'expedient obert al govern pel fiasco de PISA encara en l'aire.
1: Doncs, dels suspensos a PISA, les protestes. Avui més d'un milió i mig d'infants i adolescents han començat el curs escolar en una jornada insòlita de vaga al sector. Segons els sindicats, l'aturada ha tingut un seguiment del 30%, mentre que el govern rebaixa la xifra en un 12,7. Ho ha seguit des de Barcelona la nostra companya Laura Hurtado.
24: A primera hora, els manifestants han tallat els principals accessos a la ciutat i després han recorregut el centre de Barcelona en una marxa que ha anat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, on una macroassemblea ha avalat continuar amb les mobilitzacions. Unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, 5.000 segons els sindicats, han exigit, entre altres, reduir les ràtios i augmentar els recursos per a la inclusió. Per tractar tots aquests temes, els sindicats demanen reobrir les negociacions. Marina Ruiz d'Ustec i Laura Jané, de la CGT.
7: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu i no ha volgut seure a negociar ni reobrir les negociacions amb la comunitat educativa. Falten recursos, això no va de sous. I ens trobem amb un primer dia de curs en què els acords, tant del març com del maig, no han revertit l'emergència educativa que estem vivint a Catalunya.
24: La consellera Esther Niubó assegura que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa i defensa el diàleg amb totes les forces sindicals.
17: Mantenim l'agenda de reunions ordinàries i, per tant, la setmana del 21 de setembre hi haurà i convocarem mesa sectorial amb el conjunt dels representants sindicals.
24: El conflicte s'allarga des del curs passat, que va acabar amb 22 vagues, 25 sumant les escoles bressol.
1: Protestes que s'han fet arreu del territori. A Tarragona, unes 200 persones han participat a la manifestació que ha sortit des de la plaça Imperial Tàrraco i ha finalitzat a la rotonda d'accés a la 7, on tenien previst fer un tall, però un cordó policial els hi ha impedit el pas i han acabat celebrant una assemblea.
3: Fer classe a 40 graus, les ràtios, evidentment. Jo tindré 26 alumnes en un centre de màxima complexitat.
4: No hi ha dret al que estan vivint els nens.
1: A Girona, la manifestació ha reunit 650 docents. La marxa ha començat a Fontejau, ha acabat a la plaça Independència. Els manifestants han denunciat la inacció del govern i han advertit que continuaran protestant si no hi ha avenços.
5: Com no hem rebut cap resposta des del departament de les nostres reivindicacions ni cap intent de dialogar, doncs hem fet el que havíem hem dit que faríem, que és una vaga el primer dia de classe.
9: És una molèstia per als nens i nenes i famílies, però és que tenim tot el curs. O sigui, hi ha un tot el curs amb unes necessitats que s'han de complir.
1: A Lleida, uns 150 mestres i professors han participat en la protesta, que ha tingut com a punt àlgid el tall a les vies de l'AVE. Una vintena de manifestants han baixat a les vies i les han ocupat agents del Zarro. Els han encerclat i n'han identificat a tres. Posteriorment, a Lleida ha començat la manifestació fins a la Paeria, passant per la seu del PSC. Aquesta tarda també s'ha convocat una protesta a la seu d'Urgell. I avui, tot plegat, ha coincidit amb l'inici, amb la tornada a les aules. 1,6 milions d'alumnes i 85.000 mestres i professors a tot Catalunya. Els més petits es debaten entre les ganes de començar i la tristesa del final de les vacances.
10: Tinc moltes ganes d'anar a la classe i m'agrada molt.
25: Preferia seguir de vacaciones.
10: Prefiero estar muchísimo en clases.
26: Veure les nostres companyes, però vull estar de vacances.
1: Entre els pares, la satisfacció per l'inici del curs és més unànima.
27: Després d'haver passat un estiu molt guai, ja toca l'hora de començar les classes i de començar la rutina.
28: Està bé que empiecen ja.
29: Hem decidit venir igualment perquè també li feia il·lusió començar l'escola i també els pares hem de començar la rutina.
1: La il·lusió per començar la trasllada també la directora de l'escola La Farigola del Clot, Issa Carmona, que ha reivindicat les demandes del sector en la vaga d'avui.
30: I moltes ganes de rebre els nostres infants, però amb el disgust que tenim de que les nostres demandes per una millora de l'educació pública encara no han estat ni escoltades ni resoltes.
1: Un primer dia de classe marcat per la convocatòria de vaga.
0: Edició vespre.
1: Passa un minut d'un quart de vuit a Ceuta. Avui també ha estat dia de tornada a les escoles amb un 70% d'assistència de l'alumnat, un atípic inici de curs per la crisi derivada de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i per la por i l'enuig d'algunes famílies. Avui també el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha viatjat a Brussel·les, ha demanat el suport de les institucions europees que es blindi i es reconegui també les fronteres de Ceuta i Melilla. De moment, un grup de funcionaris de la comissió viatjarà a la ciutat autònoma aquesta setmana per avaluar la situació. Marc García.
31: Vives ha traslladat la situació límit en la que assegura es troba Ceuta i ha tornat a apuntar al Marroc en l'entrada massiva de migrants el mes de juliol passat.
32: L'actitud de Marruecos, que mantiene una política constante de hostigamiento hacia nuestra ciudad, que pretende constantemente la asfixia de nuestra ciudad, que pretende constantemente el acoso y derribo tanto de nuestra ciudad como de la hermana ciudad de Melilla.
31: Vives vol una resposta contundent per part d'Europa i ha demanat un estatus especial per la seva condició de frontera europea.
1: Bé, doncs, en clau del govern, com ja va anunciar el president Pedro Sánchez, ha dit i ha confirmat que desclassificarà demà una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta, mentre l'Audiència Nacional també investiga si va ser un atac contra la integritat territorial. Avui l'Advocacia de l'Estat ha confirmat que també es personarà en la causa, argumentant que els fets podrien haver vulnerat la integritat territorial i afectat la sobirania i la seguretat nacional. Aquest és el context de totes les reaccions polítiques que ens ha deixat la jornada del Congrés. Ens ho explica des de la Cambra Baixa Rosa Carreño. Bona tarda.
33: Bona tarda. Moncloa diu que col·laborarà amb la justícia, que no té res d'amagar.
34: Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos y en ese sentido nos hemos personado como también parte perjudicada.
33: La ministra portaveu treu ferro a las críticas del ministre Puente, críticas que el PP lamenta Esther Muñoz.
35: Cuando los hechos contradicen el relato del gobierno, pues atacan a quien haga falta y estamos viendo a Óscar Puente, pues evidentemente atacar a una juez, ¿no? Algo que no debería hacer un gobierno, que no debería meterse con el poder judicial.
33: El PSOE, en canvi, qüestiona els primers moviments de Tardón, ho deia la portaveu socialista Montse Mínguez a Radio Nacional.
36: Porque si pide un informe que no se pasa al gobierno y ese informe lo pasa a un medio que tiene tufo pero derechas, pues a mí ya empieza un poco regolín.
33: Vox lamenta també les crítiques a la justícia i no confia que el govern vulgui saber la veritat.
37: Nosotros estamos convencidos de que el gobierno de España ha colaborado de una forma u otra con esta invasión. Y estamos seguros de que al gobierno no le importa nada en absoluto la pesadilla que hoy se vive en Ceuta.
33: Podem diu que no cal investigar, que està tot claríssim. Ione Belarra.
37: No hace falta ninguna investigación judicial, que todo el mundo puede ver que cuando tiras un poquito de la cuerda, todo lo que está al final son los intereses económicos y geopolíticos de Marruecos.
33: Els morats lamenten les crítiques del govern a la justícia que sempre arriben, diu Belarra, quan actua contra ells.
1: Doncs més novetats, en aquest cas també de tribunals. Avui el Tribunal Suprem ha paralitzat de manera cautelar la inscripció en el cens electoral, per tant, la possibilitat de votar dels beneficiats de l'anomenada Llei de Nets. Sergi Bassoles.
2: L'alt tribunal ha pres aquesta mesura temporal a instàncies de la petició de Vox i de Justícia Europa, partit extraparlamentari aquest darrer, habitual de les causes que envolten el PSOE. Paralització temporal, doncs, a l'espera d'una decisió definitiva sobre el fons d'aquesta norma. Una decisió, aquesta del Suprem, que afecta a les persones que han obtingut la nacionalitat d'acord amb la disposició addicional de la Llei de Memòria Democràtica, que reconeix, recordem, la nacionalitat espanyola de fills i nets d'espanyols d'origen nascuts fora de la estat. Una paralització cautelar que el Suprem defensa argumentant que si es permeten les inscripcions de tots aquells ciutadans que ho facin a partir de l'instrucció del Ministeri de Justícia de l'anomenada Llei dels Nets que rebaixa les condicions per aconseguir la nacionalitat, a criteri dels togats després no se'ls podrà retirar. Així les coses, el Tribunal Suprem ha acordat, com dèiem, suspendre la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que hi hagi una sentència ferma. Una mesura, però, que no afectarà les persones que acreditin als consulats que són fills o nets exiliats.
1: Sí, doncs sobre aquesta qüestió, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, assenyala que la decisió del Suprem genera confusió i demanant que es resolgui el fons de l'assumpte abans de les properes eleccions.
6: Porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto. Y, por tanto, creo que privar del derecho al voto a miles de españoles tiene que ser con una resolución de fondo, una resolución donde se den todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura.
1: L'oposició, en canvi, celebra la decisió, apunta la presumpta intenció de l'executiu central d'intentar guanyar votants de cara a les properes generals. Pepa Millán, Vox, Almaez Curra, PP.
37: Unos se limitaron a avisarlo y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo.
7: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral. Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
1: El govern de la Generalitat aprova el sostre de despesa pel 2027. Es tracta del primer pas per començar a elaborar els pressupostos de l'any vinent, només dos mesos després d'aprovar els de 2026. És un primer tràmit per engegar la maquinària de cara als propers comptes. El govern, però, admet que ara mateix té altres prioritats. Lorena Enns.
8: Sí, tot i el pas tècnic d'aprovar el sostre de despesa fixat en 43.000 milions, el govern no encetarà, almenys de moment, el camí per presentar els pressupostos de 2027. Conscients de l'escenari preelectoral, l'executiu assegura que els aprovats al juliol ja garanteixen l'estabilitat de tota la legislatura i es fixa dues prioritats. Sílvia Benique, consellera portaveu.
11: L'instrucció que tenen en aquests moments els departaments, els consellers i conselleres, és executar aquest pressupost i per part del Departament d'Economia, el del 2026 em refereixo, i per part d'Economia continuar impulsant aquesta millora del finançament que ens dotaria d'aquests 4.700 milions d'euros.
8: Una reforma del finançament que depèn del Congrés dels Diputats i que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar endavant. El govern, però, nega contactes directes amb Junts, però sí insta els de Puigdemont a aprofitar l'oportunitat i a negociar el nou model en el tràmit parlamentari.
1: Us ho dèiem també en titulars, tenint novetats en el cas del crim d'un home a Manresa del passat 1 de setembre. Hi ha hagut més detinguts, Rosa Quillet.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa dos menors de 16 anys més, presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a la matinada de l'1 de setembre, quan tornava a casa durant la festa major. Amb aquests nous arrestos ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La víctima, un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió al carrer de Sant Jaume. Els agents i els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir els fets.
0: Edició vespre.
1: De l'exterior, el relat de Benjamin Netanyahu sobre els atemptats de Hamas del 7 d'octubre trontolla. Fins ara el primer ministre israelià havia negat tenir informació prèvia sobre l'atac de la milícia jihadista en què van morir més de 1.000 compatriotes, però ara una investigació del diari israelià Haaretz ha revelat que sí, que en tenia constància. Pau Alemany, bon vespre.
3: Bon vespre. 10 dies abans dels atemptats del 7 d'octubre del 2023, el president d'Emirats Àrabs Units, Mohammed bin Zayed, va advertir Netanyahu que Hamas estava preparant una operació bèl·lica. Així ho ha publicat el diari Haaretz en una informació contrastada amb 3 alts funcionaris estrangers. La conversa entre ambdós líders va durar 45 minuts i el president dels Emirats Àrabs Units va alertar que es derramaria sang, que el Pròxim Orient quedaria desestabilitzat i que perillaven els pactes diplomàtics amb altres països coneguts com a Acords d'Abraham. Però Netanyahu va decidir no comunicar la informació als serveis d'intel·ligència. Des de l'oficina presidencial d'Israel han desmentit categòricament les informacions.
1: A banda, el Regne Unit, França i Canadà han decidit vetar la importació de productes procedents d'assentaments israelians en territoris palestins ocupats, així com sancionar empreses que hi col·laborin.
3: Se sumen així a les mesures similars aprovades per una dotzena més de països, entre els quals hi figura Espanya. Tots ells han signat un comunicat conjunt en què critiquen la política d'assentaments en Israel.
0: Esports.
1: En esports ja tenim en marxa una nova edició de la Champions. Josep Capel, bon vespre.
12: Bon vespre. En joc els dos primers partits. A punt d'arribar al descans, AEK 1, LASK 0, Bruixes 1, Aston Villa 2. A partir de les 9 es juguen els duels Real Madrid-Inter, Dortmund-Villarreal, Lille-Betis i Porto-Manchester City. Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Feyenoord neerlandès a 6:45 de la tarda sense el sancionat Eric. Comença el camí pel conjunt blaugrana, que afronta la competició amb la màxima ambició. Escoltem la Lamine Yamal.
4: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Un Lamine Yamal, Josep, que és un dels 30 nominats a la pilota d'or.
12: Lamine, Cubarsí, Rodri i el Jacques Blaugrana Ferran ho estan en categoria masculina amb el també català del Madrid Cucurella. Repeteixen Lamine i Cubarsí com a millors joves, Joan Garcia i el català de l'Ancelot David Raya com a millors porters. I en categoria femenina, protagonisme culer, nominades Katakoik, Hansen, Pajor, Patri, Pina i Bruts, a més de les ex-blaugranes Alexi i Mapi com a millor jugadora. Repeteix Cata com a millor portera, Vicky i Clara Serra Jordi com a millor joves, Pere Romeu com a millor entrenador i el Barça com a millor equip. La gala, recordem, es celebrarà a Londres el pròxim 26 d'octubre.
1: I què destaquem en l'àmbit poliesportiu, Josep?
12: En ciclisme, victòria, l'esprint del britànic Matthew Brennan a Palos de la Frontera, la quarta en aquesta edició per ell a la Vuelta. Enric Mas segueix de líder. En bàsquet, demà comença la Lliga Catalana a Tarragona amb 2 partits, un d'ells del Joventut. Avui en la prèvia, Ricky Rubio ha reconegut que no arriben bé a aquest inici de temporada.
5: Crec que no arribem amb la millor preparació possible. No volem enganyar ningú, no? Però sí que és veritat que això no ha de ser una excusa per donar el nostre màxim i per intentar arribar a la final de la Lliga Catalana o inclús poder guanyar les semifinals aquí al Baskonia, no? En aquest sentit.
12: Un Riqui que no tanca les portes per set a una tornada a la selecció. En handbol, el Barça anuncia la renovació del tècnic Antonio Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en tenis, i acabem amb això, a l'obert dels Estats Units, destacar el partit de quart de final del quadre masculí aquesta propera matinada entre Carlitos Alcaraz i l'estadounidenc Ben Shelton, el número 9 del món. Al quadre femení, ara mateix jugant la bielorussa Arina Sabalenka davant de la txeca Linda Noskova. De moment, empat a un sets. La que guanya aquest partit serà la primera semifinalista.
1: Gràcies, Capel. Fins ara.
12: Fins ara.
1: En cultura, el Teatre Gaudí ha presentat la desena d'espectacles que nodreixen els dos primers trimestres de la seva nova temporada. Montse Soto.
9: El Teatre Gaudí tanyeix de musical i teatre compromès la seva tercera temporada des de la seva nova direcció a càrrec de la productora Bugambilia Creacions Artístiques. El musical Les Ungles, ambientat en un centre psiquiàtric amb dramatúrgia i direcció de Laura Daza, obre aquesta temporada on destaquen produccions com Lluís i Jordi, de Ben Werthel, dirigit per Sergi Balbel, interpretat per 2 tòtems teatrals com Lluís Soler i Jordi Benacolotxa, que es podrà veure al febrer i al març, o l'estrena de Psicòpates, el manual de The Feliwets, però també el monòleg Me no pausa, interpretat per Montse Galobardes, L'estat de la Unió, una reflexió sobre el món de la parella de Nick Hornby, dirigit per Edu Perices, o el musical de mitjà format El tio que odiava els musicals, de Marina Esquiafina. La història del tio que odiava els musicals. Gemma Deusedes, codirectora del Teatre Gaudí, es mostra així d'il·lusionada amb el contingut d'aquesta tercera temporada.
10: Ja estem molt il·lusionades, la veritat, per aquesta tercera temporada, perquè creiem que portem espectacles que respecten molt la nostra línia com a sala. Estem molt contentes també de les produccions pròpies que projectem. Creiem que portem una temporada molt potent. Els musicals!
1: I avui acabem amb la música dels Pets. Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure, sense cap perquè. La formació de Constantí, amb 40 anys d'història, és una de les guardonades aquesta nit als Premis Altaveu, que es lliuren a l'Ateneu Sant Boià. Arnau Ubiols, Remei de Cala Fresca, Perifèria, A Contrablus, Great Canyon Records i el Festival Lem són altres dels premiats d'aquests guardons musicals que donen el tret de sortida al Festival Altaveu, un certamen pel que passaran bandes com Los Sirex, Dan Peralbo, Senyor Chinarro o Jordi Ganchitos. Finalitza aquí l'edició vespre. Comença ara el Pla B amb Toni Marín. Adéu-siau.
0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
13: Pues de veure els meus amics i de jugar amb ells.
14: Prefiero estar muchísimo en clases.
15: Veure els meus amics.
16: També li feia il·lusió començar l'escola i també els pares hem de començar la rutina.
17: L'escena seria l'habitual si no fos perquè el marc en el que es produïa no era ni de bon tros el mateix. Avui ha començat el curs escolar a Catalunya. 1,5 milió de nens i nenes han donat per oficialment tancades les vacances escolars en una situació sense precedents a casa nostra, ja que els sindicats han decidit fer coincidir aquest inici amb una nova jornada de vaga. Segons aquests sindicats, un 30% s'hi han afegit a la convocatòria, mentre que el govern parla de només un 9%. En qualsevol cas, unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, han tornat a manifestar-se avui pel centre de Barcelona, animant-se a continuar amb les mobilitzacions. Els sindicats volen reobrir aquestes negociacions amb el govern i aquests no s'hi neguen. Això sí, la consellera Esther Niubó vol obrir un debat que vagi més enllà d'aquests sindicats i els inclogui a tots, i a més en formi part tota la comunitat educativa, donant una especial rellevància a les famílies. És la consellera Esther Niubó.
18: Paral·lelament, volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir.
17: La consellera no s'ha quedat sola amb aquesta idea. La portaveu republicana Esther Capella apuntava avui una línia molt semblant: cal revertir la situació de l'ensenyament a casa nostra amb un gran acord de país que inclogui tothom. Esther Capella.
19: És imprescindible un compromís de país, un gran acord, un compromís de país, un horitzó a 10 anys vista per estabilitzar el sistema educatiu, i és imprescindible també que aquest acord vinculi el govern, el Parlament, els sindicats i a la comunitat educativa.
17: Passen 2 minuts a 2:15. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bona tarda, bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició de dimarts del Pla B de Ràdio 4. En parlem d'aquí una estona, però avui hem sabut que els alumnes del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i també el Penedès tampoc no aniran demà a classe. El govern de la Generalitat ha decidit suspendre les classes en totes aquestes localitats davant l'amenaça demà de pluges molt intenses. De fet, el govern ha anat més lluny i ha demanat també a les empreses que optin pel teletreball. En una estona en parlem amb el Jordi Miralles. En qualsevol cas, el retorn a les aules i a les pancartes ha coincidit també amb l'aparició del darrer informe PISA, que ha deixat tothom tremolant. Espanya aconsegueix els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i també en ciències. En tots tres casos, els alumnes espanyols queden per sota de la mitjana dels països de la OCDE. El daltabaix més gran se l'endú la comprensió lectora. Si comparem els resultats en fa 10 anys, la que caiguda és de 45 punts menys, el que representa a la pràctica tot un curs. Recordem que aquest any l'informe deixa fora Catalunya per l'alt percentatge d'alumnes exclosos. Aquest matí escoltàvem la ministra Milagros Talón a la cadena SER intentant-se sortir d'aquesta lectura.
2: No, yo creo que los resultados de PISA en 2025 a nivel internacional lo que muestran, y también por supuesto aquí en nuestro país, un descenso generalizado en general. Sobre todo en las áreas, como habéis hablado, como son las ciencias, la lectura y las matemáticas. Nosotros aquí, en nuestro país, aquí en España, los resultados de España muestran también ese descenso, aunque el alumnado, también hay que decir, puntúa bien en lo que acabáis de decir, en áreas que también son importantes, como son la curiosidad por aprender, el sentido de la pertenencia al centro, la capacidad de perseverar.
0: Al Pla B. Antoni Marín.
17: 4 minuts passen de 8:15. El senyor Francesc Padró és director de l'aniversari de l'educació i catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Padró, com està? Bon vespre.
20: Vespre.
17: Bon vespre. Li ha sorprès les dades que PISA avui ha fet públiques?
20: En realitat, no. No en quant a la tendència, sí potser en quant a la magnitud de l'empitjorament. Que les dades anirien empitjorant ho sabíem, perquè era una tendència que s'albirava ja pràcticament des del 2015 arreu de l'OCDE i que ha estat molt més aguditzada d'ençà de la pandèmia. Però el que no ens imaginàvem és que la caiguda seria tan sobtada i tan generalitzada.
17: I com s'ho explica?
20: Bé, aquesta és la qüestió, perquè l'estudi PISA no és un estudi experimental que permeti establir relacions de causalitat, sinó que el que fem és, quan tenim els resultats, intentem trobar unes hipòtesis plausibles que expliquin justament aquesta davallada. Entre moltes altres, jo diria que hi ha una conjunció molt trista entre, d'una banda, el que podríem anomenar com l'ascens de la confiança en la digitalització, les pantalles i després les xarxes socials i darrerament la intel·ligència artificial, que en realitat capturen l'alumne, ens capturen a tots, de fet, per activitats d'una intensitat molt, molt profunda i al mateix temps molt variable, que entra en perfecta contradicció amb el que és la cultura escolar, clar, que demanaria que ens aturéssim a llegir en profunditat. Això per una banda. Per una altra, els efectes encara perduren de la pandèmia. No oblidem que els alumnes que s'han examinat de PISA l'any 2025, durant la pandèmia tenien 10 anys i van estar en alguns casos fins a 2 cursos acadèmics sense anar a escola. I en tercer lloc, jo voldria destacar igualment la pèrdua d'un cert nombre de valors que han, per dir-ho així, caracteritzat l'èxit de l'escola tradicional i que trobem als països que han obtingut les millors puntuacions des de fa anys a l'OCDE, que són Japó, Corea del Sud, algunes demarcacions de Xina, i que tenen a veure amb el respecte a l'autoritat, la disciplina, la cultura de l'esforç, i que la majoria dels països europeus doncs s'han anat erosionant.
17: És cert que, efectivament, avui llegíem amb atenció, no?, per què el Japó treu aquests resultats, que són els que encapçalen aquest informe PISA, i obeixen exactament aquests arguments que comentava el senyor Padró. Es diu treballar molt, no?, estudiar molt.
20: Efectivament, efectivament. També és veritat, aquest cop no en parlem gaire, però que això portat a l'extrem es tradueix també en fenòmens indesitjables. És a dir, quan la pressió i la cultura de l'esforç arriba al seu límit és quan es produeixen fenòmens coneguts des de fa temps, com, per exemple, la sensació de depressió perquè l'alumne no arriba, o fins i tot tendències molt elevades, fins i tot el suïcidi en el moment en què se celebren les proves per l'accés a la universitat. Això seria portar al paroxisme, no? Clar. Però, en general, podríem dir que sempre, mentre les coses no canviïn, els països que continuen compartint aquests valors tan vinculats a l'escola tradicional obtindran els millors resultats. I nosaltres, dissortadament, doncs aquests valors ja no els tenim. En tenim d'altres, per dir-ho així.
17: I altres que haurem de crear, segurament, no? Senyor Padró, ho dic escoltant avui

0: en particular la lectoescriptura. Intentaré explicar-me millor. És a dir, un alumne que està acostumat a llegir molt i en profunditat és un alumne que també escriu millor i és un alumne que s'expressa millor. I, per tant, també és un alumne que entendrà millor els enunciats de problemes de matemàtiques o de ciències, que són les altres dues àrees que s'examinen a PISA. Per tant, jo crec que una inversió, diguem-ne, en profunditat, en intentar recuperar la passió per la lectura ja des de la petita infància seria probablement el que millor podríem fer.
1: Home, de cara a la comprensió lectora, sense cap mena de dubte, no? Perquè una de les coses que avui explicaven és que, més enllà de les 400 paraules que acaben en una pantalla, quan superem aquesta xifra, els alumnes es perden, no?
0: Efectivament, i això ens diu molt sobre quin futur tindran el dia de demà en el mercat laboral, però també ens parla, encara que sembli molt distant, de la facilitat amb la que podran ser també manipulats amb missatges curts, atractius, diguem-ne, en lloc d'aprofundir veritablement en el significat de les coses. Per tant, diguem-ne, atorgar valor a aquesta capacitat lectoescriptora en profunditat, en deteniment, és també formar ments crítiques.
1: Què li ha semblat que haguem començat la temporada escolar amb una nova jornada de vaga?
0: Bé, a mi no em pot semblar ni bé ni malament, perquè d'una banda entenc perfectament que les reivindicacions que fan sectors importants dels docents de primària i secundària, tal i com vam, per exemple, publicar a l'anuari d'Educació 2026, doncs estan més que justificats. Ara el que hi ha damunt de la taula no són, de nou, reivindicacions salarials, sinó més aviat un compromís més gran amb aquesta manera de fer que anomenem escola inclusiva i que demana molts més recursos que a còpia dels darrers anys hem anat perdent. Per tant, entenc aquestes reivindicacions, però al mateix temps també em dolc, diguem-ne, de la situació que molts infants hauran viscut del primer dia de classe. Alguns amb il·lusió, d'altres probablement amb els primers plors, doncs hauran tal vegada perdut, no? És difícil, veritablement, conjugar les dues coses. Jo, personalment, respecto el dret a la vaga, però em sap molt de greu veure que el país comença el primer dia del curs escolar justament privant els alumnes d'aquesta activitat, diguem-ne, tan important en la seva vida i que alguns recordaran perquè és el primer dia d'escola definitiu, no?
1: Clar. Li agraeixo de veritat, senyor Padró, que hagi estat avui amb nosaltres aquí al Plebé en aquests primers minuts. Ha estat molt amable. Moltíssimes gràcies.
0: Al contrari, gràcies a vostès.
1: Gràcies, bon vespre. És el director de l'Anuari de l'Educació i catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Francesc Padró. Deia el senyor Padró fa un moment que lamentava, no?, que aquells nens, que aquelles nenes que tornaven a les aules amb ganes de retrobar-se amb els companys i companyes o d'estrenar-se amb aquesta nova aventura de les seves vides no haguessin pogut fer-ho avui. Bé, els nens i nenes tampoc del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Maranès tampoc no ho podran fer demà, perquè el govern de Catalunya ha decidit anul·lar les classes, més d'altres qüestions, perquè es veu que hi hauran uns xàfecs més que potents demà. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
2: Hola, Toni, molt bon vespre.
1: Tanta aigua s'espera?
2: Doncs mira, s'espera bastanta aigua en aquestes comarques que has esmentat ara fa un moment. S'esperen, localment podrien caure més de 40 litres en mitja hora i també es podrien arribar a recollir més de 90 litres en 3 hores. Per tant, això és una intensitat molt alta i, de fet, ja aquesta tarda ha plogut a molts punts de Catalunya. Ara mateix a la ciutat de Barcelona cauen 4 gotes, cap al Pirineu pluges aquesta tarda de fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat al Ripollès, però la pluja forta començarà aproximadament cap a les 3-4 de la matinada. Litoral nord de Tarragona, costa central de Barcelona, les comarques que has esmentat anteriorment, i és aquí on, durant les primeres hores de demà al matí i fins a migdia, esperem molta aigua. Per tant, compta amb els llocs fàcilment inundables, perquè rius, rieres, rierols poden baixar amb molta, molta aigua. Aquest risc de pluja més intensa duraria ben bé fins les 4 de les 5 de la tarda. Per tant, estarem parlant d'un període d'unes 12 hores, entre les 3-4 de la matinada fins les 3-4-5 de la tarda, que sobretot comarques de Barcelona, especialment de la costa i del prelitoral, la pluja pot ser forta. Atenció també, la tramuntana

0: molt forta, més de 100 km per hora, a les comarques de l'Alt Empordà i també comarca del Baix Empordà. Per altra banda, també, vent de mestral a les comarques del sud del país, comarques del Pla de Lleida, aquí de pluja ben poqueta, i una altra cosa importantíssima per demà, a banda del tema de la pluja, seran les temperatures. Avui, màximes de 40 graus, Anglès, 39 graus a punts de l'Empordà, demà les temperatures entre 5 i 12 graus més baixes que les d'avui. Demà màximes entre els 24 i els 30. Farà una calor que serà la calor normal per l'època de l'any, i aquestes temperatures una mica a ratlla, és a dir, normals per l'època, es mantindran durant tot el que resta de setmana, tot i que el cap de setmana pujaran una mica, però vaja, deixarem enrere aquests més de 35 a 40 graus que portem visquent fa més d'una setmana.
1: O sigui, demà molta aigua, temperatures una mica més calmades, i demà passat, com estaran les temperatures? Tornarem a pujar o no tornarem a pujar?
0: No, mira, dijous més o menys com les de demà. En general parlarem de màximes de 24 a 30 graus, les més altes, Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, això per una banda. I de cara a divendres, més o menys com les de dijous, dissabte pugen una mica, diumenge pugen una miqueta més, però estaríem parlant que diumenge, que és el dia que farà una miqueta més de calor, doncs màximes a l'interior de 32-33, de 28-29 a molt estirar la costa, són temperatures de finals d'estiu, ben normals per l'època de l'any. Per tant, normalitzem les temperatures i una miqueta a veure demà què ens porta aquesta aigua, que pot ser bastanta aigua, i malauradament allà on plourà més no serà a les capçaleres dels rius, que és on es podria aprofitar aquesta aigua, sinó que serà ben a prop de la costa.
1: És en Jordi Miralles, com sempre, una abraçada. Jordi, gràcies.
0: Adéu, bona tarda.
1: Amb el Jordi Miralles hem arribat a 7:45. Quina alegria retrobar-se amb tothom. És una d'aquelles coses que ens agrada d'haver tornat de les vacances. El primer a qui hem de saludar avui és el Camil Roca. Hola, Camil.
2: Com anem?
1: Què tal, senyor?
2: Molt bé.
1: Sí.
2: Poques vacances, però molt bé.
1: No has parat, tu,
2: m'explicaves, eh? Jo no he parat.
1: Has estat tu el que has tingut cura de tot, no?
2: Jo sóc el pringat cobert Barcelona.
1: És una altra manera de dir-ho, no?, directament. Amb el Camil Roca seguirem fent això que ens agrada molt aquí al Pla B, que és fer un cop d'ull als mons de la publicitat, del màrqueting, dels missatges, de tot allò que, d'alguna manera, es posa al davant nostre, i ho dic de debò, es posa al davant nostre perquè cada vegada les noves tecnologies fan que la publicitat ens apareixi quan menys ens ho esperem, no?
2: És arreu, a tot arreu. I si no hi és, no hi ha el canal. No hi ha el...
1: Aquest estiu ha estat molt interessant, la polèmica, que és del que volem parlar. A mi em va sorprendre, sincerament, sobre el tema dels influencers, no? Que vam començar a veure tot un seguit de comentaris sobre si estàvem arribant al final de l'era dels influencers. Què en penses?
2: A veure, al nord d'Europa ja fa molt temps que no els hi fan cas. O sigui, almenys les marques.
1: Ja.
2: Però al sud d'Europa, que ens agrada molt el salvament i aquestes coses, i molt el gossiping, pues, diguem que tiren. El que passa és molt clar, pagaran justos per pecadors, però quan tu li treus el rigor i la veracitat al missatge, pues, el canal pateix. Llavors, m'és igual el canal. O sigui, ara, diguem, te'n recordes el vídeo Kill de Radio Star?
1: Sí, tant. Bueno,
2: pues, va seguir el vídeo i va seguir la ràdio. Però el que és important és que tant el vídeo com la ràdio tinguin el missatge, diguem, rigor i veraç. Què ha passat? Que es buscava, què es buscava darrere de tot el tema dels influencers, dels streamers, etc, etc? Pues es buscava aquella utopia d'aquelles persones que anaven a recomanar coses perquè la seva experiència personal feia que te les poguessin recomanar més enllà de que algú pagués per això.
1: Mm-hmm.
2: Clar, ara quan hi ha tot el... Es veu ben clar que tornen a ser els nous spokesperson, o sigui, les noves ambaixadors i persones, diguem, abans sortien, jo que sé, a l'Ola, els famosos de turno, pues ara estan digitalment. Llavors, quan tu els hi veus el llautó i veus que no t'ho diuen, que a sobre això està pagat o que és un missatge o que t'està influenciant, fins i tot políticament, que moltes vegades també va per aquí...
1: Home, i se'ls hi veu molt el llautó, no?
2: Exacte.
1: D'una altra manera.
2: Pues que parla que perden la veracitat i el rigor. Ergo, al consumidor, que a sobre se li diu follower, que té collons, perquè té que veure amb el del Pisa, perquè no generem gent amb criteri, sinó gent que segueix, però aquest follower pues, comença a emprenyar-se i comença a donar-se compte que li estan prenent el pèl.
1: 32.550 milions de dòlars es va gastar la indústria de l'influencer marketing. Es calcula que un 86% de les marques utilitzen ja aquestes estratègies. Jo he vist que la inversió publicitària en influencers la he trobat baixa a Espanya, sobretot, 245 milions.
2: Bueno, perquè és realment assequible, això per començar, comparat amb altres coses, i perquè a Espanya encara hi ha certa, com t'ho diria, tiben molt per un cantó, però les grans marques tenen, diguem, el seny de moltes vegades no posar-s'hi a fondo. Això també és veritat.
1: Yeah.
2: Però a mi el que em fa molta gràcia de tot aquest tema és que al final li han donat la mateixa volta a tot, no? Al final són les persones que cobren, diguem, per explicar-te certes coses o, diguem, cobren per explicar, donar-te certs missatges i que el rigor que tenen pues, és el rigor que està fonamentat en realment què diuen i com ho diuen. I l'espectador finalment el pilla. I ja està. I és com els canals tradicionals de tota la vida.
1: Home, no tenen al darrere equips creatius que els diguin com han d'enfocar el seu missatge?
2: No, no és veritat, no és veritat. Avui dia les agències ja els expliques.
1: Els expliquen.
2: Oh, i tant, els hi marques una espècie de guió i els hi dius, diguem, on estan, diguem, el seu camp d'actuació. No, no, no, no és tan lliure, això. És, ara t'ho agafes i els hi dius, mira, d'aquesta marca, de Ràdio Nacional d'Espanya, has de treballar la R, has de treballar la N i has de treballar la E. I, ojo, no treballis la C, perquè és la E. Llavors, ho dic perquè tu els hi marques un camp d'actuació i ells, amb la seva llibertat, fan veure que és molt fresquet, però ells segueixen un brief que nosaltres diem.
1: Parlant de E, Elisabet Ortega, com estàs, Elisabet? Bon vespre. Ben trobada, eh? Que contents estem ja de tenir tots els micròfons de l'estudi amb gent amb la qual comentarem després tota l'actualitat del dia. Què et sembla aquesta història, tu?
3: Jo em vaig sentir molt, molt feliç de veure que la gent deixava de seguir-los perquè jo no en coneixia cap. Llavors vaig dir, per fi tornaré a ser normal, no? Perquè la veritat que començo a veure noms de gent de, a aquesta persona li ha passat no sé què, no? A Twitter i tal, i jo penso, qui és? Qui és? I no m'interessa ni obro ni intento informar-me del tema. Llavors, ara ja veig que ja no fa falta, llavors, una cosa menys que he d'estudiar.
1: Està molt bé.
3: Contenta.
1: Jo avui he al·lucinat en aquesta línia con Carlillo el Nervio, que no sabia. Tu el coneixes, Ana Balsera? Bona tarda, eh?
4: Jo sí, jo soc bastant Sálvame.
1: Tu ets bastant Sálvame? Qui és Carlillo el Nervio? Ha perdut molts seguidors.
4: Normal, és que aquest és un influencer que era per temes de futbol i és molt fan del futbol i de les samarretes, anar a l'aeroport, me'n recordo, de Màlaga, i a un turista era com si fos un nou jugador que havien fitxat al Màlaga i reunia allà unes 200 persones. Però clar, quan surten del guió, no, que ara comentava el Camil, i volen parlar d'altres temes que segurament no tenen ni idea, aquí és quan patinen bastant. I ell va patinar dient el tema de l'eclipsi, que tot era una tapadera per tapar el tema Ceuta i d'altres i que no es parlés d'altres temes.
1: Ah, sí, eh? Que l'eclipsi, això sí. Ho havia fet el govern?
4: Sí.
1: No?
4: Per deixar veure que sí.
1: Que fora. David Andrés, com estàs, David?
5: Molt bé, molt bé. Jo no he fet moltes vacances, una setmaneta. Però
1: només una setmana?
5: Sí. Però m'agrada el que fem i molta feina, però...
1: Estàs amb l'edat, deixa'm dir-te que en el teu cas tu estàs amb l'edat de treballar, oi? Ja arribarà, no?
6: Ho ha d'aixecar el país,
1: exacte, Assumpta, hola, eh? Bona tarda, Assumpta Escarp. David, què et sembla el tema aquest dels influencers?
5: Doncs mira, nosaltres que parcialment ens dediquem a això, jo no com a influencer, ni molt menys, sinó gestionar alguns influencers per algunes marques, jo no he vist aquest estiu una baixada de la inversió o de cara als propers mesos. Ara bé, jo crec que s'ha de diferenciar molt bé el que dèiem ara, eh? Influencer realment aporta valor i el que no. O sigui, per exemple, l'exemple clar l'hem vist a la Vuelta a Espanya aquest estiu, no? On la Vuelta a Espanya va contractar una influencer que no tenia ni idea de ciclisme a preguntar als ciclistes a l'arribada. Doncs, evidentment, aquesta senyora va fer el ridícul i la Vuelta a Espanya ha tingut moltes crítiques per això. En canvi, si agafen a una influencer, més igual, experta en ciclisme, que realment aporti valor i que aporti valor a la comunitat, doncs segurament se'n podrien beneficiar dels seguidors i de la gent que mou aquesta persona. Per tant, jo crec que s'ha de fer un targeting o s'ha de fer un anàlisi molt bo de qui aporta valor a la teva marca i qui no, i no anar a agafar aquests influencers Sálvame que dèiem.
1: I una cosa, que és la dosificació d'aquests missatges, sí. No? Perquè si tu segueixes algú, no ho fas perquè en un moment donat t'ompli el cap de avui et venc un producte, demà te'n venc un altre, sinó que home, ja entens que el senyor o la senyora s'han de guanyar la vida, però que no ho facin de manera contínua. Com ho veus, Assumpta? Moriran els influencers? Home, moriran, vull dir.
7: No ho sé, morir possiblement no, això no. Jo crec molt amb el que deia el Camil, però sí que és veritat que potser una certa neteja del propi, per dir-ho d'una manera simple, del propi món aquest es produirà, no? Hi havia aquell cas que també va ser tan famós, no?, d'aquell influencer que va al Festival de Cinema de Màlaga i una persona li pregunta, es recomana'ns una pel·lícula, no?, des d'un mitjà de comunicació, recomana'ns una pel·lícula i tal. Diu, ara una pel·lícula, què rotllo? És a dir, a veure, estàs al Festival de Cinema de Màlaga. No? Llavors, jo crec que això és una miqueta el que ni rigor, ni veracitat, ni res, diguéssim, fa desaparèixer. I si tot això serveix per netejar, i que realment, com deia el David, doncs quedi el que és seriós, doncs mira, alguna cosa haurem fet. I després jo crec que hi ha una altra cosa, que és això de... aquesta imatge dels famosos, la Victòria, la filla de l'Helena de Borbón, no? Sí. Que també fa d'influencer, i que la gent veu i el diner fàcil i tal, però a mi em foten molts missatges, però jo estic igual de pobre, diríem. Jo crec que això també afecta, no? És a dir, no tothom accedeix a aquest diner fàcil, i això jo crec que també marca una mica la diferència.
2: Sí, la banalitat. La banalitat, aquesta banalitat, sí. No? De que... aquest abans que es deia Pàgines Amarilles, l'amarilleísmo, el tema de... A mi, jo crec que estem banalitzant això. Ja ho he dit al principi, pagaran justos per pecadors, i segur que hi ha gent que, escolta, dona una informació collonuda i aporta valor. Però el que estem fent és trencar una mica el mite de que semblava que els nous mitjans eren els influencers, els nous famosos eren els influencers, els streamers, i que el que deien ells... això no es posaria mai en qüestió, i ara sí que la gent ja comença d'una manera molt Vox Populi, al nord d'Europa, insisteixo, fa ja 3-4 anys que van així, i ara al sud d'Europa, però bueno, comença a donar-se cops al cap.
1: M'acaba de venir al cap una altra cosa. Cada vegada és més habitual a les xarxes veure imatges creades amb intel·ligència artificial en el que al darrere no hi ha cap persona real. Això també és una competència dura pels influencers, no?
2: Home, i tant. I home, clar que ho serà. I no sabem pels influencers, per tot. Vull dir, al final pensa que hi ha una cosa que va més enllà, no? Fins que no estigui ben regulat això, ni drets, ni... Per començar, no hi ha pago de drets. I això és una cosa important. Perquè nosaltres amb comunicació, que els comencem a utilitzar a tot arreu, jo tinc, bueno, comunicació, dic, amb publicitat, quan els utilitzem, una de les raons que utilitzem és pels costos.
1: Ja. Yeah.
2: Pensa que una campanya mia contra una produïda realment estàs al voltant d'un terç de cost. Un terç. El que valia 100.000 val 33.000, perquè ens situem. Llavors això fa que tot això vingui molt gran fins que, novament, el canal aquest, o aquest nou mitjà, o com li vulguis dir, aquesta nova tecnologia, es popularitzi, arribi i, finalment, comenci a regularitzar-se tal com és.
1: És una cosa interessant perquè vas parlant amb gent i el que pensàvem inicialment a qui afectaria o no la intel·ligència artificial, cada vegada el grup es fa més gran. L'altre dia parlava amb una persona que fa 3 anys, té encara una agència de màrqueting, de creativitat, d'aquelles que s'han guanyat molt bé la vida durant molt de temps, i m'explicava, diu, és que hi ha cada vegada més gent que renuncia anar a una agència a encarregar, per exemple, una campanya de creativitat i que confia directament en la intel·ligència artificial, una mica en la mateixa línia que comentaves tu. És evident que el cost no té res a veure.
5: És que jo crec que això canviarà, perquè jo, per exemple, que tinc agència també, i nosaltres... això sí que passa, hi ha molta gent que cada cop veus que decideix utilitzar la IA sense passar per una agència... A mica en mica això va canviant i contracten agències especialistes en IA. Yeah. És a dir, jo crec que no és tant que la gent deixi de contractar agències, sinó que l'agència que no incorpori la IA dintre de la seva manera de fer, doncs segurament es quedarà enrere, perquè ho deia, no? O sigui, una agència que utilitzi la IA pot oferir preus molt més competitius. Jo tinc un molt bon amic que crea influencers a IA, i clar, un influencer a IA pot publicar 24/7, no es posa malalt, pot contestar missatges privats 24/7, llavors això s'ha de regular, perquè si no és que s'obre un ventall de possibilitats enorme.
2: De totes maneres, hi ha un tema que és fonamental, i tornem al que hem parlat abans, que té a veure amb el criteri. Per més agència especialitzada que tinguis amb IA, si tu no tens criteri, és a dir, la IA l'únic que és una eina, ja ho has dit ara, és una eina, és el que t'acabo de dir, dintre del procés de la meva companyia fem l'arquitectura de marca, fem l'estratègia, fem la creativitat, vas a la producció. Aquí és on entra bàsicament la IA, que m'estableix uns altres costos. I ja no dic la derivada de drets d'actors, drets de locutors, etc, etc. Però, i immediatès de funcionament, també, d'anar més ràpid, perquè jo acabo de llançar una campanya mia, que me l'estaven fent 3 tios, una a Mèxic, una a Buenos Aires, això, i en 2 setmanes ho tenia produïdíssim, quan aquí això em tardava 2 mesos. Però no ens n'oblidem, i sempre ens passa el mateix en aquest país. Això és una tècnica. El que jo necessito realment és tenir criteri. I el criteri és el que realment fa que la tècnica després sigui solament un mitjà. Un mitjà. Ara ho has fet, fa anys ho fèiem en pel·lícula, després vam passar al digital, ara ho fem a mi. Perfecte.
5: I la gent et contracta tu justament perquè tens criteri i aquí és on aportes el valor.
7: El problema és quan deixem de donar-li valor al criteri i donem tot el valor a la IA, no? Que és el que ens està passant amb algunes coses. I llavors, com cada mes et diu una informació que ningú contrasta,
2: però aquest és el
7: valor
2: gran...
7: es va creixent.
2: Aquest és el gran problema que lliga amb el que hem tret abans, és que jo m'he esparverat sempre el concepte de follower.
7: Yeah.
2: És a dir, està molt bé, i segurament sempre hi ha moltes excepcions, però jo no veig el concepte de criteri enlloc. I a mi el que realment m'emprenya de tot la conjuntura d'avui dia és que és més fàcil afegir-nos a un pensament que tenir un pensament propi.
1: Sí, sí. Caram, quina frase, no?
7: Que no m'ha deixat que jo callat de cop.
1: És que efectivament és així. Això també és veritat que ho saben, no? I en aquest sentit els missatges es reprodueixen. Ahir per començar el programa parlàvem justament d'això, de que cada vegada hi ha més gent dient el que has de pensar i que el que entenem que ens serveix a nosaltres a l'hora cada dia de posar-nos al davant del micròfon és la construcció d'opinions a partir de la pluralitat d'opinions, que és així com realment un pot saber si està d'acord o no. Però si tu esculls amb qui estàs d'acord i sempre consumeixes la mateixa persona, no, acabes convertint-te en un lloro, amb tot el meu...
2: I aquest gregarisme, no? Jo aquest estiu no he fet vacances, com he dit, però sí que he començat a fer una cosa que feia 35 anys que no feia, que he tornat a aprendre a fer windsurf. La gent em mirava i deia windsurf, però si no està de moda. A mi me la sopla, estigui de moda o no està de moda, és el meu criteri. Però si després et posa de moda, llavors què passa? Seré un early adopter? Què cony soc un... És que a mi em fa gràcia. La gent ha de començar a connectar més amb el que li agrada i amb el que pensa i dir-ho i sense por, perquè ara tenen els canals.
1: A mi el que m'agrada molt és que continuïs venint al Plovem dia a la setmana i ens treus una mica del que és l'actualitat pura i dura de la portada del dia i analitzem, ens apropem a altres qüestions d'aquesta actualitat. Un plaer, com sempre, Camil.
2: Un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Seguim la setmana vinent. Senyores, senyors, hem escoltat els senyals horaris de les 8 en punt del vespre. Això significa que arriba el moment de marxar fins a la primera planta d'aquesta casa, Roc Boronat, per connectar amb els serveis informatius. Laura Monell, què tal? Bon vespre, Laura.
8: Bon vespre, Toni.
1: Déu-n'hi-do la que s'ha liat al Regne Unit amb els avions, no?
8: I tant, és que més de 400 vols han quedat cancel·lats al Regne Unit per un problema tècnic al control aeri. L'aeroport de Heathrow, a Londres, és hores d'ara el més afectat, però la resta també està tenint complicacions. L'origen de l'incident prové del sistema de processament de vols, segons ha reconegut NATS, la principal gestora del tràfic aeri al Regne Unit. Aquesta companyia ha explicat que estan implementant una solució tècnica que ha permès al sistema començar a recuperar-se. EasyJet, aerolínia de baix cost, és la més perjudicada, amb 137 vols cancel·lats, segons la pàgina web Flight Radar. Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham o Edimburg són algunes de les principals ciutats que registren hores d'ara cancel·lacions i retards. D'altra banda, a casa nostra, l'incendi forestal a la població de Treguany, a la baronia de Rialp, continua actiu però crema amb menys intensitat, segons bombers de la Generalitat. El foc s'hauria originat per la caiguda de llamps. Els bombers, que hi han mobilitzat 21 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris, ja han arribat amb línia d'aigua a la cua del flanc dret. Fins ara hi han treballat amb unitats sobre el terreny i amb descàrregues dels mitjans aeris de suport. A tot això, Catalunya demà estarà molt pendent del cel i de les pluges, especialment al Baix Llobregat, a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf i al Vallès Occidental, on demà no s'anirà a classe, la mobilitat quedarà restringida, se suspendrà l'activitat sanitària en urgent i es demanarà el teletreball. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: No travessar rius, ni rieres, ni apropar-se a barrancs ni a zones inundables, intentar evitar no estacionar en rieres o torrents o passos soterrats o punts baixos, perquè pot generar problemàtiques d'arrossegament dels vehicles.
8: Un episodi que també activarà alertes per vent a l'Alt Empordà i que a banda posa punt i final a la calorada d'aquests dies. Més qüestions. Una explosió en un edifici de Cerdanyola del Vallès ha deixat 3 persones afectades. 2 estan ferides greus, una dona traslladada a l'Hospital Parc Taulí i un home que ha estat evacuat a la Vall d'Hebron. Una tercera dona ha resultat ferida lleu i no ha necessitat trasllat hospitalari. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'explosió s'ha produït en un edifici del municipi i els bombers han evacuat l'immoble afectat i els 2 edificis adjacents. L'incident ja s'ha donat per tancat per part d'emergències i s'han completat les actuacions. Inicialment els bombers treballaven per descartar la presència de més víctimes després de l'explosió. I acabem en clau de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa 2 menors de 16 anys més, presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home la matinada de l'1 de setembre, quan tornava a casa durant la festa major. Amb aquests nous arrestos ja ja són 4 els adolescents detinguts pel cas. La víctima, un home de 45 anys, veí de Castellnou de Bages, va ser localitzada ferida de gravetat després d'una agressió al carrer de Sant Jaume de Manresa. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per tal d'esclarir els fets.
1: Molt bé, gràcies, Laura Monill. Fins després.
8: Fins ara.
1: Ara a les 8:03 és l'hora d'actualitzar informacions més enllà del que són aquestes grans informacions del dia. Cal fer un cop d'ull al temps i també al trànsit. Anem a pams. Des de l'EMET ens informa Noelia García. Bona tarda, Noelia.
10: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya, canvi important de temps amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes localment molt fortes. S'espera també calamar-se i fortes ventades superant els 70 km per hora. Molt d'atenció al Pirineu de Girona i també a litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Allà perill important i precipitacions que superaran els 40 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarten pluges amb intensitat torrencial acumulant 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran notablement les temperatures, màximes de 27 graus a Girona, 29 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Ventades molt fortes de tramuntana a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara fem un cop d'ull al trànsit. Lògicament, des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a volum de trànsit, ja circulació pràcticament normalitzada, fluida, de la xarxa viària. Únicament queden alguns trams cortets ara ja de lentitud, alguna aturada a les dues rondes, a la ronda de dalt entre Trinitat i Canyelles, sentit Llobregat, i a la ronda litoral, la zona de Pola Nou, Prim, estones Barceloneta, també en sentit Llobregat. De la resta de punts de la xarxa viària, en principi, no hi ha especials dificultats, però sí que l'anem amb compte, ja està plovent a diferents punts del territori, per tant, sobretot, molta prudència en aquests trams afectats, especialment per precipitacions que puguin ser molt intenses. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8:05.
12: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el soci fundador de Tu Zero, que és el David Andrés, Amana Balsera, diputada per Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Elisabet Ortega, vicesecretària territorial del Partit Popular de Catalunya, Assumpta Escarp, exdiputada socialista al Parlament, i amb el sociòleg i màster en gestió cultural, Pau Parellada. Com estàs, Pau? Bon vespre.
13: Molt bé.
1: Amb el que encara no havíem tingut ocasió de parlar, estàs amb hores intenses, no, Pau? Perquè crec que estàs a punt de tornar a ser pare, no?
13: Sí, sí, sí, ja de per si la tornada a la feina és intensa i en aquest cas amb la incertesa de saber quan m'agafaré aquest permís per dedicar-me a altra vegada.
1: Sí, doncs, perquè són dos. Sí, dos i amb poca diferència d'edat, no?
13: Dos anys.
1: Déu-n'hi-do. Mira, l'Assumpta se li ha posat una cara de susto.
7: No, és que només de pensar-ho ja em canso,
1: digues. Molt bé. Escolta'm, els nens avui són notícia. Efectivament, els nens són notícia per moltes coses. La primera, el tema de la vaga, però també tenim la coincidència de la vaga amb l'aparició de l'informe PISA, que ha posat de relleu, i hem començat el programa justament avui parlant d'aquesta situació, la diferència, per exemple, que existeix a l'ensenyament aquí amb altres punts del món, començant per Japó. Efectivament, el propi catedràtic de la universitat ens deia que allà el sistema és molt dur, realment, però les distàncies són brutals. Caiguda espectacular. Jo crec que vostès ja coneixen aquestes dades, amb tot, amb ciències, amb matemàtiques, en comprensió lectora. Es diu que s'ha perdut gairebé un any. No sé, comencem per aquí. Ho sembla, i després anem a la vaga, tot i que jo crec que un tema ens porta a l'altre, sí, directament. Vinga, David, que et veig, sí, amb ganes.
5: No, a veure, jo crec que hi ha diverses coses. Les dades són desastroses, i ho hem de saber, hem de dir així. Després, les dades de Catalunya no són comparables, perquè tenim un 23% de la mostra exclosa, que jo em sembla una barbaritat. No entenc com pot ser que a Catalunya el 23% dels alumnes que havien de fer les proves no les van fer. Això és un tema que algú hauria d'explicar-nos. I després jo crec que tres coses molt ràpides que afecten els resultats. El primer és l'ús del mòbil. Jo crec que això és evident. El segon és la IA. Jo crec que amb la IA ja comencem a tenir, jo també que dono classes a alguna universitat, jo començo a veure alumnes que cada cop més utilitzen la IA per tot, i llavors l'educació ha de canviar. Jo, per exemple, el que faig als exàmens és que tots els exàmens són orals, i els exàmens no poden portar ni notes escrites ni mòbil, perquè les notes escrites les hauran fet amb la IA. Per tant, evidentment, la IA és una cosa que hem d'aprendre a utilitzar, i és clau, jo em dedico a això, i per tant, soc molt conscient, però hem d'aconseguir que els alumnes aprenguin sense IA o aprenguin, doncs, només utilitzant la IA per millorar les seves aprenentatges. I la tercera cosa és la cultura que crec que en els darrers anys hem instaurat a l'educació, que és una cultura on l'esforç, la meritocràcia, el donar-ho tot, el treballar, crec que ha deixat pas a una cultura doncs, molt més de, bueno, de treballar per projectes, de competències, que això està molt bé, i els discursos estan molt bé, però després els resultats són els que són. I per tant crec que hem de fer una pensada, perquè això és el més important que tenim. O sigui, moltes vegades veiem els polítics parlant de temes que no ens interessen o que no estan al dia a dia del que nosaltres fem. L'educació hauria de ser el punt número 1 i, per tant, aquí, fora de partits polítics, s'hauria d'arribar a un acord i hauria de canviar-se el sistema de dalt a baix. I a mi em fa pena també veure com darrerament hi ha gairebé més vagues que dies de classe. Vaig a broma, però és que és així.
1: Ara, Balcera, com has rebut tu aquestes dades del PISA?
4: Bueno, ja fa mesos que sabem, des d'abans d'estiu, que aquestes dades no són vàlides en el cas de Catalunya per la manca de més del 20% en la mostra. De fet, hem demanat la compareixença del president de la Generalitat, del president Illa, que ha de venir al Parlament a donar explicacions d'aquest desastre en les proves, perquè no entenem com no es van poder organitzar d'una manera que sigui fiable i ara no tenim cap informe. Però si comparem les dades, són desastroses. Vull dir, no només a Catalunya, tu comentaves, i hem de fer una reflexió. Hem de millorar moltíssim el nostre sistema educatiu, però el que apuntava el David de la cultura de l'esforç i meritocràcia, a mi són uns conceptes que no m'agraden, perquè normalment qui utilitza aquests conceptes, que de base podríem estar d'acord, normalment és gent amb uns privilegis que es pot permetre dir cultura de l'esforç i meritocràcia, quan no és cert que tothom tingui les mateixes possibilitats, perquè segons la família on neixis, o al barri on estiguis, no tens les mateixes oportunitats a la vida que si ets d'un altre barri. Jo, que sóc de Singuerlín, els meus veïns no tenen les mateixes oportunitats que, per exemple, un que sigui de Sarrià. Per tant, puc estar d'acord amb el que comentaves en general, però a mi aquest concepte em xirria.
5: Però es poden fer coses. Per exemple, jo estic molt d'acord amb això, però hi havia un estudi, per exemple, que el que apuntava es va fer fa 2 anys, apuntava que s'havien de reduir les feines a casa, perquè justament els deures a casa era el que accentuava aquestes diferències, perquè hi havia doncs, nens que estaven a unes famílies on els pares els podien ajudar, podien contractar profes particulars, etc. I hi havia famílies que no, i per tant això era el que accentuava les diferències. Es poden fer coses, però jo crec que sí que hem de tenir en compte, tenint en compte que no hi hagi aquestes diferències socioeconòmiques, que el que hem de transmetre als alumnes és que qui curra aprova i qui no curra no aprova.
1: Acabem una primera ronda d'opinions de tothom i després podem entrar en tertúlia. Elisabet Ortega, sí?
3: Bueno, doncs home, els resultats ja parlen per si mateixos. La veritat que nosaltres, quan es va començar el debat de la llei CELA, ja es va avisar que això podria passar. Ha acabat passant, se'ns va acusar de tremendistes i poc moderns, no? Perquè fer estudiar un nen i aprendre's la taula de multiplicar era gairebé feixista, i ara tenim el resultat que tenim. La veritat que, escoltant la ministra dient que, bueno, pero tenemos buena puntuación en pertenencia al centro. Això quina broma és? Que els nens saben on són, no? Al centre saben on són, no com el germà de Pedro Sánchez. Ja sabem una cosa, que tenim bona dels nens. Es va dir també que s'havia de posar, no?, més focus en els sentiments, no?, i que els nens no podien estar frustrats, que no poden repetir curs, que no es poden suspendre les assignatures, i tenim els nens amb una taxa més alta d'estrès i depressió, i a sobre que no aprenen els continguts que s'han d'aprendre. Llavors ha sigut tot un desastre, i ara per mi és, s'ha de millorar, s'ha de canviar. Clar, és que, però si ja teníem un sistema que funcionava i han fet que s'eduqués un país sencer, perquè veníem d'analfabetisme directe i tenim un país educat, ja teníem un sistema que funcionava. Llavors, fer aquestes invencions i experiments a l'escola pública, l'únic que fa fer és malbé a les persones que no tenen recursos, perquè el que té recursos porta el nen a una escola que no fan aquest tipus d'educació.
1: Pau Parellada, sí.
13: Tot i que anirem després a la vaga de docents, a mi m'agradaria fer esment com a mínim a la coincidència en la que just cauen els PISA en un moment, en una jornada de vaga, en la que els docents posen sobre la taula.
1: Però això s'ha fet en el conjunt d'Espanya, no s'ha fet, i la vaga és només a Catalunya, eh?
13: Sí, sí, només el que volia dir sobre aquest tema és que crec que faríem bé, en aquest cas com en d'altres, d'escoltar les reivindicacions dels mestres, que moltes tenen a veure amb la millora de la qualitat del sistema educatiu. Anant als PISA, i jo crec que estic d'acord, que s'hauria de fer una anàlisi molt més general, però no només molt més general a nivell de l'Estat, sinó que crec que els resultats dels PISA el que diuen és que a tots els països hi ha una caiguda molt important en la capacitat de lectura,
5: en competències que tenen a veure amb, el, amb l'atenció i amb la capacitat de comprendre un text, i que crec que respon no només a... És a dir, crec que hi ha moltes crítiques a fer al model educatiu que està imperant a moltes escoles d'arreu d'Europa, però crec que faríem bé també atendre a quin model de vida tenim, a quin paper tenen les pantalles a les nostres vides, i fer una reflexió una mica més profunda, que moltes vegades que surten els PISA analitzen quina és la caiguda del nivell que hi ha en el nostre alumnat. Però quines conseqüències està tenint aquest model de pantalles i aquest mode de vida que tenim en els adults? Estem analitzant això? És a dir, sabem com està caient la nostra capacitat de llegir textos, la nostra capacitat d'atenció i la nostra capacitat de pensament crític, perquè crec que seria interessant analitzar això també.
1: Un dia ho podem fer, em sembla interessant. Avui ja tenim prou amb el que tenim.
7: Tenim prou amb la canalla, sí. No, a veure, deia l'Elisabet, un sistema que funcionava, jo no sé en quin sistema et vas educar tu, però t'asseguro que quan jo em vaig educar, franquisme pur i dur, no funcionava. És evident, se'n sorties si tu tenies capacitat o hi havia una certa capacitat econòmica. Si no, no te'n sorties. I és veritat que l'evolució de l'educació ha anat portant a canvis substancials, diguéssim, sobre la forma d'ensenyament, i que potser hem arribat a un punt en el qual caldria reemprendre alguns principis o, sobretot, alguns valors. El que deia el David, per exemple, de la cultura de l'esforç o, d'alguna manera, canvis en el sistema curricular. Jo crec que la reflexió més profunda, i hi ha un tema lligat amb el que deia abans l'Anna, que és que en aquesta edició dels informes PISA, la davallada més gran està en la gent amb més capacitat econòmica. Vol dir que això també trenca una mica molts dels esquemes que tots plegats hi ha. Jo crec que la gran reflexió és el tema que deia ara el Pau, no? El paper dels mòbils, de la IA, de les xarxes, bàsicament perquè com van entendre un problema de matemàtiques si no el saben, si no entenen l'enunciat? I això ens està passant, això és el que ens està passant. I per tant, no serveix de res que els hi facis fer una redacció perquè llegeixin, perquè ho faran a mi, llavors has de canviar alguns d'aquests d'això. Jo crec que no, han perdut la capacitat d'atenció. Llegeixen, no? Textes de no més de 400 paraules, i per tant és allò, molts missatges, molt flash i cap capacitat d'atenció. Hem de tornar a la lectura. Jo avui sentia la consellera que deia, jo estic a favor de la lectura obligatòria. Dic, jo també recordo de tota manera que a vegades els llibres eren una mica difícils, diríem, però si no plastes amb si mateixos. Però sí que és veritat que s'ha de recuperar i que hi haurà coses que s'hauran de fer l'aula i s'hauran de fer canvis curriculars, com per exemple les redaccions es faran en l'aula, el que deia una mica el David abans, no? Les redaccions en l'aula, lectures obligatòries, els treballs en l'aula, és a dir, tot allò que tu puguis generar perquè la creativitat d'alguna manera pugui tirar endavant. Jo crec que el tema està molt amb la lectoescriptura, amb la quantitat de missatges flash que no necessiten cap sistema d'atenció, i que té raó el Pau, afecta també els adults. Jo a vegades penso que abans memoritzava molt més, i és que ara intentes retenir masses coses, diríem.
1: Clar. Sí, Pau, digues.
5: Sí, no, això que deia ara l'assumpte és curiós en el sentit que i això és només una hipòtesi, és a dir, no tenim la causa-conseqüència analitzada, però és veritat que cau més aquest nivell en persones de nivell adquisitiu més alt, que són també aquelles persones que fan servir més freqüentment la intel·ligència artificial en el seu dia a dia. És a dir, seria potser un dels primers casos en els que l'alfabetització digital està jugant a la contra del nivell educatiu dels alumnes, i per tant que estem veient molt clarament, no?, que a més ús de pantalles i a més ús de la IA en el sistema educatiu, més cau al nivell de capacitat de lectoescriptura.
1: Volies comentar alguna cosa, m'ha semblat?
5: No, bueno, que estic molt d'acord, i crec que això demostra que la intel·ligència artificial ve per revolucionar moltes coses i canviar-nos la manera de pensar en moltes coses. O sigui, moltes vegades semblava que la IA, doncs, escolta, qui més l'utilitzi serà la gent amb més poder adquisitiu i aquesta gent se'n veurà beneficiada. Doncs moltes vegades no és així, perquè a nivell educatiu no és així. A nivell educatiu, utilitzar la IA perjudica les teves capacitats cognitives i perjudica les teves capacitats d'aprendre i les teves capacitats de memoritzar. Per què? Perquè la IA pot ser una eina molt poderosa, però si sabem com utilitzar-la. Si sabem com utilitzar la IA pot generar coses brutals en 10 minuts amb un telèfon mòbil com el que tinc a la mà. Ara bé, com tampoc hi ha cap educació sobre IA a cap escola, i no hi ha cap educació sobre tecnologia ben feta i seriosa a cap escola, perquè no hi ha formació tampoc al professorat que els faciliti per poder després donar formacions en IA, doncs la gent que utilitza la IA la utilitza perquè es llegeixin el llibre per ells i perquè facin la redacció per ells. I moltes vegades és així perquè facin els exàmens per ells, perquè tu avui en dia, si tens un mòbil a l'aula, pots fer una foto d'amagat de l'examen i llavors això, doncs, en un minut tens l'examen corregit. Llavors, no veiem a la IA només com un enemic, que també pot generar molts perjudicis, sinó siguem conscients que la IA està per quedar-se i ajudem el professorat a utilitzar la IA per formar i a formar-se en IA per ensenyar als alumnes de forma transversal com se'n poden beneficiar, que és una cosa que moltes vegades ens oblidem.
1: L'assumpte volia intervenir.
7: No, és veritat que haurem de demanar també i haurem de treballar protocols molt més clars sobre com s'ha de treballar i, per tant, ensenyar als ensenyants i que puguin transmetre una mica, però també els ensenyants també hauran de transmetre el valor de les coses, diríem, no? I aquí també passa per un cert reconeixement, és a dir, quan diem, i aquí han d'anar junts família i escola, però quan diem que el professor, el mestre, és una autoritat, ho ha de ser-ho, és a dir, no pots estar qüestionat constantment per la família. Això també, d'alguna manera, trenca molt els principis sobre els quals s'ha de treballar. I si realment hem d'abordar una reforma estructural o un canvi estructural o el que sigui sobre l'educació, jo crec que l'haurem de fer molt més enllà dels sindicats, eh? És una obligació que l'hem de fer tota la societat, perquè d'entrada, com es formen a la universitat els que seran futurs ensenyants? Que és el primer debat que s'ha de fer. I segona, són moltes, no? És a dir, és escola, és família, però comunitat educativa en som tots.
1: De fet, és exactament el que avui comentava la consellera quan se li ha preguntat per aquesta demanda dels sindicats de continuar amb les negociacions. Ella no s'ha negat a continuar amb les negociacions, però sí que inclou altres factors, altres persones.
7: Els sindicats fan negociacions laborals.
1: Les famílies, etc. I hem sentit també Esther Capella, d'Esquerra Republicana, no, Anna? Que anava exactament en aquesta mateixa direcció, no?
14: Exacte, és que, i això lliga, no, amb el tema que comentàvem al principi, que parlaríem de la vaga. Nosaltres, Esquerra, ja el que vam proposar abans de vacances és, si tu acabes un curs, com el que ha sigut, no?, de tanta mobilització educativa i tantes vagues, avui era l'inici del curs, amb noves mobilitzacions i nova vaga, és que les negociacions no han anat prou bé, per tant, cal continuar. Però el que cal és un gran pacte de país, perquè no solucionarem en dos mesos els problemes que hi ha al nivell educatiu del nostre país, que van molt més enllà. Per tant, creiem, i ara ho comentàvem, aquest gran pacte que ha d'incloure principalment a la comunitat educativa, però amb el seu sentit ampli, perquè ens hi juguem tot com a societat.
1: Elisabet, m'he colat. Havies demanat abans tu la paraula.
3: Sí, no, que agafant el fil que parlava l'Assumpta, no, i el David, de tornar valors, és que per mi és molt exemplatiu una nota, que el nen arriba a casa amb una nota numèrica per saber del 0 al 10 com està de coneixement. És que es tregui això, que deixin passar de curs sense aprovar assignatures acumulades. Clar, quin valor li estàs donant a aquest nen de l'educació, si no passa res, si aprova, no aprova, si aprèn, no aprèn, perquè tot és el mateix. Clar, el cervell humà és molt vago. No li agrada treballar, i quan menys el treballes, més li costa arrencar. Doncs el cervell d'un nen és que funciona més encara. Li has de donar un incentiu, ni que sigui de... Mira, si has de provar amb un 5, tu has d'arribar fins a mínim al 5, però dius, per què m'he d'esforçar si amb el 4 passarà igual i no passa res, perquè ni tan sols tinc una nota que els meus pares puguin veure.
1: Les 8 i 22 minuts. Ahir parlàvem amb Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, quan li preguntàvem sobre una possibilitat que havíem trobat d'una manera molt poc científica, és a dir, parlant amb els amics, amigues que es dediquen al tema de l'ensenyament, i persones que havien seguit la vaga en el seu dia deien que demà no ho farien, no perquè no estiguin d'acord, sinó perquè entenien que era el primer dia i que tenien ganes de donar la benvinguda als nens i nenes. Això sembla que ha estat molt més extès que el que en principi hi semblava, perquè les dades de seguiment de la vaga han caigut de manera molt potent. Segons el govern, un 9%, segons l'USTEC, un 30%.
7: No, un 20%, han dit. Al final, jo el que he llegit últim és el mateix USTEC, deia un 20%.
1: Un 20%, deia l'USTEC? Jo havia llegit un 30%. En qualsevol cas, doncs, mira, encara més significatiu, la manifestació, 1.800 persones pel centre de Barcelona. Com, Pau, com has vist aquesta mobilització d'avui dels professors?
13: Jo crec que més enllà de la participació, que, com dieu, ha sigut més baixa que en d'altres mobilitzacions anteriors, el que continua sent una realitat són les peticions que fan aquests docents sobre la millora de les seves condicions, no només les seves condicions materials i les seves condicions laborals, sinó també les condicions en les que imparteixen classe, les condicions en les que eduquen aquesta canalla que avui ha tret aquests resultats en els PISA, les condicions en les que s'està donant l'educació al nostre país. Llavors, el fet de que en aquest context concret podia ser més encertat o menys convocar aquesta vaga, no vol dir que les raons per la que es convoca aquesta vaga hagin desaparegut de cop i que en un futur això no ressorgeixi. Per tant, jo el que instaria és, d'alguna manera, el govern a fer alguna proposta que satisfaci, com a mínim, a bona part dels docents mobilitzats, que fins ara no ha estat així.
1: Però és que deu ser difícil, em poso en la pell, del govern saber amb qui han de negociar, perquè recordem que amb l'USTEC van arribar a un acord i després les bases van votar-hi en contra. És a dir, qui és l'interlocutor? Seria la meva pregunta, amb qui ha de negociar el govern. David Andrés, sí.
5: Sí, a veure, jo crec que la vaga, com a vaga, les dades de seguiment són un fracàs pels convocants. O sigui, hi hagi un 9% o un 15 o un 20, més igual, és molt poc. Jo moltes vegades penso, si s'ha d'arribar a acords, però també per les dues bandes hi ha d'haver interès en arribar a acords. Perquè jo moltes vegades l'USTEC, concretament, els darrers mesos, crec que no han tingut una actitud, per la manera com parlaven, per el que s'ha filtrat de les negociacions, una actitud de voler arribar a un acord, sinó moltes vegades més de pressionar. Jo crec que les vagues serveixen per posar sobre la taula reivindicacions, és una perfecta, i que les posin, però també hem de tenir en compte, doncs, que els recursos són limitats i que el govern tampoc podrà cedir absolutament a tot. I s'haurà d'analitzar les coses, hi haurà coses que sí que podran fer, hi haurà pressupostos i coses que no. Per tant, jo crec que també tots hem de tenir una actitud una mica més constructiva, i convocar una vaga el primer dia de classe no és tenir una actitud constructiva, objectivament. Ara, que això no serveixi per tapar, doncs, les deficiències del sistema educatiu català, que no s'ha invertit en absolut el que s'havia invertit els darrers anys, que segurament el sou dels professors no estigui a l'alçada del que hauria de ser. A mi m'encantaria tenir un sou del professorat a l'alçada del que tenen, per exemple, molts països nòrdics, on els professors són un lloc de feina on moltíssima gent vol arribar perquè les condicions són molt bones i perquè estan reconeguts socialment com a persones top dintre la societat i que aporten molt. I això, per desgràcia, aquí no passa, no? Per tant, jo crec que sí que tenen molta raó amb les reivindicacions que diuen, i segurament, doncs, el govern s'ha dormit a la parra durant molts mesos i durant molts anys. Ara, també hem de tenir tots una actitud que permeti arribar a acords, perquè si no, si estem tot el dia de vaga, doncs al final les dades també pisses són les que són.
1: Segueixes tu, Anna?
14: Sí, però com deia el Toni, la pròpia USTEC va arribar a un acord.
5: Sí, però
14: amb
5: després
14: el departament va ser les bases el que van votar en contra, i va ser molta gent que, no, el professorat que va votar, bueno, qui tenia accés al vot, que va votar en contra, vull dir que també l'actitud de l'USTEC en aquell moment va ser arribar a un acord. Podem valorar...
5: Jo dic de l'USTEC, no de la direcció de l'USTEC, de l'USTEC també com a bases de l'USTEC i com a militants, que al final van rebutjar un acord.
1: Vinga,
14: però, i no ens oblidem, perdó,
1: no, acaba.
14: Que comentava el Pau, no són reivindicacions únicament cap a ells en tema laboral, salarial, sinó que és per les millores educatives i les necessitats que reals i actuals que hi ha a les aules. No és només també un tema de ràtios, sinó de les necessitats que es troben cada dia els mestres quan arriben a una aula. Per tant, per això tenen molt suport de les famílies.
1: Sí, Assumpta, digues.
7: D'algunes famílies, també, diguem-ho tot, perquè de vegades poses el micro i, pues, sí, també les coses són les que són. No, però no només és l'USTEC, és l'assemblea, perquè ara ha sortit una assemblea de professorat que és diferent de l'USTEC i que l'altre dia, també, en una entrevista, no sé on ho feien, que teòricament estan d'acord amb l'USTEC, però deia una cosa totalment diferent al representant, perquè clar, és, al final s'ha perdut una mica la representativitat també amb qui negocies, que després els acords, diguéssim, tinguin sentit. És veritat que es van arribar a uns acords, els acords, i jo crec que aquesta és una bona decisió del govern, dir, escolta, es van arribar a uns acords, doncs els anem complint mentrestant, no? Que és l'increment, o sigui, la baixada de ràtios, l'increment i el suport per l'escola inclusiva, les aules d'acollida, el sou, em sembla que són, doncs mira, 1.539 euros mestre de primària, 1.560 els de secundària. Bueno, són millores després de molts anys, però que s'han anat introduint, no? Però és el tema de que una vegada es diu que no, l'USTEC, per exemple, diu no, és que el tema és més estructural. Què vol dir més estructural? Vol dir que hem de fer aquest debat sobre un sistema educatiu diferent, sobre el propi sistema educatiu, o un debat també que incorpori què entenem per escola inclusiva? Perquè també és veritat que al final ho hem posat tot dins de l'escola inclusiva. Primer va néixer amb un decret sense recursos i després ho hem posat... Eren altres anys, eh? Què vol dir això? Vull dir, també ens haurem de replantejar en un moment determinat les necessitats, incrementar les places d'educació especial, perquè igual hi ha criatures que estaran millor amb educació especial que amb escola inclusiva, i tot i que jo crec que amb l'escola inclusiva, però hi han d'haver-hi moltes reflexions i ens hem d'atrevir a fer-les. I ens hem d'atrevir a fer-les perquè això vol dir la reforma estructural. Ara, jo deia, els interlocutors no poden ser només els sindicats. Jo també vull opinar, si em deixen, sobre el sistema educatiu, perquè els que es formaran pues, arribaran a la universitat i un dia serà el metge que m'haurà d'atendre a mi i, per tant, vull que tingui totes les garanties d'una qualitat a l'ensenyament i perquè és una responsabilitat col·lectiva. I va molt més enllà dels sindicats. Va, vol dir tot el col·lectiu, vol dir l'acadèmia, vol dir la universitat, vol dir el professorat, però també vol dir les famílies, però també vol dir social i polític, el compromís polític i el compromís social. No pot ser que ens movem sempre en un món tan endogàmic quan estem en una crisi. Jo crec que avui algú ha dit una cosa que és molt important. Em sembla que en un moment donat els sindicats deien que l'educació està en crisi. Jo crec que la crisi més gran són els resultats educatius. I, per tant, hem de partir d'aquí per saber on anem.
1: Elisabet Ortega, encara no has dit res, sí, i després el Pau. Sí.
3: No, jo m'havia apuntat al recolzament de les famílies, no? Que jo crec que part de del no èxit de la vaga d'avui ha sigut perquè, clar, fer-li aquesta jugarreta, no? A les famílies que ja veien aquestes dues setmanes que han passat, la gran majoria que han tornat el 24 d'agost, dues setmanes sense casal, fent puzzles per fer alguna cosa amb els nens, i clar, arriba el primer dia i veure que l'escola comença una altra vegada, com ho van acabar l'any passat, jo crec que molts professors també s'ho han mirat dient que estem fent un servei també a tota la societat i òbviament no és una guarderia de nens que els xutes com un pàrquing, òbviament, no vull dir això, però clar, era molt lleig i jo porto ja moltes setmanes escoltant a molts pares que deien jo l'any passat els recolzava, però això si ho fan aquest any ja no. Llavors jo crec que també els professors, els que es van sumar a la vaga anteriorment i avui no ho han fet, també hem pensat una miqueta més àmpliament.
1: Sí, Pau.
13: Jo, respectant qui ha fet vaga i qui no l'ha fet, el que no diria mai és que els docents que s'han sumat avui a la vaga ho han fet fent-li una jugada a les famílies. Crec que precisament si algú en aquest país s'encarrega de la canalla i s'encarrega de i té en compte les famílies, aquests són els docents que estan cada dia en contacte amb elles. I per tant, sincerament no entenc que consideris que això és una jugada a les famílies i no una situació que tampoc és còmoda pels docents, que és mantenir una lluita que, en la que han perdut moltíssimes jornades de sou i en la que s'estan jugant moltíssimes coses. Sobre el que ha anat sortint moltes vegades, i ara inclús en el debat anterior parlàvem de dignificar la professió de l'educació, però en el moment en el que parlem de vagues educatives, de seguida estem caient en una crítica, jo trobo que poc basada en pocs arguments sobre l'actitud dels docents en aquestes lluites. Jo crec que clarament si segueixen convocant vagues és probablement perquè no s'ha arribat a acord. Respecte dels interlocutors, considero una cosa, que és que si hi ha algú que s'ha equivocat amb els interlocutors des de l'inici és la consellera Niubó, que d'inici va considerar que fent un pacte amb Comissions i UGT li era suficient per poder tancar el conflicte amb els i les docents. I la realitat és que es va signar aquest pacte i automàticament va encendre com un bidó de benzina totes les vagues que han vingut del darrere. Per tant, jo no sé si hi ha un interlocutor o n'hi ha 10, però el que sí que tocaria és escoltar a tota aquesta gent que fins i tot després dels acords dels números 1 d'aquests sindicats els estan dient aquest acord no és prou bo i hem de continuar anant a la vaga amb tot el que això implica, doncs el que tocaria és escoltar aquestes demandes i intentar satisfer-les.
1: 8:32 minuts, voleu afegir alguna cosa?
5: No, sí, David? O sigui, jo crec que ha de ser compatible defensar el dret a vaga i defensar que les reivindicacions poden ser legítimes amb criticar que la vaga s'hagi fet avui. O sigui, a mi em sembla malament que la vaga s'hagi fet avui i em sembla, doncs, no sé si una jugada o què, però no m'agrada que el dia 1 de classe es faci una vaga i després, no perquè algú convoqui una vaga o faci vagues de forma recurrent i faci gairebé més vagues que classe, vol dir que tinguin raó amb les reivindicacions, perquè hi ha col·lectius, hi ha vagues que són justes, o sigui, perquè algú convoqui una vaga no té automàticament raó. Algú pot convocar una vaga i potser no té raó amb les seves reivindicacions i potser està pressionant massa i potser està fent masses vagues. Doncs no ho sé, el dret a vaga és un dret que existeix, que s'ha de respectar i que s'ha de donar, però també no converteix fer una vaga automàticament en tenir la raó, i hi ha vagues que es poden fer en determinats dies i hi ha dies que fer una vaga perjudica més el sector en concret. Igual que jo critico quan els taxistes feien la vaga al Mobile World Congress perquè perjudicava molt aquell event, que és un event importantíssim per Barcelona, critico que els professors facin una vaga el dia 1 de classe, bueno, els professors, una part minoritaríssima dels professors, convoquin una vaga i facin una vaga el dia 1 de classe perquè afecta les famílies.
1: Assumptes, sí.
7: No, jo crec que, amb tot el respecte al dret de vaga, i és veritat que avui jo crec que molts professors han dit, bueno, el primer dia de classe no ho podem fer, i per tant, tens l'altra part de la concertada que t'està anant, i la quantitat de famílies que poden i s'estan passant de la pública a la concertada, passant, sí. Que és una dada que els que hem defensat l'educació pública, els que hem defensat l'escola pública, dol molt, veure que està perdent valor i que, per tant, s'està anant on s'està anant. Jo no, jo respecto a tots els interlocutors. Només un parèntesis, quan van produir l'acord aquest, la pobra consellera Niubó estava a l'hospital. Vull dir que no, que ella no va firmar res, i em sembla que va sortir i ho va veure, però bueno, és res.
2: Tota la raó,
7: només per fer-ho, és veritat. Però tots els interlocutors són vàlids. Però és veritat que hi ha hagut un punt d'inflexió. En el moment en què l'USTEC, que d'alguna manera havia liderat, li surten les assemblees per una banda i per l'altra banda l'acord que arriba no li voten, hi ha un punt d'inflexió. És a dir, tu amb qui interlocutes?
1: Tu, amb qui parles?
7: Amb qui parles? Si el qui té... Qui té, sobretot a l'escola pública i a la part de primària, la representació més important, perquè després tens els professors de secundària, l'assemblea de professors de secundària, que avui havien dit que ells no feien vaga, no? I jo no vull perdre de vista una cosa que pot semblar col·lateral, però em sembla important. El mes de març hi ha eleccions sindicals. I jo crec que també hi ha algunes actituds dels sindicats que van molt lligades a això. Igual que moltes vegades, quan parlem dels partits polítics, parlem d'electoralisme. Pues també els sindicats es miren quan tenen les eleccions sindicals.
1: Les 8:35 minuts, us heu quedat amb ganes de dir alguna cosa sobre això?
13: No, sí. Només una molt breu, que és que si a les portes d'unes eleccions sindicals s'està pujant el nivell, vol dir que els docents que van a votar aquestes eleccions sindicals, això és el que estan demanant de fons. Per tant, amb això sí que m'estaries donant...
1: Això hauria de ser una qüestió interna, en tot cas. Ho dic perquè ahir a mi, he de dir que em va agradar el que va dir Salvador Illa ahir, referint-se a l'entrevista que li van fer a TV3, no? Respectant el dret a vaga, però respectant tanmateix el dret a l'educació. I aquests nens, dels que avui estem patint tant per els informes PISA, aquest any passat han perdut 22 dies de classe. I tant que s'ha de respectar el dret a la vaga. Però que efectivament la signatura d'un acord, com tu molt bé comentaves, Pau, així ha estat una manera d'encendre tot un seguit de convocatòries de vaga, fan pensar que aquí hi havia més cosa que estrictament una reivindicació, no? Que està molt bé, jo no dic el contrari, però que 22 dies de vaga,
13: Jo crec que el que hi havia bàsicament és una mala maror, i en aquell moment en el que s'intenta tancar files amb els sindicats propers en el PSC, que són Comissions Obreres i UGT, el que fan els docents és reaccionar dient escoltin, aquí no ens estem sentint representats per aquest acord, es fa aquí una roda de premsa i s'intenta vendre com un acord de país una cosa en la que no s'hi està comptant la majoria sindical dels docents, i per tant anem a la vaga.
1: Jo insisteixo, 22 dies de vaga. 22 dies de vaga, i ahir mateix, ho dic perquè és, això ho podeu recuperar a l'entrevista i amb Yolanda Segura, jo li vaig dir, com un curs que comença amb un primer dia de vaga és una disperna vagants, i em va dir, home, de fet es va posar a riure, cosa que es va criticar molt aquí al programa, diu, home, ens ho podem vendre d'aquesta manera. En fi, jo entenc que hi ha gent que pugui estar amoïnada per si aquest any pot passar una mica el mateix, i això no treu res de que tinguin tot el dret a les reivindicacions que estan fent. No té res a veure.
7: No, i que el debat educatiu és necessari, això també.
1: Absolutament. Evident. Sí, però és segurament un debat educatiu que hem de fer gran.
7: Gran,
1: i
7: gran,
1: hem d'incloure tot, començant, també, pel nivell de les persones que tenim a les aules, i ho dic amb el major respecte, que jo imagino que els professors i professores també són els primers en voler aquesta qüestió, com a mínim aquells que jo conec us ho ben asseguro que és així. En fi, 8:38 minuts, si no canviem de tema no podrem parlar de Ceuta, i jo crec que hem de referir-nos una mica a tot el que estem veient des d'allà. Avui hem sabut que el govern desclassificarà una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta. Avui el tema ha tornat a ser un tema d'anar i venir argumental entre el govern i el principal partit de l'oposició. David, comencem amb tu. Com estàs seguint tot això?
5: Home, jo crec que si desclassifiquen els documents és perquè saben que en aquells documents

0: la més heavy encara, doncs que davant la crisi enorme que està vivint Ceuta, que s'està arruïnant com a ciutat, o sigui, els comerciants s'estan arruïnant, que el govern d'Espanya hagi desaparegut durant tot el mes d'agost, gairebé el president tot el mes d'agost, i els ministres estiguin barallant-se entre ells i no hi hagi un pla clar, i després ara el president de Ceuta doncs tampoc col·labora molt i el PP tampoc, o sigui, podem, sisplau, sobre... Pot haver-hi una crisi a Espanya on els partits polítics, els grans partits polítics, se sentin i pactin una resposta conjunta? I ja es criticaran després, però podem pactar una cosa conjunta? Jo entenc que els extremistes no s'hi sumin, però, sisplau, és que la gent vol solucions i ja està farta de que uns no facin la seva feina i que els altres només critiquin.
1: Qui segueix? Vinga, Elisabet.
2: Doncs home, jo fent una miqueta de continuisme, avui també era el primer dia d'escola a Ceuta i, clar, escoltar a nens que porten gas pebre a la motxilla com a eina, no?, normal de l'escola, també escoltava una noia que porta un dispositiu d'una noia d'una empresa d'aquí catalana, que és com una té forma de, així de petxina, li tira d'un botó i comença a fer molt, molt de soroll per avisar que li està passant qualque cosa. Els adolescents s'han agrupat per anar junts a l'escola, aquells que els pares no podien portar-los, clar, i que un pare que decideixi o no portar la seva filla de 8 anys a l'escola, depenent si té seguretat privada a l'escola o no, això a Espanya no es pot tolerar. No es pot tolerar, porten més d'un mes sofrint unes conseqüències i no aconsegueixen ni a la convenciment d'escola, no?, retornar a la seva vida normal. Tu deies, no?, que els partits polítics s'haurien de seure i tal, però si el president del govern et marxa i desapareix durant un mes i no fa res ni comunica res al partit de l'oposició ni intenta fer un comunicat conjunt i desapareix de vacances, doncs clar, és que ja no es pot fer. Que després d'un mes comencin ara a atacar a l'única persona que ha estat allà tot el dia, que ha sigut el president de Ceuta, i ara que comencin a dir que la culpa és seva perquè no ha fet bé la seva feina quan el govern d'Espanya ha estat desaparegut un mes, és que està ni barra, és que està ni barra.
1: Vols continuar tu, Assumpta?
3: Sí.
1: Vinga.
3: Jo crec que Ceuta és una ciutat convivencial. Sempre ha tingut diferents religions, diferents cultures. Ceuta és un punt de creuament de cultures i ha sigut una ciutat convivencial. El president de Ceuta, que, per cert, governa amb coalició i governa amb coalició amb el PSOE, també, té un govern de coalició, fa 20 anys que hi és, i ell ho ha defensat sempre i té raó. Per tant, Ceuta és una ciutat convivencial i el que s'ha de fer és recuperar de nou aquesta normalitat i aquesta convivència. No? Jo crec que s'han vist moltes mentides, perquè jo tots casos de tuberculosi com va veure el senyor Feijó no els hem vist ni mai a Espanya. Vull dir que de brutalitats com es van arribar a dir no són. Jo no sé si realment hi ha molt amor o no hi és. Jo crec que s'ha d'actuar davant de l'emergència. És veritat que tu pots dir, escolta, s'havia de poder predir sí o no. Jo estic molt contenta de que desclassifiquin i realment es pugui veure que de la desclassificació, o sigui, jo quan el president del govern ho diu, m'ho crec. Igual que em vull creure, no, igual que m'agradaria creure quan el cap de l'oposició no diu mentides. És a dir, m'agradaria, si el cap de l'oposició té dades certes de que realment hi ha malalts de tuberculosi o de gastroenteritis, sigui cert, no que m'enganyi. I per tant, vull creure. Exactament, perquè això vol dir donar dignitat a la política, que és el que hauríem de fer tots. Però, d'alguna manera, jo crec que quan, si diu que es desclassifica, que es desclassifiqui, per tant, que puguem veure el que ha passat i que veurem on hi ha les errades, perquè realment, dius, bueno, home, algú havia de poder preveure que 70.000 persones saltarien i, per tant, després hi ha la gestió de l'emergència, que jo crec que la gestió de l'emergència els ministres ja han estat, es pot criticar que les reunions es fessin telemàtiques o presencials, però jo crec que sí està. Ara, jo també crec que s'havia d'haver anat una miqueta més espavilat, diríem, no?, és a dir, s'havia d'haver actuat... Jo crec que es va confiar excessivament en el retorn voluntari.
0: Sí.
3: Així, dit així, senzillament. I és veritat que hi va haver molt retorn voluntari, és a dir, algú es va fer bé, perquè més del 90% dels que van saltar van retornar voluntàriament al cap de 48 hores, però ha quedat pues, un 7, un 8, un 9, un 10% de les persones que tu has de poder atendre, i per tant has de poder atendre amb tots els recursos. I ho has de fer amb, jo crec que amb honestetat, però sobretot ho has de fer amb dignitat respecte a aquestes persones, i fer-ho, i per tant fer-ho bé. I també

0: hauríem de saber una mica i analitzar què passa a l'altra banda de la frontera, no? Què passa a Marroc? És a dir, no, a part de la seva posició geopolítica actual, també què passa perquè tan joves i adolescents, les famílies els animin a passar i passen, no? És a dir, d'alguna manera els subsaharians fugen de les guerres, però sobretot aquesta immigració per intentar sobreviure. El Marroc, en aquest moment, està fent grans infraestructures. No fa massa va tenir una manifestació de gent jove contra, no? per la seva pobresa, contra, que va ser brutalment reprimida. I, per tant, aquí també tens factors que, d'alguna manera, t'han de fer reflexionar. I una altra cosa, Ceuta i Melilla és la frontera d'Europa, no només d'Espanya, és la frontera d'Europa. I en aquest moment dol una miqueta, diríem, el paper d'Europa, quan altres països europeus han sigut solidaris, quan ha passat a Grècia o Itàlia, que hagin sigut tan insolidaris, entre altres coses mogut per la Internacional Dretana, contra una frontera que és la frontera sud d'Europa. És que o fas cooperació o és la frontera sud d'Europa. Això no t'ho treu ningú.
1: Pau, com estàs veient tu?
2: Doncs tristament, com una crisi humanitària claríssima en la que moltes vegades està passant desapercebut el factor dels grans protagonistes d'això, que són les persones afectades, utilitzades per dos estats molt poc democràtics i clarament també per una oposició a la dreta i a l'extrema dreta de l'estat espanyol que està demostrant la seva misèria moral parlant de una crisi humanitària com si fos un joc d'escacs i inclús humiliant aquestes persones o tractant-les com si fossin pràcticament monstres. Evidentment el que està passant allà no és del bon gust de ningú. Els ciutadans de Ceuta segur que ho estan patint. Aquí el que està passant és que en aquesta cursa per intentar guanyar les properes eleccions i treure els majors resultats, abans que parlàvem de que s'acosten les eleccions sindicals, aquí també s'acosten unes eleccions i el que s'està aprofitant és la dreta i l'extrema dreta per demostrar a veure qui és més racista i s'emporta els vots que hi ha en joc.
1: Anna, sí.
3: Jo estic totalment d'acord amb el que comentava ara el Pau. Parlem d'una crisi humanitària, parlem de persones, moltes d'elles no migren, la majoria d'elles no migren per un plaer que vulguin conèixer un nou país, sinó per la situació que viuen en el seu país d'origen, i en aquest cas, crec que ho hem de dir, la deixadesa del govern espanyol, que ha trigat molt en donar resposta, i quan l'ha donada hi ha dos ministres, que tampoc s'hi fiquen d'acord, al contrari, no? La ministra Margarida Robles i el ministre Marlaska. Per tant, hi ha un problema dins del propi govern. A mi, una ministra que sí que em va agradar quan va fer la seva roda de premsa va ser la ministra Cira Rego, la ministra d'Infància, perquè sí que va posar el focus, de veritat, en la vida d'aquestes persones, principalment de les menors dones que es trobaven i que podien patir molt més que altres dels que es trobaven a Ceuta. Però el pitjor de tot això és que hem trobat, i comentava el Pau, com l'extrema dreta, la dreta extrema i la dreta està aprofitant aquesta crisi migratòria i humanitària per fer mal, per voler dividir i per continuar creixent aquest racisme que volen en els nostres carrers i que fa que cada cop hi hagi més violència, com hem vist en algunes manifestacions i concentracions que s'han dut a terme en algunes ciutats d'Espanya, amb aquest atac directe, per exemple, a mitjans de comunicació. Sí. Vull dir que ja els discursos d'odi ja han aprofitat per anar desbordadors pels carrers.
1: És una anècdota que ens hem trobat. Demà connectarem en directe amb Ceuta, un cop coneguem aquesta desclassificació de documents. Sabeu en què ens hem trobat? Que hi ha gent que no vol parlar perquè diu que hi ha gent que pren represàlies contra la gent que ajuda. És una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. És a dir, perquè, efectivament, un cop de mirada a la xarxa, per exemple, ens fa adonar com estan jugant els algoritmes aquest dia, no? Quin tipus de testimonis són els que veiem des d'allà. Però la cosa sorprenent és que gent que va ajudar aquestes persones que han arribat estan tenint represàlies perquè hi ha qui no vol que s'ajudi a aquestes persones. És al·lucinant. Ens ho hem trobat, insisteixo, no? Hi ha gent que no vol parlar.
0: O que no hi hagi sessió d'espais per poder fer, no? Que hi hagi dificultat per la sessió d'espais per poder fer les instal·lacions o, no? Coses d'aquestes, o ara mateix impedir que la Creu Roja distribueixi aigua. Clar, tu pots actuar amb legalitat i s'ha de fer, sempre, però al costat de la legalitat hi ha d'haver la humanitat. És a dir, l'altre dia en el debat parlamentari a mi em va, que vaig estar-lo seguint del Congrés dels Diputats, hi va haver una frase que em va impactar, és a dir, les 150 persones, moltes, quasi totes elles joves, que van morir, no van marxar per morir, van marxar per viure millor. Llavors, que ràpidament hàgim deixat de pensar en que 150 persones han perdut la vida, no es pot frivolitzar, no? És a dir, què és el que t'empeny a sortir i que realment t'acabis morint, diríem.
1: No vas a dir alguna cosa?
4: No, o sigui, jo estic totalment d'acord amb el que esteu dient en la vida de crisi humanitària, estic totalment d'acord amb que al final... És que és com molt fàcil, no? O sigui, hi ha partits polítics que diuen, no, que vuelvan todos, bueno, que vuelvan todos, però com? O sigui, com ho fem? Perquè si poguéssim apretar un botó i la solució i el tema solució no l'apretaríem tots. Però
0: totes
4: no és tan fàcil.
0: Totes coses te'ls ha d'acceptar el Marroc.
4: Bueno, clar, te'ls ha d'acceptar el Marroc, s'ha de complir la llei, hi ha gent que té dret, doncs, perquè venen de persecucions polítiques, hi ha menors, o sigui, s'ha de veure com es fa. Ara bé, hem de parlar de la crisi humanitària, però també hem de parlar de la crisi de seguretat, perquè moltes vegades parlem només de la crisi humanitària, però la crisi humanitària està provocada per una crisi de seguretat molt greu. És que no pot passar que a Ceuta ni a cap lloc de repent a la frontera entrin 70.000 persones, no. Ni 70.000 ni 5, i saltin i puguin entrar i fa el que doni la gana. I sembla que a vegades posar això sobre la taula i dir que s'ha de reforçar la frontera i que s'ha de posar doncs, més policies i més militars i que la gent no pot saltar una valla i entrar a un altre país, a vegades sembla que dir això sembla d'extrema dreta. No. O parlem només de la part humanitària o no, és que és racista. Jo he escoltat això i hi ha gent que m'ha dit això aquest estiu quan jo parlava sobre aquest tema. No, escolta, la crisi humanitària, un cop ja han entrat, doncs s'ha de respectar la legalitat, s'haurà de veure, s'ha d'ordenar, i els que no puguin quedar-se, doncs que marxin i que se'ls expulsi. I per cert, hi ha molts que ja se'ls està expulsant perquè estan cometent delictes a Ceuta i tirant pedres a la policia, i això és encara més heavy, no? I per tant, que respecti això. Però tinguem en compte que hem de posar mesures serioses perquè això no torni a passar.
1: Estem acabant, Elisabet Ortega.
5: Jo volia afegir que, de moment que sapiguem, s'han colat en aquests invasors delinqüents, terroristes i violadors. I això és real. Detinguts i expulsats. El que jo crec que augmenta més el vot a l'extrema dreta és que el ministre de l'Interior avui parli sobre sensacions subjectives d'inseguretat a la ciutat. Sensacions subjectives. I si hem de parlar entre ministres, jo... m'ho crec més a la Margarita Robles que ni al Marlaska ni al Pedro Sánchez, perquè això ja no va que l'oposició digui, no, és que el mateix govern, la persona que té l'accés al CNI, diu que sí que estaven avisats, però aquest informe, i tant que no el veurem, ni el desclassificaran, i si hem per creure, jo m'ho crec més a la ministra de Defensa.
0: Jo escoltaré demà el debat, una vegada els papers els tinguéssim desclassificats, a veure què traiem.
1: Tu no vas dir alguna cosa, Pau?
2: No, breu, no, doncs això mateix, però que crec que moltes vegades aquest tema de crisi humanitària, crisi de seguretat, doncs quan ho tractem com una crisi humanitària ens preocupem també per aquestes persones, quines necessitats tenen per poder complir amb unes condicions materials mínimes i dignificar-les, i quan ho tractem com una crisi de seguretat, moltes vegades el que tenim és aquest discurs, és a dir, són uns delinqüents, són uns violadors, fem aquest discurs abrandadíssim que els converteix a tots en persones problemàtiques, i llavors el que estem fent és assenyalar-les perquè se les pugui tractar de qualsevol manera. I jo crec que amb això hem d'anar molt de compte.
1: Estem a 7 minuts de les 9 en punt de la nit. Hi ha una cosa que no canvia. Hem canviat l'estudi, no?
4: Està molt bé aquest estudi.
1: Us agrada l'estudi?
0: Sí, sí, sí.
1: És un estudi de ràdio molt televisiu.
4: Sí.
1: Jo les convido a vostès que si no han vist mai el programa a través de la xarxa, que el poden veure, a través de Ràdio Televisió Espanyola, de RTV Play. Em sembla que hi ha algun altre sistema que ja m'assabentaré, perquè jo sóc molt dolent amb aquestes coses, però es pot veure el programa a través d'internet i ens han posat unes càmeres, unes coses... moderníssim.
0: No, però és molt més clar. És
1: la llum que se hizo la luz, no?
0: Sí.
1: Està molt bé. Bé, deia que hi ha coses que canvien. Aquesta és una. No canvia que ens agradi acabar la tertúlia amb el colofó i, per tant, amb el Toni Mata. Toni, què tal? Bona nit!
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del pavé i gent que us veu per a tele, els guapos que esteu. Com això, aneu, noi?
1: Anem bé, anem bé. I tu de què vols parlar avui?
6: Doncs mira, avui vull posar el colofó de tertúlia parlant de l'inici de curs de la princesa d'Astúries, Leonor de Borbón. Avui ha començat el grau de Ciències Polítiques, perquè suposo que el de Ciències Monàrquiques ja el té convalidat. 3 anys que passarà a Leonor, la princesa, matinant per anar a estudiar a la Universitat Carlos III, que està a Getafe. No hi ha cosa amb menys glamour, perdoneu-me, que Getafe. Guaiteu, la princesa s'arremanga i baixa amb el Pueblo Llano, liderat per Bordalàs i els seus trencacames. El que no tinc clar és si la princesa ha fet la selectivitat, perquè per entrar a polítiques et cal un 10,7 sobre 14, que jo no entenc la puntuació, imagina't, per treure-la. Recordeu que ha fet 3 anys de formació militar, per tant, i a més va tenir temps per treure's l'espau, aquesta noia és una reina, vaja, o ho serà. No em puc imaginar com serà el seu dia a dia a la universitat. Em pregunto, menjarà al bar de la facultat? Perquè normalment són menjars que no voldria ofendre ningú, però són pur ranxo. Menjar per bestiar hormonat, no perquè els estudiants prenguin res, sinó perquè van plens d'hormones. No veig jo la princesa agafant un plat combinat de llom amb patates i amanida d'enciam trist, aquell enciam alicaído. Em costa d'imaginar això. Tampoc sé com la veig per les ineludibles festes universitàries. Amb guardaespatlles, imagino, vigilant que no hi hagi cap estudiantet atrevit que s'animi i li tiri la canya a la princesa. No és fàcil ser princesa, Toni Marín, cal saber-ne ser. Jo no en sabria, ho reconec, ja t'ho dic ara, perquè la universitat, jo la recordo com l'època en què la major part del jovent es deixava anar i vivia alguns dels anys més a fons de la seva vida. Això la princesa no ho pot fer. La princesa ha d'anar amb el fren oposat i sobretot a Getafe. Son pare, penseu, va ser més llest i se'n va anar a estudiar a Estats Units. I clar, el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas. Però clar, el que passa en Getafe és a l'Intelecinco. Això aquí no ho podràs evitar. També et dic que no veig, ara em poso jo en la pell del professor, no veig a cap professor amb els borbons suficients de suspendre-li res. Tu creus que sí? Que tu et ve la princesa amb un examen on només ha posat el nom i la suspens? Pensa que la universitat es diu Carlos III en honor a un avantpassat seu, Felipe, el tercer fill de Felip V de Borbó. Carlos III era el millor alcalde de Madrid, com deien, perquè va ser no només impulsor del despotisme il·lustrado, que vol dir ser dèspota, però fent-se el llest, sinó que va posar també el Museu del Prado i la Cibeles. Els va fer ell amb les seves manetes. Ara la seva besneta et presenta un examen que és una xufa i tu, estimat professor interí, que tens pendent guanyar la plaça, què faràs? Ja et dic jo què faràs. La convocaràs a revisió al despatx, li diràs on ha de millorar, li posaràs un excel·lent i et faràs una foto. Viva Espanya, eh? Però sense cap mena de dubte això anirà així, amb aquella alegria de saber que tens una anècdota per explicar quan vagis una mica a piripi. No vaig suspendre la reina perquè semblava molt campejant. A mi m'agrada molt que estudiï perquè almenys ja no es podrà dir allò que es diu, que els borbons no fan res, bueno, que és almenys va a la universitat. Leonor no farà res exactament igual que molts estudiants de la seva edat. El que faran és vagarejar pel campus, compartir apunts, xerrar al bar, i així és realment com s'entrenen les arts de la política. Tots sabem que el bar del Congrés és el lloc més viu d'aquella tanta sala, i estic ben segur que d'aquesta manera Leonor podrà comprendre millor la política del país, ara que el Congrés dels Diputats, tot sovint, vulguis o no, sembla una taverna.
1: És el Toni Mata. Toni, una abraçada. Gràcies. Fins demà.
6: Que
1: cuida't molt.
6: Vagi molt bé. Fins demà.
1: Demà, que serà el dia, probablement, no Pau, que hi hagi un nou integrant a casa teva.
2: No té per què.
1: No, però pot ser. No, pot ser.
2: Ara et mirava i dic, no sé què passarà demà. Demà plou, segurament.
1: Demà plou molt, de ploure molt, amb aquest temps que tenim, que a més ens porta d'una banda a l'altra, no? De la calor més horrible, el fred més espantós. En qualsevol cas, li fas un petó a la teva dona? De part nostra, que tingui... Aquesta expressió m'ha agradat molt.
0: Una hora curta.
1: Que tingui una hora curta. Sempre m'ha agradat molt aquesta expressió.
0: I escolta, és ben cert, una hora curta.
1: Una hora curta, Tu saps de què va això de l'hora curta, David?
2: No.
1: Veus? Són les noves generacions. Ell d'aplicació en sap molt.
2: Sí, però d'hores curtes no.
1: D'hores curtes encara no. I ara parlarem... Ara, després de les notícies de les 9, reprenem realment una eminència. És el doctor Albert Goday, És catedràtic d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital Universitari Pompeu Fabra i el cap de secció emèrit de l'Hospital del Mar de Barcelona. Entre moltes altres coses, és el megacrack de tota la qüestió relacionada amb l'Ozempic i amb tots aquests medicaments que ara estan servint perquè molta gent doncs pugui perdre pes. Però, com sempre, hi ha medicaments que s'utilitzen bé i altres que no tant. I ara s'ha detectat una certa tendència a la primor extrema una altra vegada. Parlarem d'això perquè un dels propòsits del setembre segurament també es perden una mica els quilets de després de l'estiu, no? Tu estàs estupenda, no, Balsera?
3: Gràcies.
1: El mateix et dic, Elisabet Ortega. Assumpte, esteu tots molt guapos, ara que m'hi fixo, no?
5: Tu també, Toni.
1: Deu ser la nova llum, en el meu cas, clarament. En el meu cas, segur. Escoltem, aquest és un plaer. David Andrés, Anna Balsera, Elisabet Ortega, Assumpte Escarp, Pau Parellada, una alegria retrobar-vos.
2: Igualment, gràcies, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Gràcies. Senyors i senyors, fem una petita pausa. Arribem a les notícies de les 9 i després, darrera hora, aquí a Ràdio 4, al Pla B. Fins d'aquí un moment.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Molt pendents del temporal de pluja que s'avança a aquesta matinada a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un nou SOS alert per advertir de pluges torrencials que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un nivell de perill màxim de 5 sobre 6. De cara a demà, el govern restringeix la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques: el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i també l'Alt i el Baix Penedès. Només es permetran els desplaçaments per causes de força major o serveis essencials, i també se suspenen les classes, l'activitat universitària i l'esport a l'aire lliure. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència.
2: En aquestes comarques, per tant, demano que se segueixin aquestes indicacions, i al conjunt del país que s'estigui atent a les recomanacions que es donaran des del Departament d'Interior.
0: A més, es demana a les empreses que prioritzin el teletreball sempre que sigui possible i s'ajorna l'activitat sanitària no essencial ni urgent i els serveis socials i centres de dia. Una explosió en una joieria, d'altra banda, a Cerdanyola del Vallès, ha deixat 4 persones ferides, 2 d'elles en estat greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron i al Parc Taulí. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'explosió podria haver estat causada per acumulació d'algun tipus de gas que ha fet cedir el forjat de la primera planta, afectant greument la joieria i el pis immediatament superior. Gerard Valls, cap d'intervenció.
3: No tenim cap conclusió encara, però tots sospitem que és degut a una acumulació de gas. Encara no coneixem quina seria la causa concreta.
0: Els bombers han evacuat l'edifici i 2 immobles annexos per precaució. Ara busquen possibles víctimes entre la runa, tot i que no hi ha indicis de moment de persones atrapades. Un cop finalitzin les tasques de sanejament, s'avalora la tornada a casa dels veïns. I a la comarca de la Noguera, a la Baronia de Rialp, ha quedat estabilitzat l'incendi que crema des d'aquesta tarda en una zona de difícil accés del Parc Natural. A aquesta hora hi continuen treballant 21 dotacions dels bombers. El jutge Juan Carlos Peinado ha fet l'últim pas abans d'enviar previsiblement a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, i la seva assessora Cristina Álvarez. En l'audiència preliminar celebrada aquest dimarts, Fiscalia i Defenses han demanat arxivar la causa. En canvi, l'acusació popular que coordina Azteoir manté que totes les dues han de ser jutjades per tràfic d'influències i malversació. Demana 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. El judici, en tot cas, es faria amb un jurat popular. La decisió arriba després que l'Audiència Provincial de Madrid avalés al juliol que el cas arribés a judici, tot i arxivar els delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Ara el procediment passaria a l'Audiència Provincial, que hauria de fixar la data d'aquest judici. Més qüestions. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha assegurat que la Unió Europea està al costat de la ciutat autònoma després de reunir-se avui a Brussel·les amb diversos membres de la comissió. El president ceutí reclama ara una resolució del Parlament Europeu que reconegui que les fronteres de Ceuta i Melilla són també fronteres d'Espanya i de la Unió Europea.
4: Tiene que ser una resolución en virtud de la cual se ponga de manifiesto de una manera clara que las fronteras de Ceuta y Melilla son las fronteras de España y de Europa, que las fronteras se tienen que respetar, que si las fronteras no se respetan no se pueden pretender mantener una línea de colaboración constructiva con la Unión Europea.
0: Vives considera que la ciutat ha de recuperar la normalitat amb urgència i defensa el retorn dels migrants que van entrar a finals de juliol. I fem un darrer punt en clau internacional. El govern de Colòmbia permetrà que els ciutadans puguin portar armes de foc sempre que compleixin els requisits i els permisos. Pau Alemany.
5: El govern d'extrema dreta, guanyador a les eleccions de fa 2 mesos, ha retirat la suspensió general dels permisos per tenir armes de foc. El president, Abelardo de la Espriella, ha expressat que aquesta restricció era perjudicial per als ciutadans que acomplien la llei front als criminals.
6: No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse.
5: De la Espriella ha defensat aquesta mesura perquè, diu, dona garanties al ciutadà, però diversos estudis dels Estats Units assenyalen que una major disponibilitat d'armes de foc està relacionada amb l'increment d'homicidis, de tirotejos massius i de suïcidis.
0: Gràcies, Pau. Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
1: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
7: Les 9 i 5 minuts, comencem a caminar per aquesta darrera hora del Pla B de Ràdio 4 en aquest dimarts, 8 de setembre de 2026. Avui tenim una darrera hora de retrobades. Ja ho dic ara, Ignacio Rigau, què tal, Ignacio?
8: Bona nit.
7: Avui recuperem el diccionari de la Hortarada.
8: Sí.
7: Estic especialment content de retornar a aquest camí, a aquesta referència que ha esdevingut absolutament necessària.
8: Aquesta investigació, no? Aquest camí d'investigació, potser.
7: I deixa'm dir-te que aquest matí, quan he rebut un missatge amb les teves propostes, francament he rigut. Perquè el tema que has escollit avui m'agrada molt.
8: Són les barbes de dos dies, les barbes descuidades.
7: Però això és hortera?
8: Sí que és hortera. Sí que és hortera, perquè només amaga... Primer, potser parlo des de l'enveja, perquè a mi no em surt barba, em surt molt lletja.
7: Yeah.
8: Però jo crec que amaga com una certa dejadesa que la gent que té barba i li surt barba no es pot permetre, perquè la barba és molt bonica. A part, és una cosa, és un element molt bonic.
7: Però per arribar a una barba has de passar pels dos dies, no?
8: Sí, però si la deixes en els dos dies,
7: yeah,
8: és el que el converteix en hortera.
7: Yeah.
8: Però també he trobat el seu reflexe xic.
7: Ah, sí?
8: Sí, sí.
7: A mi m'ha agradat molt perquè ens hem posat a buscar documentació al respecte. És veritat que el Marc em mirava amb cara de veritat. M'estàs demanant documentació sobre la barba de dos dies. Alguna cosa hem trobat? Ja et dic, ara hi ha una cosa que se'n diu l'efecto lija, que m'agrada molt, perquè es veu que a les xarxes es parla molt de quan els homes portem la barba de dos dies. Per cert, que doctor... Hola, bona nit, doctor.
9: Bona nit.
7: Vostè no s'escapa perquè avui vostè porta barba de dos dies.
9: No, una mica més, eh? Una mica més. No volia entrar en la categoria que menciona el senyor Rigau.
7: Està molt bé. Doncs l'efecte lija, que és allò, quan vas a fer un petó,
8: sí,
7: que segurament la cosa molesta.
8: I no? Tant, i tant. Si et fregues la... Se li diu lija perquè si fregues la mà contra la barba sona com si estiguessis literalment lijant.
7: Ah, molt bé. Està molt bé. Albert Goday, el doctor Albert Goday, que és endocrinòleg, que és el cap de secció emèrit de la secció d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital del Mar, és catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra i és probablement un dels homes el que més preguntes rep aquests dies en els que tothom ha tornat de vacances, els que ens hem passat una mica amb les braves, no?, les cervesetes, els pecats de l'estiu, no?, diríem, doctor?
9: Lògic, quan relaxes, les vacances són vacances i, per tant, aquella rigidesa o disciplina pues, s'escapa més, però estem a temps, no?
7: Esperem, no?
9: Clar que sí.
7: L'altre dia sentia algú que deia, jo ara ja aquesta setmana vinent començo l'operació biquini, que és quan realment s'ha de començar l'operació biquini de l'estiu vinent, no?
9: Nosaltres sempre insistim, a vegades monòtonament, que els canvis d'estil de vida es tenen que fer a llarg plaç, no? I no a curt plaç, i buscar solucions molt a curt termini no ens emportaran gaire a res.
7: Ja. És veritat que no té res a veure, i segurament a vostè això li sembla gairebé una anècdota, els 3-4 quilets que en un moment donat un pot agafar durant l'estiu, el problema el tenim situat en un altre punt, que és quan una obesitat acaba esdevenint un problema per la salut, i déu-n'hi-do, hem trobat xifres que feien referència a l'Institut Nacional de Estadística, és veritat que són de l'any 2023. Segons aquestes dades, 4 de cada 10 adults a Espanya tenen sobrepès.
9: Sí, són dades actuals i correctes. La prevalència d'obesitat, és a dir, el número de persones que en tenen, 22-23% dels adults. I amb nens les dades també són preocupants, perquè no? un nen amb sobrepès pues, difícilment controlarà el pes a l'edat adulta.
7: Estem a punt de que tot això canvi? Ho dic perquè portem uns quants dies de titulars, els anirem comentant, que com si l'altre dia vaig llegir que hi havia una pastilla, o que estan en estudi, pastilles que simulen l'efecte del gimnàs, de l'efecte de l'esport físic en el cos, per exemple.
9: Sí, això és molt interessant, perquè tot el ventall de medicaments que tenim ara, i no volem fer anuncis dient les marques comercials, però ja les diràs tu, segur.
7: La Fempic, diu.
9: Exactament, la seva glutida, la tirzepatida. Tots aquests actuen bàsicament i exclusivament disminuint la sensació de gana, és a dir, simulant la sensació de satietat que tenim després de menjar, perquè fan el mateix que fan les hormones que fabriquem. Però no, amb aquest equilibri d'aportar més energia i gastar menys, que és el problema de les persones que viuen amb obesitat, l'altra banda de la balança, és a dir, cremar més energia, encara no tenim un medicament que faci servir això. I amb els estudis experimentals, els de primeres fases, allò quan comences a provar-ho amb ratolins o amb voluntaris sans, i tal, ja tenim molècules que podrien ajudar-nos molt. Ostres, la mandra que fan al gimnàs, imagina't que una pastilla, una píndola, pues, t'ajudaria a fer això. Pues hi ha substàncies que són molt prometedores, el somatriptan, que de moment encara estan molt a les basals, però és com l'ampolla mig buida i mig plena. Veure el que passa a una persona que fa exercici, quines substàncies provoca, i intentar reproduir, mimetitzar aquestes molècules.
7: Però no? Aquest efecte seria des del punt de vista de la pèrdua de pes? Perquè m'imagino seria des de la musculació, per exemple,
9: clar,
7: o des
9: clar,
7: de...
9: Clar. Seria... un d'aquestes substàncies es va investigar buscant per què algunes persones perdien pes quan tenien malalties greus, i intentant bloquejar això perquè no perdessin pes. Clar. Llavors, mirant el que es bloquejava i no, fent la contra, van aconseguir que una d'aquestes substàncies pogués ajudar a perdre pes. Però seria... sobretot si augmenta massa muscular, seria una solució molt bona per les persones que viuen amb obesitat, perquè un dels perills dels medicaments que tenim ara, quan es fan sense el consell adequat, és que ens fan perdre pes, però també ens fan perdre una mica
7: de massa muscular.
9: Massa muscular, jo sé que no ens interessa perdre, perquè habitualment no ens sobra a la majoria de nosaltres.
7: Es prenen molt aquests medicaments sense una revisió mèdica?
9: No es tindria que prendre, però el cert és que sí, no tinc les dades, perquè les oficines de farmàcia habitualment exigeixen la recepta i totes les persones que jo tracto, quan s'acaba una recepta, que sisplau, que no han tingut més producte, però hi han hagut notícies de que la gent ho aconsegueix, o aconsegueix la substància real, o aconsegueix alguna cosa comprada per internet que té la capsa igual i allà això... pot haver-hi el que vulguis.
7: Amb això sí que hem d'anar molt en compte, no? Jo recordo moltes entrevistes que hem fet al Col·legi de Farmacèutics que alertaven, efectivament, de les ensarronades de les que som objecte quan fem aquest tipus de compres per internet, no?
9: Sí, sí. La teva salut no la pots... no te la pots jugar comprant a algú que no saps com ha empaquetat això, com ho ha produït, amb els productes comprats per internet, i després, i aquí potser els farmacèutics no estarien contents, però també alguns productes de parafarmàcia. Ara fa una setmana va sortir, havien retirat afortunadament al Ministeri de Sanitat tota una sèrie de productes amb uns noms entre l'hortera, que diries tu, i lo atractiu de, no, de uns noms que eren, només llegia jo, dius, això m'ho compro automàticament perquè
7: segur que només sigui pel nom de la caixa.
9: Slim, no sé què, no sé quant, està igual. Pam,
8: pam, recordo un que es deia Nomas Barri.
7: Nomas Barri?
8: Nomas Barri.
9: És que els noms són horrositats. Sí, sí, sí. Pues que tenia una substància, en concret la sibutramina, que és una substància que es va retirar fa molt temps perquè ajudava a primar, però donava problemes greus cardiovasculars. Pues bé, havien ficat aquesta substància en diferents proporcions amb substàncies que eren de parafarmàcia, no de farmàcia, allò que pots comprar-te sense recepta mèdica. I amb aquestes substàncies ja que tindran molt en compte, perquè...
7: Sí, el que passa és que, clar, aquestes substàncies han de lluitar segurament amb els titulars que cada dia estem veient. Jo li estava comentant fora d'antena, avui he llegit que aquesta marca, el Zempic, és que no han parat de sortir notícies sobre els efectes que pot tenir prendre-la, ja no només des del punt de vista de primar, sinó des del punt de vista d'allargar la vida, fins i tot, des del punt de vista de l'asma, he vist avui també, des del punt de vista del cor. Sí, caram, no?
9: Sí, sí. Està,
7: tot això és veritat?
9: Estàs ben documentat, Toni. Sí, sí, sí, sí. Les persones que viuen amb obesitat tenen més risc de tindre problemes cardíacs, problemes al fetge, que el fetge s'inflami i faci una hepatitis i una cirrosis, o problemes d'asma. L'asma bronquial, que no se li havia donat, i les apnees de la son, per altra banda, estan molt relacionades amb l'obesitat. Llavors s'ha vist que amb aquests medicaments totes aquestes malalties que venen de la mà de l'obesitat milloren. Milloren només perquè s'ha perdut pes, o milloren també perquè hi ha efectes intrínsecs d'aquests medicaments? Les solució fàcil és pensar que, com està relacionat amb l'obesitat, si baixes obesitat, baixa la malaltia. Però s'ha vist que aquesta hormona que simula la semaglutida o la tirzepatida no té receptors només al puesto aquest de que tenim el cervell aquí davant sobre els ulls, que ens diu si hem menjat prou o no hem menjat prou, que li diem hipotàlam, sinó que té panys perquè es fiqui la claueta aquesta en moltes parts del cos. Al cervell hi havia moltes expectatives per si podia millorar l'evolució de demència, uh-huh. els pulmons, el fetge, tal i qual. I tots aquests factors fan que tingui efectes addicionals beneficiosos. Respecte a l'envelliment, hi ha resultats amb ratolins, no amb humans, i respecte a l'Alzheimer o al deteriorament cognitiu, hi havia moltes expectatives, ja és fet, no? La bombolla ha sigut molt, i l'octubre passat un estudi va demostrar que no era prou efectiu per detindre el deteriorament cognitiu, però bueno,
7: tot i així, d'un i dos,
9: sí.
7: Perquè recordem que és un medicament amb tot un seguit de malalties possibles, no? Poden ser tractades. És veritat que hi ha el bon ús i el mal ús dels medicaments. L'altre dia, doctor, veia una notícia que em va amoïnar, i de fet va ser la que ens va portar al cap de convidar-lo, no? El tema de la primor extrema, no? Que els models que representen dones com la Kim Kardashian, la Nicole Kidman o l'Ariana Grande, per exemple, que exhibeixen aquesta primor extrema, està fent que hi hagi moltes persones, sobretot noies, però també nois, que opten a aquest tipus de medicaments per arribar a tenir una primor que no els hi correspon i que segurament vostè ens ho diu, però no pot ser massa sana, no?
9: Clar. Aquí entra en contraposició un medicament que es va dissenyar per tractar una malaltia, perquè l'obesitat és una malaltia i és una malaltia que no és falta de voluntat, que no és, no, qüestió de posar-s'hi més entrenament, i que pot ser potencialment greu, evolutiva, crònica, recidiva, respecte a l'ús frívol del medicament. I amb l'ús frívol del medicament, amb aquesta estètica de, no?, de primor extrema que ja preocupat amb les, no, els passes de models, el tallatge de les marques de moda, etc. Pues clar, li dones una joguina a les mans a una persona que té una certa distorsió de la seva imatge corporal natural, no? O pot tindre un trastorn de la conducta alimentària, aquestes persones que tenen un conflicte, no? Amb el seu pes i amb el que mengen, i tenen una eina o una joguina que pot ser perillosa. Si a sobre són persones amb imatge pública, mediàtiques, pues, clar, la frivolitat del medicament i llavors no? Aquestes, l'Elon Musk va fer-se una foto punxant-se això, tal i qual. No ens fa gens bé als que sortim als mitjans de comunicació o la divulgació sanitària explicant que això és un medicament per una malaltia, tal i qual, no sé quantos. Llavors, és a l'ús inadequat, a sobre publicitat i a sobre, no? No? Exaltat per alguns mitjans, per algun tipus de premsa, i òbviament algun sanitari tindria que haver-hi dient-li a aquestes persones que no estan gens fent cap favor.
7: Segurament sanitaris hi ha, el que no hi és gent que els escolti. És a dir, perquè quan un té un objectiu, el més normal és que vulgui. Ja sabem que l'alcohol va molt malament. I això no treu que...
9: Exacte. Sí, és un problema, però és un problema que pot tindre molta notícia, molt ganxo, per vosaltres, perquè estem aquí parlant d'ell, però no contraposa el benefici.
7: En quin moment, de cara a una persona, perquè jo sempre, a mi una de les coses que meravellen de treballar a la ràdio és això, no? Que tu estàs parlant d'un tema i és probable que hi hagi algú que ens està escoltant que estigui fent això. Uh-huh. És a dir, que estigui prenent Ozempic, o el nom que sigui, per aconseguir aprimar-se més del que ja està. Uh-huh. En quin moment hem de fer que s'encengui l'alarma, doctor? En quin moment el nostre comportament comença a ser contrari als nostres propis interessos?
9: Quan arribem a un pes que ja considerem nosaltres que per lo baix començarà a portar de la mà problemes mèdics, és a dir, persones que estan amb pes normal i que no tenen malalties associades a l'excés de pes i que volen aprimar-se, i això és un conflicte que veiem nosaltres el dia a dia, però tens que explicar-li que no en treure més dits. Sobretot, el problema és que si tu, quan estàs prim, disminueixes la sensació de gana amb aquests medicaments i menges menys, bàsicament el que començaràs a perdre dels teus compartiments és massa muscular i massa òssia. És a dir, que progressivament que els teus ossos siguin molt més fràgils i que no hi hagi múscul que després t'aguanti dintre d'uns anys. I sobretot quan reguanyes pes, guanyes grassa, no guanyes massa muscular. Llavors, el problema fonamental d'aquestes persones és que perdin a sobre massa muscular i massa òssia si no fan programa d'exercici ben lligat. No?
7: Sí, aquí estem parlant pràcticament d'una anorèxia, no? D'una altra manera,
9: clar,
7: però
9: trastorns de la conducta alimentària, que en l'extrem són anorèxia, però clar, amb aquestes persones amb aquest perfil, quan estaven amb aquesta malaltia descompensada, el que feien era no menjar o algunes actituds purgatives, com el vòmit o els laxants, i amb aquest medicament poden fer-ho molt més socialment admès.
7: Li demanen a vostè molt que li recepti aquest medicament?
9: Clar.
7: Perquè m'imagino que hi ha molta gent que arriba ja a la consulta directament demanant-lo, no?
9: Sí, doctor, jo vengo per les injeccions. Sí, tal qual, eh? Però, no m'explica això, que jo sé, ja tal i qual. Ja m'ho han explicat moltes vegades, l'altre, no. Jo, llavors tens que explicar els pros, els contres, explicar que el tractament funcionarà, el medicament funciona les hores que té de vida després d'injectar-te'l, que en aquest són d'una setmana, que duren fins a un
7: mes. La posologia és una a la setmana?
9: Sí, dels que hi ha actualment sí, abans hi havia uns diaris i hi haurà uns que duraran més temps.
7: Clar.
9: Però clar, el medicament funciona mentre estàs rebent. Llavors, si tu no aprofites aquest temps en què un medicament t'està acompanyant a ajudar-te a canviar els hàbits, al moment que ho deixis faràs un rebot, guanyaràs el mateix pes que havies perdut, a sobre més teixit gras, que perquè és difícil guanyar teixit muscular a partir d'una certa edat. Per tant, l'oportunitat del medicament és fonamental per canviar els hàbits. L'escenari maco és la persona que tota la vida estava lluitant amb ganes de fer-ho i que no ho havia aconseguit, i que el medicament l'ajuda a aconseguir-ho, però té ganes de seguir canviant els seus hàbits, i el moment que comença a perdre pes ja no el miren malament com el miraven, ja no té aquest rebuig, ja no té... És una cadena, no? Un cercle viciós del que surts, i surts amb una altra cara de satisfacció. La part dolenta és la persona que veus que no vol canviar cap hàbit, que vol que quan em costarà, quants quilos perdré, pues em poso i tinc diners per el tractament durant tants mesos. Pues no anem bé, sí. Si tens butxaca per només aquests, perquè no hi arribaràs. Llavors, l'expertesa del professional amb aquesta distinció d'una malaltia que pot ser greu respecte a la frivolitat i respecte a dir-li a alguna persona que no, dir que no, pues em buscaré una altra que em digui que sí, bueno, pues busqui'l.
7: I segurament el trobarà.
9: No ho sé. Treballem i fem docència perquè no el trobin, no? Però sí, clar, pot trobar-lo. Però aquestes dos extrems de la malaltia i la frivolitat conviuen amb aquestes substàncies, i jo, quan he parlat amb els òrgans de direcció d'aquestes companyies, no, que tenim diàleg, i, no, perquè pues, no, els proposem fer coses de recerca o de, no, o de divulgació, etc., li dic, escolta, vosaltres feu, jo li vaig dir al director general d'una d'aquestes companyies, feu poc per disminuir la frivolitat d'aquests medicaments. O sigui que us va molt bé, però amb el tractament d'una malaltia en teniu prou. Poseu més per combat, perquè no tinc que ser jo, gràcies al Toni Marín, que em convida a explicar, no?, que aquesta frivolitat no és bona, sinó que vosaltres tindríeu que ser, no? I això...
7: Com s'ho prenen?
9: Bueno, sí, el que m'has dit, Alberto, me llega al corazón i tal i qual. O sigui,
7: ja, pues, menos mal que mi producto va bien también para el corazón, ¿no?
9: Però, bueno...
7: Ignacio Rigau, que sé que segur que estàs interessadíssim en el tema, no?
8: Sí, a part, a mi sempre m'agrada moltíssim escoltar els metges, els doctors. Jo li volia preguntar al doctor, que és una qüestió quasi de concepte, eh? Però aquesta aplicació frívola d'aquesta classe de medicaments o d'intervencions farmacològiques no fa, com vostè l'anomenada, frívola, no fa que s'apropi potser a la medicina estètica més que a qualsevol tipus de solució farmacològica? És a dir, que si socialment potser la concebíssim com concebim posar-nos llavis o fer-nos estiraments de cara o blefaroplàsties o el que sigui, o posar-nos cabell, potser la percepció social canviaria, perquè a mi se m'antoja, no?, que és una mica estètica, no?, o purament estètica la intervenció.
9: Sens dubte, els paràmetres de bellesa estètica van a pes, a normal pes i evitar l'obesitat, i per tant una de les demandes dels, no, dels, de les centres d'estètica és baixar pes. Si això és la forma d'evitar que aquest excés de pes evolucioni a una malaltia més greu, benvingut sigui. No? Òbviament, el previndre o actuar en fases precoces, molt bé. Si és simplement vull baixar 4 quilos sense esforç per el traje aquest que em té que capiguer, tal i qual, pues, malament, perquè no estàs contribuint amb res i hi haurà rebote, i igual que si fas un tractament que saps que té una eficàcia molt, molt transitòria, pues, tens que explicar-ho, de tractament estètic, no? Que, mira, això durarà 3 setmanetes, no? Aquesta, no?, aspecte facial. Aleshores, conviuen les dues coses. És lícit que s'utilitzi en centres que es dediquen més a la medicina estètica, pues, si són conscients d'indicar-ho en situacions que s'ha indicat, pues, benvingut sigui. Si estan fent un ús, no? Seria el mateix que una persona a un centre estètic que va demanant un tractament equis, i el metge que la veu considera: home, vostè no necessita més llavi, o necessita més pit, o necessita més tal, no? Pues, si el metge és capaç de dir-li que no necessita més llavi, perquè ja els llavis comencen a...
7: Arriba una estona abans que la resta de la persona.
9: Igualment, tindria que dir-li a aquella persona que aquests quilos que vol perdre, pues, tindria que fer-los en canvis de, no?, del seu estil de vida, o més activitat física, i això no és fàcil d'admetre sempre.
7: Canvi d'estil de vida. Ahir, doctor, li confessaré que jo segueixo per les xarxes a persones que es dediquen al tema de l'entrenament personal, persones que lògicament, per tant, també et parlen de dietes i de la importància de l'alimentació, no? I veia una d'aquestes persones que deia: és un error pensar que t'aprimaràs només anant al gimnàs. El secret, efectivament, està en una alimentació. I una alimentació sana, deia, pot ser molt divertit. Pot ser divertit una alimentació molt sana, doctor?
9: Bé, és un ganxo per motivar-te important, això que vas sentir. O sigui, que el que comunicava ho comunicava bé, perquè el primer que penses és, quan ve un metge a parlar de això, és un rotllo, és el de sempre,
7: el bistec,
9: la verdureta, la petxuga, la planxa, igual, pam, pam, pam. Sí, actualment hi ha coneixement culinari, no?, de gastro, no?, física, i que fan que la dieta pugui ser divertida, no?, una dieta sana pugui ser divertida. I a partir d'aquí, pues, hi ha algú que li posa molta literatura, no? i altres que no. Però els xefs amb, no? Acreditada influència han fet coses molt interessants. La Fundació Alícia ha col·laborat molt amb els equips mèdics i nosaltres, quan organitzem cursos, congressos, pues, ja tenim sobretot els cursos que el que volen els metges tindre habilitats i explicar, més que coneixements, pues, convidem a professionals de gastronomia per explicar-nos plats d'aquests divertits i tenim que muntar-los el xeringuito, no? perquè puguin fer aquestes coses i després les provem i realment puc assegurar-te que són atractives culinàriament.
7: Sí, La cosa està en que un ha d'optar per aquests plats i quedar-se allà, en el sentit en el que efectivament si lluitem contra l'efecte en rebot, en la que abandones aquesta línia d'actuació, també abandones l'altra línia, no?
9: Sí, però qualsevol no podem plantejar una dieta sense cap excepció, seríem poc realistes, no? L'equilibri està en poder fer les transgressions que t'ho permeti, no? No? El teu metabolisme, la teva edat no. És evident que si t'ingressen en un monestir de, no? que fa, no? Vots de tal, pues, t'aprimaràs, però ningú viu ingressat en aquest centre. Per tant, l'habilitat o la professionalitat de les persones que ens dediquem a això és fer-t'ho més divertit.
7: Ara que estem en aquests, pràcticament per acabar, però que estem en aquests dies en els quals veiem com es van repetint els anuncis, no?, de coses, com dèiem abans, no?, pastilles per emular el gimnàs, pastilles per tenir menys gana, etc. Potser un dia arriba una pastilla contra l'obesitat, directament, no?, o contra aquesta...
9: S'ha especulat que si tu saps que aquestes dades que has presentat d'un percentatge de persones que tenen obesitat, aquestes dades han anat pujant any rere any d'una forma tossuda. Clar. I persistent i nosaltres hem sigut capaços de tallar una epidèmia del AQV, de l'AQP, de la immunodeficiència humana, vam ser capaços de tallar l'epidèmia del Covid i l'epidèmia d'obesitat no havíem sigut capaços d'aturar-la en els últims 40 anys. Va pujant, però constantment i passant de tot. Aleshores, s'havia dit que aquests medicaments, quan baixin el seu preu perquè passin les llicències dels laboratoris que els van inventar o comercialitzar, caduquin, si estan a l'abast de més gent, la prevalència d'obesitat disminuirà. Ja m'agradaria poder explicar això dintre un temps, però i els medicaments aquests l'any que ve sortiran en pastilla, algunes substàncies, per tant hi hauran pastilles per l'obesitat. Sí.
7: Caram, alguna pregunta més, Ignacio? Sí.
8: El que estava pensant és, així com doctor, d'aquí 100 anys la gent estudis aquesta època veuria, creu, la popularització d'aquesta classe de medicaments com un moment molt feliç o com un moment molt trist? Un moment preocupant.
9: Jo sens dubte, diria molt feliç.
8: És com seria com la penicilina.
9: Sí, ha obert un camp que fins ara teníem desconegut. Fins ara tots els medicaments que havien anat sortint per tractar les persones que havien obesitat havien caigut al cap de 2-3 anys perquè donaven un problema, un altre problema, era una història de fracassos, i els que tenim ara funcionen i no tenen les inconvenients que tenen són molt menors de les avantatges, a part del tractament frívol, però perquè són efectius. Llavors jo crec que ho veuran com una fita, i sobretot la fita més important és que actualment cada vegada som capaços de convèncer més gent que les persones que viuen amb obesitat no és per falta de voluntat, sinó perquè tenen un problema mèdic. I això potser m'he repetit, però ho seguiré repetint.
7: És molt important, això.
9: Ho seguiré repetint. Igual que les persones que tenen una infecció abans de la penicilina, és una malaltia, i és una malaltia que comença a tindre tractaments com altres malalties.
7: Doctor Albert Goday, cap de secció emèrit de la secció d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital del Mar, catedràtic també a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres.
9: Moltes gràcies per convidar-me.
7: Avui, aquests dies, quan la gent torna a vacances, el telèfon deu sonar moltíssim, no?
9: Clar, clar, sí. No tant com a principis d'any, però déu-n'hi-do.
7: Déu-n'hi-do. Encara sí, tenim sí, massa sí. Recent l'efecte Braves, anem a dir-ho d'aquesta manera.
9: Exacte, molt bo.
7: Doctor, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies.
7: Senyores, senyors, passen 5 minuts de 9:45.
10: El Pla B, amb Toni Marín.
7: Vam néixer amb la idea d'acabar editant un llibre. Al respecte, veurem si això ho farem o no, però és veritat que tot un any de capítols dedicats al diccionari de l'Horterada van provocar que escrivíssim sobre assumptes que no havíem reparat, no? És a dir, que efectivament doncs, no érem conscients de que hi havia algú amb aquesta mirada una mica pèrfida, a vegades, terrible, de l'Ignacio Rigau, doncs acabés determinant que allò era Hortera, no?
8: Exacte. La idea de la secció des del principi era no recalar on tothom podia recalar. No?
7: Clar.
8: És a dir, tothom sap que les cadenes daurades i les samarretes de tirant són horteres.
7: Ja.
8: Però potser les barberies, que avui m'han recordat, de fet, vam fer una secció sobre les barberies.
7: És veritat, de les primeres, diria
8: jo. De les primeres. I, per cert, això va fer molta gràcia. El meu pare va fer, fa relativament poc, un viatge en carretera,
7: uh-huh.
8: I li van dir, per cert, tu et deies... Li va dir el meu pare diu, Mariano Rigau, i dice, como Ignacio Rigau, el de las horteradas.
7: Ah, sí?
8: Esto es verdad, això és veritat.
7: Bueno, doncs una salutació al teu seguidor, no? Està molt bé. Barbes de dos dies. Això, avui, quan m'ho han dit, jo no acabo d'entendre molt bé on està l'horterada amb això.
8: Mira, la cosa de la barba és que, com a disciplina d'investigació és fascinant, perquè la barba ha estat, la barba i l'absència de barba, ha estat objecte de moltíssims esforços estètics i socials i diria fins i tot artístics, no?
7: Uh-huh.
8: A part, hi ha hagut moltíssim canvi en la societat respecte a la barba. Per exemple, és molt interessant veure com tractaven la barba, per exemple, a l'antic Egipte,
7: sí.
8: Perquè estava vista com un acte de pobresa i el faraó estava sempre molt ben afaitat. Ara bé, el faraó també s'implantava una espècie de barba ceràmica.
7: Ah, sí?
8: Sí, sí. I era, la barba ceràmica era cerimonial, feia referència a una sèrie de deïtats menors i majors, però havia de ser purament cerimonial. I era una cosa molt, molt curiosa, per exemple, a l'antic Egipte, perquè la barba cerimonial també la portaven les dones. Hi ha casos de faraones com Hatshepsut que porta la barba cerimonial.
7: Uh-huh.
8: No era una qüestió de masculinitat, com sí que veuríem, per exemple, més endavant, a l'Imperi Romà, no? A l'Imperi Romà, especialment al final de l'Imperi Romà, veiem que la barba, que comença sent una espècie de ajut estètic, especialment per cobrir ferides a la pell o algun tipus de defecte, acaba sent un signe de noblesa, perquè en el fons a l'Imperi Romà, quan s'estava acabant l'Imperi Romà, el que veiem és una renaixença de l'antiga Grècia, mm-hmm. On la barba sí que tenia una distinció de classe i diríem fins i tot de prestigi, perquè com aquesta popularització de l'imberbe, aquell que no té barba, era la distinció entre el jove, el nen, i l'home que, per tant, podia participar, l'home lliure i savi, uh-huh. Que podia participar a la polis. Per tant, la relació amb la barba ha estat, des de sempre, molt estudiada. A mi

0: de rural, i no fan occidentals.
1: I fan, fan de rural?
0: Sí, són rurals, rústiques, de mal gust.
1: Yeah.
0: I el zar vol occidentalitzar-se. I què fa? Crea un impost sobre la barba. Tu l'havies de pagar.
1: Un si... impost?
0: Sí, sí. Si tu volies deixar-te la barba, tenir llicència de barba, pagaves l'impost.
1: Que fort.
0: Sí, sí. Què vull dir amb això? Que hem pensat...
1: La qual cosa
0: molt...
1: va convertir a la barba en un gest de distinció.
0: Bé, era més aviat com...
1: Tu podies permetre.
0: Tu podies permetre.
1: O sigui, si vols tenir barba, sí, tu has de poder permetre.
0: Sí, però també era un gest de certa tossudesa, no? Era com dir, de veritat vols fer això? Doncs molt bé, doncs pagaràs un impost. Però és veritat, també està...
1: També quins nassos el senyor en qüestió, sí, eh?
0: Bé, és com aquí a Madrid vam tenir la revolta de... de, com era, de los sombreros largos, no?
1: Sí.
0: Perquè estaven mal vistos i a part eren com un signe de criminalitat portar un barret amb una ala massa llarga, i va haver una revolta popular per los sombreros largos.
1: Bueno, tornem a Rússia.
0: Tornem a Rússia i tornem a la barba. La qüestió de la barba, el que m'interessa, o el que em sembla especialment interessant, és que mai ha estat un gest descuidat.
1: Ja.
0: Aquell que s'ha preocupat de la seva barba i qui porta barba de dos dies...
1: Si portes barba, barba, allò té molta feina.
0: Això
1: té feina.
0: I a part, clar, jo no era conscient de la quantitat de coses que li pots posar a la barba.
1: Sí.
0: Olis i...
1: Hi ha coses, sí. Jo tampoc sóc gaire conscient, però em van regalar una vegada i bueno, era allò...
0: Però tu surts i et deixes?
1: Sí, em deixo, sí, però em surt blanca i em fa cosa. De veritat, de veritat. No, i a més, sobretot, que jo no sé si et passa a tu, però la que jo porto un parell de dies sense afaitar-me, em sento tremendament incòmode.
0: Sí, jo em sento molt brut.
1: Clar.
0: Jo em sento molt brut.
1: Sí, sí.
0: I de fet, una vegada vaig intentar deixar-me bigoti i tothom, tots els meus coneguts, amics i amants...
1: Reien.
0: Em van dir que mai més.
1: Ah, sí?
0: Mai més. No,
1: tens fotos d'això?
0: Tinc fotos.
1: Jo vull veure fotos. Molt bé, escolta'm, tornem. Barba de dos dies, deies?
0: I el que vull dir és que tota, si tota, diguem, relació amb la barba, amb diguem, l'expressió capilar facial, ha estat sempre contemplada per la societat. I el que no podem fer, el que no podem admetre, o el que seria hortera admetre, és... com diem sempre, convertir-ho en un gest com de relax, com un gest de descuit. Com aquesta cosa de la barba de l'estiu, no? Quan, precisament, el que té molta gràcia, o el que sempre ha tingut molta gràcia, és veure com la barba s'expressa. Ara, per exemple, estan tornant els bigotis, dins de la modernor
1: estan
0: barcelonesa.
1: Tornant estan tornant els bigotis?
0: Estan tornant. No pot ser un modern sense un bigoti.
1: Yeah.
0: I... de la mateixa manera que la dècada...
1: Força bigotis, estic força, pensant últimament.
0: Però és modernet, és una cosa
1: sí,
0: moderneta. Porten un bigoti Tom Selleck, però és de modern.
1: Sí, sí, és més prim que el de Tom Selleck, no?
0: Hi ha una mica de tot, però sí, potser una mica més prim que el de Tom Selleck. Sí. Però recordem que, per exemple, a la dècada dels 10 apareixen els hipsters.
1: Ah.
0: I aquesta gent portava un bigoti que semblava heretat del segle passat.
1: Sí.
0: I el portaven fins i tot com Hercule Poirot, el bigoti de la literatura, no?
1: Uh-huh.
0: El que vull dir és que la barba de dos dies no deixa de ser una participació molt tímida i diria molt ridícula en una tradició que és literalment mil·lenària. És aquesta cosa de... vull canviar una mica d'aspecte, vull semblar més machote, vull semblar més gran, més respectable, vull semblar més prim, ara que parlàvem, per exemple, de primós. I ho fa aquesta persona, l'hortera de barba de dos dies, ho fa de forma incompleta.
1: O sigui, per tu, la barba de dos dies l'haurien de prohibir.
0: L'haurien de prohibir.
1: O deixem barbes... afaitar...
0: Exacte.
1: O afaitem.
0: Exacte, exacte. I ja sé que hi ha un procés transicional, però la barba de dos dies, ja als dos dies t'indica si això va a alguna part o no va enlloc.
1: Ja.
0: Perquè jo sé on va la meva barba, que no és enlloc.
1: A mi m'agradaria saber el motiu realment que alimenta aquesta... Perquè crec que és de les vegades que t'he vist més allò, una cosa o l'altra, saps?
0: Més taxatiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè tu defineixes l'horterada sempre amb l'amabilitat d'entendre aquella persona que és hortera per això.
0: Però
1: aquí és condemnatori.
0: La cosa és que jo entenc intento no condemnar massa el de la barba de dos dies, el senyor de la barba de dos dies, però és que a mi el que em passa és que jo crec que afaitar-se fa molt bonic, fa molt net. Fa molt net. I a part, és el propi ritual d'afaitar-se també em sembla molt bonic.
1: Mira, jo tinc moltes ganes de saludar la persona que tenim al telèfon. De altres coses, perquè fa dos minuts m'han passat una foto seva. I en la foto seva... No, no té una barba llarga.
0: Ah.
1: Té més aviat barba en el foto. de 2 dies.
0: Oh, vaja.
1: No? Jo

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, molt pendents al temporal de pluja que s'avança aquesta matinada a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un nou SOS alert per advertir de pluges torrencials que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un nivell de perill màxim de 5 sobre 6. De cara a demà s'espera la meteorologia més complicada. El Departament d'Interior ha suspès les classes i tota l'activitat educativa i esportiva a 5 comarques. Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda també restringeix la mobilitat, excepte per força major o serveis essencials. I es demana prioritzar el teletreball. També s'ajorna l'activitat sanitària en urgent i es limita l'activitat dels centres de dia de gent gran. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: No travessar rius, ni rieres, ni apropar-se doncs, a barrancs ni a zones inundables, intentar doncs, evitar no estacionar en rieres o torrents o passos soterrats o punts baixos perquè pot generar doncs, problemàtiques d'arrossegament dels vehicles.
0: Un episodi que també activarà alertes per vent a l'Alt Empordà i que a banda posa punt i final a la calorada d'aquests dies. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 8 de setembre, que també ens deixa altres titulars. Una explosió en una joieria a Cerdanyola del Vallès ha deixat 4 persones ferides, 2 d'elles en estat greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron i al Parc Taulí. Els bombers treballen amb la hipòtesi que l'explosió els podria haver estat causada per acumulació d'algun tipus de gas. Gerard Valls, cap d'intervenció.
3: No tenim cap conclusió encara, però tots sospitem que és degut a una acumulació de gas. Encara no coneixem quina seria la causa concreta.
0: Els bombers han evacuat l'edifici i 2 immobles annexos per precaució. L'informe PISA situa Espanya en els pitjors resultats des que es va començar a publicar l'any 2000. En només 3 anys, els alumnes han perdut 23 punts en comprensió lectora, 16 en matemàtiques i 8 en ciències. 20 punts equivalen aproximadament a tot un curs escolar. I en aquest context, primer dia de classe, on els sindicats han tornat a sortir al carrer per reclamar millores al Departament d'Educació.
4: La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu. Falten recursos, això no va de sous.
0: El Tribunal Suprem ha suspès cautelarment la inscripció al cens electoral dels beneficiaris de la llei de nets a petició de Vox i Justitia a Europa. La suspensió no afecta els que acreditin que són fills o nets d'exiliats espanyols. L'executiu, però, no comparteix la decisió de l'alt tribunal. Elma Saiz, ministra.
5: No compartimos esta decisión contraria al criterio del gobierno y también al de la Junta Electoral Central y bueno, confiamos en la imparcialidad de la justicia, en el Estado de Derecho es imprescindible. Confiamos.
0: PP i Vox han celebrat que la justícia, diuen, els doni la raó. El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar 40 documents que té el govern central sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. La situació a la ciutat autònoma continua aixecant polseguera política i és que en les darreres hores el PSOE ha qüestionat la jutgessa de l'Audiència Nacional que investigarà l'entrada massiva a Ceuta, una posició que han criticat des del PP. Esther Muñoz.
6: Cuando los hechos contradicen el relato del gobierno, pues atacan a quien haga falta y estamos viendo a Óscar Puente, pues evidentemente atacar a una juez, ¿no? Algo que no debería hacer un gobierno, que no debería meterse con el poder judicial.
0: I els Mossos han arrestat 2 menors més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home durant la festa major de Manresa. Amb aquestes 2 noves detencions dels menors de 16 anys, ja són 4 els adolescents detinguts per aquest homicidi. La víctima, un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, va morir després de ser agredit al carrer quan tornava a casa. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esclarir els fets. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
7: Bona nit. Demà dimecres a Catalunya, canvi important de temps amb el pas d'un front. Cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes localment molt fortes. S'espera també calamar-se i fortes ventades superant els 70 km per hora. Molta tensió al Pirineu de Girona i també a litorals i prelitorals de Barcelona i de Tarragona. Allà perill important i precipitacions que superaran els 40 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarten pluges amb intensitat torrencial acumulant 100 litres per metre quadrat en 3 o 4 hores. Baixaran notablement les temperatures, màximes de 27 graus a Girona, 29 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Ventades molt fortes de tramuntana a l'Empordà. És una informació d'AM.
0: Això és tot de moment per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Comença el Pla Perfecte. Quan és de nit, a Ràdio 4, tot sota sospita. Som un espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Som Cristian Estanescu i Laura González. I avui tenim cinema, psicologia, música, moltes coses. Queda't que comencem. Gràcies per acompanyar-nos. Per entrar en matèria, et proposem l'artista experimental, la catalana Marina Herlop, i un tastet del seu proper àlbum d'estudi, Deja. Escoltem aquesta cançó, Bliss.

0: Hem escoltat Bliss, cançó de la compositora i pianista catalana Marina Herlop, tercer avançament del seu esperat àlbum d'estudi Deja que es publicarà el 9 d'octubre, i ja hem escoltat altres tastets. De fet, tot el disc està inspirat en l'estructura de la Jornada de l'Heroi, de Joseph Campbell. Segons la mateixa artista que explicava a xarxes, Bliss en concret correspon a la fase de celebració social de la victòria just abans de tornar a casa. Com has pogut comprovar, electrònica experimental, com ens agrada, d'avantguarda, amb aquest característic també piano minimalista, no? I aquestes bases i aquests beats, aquest ús de la veu virtuosa, que gairebé és un instrument més. En fi, una proposta molt interessant amb la que hem obert avui la nostra coartada. En uns minuts saludarem la Sílvia Catalán, que un any més ens acompanya per resoldre moltes qüestions que tenen a veure amb la intel·ligència emocional, amb la gestió de vegades emocional, però vull començar parlant d'una pel·lícula que he anat a veure, que s'ha estrenat fa uns dies a la cartellera i que per proximitat, per afectació, per com està plantejada, crec que és bastant imprescindible. Anem a parlar de Cronos.
1: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
2: Hem passat a les Rambles, 5 ambulàncies.
3: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
2: Què collons està passant?
4: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
5: ¿Qué pensamos?
6: De momento lo único que tenemos es caos.
7: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot pel que poden arribar a fer encara.
9: Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
10: Si és veritat això que dius, tot això que estem fent aquí no ens ha servit de res.
11: Ha estat una massacre terrible de nit.
12: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
13: No pot amagar-se eternament. No! Què estàveu fent en aquell xalet?
14: No va ser idea meva, tio.
15: Me disparéis! No soy yo, no soy yo!
16: ¡Policía, sube al coche!
17: La gente no va a entender que Madrid y Gobierno se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
18: ¡Al suelo!
19: No s'ha
20: tanquit! Jaume, potser el tenim.
17: Els atraparem.
0: A veure, moltes coses pel que fa a aquesta pel·lícula, més enllà de dir si és un peliculón o no, que en això no hi entrarem. Vull dir, jo crec que no és un peliculón, però sí que em va agradar molt. Vull dir, em va agradar molt i em va posar els pèls de punta. És a dir, no és una qüestió de la qualitat cinematogràfica. Començarem plantejant una pregunta que resol la pel·lícula de manera encertada. Com es pot convertir en thriller, diguéssim, un trauma que encara forma part de la memòria viva de Barcelona, perquè els atemptats que van succeir el 17 d'agost, clar, l'any vinent en farà 10 d'anys, però els tenim molt presents. Llavors, el primer que sents de sentiments quan entres a veure aquesta pel·lícula és que, clar, tot ho reconeixes, no? Tal i com diu el títol, Cronos, que és l'operació Cronos, aquesta operació que es desplega a tot Catalunya un cop es confirma que es tracta d'un atac terrorista, és el que veurem a la pel·lícula. És a dir, no és una pel·lícula dels atemptats en si, sinó de les 124 hores dels 4 dies que venen després. I això és important per entendre que no és una pel·lícula sobre les víctimes, ni tampoc sobre els terroristes, ni sobre les causes de la radicalització dels joves, no?, de Ripoll. És un thriller més aviat policial sobre tot el que va passar en aquelles hores, i jo crec que és la força d'aquesta pel·lícula també, no? Per exemple, quan estem a les Rambles pròpiament, no veurem mai un primer pla de detall escabrós d'una de les víctimes. veurem l'horror a través de la cara dels Mossos i del que ells estan sentint. La pel·lícula comença, més enllà de... Hi ha una primera... Hi ha l'explosió del canà, que, bé, encara no està relacionada directament amb això. I a continuació, hi ha uns policies, hi ha uns Mossos que van vestits de paisà, que en un principi estan fent una de les jornades normals, per exemple, de doncs, perseguir algú que fa furts de manera habitual, i comencen a veure des del carrer Bon Succés un munt de gent que corre espantada, la gent que crida, i llavors tu com a espectador ja estàs immers en allò, ja estàs patint, sense que la càmera hagi d'estar, diguéssim, a la Rambla, on hi ha un conductor amb una furgoneta que va fent esses per carregar-se a la gent. Clar, això ja ho sabem, vull dir, els fets ja els coneixem, però estem en una manera de... en una mirada subjectiva des de la gent que està en els carrers dels voltants, i en aquest cas a través d'aquests dos policies que van de paisà, que estan fent la seva jornada, i com de cop veuen doncs, tota aquesta marabunta de gent desplegant-se, en fi, i com un dels caps no, de cop ha d'actuar. Després, molt important també que hi ha la tibantor política entre els Mossos, Catalunya, en aquest cas amb el major Trapero, i Madrid, delegació del govern, etc, etc. Vull dir, aquesta trama també em va semblar, tot i que de manera molt subtil, perquè no se centra en això, però sí que hi ha unes quantes escenes al voltant d'aquest tema, molt, molt interessant. I després, la cap de comunicació, no? que entenem que és la Patrícia Plaja, diguéssim, i de com va portar tota la... tot el contacte amb la ciutadania, amb la informació, com ens va fer partíceps, com va ser rigorosa i com va ser, doncs, en part responsable, perquè Cronos situa el focus en aquells que van haver de gestionar l'emergència. Els policies, els sanitaris, els responsables polítics i una part també, o alguns ciutadans, no? Llavors, en aquest cas, la pel·lícula et col·loca davant d'aquesta realitat, et genera preguntes, evidentment, també, i hem de dir que els personatges, perquè això és quelcom que ha explicat, evidentment, el director de la pel·lícula, el Fernando González Molina, i és que els personatges, vull dir, no són exactament, més enllà que el major Trapero fa de major Trapero, o sigui, bueno, no ho fa ell, vull dir que surt el major Trapero, però... és com un compendi entre ficció i realitat per explicar-nos el què. Vull dir, el personatge de la Patrícia Plaja, de la cap de comunicació, està ficcionat. Després, el personatge de la Mosso d'Esquadra, de Ripoll, és un personatge inventat, però recull testimonis reals o visions reals dels fets. L'Enric Auqués, qui fa d'inspector dels Mossos d'Esquadra, i jo crec que la pel·lícula arriba en un bon moment també per no oblidar, i tenint en compte que l'any vinent farà 10 anys de la tragèdia, no? I a mi em sembla això molt interessant, que no hi hagi imatges explícites, és a dir, que no fa sang i fetge de tot plegat, però tu pots reconstruir, viure la tensió d'aquells dies, la investigació i l'horror, perquè les cares dels actors que fan de Mossos, dels sanitaris, la manera d'organitzar-ho tot, les decisions que es prenen. Bé, jo crec que funciona, i clar, a més, el fet de que els escenaris siguin els reals, no? De que tu t'hi traslladis automàticament allà, de que tu reconeguis, doncs, no sé, tot el set d'emergència que formen allà el Hard Rock, tots els locals en els que la gent es refugia, el mosaic de Miró davant de la boqueria, que és on es va aturar la furgoneta i per on, des d'on va fugir el conductor. Vull dir, clar, tot allò és real. I tot allò et fa posar els pèls de punta. Vull dir, jo vaig estar en tensió i amb els pèls de punta i amb aquella sensació com si fos una més dels Mossos d'Esquadra allà desplegats, que la veritat és que això sí que ho aconsegueix la pel·lícula. I la trobo, en aquest sentit, la trobo bastant necessària i bastant encertada. Una altra cosa és que m'agradaria saber què passa després, també. I m'agradaria també endinsar-me molt amb tot el tema polític i furgar. Furgar en el rerefons de tot allò. Vull dir, no sabem res més de l'imam, perquè en aquells 4 dies no vam saber res més de l'imam, més que suposadament havia mort en l'explosió del Canà. Bé, de veritat, molt verídica, molt... reobrir una ferida, potser per poder-la després curar bé, no sé, però us recomano que si teniu en ment d'anar-hi, dubteu, aneu a veure-la, perquè Cronos és una pel·lícula necessària i volia des d'aquí compartir la meva opinió. Vinga, va, estàs al Sota Sospita de Ràdio 4.

0: En aquesta setmana d'inici donem la benvinguda de nou a la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí.
0: Segur,
1: eh? Sí, sí. Ja saps que m'agrada molt venir aquí i explicar coses i parlar de coses, és meravellós. A més, vinc relaxadeta d'un estiu molt desconnectat, així que aterrar també
0: està bé. Clar, però ja estem enmig, com aquell qui diu, endinsats en el setembre. Hem de dir que costa.
1: Mare,
0: és a dir,
1: si
0: hi ha
1: costa.
0: Dos tipus de persones, jo crec, en aquest mes, que són els afortunats, que igual no tenen segons quines o responsabilitats, o que tenen, no sé, un nivell econòmic, és igual, circumstàncies diverses que els hi permet fer vacances ara, que són els grans afortunats.
1: Total.
0: Salutacions a l'Esther Bages, en aquest sentit, per exemple. I després estem la resta, que dintre d'aquesta resta, els afortunats, hem pogut fer vacances. I arrenquem, portem ja uns quants dies de setembre, però encara sentim que estem arrencant.
1: Totalment.
0: I es fa una muntanya, Sílvia?
1: Déu-n'hi-do.
0: Es fa una muntanya?
1: Sobretot aquests primers dies de setembre, que és com, has tornat a la rutina, però és una rutina falsa, perquè canalla encara no ha començat a escola, i llavors és com que, no, estem una miqueta...
0: Bueno, en principi sense... començaven avui de la manera que, d'allò,
1: clar,
0: que tots sabem,
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això anava a dir, no?, que al final la cosa s'ha fet una miqueta més complexa. Clar, al final, setembre implica això, tornar a la rutina. Però és això, la primera setmana és una rutina una miqueta dispersa. Aterrar després de les vacances, que hagi tingut el privilegi i la sort de fer-les, és complicat. Tornar a sentir el despertador, que segurament feia dies que
0: ai,
1: no senties.
0: Favor. Ai, per favor.
1: L'estrès d'haver de pensar què he de fer demà, els menús. L'altre dia em posava la meva parella a fer menús i pensava, no, un altre cop no. Amb lo meravellós que és, quan tens vacances, dir, va, què dinem avui? Un gaspatxo.
0: És igual. O a quina hora dinem? És igual.
1: Sí, exacte, tant és.
0: És igual,
1: doncs
0: i que això s'ha acabat.
1: Sí, tornar als horaris. També hi ha un punt positiu, d'això de tornar als horaris. Hi ha gent que li
0: va
1: molt bé.
0: A veure, mal, que no me'l sé.
1: Hi ha gent que li va molt bé, com l'organització, no?
0: Sí.
1: Per dir, no estem dispersos, i a la que li agrada molt, no?, tenir-ho tot sota control. Hi ha una part positiva en els horaris, que és això, que ens permet com tenir la capacitat d'organitzar-nos millor. El que passa que ens organitzem dintre de, bueno, que hem dit moltes vegades, no?, d'una societat que ens exigeix moltíssim, i de feina, i de responsabilitats, i d'estrès, i de córrer, i d'agafar transport públic, i de... que el transport públic no funcioni, o sí, perquè això també és una loteria de la vida, doncs, bueno, i clar, evidentment, tot això és un estrès. Però, bueno, no tot és dolent, perquè si ens posem ja negatives el primer dia...
0: No, a veure, vull dir, hi ha una qüestió molt bona aquí, és que Ràdio 4 engega la nova temporada des d'ahir, que estem aquí a la ràdio, que estem bé, vull dir, les coses com són, dintre de haver de treballar, doncs no ens podem queixar, però... clar, hi ha moltes dificultats en aquest mes. Ara parlarem de tot el que té a veure amb això de la rutina, si et sembla.
1: Sí.
0: Però hi ha una primera dificultat, que és econòmica.
1: Totalment.
0: Sílvia, vull dir, és molt car setembre. Venim de l'estiu, d'aquestes setmanes d'oci, del que hagi pogut viatjar, però hem gastat molt. I arriba el setembre i mare meva...
1: Bueno, mira el compte corrent i et quedes tremolant, eh? Segurament.
0: Clar, vull dir, hi ha molta gent que a dia d'avui ja diu, i ara com arribo a final de mes? Que si els llibres, que si, no, la motxilla, els uniformes, qui en tingui, les extraescolars, les prematrícules de les coses... És tremendo, això.
1: Tornar a pagar quota del gimnàs, tornar a pagar... Sí, sí, és que és una
0: tremendo.
1: Barbaritat.
0: Llavors, clar, hi ha alguna qüestió que ens pugui ajudar a nivell psicològic a portar-ho millor?
1: Mal.
0: Perquè la meva compte corrent no pot anar a teràpia, saps què vull dir?
1: Ja, anava a dir, home, un ingrés així extra seria molt bé.
0: La subvenció de setembre,
1: estaria,
0: és quelcom que hauríem de reclamar.
1: Mira, com a mesura de promoció social ja farem proposta. Clar, aviam, hem de tenir en compte que per què estem amb aquest moment, no? A banda dels gastos que venen, que ara en parlo, d'aquestes despeses, moltes vegades estem així perquè hem estat de vacances, i estar de vacances moltes vegades implica, doncs, això. Faig un extra perquè surto més a menjar fora, perquè com que no planifico els àpats, que el que dèiem abans, no? Vaig una mica a salto de mata, llavors tampoc no m'organitzo tant, no compro les coses, tal, no vaig a les ofertes, perquè tal, potser m'he fet un viatge. Al final has estat, i això és una cosa que hem de tenir molt present, estic en aquest punt perquè he estat gaudint.
0: Sí. Hauríem d'agafar-nos això una
1: exacte,
0: mica, no?
1: Exacte, i és com, vale, això ens ha d'acompanyar. Ens hem fet unes vacances, doncs cadascú al nivell que hagi pogut, però més o menys, no?, relaxades en aquest sentit, he gastat més el compte, i ara al setembre toca, doncs, apretar-se una miqueta el cinturó sense perdre de vista això. Llavors jo et diria... si has fet fotos de les vacances, si has fet fotos dels àpats que t'has fotut, dels amics que has vist, del viatge que has fet, doncs de tant en tant ves-los refrescant, tinc-los a prop, no tant per entrar en contacte amb la melangia, no? amb tal, sinó per entrar en contacte realment amb... Ostres, que bé m'ho he passat.
0: Sí. Clar, jo crec que més enllà de la situació individual de cadascú, hi ha com una mena de síndrome postvacacional col·lectiva, social, no? I ens anem encomanant uns dels altres. I jo personalment intento mantenir aquest mood de les vacances, però és impossible. Vull dir, és impossible. És el que tu deies. El despertador torna a sonar amb una autoritat que havia perdut durant l'estiu, no? Tornen les presses, les motxilles, els correus, les reunions, les factures, moltes coses que hem dit, ja parlarem al setembre. I de sobte se t'acumulen aquest tipus de converses. Llavors les coses ja les has de fer avui, ja no les has de fer d'aquí uns dies.
1: Exacte.
0: I volem tornar a ser aquella persona que érem les setmanes anteriors, potser. Com si en aquestes setmanes haguéssim deixat, i que ho hem fet, el nostre jo professional a l'armari, no? Hi ha el banyador, la tovallola...
1: I el nostre oci.
0: El nostre oci i tot el que has deixat aparcat fins ara. Llavors, clar, es converteix en massa coses per reprendre.
1: Clar, has posat sobre la taula una cosa molt interessant, que és la síndrome postvacacional. De fet, això està bastant estudiat a nivell de psicologia, i una de les coses, no, que genera aquesta síndrome és justament el que estàs dient ara, no? És com, de sobte, deixo el meu jo d'oci, no? Que seria com el jo veritable, segurament.
0: Sí, clar.
1: El nostre jo més real és quan estem de vacances i quan estem descansant i quan estem gaudint, i el deixo a l'armari, no? I aquesta sensació com de he perdut una part de mi que m'agradava molt. Després, a mesura que vagi avançant setembre, ens n'oblidarem d'aquella part.
0: Correcte.
1: I ja estarem amb la nostra part de rutina tal i qual, i ja està. Però és veritat que durant uns dies aquesta adaptació costa. Per això deia, no?, que el tema de connectar amb aquesta part, d'anar a mirar aquestes fotos, de dir, ostres, és que jo també sóc aquesta persona, malgrat ara les obligacions socials, laborals i familiars m'obliguen a estar aquí. I sobretot el que una recomanació que sempre faig en aquestes dates és com intenta pensar en quines d'aquestes coses que has fet durant l'estiu connectaven molt amb tu i intenta portar-les una mica al teu present. És a dir, jo què sé, m'invento, doncs me n'he adonat que m'agrada molt anar amb bici i que és una cosa que durant el curs no puc fer, vale, doncs anem a intentar posar aquest anar amb bici, encara que sigui un cop al mes, organitzar-te una sortida d'aquí fins al juliol de l'any que ve, un cop al mes, una sortida amb bici. I com a mínim, no?, que puguis connectar durant aquest curs amb aquesta part de tu que, si no, se t'oblida fins l'any que ve.
0: Sí.
1: Llavors, portar-te una miqueta les vacances, entre cometes, en aquestes primeres setmanes, sobretot, i en aquests dies inicials, pot fer que estiguis una mica més connectada i aquesta síndrome postvacacional no sigui tan greu. Tan greu vull dir... No és una cosa greu, però vull dir com tan aguda.
0: No ho és, però és col·lectiu, o sigui, més enllà de la crisi individual o de la síndrome individual. Vull dir, és col·lectiva, no?
1: Sí, sí.
0: I llavors, clar, vull dir, ara et donen consells i et diuen, doncs mira, organitza't millor, dorm 8 hores, compra't una agenda... No, això no arregla les coses. És veritat que el que tu dius, que té a veure amb com ens relacionem amb el temps i amb el que fem i amb la rutina. Setembre és un mes de començaments, però també és un mes de pèrdues, d'aquest xiringuito, d'aquest jo fent la migdiada, d'aquest jo gaudint, d'aquesta improvisació, d'aquests dies llargs. Els que comencen el dia molt d'hora ja van adonant-se cada dia que si tu et lleves, no sé, a les 6... i a les 7 estàs arrencant a la feina, ja ho notaràs en la sortida del sol, igual que en els del vespre. Què és el primer que abandonem quan arriba el setembre? El descans, el bon humor o la il·lusió?
1: Uau!
0: Ara, avui sortirem deprimits tots.
1: Sí, sí, estic intentant fer un positiu això, aviam. Mira, Sé que pot semblar molt negatiu, però ara matiso, però jo crec que és una cosa d'il·lusió. Mm-hmm. O sigui, quan estem de vacances, quan estem fora de la rutina, no hi ha una part d'il·lusió de, aviam què faig avui. Mm-hmm. Quan estem en una rutina, ja sé què faré avui, perquè toca anar a treballar, toca portar la canalla a escoles, l'escolars, el que sigui, i llavors no hi ha aquesta il·lusió, no? Llavors, clar... realment, no? Aquestes setmanes són com unes setmanes, a més tothom parla del mateix, és com, oh, quin horror,
0: perdoneu, si ja n'heu parlat de tot plegat, que suposo que sí, però...
1: No, però vull dir, a nivell social, tu vas pel carrer i vas sentint la gent com parla, trobes amb una amiga que fa dies que
0: jo
1: no veus...
0: Jo he començat avui, oh, jo vaig començar la setmana passada, oh, jo tinc no sé què... Sí, clar.
1: Llavors,
0: estem en això.
1: Hi ha com una mena de desil·lusió a nivell social.
0: General.
1: Que per això deia, no? O sigui, hem d'intentar com... com posar-ho... Això és una recomanació genèrica, vull dir que està molt bé que la fem ara a principis de setembre, però ens hauríem de posar al cap sempre, no? Intentar connectar amb la il·lusió de fer coses. Perquè si no és veritat que la vida es torna molt grisa i molt avorrida si només ens fem les coses, no? Del dia a dia, fem les coses... obligacions. Llavors, això per una banda... Clar, això va vinculat a que deixem enrere el descans. I ara em poso a mi com a exemple, perquè és veritat, i li deia l'altre dia a la meva parella, dic, ostres, dic, tot l'estiu, que jo he estat super, super relaxada, tot l'estiu, totes les meves vacances, vull dir, i no m'ha fet ni mal l'esquena, ni mal les cames, i de sobte ha sigut tornar a treballar, i les postures, el mal descans, el no caminar, el tal... tornen a fer que el cos estigui cansadíssim.
0: Clar, llavors el primer tip que hauríem de fer és mental i és no esperar 11 mesos
1: exacte.
0: Fins a tornar a ser aquestes persones que hem estat en les darreres setmanes.
1: Exacte.
0: No podem esperar 11 mesos a gaudir de la manera que moltes i molts hem estat gaudint.
1: Per això deia,
0: ho hem
1: no?
0: d'incorporar en aquesta rutina.
1: Exacte.
0: Jo faig una cosa... ho faig sempre perquè em convé, perquè com a mare de criatura, doncs clar, l'estiu és com, no? Se'n van els horaris, però també se'n van, com t'ho diria, aquestes capacitats moltes vegades de posar ordre a casa. Llavors, l'habitació havies de veure-la, allò era la jungla.
1: Me'n puc fer una idea.
0: Sí, després ja no és el bròcoli dels dimarts i el no sé què, sinó que gelats...
1: a tope.
0: A tope, en fi... totes aquestes coses. I llavors jo sempre faig... Els nens comencen a escola aquesta setmana o han començat teòricament avui en funció de la vaga dels mestres, etc. Però jo el diumenge vaig tenir... Fem una reunió el diumenge abans, que va ser aquest diumenge, vam fer una reunió. La meva filla no volia...
1: No volia
0: fer-la. Però llavors vam agafar uns fulls perquè ella, en el seu suro, té una fulla d'hàbits, normes i horaris.
1: Oh, quina meravella.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No, a mi em funciona.
1: No,
0: i llavors diumenge li vaig dir, anem a renovar això, tenim una reunió. Ja l'havia avisat dies abans, diumenge farem reunió, diumenge farem reunió. I ella ja ho temia, això. I llavors, clar, vam fer el full d'horaris, de em llevo a les 8, a les 8 i 10 he d'estar vestida, a les 8 i 20 he d'estar esmorzada, saps? Perquè hem de sortir a tal hora per arribar a escola a les 9 menys 5. Llavors això va quedar molt clar, perquè, bueno, vull dir, fa 9 anys aquesta setmana, jo no puc estar al darrere, ta-ta-ta-ta. Després, obligacions, horari de la tarda, doncs tal dia vaig a futbol, tal dia no sé què, la dutxa a aquesta hora, preparar la motxilla de l'endemà, en funció de si tinc piscina, no sé què, no sé, és igual, tot. Llavors ho vam establir. I llavors de coses de casa, també. Vam establir unes rutines més enllà de l'horari escolar, no? Doncs jo li vaig dir que... la Jana, la meva filla, està amb el seu pare el dilluns i el divendres, però dimarts, dimecres i dijous està amb mi i després també el cap de setmana. I llavors jo li vaig dir dimarts, dimecres i dijous, mitja hora de tele. Quan la vols? Pots escollir.
1: Vale.
0: Després de l'extraescolar, qual dia que toqui, o fins i tot després de sopar li vaig deixar, perquè l'hora de sopar la tenim a les 8, diu, no, després de sopar vull mitja hora.
1: Vale.
0: Val, d'acord, doncs aquí la posem. D'acord. Llavors, has de parar a taula... no pots deixar les sabates al menjador durant 3 dies, que és una cosa que ens passa a casa. Vull dir, si et cau alguna cosa al terra l'has de recollir, perquè si no vas passant per sobre. En fi, cadascú amb les seves històries. No, ho vam escriure absolutament tot. I llavors li vaig dir quines conseqüències hi haurà en el cas de que algunes d'aquestes coses no es compleixin. Dic, escull tu. I em va dir, doncs bueno, si no recullo quan tu m'ho dius, o si no sé què, 5 minuts menys de tele. Dic, vale, d'acord, 5 minuts menys de tele. Llavors vam establir tot això, i després vam fer unes fitxes extres. Amb una hem dibuixat un gelat, En l'altre hem dibuixat un caramel, que vol dir un dolç. Jo li vaig dir, posa el que vulguis, pots posar un donut, pots posar el que et doni la gana. En l'altre, una moneda, o sigui, 2 euros.
1: Vale.
0: I llavors jo li dono les fitxes el diumenge i ella les pot administrar durant tota la setmana.
1: Em tens super a dins d'aquesta dinàmica. Molt,
0: el dia que em doni el gelat, perquè vol un gelat aquest dia, ja saps que el diumenge li torno les fitxes.
1: Que gran, m'agrada molt.
0: Sí, però ella se les administra durant la setmana.
1: Mira, molt bé.
0: Llavors és una manera de que... Perquè si no està cada dia, vull un gelat? No. Pues em puc prendre una xutxa? No. Saps? I llavors has d'estar tota l'estona dient les coses. D'aquesta manera, ella ja sap quina quantitat d'extres té a la setmana,
1: està
0: els que
1: bé.
0: Tu consideris a casa teva. Doncs tot això ho vam fer diumenge per facilitar una mica aquestes primeres setmanes i tornar al setembre. Llavors ella ja té clar, ara la responsabilitat és meva de ser conseqüent amb tot plegat.
1: Això no va dir. O sigui, això, per això, mira, estava pensant justament això, perquè és molt xula la idea, però si algú ens està escoltant i està dient, buah, això ho faré, que tingueu en compte que s'ha de ser conseqüent i que s'ha de tenir l'espai i el temps i que això ha de funcionar i que no funciona amb totes les famílies.
0: No,
1: vull
0: no,
1: dir,
0: clar, vull dir, cadascú tindrà les seves, no sé, els seus tips i
1: però,
0: trucs i
1: però
0: tal.
1: Mira, és molt bona cosa el que la canalla, no? Ara ens posem un moment amb el punt de vista de la canalla, que tinguin clares quines són les seves tasques a casa, vale?
0: Sí.
1: Està molt bé el tema de les conseqüències, perquè han d'entendre que no fer les coses genera una conseqüència.
0: Sí, però no li volia dir càstig, tampoc, ni res, saps? Dic, vale, conseqüència de no fer-ho.
1: Clar, no és un càstig, és simplement, ostres, pues, aquests 5 minuts que no has dedicat a endreçar l'habitació, doncs se't descompten del temps de tele, que és una cosa que t'agrada. No és un càstig, no li genera trauma a la canalla posar-li una conseqüència, perquè al final... jo sempre dic el mateix, els adults també tenim conseqüències amb les nostres accions. Si tu arribes un dia tard a la feina i has de fitxar a les 9 del matí i arribes a les 9 i mitja, doncs potser el primer dia no tens conseqüències, però si ho vas enllaçant, igual al final...
0: En principi sí, però vaja, vull dir...
1: La conseqüència està clara, no? Que és que no et voldran més a la feina. Per tant, hi ha d'haver una conseqüència per entendre que hem de fer, no? Però sobretot és l'organització mental. Això, torno, va en funció de persones i canalla, vale? És a dir, de cada família, però en general ens funciona molt bé organitzar-nos al cap, ens funciona molt bé donar-li una estructura a la nostra setmana. I si jo ja sé que tots els dimarts tinc extraescolar i llavors vol dir que quan surti d'escola he de portar tal... No sé, és molt més fàcil organitzar-me, perquè si no, al final vaig... on anem tots a la família, no? Com improvisant una cosa que ja està escrita. Per tant, fantàstic tenir el calendari. Si ens ho portem a la part adulta, perquè igual algú ens està escoltant i diu, bueno, jo no tinc canalla, clar, també funciona això.

0: Ja has començat a tope.
1: Fantàstic. A veure, quant dura, també t'ho dic, eh?
0: Clar, doncs això anava, no? És com... Està molt bé posar-te al cap, mantenir-te en forma, però igual no encaixa amb el teu horari o amb la teva vida en el gimnàs. Mm-hmm. Jo, per exemple, no entra a la meva vida. Ara, puc fer esport d'una altra manera? Sí, doncs puc anar a caminar un dia al matí i tal. El que vinc a dir és que tot això que ens fa sentir bé i que ens fa sentir actius, perquè... a l'estiu ho hem comprovat, hem vist que tal, a banda de la calor que ens ha tingut una miqueta sota mínims, però hem vist això que funciona i de més portem-nos-ho aquí, i si el que em funciona és trobar-me amb les amigues i durant el curs les trobo molt a faltar, poseu-vos les piles,
1: sí,
0: amb les amigues.
1: En aquest horari afegiu la trobada amb les amigues, no?
0: És un horari de socialització, i és un horari tan important, el de socialització, el d'esport, el de, jo què sé, si tens recursos econòmics i t'ho vols permetre i t'ho pots permetre, un dia al mes, un matí al mes, una tarda al mes, una estoneta, doncs, cuidar-te el cos, anar-te a fer un massatge, torno, si t'ho pots permetre econòmicament, però si no t'ho pots permetre, doncs, reservar-te espai per fer-te una dutxa més llarga. Tot el que connecti, no?, amb això que tu ets, amb la teva realitat, amb el teu jo de debò, que és el de l'estiu, no?, que és el d'aquest jo relaxat, porta-t'ho cap al setembre, porta-t'ho cap a l'octubre. Anem a intentar mantenir alguna d'aquestes coses.
1: Saps què faig també al setembre? Que això és, quan tinc alguns minuts, em miro les fotos de l'agost. I penso, jo he de continuar sent aquesta.
0: Exacte, exactament.
1: Perquè jo personalment, sóc molt, molt, molt feliç quan estic, no sé, al xiringuito o a la platja, o jo sóc molt de platja. Cadascú s'ha de... No, el que sé, pot ser de muntanya, pot ser del que sigui, és igual. Jo sóc molt de platja. I llavors, clar, per molt que jo vulgui mantenir el mateix mood, el mateix estat, arriba un moment que l'estiu s'acaba, no? I ja no és el mateix. Vull dir, jo passo fred si vaig a la platja a l'hivern.
0: Sí, és el que
1: llavors, bueno, però sí que és veritat que intento recordar-me de qui sóc en aquests dies, potser amb una mica de nostàlgia també, no? I és veritat que quan s'acurten els dies, s'escurcen, estàs més a casa i t'agafa més per al sofà i al cap i a la fi, encara que estiguis gaudint, però aquesta part socialitzadora la perds una mica, i llavors és com que intento ser conscient per deixar-me aquests espais.
0: Totalment.
1: Però vaja, vull dir que fem el que puguem, no? Cadascú amb les seves estratègies mentals, no sé.
0: Sí, sobretot això, no? Que a vegades, ara perquè encara no hem arribat, però quan arribem a l'hivern, que es fa de nit més d'hora, que s'escurça tot, no? El fred tampoc no acompanya a sortir de més, que quan tu et preguntis, tu, home, es pregunti per què estic així, per què estic trista, per què... que entenguem que estem tristos perquè hem deixat de socialitzar, perquè doncs trobem a faltar el sol, perquè trobem a faltar l'activitat física. Evidentment, el sol no ens el podem portar, perquè és el que és. Però tota la resta, on jo pugui incidir... Llavors, mira, se m'acut un exercici, una petita tasca que podríem recomanar, que és que avui mateix, o demà, perquè avui potser ja no tens temps, però demà, asseu-te un moment, res, 5 minutets, davant d'una llibreta i escriu totes aquestes coses que t'han fet feliç durant l'estiu. Quines coses t'han omplert? M'ha omplert viatjar, m'ha fet feliç trobar-me amb una amiga que feia temps que no veia, m'ha fet feliç nedar a la piscina, fer aquagym al càmping, quan tal, és igual, el que sigui. Totes aquestes coses, petites o grans, menjar-me un gelat al banc de la plaça del poble, tant fa. Coses petites i grans que t'hagin fet feliç, i llavors, aquest llistat, tinc-el sempre present. Porta'l al mòbil escrit, imprimeix-lo i te l'enganxes al costat de la teva zona de treball, o el portes a la cartera, m'és igual. Per què? Perquè quan entris en contacte amb aquesta nostàlgia, amb aquesta què m'està passant, per què tal, puguis anar allà i dir, vale, de tot això, puc fer alguna cosa avui? I potser no pots quedar amb aquella amiga perquè no té temps, o no te pots anar a fer un viatge perquè no tens vacances, però igual sí que te'n pots anar a fer un gelat, o qui diu un gelat, un tros de xocolata al banc del poble. Potser sí que pots quedar al bar del costat a fer una cervesa o un cafè amb una amiga. Potser sí que pots sortir a passejar mentre es pon el sol, no ho sé. Llavors, tot això que tu puguis recuperar seran petites píndoles de felicitat que connectaran amb aquest jo.
1: A mi saps que em fa molta mandra, també? L'organització de la llar pròpiament, saps? No. És a dir, clar, què hem de dinar, què hem de sopar,

0: sopar, el dia que les rentadores, el no sé què, vull dir, tot això em fa bastant, ostres, no sé, se'm fa una mica feixuc. He fet una cosa que no havia fet mai, i és que diumenge al matí vaig estar cuinant per tota la setmana. Mira. No ho havia fet mai.
1: Això els influencers li diuen batch cooking.
0: Li diuen batch cooking. Jo vaig omplir tàpers directament. O sigui,
1: em sí, sembla molt més maco omplir tàpers.
0: Sí, omplir tàpers, vaig omplir tàpers, ara tinc la nevera plena de tàpers, mm-hmm. I ostres, de moment he pensat a veure si tinc l'energia de fer-ho gairebé cada setmana, mm-hmm. perquè, clar, llavors quan arriba el vespre no he de pensar. O quan arriba al migdia, no he de pensar. Mm-hmm. Treus el tàper, l'escalfes, te'l fots, i una cosa menys. Mm-hmm. Escolta'm. I a més, trigues, en proporció, trigues molt menys a cuinar, perquè aquella patata et serveix de condiment d'això i et serveix, no?, mm-hmm. com per dues o tres coses, o aquell bròcoli, o aquell... I m'està agradant aquesta idea.
1: Tot m'està el que agradant. Sigui planificar... Torno. És que, fixa't,
0: Però és que en el fons tampoc és una paraula tan maca, planificar. Mm. Perquè és el contrari d'improvisar. Sí, improvisar però... té un rotllo molt xulo.
1: Sí, però depèn de la persona. O sigui, hi ha gent que l'improvisar li... Hem de trobar l'equilibri.
0: És controlar també, no? Sí. Bueno, en fi, no sé.
1: No, però fixa't, no? Tu ara el que dius és jo arribo a casa i no he de pensar perquè ja ho he pensat. La teva versió de diumenge ja va pensant això. Mm. I llavors és com, gràcies Laura de diumenge perquè vas fer tota feina.
0: Sí.
1: I de fet, fixa't, això ho hem parlat alguna vegada en altres moments, que els diumenges a la tarda és un dia d'aquell així com mig tonto que no estàs com, bueno, doncs per què no aprofitar-lo per fer cuinar, per cuinar. De fet, és una tasca que també es pot fer amb la canalla, que els hi sol agradar col·laborar a la cuina, tal, planificar els menús el dissabte, anar a comprar, no ho sé, vull dir que són moltes coses, però sobretot fixa't, el punt és ajudar-te a tu mateixa, a la teva versió futura, uh-huh. a que estigui més tranquil·la, facilitar-te les coses.
0: Sí.
1: Clar.
0: D'altra banda, també et dic que si em surt el diumenge una barbecue i tal qual, doncs a prendre pel sac la planificació, vull dir...
1: Evidentment.
0: Després, la setmana següent, ho trobaré a faltar, però aquell dia me'l regalo, m'entens?
1: Però fixa't, això és l'equilibri que deia abans, no?, entre planificació i improvisació. És com, jo em planifico això...
0: Doncs mira, ja farem uns biquinis, què vols que et digui?
1: Exacte. També, mira, això... És una cosa que m'hi barallo molt amb molta... M'hi barallo, vull dir, que discuteixo bastant amb moltes persones, que és com, no, perquè és molt important menjar bé i no... Bueno, sí, evidentment, és molt important menjar bé dintre del que tu puguis permetre't, tenir una alimentació equilibrada, diversa, variada i tal, però si un dia hem d'improvisar i fer biquinis per sopar o pa amb tomàquet i embotit, doncs...
0: Ah, jo no em sento culpable,
1: Cap problema. Perquè... No, però hi ha molta gent que sí.
0: Sí,
1: hi ha molta
0: és veritat.
1: Gent, sobretot quan hi ha canalla. Si és gent que no té canalla, sol ser una miqueta més.
0: És que canvia molt, perquè quan tu estàs tu sol, no? Jo tinc els meus dies que estic sola, i m'és igual si no sopo, si em faig una torrada amb no sé què, però clar, després hi ha l'altra part que dius, no, vull ser més assenyada. I llavors els dies que m'ho salto, perquè sóc persona, no sóc infal·lible, i no sóc progenitora perfecta, ni res de res, doncs hi ha molta gent que se sent culpable. Mm-hmm. I
1: no passa res.
0: No passa res.
1: Absolutament. O sigui, no, vull dir, de fet, a la canalla també li agrada saber que els dimarts és la nit de verdura bullida i que de sobte la mare digui, mira, avui es faran biquinis. I per la canalla és una festa. Clar, si tu saltes cada dia i al final tots els dies menges biquini, però el que diem sempre, no? Sí. Vull dir, en l'accés està el problema. Però en general, la cosa és, hem de controlar, hem de planificar, però sense ficar-nos en una presó mental.
0: D'acord.
1: Hem de deixar espai a aquesta improvisació, hem de deixar espai a que hi ha dies que tal, o setmanes fins i tot, aquella setmana que la tens liadíssima, que s'han girat les coses, que de sobte les coses han sortit malament, no passa res.
0: O sigui, entre els inicis de les extraescolars, no per res, les reunions de principi de curs, jo, de veritat, se'm fa molt feixuc, se'm fa difícil... Llavors, per això és que és necessari, que jo crec que és el tip dels que ens has donat, que em quedo sobretot, en no oblidar el que érem les setmanes prèvies a tota aquesta voràgina. Uh-huh. No?
1: I que si
0: en
1: una
0: quin
1: setmana...
0: mood estàvem? Anem a conservar una mica. Uh-huh. Una
1: I que
0: mica.
1: Si una setmana se't descontrola, no passa res. La setmana que ve tornes a controlar-ho i ja està.
0: Yeah.
1: Vull dir que a vegades també hi ha aquest punt, i això passa molt també amb els propòsits que ens fem a principis d'any.
0: Ja, no sé, no serveix
1: per
0: res.
1: Que com de sobte és com, vale, aquesta setmana ja no ho he seguit, és que no val per això. No, no és que no valguis per això. És que aquesta setmana, doncs, hi ha hagut mil coses, o aquestes dues setmanes, o fins i tot aquest mes, és igual. La qüestió és, tornem a el que ens fa sentir bé. No ho abandonem perquè no puc, perquè... No, no, és... Si això em fa sentir bé, tira-ho, lluita-ho. I sobretot, el que he dit moltes vegades és, sigues egoista. Sigues egoista en el sentit de pensar en el que a tu et funciona, sense abandonar la resta de coses, però connecta amb això. Torno, si a tu et va bé trobar-te amb les amigues, sortir una nit al mes de festa, anar a fer una excursió un diumenge a les 6 de la matí, fes-ho, intenta fer-ho, planifica-t'ho. Però si no t'ho planifiques, no sortirà.
0: Sens dubte. Vull dir, el despertador ha de sonar. Nosaltres, com dèiem, som afortunades, però hi ha molta gent que ha de tornar a una feina que no li agrada. Clar, aquí hi ha un afegitó a la rutina, a les tornades a l'escola, no sé què, no sé, vull dir, a més, dius, és que he de tornar a veure aquella gent que no tinc ganes o aquell jefe que no em ve de gust i he de tornar a passar-me 8 hores... No sé quin consell li donaria a aquestes persones, també. Que s'agafin bé a les fotos d'estiu amb força.
1: Clar, o sigui, el consell és, que s'agafin
0: o que es planifiquin
1: fotos,
0: la vida fora de la feina, és a dir, allò ho hem de passar perquè hem d'arribar a final de mes.
1: Exacte. No? O sigui, sobretot això,
0: buscar l'al·licient a fora.
1: Al cap hem de tenir que la feina és una manera de guanyar diners a final de mes, que no és una cosa que ens necessàriament ens identifiqui o que sigui part de nosaltres. Hi ha feines que, o persones que no s'identifiquen amb la seva feina, i està bé, però sobretot el punt és, val, si tu estàs supermalament a la feina, jo ja sé, tots sabem que el tema feina està molt complicat en el nostre país i que és molt difícil moltes vegades trobar, planifica't trobar una feina nova, és a dir, planifica't intentar com a mínim posar-te a buscar coses. Clar, posar-te
0: això pot arribar a ser molt complicat, eh? També depèn de la franja d'edat, del sector...
1: Per això dic, però dintre del què, abans parlàvem, no?, de què es perd la il·lusió, no?, amb això de... Potser un dia podem parlar més a fons d'aquesta idea de la feina que no ens agrada i de més, però, clar, a la feina no ens identifica, però passem moltíssimes hores. Si estic en un entorn laboral hostil, si estic en un lloc on no m'agrada ser i tal, no sé què, realment tornar a la feina pot ser un drama absolut. Llavors, si pots, si hi ha possibilitats, si de més, la idea és posa el cap a fora. Comença a mirar coses, a intentar veure quines coses podries fer diferent fora de la feina, quines feines diferents podries fer, el que sigui. Perquè a vegades, és veritat que canviar de feina és complicat, però a vegades aquesta il·lusió de dir en algun moment ho aconseguiré ja és suficient com per almenys rebaixar una miqueta aquesta... aquesta dinàmica.
0: Em quedo amb aquesta idea, eh? Pensem en allò de l'estiu o de les vacances o de l'època de relax o de l'època feliça que no volem perdre, i partint d'aquesta idea intentem mantenir-la en aquestes primeres setmanes de curs i en tot el curs, si pot ser, fins que arribi l'estiu vinent, doncs queda l'any sencer. Sílvia Catalán, moltes gràcies.
1: A tu, adéu.

A veure, estem escoltant els Amics de les Arts. Deixa'm que t'expliqui el què. I és que els Premis Altaveu 2026 es reconeixen molts artistes, eh? Els Pets, Arnau Viols, Remedi de Calafresca, Perifèria, Contra Blues, Great Canyon Records i el Festival LEM. Els Pets, en concret, premi a la trajectòria pels seus 40 anys de carrera, Remei a la Fresca l'alça la veu pel seu compromís i posicionament davant de problemàtiques socials. Tot plegat, el coneixement de tot plegat és a través de la cerimònia avui mateix, a les 8, que donava el tret de sortida a la 37a edició del Festival Altaveu. Llavors, es tracta de viure la música des de diferents generacions i llenguatges. I a partir de el dijous 10 de setembre comença la festa. D'una banda, la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Altaveu acull 50 anys de llibertat. El que passa és que com és a les 10 no hi podràs anar si no ets de Sant Boi, perquè estaràs escoltant el Sota Sospita, d'acord? I si hi vas, doncs després vés al podcast a recuperar-nos. Bé, en tot cas, és un espectacle especial amb motiu dels 50 anys de la històrica diada del 76 a Sant Boi, i participen, entre d'altres, els Amics de les Arts, per això els estàvem escoltant, però també David Carabén, Joan Garriga, Ismael Serrano, Maria Hein, Pastora... La Muixca, la Greta, etc. Artistes que reinterpretaran cançons vinculades a la memòria col·lectiva i les faran dialogar amb les seves pròpies creacions. I llavors, del 10 al 13, tota aquesta 37a edició de l'Altaveu continua amb una programació que inclou, no sé, Senyor Chinarro, Los Sirex, Dan Peralbo i el Comboi, en fi, un munt d'artistes. Ja sabeu que l'Altaveu és un dels festivals, no? A més, el setembre d'inici de curs, que d'alguna manera ens torna a posar en comunió amb la música del moment, que també tenen la Fira del Disc, el Llibre Musical i l'Altaveu en Família, en fi, moltes activitats a l'Altaveu, o sigui que totes i tots que passen bo i els propers dies. Justament, nosaltres que tanquem ho fem amb Dan Peralbo i el Comboi, i un dels temes del seu àlbum King Goig, Un bitllet per tu. Així acabem la quartada d'avui. De seguida arriba al Metrópoli. Continua la informació i l'entreteniment a Ràdio 4. Tornem demà.

0: Des d'ara i fins a les 12 en punt de la nit parlem amb en Ramon Cugat. Volem escoltar la seva música i la seva història. També parlem de teatre, un espectacle que compleix la 5ª temporada a Barcelona. Es diu Angle Mort. Tot plegat fins a les 12 en punt de la nit. Un Metròpoli que aquesta temporada s'emet entre les 11 i les 12. Benvinguts i benvingudes. Comença el Metròpoli.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: Ramon Cugat, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Content?
1: Content.
0: Tot el que no hem plorat. Sí. Quantes coses han quedat, no?, sense plorar.
1: Sí, queden coses. Moltes vegades queden coses que no plorem. És una manera de dir-ho, també, que coses que queden a dins, no?, coses que has de treure.
0: Què vols transmetre amb aquest nou àlbum i amb aquest títol?
1: Bueno, no és ben bé que vulgui transmetre, sinó ha sigut més una necessitat. El fet de pèrdua, d'una pèrdua d'un ésser estimat, em va portar a composar... Bueno, crec que el títol engloba tot el que és el treball, no? Mm. Em va portar a composar amb aquest concepte, diguéssim.
0: Està fet des de la tristor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Aquest, totalment. Sí, sí.
0: Mm. Llavors, aquí treus coses molt personals.
1: Sí, molt, molt.
0: Són 8 molt. Temes. Tots, evidentment, per al que dius, tenen un fil conductor.
1: Sí, majoritàriament sí. N'hi ha un parell que no, perquè hi ha dos cançons, una que és Hores mortes, que és un poema d'una amiga meva, que el vaig musicar, i després hi ha un altre tema, que és una bossa nova, el Collage, que està cantada en castellà, que és una lletra d'un amic meu, que teníem un grup de fa molts anys, i era una cançó d'aquestes que estava al calaix i que jo sempre de tant en tant recuperava i tocava com a divertiment. I la idea inicial del disc, primer era com fer un disc participatiu, no?, una mica de que col·laborés gent, amics i coses. Però després la vida et porta a passen fets i coses i agafa tira cap a un altre cantó, diguéssim, el concepte del disc. Però tot i així, aquestes dues cançons m'hi encaixaven bé, perquè també parlen de sentiments, de records, de dolor, de la tristesa, que dèiem.
0: Hi ha una cançó que es diu Adeu. És complicat dir adeu?
1: És complicat, sí. És complicat, però alhora és bonic. Alhora és bonic despedir-se d'algú. Jo crec que és bonic. En aquell moment és difícil, però es desperten moltes coses en aquell moment. Sobretot el que neix molt quan dius adéu, aquest adéu definitiu, neix molt d'amor, molt.
0: I fa por?
1: Bueno, respecte, potser. Però por, no, por tampoc crec que sigui això, però respecte sí que em fa.

0: Com ha estat tot el procés de gravació d'aquest àlbum?
1: El procés de gravació, bueno, ha estat com la majoria dels altres treballs, eh? Bueno, en aquest cas he estat en un estudi de Molins, amb un amic que acostumo ja sempre a gravar amb ell, i ha sigut, bueno, molt tranquil, ha sigut una manera d'anar fent, anàvem quedant quan podíem, amb la calma, sense presses, no tenia cap presses, volia, bueno, volia això, agafar-m'ho tranquil·lament i anar-ho construint a poc, això a nivell de gravació. Ara, a nivell de composició ha sigut diferent, ha sigut més llarg, ha sigut, bueno, com el que és el disc, una mica dolorós. Però, bueno, perquè era en aquest procés que jo estava d'aquesta tristor i aquest dolor, i això, mica en mica, em va ser com molt difícil posar-me a tocar i composar, no? Ho feia, però el que em sortien eren llàgrimes.
0: Clar.
1: I mica en mica aquestes llàgrimes es van anar transformant en aquestes cançons que hi ha en el disc.
0: I van sortir fil per randa totes ràpidament, o vas deixar reposar algun tema per després reescoltar i recomposar?
1: Bueno, majoritàriament van sortir bastant allò ràpid, no? com vomitar una mica, però sí que n'hi ha alguna que va costar més, pel que sigui, perquè tot i que ho treus d'aquesta manera, però després sempre t'agrada com revisar, no? Que tingui sentit, que estigui bé, que tingui una coherència i tal, i bueno, una mica sí que algunes les vaig deixar com reposar, inclús algunes les descartava, però després les arreglava i al final han acabat en el disc.

0: Ramon, quina és la història del tema que estem escoltant, Amor despert?
1: Bueno, aviam, Amor despert és allò... Se'm fa difícil, però explicar. És un sentiment que... Si tu sempre has tingut amor cap a aquella persona, però en el moment que no hi és, aquest amor el notes molt més, se't desperta de dins una cosa i aquest amor et porta a records superllunyans i a llocs i a espais. Una mica explica això la cançó, o vol explicar això.
0: I és complicat convertir les ferides en records?
1: Convertir les ferides en records... Bueno... No sé què dir-te. No, perquè jo crec que es tornen dolços aquests records. Vull dir, aquestes ferides al final acaben tenint un punt de dolçor.
0: I que no es veuen de la mateixa manera el primer dia que quan ha passat un any.
1: Exacte, sí, sí, es veu diferent. El temps, no? Aquella típica frase del temps ho cura tot, una mica... Té una mica de veritat, crec jo, no? El temps ajuda a situar, a posar les coses al seu lloc, entendre-les, perquè moltes vegades costa d'entendre, no? Però amb el temps i anar fent.
0: I per composar tens una rutina o no? O és quan et ve la inspiració?
1: No tinc una rutina establerta, sí que intento sovint, sempre que puc, pues, agafar la guitarra i tocar i fer el tonto que dic jo, i d'aquí surten idees. Sempre, bàsicament, inicialment parteix de la guitarra. A vegades parteix d'una melodia que vas caminant pel carrer i et ve, i després arribes a casa i agafes la guitarra i ho acabes de fer, però més o menys és aquest el procés.
0: I el món de la música, Ramon, està en un bon moment? Estem passant per un bon moment a la música a casa nostra?
1: Home, jo crec que a nivell de grups, d'artistes en general, és un bon moment. Hi ha molta gent fent coses, gent boníssima, gent explicant coses interessantíssimes. És un bon moment. Ara, a nivell de la indústria, jo crec que aquí potser està una mica més complicat el tema, no? Falten llocs per anar a tocar, no? Falten sales per poder ensenyar els treballs, fer les presentacions dels discos. Bueno, falta una mica de tot, però a nivell artístic jo crec que és un bon moment, a nivell artístic.
0: Clar. D'altra banda, la part audiovisual durant cert temps ha estat molt important. Avui dia té el mateix pes que fa uns anys la part d'un vídeo?
1: Home, no t'ho sé dir exactament, però, clar, d'ençà de les xarxes socials i tot això, la imatge, no?, diuen que val més que mil paraules,
0: això diuen.
1: No? Això diuen. No ho sé. Clar, crec que tot depèn del projecte, no? Hi ha projectes que sí que han de ser molt visuals i n'hi ha d'altres que no té per què, no? El meu no crec que sigui molt visual, crec que és
0: no,
1: més...
0: No, tampoc de xarxes. Les xarxes no són importants per tu.
1: Ho són perquè avui en dia ho han de ser. Clar. Ho han de ser, perquè si no estàs a les xarxes és com que no hi ets, i has de ser per ensenyar el teu treball, perquè si no et comuniques per aquí és difícil arribar a la gent. Però jo crec que la meva música és més d'escoltar que de veure, per dir-ho d'una manera. Bueno, és que la música s'escolta, bàsicament. El que passa que a vegades és com ficar la imatge perquè la gent hi arribi més o d'una manera més fàcil o més entretinguda, no ho sé.
0: Corpress, quina és la història d'aquest tema?
1: Bueno, Corpress és un passeig, sortir a passejar sense un destí concret i anar a parar a llocs que et recorden coses. És això, bàsicament. El cor...

0: Els teus ulls es tornen foscos, com els núvols no gosen ploure.
1: Cap a on va la teva música?
2: Cap a on va?
1: Sí.
2: En quin sentit?
1: Continuaràs amb aquest estil d'una mica tristor o exploraràs altres gèneres?
2: No, aquest ha sortit així, però... A veure, sí que és veritat que tinc una mica la tendència a aquesta... No sé com dir-ho, a tallar venes una mica, però això va dependre de moments que visquis, eh? Vull dir, del moment en què estiguis d'allò, però no, vull dir, no. Vull dir, si el pròxim surt una altra temàtica més alegre o el que sigui, doncs endavant, vull dir, no em tanco, no és una línia a seguir, ni molt menys, eh? I més tinc ganes en cada disc, intento explorar coses noves una mica, i... Bueno, i a més, en la tristor també hi ha coses bones.
1: Sí, clar, jo, evidentment.
2: Vull dir, és un estat...
1: I que, fa falta, estar trist.
2: Clar, és un estat que està bé, i a més, les cançons ajuden a qui les fa, i crec que poden ajudar a qui les escolti, fer-se les seves, i... Bueno, una mica això.
1: És més complicat cantar sol que fer-ho com a líder d'una banda?
2: Sí, jo crec que sí. És més complicat perquè tota la responsabilitat cau damunt teu. En canvi, si estàs en un grup, no? Tot es reparteix una mica. I clar, el fet d'anar sol, tot i que als directes aniré acompanyat, però he fet directes sol, sí que és una responsabilitat més gran, no? Perquè tots els ulls et miren a tu i totes les orelles t'escolten a tu només, no? No hi ha distracció possible.

0: Amb aquest tema comença l'àlbum, avui.
1: Sí.
0: Què és el que expliques?
1: Avui és un... és un moment del dia que cada dia es repeteix i et ve un pensament al cap i una situació, i durant un temps es va prolongant i passa sempre aquest pensament en aquest mateix moment. I és avui, això.
0: Hi ha 8 temes que, si haguéssim d'escollir, com es feia abans, una cara A i una cara B del disc, quins serien els que estarien a la cara A?
1: Quins serien els que estarien a la cara A? Un dia, quina pregunta, no me l'havia plantejat encara, eh? Ai, que difícil. No ho sé, jo crec que estarien igual que estan ara, amb aquest ordre. Les quatre primeres
0: a la cara A.
1: Sí, i les quatre restants a la cara B, crec. Ara t'he respost així. Però sí, no, a més perquè l'ordre que ja fas... també el penso, i que tingui una mica de sentit i que lliguin.
0: Perquè és orgànic, si no ho fos seria igual, no?
1: Sí, potser sí.
0: I moltes vegades la cara B hi ha cançons més bones que la cara A.
1: Sí, a vegades passa això, eh? A més, tu fas un treball i penses, mira, posaré aquesta, que és la que... aquesta primer o a davant, no?, perquè és la que més d'allò, i de vegades la gent escolta i li agrada més l'última cançó del disc, la que tanca el disc, no? Però bueno, per mi és important totes, no?, la que obre, la que tanca, les del mig. La qüestió és que on estiguin posades tinguin un sentit, no?
0: Tot el que no hem plorat és el més nou del Ramon Cugat. Ramon, mil gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
1: A vosaltres per convidar-me.

Ràdio 4. Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Roc Esquius, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit. En Ramon Godino, bona nit.
2: Bona nit.
0: Bona nit. I la Rafaela Ribas, benvinguda, molt bona nit.
3: Què tal? Bona nit a tothom.
0: Veniu perquè estem a la cinquena temporada d'un espectacle, L'Angle Mort, no? Com ha evolucionat des del principi fins ara?
3: Doncs la veritat és que després de tants anys sembla mentida, però les coses evolucionen i canvien, igual que canviem nosaltres. I jo crec que ha millorat. Ha millorat després dels anys. Nosaltres també hem crescut i, evidentment, doncs, això també es nota en l'espectacle. I, a més, ara hem tingut la generositat del Roc Esquius i el Sergi Belbel, que van ser els que ho van escriure, i ara han fet com una adaptació escènica. I la veritat és que això també es nota. Hem fet alguns canvis també en l'escenografia i és un gust, la veritat.
0: Com és, Roc, aquesta nova adaptació?
1: Doncs també una mica veient les altres temporades, allò que funcionava més, allò que potser encara podíem apretar una mica més, el que li podíem donar més pes o fins i tot passar-ho una mica més ràpid, perquè ja s'havia entès, clar, aquestes quatre temporades amb el públic vas veient molt clarament el que funciona i el que funciona encara més, no? Llavors, en base a tot això, doncs amb el Sergi ens vam tancar uns dies abans de l'estiu, evidentment, sí, perquè hem estrenat a l'estiu. I vam fer aquest reajustament de text i després també ho vam posar tot en escena, no? per anar a acostar-nos una mica al que teníem en el cap per aquest espectacle.
0: Cinquena temporada, Ramon, són moltes.
2: No, depèn de com t'ho miris. No, això tot just comença.
0: El teatre, eh?
2: Sí,
0: parlo del teatre.
2: En el teatre, sí, el teatre. Estem molt contents, nosaltres estem molt feliços. Jo aposto que aquest espectacle tingui una sisena, una setena, una vuitena i una novena temporada. Tant de bo, ojalà, sí.
0: Han sigut ja molts els espectadors que han pogut gaudir d'Angle Mort. Gairebé tot Barcelona ha vist ja Angle Mort.
3: Doncs no.
0: No?
3: Encara queda gent que no l'ha vist.
0: Ah, sí?
3: És curiós,
0: jo.
3: Però sí. Mira.
0: No tinc perdó. Ho sé, no tinc perdó.
3: No, la veritat és que portem... Mira, el dia 13, que acabarem funcions, farem 150 funcions. I amb 150 funcions, potser l'han vist ja 15.000 persones, però queda molta gent per veure-la. Pensa que també hi ha públic nou que cada any doncs, també torna... O sigui, mira la cartellera i veu espectacles que diu, ai, mira, aquest no l'havia vist. I jo tinc amics i amigues que no l'havien vist encara, després de 5 anys.
2: I molta gent que ha repetit que ha sigut la segona i la tercera vegada i que, a més, fins i tot et diuen, i no ens importaria tornar-la a venir a veure, diu, perquè cada vegada que venim, diu, descobrim coses noves. I això és fantàstic d'un espectacle de teatre.
0: I el més important, que la gent pugui anar descobrint coses noves que no ha vist, perquè, evidentment, veus un espectacle un dia i el dia següent vas a veure aquell espectacle i veus coses que no havies vist, encara que sigui el mateix espectacle el dia anterior.
3: Exacte, és la màgia del teatre. I a més, aquest espectacle és especial, perquè és veritat, recordem que és un espectacle que quan el públic entra veu un espai partit en dos, són dues escenes que passen simultàniament. És normal que hi hagi coses que potser la primera vegada no les vegis. Llavors és molt curiós perquè sí, tenim molta gent que veu una segona per trobar coses que potser la primera vegada no va veure o per encara acabar de filar les coses, no? Perquè, clar, és un espectacle molt especial. És que el que van escriure el Roc i el Sergi realment és un joc dramatúrgic que és com un rellotge.
0: I més des del Versus Glòries, que és un teatre que pots veure de diferents punts de vista.
2: Correcte.
0: El que és l'obra de teatre.
2: Sí, perquè si has vingut a veure-ho la primera vegada i t'has assegut en la grada A, doncs a la segona grada t'asseus a la grada B i ja ho veus completament diferent. No, i també hem de pensar que la sala és una sala petita, que n'estem molt orgullosos i estem molt contents, perquè són 92 localitats. Doncs no sé, si contem que a Catalunya hi ha 8 milions de persones, imagina't si encara en queda de gent.
0: Molta. Perquè què expliqueu?
1: Mira, l'obra parla d'un acomiadament d'una startup que són 3 treballadors i un cap forjat en la manera d'entendre les empreses al segle XX i aquest cap ha de fer fora un dels treballadors. El que passa és que a la primera part veiem tot el que passa a dins del despatx, però anem veient, sense escoltar, que a la saleta estan passant tot de coses que cada vegada van complicant més tot el que passa a dintre del despatx, i el Ramon, que fa d'aquest cap, cada vegada entén menys què està passant, perquè la situació es va escalant en surrealisme i arriben a situacions molt, molt, molt pujades. Molt. O sigui, hi ha una de les coses de les quals estem més orgullosos amb el Sergi, que no puc desvetllar aquí, que passa a l'escena catalana, que és... és fortat. I una mica la gràcia és que aquest primer acte el públic va amb el Ramon, no? En el sentit de que no està entenent res. Llavors, la segona part, el que fem és posar el volum a la saleta i deixem sense volum el despatx. De manera que l'espectador va descobrint tot allò que al principi semblaven coses surrealistes, sense sentit, va ordenant i va posant en lloc tot allò que ha anat desgranant i que ha anat veient en aquest primer acte, no? I llavors aquí és quan esclata el gust de l'espectador, no? Això ho vam construir amb el Sergi Belbel una mica... Hi ha un joc que es diu Eleusis, que l'Oriol Comas aquest any farà un llibre parlant d'això, que és el gust de descobrir un patró, no? Una regla, una cosa que no té sentit i que de sobte uneixes totes les peces i el teu cap experimenta una espècie d'orgasme, no? Doncs una mica el que vam buscar amb aquesta obra era que l'espectador experimentés això, no? Que digués, ostres, tot allò que no tenia cap sentit, de sobte tot es posa a lloc i ho estic entenent i és un gust, no? I aquest segon acte persegueix

0: per què es parlen de les coses que es parlen en aquell moment. El mateix que li passen a l'Andreu, que és el cap de l'empresa. El que passa que després, a la segona part, sí que és veritat que el públic descobreix de mica en mica tot el que s'ha estat fent en la primera part, menys l'Andreu, que segueix igual.
1: Mai sabem.
2: Com és la sensació que teniu els actors i actrius al treballar tan de prop amb el públic?
3: Ai, és fantàstic.
0: És un gust.
2: Sí?
0: És un gust. Mira, jo...
2: Però es veu tot, llavors.
0: Eh?
2: Es veu tot.
3: Sí, no ens podem amagar.
0: Sí, no ens podem amagar. Mira, ahir vam tenir un moment amb l'Antonio que ahir sí que jo ja ho veia perdut, perquè no ens podíem... No ens podíem aguantar. Vam fer com un mig segon de parar i de respirar perquè ens estàvem enriolant. No et pots amagar. Així com a l'italiana o amb altres teatres, doncs et gires i fas el que vols. Aquí no. Aquí, giris on et giris, sempre veus el públic. Per tu, el públic et veu a tu.
2: Clar.
0: Però sí. és un gust treballar. Perquè et t'exigeix com a actor a no baixar la guàrdia.
1: A part també que la sala versus Glòries té aquesta cosa tan bona de que realment és de proximitat a proximitat. És a dir, tu, encara que estiguis a l'última fila, veus els actors a 3 metres. És que és meravellós. Llavors, aquí també, a l'hora de concebre l'obra, que ja la vam concebre per aquesta sala, ja vas a buscar un registre que els hi veus la suor, com els hi cau. No?
3: Sí, sí.
1: I això en teatre és un gust, perquè, com deien abans, no? El teatre és fet aquell dia per tu, i allò no es repetirà mai més. I jo crec que també ara, últimament, les sales van també, i de fet aquesta temporada estem exaurint cada dia, excepte l'eclipsi, el dia de l'eclipsi. I jo crec que també és una de les coses per les quals el teatre va també, no? En aquest moment tan tecnològic que una mica ens escapem per veure humanitat, per veure persones i per veure coses especials d'humans fetes per humans davant teu, no? I això en aquest sentit és el que s'exporta a l'espectador i està sortint molt content.
3: Sí, l'espectador i nosaltres, perquè és veritat que es crea una energia entre el públic i els actors que és com recíproc, no? Tot el que el públic va sentir, nosaltres també, i això fa que l'obra també creixi. I és meravellós treballar en proximitat i sentir el públic tan a prop. És una de les coses especials del teatre.
4: A la sala es va preguntar, jo he dit, sí, home, com vas clavar de bufona, continua la frase.
5: Com continuaré la frase, i torno. Però tu has conversat, Carles?
4: Sí. Ei! Tu ets un bon actor, sempre m'has ajudat, sempre m'has cobert, com quan jo...
2: Angle Mort va guanyar un premi important, el premi a millor espectacle de proximitat als Premis Teatre Barcelona. Què vol dir teatre de proximitat?
3: Doncs és una mica això que estàvem explicant, no? La veritat és que els teatres de proximitat, que som uns quants aquí a Barcelona, doncs tenim aquesta sort de tenir espais petits on el públic pot sentir-se com a casa. No és només ja que l'espai sigui petit, sinó que també la gent que hi treballa és com una petita família i la gent s'hi sent molt, molt acollida. No és com anar a un teatre gran que potser doncs això, toca anar a una fila 30-40 que veus l'actor superpetit. Aquí no, aquí tot està a prop, fins i tot la gent que hi treballa és com una petita família i fem sentir també els espectadors com si fossin part de la família. Mm. I és aquest avantatge del teatre de proximitat també, no? De poder fer any rere any doncs una comunitat, i treballem una mica per això també, no? Aquest espectacle va guanyar el premi el 2021 i mira, després de 5 anys doncs encara tenim públic que va venint, que va repetint, i ens agrada poder saludar al públic i saber qui són, fins i tot, no? Perquè t'hi trobes amb gent que va repetint espectacle rere espectacle, tens els teus abonats, i això és una cosa que la proximitat sí que ho permet, perquè potser un teatre més gran no et dona per conèixer a tothom. I fins i tot el públic es coneixen entre ells i, ah, mira, tu has vingut a això, ah, mira, jo també, doncs tornem la setmana vinent que estrenen un altre, per exemple, no?
2: Encara que Barcelona és una ciutat amb una gran oferta teatral, no? Tenim grans produccions, mitjanes, petites, és a dir, teatre per tothom, per poder escollir, sortir i gaudir de la cultura, no? Perquè a la fi el teatre és cultura. Si comparem Barcelona a Madrid, estem al mateix nivell?
3: Què diríem aquí?
1: Clar, depèn de com ens ho mirem, no? Jo crec que aquí a Catalunya tenim una...

0: una gran sort d'aquest ressorgiment de les sales de proximitat que han apostat molt clarament per la dramatúrgia catalana. I això jo crec que també s'està traduint en un moment on la dramatúrgia catalana està fent... Bueno, està fent història en el sentit de pels poquets que som, la quantitat d'obres que hi ha i la quantitat d'internacionalització de les nostres obres i de la nostra manera de veure el món que s'està explicant al món, no? Jo crec que això, bona part, és gràcies a evidentment a les institucions públiques, però molt bona part al teatre de proximitat, que ha apostat molt clarament per la dramatúrgia catalana i que això s'està veient en uns fruits, no? S'està veient en unes sales plenes, en un dels millors moments dels últims anys del teatre català i amb històries que entusiasmen els espectadors i això és jo crec que és per celebrar. I també, d'alguna manera, aquestes sales o aquest format permet, vaig veient cada vegada més, una mini estabilització de les persones que treballen en el sector, no? Tampoc no sé molt bé com funciona a Madrid, però quan hi hem treballat o quan hem estat per allà, a vegades es fa com multiprogramació, multisala, i llavors això a vegades és més complicat per la gent que treballa a la professió, no? I aquí jo crec que de moment s'està cuidant molt aquesta figura de les actrius, dels actors que puguin tenir una feina que ja sabem que és precaritzada, però tot i així s'està vetllant per poder tenir teatre de qualitat. I jo crec que estem veient els resultats.
1: I fins i tot jo hi afegiria, Roc, no sé si tu potser igual estàs d'acord o no, però també l'exigència del públic.
0: Sí.
1: Tenim un públic, aquí a Catalunya tenim un públic exigent, per sort. I això està molt bé, perquè el que fa és que tampoc baixis la guàrdia, que et vagis millorant cada vegada, tant com a actors, com amb dramaturgs, com amb direcció, perquè la gent vol veure coses, vol sortir del teatre que li toquis alguna cosa, no vol sortir del teatre ja, riure i ja està, que també, però si poden ser coses que toquin i que siguin profundes i que estiguin ben fetes, doncs això el públic ho agraeix moltíssim.
2: És important, és important. Sí. Perquè el públic
1: és el que mana.
2: És el que mana.
1: El públic és el que mana. I nosaltres, com a sala i com a companyia, nosaltres ho tenim molt clar. I també és veritat que a final de cada espectacle, cada dia, donem les gràcies al públic per venir al teatre i per disfrutar-lo. Perquè l'hem de tenir present, perquè si no tenim públic, no tenim teatre.
2: Vosaltres, cada un de vosaltres, què estaríeu disposat a fer per no perdre la feina?
3: Ui, aquesta és una gran pregunta. La veritat, jo sí que m'he trobat en situacions d'acomiadament. I, de fet, també ho parlàvem l'altre dia, perquè hem tingut públic que també s'ha trobat en aquesta situació i en situacions molt semblants a les que passen a l'obra, i no és gens agradable. O sigui, estar en una situació que et volen acomiadar, que a més potser no hi ha raons concretes, és molt complicat. Llavors, què faríem per no perdre la feina? Jo crec que al final, si és algú que no t'hi vol, doncs escolta, adéu, me'n vaig, sóc jo qui me'n vaig, si no valores el que jo t'estic donant. Però clar, si és una feina que m'agrada molt i no la vull perdre, doncs parlar, o sigui, jo crec que la comunicació és el més important, preguntar què està passant, si puc fer alguna cosa per millorar, i si veiem que no, doncs és veritat, adéu, perquè de vegades és veritat que darrere d'una decisió així també hi ha... O sigui, no és fàcil tampoc per un empresari prendre aquestes decisions. En l'obra és un altre cas, eh?
2: Sí.
3: però de vegades no és gens fàcil prendre aquesta decisió. Llavors, bueno, jo crec que parlant la gent s'entén, i si al final trobem que no és possible continuar en aquella empresa, doncs adeu. I jo sempre dic que quan una porta es tanca, s'obre una altra. Així que...
1: Jo personalment no he tingut mai la... No m'han despedit mai de cap feina, però si m'ho miro des de l'altre costat, quan tenia projectes al principi de la companyia, que teníem projectes i que els volíem fer i que els volíem treballar en una sala... i veies la dificultat que hi havia a l'hora de poder entrar en un teatre, a poder fer l'espectacle en un teatre, i veies que tot era que no, uf, és dur, és dur lluitar, perquè busques totes les possibilitats de poder servir la teva feina, les teves necessitats per poder treballar, no? És complicat. El tema de la feina és complicada. I més si tens ganes de treballar.
2: Clar. I Roc?
0: Doncs és, mira, m'ho estava preguntant ara mentre parlàvem, perquè d'entrada penso com la Rafaela, no? Vull dir que jo també em situo en aquell moment de dir no estic disposat a fer res per no perdre una feina on no m'hi volen, però clar, també hi ha un moment on estem en un moment on quasi bé la pregunta és què estàs disposat a fer per tenir feina, no? I sobretot en el nostre sector, on és tan complicat tenir feina i poder viure dignament, no? I jo crec que a vegades fem moltes coses sense adonar-nos de totes les coses que arribem a fer per poder tenir feina, no?
3: Els sacrificis, no?
0: Sí, de dir, ostres, doncs, clar, és veritat que jo ja intento viure-ho amb alegria i amb... No, escolta, no, ni m'ho plantejo en el sentit de que ja forma part del PAC i ja estàs amb això, no? Però arribem a fer moltes coses per poder treballar, per poder continuar treballant, i en el fons som uns afortunats de poder-ho fer, perquè hi ha molta precarització i molta gent que no s'hi pot dedicar, i molta gent, i no vull ser fatalista, però vull dir, ens venen unes corbes guapes ara de canvis de la nostra realitat laboral amb tot el tema de la intel·ligència artificial i tot plegat hi haurà una bona sacsejada i a veure què passarà.
2: Però la intel·ligència artificial al teatre no podrà, no?
0: És que eliminar, no? A mi això m'encanta, perquè jo abans treballava...
2: És la vida en directe.
0: Total, treballava de intel·ligència artificial i en aquell moment vaig deixar-ho tot per anar a fer teatre i vaig deixar com el sector més punter per anar al sector més avall
2: bona
0: de
2: elecció,
0: tots.
2: Exacte,
0: bona elecció. Però ara, de sobte, dius, hòstia, però si és que potser el futur és el teatre, perquè és l'única cosa que és el que dèiem, no? Humans... explicant històries per humans, i que ja ho col·lo aquí, que després a la sala de proximitat farem la torradora, que una mica parla d'això, no? D'aquesta història de com la intel·ligència artificial es va entrant a les cases nostres, que aquesta també l'hem fet amb el Sergi Belbel i estarem
2: al novembre.
0: Sí, una mica seguint la fórmula d'Angle Mort, no? És a dir, és buscar com una segona part, sense que sigui una segona part, és una obra totalment diferent, però...
1: Sí, quan la recomanem, jo sempre dic, veus Angle Mort i hi ha parts que no sents, o sigui, veus Angle Mort, però hi ha parts que no sents. I a la Torradora és totalment al revés. Sí. Ho sents tot, però hi ha parts que no veus. I és meravellós, el joc.
2: Però total, eh?
1: Bueno, què t'he de dir? Aquesta l'has vist,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, la vaig veure, aquesta sí. Aquesta no em poseu mala nota, perquè aquesta sí que la vaig veure.
3: Check.
2: Però la veureu una altra vegada, perquè em va agradar molt,
0: Ai, que bé.
2: Em va agradar molt, la Torradora.
1: Sí.
2: Està molt ben feta.
1: És que està molt ben feta. I jo crec que si vinguessis a veure Angle Mort...
2: Vindré, abans de...
1: Jo crec que vindràs a la cinquena temporada, a la sisena i a la setena.
2: Molt bé. Doncs fins al dia 13 podem gaudir a la Versus Glòries d'aquesta ciutat d'Angle Mort. Roc Esquius, gràcies per venir.
0: A vosaltres.
2: Ramon Godino, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: I Rafaela Ribas, gràcies com sempre.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Metrópoli, amb Xavi Collado.

Demà tornem quan toquin les 11 de la nit. Que tingueu molt bona nit. Demà més Metròpoli aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Ningú

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Lluís, volies portar el teu piano.
2: Això mateix. He portat una versió encongida, diguem.
1: Petita, petita. Com és el teu piano?
2: Pues és un piano vertical. Bueno, en tinc molts de piano, en tinc diversos. Tinc com 6 o 7 pianos.
1: Què dius?
2: Sí, sí, sí.
1: Però on els tens?
2: Els tinc a diferents llocs. Jo és que sempre toco pianos acústics. Sí. I aleshores el que faig és els deixo en alguns espais, en alguns locals on fan concerts.
1: Sí.
2: Els cedeixo, diguem, a canvi de concerts. Aleshores, bueno, és una manera d'aprofitar pianos.
1: I dius 6 o 7?
2: Sí, ara en tinc 6, crec. No 6. Sé, però em vaig vendre un. Abans havia tingut un piano de cua, un Bechstein. Però bueno, piano de cua tan gran i després una casa, que una habitació que tampoc té la valoració, dius, bueno. I al final estic molt còmode amb el vertical que tinc.
1: I tens molta estima?
2: Sí, bueno.
1: Què té d'especial, vull dir?
2: A veure, el que té més d'especial és el primer piano, que està a casa de la meva mare.
1: Sí.
2: El tinc allà, però perquè és el primer, evidentment, i és el...
1: El primer des de quan?
2: El primer, no sé, quan tenia... 12, 13 anys.
1: 12, 13.
2: Me van regalar. Bueno, me'l van portar. Me'l van comprar els meus pares.
1: I vas a casa dels teus pares i el toques.
2: Sí, bueno, a vegades, no. El que toco més és el de casa. El primer piano una mica més especial per mi va ser que hi havia a casa de la meva àvia,
1: sí.
2: De la meva tieta.
1: Sí, sí, sí.
2: I aleshores allà sí que vaig començar quan tenia 9 anys i una mica doncs, era a partir d'allà és quan després ja em vaig tornar boig. I després sempre els deia que era un piano, que era un piano, que era un piano. Saps allò, aquella cosa del nen petit? Que
1: et vas tornar boig, ho explicarem. Avui el nostre irrepetible és el músic i compositor Lluís Coloma.

0: Lluís Coloma, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies. Una de les figures de piano més importants del nostre país, amb anades i tornades per escenaris i estudis de gravació d'arreu del món, Lluís, considerat el gran mestre i ambaixador del blues i del boogie-woogie, després ho explicarem, però no només això, també organista, compositor, arrangista, promotor... Em deixo alguna cosa?
1: Bueno, si està tot apuntat allà, deu ser que un dia m'ho vaig pensar i no me n'oblidava res. Sí, al principi és bastant això, sí, sí.
0: En qualsevol cas, i ho veurem al llarg d'aquesta conversa, has aconseguit guanyar-te molt bé la vida amb el que més t'agrada, que és fer música, i no és fàcil, perquè, a més, el teu món és molt complicat, Lluís.
1: Home, és difícil, és una feina que és formigueta, saps, allò? És cada dia, i cada dia, i cada dia, i aleshores anar a fer concerts, anar picant portes, a vegades les coses funcionen millor, a vegades les coses funcionen pitjor, diguem, hi ha projectes que tenen més bona acollida, sí. Hi ha d'altres que menys, però, clar, jo tinc la sort que sóc pianista, aleshores puc tocar sol, diguem. Aleshores, des d'un fins a dos, tres, quatre...
0: No necessites
1: quatre,
0: a ningú,
1: saps?
0: No?
1: Sí, o sigui, sí. Que d'alguna manera el que jo sempre faig és que la música que jo faig, les meves composicions i tot el que faig, funciona bé, només pot... Afegir és per anar sumant, saps?
0: Clar.
1: Aleshores, però jo sol també puc funcionar bé. Vull dir que això em dona molta flexibilitat i, bueno, em permet d'alguna manera poder anar sobrevivint. Més que viure, jo sempre dic que sobrevivim.
0: Sobrevius. El teu darrer disc és Essential Piano Solo.

0: I aquest tema, Going to Malaysia, i tots els altres els has despullat completament, Lluís.
1: Sí, la gràcia d'aquest disc és precisament això que t'explicava una mica, no? Del fet de tocar sol, no? De com van néixer tots els temes, no? Jo sí. Fa bastant temps que tinc molts discos, he fet moltes coses, llavors la majoria de la gent coneix els temes pues vestits amb una bateria, amb un contrabaix, amb saxos, amb tal. Però jo volia tornar a l'essència de dir no, jo com vaig fer el tema, no? O sigui, com va sorgir originalment del piano, no? I a casa repetint fins que surt. No? Aleshores, aquesta essència era la que jo volia captar en aquest disc, no? Aleshores vaig dir, bueno, vaig gravar a casa meva, amb el meu piano, tots els temes meus, diguem, temes que són més o menys, no grans èxitos, però tipus això, no?
0: Sí, els més coneguts,
1: sí. Els que algun, no? Pues els que també em sentia jo més còmode, i gravar-los per donar-li aquest punt de cruesa pura i dura,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: això
0: sí,
1: ve
0: sí.
1: D'aquí. Això ve d'aquí, tot l'altre pues, va vestint i tal, però aquesta era la idea del disc.
0: Perquè com neixen aquestes composicions?
1: Bueno, els temes...
0: Sí, tu t'asseus al piano i què passa?
1: Bueno, a vegades pots començar a provar coses directament, fent algunes variacions. Jo, amb el molló, comences amb la mà esquerra intentant agafar com un riff o un baix, una cosa així inspirada en el boogie-boogie, o si no, sí. Algú que no està inspirat en el boogie-boogie, perquè a mi m'agrada molta música. Aleshores, pots començar primer simplement amb una línia de baix, una cosa, no? O una harmonia, quatre acords, i després intentar anar fent. A vegades comences amb una melodia, a vegades comences... És que és una cosa molt...
0: Que ja tens prèviament al cap, o com?
1: Bueno, a vegades t'agrada, per exemple, una cançó, no? I tu escoltes una cançó i t'agrada aquella seqüència d'acords que fa aquella cançó, no? I comences a jugar una mica amb aquella seqüència i després et surt alguna cosa. A vegades, simplement el fet d'una bateria, no? Escoltes una bateria i t'agrada rítmicament que et genera allò. Aleshores, intentes tocar alguna cosa sobre d'aquella bateria, no? Però que no és el que està... gravat en el tema original. O sigui, hi ha moltes... no sé, depèn molt... És una cosa molt... La creació, diguem, en aquest aspecte, és una cosa molt, molt aleatòria. No hi ha una norma, no hi ha una... Almenys en el meu cas, i no sóc gens... com es diria?
0: Metòdic.
1: Això mateix. No tinc un mètode de dir... No agafo i dir, primer de fer això, després això... No. El que sí que faig és quan tinc alguna cosa, ho gravo ràpid, això sí, per no oblidar-me'n, i després ho escolto moltes vegades.
0: O sigui que... I li ensenyes algú?
1: Sí, la meva dona és la que sempre ho escolta majoritàriament. Però jo quan ja presento el tema davant d'algú, jo ja he provat mil combinacions i mil històries. O sigui, realment el que ja estic tocant és algo que realment ja és molt el que jo vull que soni.
0: Ja ha passat molts filtres, no?
1: Sí, o sigui, jo ja he pres moltes decisions per arribar a tocar les notes que toco d'aquella manera i que el tema tingui allò, no? I si acaba cap a una banda o s'acaba en aquell, amb un acord suspensiu o no, vull dir, tot això és important.
0: Lluís, expliquem tota la teva història.

0: comencem escoltant el piano de Mozart, perquè crec que escoltaves música clàssica quan eres petit, Mozart, però també podria ser Beethoven, Wagner, tot i que el teu pare també tenia molts discos dels Beatles, del Rolling, de Cream. Tenies una molt bona banda sonora a casa.
1: Lluís. Sí, sí, bueno, això és una mica la història,
0: vull dir, l'origen de tot, clar.
1: Clar, o sigui, jo quan era petit pues, escoltava molta música, de tot tipus. I l'avantatge que el meu pare sempre hi té una col·lecció de discos en la que té una mica de tot, saps? Té des d'un disc un tema de Charlie Parker, després té una cosa de l'Albert Hammond, després un altre disc del Julio Iglesias, un altre del Brian Auger, després un altre de Rolling, evidentment, dels Beatles, o sigui, és totes les sinfonies totes les sinfonies de Schubert, les de Beethoven, les de Mozart. Saps? És una cosa molt lligada a la música, al meu pare. Mm-hmm. Lligada molt a la música.
0: Tot aleshores, tipus de música.
1: Tot tipus de música. Mm-hmm. Tot tipus de música. Sí que és veritat que lligava molt als músics anglesos, diguem, mm-hmm. tota la música anglesa, el British, no? Però també americans, Grand Funk Railroad, Creedence Clearwater Revival, o sigui, molta música diferent, no? Vull dir, i arrel d'això, doncs, això és el que se't va calant, no?
0: Lluís Coloma Torrevadell. Vas néixer a Barcelona el 19 de desembre de 1973. Com recordes la teva infantesa, Lluís?
1: Bé, molt maca.
0: Mm?
1: Sí.
0: Amb un germà?
1: Amb el meu germà, amb el Carles, sí. Sí. Bé, sempre, a veure, recordo anar molt a la platja amb els meus pares, quan sempre que podíem, els agradàvem molt a la platja, i sempre anàvem allà a Vilassar, de dalt, i anàvem a... Bueno, havia estat de mar. I anàvem allà a menjar allò del... Com es diu aquest? L'espinaler. L'original.
0: Sí, sí, sí.
1: L'original,
0: sí.
1: L'espinaler original. Uh-huh. I coses així. Sí, sempre... Bueno, de petit sempre, diguem, he pogut... L'única cosa que trobava a faltar de petit és que, com que jo era de Barcelona, tots els meus amics anaven a un poble i jo no tenia poble.
0: I no tenies poble, clar.
1: Era una mica raro. Però potser és l'única cosa que pot ser mini trauma que puc tenir de petit.
0: Escolta, i els teus pares què feien? A què es dedicaven?
1: El meu pare va ser delineant, uh-huh. i la meva mare comercial.
0: Ahà. Sí. O sigui, el món de la música era aliè a la teva família.
1: Bueno, no, el meu pare...
0: Professionalment, dic.
1: El meu pare, el que et diu jo sempre, que és rasca i gana.
0: Ja.
1: Saps? La guitarra. Vull dir que sí, no, ell sempre
0: o sigui, molt aficionat a la música.
1: Sí, sí. I la meva mare també li agrada molt la música, eh? Vull dir que tots dos. I el meu... l'avi del meu pare, o sigui, el meu besavi, tocava també el banjo.
0: Ah.
1: Que jo tinc el seu banjo. El banjo el vam poder...
0: El conserves encara?
1: Sí, bueno, va perdre, va ser tota una història. Tota la família pensava que s'havia perdut i resulta que estava en un altell desmuntat i el vam recuperar i el vam restaurar una persona de Banyoles que restaurava banjos.
0: Pot ser l'origen de tot, vés a saber.
1: Sí.
0: Vés a saber. Sí. Però sí que deies, sí que comentaves que amb només 9 anys et vas enamorar del piano de la teva àvia.
1: Sí, sí, sí.
0: Per què? Què hi vas veure?
1: Bueno, a mi el que m'agrada del piano és que és com una joguina. Mm-hmm. És una joguina.
0: I tu jugaves.
1: I continuo jugant, eh? El que deixi de jugar amb un piano és que ja no...
0: I també t'inventaves melodies?
1: Sí, sí, de petit el primer que feia ja era... Sí, el primer acord que vaig fer va ser el fa major, mm-hmm. perquè em van ensenyar el Yesterday, que era el sol, fa, allò, aquella cosa. I era el primer acord que vaig fer, i a partir d'aquí... Pues anava agafant
0: sense
1: el mateix
0: saber feies,
1: sense saber
0: no?
1: res, clar. Anava pujant i baixant i anava buscant coses i melodies, sí.
0: Fins que vas començar a fer classes de piano.
1: Sí, vaig fer una mica de classes de piano davant d'un professor particular, mm-hmm. davant de casa, d'on vivia, allà sí. a Hostafrancs, i després aquest professor li va dir als meus pares que
0: al conservatori.
1: Que aquest noi té ganes, li agrada, tal. I...
0: Ja, però ho vas acabar deixant.
1: Bueno, és que el conservatori, en l'època que jo anava per prendre... O sigui, jo el que volia era tocar el piano.
0: Ja.
1: I prendre...
0: Cant i solfeig, res.
1: Bueno, ja ho vaig fer, clar, però vull dir que no era el que... No era la idea, saps?
0: Ja.
1: Aleshores, com que no vaig treure mai... Jo canto fatal. O sigui, canto d'entonar molt malament. Sí, sí, canto. Em costa molt afinar, no?
0: Però ho fas.
1: No, no gaire, no. No vull destruir la meva carrera, no. No. I el cas és que, clar, per optar a tenir una plaça de piano al conservatori havies de ser, diguem, excel·lent en totes les altres coses.
0: Havies de tenir bona nota també a cant, per exemple.
1: Clar, no? Sempre allò em baixava la mitja, saps? Ah. Aleshores, clar, mai arribava l'excel·lent, que era... Si tu tenies un excel·lent, podies optar a una plaça de piano clàssic al conservatori. Uh-huh. Però no va poder ser. No va poder ser.
0: Què té el piano, Lluís, que no tenen altres instruments? O què té per tu?
1: Bueno, el piano és un instrument molt complet. Jo diria que quasi, a vegades en Enric d'altres músics diu, no, el piano és un instrument, tot l'altre són jugadors. Faig de broma, però saps? Vull dir, és tan complet, està tot, és que ho veus tot, i pots fer tot. O sigui, té la part rítmica, té la part melòdica, té la part harmònica, els pots tocar a la vegada, és molt ric. L'única cosa que no té el piano, que és una cosa que sí que és una pena, que és que no té aquells semitons, saps allò, aquella cosa entre una nota i una altra, tots aquells microtons, no? Com agafes, si agafes un slide amb la guitarra i fas... Pots anar d'una nota i tens tota la gamma, no? Tota la sirena, diguem, no? Però el piano això no ho té. Aleshores, clar, per fer-lo que sigui més vocal, no? Fer-lo cantar més, allà el blues, per exemple, té aquesta cosa, no? Has de fer moltes notes de floritura per donar-li la sensació de que parla, no? Mm-hmm. Que també és una cosa molt maca, perquè al final... t'has de buscar la vida per fer-lo sonar vocal, tingui aquest efecte vocal. Saps?
0: Tens coneixements d'altres instruments, també.
1: Toco una mica la guitarra, sí, acords i tal, alguna cosa. Havia tingut un Hammond, un B3, però bueno, el Hammond al final és una mica el mateix.
0: Una mica piano.
1: Sí, però bueno, és un instrument bastant diferent, és bastant peculiar, perquè tal, i sobretot el pedalier, tot el que són els pedals amb els peus i tot això, és un altre tipus de cosa. I després havia, durant un temps vaig tocar la trompeta. Ah. M'agradava molt la trompeta, però... massa feina. La trompeta l'has de tocar cada dia de la teva vida.
0: El piano no?
1: No, el piano, si jo passo dos dies sense tocar, no passa res, però la trompeta, si deixes de tocar dos o tres dies, l'embocadura se te'n va. Aleshores, és molt, molt sacrificat.
0: Data clau. 1989 es va estrenar a Espanya la pel·lícula Gran Bola de Foc, que explicava la vida del músic Jerry Lee Lewis.

0: Tenies 16 anys i crec que escoltar la música de Jerry Lee Lewis va canviar moltes coses a la teva vida.
1: Sí, de fet, jo estava d'un viatge de final de curs a Madrid.
0: Sí.
1: I vam anar a veure... Era un dimarts.
0: I ah?
1: És un dimarts. I estàvem a un hotel a la carrer Fuencarral. Me'n recordo de tot. I vam anar a una... a un cine que estava molt a prop.
0: Uh-huh.
1: I la pel·lícula que feien era aquesta.
0: Aquesta, sí.
1: I, bueno, clar, ja tothom va entrar a veure la pel·lícula i jo vaig sortir flipant. O sigui, jo...
0: Sí, per què? Què et va captivar?
1: Me'n recordo de dos o tres imatges que sempre... Perquè tinc la pel·lícula a casa, la UE... Però me'n recordo sobretot que quan jo la vaig veure allà, que hi havia algunes imatges de piano que després en la versió que jo tinc en vídeo no hi és.
0: Ah.
1: Sí, imagina't. O sigui, però m'agradava molt la idea aquesta de que la mà esquerra fa sempre el mateix i la dreta anava jugant.
0: Uh-huh.
1: I l'energia que tenia jo. O sigui, és que allò era increïble. O sigui, el boogie-boogie, el rock and roll. El
0: boogie-boogie, sí, sí.
1: El rock and roll ve del boogie-boogie.
0: Uh-huh.
1: Aquesta cosa tan, tan potent que té, és això, si t'enganxa, ja per vida.
0: Es va convertir en un model a seguir?
1: Sí, sí. Al principi vaig voler tocar com el Jerry Lee Lewis. Sí,
0: uh-huh.
1: Sí. I em posava el disc 40 vegades. I tan, a veure com ho fa això. I patia perquè el meu piano estava mig to baix. I a sobre l'havia tocat un to a mig to a dalt. I bueno, era un patiment. Però bueno, al final ho vaig decidir. Jo soc molt cabezot amb això. Quan m'agradava una cosa em passava hores i hores.
0: T'obsessiones.
1: Sí, soc molt obsessiu.
0: La qüestió, tenies el cuc de la música i vas començar a tocar a grups de rock and roll.
1: Sí, el primer grup que vaig tenir era un grup de rock and roll, que era els Little Bastard, que eren amb amics de l'institut. I després, fent un assaig un dia, va venir el Alberto Martínez, un amic que és bateria, i em va dir que ell tenia un grup de blues i que s'hi podria anar. I jo deia, però és que jo no sé tocar blues, li deia. Jo només sé tocar rock and roll. I diu, no, és lo mismo, pero más lento. I bueno, més o menys sí. No? So, vaig començar a tocar més blues, vaig conèixer allà el Joan Pau Comelles, un harmonicista que fa molts anys que som amics i que he tocat amb molta gent. I, bueno, i arrel d'allà vaig començar una mica a anar a jam sessions i entrar una mica tot.
0: Però clar, m'has d'explicar per què vas acabar estudiant enginyeria industrial.
1: Bueno, perquè el meu pare és delineant.
0: Sí.
1: Jo estava acabant a l'institut i era aquella cosa de que encara no m'estava dedicant professionalment realment a la música i aleshores vaig triar fer enginyeria industrial. Quan vaig arribar a tercer de carrera de d'industrials, aleshores ja començava a tenir molta més feina de músic.
0: I anaves compaginant.
1: I anava compaginant. Aleshores era aquell punt de dir, bueno, què fem? L'acabo o no l'acabo? Saps el que vull dir?
0: I escolta, la vas acabar amb 8 anys.
1: Sí, sí, vaig fer-la 8 anys. Bueno, però entre mig també vaig anar a la mili.
0: Ja.
1: Clar, jo vaig anar a la mili.
0: Hem de descomptar,
1: sí. Aleshores, bueno, has d'escoltar un any. I a més, bueno, jo també l'anava fent. Bueno, la vam fer. I es va acabar.
0: Però t'agradava?
1: Bueno, la cosa maca de l'enginyeria industrial i de l'enginyeria en general és que me'n recordo sempre una vegada que un dels professors que deia, diu, aquí el que us ensenyarem és a resoldre problemes. I tot el dia el que estem fent nosaltres és resoldre problemes.
0: És a dir, l'enginyeria industrial t'ha estat útil també a la vida.
1: Evidentment. No? Jo tot clar. El dia em passo del dia resolent problemes. Tu no?
0: Sí.
1: Però ja està.
0: Però tu jugues amb avantatge.
1: Bueno, per algunes coses sí, però no tots els problemes.
0: I escolta, podem dir que d'alguna manera has estat autodidacta.
1: Sí, amb la part del blues i el boogie-boogie, uh-huh. Totalment, sí, sí.
0: És a dir, mirant vídeos, assistint a concerts...
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Bueno, sobretot, jo quan, me'n recordo el 92, que vam anar amb uns amics a veure l'Eric Clapton a Royal Albert Hall, a Londres, i me'n recordo anar a una tenda allà i fusilar tot el que tenia, el que podia, vaig comprar tot, vaig comprar vídeos del Dr. John, vaig comprar tot el que podia, ho comprava, perquè clar, aquí no arribava res, saps?
0: Yeah.
1: No és ara com el YouTube que apretes i surt tot allà, no? Allà costava molt aconseguir coses. Aleshores, escoltant música, repetint, escoltant molt i intentant repetir el que feia, amb els vídeos aquests didàctics moltes vegades, i ja va haver un moment que ja em vaig començar a tocar amb altres músics. Clar, quan toques amb altres músics, tu també veus què és el que fan, com ho fan, no? I a partir d'aquí doncs, vas coneixent. Després també he tingut la sort de que al principi del, a finals dels 90, a principis dels 2000, jo vaig començar a ficar-me en el mundillo del blues i del boogie-boogie, sobretot dintre d'Europa, no? I aleshores això em va donar l'oportunitat de conèixer molts pianistes, i clar, quan els coneixes i quan veus com toquen i tal, aquí aprens molt, clar, no?
0: Tant és així que l'any 2001 te'n vas al Festival de Boogie Woogie de Rock Brew a França, on hi van participar molts músics, entre d'altres, per exemple, Jean-Paul Amogó, que va morir el 2022 i que, a més, era un dels fundadors del festival.

0: Allà, com dius, hi havia molts pianistes. Què recordes? Com recordes aquest festival, aquell viatge?
1: Home, el que era molt maco era aquesta cosa que no hi ha... O sigui, normalment els pianistes no es coneixen, saps el que dir?
0: Ah, no?
1: No, perquè si tu tens un grup, doncs, tu toques en el teu grup de piano, saps el que dir?
0: Sí.
1: No toques amb un altre pianista.
0: Ja.
1: No és típic, això. No és l'habitual, tenir dos pianos i tocar
0: clar,
1: dos
0: sempre
1: pianos.
0: Sempre hi ha un piano, només. Sí.
1: El que passa que el Boogie Boogie té aquesta característica, que sobretot dels tres grans mestres, el Pigeon, Solabera, Mons i Millex Lewis, van popularitzar el que eren els duets de piano.
0: Uh-huh.
1: Perquè amb esquerra els dos fan el mateix, però amb la dreta van fent com un diàleg. Aleshores, això crea aquesta sensació tan, tan forta i per això va ser tan popular el Boogie Boogie. Per això és tan popular el Boogie Boogie, sobretot a Europa, als Estats Units ja no tant. Però aquesta cosa és la que a mi em va agradar més, no? De poder veure que no em sentia sol, saps el que vull dir? Era com, hòstia, bueno, jo soy igual de... Estos son igual de raros que jo.
0: Perquè et senties molt sol.
1: No, bueno, a veure, hi havia alguns pianistes aquí que tocaven i que toquen, per exemple, l'August Terrats i tal. Però aquí, o l'Ignasi Terraza, però clar, som...
0: Sí.
1: L'August sí que toca més blues i boogie-boogie. Però l'Ignasi, per exemple, pues, toca més jazz. Vull dir que aquí sempre hi ha hagut una tradició més sobre el jazz que no tant sobre el blues, no? Aleshores, sí que és veritat que si tu volies anar una mica més enllà i conèixer més coses, doncs... Per mi era maco i interessant conèixer altres músics d'altres llocs i veure, i sobretot perquè hi ha tot un circuit de boogie-boogie, sobretot a Europa, de músics que venen tots de la tradició, sobretot de l'Axel Schwingerberger, un pianista alemany que als anys 70, amb altres pianistes austríacs com el Martin Pirker i amb altres alemanys com el Vince Weaver, van popularitzar molt el boogie-boogie a Europa, vale? Aleshores, de fet, hi ha més festivals de boogie-boogie a Europa que als Estats Units. No?
0: O sigui, ah, sí?
1: Sí, als Estats Units ha quedat com una... Com... N'hi ha, eh?
0: Ja, és curiós, però... això. No?
1: Sí, però, bueno, això és com... És una mica una cosa... No sé, ha quedat així.
0: Uh-huh.
1: Curiosament, a més, és una de les músiques més influents en tot. O sigui, tu quan escoltes qualsevol música d'ara... tot té alguna cosa de boogie-boogie, saps? Vull dir, perquè ve del blues, ve de tot és... El boogie-boogie, com deia el meu amic el Bob Seeley, deia, diu, el boogie-boogie és el happy blues. Entens? Pues és una mica això, no? El fet de poder conèixer altres pianistes a mi em va donar aquesta vida d'aprendre i de veure i d'obrir mires, no?
0: I et vas animar a crear un trio.
1: Sí, sí, sí. Vaig fer un trio, el meu trio, perquè jo havia tocat sempre molt com a sideman. Mm-hmm. Fins aleshores. I aleshores vaig decidir fer la meva música. I vaig començar a composar la meva música, a fer els meus temes, i vaig treure el meu primer disc, que me'l vaig pagar jo, la meva butxaca, i a partir d'aquí pues, vaig començar a moure-ho i a anar fent, no?
0: Sí, sí, fins ara.
1: Sí, sí, jo acabé sí, tot sí, sí. Con lo mío, saps?
0: Clar que sí. Així sona Remember.

0: Com ho vas viure? Perquè les primeres vegades sempre recorden. Primer disc, Remember?
1: Sí, això ho vaig
0: moltes
1: gravar...
0: Moltes pors? No ho sé.
1: Més, perdona?
0: Moltes pors.
1: Moltes... No, bueno, home, pors... A veure, sempre tens dubtes, no? Però no, no... Amb això sí que... Era com, bueno, faig el que vull, no?
0: O sigui, yeah.
1: Una de les poques coses que tinc jo, diguem.
0: Clar, però hi vas invertir diners.
1: Sí, sí, home, però bueno, sempre amb una lògica, diguem. No, yeah. No, em vaig, no em vaig hipotecar la meva casa,
0: zero, no?
1: Com fan alguns directors de pel·lícules. No, no. Bueno, sí que vaig invertir, evidentment, però bueno, jo confiava en el que feia. O sigui, no realment no tenia... Potser sempre hi ha algun tema dels que fas que dius, ostres, aquest m'ha quedat millor que un altre, no? Però no tenia... Sentia que havia de fer jo, saps el que vull dir? No em plantejava moltes coses, no? Dic, aquest tema m'agrada, tal, anem a gravar-ho, tal. I aleshores, pues, bueno, de companys vaig tenir el Ramon Díaz a la bateria i el José Mi Moraleda al contrabaix. I bueno, vam anar, vam gravar. Me recordo que era l'estudi del Kid Flus, el pianista de
0: sí.
1: El Kid Flus. I vam estar gravant allà i tal. I bueno, va quedar bé, jo estic content. Ara que l'escolto, dic, no està malament.
0: Sona bé, sona bé. Escolta, i de mica en mica has anat creant el teu propi univers musical. Diguéssim que hi ha un segell Coloma.
1: Sí, això és una cosa que sempre he volgut jo. O sigui, això sí que és una cosa que jo he tingut.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ha sigut un objectiu.
1: Sí, sí, per mi una cosa important, perquè per mi els músics que jo més admiro són músics que quan els escoltes dius, aquest
0: saps
1: és tal.
0: Saps qui són ells.
1: Saps? Mm-hmm. I això és una cosa que per mi és important.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè això...
0: Però és complicat no repetir-se.
1: Bueno, però quan et mires al mirall ets tu mateix, no?
0: Sí.
1: Bueno, a veure, el que és interessant... Per mi, més que s'assembli, el que és interessant... Per mi és important és que si tu fas alguna cosa, la música que facis sigui interessant i que expliqui històries,
0: sí.
1: Saps? Que t'expliqui coses. Que te les expliqui jo amb el meu llenguatge, la meva manera de parlar... Vale. O sigui, el que no tindria sentit és que la història fos sempre la mateixa. Però la manera d'expressar-se, que és una mica aquest segell, diguem, sí que és el meu, perquè és com jo entenc, com jo toco, com em moc físicament, com soc, com toco el piano, com, és com penso, o sigui, tot està junt, no? Aleshores, això sí que crec que... Bueno, és que tampoc ho podria evitar, saps el que vull dir?
0: Yeah.
1: Si intentés sonar com una altra
0: no
1: cosa...
0: No pots fer d'una altra manera,
1: no
0: tampoc.
1: No puc fer d'una altra manera, sóc jo. O sigui, surt així, em surt així, vull dir, no...
0: I crec que una de les experiències de les que més n'has après és poder gravar amb el pianista de blues de Chicago, Barrelhouse Chuck.

0: Ti cosa ha preso amb ell?
1: Uf. El Chuck era el millor.
0: Sí?
1: Sí, tocant blues. Jo no sentit cap altre pianista tocant blues que m'hagi tocat tant. I he escoltat també els originals, eh? Però el Chuck tenia... Ell quan tocava recordava els seus amics.
0: Sí.
1: I els seus amics eren el Little Brother Montgomery, el Sonny Allen Slim, el Detroit Junior, músics de blues amb els que ell havia estat convivint, amb els que els havia conegut, i eren amics seus. De fet, el Chuck tenia el rellotge del Little Brother Montgomery, tenia tots els 78, els discos, els LPs, tenia l'equip de so del Little Brother Montgomery. O sigui, ell era un col·leccionista i, a més, s'estimava els seus amics i el piano, sobretot. Aleshores, clar, et transmeten aquesta passió, aquesta tradició, però des de la part més profunda d'entendre que quan ell tocava, i sempre deia, jo quan toco els temes, recordo els meus amics.
0: També des de l'admiració, no, sembla?
1: Sempre. I jo quan toco els temes que tocava amb el Chuck, recordo els meus amics. I sempre que toco el tema d'algú, com per exemple del Bob Seeley,
0: sí,
1: que és un altre dels meus grans mestres, l'estic recordant a ell, l'estic portant aquí. Saps el que ve? I això és una cosa que... Això no ho aprendràs al YouTube, eh?
0: Ja.
1: M'entens? Clar, això és el que fa que... Perquè jo quan toco me'n recordo d'ell tocant, saps el que ve? Me'n recordo d'ell tocant, me'n recordo d'ell... No, para, que vull menjar un Burger King. Me'n recordo de tot això, saps? O sigui, és tot una... És, bueno, és conèixer, és l'experiència vital que queda dintre, com energètic, no? És algú que et queda tu i allò t'acompanya tota la vida.
0: Mm-hmm.
1: És part de tu, ja.
0: I et va produir un disc.
1: Em va produir un disc a Chicago i va triar els temes que havia de tocar.
0: Escolta, i per què dins el món del boogie-boogie has tingut la sort de tocar i aprendre amb els millors músics del món?
1: Bueno, jo...
0: O sigui, això un ho busca?
1: A veure, una mica s'ha de buscar, com no?
0: Sí.
1: O sigui, evidentment has d'anar a festivals, has d'anar a llocs... Però a mi el 2006 em van convidar per anar als Estats Units a tocar, el 2006 o 2007? 2007, crec que era. I ja vaig, quan vaig anar allà, vaig conèixer el Bob Seeley, vaig conèixer el Mark Brown, pianistes professionals de l'estil... I arrel d'això, jo quan vaig veure tocar, per exemple, el Bob Seeley, que en aquella època jo tindria, no sé, tindria 80 i pocs, o sigui, arribava a 80.
0: Sí, bastant actiu fins a molt tard.
1: Sí, fins als 92 encara va venir. I clar, vaig veure, jo, hòstia, això és una animalada, és com toca aquest home, saps? Jo vull tocar amb aquest home, saps? O sigui, perquè, clar, o sigui, cada dia que tocava amb ell era una masterclass. Però perquè vaig tenir la sort de poder conèixer-lo, després parlar amb ell, portar-lo aquí a tocar, vaig gravar un disc amb ell també, muntar uns concerts i tal, i, bueno, pues clar, tot això et dona vida. A més que ell t'explicava totes les seves històries. Clar, el Bob Seeley va ser amic personal de Mitch Lewis, un dels tres grans mestres del boogie-boogie. Va ser amic seu durant 20 anys. Ell tenia el taburet del piano del Mitch Lewis. Entens? Ell havia vist el Pete Johnson, l'Albert Amos, tots aquests músics. L'Art Tatum, l'Errol Garner, havia fet una jam una vegada amb l'Otis Spann, el pianista del Muddy Waters, o sigui, coneixia tothom, perquè ell, quan era jove, aquella era la música que li agradava a ell. I tocava el boogie-boogie com ningú.
0: Escolta, ell deia, per exemple, i tu sempre ho recordes, que el boogie-boogie no li agrada a ningú. Només al públic.
1: Això mateix.
0: Què significa això?
1: Pues que normalment els programadors no trien el boogie-boogie com una cosa de programació habitual en festivals.
0: I per què?
1: Perquè una altra cosa que deia el Bob, deia que el boogie-boogie era l'estil més fàcil de tocar malament. Aleshores, això crea una sensació de que és una cosa simple, una cosa banal, una cosa molt, saps... I en veritat no, perquè tocar boogie-boogie i tocar-lo bé és difícil, no? Aleshores, bueno, hi ha sempre aquesta cosa... Com que és una cosa simple, sembla que com que és simple, doncs ja no és interessant. Saps el que vull dir? Simple de concepte, eh? No simple de tocar. Això és una altra història. Tocar bé qualsevol estil, com tot, té una dificultat. Però conceptualment és senzill, no? L'esquerra sempre fa el mateix i la dreta, pues, són tot de riffs i tal, però el que et dic, no és només tocar el que dius, el que fa, sinó és explicar coses, no? Mm-hmm. Ja ho deia Milax Lewis, té un tema que es diu Tell Your Story. Explica la història, has d'explicar alguna cosa quan estàs tocant, no? I això no és tan fàcil, però això no passa només amb el boogie-boogie, sinó amb tots els estils musicals, en tot. Sempre has d'explicar alguna cosa, no? Algú que tingui un interès, no? Algú que creï una sensació, no?
0: Una trajectòria, Lluís, amb una vintena de discos, en solitari, en trio, amb una troupe o amb d'altres músics. És impossible mencionar-ho tot perquè no tenim tant de temps, però abans d'Essential Piano Solo, que és l'últim, que és el darrer disc que has publicat, entre d'altres, Trip to Everywhere, en què celebraves 20 anys al món de la música. Va ser el 2022.

0: Aquesta és Nashville Suite, que és una barreja entre música clàssica i country. No?
1: Ah, això mateix. Sí, sí. Jo sóc un gran amant de Floyd Kramer, un pianista de country dels anys 50, 60, que va gravar molts discos. Este era un dels músics de sessió de Nashville, juntament amb el Chet Atkins. I té una manera de tocar molt peculiar. Intenta imitar el so del pedal steel i de la guitarra, però amb el piano. No?
0: Aleshores, complicat.
1: Sí, bueno, un altre cop aquella cosa que t'he explicat abans del piano, sí, que el piano sí, no sí, té sí, el tra, no? Pues allò, és una cosa que sempre és com està recurrent, no? I a més a mi m'agrada molt intentar fer el finger picking, que és aquella tècnica de la guitarra amb la que fa com arpegi tota l'estona, fer-ho això amb el piano, no? Aleshores, bueno, això és una combinació de les dues coses i a més sempre m'ha agradat el concepte de posar violins i de fer alguna cosa així. Aleshores, durant la pandèmia, perquè aquest disc el vaig preparar durant el temps de la pandèmia, i vam fer, està tot ple d'arranjaments amb secció de vents, amb secció de... amb quartet de corda i tot és així, no? I aleshores aquest és una mica el tema aquest que va sortir així, inspirat precisament amb el Floyd Kramer.
0: Dius que aquest disc és un punt d'inflexió a la teva carrera.
1: Sí, sí, sí, perquè és un disc que aquí, diguem, obro molt el camp. És com tenir una orquestra, saps? Una petita orquestra per tu, saps? Com una... I això et dona moltes possibilitats. Et dona moltes possibilitats a trobar molts colors i moltes coses diferents. Abans, anteriorment, havia tocat molt amb septet, o sigui, amb secció de quartet de vents, diguem, amb tenor, o sigui, el trompeta alto, tenor i baríton, de saxos, i estava bé, i està molt bé també, però és un format diferent. Clar, aquí tens molts més colors. És com tenir una paleta de colors molt més gran, aleshores pots anar fent. També és més difícil, perquè moure's tanta gent també és complicat.
0: Clar, sí. Escolta, i com a productor, Jaime Stinus.
1: Sí.
0: Que a més és conegut per haver produït a Los Rebeldes, Loquillo, grups cubans, per exemple. Per què ell?
1: Bueno, perquè amb el Jaime ja el coneixia de fa temps, i havia anat a casa seva a mesclar alguns dels meus discos anteriors, i sempre m'havia agradat molt com és ell i com treballa i tal, no? I aleshores aquest disc se'm feia una mica gran de produir-ho tot, o sigui, és molta feina. Pensa que, clar, quan són tants instruments i tants temes diferents i tanta d'això, sempre necessites algú que et digui fins aquí, saps? Aquí, o així, anem per aquí.
0: I era la primera vegada en productor, no?
1: Era la primera vegada en productor. Sí. Era la primera vegada en productor. Sí. El productor, evidentment, també aporta el seu color, la seva personalitat, i fa que també soni diferent el disc, no? O sigui, dels previs discos meus, no? Jo crec que és un treball interessant, no? Perquè et dona... Aprens molt, vaig aprendre molt, i el disc és un disc diferent, no?
0: I amb la teva trup musical?
1: Evidentment, clar, va ser...
0: Per què una trup?
1: Bueno, m'agrada la trup...
0: Que clar, trup no és ni 5, 6, 7, 14, pues, no se sap.
1: Pues precisament per això, perquè així la trup la puc fer amb quartet, amb quintet, amb 6, 7, saps? Amb 5, 6, 7, igual. M'és igual. I puc canviar-la com vulgui.
0: Dóna més llibertat, no?
1: Sí. Suposo. Si vull que vingui només un violí un dia, ve un violí.
0: I has explicat també que Trip to Everywhere té molt d'esperit cinematogràfic. Què significa això?
1: Bueno, perquè els meus temes, no sé per què, sempre tenen un aire com de pel·lícula, no? Són temes que es podries... Molta gent t'aboquen, no? T'aboquen imatges, t'aboquen paisatges, t'aboquen situacions...
0: Expliquen històries,
1: clar. És això, és tot això, no? Aleshores, sempre és una mica aquesta la idea. I el disc aquest, precisament, el Trip to Everywhere, cada tema té un nom, o sigui, té un nom d'un lloc, diguem.
0: Sí.
1: Que això representa que és com que et porta a diferents llocs, no? A diferents llocs del món, escoltant el disc, no? I aquesta idea de transportar-te a llocs diferents, això és una cosa que és característic més o menys meu, diguem. Et recorda sempre alguna cosa, sempre et porta a alguna cosa, és una cosa diferent.
0: No t'han proposat fer bandes sonores?
1: No m'han proposat, m'agradaria, eh?
0: Sí?
1: Sí. El que passa que tampoc estic en aquest entorn de gent, saps? Vull dir, a nivell professional, no em moc en aquest aspecte, no conec tampoc gent, no tinc contactes. Però bueno, si algú vol, doncs a partir d'aquí a lluiscoloma.com
0: ens hi posem. I dins d'aquesta trup hi ha molts músics, per mencionar uns quants, per exemple, Jaume Bradenas, el Leo Torres, el Jordi Prats, també Manolo Germán. Fa moltíssims anys que toqueu junts amb el Manolo i li hem demanat que ens expliqui com és treballar amb tu.
2: 24 anys tocando por aquí y por allá, viajando, dan para mucho. Lo primero de todo, es un gran músico, catalogado como el rey del boogie-boogie, por algo será. Realmente con él no ensayas, porque te lo da todo mascaísimo, para que te lo mires ahí en casa y haces el trabajo y cuando te reúnes con los músicos, aquello funciona. Con él nunca te vas a perder, porque siempre llegamos como 3 horas antes a los polos y a veces llegamos y todavía no han abierto ni las puertas. ¿Y el piano dónde está? No, que no, que tiene que llegar, tiene que llegar. Me come muy bien, eso sí, ¿eh? El día que lo vea desganado pensaré que el mundo se va a acabar, ¿eh? Porque con Luis, él siempre dice, no, si nos hicimos músicos, yo me hice músico para comer. Y la verdad es que hemos

0: Sí, sí, tot veritat, sí, sí. A veure, amb el Manolo fa tants anys que és com el meu germà, gairebé. O sigui, penso que jo a vegades dic que he passat més temps amb ell que amb el meu germà.
1: Clar, és que són moltes hores.
0: Són no? moltes hores, moltes vivències, moltes Clar, coses.
1: De viatges, d'hotels, sí. d'actuacions...
0: La vida del músic és aquesta, vull dir, està plena d'això, tota l'estona. Constantment estàs amb la maleta cap aquí, cap allà, viatjant i buscant... bueno, treballant, no? Vull dir, lo que és, el Manolo és una persona encantadora, vull dir, és una gran persona. A més, té un cor que no hi cap aquí. És una persona molt bona persona, molt maco. I sempre està allà, i sempre positiu, saps? Vull dir, no tinc males paraules amb el Manolo, perquè és que sempre està allà i sempre compleix. És com el meu Sancho Panza, diguem-ho.
1: I tu ets el Quixot.
0: Sí, una mica boig jo sí que estic. Sí.
1: Escolta, i combatre contra els molins comporta deixar moltes coses de banda? És un món molt sacrificat, Lluís?
0: Bueno, això va com va. A veure, jo tinc la sort una mica de que he pogut anar triant el que jo he volgut fer, saps? I més o menys puc... Més o menys... No, o sigui, no em veuràs en un lloc on no vull estar, saps el que vull dir?
1: Yeah.
0: Una mica. Tinc la sort de poder triar amb això. Per tant, evidentment que hi ha moments que dius, hòstia, tu avui no m'aniria a tocar no sé on, o no faria això o tal, no? Perquè no tens ganes o perquè tal, però en general no em passa molt sovint. A mi m'agrada tocar, m'agrada viatjar, és el que dona sentit a la meva vida una mica, perquè és el que també el Manolo precisament sempre diu que els músics som els doctors de l'ànima. I aleshores això és el que fem, no? Curar la gent, no? I quan vas a un lloc i saps que faràs passar bé a la gent una bona estona i són tan contents i després tornen i tal, això no té preu. Això és el que dona sentit a tot, no?
1: I també t'agrada molt la divulgació, Lluís.
0: Jo he donat moltes classes, sí. Uh-huh. He fet moltes classes. El taller de músics durant molts anys, sí. Encara estic donant algunes classes online.
1: Classes magistrals, també.
0: Sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Per què t'agrada divulgar?
0: Bueno, perquè crec que si la gent entén el que estàs fent, doncs també ho valoren més, no?
1: Uh-huh.
0: I a part de que pots fer que la gent gaudeixi també del mateix que un gaudeix, no? Vull dir que quan pots explicar a la gent com funciona i com va, doncs ells també poden tenir l'experiència de gaudir d'allò, no? Jo crec que això és important, no? Compartir és molt important, si no...

0: I això és tal com raja, perquè és Campi qui pugui, del disc Seven Nights at Central, que es va publicar el 2009, gravat al Café Central de Madrid. I aquest so em serveix per parlar del directe, per parlar dels locals de concerts. En falten?
1: Sí que falten. El que falta també és un públic més o menys continuat, no? Ha canviat molt tot. Jo, des que vaig començar també, sempre els músics sempre ens queixem, eh? Vull dir, això és una cosa que ho sàpies, que els músics sempre ens queixem, eh? Vull dir, deien que si vols que un músic es queixi, dóna-li un bolo, no? Però vull dir, sí que és veritat que hi hauria d'haver...
0: Però ara amb més intensitat que al principi?
1: Sí, sí, és una pena, però sí. No hi ha espais, realment. No hi ha uns espais on la gent jove que surt de les escoles pugui realment tenir una carrera, saps? O sigui, preparar un projecte i anar tocant-lo i mostrant-lo. I... No costa. No hi ha molts llocs. No. Abans jo recordo que tocava a Barcelona molt sovint. Mm-hmm. Ara toco molt menys. A lo millor la meitat de... O sigui, a lo millor feia abans, jo què sé, a lo millor 30, 40 bolos l'any a Barcelona, doncs ara en faig molt menys. No sé. Mm-hmm. Podria dir, en faig 10, si arribo.
0: Què és el que falla?
1: Jo crec que és que... En el meu cas, el tipus de públic que ve a concerts de blues i boogie-boogie normalment no és gent jove.

0: Aleshores és gent gran, no? Que és cabell gris o sense cabell. Bueno, cabell gris o sense cabell, saps? Aleshores, clar, és una mica aquesta cosa de que no sé fins a quin punt les noves generacions estan exposades a aquesta música. Per tant, com que no estan exposades a aquesta
1: música... Com és música que, bàsicament, als mitjans de comunicació no sona.
0: Pues m'ho estàs dient tu.
1: Ja.
0: Aleshores, clar, si no ho coneixen, pues no, no tiraran endavant. Perquè quan... O sigui, jo sé que músics joves... Ara pues, vaig estar a la Rock Brew, el festival aquest de Boogie Boogie, hi havia tot de gent jove, xavals, que toquen Boogie Boogie i que estaven allà tota la nit tocant, perquè per la nit fan com unes jam sessions en uns locals, allà en un bar que hi ha el The Joker, i estaven allà tota la nit fins a les 4 o 5 de la matinada tocant Boogie Boogie. Però perquè aquests nois ho coneixen. Però n'hi ha pocs. N'hi ha pocs, n'hi haurien d'haver-hi molts més. D'aquesta música i de moltes altres músiques. O sigui, no hi ha realment una exposició. Quants músics en directe veus a la tele? No n'hi ha, veus algú que canta, no? I que té un producte, i que tal, i que... Però, en veritat, músics, diguem, que improvisin, o que, no sé, no existeix això. És un concepte molt, molt diferent. Per exemple, jo ara, l'últim disc anterior aquest de l'Essència, l'he gravat amb el Lou Marini, el saxofonista dels Blues Brothers.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, amb el Blue és fantàstic, maquíssim, ell, a més. El Blue, ell es va... anava, tocava molt a la Saturday Night Live, que era aquests shows que feien com el que feia aquí el Buenafuente, però allà als Estats Units, no? A la televisió americana. I allà sempre música en directe. Música en directe tots. I cada dia feien música en directe i muntaven, i els músics tenia que fer els arranjaments, i a vegades el Lou tenia que fer arranjaments o qui fos, no? I feia l'arranjament pel dia següent perquè tenien que... M'entens? Això ja no hi és. No existeix, això. Però clar, quan tu veus algú que sempre constantment està sortint a tocar en directe, hosti, és un referent per la gent jove.
1: Clar.
0: Representa alguna cosa, no? O sigui, és com, hosti... En canvi, ara és molt, molt, molt difícil. També és veritat que tot està tan... tot com molt disgregat, està tot molt... Saps? No. Abans hi havia un canal de tele o dos. I només podies veure aquell canal, saps? Sí, sí. Que podia, clar, ara no. Ara pots veure tantes coses i pots fer tantes coses. I totes coses són tan curtes. I tot és tot tan... Bueno...
1: Tot i així, encara hi ha locals que resisteixen.
0: Està el Jamboree, però bueno, el Jamboree ara ja ha dit que la programació habitual que feien ells com a programació ja no la fan. Ara el que fan és jugar a la sala. I ja no d'això. Bueno, clar, sí, però si a tu no et coneix ningú i tu vols muntar un projecte i vols fer un concert i vols guanyar-te la vida major, que si no el coneix ningú no vindrà gairebé ningú, no?
1: Clar.
0: Aleshores, clar, què cobraràs? I tu hauràs fet tot l'esforç, però no d'això. Al final diràs, hòstia, això no surt... No. Això ho puc fer durant un temps, però no... Saps el que et vull dir?
1: I acabes marxant fora, que és el que et passa a tu, no?
0: Bueno, jo la sort que he tingut... Sempre he pensat que el meu mercat és el món.
1: El món.
0: El meu mercat
1: no
0: és el món.
1: No hi ha fronteres.
0: Si jo va ser músic de barri, que deia un, jo no.
1: Ja. Yeah.
0: Músic de barri, no. Allà on sigui, jo vaig a tocar on sigui. L'avantatge és el que et deia abans, que com que jo soc pianista, doncs puc anar jo sol, on vulgui.
1: Clar.
0: Però clar, vaig jo sol. I això és un avantatge, no? Però, bueno... És així, és així. Els locals, complicat. Complicat. Perquè jo també entenc que moltes vegades el que té el local doncs té un Excel allà que s'ho va mirant.
1: Clar, i si els números no surten,
0: Tal. Però és que això no... O sigui, aquesta música no té el múscul financer, diguem, no genera tants diners com això.
1: En qualsevol cas, pels oients que vulguin apropar-se a veure't, trobaran totes les dates de concerts, perquè és una bogeria d'agenda, a la teva pàgina web, www.lluiscoloma.com. Actuacions aquí i fora d'Espanya. Lluís, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Ha estat un plaer.
0: Moltes
1: gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible. Fins la propera.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Ràdio 4, 50 anys en català i amb tu.
1: Primer saludo als analistes que tenim ja a taula, la Carlota Camps, periodista del Periódico. Què tal? Bon dia, Carlota.
2: Bon dia, què tal?
1: Com ha anat aquest estiu, bé, inici de curs?
2: Ha anat bé, ja fa uns dies que vaig tornar a vacances, però tot bé.
1: Ferran Casas.
3: Què tal?
1: Director adjunt de Nació Digital, com estàs?
3: Bé.
1: Sí?
3: Sí.
1: Preparat amb energia per aquest inici de curs escolar?
3: Quin remei, tampoc ho podem triar.
1: Sembla que és més difícil,
3: no? L'inici de curs,
1: no?
3: La diada, Ceuta...
1: Ara t'anava a dir.
3: Se'ns acumulen les carpetes.
1: Inici de curs polític i escolar complicats. Ahir parlàvem amb en Lluís Falgàs, que ens deia, ui, el govern té moltes carpetes obertes, eh?
2: Moltes.
1: Una educació, l'altra salut, l'altra infraestructures, i tenim la diada a tocar. Però avui sí que us demanaria un primer titular sobre aquesta jornada, on hi ha dos drets que sembla que confronten, el dret a l'educació i el dret a la vaga, i amb un estiu que hi ha hagut pel mig, gairebé de 3 mesos pels nens que tornen a classe, i per negociar o no negociar govern i col·lectiu de mestres i arribar a acords que sembla que no han estat possibles.
2: No han estat possibles, no? Arribem al primer dia de curs amb una nova jornada de vaga i també hem vist aquest matí dificultats en el trànsit, no? Perquè ja hi havia protestes i s'havien tallat algunes de les principals vies d'accés a Barcelona, per exemple, però també en altres punts. Hi ha hagut tot l'estiu pel mig, no? Es podria haver aprofitat per arribar a un acord, però no ha sigut possible, no? Els mestres, recordem que el juny, USTEC va arribar a un acord amb el govern que els mestres no van validar, i ens plantem a l'inici de curs amb una nova jornada de protestes dels mestres, i veurem si només serà avui, no? O si tindrem també una tardor amb diversos dies.
1: T'avanço que l'Andreu Montbrú de USTEC ja ens va dir que el calendari ja s'està treballant.
2: Correcte.
1: No hi ha xecs en blanc aquí.
2: Correcte, perquè el president va demanar un parèntesi, no?
1: No,
2: i ja li van
1: aconseguir
2: dir que el parèntesi, si no hi havia res a canvi, doncs no hi seria.
3: Jo crec que no som davant d'un problema laboral, és un problema que va molt més enllà, i els sindicats educatius jo crec que han posat el focus on toca, que és a la situació del sistema educatiu al nostre país, i això fa pensar, doncs, que segurament cal una oferta més àmplia, més generosa i més incloent per mirar de resoldre aquesta situació. És a dir, és impossible que això se solucioni sense empatia, no només amb els mestres, amb el conjunt de la comunitat educativa, i això vol dir, per exemple, doncs, els equips directius, però vol dir també les famílies, i vol dir també tot el personal de suport que treballa a les escoles i als instituts, amb un full de ruta clar sobre cap on ha d'anar l'educació del nostre país en els propers anys, i amb recursos. Perquè recordem que hi ha una llei d'educació de Catalunya, crec que de l'any 2007, si no vaig errat, 2009, que s'està incomplint, que diu que s'ha d'invertir en educació el 6% del PIB, i això s'està incomplint reiteradament en els darrers anys. I estem amb una de les inversions més baixes de l'Estat espanyol. Per tant, no estem parlant d'un problema d'uns triennis o de 50 euros o de 100 euros o de quan se'ls hi paga la nit que estan fora quan porten els nens de colònies. El problema va molt més enllà.
4: Escolta, m'incorporem a la tertúlia perquè van anar sentint amb el cap, i per tant obrirem ja el micròfon perquè puguin sumar-s'hi. Ens acompanyen la Dalina Escandell, ella és presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella i va ser directora de l'Escola Barrufet de Sants, i Quim Lázaro, vicepresident d'aquesta mateixa entitat, aquesta associació, i exdirector de l'Escola Baló de Barcelona, mestre, tots dos jubilats. Per tant, avui doncs, ni estan de vaga ni estan al centre escolar.
1: Estan aquí,
4: ni de mínims,
1: i els hi agraïm molt,
4: sí,
1: que hagin vingut.
4: Però sí que volia ja donar... Jo crec que la tinc al costat aquí, la Dalina Escandell, que anava fent que sí amb el cap quan el Ferran deia que no estem parlant d'un conflicte laboral, feies que sí. I bueno, aquí també és el que volíem saber, doncs, per tant, entenc que compartiu aquest posicionament, que no estem parlant d'una mera reivindicació del que seria una vaga per motius salarials o de condicions laborals, sinó que va més enllà.
5: Bon dia.
4: Bon dia.
5: Gràcies per convidar-nos. Abans que res, a mi m'agrada més que em presentin com a mestra jubilada. Vaig ser directora en un període, perquè a la nostra escola això era sagrat, un període i canvi, i va ser un dels papers que vaig fer dintre de la meva vida laboral, que em vaig fer molts. Per tant, mestra jubilada, presidenta de Rei. Això sí que exerceixo ara. Doncs jo deia que sí el que deia el Ferran, perquè no estem davant d'un problema laboral. El problema laboral són relativament fàcils de resoldre si hi ha voluntat de diàleg. Estem davant d'un problema de país, perquè, com deia, la LEC es va aprovar el 2009 i parlava d'una inversió, no una despesa, una inversió en educació del 6%, que a la resta de mitjana de països europeus, que sempre ens emmirallem, ja fa anys que hi dediquen aquest percentatge. I nosaltres encara no hi hem arribat. Per tant, no pot dir feu-nos confiança. Confiança en què? Si portem molts anys que esteu incomplint. Va ser una llei que va ser àmpliament acceptada pel conjunt de les forces polítiques i sindicals del país. Doncs, i això no ho estem complint. Què volem? I ara ha explotat tot de mala manera.
1: Però això no se soluciona en un dia, ni en un curs, entenc, Quim. I no sé si esteu d'acord amb mi o no, com a mestres jubilats, que perjudica el nivell educatiu dels nostres fills, o no?
6: Sí, segur, perquè el dret a l'educació és un dret i el dret a la vaga és un altre dret, que aquí entren en contraposició. A mi el que penso que les dues entitats que han negociat, o que estan negociant, o que estan al dia a dia, que és el departament i el sindicat, els dos ho estan fent molt malament. No? I, per tant, jo penso que és com s'inhabiliten com a possibles elements d'un pacte educatiu. Uh-huh. Perquè el departament ha estat tot l'estiu sense fer res. No? I ara el senyor president diu hem de fer un pacte. Doneu-nos un temps per fer-ho. Han tingut a l'estiu. No? Jo comentava, l'any que ve la Generalitat celebra el mil·lenari de Pau i Treva, i Pau i Treva volia dir que quan hi havia una època de descans amb una lluita, s'aprofitava per intentar arribar a un acord i suprimir la guerra. Per tant, aquí no s'ha fet això. I no sé si això ja és una intenció del departament de provocar que aquesta vaga de l'inici de curs sigui un conflicte entre les famílies i els mestres. I els mestres tenen tot el dret a fer-ho perquè no la situació és molt complexa i el departament no està fent el que hauria de fer, que és ajudar els mestres.
3: Bueno, jo crec que segurament hi ha hagut poca habilitat i poca cintura per part del govern en com ha gestionat les relacions amb els sindicats, i té un punt que és tentador veient com es va desenvolupar el curs passat, no? Per exemple, quan es va arribar a un acord amb l'USTEC i es va fer aquella consulta i els mestres van tombar un acord que avalava el sindicat, que és molt majoritari a l'educació pública. Aquí sempre hi ha una tentació per part del govern de dir, bueno, com que quedem deslegitimats, intentem no cedir i ja afluixaran. I si la vaga d'avui doncs no té un seguiment molt alt, doncs segurament hi haurà qui dins del govern pensi que el moviment ja s'anirà desgastant i quedarà. Però clar, això, com deia, no resol els problemes estructurals, no? És a dir, per exemple, l'escola inclusiva, doncs a mi l'escola inclusiva, que és una via per lluitar contra el fracàs escolar, em sembla que és un gran invent i està molt bé. El problema és que sense recursos, sense aquest 6% del PIB o altres recursos addicionals pedagògics i de personal, doncs aquesta gran idea es pot acabar convertint en un tret al peu, i segurament és el que ens està passant hores d'ara, no? O tenim encara molt camí per fer contra la segregació escolar. En un país on hi ha una quarta part dels infants que estan en risc d'exclusió, en una situació de pobresa, doncs aquest és un problema. I és un problema estructural. Com deia, és que no, això jo crec que no va de 50 euros, perquè, com deies tu, Adelina, això, si fos així, segurament seria més fàcil de resoldre, i el mateix govern ho podria resoldre, entre altres coses, perquè té uns pressupostos aprovats i té un cert marge.
2: Clar, és que el que estàvem dient ara de l'escola inclusiva, no? L'escola inclusiva necessita recursos i fa uns anys, no, hi havia alguns nens en una classe on tenien unes necessitats especials que se'ls podia intentar, no, integrar en el grup classe, entenc, i per tant poder seguir el curs més o menys amb normalitat, tenint en compte les seves necessitats i ajudant-los. Clar, quin és el problema quan en una classe la majoria tenen aquestes necessitats especials, o hi ha un gran nombre d'alumnes que tenen aquestes necessitats especials? És que el professor no pot atendre totes aquestes necessitats de la manera que seria necessari, no?
1: Adelina i Quim, no sé, vosaltres que veniu, sí, de fer escola fa anys, aquesta complexitat de la que parlem, aquesta educació inclusiva de la que ara no es tenen recursos per introduir, ja existia? Ja us queixàveu d'això? Ha canviat alguna cosa? Per què hem arribat fins aquí?
5: Ha canviat molt, eh? La societat ha canviat, per tant, el món educatiu ha canviat. La realitat de la societat no és la mateixa. Jo em vaig jubilar el 2014. Amb aquests 12 anys hi ha hagut un canvi a fora que repercuteix a dintre. Clar que teníem criatures ja de necessitats educatives especials i molt sense diagnòstic, perquè llavors no es diagnosticava tant com ara. ¿Vale? Però era alguns, però clar, ara per exemple estem parlant, em sembla que les xifres estan entre un 30 i un 40% de criatures que estan al llindar de la pobresa. Com treballes amb això si no tens recursos ja formatius? Perquè el tema de la formació dels mestres també és molt important. Com abordes aquests temes? I el temps? Clar, nosaltres, jo ja quan treballava, el tema temps era un element central, perquè per poder construir escola amb tot el que vol dir teixir de relacions entre el professorat, amb les famílies, amb el barri, en el meu cas sempre he treballat a Barcelona, no, amb el barri, necessites temps. Però ara aquest temps és molt més necessari. Doncs parlem-ne, perquè com pots abordar tota aquesta complexitat si els equips docents, encara hi ha mestres que no han arribat a l'escola o que arriben el mateix dia que han de començar a treballar? Això és lògic? O sigui, això et donen una carpeta i diu, a la classe 4B, nosaltres hem entrat aquí perquè portem molts anys sabent de què parlem, però si no, no pots incorporar-te en una aula sense saber de què va, no? I això encara està passant.
6: I els moviments de renovació, una cosa que diuen que a mi em sembla molt bé, que és no cal rebaixar ràtios, sinó que cal és fer codocència, és a dir, posar més d'un mestre o dos mestres a l'aula per atendre aquesta diversitat que nosaltres no teníem. Perquè segur que ja hi era una part, però tampoc estava diagnosticada. Però és que ara ja s'ajunta, nosaltres tenim molt contacte a la nostra associació amb els docents 080 que treballen a escoles amb pares de famílies desnonades. Això no es donava a la nostra època. Hi ha un canvi social de la societat que fa que la cosa sigui molt complexa. I jo penso que una de les solucions és dotar de més mestres que treballin conjuntament a l'aula. Això vol dir coordinació entre aquests mestres, que els equips de centre siguin estables, que els directors o l'equip o el claustre pugui triar el perfil de mestres que necessita per aquella escola, que és diferent que el que necessita per una altra escola. S'ha acabat això del cafè per tots, de totes les escoles el mateix número de mestres. Cada escola necessita uns mestres, necessita una situació, depèn de la realitat que té al costat, i això no es dona.
1: Però és perquè no es pregunta o perquè l'escola no ho diu? Les necessitats, vull dir, és una...
5: Sí que ho diu, perquè sempre hi ha aquells formularis i ara es veu que són, no?, es queixen de la burocratització. Per tal vol dir que el número aquell, no?, ja en el meu temps hi havia els aplicatius que ja ens portaven de corcoll i es veu que ara aquests aplicatius s'han multiplicat per no sé quan. No. Clar que se sap, el diagnòstic es té, perquè el diagnòstic del que passa, si recordeu, em sembla que va ser quan va acabar l'època que la conselleria, el govern, va estar en mans d'Esquerra, ja hi van haver uns resultats molt baixos, no sé què, i van encomanar a tota una sèrie de persones expertes en l'educació a Catalunya, no a fora, no a l'OCDE, ja van encomanar un diagnòstic i unes previsions, unes línies de treball. I arriba el nou govern i li encomana a l'OCDE un organisme que és el que és? No pot basar-se en el que ja tenim i anar fent una línia de treball a partir d'aquí, anar posant uns pilars i anar avaluant el que s'està fent? O sigui, és que cada vegada no podem partir de zero. Potser ara sí, perquè hem arribat tan avall que no sé com s'ha de partir, però tenim molta experiència acumulada en aquest país, se sap el que està... El diagnòstic el tenim.
3: Bueno, és més fàcil, però és més fàcil fer diagnòstics que aplicar solucions.
5: I avaluar ja no et dic, que és la part més difícil.
6: Mira,
5: sempre.
6: L'escola que jo vaig treballar, que era Baló, em van passar el cap de setmana la carta que ha fet l'equip docent a les famílies dient que no faran vaga el primer dia perquè els sembla que no s'ha de fer, però en canvi els hi diu, i a mi m'agrada, diu: han anunciat un augment de plantilles, però a la nostra escola hem vist, no hem vist cap. Han anunciat un augment de professionals d'inclusió, nosaltres tenim més nens a tal, i no ho l'han fet. És a dir, que els mestres diuen: farem aquesta treva del perquè és el dia de l'inici de curs per respectar que els nens és el primer dia, però és que no n'ha arreglat res. Per molts mestres que posin, no n'ha arreglat el problema, que és molt més complex. No és enviar un mestre més, diu, hem posat 1.000 mestres més, o 1.800 mestres més, però és que en calen molts més, perquè el món ha canviat, i això ho han de veure. Igualment que demanen més Mossos, doncs també cal més mestres, i això és una realitat. Si no, la gent treballa molt malament.
3: Però clar, també aquests mestres, que jo crec que també és una cosa amb la que potser falta en aquesta avaluació de tot el sector una mica d'autocrítica, aquests mestres han de tenir vocació, han de tenir autoexigència, vull dir, jo crec que és important que estiguin ben pagats i que tinguin bones condicions, però també necessitem mestres que siguin vocacionals, que els hi agradi la seva feina, i no només alguns, a vegades, que veiem que es fan mestres per convertir-se en funcionaris o per tenir, doncs, més temps de vacances i un sou que potser a l'empresa privada no tindrien, i autoexigència.
6: I avaluació. Sí. I avaluació de la tasca docent, i potser també el sou i els incentius lligats a quina és la renovació, a la implicació que tu tens en l'educació en aquella escola.
5: Jo estic d'acord, jo estic absolutament d'acord, i a més el tema de l'avaluació tinc claríssim, i nosaltres a Llarrella teníem un company que malauradament ens va deixar, que el tema de l'avaluació dels mestres, però de tot el sistema, sempre a cada reunió ens el treia com a eix central, no? I estic d'acord. Però a totes les professions, sí, hi ha gent que val molt, i que és molt, que té molt, suposo que els periodistes, no, també esteu en aquest camp. Totalment. Gent que està molt interessada, que s'implica, que no sé què, gent que senzillament fa bé la seva feina, i gent que és passota. Uh-huh. I el sector de docent no som uns aliens que hem enterrat en unes escoles, som persones de la societat que fem una determinada feina. I per tant, jo crec que en aquest país hi ha molt bon professorat en general, perquè vam assumir en un moment el tema del català amb un esforç personal terrible. Hem assumit la càrrega de totes les criatures que han arribat d'arreu del món amb totes les seves llengües i la seva riquesa, però que ha sigut un repte. Ho hem assumit, ho hem tirat endavant. I això la societat no n'és conscient. Sempre ens diuen: els va vacances, esteu molt ben pagats, a sobre fan vagues. Sí, és veritat, però hem assumit un munt de coses.
3: Hi ha coses, segur que hi ha crítiques que puc compartir. Altres, la crítica de la vaga, per exemple, jo crec que no la puc compartir, perquè a vegades hi ha gent que diu: no, és que a sobre fan vaga. Bueno, ja, però escolti'm, cada cop que fa vaga, a aquesta persona se li descompta el sou. És a dir, la vaga no és no vaig a treballar i cobro igual. Vull dir que això també ho hem de tenir clar.
1: Carlota.
2: Sí, no, anava a dir que això de la vocació, també hi ha molts mestres que tenen vocació, però que tal com està ara el món educatiu, no? I la complexitat que tenen a les aules, també hi ha un cert desgast, no? I un cert cansament i una certa necessitat, doncs, potser et treu la vocació, no? Al final, quan la complexitat que tu veus cada dia a l'aula no arribes a poder assumir-la i a poder treballar amb aquest grup i veure com avança, doncs també hi ha una certa frustració, no? I per això tenir més recursos, i per això doncs la necessitat aquesta que tenen, no? De dir que ja n'hi ha prou i de sortir al carrer. I jo volia recuperar una mica el tema aquest de la codocència que parlaves abans, Quim. No sé de quina manera es podria implantar una certa codocència a l'aula. Vosaltres que heu estat en una aula, no? És a dir, com funcionen dos professors a dintre una mateixa aula?
6: Mira, primer et diria que hi ha un cert sector, sobretot més a secundària que a primària, que no vol que entri ningú a la seva aula. Val? Això és així. I fins i tot, jo sé d'instituts que els professors demanaven que la porta de la classe, en lloc d'un vidre, fos de fusta, perquè no el veiessin, que passava allà dintre, que podien passar moltes coses, des de nens tirant guixos o papers o no sé què. Llavors, ha d'haver una voluntat de compartir, i aquesta no tothom la té, perquè vol dir, i a més vol dir que tu no pots entrar allà i ara un fa això i un fa allò, sinó que has de trobar-te, organitzar, tu que faràs aquests nens, els hi faràs això, jo explicaré això, i tu amb aquests faràs tal cosa. Vull dir que això vol dir hores, temps de coordinació entre aquests mestres.
2: Em sembla molt complicat, no?, de poder implantar,
6: no,
2: i també necessitarem molts recursos.
6: Jo penso que complicat no és, ha d'haver-hi la voluntat. I ens hem de plantejar que en lloc de ser nou cursos, nou mestres, pot ser nou cursos i 8 mestres, o els que sigui. Però que això ha de funcionar així per poder fer el que hem de fer més, que és atendre els nens segons on estan, segons el seu nivell, segons les seves capacitats. I això ho ha provocat també molt el fet de que l'educació obligatòria ha arribat fins als 16. Això és important, és a dir, tenim nens amb dificultats d'aprenentatge que estan a l'aula fins als 16. Amb aquests no els hi podem explicar el mateix que explicàvem abans, aquells que ja els havien segregat, quan acabaven 8è, que deien tu a l'FP, i a l'FP molts abandonaven. Ara, tots van fins als 16 anys. Doncs s'ha de buscar una manera d'ensenyar, perquè aquests nens que tenen dificultats, que tenen famílies complexes i que no els poden ajudar, es busqui des de l'escola un reforç. Nosaltres també des de Rella hem tingut molt contacte amb escoles de noves oportunitats, no? I els nens t'expliquen com aquestes escoles els han fet sentir persones i com a l'ESO es sentien, doncs, completament una merda. Deien, és que allà no ens llançaven a l'absentisme. Doncs això faltaria, que aquestes escoles que ho porten fundacions, que ho porten Salesians Sant Jordi i el Llindar, doncs que això ho portés, doncs, el departament, i que s'impliqués a dir com fem perquè aquests nens també tenen una oportunitat educativa, no? I que poden, no cal que vagin tots a la universitat, no? Poden fer altres oficis i que funcionin.
4: També per afegir, no?, que ho comentàveu, a més, que cada vegada se li demana més a l'escola, i que aquí tenim, imagino que segons el centre, totes les realitats, des de famílies, doncs, que estan treballant i que poca implicació poden tenir en el centre més enllà de les recollides, a famílies ultraexigents que són experts en mètodes pedagògics. Ho tenim tot aquí, no?
5: Tot. Bueno, és la societat. I aquest reconeixement de la figura del mestre sense ser el senyor mestre, que era abans, no?, i la senyora, però sempre era el senyor mestre, al centre, i no cal, i no cal estar sobre d'una tarima, però una certa autoritat has de tenir. Que és veritat que també te la guanyes, no te la donen, però socialment ens han tirat per terra. O sigui, sempre és en negatiu, sempre és el que fem malament. No surten aquestes experiències de tantes escoles que fan bé la feina, de mestres que s'impliquen, que tiren endavant projectes, que es connecten amb el seu barri, amb el seu poble. Això no ens sentim a parlar. I llavors, quan un dia un fa una zagallada, que pues passa, no?, passa a les millors famílies, que diuen, doncs això ocupa tots els mitjans i llavors tots parlem, els resultats PISA. Què són els resultats PISA?
1: Avui els coneixerem.
5: Avui els coneixerem, però ja, part que sortit, nosaltres, ja el desastre que hi ha hagut.
3: Doncs que el conjunt de l'Estat, el nivell baixa. I que a Catalunya està fora de l'informe PISA, no està avaluada, perquè amb totes les exclusions que ha fet, vull dir, bueno, s'ha avaluat amb totes les exclusions que havia fet Catalunya, que normalment són el 5% dels alumnes, haurien de ser, i va ser el 23%, i Catalunya millora els resultats, però clar, no té cap valor, perquè no es pot...
2: Vull dir,
3: perquè hem fet trampes.
5: Abans el Quim deia una cosa que jo estic d'acord, lo de la codocència. Jo crec que les coses que diem, els recursos pedagògics, els mètodes, les maneres de treballar en pedagogia, 2 i 2 no són mai 4. Llavors, el que nosaltres ho hem practicat i és boníssim, el que seria horrorós és que ara arribés al departament i digués i ara per llei toca fer això. Que és moltes vegades el que passa. De dalt arriben unes maneres de fer que el professorat diu, jo això no ho vull fer, no em ve de gust, no em motiva. Llavors, per què no escoltem el professorat, que és el que està cada dia, no?, als centres? Escoltem-los perquè segur que tenen maneres, perquè es pot treballar per projectes i treballar bé, es pot treballar per projectes i treballar malament, es pot treballar codocència i fer un desastre, es pot treballar per codocència, pots fer racons, tallers, espais, com en diuen ara, i ser un resultat fantàstic, i ho pots fer i pot ser un desastre, no? Tot depèn aquell claustre, com s'ho plantegi, l'interès que tingui, quin és l'objectiu final, no? Hi ha uns objectius i aquests objectius s'hi pot arribar de moltes maneres. Ara, els objectius no els podem perdre de vista.
1: Us consulten a vosaltres, a la vostra associació, com a mestres jubilats, perquè esteu donant solucions, no? Potser a les ràtios... Estem aquí discutint.
6: Per dir una cosa molt interessant, nosaltres l'any passat, fa 2 anys, vam fer 15è aniversari, i vam crear un premi que es deia Reconeixement a la Trajectòria Docent dels Mestres, perquè vam descobrir que no hi havia cap premi que donés als mestres. Sempre era a projectes, a equips docents, el que fos, però a un mestre no. Ho vam fer. Jo m'hi vaig trencar el cap parlant amb tothom. TV3, tal, tal... Ningú volia parlar del tema. Jo he fet algun article i m'han trucat per l'article, però mai pel tema. No ens interessa un premi, no? El que és positiu no interessa. Això és una cosa... Ahir vaig escoltar l'Enric Prats, que és un catedràtic de pedagogia i sobretot en pedagogia comparada, per tant, domina molt el que passa al món, i deia, és que els PISA només interessen a la premsa i als polítics, a les escoles no, perquè les proves de final de cicle, o de sisè que es feien, aquestes sí que a l'escola es pot dir, mira, has de millorar perquè la fem a la teva escola, però les PISA són censals.
1: Escolteu, estem a 6 minuts que comenci el curs escolar. És un dia de nervis, d'aquell nus a l'estómac, dia complicat. Després us preguntaré si és un bon dia per fer una vaga amb aquests nens que nosaltres com a pares, el Ramon i jo, estàvem preocupats de com seria aquest primer dia per ells. Però tenim un company, el Toni Conde, a la porta d'una escola per saber com estan aquests ànims. Toni, bon dia, on ets?
7: Bon dia, doncs estic a la porta de l'escola La Farigola del Clot a Barcelona. Avui a Catalunya més d'1,6 milions d'alumnes estan citats per al primer dia de classe del nou curs i a més d'aquest 1,5 milió d'infants i adolescents, també estan cridats a les aules 85.000 professors i mestres que també avui estan convocats a la vaga. Aquí a la porta de l'escola La Farigola del Clot, els pares que han portat els fills perquè ens han avisat que avui no venen tants pares quan saben que hi ha vaga, entre aquestes famílies s'han barrejat les ganes de començar el curs amb la tristesa perquè s'acaben les vacances.
8: Tenies moltíssimes ganes de conèixer els teus nous amics, no ho comentaves?
9: Sí. Preferia seguir de vacaciones, però també, bueno, també quería seguir porque no conozco a nadie, soy nueva en ese cole, entonces, no sé, me voy a sentir rara.
7: Més enllà de la vaga, entre les novetats del curs escolar presentades pel govern està, per exemple, la incorporació d'un pla d'ús de la intel·ligència artificial als centres i la incorporació de personal sanitari a la meitat de centres de Catalunya.
1: Gràcies, Toni. Escolta, has vist molts nervis o no, però a les portes? Motxilles molt carregades?
7: Hi ha nervis, i també hi ha la gent que té ganes de, diguem, molts nens que preferirien seguir de vacances, però m'ha sorprès que molts d'ells m'han dit que sí, que tenen ganes de començar
1: no
7: tot
1: sé,
7: i això.
1: No sé com funciona, Toni, aquesta escola, que comencen a fer files darrere del tutor que els hi tocarà aquest any. Es veuen mestres o no se'n veuen gaires?
7: Ara s'han concentrat aquí a la porta, perquè també, com que avui ja vaga, han entrat per una porta que no és l'habitual, també molts mestres amb les samarretes grogues reivindicatives. Per tant, és un inici de curs diferent, perquè amb el tema de la vaga també moltes famílies han decidit no portar els fills a classe i s'han concentrat els pocs que han vingut aquí a la porta de l'escola.
1: Gràcies, Toni, per aquesta crònica en directe des d'una escola a la ciutat de Barcelona. Era un bon dia avui per fer vaga?
6: Quim. No ho era.
1: Era pels nens, vosaltres, que els coneixeu molt bé en aquest àmbit, no?
5: Jo ho dèiem amb
1: els pares estàvem amb el cor una mica encongit, avui, perquè passen malament.
5: Jo ho dèiem amb el Quim, que quina sort no està treballant i no ve de prendre la decisió, perquè jo no sé què hagués votat en el meu cas. O sigui, perquè amb 40 anys de treballar, això sí que no ens hi havíem trobat mai. Mira que ens hem trobat amb històries. Però aquesta, no. Nosaltres no som... Bueno, som pares, però som avis. I jo els hi vaig dir als meus fills que no... Bueno, els grans ja s'ho munten. Però el de que ha de començar i quatre, li vaig dir, home, millor que no el portis, perquè no pot entendre... L'escola d'ells sí que els van avisar que feien vaga i només hi havia serveis mínims. I no pot entendre que sigui el primer dia que no es trobin tots els companys i les companyes, quina mestra, la seva aula, i vaig fer jo i el matí d'àvia perquè avui ells es poguessin quedar, no?, per recuperar aquest dia.
1: I no poden fer l'adaptació, entenc, d'una manera normal.
4: No trenca l'adaptació.
1: No.
6: A més, jo penso que hi ha una cosa important, que és que els mestres han aplicat algunes de les seves reivindicacions enfrontant a les famílies, no? No fer colònies és una cosa que molts pares estan que trinen, no? El meu net, que també tinc un net d'I4, doncs l'any passat el seu informe va ser una frase. Ha superat el nivell d'I3 i tots els ítems que hi havia de l'informe estaven en blanc perquè estaven en vaga. Clar, què té a veure la vaga amb l'informe que han de fer a les famílies, que això perjudica les famílies i els nens. I el departament tant li fa, si tu fas un informe o no, tant li fa, si tu vas de colònies o no. Jo penso que els mestres haurien de pensar, dir, i si no fem mates? Llavors sí que el departament es posaria... Potser els expedientarien, eh? I per això no ho fan. Però les colònies són voluntàries, el món del lleure està en crisi total, el 75% de les reserves s'han perdut... Vull dir, això no es pot fer, perquè no pots fas una reivindicació que vas contra qui? Contra el departament. No les facis contra les famílies i els nens.
4: No, i a més, no sé si esteu d'acord que les eines de pressió, com és el tema del lleure, que és una eina de pressió, al final, clar, si t'aguanten el pols i l'has d'acabar aplicant, aquí complica molt coses, perquè no és el mateix com fer l'amenaça o fer allò de dir, bueno, podem anar per aquí que no haver-t'hi de trobar, al final, no? I suposo que el que dèieu, a molts claustres o a les mateixes AFAs, hi ha posicionaments diferents a vegades si són mestres les famílies o no.
1: I molts pares que no han pagat ja segons quines sortides i de més aquest any. Vull dir, no sé com es gestionarà tot això.
5: És que, més enllà, o sigui, és un dret, jo, ja us dic, jo no sé què hagués votat si hagués estat en el món laboral, no? Però, clar, té moltes implicacions. Llavors, jo estic d'acord amb el que dèiem abans. Com pot ser la consellera ha acabat un curs amb unes mobilitzacions impressionants, d'acord? Se'n va de vacances tranquil·lament. Ha suspès el curs parlant en llenguatge antic. Ella va suspendre el curs, eh? Perquè va acabar amb els mestres tots en peu de guerra i els claustres. No ha fet els deures d'estiu i l'última setmana vol recuperar alguna cosa de què estem parlant. És que això jo ho trobo increïble. O sigui, anava passant l'estiu i pensant, no em puc creure que no s'hagin assegut que és el departament que té la responsabilitat final. Què vol, que ens ensorrin el sistema educatiu del país? És que no ho entenc.
1: Carlota, ahir la va ratificar Salvador Illa, a la consellera Niubó.
2: Sí, correcte.
1: Va dir que havia fet molt bona feina.
2: Ja ho havia fet al juny, ho va fer quan es va saber que Catalunya no estaria dintre l'informe PISA o que les exclusions eren tan altes que no seria comparable, i ho va tornar a fer ahir, no?, a l'entrevista que va fer d'inici de curs. I no sembla, no?, que tingui intenció de canviar aquesta política. Ell diu que està content amb els seus consellers i també crec que suposo que hi ha un punt de no voler cedir el que li demana l'oposició, no?, al final, perquè no només és Esther Niubó, sinó que també s'ha posat el foco amb Núria Parlon, també s'ha posat el foco amb Sílvia Paneque, i aleshores crec que el president doncs vol fer confiança en els seus consellers i mantenir-los per no cedir també a les pressions que li fa l'oposició.
4: Doncs acomiadem.
1: Acomiadem, no?, els convidats, els deixem anar a fer d'avis.
4: L'Anna Escandell, el Quim Lázaro, mestres jubilats, ha quedat clar. Aquesta és la presentació, també vinculats al Catalan de Rella, a l'Associació de Mestres Jubilats.
1: Sí, digues.
6: Jo volia dir una cosa final. Sí. Nosaltres, des de Rella, ara, a l'estiu, final de curs, hem elaborat una proposta de què cal fer a l'educació a Catalunya, són 30 pàgines, i ara el portarem a debat. Però és una idea de fer un pacte educatiu i que el promotor d'aquest pacte sigui el Consell Escolar de Catalunya, el Consell Educatiu de Catalunya, no? Perquè creiem que ni els sindicats ni el departament en aquests moments poden arribar a un acord i per tant això ho intentarem discutir en el grup d'educació nostre, a la Junta, i veure què en fem d'aquest document, perquè és un document que hi ha un procés que és en 8 anys, perquè això no es pot fer, o sigui, ara es poden fer arreglar les situacions, però ha d'haver-hi un canvi estructural de l'educació en aquest país, i això no es fa en 2 dies, amb el consens de tothom, partint de la base i arribant fins a dalt. Això és el que volíem que acaba dient.
1: Doncs, Quim, moltes gràcies. Entenc que no li farà arribar ni a la Niubó ni a la Yolanda Segura d'Ustec. Potser són les dues que haurien de tenir aquest document sobre
6: aquest
1: la taula.
6: Aquest document, quan el tinguem aprovat, l'enviarem al departament. Ja li hem enviat al president del Consell Escolar, al Consell Educatiu de Catalunya.
5: Això, no patiu, que nosaltres, o sigui, estem jubilats, i a part de fer en algun moment d'avis, jo d'àvia, no, teniu... que ens toca, ens dediquem, tenim molts altres vicis i ens hi dediquem.
1: Doncs nosaltres que us ho agraïm molt, que encara us dediqueu a tot això que continua afectant els nens d'avui en dia. Gràcies a tots dos per venir al Cafè d'Idees. gràcies. Són les 9:03 del matí. Nosaltres seguim amb la tertúlia. Ara parlàvem amb Carlota, dèiem, el Salvador Illa va dir que no faria grans canvis al seu govern, que mantenia les seves conselleres. Només una, potser, va quedar menys en l'aire, que era Sílvia Paneque. Anirà com a candidata, bueno, a l'alcaldia de Girona. Què en penseu?
2: Clar, aquí el president el que va dir ahir és veurem quan arribi aquest moment com l'afrontem. No va fer una resposta una mica estranya, perquè també va dir ell ara està fent de consellera, té una feina important. Que és...
1: M'agrada com ha fet la seva feina.
2: Exacte, que és la part d'infraestructures, la part d'habitatge, que són dos grans carpetes pel govern de Salvador Illa i dos grans temes en els que té molta feina a fer en els propers dos anys. Sempre s'ha dit, no?, que Sílvia Paneque seria la candidata i ella em consta que així ho vol, però no tinc tan clar que Salvador Illa la vulgui deixar marxar.
3: No, jo crec que el govern no va sobrat i el PSC no va sobrat d'efectius, i per això també Illa jo crec que té una certa al·lèrgia o té poques ganes de fer canvis també, perquè evidentment cada cop que es fa un canvi, si es fa una crisi de govern, i ara posem per cas que es fes una crisi de govern i sortissin 2, 3, 4 consellers, doncs això lògicament tindria lectures polítiques i serien lectures polítiques que tindrien a veure amb els problemes de gestió. És a dir, hi ha problemes de gestió al Departament d'Educació, però també n'hi ha al Departament de Sílvia Paneque, molts, per exemple, amb el tema de les infraestructures i de Rodalies. També hi ha problemes, i això explica, per exemple, la dimissió del secretari general fa poc, en l'encaix amb el director general Trapero, al Departament d'Interior, doncs també hi ha problemes. N'hi ha altres departaments, com el Departament d'Empresa, doncs, on també hi ha el qüestionament d'algunes de les polítiques que es fan, i sobre la...
4: que va seguint. Exacte, el sí. Tema.
3: Exacte, que seguim el Parc Natural de Collserola, no? Per exemple, tancat. Sí, sí. Aleshores, jo crec que en el cas de la consellera Paneque seria una sorpresa que no anés de candidat a Girona, més també quan el PSC, pels problemes que està tenint el govern que ha tingut, el govern de coalició a Girona, no?, aquest govern de Guanyem, Esquerra Republicana, i fins fa poc hi havia Junts per Catalunya, no té fàcil repetir. Per tant, és una alcaldia que el PSC doncs, podria tenir a l'abast. Paneque tenia molt coll avall a anar a Girona, però jo crec que li ha agafat un cert gust a fer de consellera d'aquesta macroconselleria i portaveu del govern, i segurament doncs ara no té les ganes que tenia. Però clar, el PSC també ha de tenir un candidat que sigui competitiu, no?
2: Clar, si és una alcaldia a les que pots recuperar o clar. Pots... no? És important qui presentes. És veritat que moltes vegades es vota per marca, però en unes eleccions municipals també és molt important la persona, i aquí Sílvia Paneque podria tenir unes molt bones perspectives, que veurem si finalment fa el pas o no, o si li deixen fer el pas o no. Uh-huh. I entenc que el president el que deia ahir és no vol fer una remodelació gran, no? un gran canvi en el govern, també perquè això seria assumir que el govern no està funcionant, no? Uh-huh. Seria assumir que la gestió que ell va prometre a la campanya, que va prometre una diferència respecte als governs anteriors, que era ara venim nosaltres a gestionar bé i a deixar el tema de la independència de banda, perquè ara nosaltres gestionarem bé, però la gestió no està sent tan fàcil com potser s'havia plantejat en un inici, i fer ara una crisi de govern portant dos anys en el govern i quedant-n'hi dos, seria una manera de dir és cert, no ho hem fet bé, anem a fer-ho diferent, i amb el risc també de que potser uns nous consellers no aconsegueixin canviar, no?, aquesta tendència o fer una gestió molt diferent, i per tant encara doncs podria ser més complicat a nivell...
1: Ahir el govern que defensava els seus consellers, el president, i que també defensava la seva manera de fer govern en aquest acte de commemoració del 50è aniversari del retorn de Tarradellas, i deia que feien més o menys la mateixa política, això de cara a la diada de divendres. No sé si una diada una mica més moguda que les últimes.
2: Podria ser una diada més moguda, sobretot el dia abans, no? El dia 10, al Fossar de les Moreres. L'any passat ja vam veure i va convocar Aliança Catalana i va haver una contramanifestació, més o menys sorpresa l'any passat, de militants de l'esquerra independentista que van allà per dir als militants d'Aliança que no eren benvinguts. Aquest any ja no serà sorpresa, sinó que fa dies que escalfen les xarxes, no? I que hi ha una voluntat de que hi hagi molta gent en aquest punt. Per tant, podria ser un punt calent, no? Una diferència respecte a diades anteriors i totes aquelles diades, no?, que dèiem de la revolució dels somriures, que s'havia parlat molt. Crec que queda clar que ja no estem en aquell punt, no? I ara hi ha més tensió, sobretot per l'arribada d'un partit com Aliança Catalana amb els seus posicionaments.
3: Sí, jo estic d'acord, crec que serà un punt de tensió aquest any, és a dir, com el Fossar, doncs era un escenari habitual de la diada, però era un escenari secundari, diguem-ne. Aquest any, doncs, tindrà més pes, perquè la manifestació, doncs, els darrers anys ja ha anat a la baixa, ja ha estat menys concorreguda, el principal organitzador, que és l'ANC, doncs ha perdut molta incidència política en els darrers anys, i sí que aquesta tensió que s'ha vist en els dos darrers anys al Fossar entre Aliança Catalana, un partit d'extrema dreta, i mateix felicitava efusivament els neonazis.
2: Crec que ja no queda cap dubte.
3: Exacte.
2: No?
3: Els neonazis, és a dir, qui vulgui, qui encara estigui despistat és perquè vol estar despistat. Ahir felicitava efusivament els neonazis de la FD pel seu resultat al Länder de Saxònia-Anhalt. Però és a dir, jo crec que el que és previsible que hi hagi un augment de la tensió, és a dir, hem vist com Aliança Catalana ha muntat 8 autobusos per anar al Fossar el dia 10, com ja fa setmanes que hi ha convocada una contramanifestació, i aquí és molt important el paper dels Mossos d'Esquadra. És a dir, els Mossos d'Esquadra són capaços de fer operacions d'encapsulament quirúrgiques, per exemple, doncs ho veiem cada 12 d'octubre, on convoquen grups feixistes i grups antifeixistes amb la intenció, doncs, de trobar-se i de pegar-se garrotades, parlant clar, i sempre els Mossos, doncs, han estat capaços d'impedir que això passi, de separar-los. Doncs aquest cop hauran de fer el mateix si no és que es vol que la diada es converteixi en una cosa violenta i conflictiva.
1: La diada, que serà el dia 11, divendres. Avui estem pendents, i molt pendents, dels mestres i aquestes protestes sobretot a la ciutat de Barcelona, tot i que també han tallat l'AVE a Lleida Pirineu. Allà hi ha hagut aquesta via que no funciona. La Marga Esparza l'hem saludat aquest matí.

0: La vaga d'aquest primer dia de curs en no arribar a un acord amb la conselleria per concretar un calendari de negociacions que permeti arribar a un consens en punts com la reducció de ràtios o més recursos per la inclusió. I com deies, aquesta manifestació, que el punt de trobada és la plaça Urquinaona, anirà baixant per Via Laietana fins la plaça de Sant Jaume.
1: Gràcies, Marga.
2: Doncs tot seguit també el que ara volem obrir una estona, després ara tindrem un expert en dret internacional, precisament ara que fèieu esment el tema de la Alemanya, però sí la situació de Ceuta i sobretot que hi ha, doncs, com dèiem, des de finals de juliol que s'està allargant, i si realment considereu amb un govern, amb un Pedro Sánchez, on deixàvem, ens anàvem de vacances en tots els temes de corrupció, on va fer aquella compareixença al Congrés explicant-se, etc., que per cert avui també doncs, continuen aquestes investigacions judicials, però com aquest tema sembla que va una mica més enllà i cada vegada està més contra les cordes. Li està complicant les coses encara més del que ja ho tenia, i fins a quin punt aquesta
1: corrupció.
2: Fins a quin punt aquesta capacitat de resistència també pot superar una crisi com aquesta, o intentarà esgotar, i el veia amb els diputats no socialistes demanant-los implicació per arribar al final de legislatura, donar-ho tot i posant la por amb l'ultradreta de nou com a argument per intentar resistir com sigui.
3: Jo crec que intentarà esgotar la legislatura, ho ha dit moltes vegades, i ell presentarà pressupostos, intentarà reincorporar d'alguna manera Junts per Catalunya al consens, per exemple el que es va anunciar divendres passat de que el govern espanyol condicionaria el suport a qualsevol tipus d'ampliació de la Unió Europea a l'entrada de qualsevol país al tema del català a Europa és un senyal de que per fi es pren en sèrio això i ho fa com es fan aquesta mena de gestions a nivell comunitari, que és canviant una cosa per una altra, i això és evident que el que busca és d'alguna forma reincorporar els consensos de la legislatura a Junts per Catalunya. Veurem, com dèiem, això el català a Europa, amb el finançament, què passa amb les... que dissabte la consellera Romero deia que hi havia marge de fer esmenes... I tot porta a aquest intent d'acabar la legislatura aprovant uns pressupostos. Ara, evidentment, de problemes Pedro Sánchez en té i en tindrà. Ara s'està parlant de Ceuta. No es parla tant de la corrupció, però estem veient una cosa que a mi em sembla bastant al·lucinant, no? Que és que es plantegi que per una crisi de tipus polític, un problema de la gestió de fronteres, de seguretat, doncs això pugui acabar judicialitzat, quan això al final és una qüestió de gestió política de l'executiu.
1: Que acabarà, segur, l'Audiència Nacional.
3: No és un tema judicial. No, clar.
1: Que ho investigaran i ells es personaran.
3: Els jutges tenen ganes de posar-se en tot, i si Pedro Sánchez... És a dir, hi ha una voluntat claríssima per part de sectors del poder judicial espanyol, de la dreta judicial, de que Pedro Sánchez acabi la legislatura investigat.
1: Carlota, avui el Consell de Ministres desclassificarà els documents policials que es poden tenir respecte al que va passar el 30 i 31 de juliol. Tu creus que en sabrem alguna cosa més del que se sap? Ells insisteixen que el Marroc allà no hi apareix.
4: Veurem què diuen, no, realment aquests informes, i veurem realment si, tal i com diu el president del govern espanyol i com diu el ministre de l'Interior, no hi ha cap fet ni cap prova que assenyali que el Marroc estava darrere d'aquesta allau d'immigrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. De totes maneres, veurem com està explicat, com està argumentat, i què és el que s'explica en aquests documents. Però es fa difícil pensar que realment el Marroc no sabia res del que va passar aquells dies, no? Més aviat perquè el Marroc també és un estat que té un cert control de la seva població, i per tant a mi se'm fa difícil pensar que realment no hi havia cap tipus d'implicació, però el govern ho afirma amb molta contundència, i per tant haurem de veure ben bé, no?, què és el que expliquen aquests documents, i veurem si finalment el govern aconsegueix convèncer a l'opinió pública de que realment que això és així, no? I que el govern del Marroc no hi va tenir res a veure.
2: De fet, crisi a l'interior del govern, crisi s'ha apuntat, no?, que si després s'ha matisat, però que si la ministra de Defensa havia aplaudit o no, els socis de

0: govern tampoc estan deixant de banda això també, o sigui, hi ha com un cert consens menys de Pedro Sánchez, per entendre'ns, en el
1: bastant
0: paper de Marroc.
1: Majoritari al Congrés, sí. Ho vam veure, sí, l'altre dia en la compareixença de Pedro Sánchez, no? I en tot el que els hi van dir, ja no només l'oposició i PP i Vox, que es donava per descomptat, sinó també els seus socis d'investidura.
2: Sí, jo crec que és bastant obvi el paper del Marroc, i Pedro Sánchez no és tonto. Pedro Sánchez ho sap, el que passa que no li convé admetre-ho, perquè, i també per una qüestió de coherència, perquè ell ha fet, al llarg de la seva legislatura, del seu mandat en política exterior, ell ha fet una aposta per la bona relació amb el Marroc, per la gestió de les fronteres, però, per exemple, ho vam veure en la posició espanyola en relació al Sàhara Occidental, avalant que no es donés el, que no es donés el dret a l'autodeterminació a l'excolònia i que es converteixi en una mena de comunitat autònoma, que ja veurem, del Marroc, o incorporant a l'organització del Mundial de Futbol del 2030 amb Espanya i Portugal al Marroc.
3: Marlaska, que avui el tenim a Ceuta, juntament amb la ministra d'Educació i el president de la ciutat autònoma, Brussel·les, defensant al seu territori i el que passa allà. Us volia preguntar per les declaracions ahir de Feijó, que va dir un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y que terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
2: Bueno, sí, vale, molt bé. Sí, que tot, és dir, tot el que fa el govern espanyol acaba amb Espanya, és vendre's a Espanya, sigui la bona relació o intentar tenir una bona relació amb el Marroc, o sigui arribar a acords amb partits d'esquerres o partits independentistes. Ja sabem quin és el full de ruta del PP, quin és l'argumentari del PP.
1: I quin és el relat, no?, que va intentant vendre i imposar des de fa 3 anys i que seguirà en aquest any que queda per les eleccions, si és que finalment Pedro Sánchez no les convoca abans, que és dir això, no? Dir que a Pedro Sánchez no li importa Espanya, que només la vol trencar. Ho hem vist aquest cap de setmana també amb el míting, bueno, amb l'acte polític que van fer Feijó i Ayuso, no? Que va pujar bastant el to i van acusar Pedro Sánchez de tot, pràcticament, de tots els mals que hi poden haver a la societat, tots són culpa de Pedro Sánchez, i aquestes declaracions de Feijó no són més que una mostra més.
3: Passant 19 minuts de les 9 del matí. I nosaltres seguim aquí al Cafè d'Idees i no deixem Ceuta, no deixem l'educació, no deixem què està passant, perquè ens acompanya el Manuel Manonelles, és professor de Relacions Internacionals a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Com
4: bon
3: està?
4: Dia, aquí.
0: Bon dia.
3: Ben retrobat després de les vacances d'estiu. I vull enllaçar amb Ceuta i amb la seva experiència internacional, perquè és veritat que ha copsat l'actualitat política del Congrés, de tota Espanya, però també ha mostrat la falta d'unitat a Europa.
4: Sí, un dels problemes que endèmics que tenim i que incrementarà en base als resultats electorals que estem veient a Alemanya i que veurem els propers mesos és aquesta manca d'unitat europea amb un tema específic com el de la immigració, però amb molts altres temes, no? Perquè, evidentment, un dels grans temes que surt de les eleccions regionals a Alemanya és la qüestió també del suport o no del suport a Ucraïna, no? I, per tant, el cas específic de Ceuta, que és un cas molt particular, perquè hem d'entendre que a Europa també es fa difícil entendre aquestes places de sobirania, no? Com també és molt curiós veure els grans defensors de la unitat d'Espanya que entenen aquesta espanyolitat de Ceuta, que jo no poso en dubte, segurament per qüestions històriques hi és, però llavors també són els primers que s'estrepen les vestidures respecte a Gibraltar, no? Que té una situació històricament bastant similar a les de Ceuta i les de Melilla, no? Però en qualsevol cas, un dels grans problemes que tenim és la manca d'unitat política, ja no sols entre els grans països de la Unió Europea, sinó dins de les pròpies institucions de la Unió Europea. Portem un estiu on hi ha una batalla molt, molt, molt significativa i que ha traslladat als mitjans, no?, sobre qui hi ha de portar i com s'ha de portar la política exterior europea entre l'altre representant i la presidenta de la comissió. I mateix veiem la presidenta de la comissió a Groenlàndia fent acció exterior quan se suposa que això ho ha de fer l'altre representant, no? I per tant, la divisió interna de la Unió Europea és un dels grans reptes que té la Unió i que té Europa en un moment de debilitat d'Europa, perquè hem de recordar que fa 4 dies Islàndia va donar un cop de porta de nou a l'orgull europeu quan de nou ha decidit, doncs, no entrar en negociacions amb la Unió Europea en un moment que Islàndia precisament està en una situació de debilitat molt important, on després de tota l'agressivitat que Trump està mostrant sobre Groenlàndia, també l'ha mostrat sobre Islàndia, no? I per tant, lo lògic faria pensar és que per qüestions purament d'interès propi de seguretat, Islàndia optés doncs, per fer veure que té algun tipus de relació amb la Unió Europea. Després d'això, doncs, Europa està en un moment de debilitat, no? Està en un moment de debilitat doncs, perquè geopolíticament perd pes, està en un moment de debilitat doncs, perquè hi ha unes eleccions que entre aquesta tardor i la primera meitat de l'any que ve definiran el futur d'Europa a través del que està passant a Alemanya, el que pugui passar a França properament, no? I per tant, doncs, certament... els enemics d'aquest procés de construcció europea, que els coneixem, que són molts, que són importants, i que a més ho fan obertament, perquè el president Trump sempre ho ha declarat de manera oberta, el senyor Mas, que està obsessionat amb això, només feia falta veure com públicament l'AFD li va donar gràcies al senyor Mas per tot el seu suport per haver pogut guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, i també per altra banda el front rus, doncs veuen i perceben aquesta debilitat estructural i aquesta divisió interna i la intenten explotar.
0: Veurem finalment doncs, l'extrema dreta liderant aquest LAN o el cordó sanitari...
4: A mi se'm faria molt estrany, malauradament, que no passi, diguem-ne. Perquè, per una banda, sabem que estan ells intentant convèncer alguns diputats de la CDU perquè els donin suport. A priori això no hauria de tirar endavant, però realment l'impacte del resultat final doncs, realment està fent que tot el taulell tremoli. També hi ha una qüestió de dates, és a dir, el 20 de setembre, que tampoc no està tan lluny, hi ha eleccions regionals a la ciutat-estat de Berlín i a l'estat de Mecklenburg-Pomerània, amb aquests noms tan curiosos que tenen Alemanya, no? I veure quins resultats hi ha. I en aquests resultats no estan, es juga molt quin és el futur i com orienta la realitat futura d'Alemanya, però sobretot el que es posa en joc és si el canceller Merkel continuarà sent canceller, no? Perquè el seu propi partit si veu que va perdent les eleccions d'una manera tan... Clar, en un context com aquest es fa difícil no pensar doncs, que pugui governar. Després hi ha la qüestió aquesta més tècnica d'aquest partit d'extrema dreta, d'extrema esquerra, no? Que diu que no donarà suport, però que ha dit que s'abstindrà. Ja han fet una proposta bastant estranya de dir hem de triar un primer ministre de Saxònia-Anhalt que vagi pactant amb tothom segons els... O sigui, ha fet una proposta que tothom sap que no tirarà endavant i quan aquesta prova, llavors ens abstindrem. I per tant, tot indica que el més probable és que aquesta governança, no la primera, no la segona, sinó segurament la tercera votació que hi hagi doncs, per veure qui és el primer ministre d'aquest estat, que és un estat amb molta història, on quan veus qui ha nascut per allà també, allà des de Luther va néixer allà, amb tot el que significa, el canceller Otto von Bismarck, el canceller de la Unificació, també va néixer allà, el filòsof Nietzsche també va néixer allà, per tant, és un territori ja de gent abrandada, també va néixer Händel, eh? Per tant, hi ha esperances en aquest sentit. Doncs es fa molt estrany pensar que pugui continuar tirant endavant aquest...
3: El canceller Merz, l'escoltàvem ahir commocionat, en xoc, va dir fins i tot, i també va voler deixar un missatge, això no queda aquí. No és una cosa que passi a l'est del meu país, tindrà conseqüències. Ens hem imprès la llista de totes les eleccions que venen a Europa aquest 2027, és llarga, començant per les presidencials d'Alemanya el 30 de gener, seguint per França, Espanya, Itàlia. Quin mapa ens dibuixa?
4: Home, el que comentàvem, també és cert que jo, senyor Merz, no l'acabo d'entendre. És a dir, quan ell va guanyar les eleccions, doncs va generar unes expectatives. Ell va fer un discurs molt contundent, perquè ell era una persona sempre molt pro-americana i tal, però va ser molt crític amb tots els intents de manipulació electoral que van haver les eleccions a les que ell va guanyar, no? I clar, quan tothom sabia que passaria això, potser hi havia un debat sobre el percentatge de vots. Dic que estàs en xoc, dic, home, se suposa que el canceller, que el primer ministre alemany, doncs està ben informat del que passa al seu país, no? Si està tan en xoc és que potser està molt desconnectat de la realitat. Jo vull pensar que ell volia llançar un missatge de la seriositat del moment, no? Però dir que estàs en xoc per una cosa que tothom sabia que passaria, dius, aquí passa alguna cosa al respecte, no? Per tant, jo crec que la reflexió que ell fa... Primer ve en clau Alemanya, primer també ve en clau interna d'aquestes eleccions regionals dels propers, i també per aquesta data, d'aquest calendari d'eleccions que tu mateix has plantejat, on tots sabem que el futur d'Europa es planteja amb les eleccions presidencials franceses. Totes les altres són molt importants, hi haurà eleccions a Dinamarca, a Suècia, a l'estat espanyol. Jo fins fa un mes i mig estava segur que s'acabaria la legislatura, ara tinc dubtes substancials, diguem-ne, que s'acabi la legislatura, per molts volums de manual de resistència que es treguin. Hi ha un altre tema que ningú en parla, però no sabem si Ceuta ja s'ha acabat.
3: Què vols dir?
4: Tampoc sabem quins són els plans del Marroc. Tampoc sabem si l'acció sobre Ceuta respon a una... Com tothom percep, no? Tothom es pensa que allà al Marroc tenen un búnquer, allà amb tot de gent, tot, ara farem això, ara farem allò. Normalment les coses són menys vistoses del que són, no? I el Marroc té una crisi interna molt, molt, molt profunda, el monarca, que és qui mana, està en una situació de salut molt dèbil, i allà hi ha tots de moviments per situar-se amb la successió. Sabem qui serà el successor, no és que pensin canviar el successor, no? Però per estar posicionats... I clar, suposo que el primer que pensa en aquests moments el govern espanyol és si Ceuta es tornarà a repetir o no es tornarà a repetir, o si passarà alguna cosa a Melilla.
2: De fet, amb el Marroc ens passa una cosa, que és que sabem o tenim tots clar que va haver una participació del Marroc en el que va passar a Ceuta i que hi està demostrat i constatat, però no sabem el per què. És a dir, no sabem què és el que buscava el Marroc o una part de l'estat marroquí, no? Perquè el Marroc doncs també hi ha diguem-ne que
4: hi ha varietat,
2: que també hi ha una, i també hi ha un estat profund, diguéssim.
4: Efectivament.
2: Però no sabem què és el que buscaven. Si buscaven més contrapartides per part de la Unió Europea, si buscaven reobrir un debat o obrir un debat sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, o si senzillament respon a una situació interna en un moment polític, com tu dius, convuls.
4: Amb això Marroc és molt hàbil. De no fer saber públicament el que vol. Tampoc sabem si ho saben, perquè de nou no sabem si això respon a una cosa totalment estructurada, que el Marroc està al darrere d'això, és que no cal ni parlar-ne. I aquells que ho neguen, doncs, bueno, ells sabran el que es fan, tenen més informació de la que tinc jo, això segur, per tant, jo tampoc posaria la mà al foc.
3: A partir de demà la tindrem tots, en principi.
4: No, bueno, això serà... A partir de demà tindrem els informes que suposadament demostren que no estaven avisats. També posa uns interrogants molt importants sobre què fa el CNI, perquè crec que hi treballen unes 1.500 persones, devien estar tots mirant, no sé, cap a una altra banda, vull dir, tampoc deu ser tan difícil seguir les xarxes socials a veure què diuen i què deixen de fer, però tampoc és el meu àmbit d'especialització. Per tant, veurem. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
6: Són les 12 i gairebé 6 minuts ara mateix. De seguida, Quim Masferrer, en directe aquí al matí de Ràdio 4, quines Jordi Vila.
7: Quines ganes, Xavi. Quines ganes. Mira, m'acaba de dir que ja està el taxi.
6: El
7: ja
6: taxi?
7: Està el taxi, l'ha recollit el Quim Masferrer, el Quim Masferrer.
6: No, dic ja, dic sí, va, sí. Quim, va, arriba.
7: Vinga, va, vinga, arriba. Va, sí, l'ha recollit al Teatre Borràs, que és on demà estrena El Temps, un espectacle que doncs, va estrenar fa 15 anys, ara el torna a posar en escena. Vaja, que estem molt contents de tenir-lo aquí, parlarem també doncs, de la gira Sou molt bona gent, parlarem del Foraster, en fi, però moltes altres coses interessants
6: sí.
7: En aquesta última hora vibrant del matí de Ràdio 4, Xavi.
6: Saps qui em fa feliç?
7: Ai, qui?
6: A tu qui et sembla que em fa feliç ara mateix?
7: Doncs mira...
6: L'Ingrid
7: Ramon. Sí. La tenim al meu costat.
6: És una d'aquestes de... Em canvia la cara, jo, quan la veig.
7: És que ja té un riure que il·lumina.
6: Família del matí de Ràdio 4, us ho dic públicament perquè no me n'he sortit en un any. Quan arribeu, entreu a l'estudi.
8: Sí? Vale, no ho sabia.
6: Quan tots, vota. Fa un any que vens i encara no ho fas.
8: Vale.
6: Arribeu, entreu a l'estudi.
8: A mi m'ho perdones, que és el primer programa.
6: Us saludo abans del butlletí, podeu avançar alguna cosa als oients del que parlarem avui i m'agrada fer-ho així.
8: Perfecte.
6: Sí, com més coral, millor. I doncs ja que no us fan entrar, entreu vosaltres. Obriu la porta i cap dins.
8: De fet, Xavi, he sumat el nas i només
6: fa un any que ho intento.
8: Però jo només...
7: No, però jo penso que ara, Xavi, inici de segona, inici segona temporada...
6: Ho hem de fer millor, això.
7: Ara ho aconseguim.
8: Noves regles.
7: Ara sí.
6: Ha anat
7: sí.
6: molt bé i estem molt feliços amb com ha anat aquest any. Però aquest any, oients, ho volem fer millor per vosaltres, encara.
7: I com tu dius, més i millor.
6: Més i millor.
7: És una de les teves frases icòniques,
6: sí,
7: eh?
6: Ho dic molt, això. Més i millor.
7: A mi se m'ha enganxat aquest estiu, sí, més i millor. Dic, més i millor.
8: No,
7: Xavi, preixa.
6: Uns aprenem dels altres aquí. Jo n'aprenc molt de tu, també, Vila. Bueno, sí? I del Bota, sobretot.
7: Hombre.